0: que han ajudat Llobrencamps. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També s'han pogut estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental. David Borrell, cap del cos de bombers.
1: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: Més notícies amb l'Anna Alfonso.
2: 219 municipis estan en risc extrem d'incendi. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. També restringeix l'accés a 7 parcs naturals. L'onada de calor continuarà aquest dijous, però les temperatures no arribaran al nivell que han tingut en les últimes hores.
0: Donald Trump rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN després de l'esbroncada prèvia a la cimera de Turquia. Ara diu que la trobada ha estat un èxit. Assegura que tots els països membres estan fent passos per incrementar la despesa militar.
3: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
2: El PP admet que Núñez Feijóo no es va explicar del tot bé quan dimarts va criticar que els treballadors de baixa cobressin com un d'actiu i va qualificar l'absentisme laboral de càncer. En una entrevista a La Sexta, el popular Juan Bravo ha matisat el missatge de Feijóo.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? Y en ese momento lo que él decía es que en este caso no parece adecuado que cobren el 100%, no cuando una persona esté de baja por enfermedad.
0: El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP7. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, aboca un model com el que s'aplica a Suïssa o Àustria.
5: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà.
2: El centre mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengua i Universitats, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
6: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte.
2: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
0: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el club londinenc és que és un club sense equip masculí.
2: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
0: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha abandonat per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Coy i el noruec Torstein Traen manté el malloc groc de líder.
2: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
7: Fins aquí les notícies.
8: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
7: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
8: DJ Trapella.
9: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
7: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
11: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
10: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
11: Música catalana refrescant i emergent.
10: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
11: Sona Nou.
10: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
11: Escolta'ls abans que ningú.
10: Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de mirall, i Miqui Puig et saluda des de la cabina. Miqui Puig, els plats, així ens em dieu, així ens m'apel·leu i em crideu pel carrer. La pista de fusta és un servei de ball que cada tarda a les 8 del vespre, de dilluns a dijous, obre per tu. El gaudi de ser-hi, el goig de ser el disjockey, l'home encarregat de fer rodar tot això, em fa molt feliç. Una selecció, un collar de perles, ple de música, que ens ha de fer ballar, trontollar. La vaixella heredada de la iaia, i que els nanos no vulguin anar a dormir. Pista de fusta, avui, comença amb elegància. Amb la nova de Doja Cat.

de temporada com la fruita. Doja Cat fent una peça comercial. La canta per la campanya de Marc Jacobs, un dels dissenyadors favorits de casa, no pas de la indústria. Doja Cat obrint la pista de fusta. I això, Legumes, així ens es diu aquest track de Moshak i New Life Face. Quins noms que em poseu.

crescut de les festes més undergrounds de Brasil. Moixac és ja, per mèrit propi, un artista que cada cop que treu una peça tothom aixeca la seia. New Face, així ens diu el seu acompanyant, el que posa les veus en aquesta Legions. Ara m'ho he mirat bé. És una K, una W, una E, una N, una G, una F, una A, una C i una E. New Face. Moixac i New Face. Amb aquest Legions. El seu remix de Rosalía el punxem sempre. I no sabíem que aquest any havia tret material nou. És Ernesto, amb un punt a cada lletra. I aquest Give Me.

Ernesto, puntejant cada lletra. És de Miami, amb la seva fórmula d'electrofos. Però que sí, que et busses. Es nota tot el flaire de les seves venes llatines. Sou ICAT a la Ràdio Inquieta, un programa de ball que es diu Pista de Fusta. Un DJ que es diu Migui Puig els Plats. I una selecció de música no habitual. Sempre busquem coses distintes que us facin sacsejar el cap, treure fum al xassam i, sobretot,

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
1: I aquesta una de les favorites del Sideral. Sempre cal recordar com Aleix Vergés, conegut com Sideral, ens va marcar un camí i una manera de fer. I aquesta la punxava sempre, la va posar...

L'altre dia li llegia en un disc que hi actuava. Com deia que Sideral li havia canviat la vida. Es posava les seves sessions. Com qui va a una partida d'escacs a prendre. I que sempre aquest Miss Queens Gonna Die de Toc Toc i Sofio li havia canviat per sempre la vida. Sideral s'ha de recordar cada dia, com d'altres de casa que van marcar el camí i mai s'emporten la glòria. Com cal recordar que Joan Garriga va prendre una flama, Jaume Sis a una altra, i alguns que ja no recordo també mereixen el millor. La tarda segueix.

tot l'esperit de les velles raves en una peça anomenada Gangsta. El projecte es diu Ruth. Ruzeta. I tots aquests samples i sorolls són d'autors de les velles raves. I ja que parlem de les velles raves, la versió 2025 d'un clàssic de les raves escrit per Bizarre Inc. És el Playing with Knife. Jugar amb ganivets, sempre amb l'acompanyament d'un adult. I ballar a raves, també. Balleu, balleu.

0: Una increïble plaça dels 90, de 1991, on Bizarre Inc. omplia de samplers un Play With Knife, que va ser la base, perquè Corona fes el Rhythm of the Night, el que era el mateix. Instruments que eren gairebé verges, samplers que només tenien pocs segons de mostres i molta imaginació. La versió 2025 la fa Joe Frame i el seu germà Steve Frame, i tu l'escoltes a la pista.
1: Tio, que m'has de perdir-te que t'hi amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig, els plats.
0: En tinc més. Es diuen Diego Donati i Frank Hernández. Això es diu Free Acid View, Acid Vibe Extended Mix. Avui m'està quedant una tarda en la que la rave la muntarem aquí, a la pista, sense sortir a fora a l'exterior, perquè vés a saber què ens pot passar.

cada dia en petites habitacions del món. Productors manufacturen cançons per intentar que siguin un èxit. Encara que sigui per 4 minuts, en una emissora com la nostra, Diego Donati, Frank Hernández. Free Acid View, Acid Vibe Extended Mix. Amb aquest baix de la 303, surcant tot el track de dalt a baix, amb ganes de més, com més ganes tinc de que sonin cançons. If it's green, TTU, featuring Naiken. De veritat que hi ha vegades que sembla una gincama presentar-vos les cançons. Però ballar-les i gaudir-les per mi encara és millor. Piquem de mans.

0: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT.
1: Let me talk to you.

0: com qui fa marxa atlètica. El baix, el piano i un baix de house. El productor F Screen des d'Amsterdam amb la col·laboració de l'indonesi Nakan. Una cançó cara barraca, TTU, amb les inicials, com qui no vol la cosa. I us ho vaig dir que m'havia agradat tant la línia de baix d'aquesta peça que tornaria. Per això, en el pla d'esquerra, preparada per sortir, donant la marca, revisant els tags, el Wii Wii Wii de Darko. Una increïble peça que no et pot deixar indiferent. Ui, ui, ui, com vulguem dir.
1: Estimaràs el ball com estimes el berenar.

0: és o no és una animalada? El projecte es diu Darko. Ui, ui, ui, la peça que escoltem. I ha tornat perquè de veritat em té enganxadíssim tot el seu repertori.
1: Question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Els tambors aquí faran popa. He avisat. Calling for More, Deep Fiction i la Stephanie B. Aquesta baterista que li agrada fer cançons de tempo alt per rebentar.

la meva interpretació del títol és Calling for More, com vulguem dir, truca si en vols més. Llondro. Es nota que la Stephanie B és una percussionista, una baterista, perquè aquest Calling for More és això, una piconadora de ritmes, si us hi fixeu, acústics per sobre d'un baix seqüenciat i d'uns petits samplers. Dead Fiction i Stephanie B amb aquest Calling for More. I ara, fills meus, tots els que heu anat a festivals els darrers anys, sabreu que això és un clàssic. De clàssics del pop dels darrers anys. Jo els vaig veure un quilòmetre de distància i em vaig enfadar molt. Però és un dels meus grups favorits. Surf Mesa es treu de la màniga. Una versió de pista d'un clàssic escrit per Damon Albarn. Shanti Automator.

prou arreglada. Aquesta revisió que surt Mesa es treu de la màniga del mític dels Goril·les. Les veus no són les originals, però s'hi acosten. És el que busca una peça així, que en la pista tu no sàpigues si és l'original o una còpia. Sense recepta. Això es diu Sex and Pills. És també de Donati i Hernández. El Lidl Club Mix. La rifa avui és a punt de rebentar.

0: Get naughty, get naughty.
1: Tots a la pista. Miki Puig, els plaus.
2: Faulty. Una mica de mítica. De mística i de ritmes trencats. Que el ball sigui amb vosaltres. Miki Puig marxa.
3: Pista de fusta. La secta del ball.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord d'aquest dimecres. A Barcelona s'ha arribat als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant aquests 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Més notícies amb l'Anna Alfonso.
3: En l'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
4: Temps des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis, però també s'han pogut estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sentmenat, al Vallès Occidental.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial. En un informe elaborat abans del trencament de la treva d'ara, l'FMI ha tornat a rebaixar la previsió de creixement de l'economia mundial i la deixa al 3%. L'ens financer manté sense canvis les previsions d'un augment del 2,1% per Espanya, molt per sobre de l'increment global previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a la capital i a l'àrea metropolitana.
3: Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
5: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: Els esports, Alexia Putellas ja és oficialment la nova jugadora del London City anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
3: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. S'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Torstein Train manté el mallot groc de líder.
1: I acabem amb tenis. El torneig de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
0: Fins aquí les notícies.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, un dia més aquí a la sintonia de KTFM. Hem començat amb la Thalia Zedek i és per recordar-vos, una vegada més, que ja tenim en marxa les invitacions per al proper concert Delicatessen, antiga fàbrica Estrella d'Am, el dimecres de la setmana vinent, dimecres dia 22 d'aquest mes d'octubre. A partir de les 7 de la tarda obrim portes i, com sempre, concerts, els dos concerts comencen a partir de les 19:30. I l'artista internacional convidada per aquesta ocasió és Thalia Zedek, que acabeu de sentir amb aquest Bone, que és una cançó ja antiga de la seva extensíssima discografia, i una dona que és un privilegi tenir-la en aquest concert Delicatessen. I, com sempre, apostant per artistes de casa, artistes dels països catalans, doncs que encara no són del tot coneguts, o si més no, doncs no hi ha masses oportunitats de veure'ls en directe, com és el cas del Ferran Orriols.

tindrem dues visions diferents, per dir-ho d'alguna manera. D'una banda, la més rockera de la Thalia Cedec amb la seva banda, i l'altra, una mica més orgànica, més acústica, la del Ferran Orriols, presentant aquest últim àlbum que es diu Darrere els horts, d'aquest 2025. És un disc molt de tocar de peus a terra, però, a més, descalç, per acabar la metàfora. Recordeu que per aconseguir les invitacions en donem dues per cada un. Podeu fer-ho a través del web d'aquesta casa, dedicatfm.cat, i a partir d'aquí, doncs, allà on te posa experiències, ja veureu que està anunciat el concert i podeu aconseguir les dues entrades de manera fàcil. I val molt la pena. Sempre ens ho passem la mar de bé, amb unes cervesetes fredes i escoltant la música en proximitat, amb un silenci sepulcral, cosa que agraeixen moltíssim els artistes, i per tant, doncs, no us ho perdeu. Thalia Cedec i Ferran Orriols. Avui farem producte de proximitat. El Delicatessen, aprofitant que hi posarem a l'aparador el nou EP que acaba de publicar Caigo de Llol, però tenim moltes coses noves, com per exemple, ja s'ha publicat el primer llarga durada d'aquesta parella que es diuen Alosa.

0: Doncs per fi tenim ja el primer àlbum de l'Osa, es diu El primer cant del matí. Aquesta parella, dues dones que es dediquen a rebuscar entre el que serien les cançons tradicionals del nostre país i portant-les a un terreny ja molt més particular. Jo, pel meu gust, triguen molt entre que es publiquen els primers singles i que acaba de sortir el disc de manera definitiva. Però això passa amb molts artistes. N'hi ha alguns que d'entrada i sense singles ni res ja publiquen l'àlbum. Són qüestions d'estratègia, a vegades que a mi se m'escapa, però havíem anat vivint de singles de l'Osa i per fi tenim ja en llarga durada un àlbum que aviat posarem a la parada del programa. I un que no ha fet previsió de singles prèvies, sinó que ha anat de cara a barraca, és el Juan José... No, el José Juan, ara ho he dit bé, José Juan González Nieto, el que abans coneixíem com Espalda Maceta. Acaba de publicar un disc que es diu Cantimplora Cursi, un disc extens però carregat de poesia.
1: Al estar sentada con Ricard yo pensé, entre ellos hay algo, pero a ella no se le ve. Relajada me escucha sin buscar su mirada en el bar para controlar dónde está. Concierto enmurallado y seguir hablando de discos al salir.

un munt d'històries molt i molt personals, explicades totes elles amb guitarra i veu. Jo crec que el José Juan González Nieto, o Espalda Maceta, com es deia abans, tenia tantes cançons, després de temps de no publicar res, que les ha volgut encaixar totes en un àlbum que és un disc doble, però de 32 cançons. I insisteixo, moltes experiències personals d'un home que combina l'ensenyament amb l'art, amb la música. Bueno, l'ensenyament també és art, però amb la cançó, diguem-ho així. I com us deia avui, l'excusa per tirar de... tot i que no necessito excuses, moltes vegades, però per tirar avui de producte de quilòmetre zero era que l'aparador del programa, que l'obrim ja, posem sol aquest nou EP que acaba de publicar Kai Godayol.

0: Sentiu a Caiguda Jola, avui a l'aparador d'aquest Delicatessen. El 2024 va publicar un primer àlbum que es diu Reflex i que ja ens va deixar certament bocabadats, i ara l'última edició del Mercat de Música Viva de Vic em va dir preparat perquè he preparat un EP que es diu Sol i que són cançons només a piano i veu. I la veritat és que continua demostrant que té una capacitat brillantíssima a l'hora de composar cançons i a l'hora de també interpretar-les. Des de la Plana de Vic, ja us he dit en algunes ocasions que és l'actual director del Festival de Jazz de Vic i un tipus que, evidentment, diguéssim que la música forma part essencial de la seva vida. En aquest EP també hi ha la col·laboració d'una dona que últimament l'estem veient per tot arreu, cosa que ens fa molt feliços. És la Mar Pujol, que col·labora amb el Caiguda Jola, cosa gairebé rima, en aquesta cançó que es diu Set.
1: Regals que guardo en caixes fortes.

Caiguda jo en companyia de la Mar Pujol. Últimament ha fet unes quantes col·laboracions la Mar Pujol, espero que això li deixi temps per fer un disc propi, que ja estem esperant cançons noves, i de fet després escoltarem una altra col·laboració de la Mar Pujol. Però de moment centrem-nos en aquest sol, insisteixo que són cançons noves de Caiguda jo, d'un EP que en té 5 en total, i de les que jo us n'he seleccionat avui 3. Això es diu Tinc un hort, Caiguda jo.

i hem posat una miqueta de rauxa després de tanta calma que portàvem des del principi del programa, de la mà dels Pantomime Horse, aquesta banda de músics britànics afincada a la ciutat de Barcelona, que a més van fer en directe en un plató de televisió. No em feu dir quin programa era, perquè si us dic la veritat, cada dia la miro menys, aquest Plastic Glasses TV, i que sembla ser que va tenir molt bona rebuda i ara han dedicat a publicar-la en forma de single. Banda molt interessant, els Pantomime Horses. I aquí tenim una tripleta de tres veus joves. Aquí és on torna a aparèixer la Mar Pujol, al costat de la cantant Leire Struck, del Conservatori de Música de Barcelona, i la Cristina, també una cantant més derivada cap al món del folk i també de la ciutat de Barcelona. Acaben de publicar un single les tres conjuntament, que es diu M3.

Doncs aquí teniu la suma de tres cantants magnífiques, les tres catalanes, les tres molt joves, Cristina, Marc Pujol i Leire Struch. M3, entremig, porta el símbol de, això, de menor o major. Jo, des que vaig estudiar-ho a l'escola, que sempre he tingut conflicte amb això, jo diria que és menor, però no ho sé, sabeu això del com el triangle, allò de les balenes que explicaven a l'escola, de la gran es menja la petita, doncs una cosa així, però vaja, M3, ho deixarem així. I aquest és Silvio, que el portem escoltant tota aquesta setmana, amb aquests dos singles que ha publicat, aquí al costat de Lito Wakamai, o Wakame, no sé si ho pronunciat del tot bé, això es diu Ja m'he tornat a distreure, això sí que ho he dit bé.

queixes i no puc retenir-te angoixa si estic embadalit amb el líquen que s'escampa sobre la llicorella o amb el cant d'un oriol sota un cel magenta.

Ja m'he tornat a distreure, es diu aquesta cançó de Silvio i Lito Wakamai. Us deia aquests dies que havia estat buscant informació sobre Silvio, m'havia costat de trobar coses, és així com un nom molt genèric per posar-lo a Google. Es diu Silvio Álvarez, és de Reus, i a banda de músic, productor també d'altres artistes, i debuta amb solitari o com a Silvio amb un parell de singles que estan publicats ara mateix. I ara un altre doblet també, dues dones, Maria Rodés, que continua publicant singles amb bona companyia, l'últim amb La Bien Querida.

Maria Rodés i la Bien Querida, era una trobada, una confrontació, si voleu dir-ne, que es veia com evident. Les dues són amants així de les cançons amb una certa tradició de cançó d'autor, però alhora també amants d'investigar nous territoris i de fins i tot acabar amb una pista de ball a altes hores de la matinada. Això es deia El Parque, és un single, Maria Rodés amb la Bien Querida. I amb més veus femenines de casa nostra, en aquest cas des de les Illes, Marta Pérez.

Marta Pérez. Això és un single nou, es diu Turning Point. Ella va ser una de les múltiples guanyadores que hi ha hagut al llarg de la història del concurs de joves talents del Sona Nou, i ara no recordo de quina categoria, perquè també n'hi ha moltes. Tornem a Mallorca, també hi ha noves cançons, singles, de moment, de la Júlia Colom.

Això es deia Gelosies. Ja són unes quantes, cantautores que van començar en perfil de cantautora i que han anat derivant la seva carrera artística en els últims àlbums cap a una cosa molt més ballable. I sembla que la Júlia Colom, amb aquestes dues cançons que ha publicat ara, ja com, potser no és una passa ja decidida definitiva, però sembla que hi ha com una intenció també d'anar cap allà. I sense moure'ns de les illes, en aquest cas anem a Menorca, l'Anna Ferrer, una altra de les grans recuperadores, avui començant el programa Melosa, doncs ella també és una de les grans recuperadores de la música tradicional, ha fet coses al costat del Niño de Elche, ha fet coses amb grans orquestres i continua sorprenent-nos amb noves cançons com aquesta que es diu Aigo i que forma part de l'últim single que ha publicat l'Anna Ferrer. I espera't, perquè acabo de veure el temps i amb ella marxarem. M'acomiado. Gràcies per ser-hi, com sempre. Gràcies per fer-nos costat. I sigueu molt exigents amb la bona música. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Els bombers han aconseguit estabilitzar cap a la una d'aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que s'havia declarat a les 9 del vespre d'aquest dimecres. Amb la llum del dia, revisaran el perímetre, sobretot pel flanc dret, que és el que més preocupava els equips d'extinció. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos que han ajudat llaurant camps amb els tractors. La d'aquest dimecres ha estat una altra jornada crítica pels incendis simultanis. Afortunadament, també s'han pogut estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i el que va començar dilluns a Sant Benat, al Vallès Occidental. David Borrell és el cap del cos de bombers.
2: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Pas d'altres informacions, Anna Alfonso.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A bord de l'Air Force One, que el duia de Turquia cap a la Gran Bretanya, el president nord-americà ha amenaçat l'Iran amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
1: I Donald Trump ha assegurat aquesta matinada que Espanya ha tornat pel bon camí i ha acabat sent molt generosa. El president nord-americà havia amenaçat de tallar les relacions comercials amb Espanya després de qualificar-lo de mal soci de l'OTAN per la seva negativa a incrementar la despesa militar. Un cop acabada la cimera de Turquia, Trump s'ha felicitat perquè Espanya s'ha compromès, segons ell, a pagar el que li toca.
3: El PP admet que Núñez Feijóo no es va explicar del tot bé quan dimarts va criticar que els treballadors de baixa cobressin com un d'actiu i va qualificar l'absentisme laboral de càncer. En una entrevista a La Sexta, el popular Juan Bravo ha matisat el missatge de Feijóo.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? Y en ese momento lo que él decía es que en este caso no parece adecuado que cobren el 100%, no cuando una persona esté de baja por enfermedad.
1: El Tribunal Suprem no portarà a la justícia europea la regularització extraordinària d'immigrants impulsada pel govern de Pedro Sánchez. El mes passat, el Suprem es va plantejar formular una qüestió prejudicial al Tribunal de Justícia de la Unió Europea davant dels dubtes que el procés podria entrar en col·lisió amb la normativa comunitària sobre immigració. Els governs populars de l'Aragó i el País Valencià sostenien aquesta tesi i havien presentat recursos per paralitzar el procés que ara el Suprem ha rebutjat.

0: L'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons, ha portat aquesta nit a la platja de Sant Sebastià de Barcelona l'espectacle Liceu Simfònic Música per Tothom, amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal.
1: És el primer dels dos concerts de la iniciativa clàssica a la platja i ha reunit prop de 30.000 persones a la sorra. La segona cita serà aquest dijous. L'actuació s'emmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i ha estat pensada per públics de totes les edats.
0: Als esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City, anglès. Aquest dimecres l'han presentat en un acte a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat pel neerlandès Olaf Koy i el noruec Torstein Train manté el mallot groc de líder.
0: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
2: Fins aquí les notícies.
3: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
2: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
3: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
2: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
3: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
4: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
2: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
4: A Catalunya Ràdio i 3cat.info. Catalunya Vespre.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més.
2: Ningú t'ho explicarà millor.
5: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
2: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
2: A Catalunya Ràdio.
6: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
2: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
2: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
2: I per què?
9: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
2: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.

0: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: Dijous 5 de març del 2009. A la Roca del Vallès, un grup de delinqüents reté tota la nit a casa seva el director d'una oficina de Caixa Catalunya i la seva família. L'endemà, a primera hora, el porten a la sucursal, que és a Mollet, i l'obliguen a obrir la caixa forta. A casa s'hi han quedat la dona, els avis i dos fills, encanonats per un dels segrestadors. Si els assaltants aconsegueixen els diners, la família en sortirà sana i estàlvia. Si no, el desenllaç pot ser fatal.
2: Obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Una família és retinguda durant 12 hores a casa seva a la Roca del Vallès. Són un matrimoni, tots dos de 56 anys, dos fills de 28 i 21 anys, l'avi de 89 i l'àvia de 83 que van cadira de rodes. Es passaran tota la nit retinguts a l'espera que a les 8 del matí soni el telèfon per saber com s'acaba tot. Sortir-ne vius o morts depèn de si els segrestadors han aconseguit els diners o no. El nostre relat d'avui té un interès molt especial perquè serà des de dins. Una de les 6 persones que van estar segrestades, un dels fills, el Lluís, que en aquell moment tenia 21 anys i ara en té 33, ha accedit a explicar-nos com va viure aquell compte enrere i quines seqüeles n'han quedat. 12 anys després, encara hi ha fils per estirar. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: La Roca del Vallès és un municipi a l'est del Vallès Oriental que està format per 3 nuclis: La Roca, La Torreta i Sant Agnès de Malanyanes. El nucli amb més població és el de La Roca i està a una distància de 2,5 km de Sant Agnès i a 3 de La Torreta. La icona de La Roca és el castell, que està a la part nord del poble damunt d'un petit turó. A sota hi ha el nucli antic, amb les cases del poble de tota la vida i on viuen les famílies que se'n diu de sempre. Com que hi han viscut durant generacions, allà tothom es coneix i qualsevol anomalia s'acostuma a detectar de seguida. Però això no és el que va passar el dia que un grup de delinqüents va segrestar la família Borrell-Brax. Com que al barri no havien tingut mai cap ensurt, a ningú se li va acudir que pogués passar una cosa així. La història comença cap a 11:45 del matí del dijous 5 de març del 2009. El Lluís, el fill petit de la família, que en aquest moment té 21 anys, està a l'atur i es passa els matins a casa.
2: Aquell dia al matí, a la vora del migdia, truquen al timbre pel cantó del carrer Canigó i, com que queda a sota, diguéssim, per nosaltres ha sigut sempre més fàcil treure el cap per la finestra que agafar l'interfono i preguntar qui és, no? I vaig treure el cap i hi havia un home amb accent, bueno, amb accent llatino preguntant-me per un tal Jordi, que havia quedat amb un tal Jordi. A casa no hi ha ningú. ningú que es digui Jordi i que recordi cap veí es diu Jordi ni res, no? I ell insistint, sí, sí, que jo aquest amb el Jordi. I jo, és que no hi ha cap Jordi. No et puc ajudar perquè no hi ha cap Jordi. I ell insistint, insistint, i jo vaig tenir la... Li vaig dir, Pere, que baixo i t'ajudo i parlem. Diu, no, no, no fa falta, ja m'arreglo, adéu. I va marxar. No li vaig donar importància, evidentment.
3: Després d'això, el Lluís torna a ficar-se a casa. Explica'm com és l'edifici on viuen els Borrell Bracs i qui hi havia a la casa, Lídia Orriols.
5: És una casa cantonera que té dues entrades, una pel carrer de dalt i l'altra pel carrer Canigó, dos carrers que són perpendiculars. Al carrer Canigó també hi ha el garatge. La família Borrell Bracs acostuma a accedir a casa pel carrer Canigó. Per sobre del pis dels Borrell Bracs hi ha un segon pis independent on hi viuen els tiets del Lluís. A aquest segon pis s'hi puja per una escala que està a l'altre carrer, al carrer de dalt, des d'on també es pot entrar a casa dels Borrell Bracs. És una escala comunitària.
3: Quan passen els fets que estem explicant, a la casa, ja ho hem dit, hi viuen el matrimoni Borrell Bracs, dos dels seus tres fills, el mitjà i el petit, el pare de la mare i la mare del pare, és a dir, els avis, que entre ells són consogres. L'avi, de 89 anys, sí que surt a caminar, però l'àvia, que va en cadira de rodes, no surt mai al carrer. La cuina és el centre neuràlgic de la casa i els dos avis fan vida en aquest espai. El Lluís ens explica més coses de la seva família.
2: El meu pare ha sigut treballador del banc tota la vida, però mai hem tingut cap luxe ni res. Una família humil, totalment. Els meus pares han cap cotxe que cridi l'atenció, ni cap mena de luxe. I caixa forta, molt menys, a casa, no? El meu pare mai a la vida, ara en té, però mai a la vida havia tingut mòbil. A casa mai hem tingut telèfon fixe, mai de la vida.
3: El pare es diu Josep i en el moment dels fets, març del 2009, és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet del Vallès, a uns 25 minuts en cotxe de la Roca. La mare es diu Roser i treballa en una fàbrica de manipulació de plàstics de Llinars del Vallès. Sabeu les malles on van envasades les fruites i verdures que comprem al supermercat? La Roser s'encarrega de preparar les bobines perquè les xarxes quedin dividides per colors i mides. Tenen cadascun un Citroën Xara Picasso, la mare de color daurat i el pare platejat. El dijous 5 de març del 2009, el Josep té el Citroën Xara Picasso al mecànic perquè se li ha espatllat. Ha anat a treballar amb el cotxe de la seva dona, la Roser.
2: Ma mare tenia que anar a buscar el cotxe al mecànic abans de les 8 del vespre. Jo havia quedat amb ella a les 7 i mitja, que la portaria.
3: A les 7 del vespre, mitja hora abans del que havien acordat, el Lluís torna a casa a buscar la seva mare per dur-la al mecànic amb el seu cotxe, un Renault Clio. Quan hi arriba, veu dues coses que li criden l'atenció.
2: Quan arribo a les 7 a casa de la meva mare, jo veig aquest home a la cantonada, vestit amb un tratge negre, amb una camisa vermella i un buf així negre i que cantava, no? Perquè no és una combinació molt normal, no? I a les 7, que és quan arribo a casa de la meva mare, jo li faig el comentari, no? Dic, ostres, hi ha un cotxe negre, molt mal aparcat aquí fora, i un home a la cantonada que m'ha fet molt mala espina. I mi mare, qui serà, no? O que estan mal aparcats, que el típic comentari, no?
3: El cotxe és un Seat León de color negre.
2: Veig el cotxe a la cantonada, que mai a la vida allà hi aparcarà un cotxe, perquè és que no... Llavors, cotxes que baixaven no podien fer maniobra, no? I cantava molt.
3: La conversa entre Lluís i la seva mare sobre l'home i el cotxe mal aparcat no va més enllà. Però recordeu aquest cotxe. Fixeu-vos que hem dit que tot això passa en dijous. I en aquella època, dijous és el dia que els bancs obren a la tarda. Per tant, a aquella hora, el pare encara era a l'oficina. I no plegarà fins a 9:15 del vespre. Arribarà a casa cap a les 9:00. Perquè, com hem dit, entre Mollet, on hi ha l'oficina, i la Roca, hi ha uns 25 minuts en cotxe. Continuem. El Lluís deixa la seva mare al mecànic i se'n torna a casa a canviar-se, perquè a les 8 del vespre ha d'anar a entrenar a handball en un poliesportiu que té molt a prop de casa seva, a un minut a peu. Abans, però, ha de portar a casa la senyora que cuida els avis. La dona viu al nucli de la Torreta, que està a uns 3 quilòmetres de la Roca. El Lluís festeja amb la filla de la cuidadora i a casa el sap greu que hagi de tornar amb transport públic. Mare i filla són brasileres. Poc abans de les 8, just quan el Lluís està marxant a portar la senyora que cuida els avis al nucli de la Torreta, la Roser torna del mecànic i coincideixen al carrer Canigó el Citroën Xara Picasso reparat, el Renault Clio del Lluís amb la cuidadora dins,

0: vaig posar, vaig baixar la baixada, però com que havia mi mare parada per entrar al garatge, jo em vaig quedar paral·lel amb el cotxe que estava mal aparcat, el Seat León. I en aquell moment jo els miro, ens vam cravar la mirada, no sé si van ser 5, 10 segons, però va ser molt intens. Veus que hi ha molta gent al cotxe, això és una altra cosa, una altra dada important. Jo vaig veure molta gent al cotxe. No sé, no vaig saber dir quantes, però mínim 5 perquè estava el cotxe ple.
1: En una situació així, vosaltres tindríeu retentiva? Us en recordaríeu de les cares, de les matrícules? Us hi hauríeu fixat? Ja ho veurem. Un detall del cotxe, que en aquell moment tenia una finestra abaixada. Era tot ell de color negre. No només la carrosseria, sinó també els vidres, que estaven tintats, tant els del davant com els del darrere. Més coses. El Lluís espera que la seva mare entri el cotxe al garatge i després comença a circular en direcció a la torreta. Marxa intranquil pels homes que ha vist dins del Seat León, sobretot pel de la camisa vermella.
0: Aquella cara se'm va quedar gravada, perquè va ser una cosa que em va cridar molt l'atenció. La forma dels pòmuls em va quedar molt, molt gravada, la forma dels pòmuls, la mirada, una mirada desafiadora, una mirada xulesca, una mirada de superior. Era bastant corpulent, era bastant més alt que jo, i una mirada de superioritat, una mirada de força.
1: A les 8 i 5, el Lluís torna de portar la cuidadora a la torreta i aparca el cotxe. El Seat León encara hi és, però ara està buit, no hi ha ningú a dins. El Lluís té pressa per no arribar tard a Humboldt.
0: I ja vestit d'entrenament vaig corrents al poliesportiu, que estava un minut de casa, i mai sabré per què. Arribo a l'entrenament, saludo tothom i em ve una cosa al cap, mai sabré per què, que haig d'anar a casa a dir-li a la meva mare que quan havia aparcat el cotxe, quan arribo a aparcar el cotxe abans d'entrenament, el cotxe estava buit. I dir-li, mira, que abans t'he dit que hi havia gent rara per aquí, tranquil·la, que ja no estan al carrer. Vull dir, que el cotxe no hi ha ningú.
1: El Lluís saluda tothom a l'entrenament, però no s'hi queda. Gira cua i torna cap a casa. Va cap a la porta que està al costat del garatge, la del carrer Canigó, la que dona a unes escales que pugen a l'habitatge. Així que posa els peus a dins, es queda garratibat.
2: I'm ready, my lord.
3: Crims. Amb Carles Porta.
1: Ara hem de retrocedir en el temps uns minuts i ens hem de situar en el moment en què el Lluís ha marxat a portar la cuidadora dels avis al nucli de la torreta, a 3 quilòmetres de distància. Si us recordeu, abans de marxar cap a la torreta, l'últim que ha vist el Lluís és com la seva mare entrava al garatge. Ell no ha vist el que ha passat a dins.

0: mogli też, kiedy ma to. Mogli też, kiedy ma to.
1: ¿A qué hora viene tu marido? Lo sabemos todo de su trabajo y de tus hijos. No mientas, que lo sabemos todo.
2: Un cop baixa del vehicle, l'assalta un individu que va posar amb el rostre així tapat i l'agafa fort, ella doncs es mira d'alliberar, llavors ve un altre individu que l'ajuda a reduir-la, la senyora Roser.
3: Aquest que hem sentit és el sergent dels Mossos d'Esquadra, Ivan Moncusí, que és l'investigador que va portar el cas. Els dos homes han fet caure la Roser a terra, li han lligat les mans per darrere i li han posat cinta americana a la boca. Van armats i amb la culata de la pistola li han donat un cop molt fort a la cella esquerra. Li han trencat les ulleres de veure-hi. Després l'han obligat a pujar les escales fins al pis i entrar-hi.
1: ¿Dónde está la cocina? ¿Dónde están los abuelos?
3: Els assaltants s'adonen que la Roser no pot parlar perquè li han tapat la boca amb cinta americana i li treuen. Ja us hem dit que els avis feien vida a la cuina. El pare de la Roser sent els crits i s'acosta a l'entrada. Un dels dos homes li clava un cop i el fa caure a terra. Li lliguen les mans amb cinta americana i van a buscar l'àvia, que està en la cadira de rodes.
2: Mentre estan allà doncs, amb la Roser, doncs, li pregunten que qui falta per venir, en quina hora ha de venir i que si en quina hora vindrà també el Jordi, que el Jordi fa referència a en Josep, però que ells en aquell moment estaven confusos.

0: nerviosos, nerviosos, i estaven dient Jordi. I finalment, doncs, estan allà esperant i arriba el Lluís, el Lluís fill.
1: Ens havíem quedat aquí quan el Lluís torna de sobte de l'entrenament.
2: És a l'entrada de casa. I em trobo una situació cara a cara, amb tots, ells es queden sorpresos perquè no... Què fas tu aquí?
3: I lligats com?
2: Amb cinta americana.
3: Amb les mans,
2: els peus? Les mans, els peus, la boca no ho recordo, però... Bueno, no, la boca no, perquè ma mare va cridar quan estava tornant en si, la meva mare estava cridant.
1: Un dels segrestadors ha donat al Lluís un fort cop de culata a l'esquena.
2: Em desperto cara a terra, lligat de mans i peus, totalment. I jo molt mal d'esquena, el cop de culata, tinc una marca fins avui, i tenia molt mal d'esquena, patades en el cos. Me'n recordo que de seguida crido, li dic a la meva mare, no, estic bé, estic bé, perquè la sentia cridar, pobra, patir, i per deixar-la més tranquil·la, li deixo clar que estic bé.
1: El que acabem de sentir passa a un quart de nou del vespre del dijous 5 de març del 2009.
2: Un dels segrestadors, que era el més alt, el més corpulent i el més violent, m'agafa per l'esquena, per la camisa, com un sac de patates, tira una mica més endavant, que és on hi havia el meu quarto, obre la porta del meu quarto i em tira com un sac de patates. I entra i tanca la porta. I m'assenta en el meu llit i me'n recordé tota la vida el tamany de la seva mà, que era immensa, i comença a donar-me bufetades del dret, del revés, sense parar. Pa, pa, sense parar. I cridant que on està el Jordi, que el Jordi té molts diners, i jo he perdut, perquè torno a d'allò. En aquell moment no havia caigut amb el succés del matí. Però jo dient-li que aquí no hi ha cap Jordi, que aquí esteu buscant, us heu equivocat. No, que tu padre trabaja en el banco y tiene mucho dinero y sabe lo de la caja fuerte.
1: Tingueu en compte que quan els segrestadors parlen del Jordi s'equivoquen i es refereixen al Josep, al pare.
2: Comences a lligar caps i ja dius, ah, vale, si és por el banco, vale, ahora lo entiendo. I seguia donant-me bufetades sense parar. I dic, el tamany de la mà se m'ha quedat gravada, un home alt com aquesta porta i corpulent. I bé, i de cop a una porta, entra el del tratge negre amb la camisa vermella i fa calmar aquest altre segrestador. Acalma i li diu, que no ho veus que està lligat? Para ja, d'una manera em va defensar, no? I bé, i mentrestant veig que estan portant els meus avis i la meva mare en el quarto del fons, que era el quarto del meu germà mitjà, i a mi m'agafen i em porten allà i tanquen la porta.
4: I'm ready, my lord.
5: Crims amb Carles Porta.
1: Abans de quedar tancat, el Lluís ha pogut comptar 4 assaltants. No els ha vist la cara perquè van tapats en passamuntanyes i s'ha fixat que porten guants de làtex.
2: De la camisa vermella tenia una estatura una mica normal, potser una mica més corpulent del normal, però el que sí que crida l'atenció era un altre dels segrestadors, que sí que era molt més alt, molt més corpulent i més fort. Es veia molt... I aquest realment era el jefe de la banda, el de la mà grossa, el que tenia la mà grossa, que no parava de donar-me bufetades. I llavors hi havia dos nanos més, més petitons, més esquifits, diguéssim, que eren els peons, i que tenien 20, 22 anys. I un era més moreno i l'altre era... no era moreno.
1: Recordeu que abans us hem dit que la parella del Lluís i la mare d'ella, la senyora que cuidava els avis, eren brasileres?
2: Jo vaig aprendre a parlar portuguès cap al 2007, 2008. En aquell moment ja parlava i entenia el portuguès perfectament. I entre ells, jo callat, entre ells jo sentia tot el que deien, no? Una curiositat és que un dels dos peons que dic, dels dos joves que hi havia, un d'ells el tenien bastant com marginat, no? I feia molta broma amb ell. I se n'enreien d'ell i feien... feien bromes, no? Bé, bàsicament això, i que busca aquí i busca darrere els quadros a veure on talla la caixa forta, perquè buscaven una caixa forta dins de casa. Mai sabré per què, però des de petit, que sempre, no sé, sempre m'ha cridat l'atenció al Brasil. El fet d'aprendre portuguès va ser, no sé, des dels 14 a 15 anys, que quan va començar a haver internet, de seguida vaig començar a investigar, vaig comprar un diccionari, vaig començar a aprendre portuguès per la meva banda, però per casualitats de la vida vaig començar a fer amistats brasileres, vaig començar a aprendre portuguès, i el fet de tenir una parella brasilera ja em va ajudar més.
0: Per això ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Per tant, nosaltres ja agafem una línia que diem «Este mujer brasilés», perquè l'home ho té clar, claríssim, sap que són brasilers.
1: No tots parlaven portuguès.
0: I uns altres que són argentins, perquè també, no?, l'accent aquest, que això, que és argentí, etc., per la manera de parlar, etc.
2: L'argentí calmava el segrestador més violent.
1: Recordeu que els segrestadors preguntaven on era la cuina i els avis.
2: I com sabien que estaven a la cuina.
1: Entre l'accent brasiler i tots els detalls que sabien de l'organització familiar, és fàcil lligar caps, però no correm. Fa prop de 3/4 d'hora que el Lluís, la seva mare, la Roser, i els dos avis estan retinguts per 4 assaltants. Encara han d'arribar el pare i el germà del Lluís, l'Albert. Quan falten 3 minuts perquè toquin les 9 del vespre, se sent la porta del garatge.
2: De seguida comencen a tancar llums, tancar portes, i el segrestador violent obre la porta, ens amenaça amb l'escopeta, que no diguéssim res, que si no... Que passaria alguna cosa, no? El meu avi estava estirat en el llit. A mi, en un primer moment, em van assentar, però com que em feia tan mal l'esquena, els hi vaig demanar que m'estiressin. Van estirar-me al costat del meu avi, però estàvem lligats de peus i mans. No hi havia manera de poder-nos moure ni res. I la meva mare estava sentada davant de la meva iaia, que anava en cadira de rodes.
1: Al garatge, el Josep, el pare, acaba de tancar el cotxe i es disposa a pujar les escales.
2: Totes les llums apagades, el meu pare li va estranyar molt l'estrany, perquè mi mare l'esperava per sopar, hi havia els meus avis, que els meus avis no anaven a dormir tant d'hora. I li va cridar molt l'atenció. I va començar a cridar la meva mare, «Roser, on estàs, Roser?».
1: Però la Roser no contesta. Llavors veu sortir de la penombra un dels segrestadors que li fa el gest de callar, al mateix temps que un altre li tapa la boca amb la mà. El Josep no pot respirar i això l'angoixa. Es regira i aconsegueix treure's de sobre el segrestador. La resposta és una trompada a la zona lumbar dreta que el tomba a terra. Amb la patacada li cauen les ulleres i se li trenquen.
2: Se'l van endur a la cuina i allà li van dir que volien els diners del banc i que ens tenien segrestats, que ens tenien, a tota la família ens tenien a retinguts a una altra ubicació. Que el meu pare de seguida es va rendir, no? Però els hi va dir que la caixa fins demà a les 8 de matí no es podia desbloquejar. No es podia obrir la caixa amb els diners. Vull dir, no podien marxar en aquell moment a la sucursal, obrir la caixa, donar els diners i que s'acabi tot. Els segrestadors li van dir que nosotros sabemos que tú abres la caja cada día a las 8:30 y que a las 8:45 la tienes abierta y que sabemos que algún día llegas antes al trabajo, antes de lo normal. Vull dir que el tenien vigiladíssim.
1: Els segrestadors expliquen al pare quin és el pla per anar a robar els diners. Li expliquen que vigilaran la família tota la nit i l'endemà, a primera hora del matí, dos dels segrestadors marxaran amb ell cap a la sucursal per obrir la caixa forta i endur-se'n els diners. Els altres dos assaltants es quedaran amb la resta de la família i un cop tinguin el botí, els alliberaran a tots. Si el pla falla, les conseqüències poden ser funestes. Després d'explicar-li tot això, porten el pare de la cuina al dormitori amb la resta de la família.
2: Tota la camisa trencada per aquí davant, i, bueno, es veia sense ulleres, es veia bastant abatut, pobre, no?, evidentment. I vam entrar en allà al quarto, ens van tancar, i el meu pare va explicar la situació, no?, que tindríem que passar tota la nit allà tancats, i que l'endemà se l'emportarien al banc a agafar els diners. I en aquell moment el meu pare li ve el cap que devenia el meu germà mitjà, l'Albert, que arribava cap a les 10.
1: El pare demana als segrestadors que no li facin a l'Albert el mateix que li han fet a ell, que just quan el fill obri la porta, ell l'advertirà que estan retinguts i que no cal agredir-lo. A les 10 del vespre es torna a sentir la porta del garatge.
2: Se sent la porta, se sent ell com puja i com posa la clau, el meu pare crida i diu: "A veure, no t'assustis, rendeix-te, perquè estem retinguts, hi ha gent aquí a casa."
1: L'Albert obre la porta de casa a poc a poc. Els llums estan apagats.
2: Quan tanca la porta, el mateix que el meu pare, un per darrere l'agafa de la boca i li donen un cop a l'esquena, i també amb una pistola li donen un cop de pistola aquí en el front, que li va provocar un petit trau. Clar, jo també me recordo que quan arribem al quarto, el meu pare com reclamant, no? Tipo, que no feia falta que li donés un cop a la cara. Ja estava retingut, i ens havíem entregat, no? Me'n recordo d'aquest moment de frustració, de que sobrava. La violència en aquell moment n'havia sobrat perquè ja ens havíem entregat.
1: Passen pocs minuts de les 10 del vespre i tota la família està retinguda a casa amb 4 segrestadors. Recordeu que el pis de sobre dels Borrell Bracs hi vivien els tiets?
2: Els tiets entren per la porta del carrer de dalt. Se sentia la porta al garatge, se sentia una trucada. És la tieta, és la que viu a dalt. Vale. I es quedaven tranquils, se sentia la porta del carrer de dalt i se sentia la tieta com pujava. Se sentia el tiet, que també era banquer, precisament, i també arribava més tard. I s'anaven comunicant de tots els moviments que hi havia pel carrer.
1: Els segrestadors es passen tota la nit trucant. La família pensa que hi pot haver algú més a fora. La nit del 5 al 6 de març del 2009, a casa dels Borrell Bracs no passen les hores. 11:45 de la nit.
2: Un obre la porta i ens pregunta on estan els puros. I clar, és una pregunta que a casa ningú fumava, i el meu pare sí que recordo que en un calaix ell sempre ha anat guardant puros que li regalen en un casament o qualsevol d'allò. I tinc la imatge que un dels calaixos del seu armari tenia puros. I com ells sabien que hi havia puros. Doncs bé, de cop apareixen fumant puros i bevent-se el whisky que hi havia en el menjador.
1: No només van beure whisky.
2: Aquella nit la meva mare havia fet una cassola de conill. Vull dir que ells van sopar el conill de la cassola i bevent-se els whiskies i van fer una bona festa.
1: Mentre els segrestadors estaven de festa, la família Borrell Bracs continuava tancada al dormitori.
2: Ens van deixar anar un cop al lavabo, vigilats per darrere, evidentment, i aigua. Ens oferien whisky, però evidentment no estàvem per whisky. I vam veure, sí, un cop sí que ens van donar aigua, però de menjar, res de res.
1: Una hora després, a 1:15 de la matinada, puja la tensió.
2: Obren la porta del cop i volta i era l'home més gros, més corpulent, amb l'escopeta retallada, tanca la porta i ens comença a apuntar a un per un que si va tot malament que ens matarà a tots, que volem els diners, que no diem res. Bé, li va agafar un rampell. I de cop, un altre cop, el de la camisa vermella torna a obrir la porta i el torna a calmar, el torna a treure del quarto, ens diu que tranquils, que no, ningú prendrà mal si aconsegueixen els diners, que només volen els diners. Però clar, que t'apuntin amb una escopeta retallada en aquells moments era... No podíem estar molt tranquils, no? I ens tornen a tancar.
1: Els segrestadors no els deixen descansar en tota la nit. Es tornen a endur el Josep, el pare, unes quantes vegades a la cuina.
2: I quan li van demanar el mòbil al meu pare, i el meu pare va dir que no tenia mòbil, i van fer un comentari estil... I com un director de banco no tiene ni mòbil, no tiene caja fuerte... Anda con un Citroën Picasso, vaya mierda director de banco.
1: A l'habitació on està tancada la família s'imposa un estat de terror psicològic.
2: Durant la nit, aquest, el violent, està sentat en el passadís davant de la porta del quarto on estàvem retinguts i obria l'escopeta, treia els cartutxos i el tancava. Obria, posava els cartutxos, tancava. I anava obrint i tancant i traient els cartutxos de l'escopeta i el soroll aquell se't quedava gravat. I crec-crec, crec-crec, i crec-crec, i crec-crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: La família està en estat de xoc.
2: Alguna coseta baixeta, dèiem, però no, el 99% del temps era en silenci. La meva iaia pobreta sí que en algun moment li agafava algun rampell i començava a cridar. Malparits! Foteu el fora de casa! Foteu el camp de casa! I, clar, era, això també va passar 2 o 3 cops. I com li feies entendre a la gent, com els hi feies entendre als segrestadors que la pobra dona no entenia molt el que passava, no? Però clar, ella cridant a les 2, a les 3 de la nit t'assusta, perquè a veure si passa alguna cosa, no? A veure si algú ve a veure què passa. Bàsicament perquè el segrestador violent, el corpulent, a la mínima que li semblava algun soroll o alguna cosa, entrava a l'habitació, tancava la porta i ens començava a amenaçar amb l'escopeta. Per tant, de seguida, teníem clar que teníem que estar callats.
0: Pensem tota una nit amb unes persones armades, val? Aquí havia una pistola i hi havia una escopeta retallada, que van emmascarats, que estan traient de quan en quan pues, el senyor Josep, per tant, la família que es queda a l'habitació, la percepció de què està passant, què pot passar, què li poden fer, dic una mica tot el que et passa pel cap, i sobretot estem parlant que hi ha 2 persones d'avançada edat i que no estan en una situació còmoda ni idònia per reposar ni descansar. A part dels problemes físics que poguessin tenir a l'època, doncs també que no se'ls està, diguem, tractant correctament. Llavors, en tota aquesta situació d'angoixa, va passant la nit, els atracadors doncs, van bevent i fumant, etc.
1: En una de les ocasions en què els segrestadors s'emporten el pare cap a la cuina, l'allisonen sobre el que haurà de fer l'endemà al matí.
2: Ell ha de fer el soroll que fa sempre en el mateix horari. S'ha d'afaitar, s'ha de vestir, s'ha de posar la corbata, ha d'obrir la porta del garatge a la mateixa hora que sempre. I tot això ho van estar parlant durant un bon rato. Després ell va tornar a l'habitació, ens ho va explicar, tot el procediment que s'hauria de fer.
1: L'activitat diària a casa de la família Borrell Bracs comença a les 5 de la matinada. Aquell dia no serà diferent.
2: Ma mare sortia a les 5 del matí a treballar i al voltants de les 5 del matí se sent la porta del garatge, que surt el cotxe de ma mare, es tanca la porta del garatge, ells fent com si fos una vida normal. I a les 5 del matí es va fer aquest moviment. Se sent la porta del garatge, se sent el cotxe de la meva mare i com treuen el cotxe i com es tanca la porta. Ho fa un d'ells. No sé si un dels que estava a casa o un dels que estava fora, perquè com que estàvem a dins de l'habitació, no, això no, és una dada que no l'hem sabut mai. I a les 6 agafen el meu pare i l'obliguen a fer la rutina, que és afaitar-se, el soroll de la afaitadora elèctrica, i la dutxa, tot el procediment de cada dia. Canviar-se, li van obligar a posar una corbata, petits detalls, ells sempre anaven corbata, però que no sé, és un detalls que ells ho tenien tot mil·limetrat, era tot molt minuciós.
1: Els segrestadors tornen el Josep al dormitori i esperen que es facin 6:45, que és l'hora que el banquer surt sempre de casa per anar a treballar.
2: Mentre arribava a les 6:30, els segrestadors no paraven de preguntar la quantitat de diners que podria haver-hi en la caixa forta, quants bitllets de 500, si hi haurien monedes o quina quantitat, ells preocupats pels diners. Quantes bosses de basura necessitaria per posar els diners dins de les bosses i ser més fàcil a l'hora de... I quan va ser les 6:30, un dels individus va cridar «Vámonos!» i en aquell moment ens van agafar el meu pare i se'l van endur. I un dels que es quedaven li van dir «Acuérdate que me quedo con tu familia». Vull dir, que et quedi clar que qualsevol cosa que facis malament, que sàpigues que jo em quedo aquí amb la teva família. Aquest era el violent, el més violent. Per tant, l'amenaça va quedar allà. I llavors el de la camisa vermella, com sempre, calmant els ànims i dient-li, no? Tranquilo, que solo queremos el dinero, no le pasará nada a tu familia. Vull dir, sempre el yin i el yang, no?
1: Però el de la camisa vermella marxa amb el pare.
2: Llavors baixen, treuen el cotxe del meu pare, com sempre, obren la porta al garatge, treuen el cotxe, tanquen la porta al garatge i llavors el meu pare el pugen en el cotxe negre.
1: Fixem-nos bé en els moviments que fan en aquest moment els segrestadors.
6: Els dos segrestadors que s'emporten al Josep són el de la camisa vermella i un dels dos subalterns més jovenets. I a casa dels Borrell s'hi queden el violent i el quart individu, que també sembla que es limiti a obeir ordres. El Josep el porten al garatge, sí, però no el fan pujar al seu cotxe. El fan pujar al Seat León de color negre, on hi ha un altre individu. És el cinquè dels atracadors que no ha sortit a escena fins ara. Al Josep li crida l'atenció que el vehicle té els vidres entelats com si algú hi hagués passat la nit a dins. Al Seat León hi van el Josep i dos dels segrestadors. El cinquè individu, el que ha vist ara per primera vegada, condueix el Citroën Xara Picasso.
0: Seguint a la Picasso, que la condueix un dels atracadors, doncs el Seat va darrere. A les afores de, diguem, el nucli central de la Roca, doncs allà en una plaça deixen el vehicle estacionat, el Citroën Picasso, i tots pugen, bueno, pugen el que queda, puja al Seat León. I amb el Seat León se'n van fins a la sucursal de Mollet del Vallès.
1: Ara ja van tots al Seat León, el Josep i els tres segrestadors que el porten a la sucursal per agafar els diners. El Josep va amb el cor encongit, està molt nerviós. Tot i això, es fixa que a la jaqueta del conductor, a l'esquena, s'hi veu una bandera. Li sembla que és la del Japó. Trigaran mitja hora a arribar a l'oficina de Mollet del Vallès. Mentrestant, a casa dels Borrell Bracs, la tensió continua en augment.
2: En aquell moment, en el meu germà i a mi ens treuen del quarto, ens treuen de l'habitació on estem amb la meva mare i la iaia i l'avi, ens posen a l'habitació del davant, amb un llit individual, els dos estirats cara avall, un al costat de l'altre, així, i amb l'escobeta retallada apuntats. Aquí va ser el moment més que més va marcar, no? Perquè estàs molt rato apuntat amb una escopeta retallada. En aquell moment no ets persona, no recordo tenir res en el cap. En aquell moment estàs allà esperant i el destí, i que vagi tot bé, però que no saps com acabarà. Perquè jo m'imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estan apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Era un moment que no tenies res al cap, simplement esperar que passés el temps i esperar. Van quedar que abans de les 8 es tenien que fer una trucada definitiva per saber si havien aconseguit els diners o no. I el resultat era clar, si havien aconseguit els diners ells marxarien i si no, doncs començarien a buidar l'escopeta, no?
1: Durant aquesta mitja hora, els segrestadors es truquen unes quantes vegades.
2: On esteu? Estem a l'altura de Vilanova. Estem a l'altura de... Estem entrant a Mollet, ja. Tot el rato comunicant-se.
1: Tot el rato comunicant-se. Ja veureu per a què serveix aquest tot el rato comunicant-se. Un incís abans de continuar. Els segrestadors han pres les seues precaucions. Tota la nit han dut passar muntanyes i ara, per anar a la sucursal, s'han emblanquinat la cara i s'han disfressat.
0: Quan van al banc per obrir les caixes fortes, ells van caricaturitzats, es fiquen una perruca, es fiquen un bigot, etc. No?
1: Això complicarà bastant la vida dels Mossos, però ja hi arribarem. You want
5: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: De moment, el Josep i els segrestadors arriben a la sucursal i aparquen al davant.
0: Un cop estan a la sucursal de Caixa de Catalunya, el conductor baixa a fer unes voltes de vigilància pels voltants de la sucursal per verificar que tot està correcte, que tot està tranquil i que ningú s'ha alertat de la situació. Mentrestant, continua esperant el senyor Josep dins del vehicle fins que ja diu, bé, ja és l'hora, que més o menys jo tinc que obrir. I llavors ell baixa, se'n va cap a dins de la sucursal, desconnecta l'alarma, obre la caixa forta, pensem que la caixa forta té un retard de 10 minuts, llavors, per tant, obres la caixa forta, t'esperes els 10 minuts per poder-la, diguem, obrir, i amb unes claus que vienen a la caixa forta, ell acciona el retard de 10 minuts de dos caixes automàtics que vienen en aquella sucursal.
1: Mentrestant, a la Roca del Vallès, a casa, el Lluís i l'Albert estan bocaterrosa i apuntats pel segrestador més violent de la banda amb una escopeta retallada. En aquell moment, l'atracador està molt nerviós. A la sucursal, el Josep ja ha obert la caixa forta i ha començat a posar els diners en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan estan plenes, el Josep surt de l'oficina. No ho sap amb exactitud, però està segur que està portant més de 100.000 euros als segrestadors, 50.000 a cada mà. El Josep no sap la xifra exacta, podria ser superior, però al cap només hi té la família. Ha de sortir tot bé perquè té el convenciment que si alguna cosa falla, els segrestadors són capaços de tot. I en aquell moment passa una cosa que no estava prevista.
2: Es creua un company seu, que havia de treballar, i el meu pare, òbviament totalment trastornat, li comença a cridar que marxés corrents a la sucursal del costat, que hi ha hagut una baixa i anar de suplir la baixa, i que hi vagi corrents.
1: Els segrestadors observen l'escena des del Seat León. El Josep està molt nerviós i no sap si el treballador ha notat alguna cosa. Ja falta molt poc per a les 8 del matí, que és l'hora clau, i a casa dels Borrell Bracs la tensió està al nivell màxim.
2: Tot el rato s'havien comunicat, però entre les 7.50 i les 8 es van deixar de comunicar. Clar, pots imaginar el nerviosisme dels segrestadors que estaven a casa.
1: Sabeu com van anomenar els investigadors aquest cas?
0: El vam anomenar cas Bandits, que surt el Bruce Willis, no? I que es dediquen a atracar bancs i que fan això, no? Que segresten a la família del director i el dia següent van i obren la sucursal mentre està la família retinguda i roben el d'això. Però en aquella pel·lícula el rol dels atracadors és un rol professional, amb calma, amb tranquil·litat, etc. Aquí no, aquí de moment és tot imposar la por i l'agressivitat i sempre colpejant.
3: Doctor Àngel Cuquerella, metge i psicòleg forense, què aconsegueixen els segrestadors aïllant tota la família en una habitació i no donant-los res de menjar durant tota la nit? O sigui, només els van donar aigua una vegada i els van deixar anar al lavabo també una vegada.
7: Bé, amb situacions de segrest, amb situacions on diguéssim, hi ha un dominant o uns dominants i uns dominats, no? Diguéssim que el que fa la deprivació sensorial o el que fa el debilitar fisiològicament a les persones és fer-les més vulnerables. Per tant, el que es aconsegueix no donant menjar, no permetent que algú dormi, no permetent o fent-ho molt puntualment que evacuïn les seves necessitats fisiològiques o que puguin moure's lliurement, controlant i minimitzant aquests fets tan necessaris, el que faran és bé anar sotmetent cada cop més a les víctimes i tenir-les més a disposició. La submissió implica el major control amb el mínim esforç per part d'agressor o agressors.
3: I amb això poden canviar la seva voluntat, també, o la capacitat crítica?
7: Si és molt intensa la pressió i si és molt intensa la privació, i això vol dir que segon a segon, minut a minut, es va visquent aquesta situació de tensió, o es perllonga, no?, hores, dies, cada hora o cada dia que es perllongui més, probablement més vulnerables seran les persones, diguéssim, sotmeses a aquest règim de pressió. Evidentment, si hi ha una situació crítica, una situació en què la supervivència es posi en joc, deixa d'actuar tant el raciocini i ja passa a actuar, diguéssim, l'adaptabilitat del subjecte al que pugui significar viure o no viure. Per tant, ja és una qüestió de supervivència pura i dura, no?
3: Clar, aquí tenim 12 hores de pressió, tota una nit, amenaçats sota pistola.
7: Bé, és una situació com aquesta, és una situació de tensió, d'alta tensió, per tant, quan hi ha tensió i quan hi ha risc per la vida, no hi ha mediació, no hi ha diàleg, hi ha sotmetiment. Per tant, adequació total al que els agressors o el grup agressor decideixi, no? Hi ha una indefensió presa, que es diu en psicologia. Quan un fa una cosa i el resultat no és l'esperat, deixa de fer-la i el resultat tampoc és esperat, és a dir, quan la resposta davant d'un estímul o d'una actuació mai és la mateixa, per tant no podem preveure el futur, el que es fa és indefensió presa, és a dir, no ens movem i, per tant, assimilarem els cops o el maltractament d'una manera passiva perquè no hi ha manera de poder-ho evitar. Perquè ho comparem, seria una mica comparable a un llarg procés de maltractament entre éssers humans, al fi de la qual pues, ve la dona o el grup o els rehens pues, es veuen ja, diguéssim, sense cap mecanisme d'afrontament ni de resistència, perquè facin el que facin, la resta, els agressors, continuaran dominant. Per tant, és inútil fer cap gest, diguéssim, de modificació de l'entorn. No?
3: Això explicaria el que deia el fill del Lluís, que explicava que el 99% del temps van estar callats.
7: Bé, és que quan es dona una situació de desigualtat, una situació amb la que no hi ha diguéssim, equiparació entre l'emissor i el receptor, no hi ha un paral·lelisme, és millor atendre a les indicacions de la persona que en aquell moment té un rol dominant. Per què? Perquè probablement la nostra supervivència, la nostra integritat, probablement s'allargui més d'aquesta manera que mostrant confrontació, si no ens portarà res, clar.
3: En aquest grup el que observem és que n'hi havia un dels segrestadors, atracadors, que feia de dolent, que era molt agressiu amb les víctimes, i després n'hi havia un altre que el calmava. És un repartiment de rols habitual en un grup delinqüencial d'aquest tipus?
7: Si sobre la gent dominada en qualsevol situació asimètrica, no? i d'autoritarisme, diguéssim, hi ha actuacions indefinides i poc previsibles per part dels agressors, l'agredit o la persona sotmesa no sabrà com, per on va allò ni com acaba allò. Per tant, si un agressor dona una ordre i l'altre agressor en dona una altra o es comporta de manera diferent, el que segurament genera això és estupefacció i no previsió per part de les persones sotmeses. I això augmenta la vulnerabilitat. És a dir, no saber per on aniran, perquè un fa una cosa i l'altre en fa una altra, genera més inseguretat, i la inseguretat genera dependència emocional segur.
3: Abans dèiem que la família víctima d'aquest segrest doncs els van tenir tancats en una habitació, no els hi van donar menjar, només aigua. En canvi, els segrestadors van fer tot el contrari, es van menjar el conill que havia preparat la Rosa per sopar i es van dedicar a beure whisky i a fumar i a regirar-ho tot. Què demostra aquesta conducta?
7: El que demostra probablement en bandes delictives és experiència, és bon maneig de la situació i davant de les víctimes doncs, control en tot moment del que estan fent. Per tant, fins i tot una aparent posició lúdica o de relax. No? Això suposo que per les persones sotmeses sempre és perillós, perquè una persona relaxada, una persona diguéssim que és capaç d'actuar amb parsimònia i amb autocontrol, probablement pot arribar més lluny fent mal, no per als estreps, no. I això jo crec que sempre és més perillós que una persona inestable.
3: Podríem parlar que hi hagués entremig del grup de segrestadors algun perfil, algun psicòpata?
7: Bueno, podria ser que hagués o bé trets psicopàtics, o bé un perfil psicopàtic, o bé trets mixtes de personalitat. Però el maquiavelisme i la fredor emocional probablement formarien part d'un grup així, no?
1: Els atracadors de la pel·lícula Bandits ho tenien tot controlat, fins i tot els girs inesperats de guió. Els segrestadors de la família Borrell Bracs, de La Roca, ho tindran tot igual de controlat? Es deu haver adonat d'alguna cosa el treballador de Caixa Catalunya que ha aparegut accidentalment en escena? Sonarà el telèfon a les 8 a la casa de La Roca on està retinguda la família? Ho sabrem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
5: Crims. Guionistes, Lídia Orriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio. I can't

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures de rècord absolut d'ahir. A Barcelona es va arribar als 40,9 graus. L'Observatori Fabra de la ciutat, amb dades acumulades des de fa més d'un segle, va fulminar ahir tots els seus registres amb la temperatura més alta de la història, fregant els 41 graus. De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca, directora del Meteocat, en parlava a Catalunya Ràdio.
2: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
1: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la comarca de la Ribera d'Ebre. El termòmetre allà va superar els 44 graus. Repàs ara altres informacions, Ana Alfonso.
3: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimerà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia es revisarà el perímetre. La d'ahir va tornar a ser una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'Aiguamúrcia, el de Navarcles, el de Gavà i el que va començar dilluns a Sentmenat.
1: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana, com molt d'hora. Els controls posteriors al formigonat de l'esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny.
3: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump amenaça amb atacs encara més contundents si Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
4: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: L'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars pels veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. La presidenta ha demanat al rei d'Anglaterra que li permeti accedir a l'or veneçolà bloquejat al Regne Unit. El Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff. Es tracta de l'última òpera de Verdi, una comèdia agradolça que va escriure amb gairebé 80 anys.
3: Després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla, Josep Pons marxa feliç de poder acomiadar-se amb aquest títol i assegura que està satisfet.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis, no? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix sent molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
3: Falstaff compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista.
1: Esports, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès. Ahir la van presentar en un acte en Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club que no té equip masculí.
3: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
1: El noruec Thorstein Strain manté el mallot groc de líder del Tour de França, avui que es disputarà la cinquena etapa. El triomf a l'esprint d'ahir va ser pel neerlandès Olaf Kooi i el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar va haver d'abandonar després de trencar-se un dit de la mà.
3: El torneig de tennis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona es va definir ahir i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurada la segona semifinal de divendres, que ho posarà el britànic Arthur Ferri, número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev.
0: Fins aquí les notícies.
6: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
0: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
6: Parlarem de gastronomia.
0: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
6: La Fonda.
0: D'una a dues.
6: Vinga, va, a la caixa.
7: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
8: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
7: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna, crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
9: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
10: Ja. Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
11: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
7: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Re de bo.
0: Home, re de bo. Avui ve un tanatopràctic.
2: Oh, carai, un d'aquells que arreglen els bords?
0: Bueno, els arreglen. No tornen pas a funcionar, eh?
2: Bon, collons, ja m'ho penso.
0: Ah, en Josep Canudes, tanatopràctic. I després farem allò del gos, que a mi no m'agrada gens. I tu ja hem d'explicar a la gent com es canvia la roda del cotxe.
2: Però si jo no n'he canviat mai cap de...
0: Ah, ja veuràs, cap problema, perquè avui dediquem el programa a la roda.
2: A la roda?
0: A la roda.
2: A la roda?
0: A la roda. Xxt, calla. Ojo, que arriba el jefe.
3: Déu vos guard.
4: He vist el batlle!

0: Renaixença.
1: Qui va inventar la roda?
2: Un tio de roda, segur. No.
3: Un català, devia ser un català, segur.
1: No se sap qui la va inventar. Alguns historiadors parlen de Mesopotàmia, el 4000 abans de Crist. Altres diuen que el nord de Turquia, el 3800 abans de Crist. Hi ha diverses teories. Us puc dir, si voleu, de quan és la roda més antiga que es conserva. Aviam. És una roda de fusta que data del 3200 abans de Crist i que va aparèixer a Eslovènia.
2: Collons d'eslovens.
1: Hi ha una... Què hi tens amb els eslovens?
2: Els va parir, eh?
1: Sí, eh?
2: Els va parir. Es podria ser eslové.
1: Pogués ser eslové, t'agradaria?
2: A mi, hòstia, a mi em dius un somni ser eslové.
1: Te cremaries a la platja, et cremaries, eh? Són molt blancs, eh?
2: No, no, però això, jo estic moreno.
1: Oh, no,
2: l'eslové raro.
1: Sí, sí, sí, sí. Hi ha una dada interessant, que és que la primera roda que es va inventar no es va crear per transportar res. No estava destinada a posar-la a un carro perquè la portés un cavall o l'estirés un burro, diguéssim.
3: Ara resultarà que la roda es va inventar per fer maco.
1: No, doncs mira, la primera roda es va inventar per fer ceràmica. L'invent de la roda, que la roda que gira plana sobre un eix per fer figures de fang...
3: Un torn.
1: Un torn, el que es coneix com un torn.
3: Sí, sí, sí.
1: Aquest invent és previ a la roda dels carros, la del transport.
2: Què dius, ara? O sigui, sí. Els hi va semblar més important fer gerros que transportar-los?
3: Collons, que si no tens res per transportar, primer has de fer els gerros, no? Sí. Un cop tens els gerros fets, el fots sobre el carro i metes la roda i, collons, ja té lògica, això.
1: Sí que té lògica.
2: Sí.
1: Ara ha tornat la moda de la ceràmica.
2: Sí.
1: Hi ha molta gent que foten cursos de ceràmica, que es veu que relaxa tant, eh?
2: Jo em poso tonto.
1: Sí?
2: Oh.
1: Com a la pel·lícula.
2: Ah. Amigo.
1: Ho has provat de fer-ho, per això?
2: A casa.
1: I vols dir que és tan sensual com a la pel·lícula?
2: Vaig quedar un merdeu menjador.
1: És que el de la ceràmica...
3: No,
1: vull dir que ho veus a la pel·lícula, t'envalentones...
3: Tu vas per allà a la Bisbal i no hi ha tant de calma ni...
1: No, jo sembla que estan més...
3: Més esbarats.
1: En fi, evidentment la roda és un dels invents més importants de la història. Sense roda no hi hauria trens, no hi hauria cotxes, no hi hauria els engranatges que fan funcionar màquines i motors, també.
3: Clar, no, això se n'ha de saber.
1: Se n'ha de saber. Clar,
2: sí. Però no existiria Manlleu.
3: Exacte, no existiria Manlleu. No.
1: Per què no existiria Manlleu?
3: Perquè està al costat de roda.
2: Ara.
1: Com que l'invent de la roda és dels més importants de la història, us parlaré d'una cosa completament irrellevant. Sabeu que el hàmster... no va ser el primer animal que va caminar dins una roda?
2: Això m'interessa.
1: Això és bo.
2: Contingut del bo. Va, vinga.
1: Del segle XVI al segle XIX, a les cuines britàniques es feien servir gossos que caminaven en una roda per fer girar la carn a les brases giratòries, totalment com un pollastre a l'ast.
2: Boníssim.
1: Doncs el pollastre a l'ast el feien girar els gossos.
2: Ara, que també et dic, jo vaig a un restaurant i veig un gos a la cuina, ja t'ho juro jo que ja no hi menjo.
1: Bueno, si el pollastre a l'ast és bo, escolta'm.
2: Ah, amigo.
1: Ah,
2: amigo, ja entenc.
1: Carles Xuriguera, Fel Faixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Com bé has dit, l'invent de la roda és molt antic, però anem directament al segle XIX, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Sí.
0: El 1888 s'inventa el primer pneumàtic.
2: Un català. Això sí que ho va fer un català de roda.
0: Va ser un escocès.
3: Collons d'escocesos.
1: Què hi tens amb els escocesos?
4: Hòstia, no m'ho diries escocès.
0: No li agrada res. Un escocès llicenciat en veterinària.
2: Mare de Déu, no volem pas saber com estava fet el primer pneumàtic, eh?
0: No, no patiu, no patiu, ai, perquè ell es dedicava a la veterinària,
1: sí,
0: però l'invent el va fer inflant dos tubs de goma amb una càmera d'aire.
1: Val.
2: Sí.
0: D'entrada, no pretenia fer-se milionari. Era un invent pel tricicle del seu fill.
1: De l'escocès, eh?
0: Sí.
1: Del veterinari. Del fill
0: de... Sí, exacte. Volia que el nen no notés tan fort els sotracs dels carrers empedrats de Belfast.
2: Sempre protegint la veïnada.
1: Sí. Sí. Ja des del segle XIX.
2: Hi ha una sobreprotecció que no l'entenc.
1: Sí. El primer pneumàtic es fabrica perquè el fill del veterinari no es faci mal al cul amb els sotracs quan va amb el tricicle.
0: Exactament. Vale. En comptes de posar-li un coixí, s'inventa el pneumàtic.
1: Vale. I li va sortir bé l'invent?
0: Li va sortir
1: o
0: bé.
1: Va quedar amb una anècdota només pel fill?
0: No, li va sortir... Mira, el veterinari es deia John Boyd Dunlop.
1: Li va sortir bé.
0: Li va sortir molt bé. Tot i així, sabeu quina és l'empresa que fabrica més pneumàtics a dia d'avui?
4: Michelin. El del restaurant.
0: Un altre.
2: Dunlop.
0: Un altre.
4: Jo és que no en sé més de marques.
5: Goodyear.
1: Goodyear. Què més hi ha? Bridgestone, jo tinc el cotxe, em sembla.
0: Lego?
2: Com?
0: Lego.
2: No,
0: el màxim fabricant de pneumàtics avui dia és la companyia de joguines Lego. Fabrica, atenció, 320 milions de pneumàtics cada any. Pneumàtics, que són molt petits, però pneumàtics al cap i a la fi.
2: Ah, vale, pels joguets, eh?
1: Pels joguets de Lego.
3: Ah, no ho havia entès.
2: Clar. Ah. No, no és que fotis un Lego... La roda aquella tan petita no la fa servir pel nou.
3: Pel joguet.
2: És pel joguet.
3: És curiós.
1: Jo és que el Lego no... Jo era de Playmobil. Jo era de Playmobil.
4: De clics, els clics.
1: Els clics.
2: No se'n deia Playmobil, se'n deia Famòbil abans.
4: Famòbil.
1: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
6: Savi per conèixer. Una persona que el seu dia a dia es rodeja de més persones mortes que vives. I que alguna vegada ha tingut visites del més enllà.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença el tanatopràctic Josep Canudes.
7: Bravo.

0: Què tal, Josep?
1: Molt bé.
0: Com estàs? Què has esmorzat avui?
1: Avui he esmorzat un entrepà de formatge.
0: Entrepà de formatge. Sí. Molt bé. Va, veig que ha vingut gent a aquest programa que ha dit batuts, ha dit unes bestieses increïbles. Entrepà de formatge, està molt bé. Escolta, explica'ns concretament què fa un tanatopràctic perquè tots siguem conscients de la feina, perquè sabem que està relacionat amb la mort, però què fas exactament?
1: Nosaltres el que fem és...
0: Nosaltres, quan dius nosaltres, hi ha més gent o ets tu sol?
1: Bueno, hi ha la funerària, jo sol, un mort pesa molt, eh?
0: Sí.
1: I el pes mort existeix.
0: Ja.
1: Vull dir, el recullo i quan el preparo sí que ho puc fer sol, sí. Que és higienitzar-lo, deixar-lo dutxadet, arregladet i així, vestir-lo, maquillar-lo, taponar els orificis que s'han de taponar, posar-lo a la caixa i deixar-lo...
0: Estem anant molt de pressa, ja ho sé. Ara intentaré explicar-ho a poc a poc.
2: Hi ha tantes preguntes aquí.
0: Sí, és que han sortit moltes coses.
2: Sí.
3: Jo, inconscientment, vaig tapant tots els meus forats, si puc.
0: Els orificis que s'han de tapar, has dit? Quins són?
1: Nas i boca.
0: Nas i boca.
1: Ah. I prou.
0: Això s'ha de tapar.
1: I és perquè no surti res.
0: Vale. Perquè si no sortiria, podria sortir
1: alguna cosa. Podria.
3: Però, per exemple?
0: Com?
1: Doncs una persona pot morir i tenir l'estómac ple i com que les bactèries comencen a actuar, doncs això el podria vomitar.
2: Val. Mira. Un mort vomitant.
0: Sí.
3: Lleig. Tira endavant.
0: Bueno, sí. Jo he vist algun que sembla que estigui mort quan vomita ja, eh? En segons quin puesto. Escolta, com arribes a ser tanatopràctic? Perquè entenc que de petit, quan et preguntaven què vols ser, Josep? Tanatopràctic?
1: No, home, no, jo volia ser forense, però no em van deixar. No em van deixar perquè vivia a casa d'un electricista i havia de continuar la saga familiar.
0: Llavors et vas fer electricista?
1: No, vaig fotre el camp de casa i me'n vaig anar a Granollers.
2: És la manera.
1: És la manera. Sí. Vaig acabar treballant a l'hostaleria, al món de l'espectacle, i vaig acabar, doncs, tanatopràctic un dia que em van oferir un curs, sí. El vaig fer a la Universitat de Barcelona... Vaig trobar feina i fa 15 anys que em dedico a això.
0: Hòstia. I ja et vas començar dedicant a això?
1: Bueno, jo quan vaig començar vaig començar treballant arreglant difunts,
0: sí.
1: Fent cerimònies laiques i a recepció. I ara, com que estic en una funerària molt petita, aquesta aquí a la zona d'Osona, doncs estic a la Mancomunitat de la Plana, aquí el que fem és una mica de tot. Parles amb la
0: família. Jo soc de la Mancomunitat de la Plana, jo soc de Muntanyola.
1: Sí, ja ho sé, el dia que et toqui morir vindré jo a buscar-te.
2: Toma!
3: Amb el Xuriguera li podrem tapar els forats?
1: Sí, però llàstima que Arbúcies no ho faig.
0: No li toca.
2: No estic a la Mancomunitat.
0: No estàs a la Mancomunitat de la Plana.
3: No, però venir a ajudar amb en Josep a tapar-te els teus forats.
0: Ah, sí, això sí.
1: Cap problema, pots venir tranquil·lament.
0: Escolta, els tanatopràctics, maquilleu i vestiu els morts... Segons el vostre criteri, o això ho decideix la família, entenc?
1: La família ho pot decidir. Nosaltres el que fem és intentem deixar el mort el més digne possible, sí. I el més bé possible perquè el pugui veure la família.
0: Però...
1: El que es tracta és que siguin naturals.
0: Ja. Però a vegades a la família potser li agrada una cosa que a tu no t'agrada.
1: Bueno, a mi no m'ha d'agradar.
0: Ja.
1: Li ha d'agradar la família.
0: Però t'ha passat de maquillar un mort que dius, mare Déu, què estic fent? Quina bestiesa.
1: Sí, m'han passat moltes bestieses. Però bueno, és aquestes coses que... Al final, si la família ho vol així...
3: Sí,
1: escolta, jo em vaig vestir un de... Em vaig disfressar un de Michael Jackson. Vull dir, i era calvo. A sobre era calvo i blanc.
0: No, bueno, blanc ja ho era quan es va morir.
1: Ja, quan es va morir, sí.
0: Hòstia de Déu. En quin moment vas considerar que tu passaries millor rodejat de morts que de vius, diguéssim? O sigui, t'ofereixen el curs aquest? Perquè t'agrada la teva feina, entenc.
1: A mi m'agrada molt la meva feina, però no és que m'agradin els morts. M'agrada ajudar els vius a passar aquest tràmit a la mort.
0: Val.
1: Que és molt diferent.
0: Val.
1: És ajudar aquestes persones a aquest procés de dol, aquesta manera de passar aquests instants en què són complicats per una família, perquè estem molt acostumats a que hem de viure sempre, però sí. No estem acostumats a que el més segur que tenim a la vida és que un dia morirem.
0: Sí, això és així. Però
1: i tant?
0: A mi em fa molta por, també. Jo...
1: Però per què?
0: M'emprenya. Collons, bueno, estic bé ara, no vull morir.
1: O jo també estic bé, bueno, no sé quan em moriré.
0: Escolta, hi deu haver moments durs, entenc, també, per això. Vull dir que aquí fem broma i tal, perquè és un tema que és curiós i no se'n parla habitualment, però vull dir que actuen el teu dia a dia.

0: tanqueu l'enclau, que amb el que m'ha costat portar-lo aquí...
1: És com un xiste,
2: això.
0: Sí, sí.
2: Això.
0: Bueno, hi va haver una dona que em va demanar posar una targeta Visa perquè l'home era molt tacanyo.
2: Ah, sí?
0: Diu, però com em trobi un pago, prepara't, perquè el susto que em fotré.
2: I, escolta, hi ha moments de solitud que tu estàs a soles amb el mort. No et fa por?
0: Per què? A mi em fan pels vius, els morts no.
2: Ja.
0: El mort no es mou.
2: No? En cap cas, eh?
0: Es podria moure, però és un espasme muscular.
2: Però tu has tingut alguna vegada que se't mogui un mort?
0: Bueno, que es mogui un braç, sí, però perquè has tocat alguna
2: cosa. Què vols dir que has tocat?
0: Perquè si tu fas un cop aquí o tones el muscle,
2: sí,
0: fa que el nervi s'activi. Però no és que estigui viu.
2: Ja. No, bueno, però el susto te l'emportes.
0: Bueno, si em toqués el cul, potser sí, però...
1: Tia, tampoc tu imagines?
2: Tu estàs allà soles.
1: A pitar-li els llavis.
2: I t'aixeca el braç.
1: I te fot... t'engrapa...
3: I estàs, bueno, en silenci o et poses música o la ràdio? Bueno, ens escoltes?
0: Jo els escolto. Els he escoltat moltes hores, eh?
2: Mira, veu.
0: Els he escoltat moltes hores, eh?
2: Sí.
0: Vull dir, clar, jo penso que quan estava a Barcelona podia estar unes quantes hores sol allà a la sala de preparació, perquè, clar, jo preparava 12 difunts al dia.
2: 12?
0: Aproximadament.
2: Això a Barcelona, eh?
0: A Barcelona,
2: saps, eh? Saps, la gent no es moren tant.
0: No, aquí amb 220 a l'any en tenim prou, eh?
2: Aquí on dius?
0: A la zona de la Mancomunitat de la Plana.
2: I a Barcelona l'any?
0: 17.000.
4: Hòstia!
0: Clar, però és que a Barcelona hi ha els hospitals de referència, hi ha tota aquesta gent que va morir a Barcelona i que després doncs se'n va a la resta de l'Estat, o se'n va aquí a Catalunya, o puja cap aquí a Osona, també,
2: per què no? Gent que se'n va a morir a Barcelona.
0: Bueno, és que clar, els hospitals bons són a Barcelona.
2: Sí. Bueno, no diguem
0: David
2: gaire alt.
0: Tampoc està malament, eh?
2: No diguem gaire alt, que s'enfadaran als hospitals de la resta de Catalunya.
4: Els hi parles quan els hi vas fent? Saps? I ara et faré el bigoti... O ara...
0: Jo no he parlat mai... Bueno, alguna vegada parlo amb algun mort que no em queda bé i li dic, bueno, va, eixerit, que hem de quedar bé per la teva família.
4: Clar, això...
0: Llavors no saps què fas i queden bé.
4: Veus?
2: Ja.
0: Però, home...
4: Llavors, no sé. Som aquell que rega les plantes, que va...
0: Sí, podries doncs, anar a passar les...
1: Però les plantes estan vives.
0: Bueno, alguna.
2: I a banda d'algun braç que s'ha aixecat sol, diguéssim, alguna experiència...
1: Ai.
2: Com amb el més enllà, alguna més...
0: Jo el més enllà el deixo tranquil.
2: Ja.
0: Més que res, per si de cas, algun dia me n'hi he d'anar, doncs ja que ho hagi fet bé.
2: Cap en surt, diguéssim.
0: Jo, de moment, no.
2: No.
0: Jo tenia algun company que sí que veia els morts pel passadís.
4: Ah, sí? Dius ara?
0: Sí, i ja va acabar plegant, perquè...
2: Home!
0: Veia. Però, bueno, jo no els veia.
2: Tu no els veus.
0: Jo no els veus. Jo, per si de cas, els deixo tranquils.
2: Entenc que, a banda d'aquesta... A banda d'arreglar el mort, diguem-ho així, preparar-lo per la cerimònia i tot plegat, llavors també acompanyes en la vella, el tanatori?
0: Sí. Nosaltres el que fem és el anem a buscar a domicili, el preparem, l'arreglem, estem allà amb la família a l'hora de la cerimònia, els acompanyem fins a cementiri o fins a incineradora,
2: sí,
0: i ja està, i fins a entregar les cendres. I en anterioritat, hi ha setmanes que jo estic tramitant i, per tant, doncs, el que fas és doncs, fer tot el tràmit de tota la preparació amb la família.
2: Sí. És raro, aquell moment del tanatori. Què ens pots dir? Què hem de dir la gent que hi anem? Perquè no saps
0: res,
2: què dir.
0: Res. Una abraçada i una mirada fa més que suficient.
2: Ja està, eh?
0: Vull dir, jo sempre ho he dit, no diguis res, si és que no cal.
2: Tu hi vas, no dius res.
0: Vas, fas una abraçada, mires aquella persona...
2: Al mort no, a la família.
4: No,
2: a la família.
4: Has
2: de tenir molta confiança amb el mort per abraçar-lo.
4: Sí, sí.
0: Bueno, si el vols abraçar està fred.
2: Sí, sí, sí.
0: Està conservat.
2: Sí, no, està clar, està clar.
4: Jo tinc una amiga que va anar a donar el pèsam i amb els nervis, quan va marxar, es va com aixecar i va dir, bueno, gente, que per molts anys...
2: Que per molts anys què?
4: Ah, és el que diu ella. És que no sé per què vaig dir que per molts anys.
2: Tu has pensat mai, Josep, com vols que et vesteixin? I com vols que sigui la teva vella?
0: Sí, et dic la veritat. Jo els he dit, el dia que em mori, foteu el que vulgueu.
2: I ja està.
0: I ja està. Perquè, total, el que es mor, el que decideix és la família.
2: Sí.
0: El mort, poques coses decideixen.
1: Home, per últimes voluntats, eh?
2: Sí, bueno, ho pots deixar escrit.
1: Ha escrit això, eh?
2: Tu has deixat escrit com vols que te...
1: A mi vull comentar-li al mig del bosc.
2: Al mig del bosc?
1: Va estar prohibit, eh?
2: És il·legal.
1: Sí, no, però ja tinc tota una gent preparada per fer-ho.
4: Veus?
1: Què, eh?
4: No, sí.
1: Bueno, tu ets un?
4: Sí. No, jo estic disposat a el que sigui.
2: Vale.
4: Jo he demanat que em vesteixin de Schuster.
2: De Schuster, eh?
4: Com un Schuster.
0: Sí, estaries guapo.
2: Escolta, quan val morir-se? Perquè això és un tema, també.
1: Oh, val sempre. Calés, això.
2: Això val calés, eh?
0: Depèn d'on. Depèn d'on.
2: Ah, sí?
0: Clar, la nostra és pública.
2: I a Catalunya deu ser més car que els altres puestos, me cago en Déu.
0: No et creguis, no et creguis. El que passa que depèn. Nosaltres som una funerària pública i, per

0: tant som un pèl més barat,
1: sí.
0: I després hi ha les privades, que són un pèl més car, però has de comptar entre 3.500 i el que vulguis en amunt.
2: És que no paga la pena morir-te?
1: No.
2: No.
0: Quantes vegades et mors a la vida?
2: Va, per això, bo, collons, però és car.
3: Bueno, tipo, ho faràs, eh?
2: Oh, bueno.
1: Ah, bueno, 3.500 has dit, a partida.
0: Sí, a partir de 3.500. Pot ser molt més barat, eh?
1: Sí.
0: Depèn del que faiguis, perquè, clar, tanatori no és obligatori. Vestir-te i arreglar-te no és obligatori. Fer vetlla no és obligatori. Fer cerimònia no és obligatori.
1: Què hi ha d'obligatori?
0: Apuntar-te al registre civil.
1: Això és barat.
0: Això t'ho fem nosaltres.
1: Vale.
0: Això t'ho fem nosaltres. La caixa,
1: sí.
0: El sac de recollida,
1: sí.
0: I enterrar-t'ho a incinerar.
1: Quin poeta s'està posant ara? Què està de moda?
0: Home, depèn. Depèn.
1: Miquel Martí Pol...
0: Aquí sempre hi ha hagut Miquel Martí Pol. Jo sóc molt de posar xarango.
1: Ah, sí?
0: Home...
1: En el recordatori parlo, eh? Que sempre s'ha de triar.
0: A la meva sogra i a la meva iaia els vaig posar paraules senzilles de...
1: De xarango.
0: De xarango.
1: Veus? Bueno, està bé.
0: Les coses senzilles.
1: I els hits musicals continuen sent els mateixos, sí, entenc. La Vall del Riu Vermell, tot això.
0: I més a la zona aquí d'Osona, que la Vall del Riu Vermell als capellans els agrada molt.
1: Està bé.
3: Boig per tu...
0: Sí,
1: sí. Vols dir que és el moment? Boig per tu?
0: Imagine,
2: sempre.
0: De John Lennon.
2: Boig per tu sempre va bé.
3: Sentim Pep Sala de fons sempre.
1: Bueno, quan vegi un mort, ara me'l miraré diferent, Josep.
0: Sí.
1: Pensaré en tu.
0: Bueno, mira, també estarà bé, almenys algú pensarà en mi.
1: Està bé. Home, està bé, no? S'ha de reconèixer una feina al darrere, no? De dir, aquí hi ha una persona que hi ha treballat una estona.
0: Home...
1: Què és tarda, arreglar un mort?
0: Depèn, pots tardar entre 20 minuts i 3 quarts d'hora, oh. I si embalsames pots estar una hora i mitja, i si és judicial, 3 hores.
2: Què vol dir judicial?
0: Ah, que l'hagin autopsiat. Clar, la gent que troben el tràfic, clar. Al carrer, o que es mor i el troben al cap d'uns dies a casa, d'alguna manera...
2: Clar.
0: Algú ha de dir aquesta persona de què s'ha mort.
2: Sí.
0: I, per tant, va un jutge, el jutge diu que vagi al metge forense i el metge forense fa l'autòpsia.
2: Clar. Mm-hmm.
1: Josep, tenim un costum aquí a la Renaixença, que és repassar els presidents de la Generalitat de Catalunya. No sé com vas de política.
0: Bueno.
1: Has arreglat algun...
0: Polític, sí.
1: Sí?
0: Sí.
1: Es pot dir el nom o no?
0: No.
1: No es pot.
0: Perquè per protecció de dades no podem.
1: Però de quin partit era?
0: Socialista.
1: Socialista. Bueno, tots es moren, eh? Tant els d'un costó i els de l'altre, tots es moren.
0: És igual, eh?
1: Començaré amb el primer president, bueno, el primer, l'últim, diguéssim, el que tenim actualment, que és Salvador Illa, és el 133è. Llavors jo et dic el número i em vas dient a veure si recordes els presidents que ha tingut la Generalitat de Catalunya. Podem anar fins al 1.300 i pico, eh? 133, Salvador Illa. 132.
0: A Pere Aragonès.
1: Sí, senyor. 131.
0: A Puigdemont.
1: No!
0: Torra i Puigdemont.
1: Quim Torra. Noi, és que...
2: Costa.
4: És difícil.
1: És complicat, eh? És complicat.
0: Bueno, és que jo, si els veiés morts, potser sí.
1: Josep, gràcies per acompanyar-nos a la Renaixença i venir-nos a explicar aquest ofici tan curiós.
0: A vosaltres.
1: Que et vagi, que continuï anant bé entre morts.
0: Sí, vull dir que jo faré casa a la meva mare, per això. Queda't a casa, fes bondat, que ningú es mori. Així tothom estarà content.
1: Ja. Josep Canuda, està anat a pràctic, moltes gràcies.
5: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Sentiràs una gralla en directe com no l'havies sentit mai.
2: Avui no havíem de parlar de la roda.
3: Encara de rato que no diem res de la roda.
1: Bé, un moment, nois, un moment. De fet, sou vosaltres que havíeu d'haver preparat alguna cosa sobre la roda. De què parlareu?
2: Sí, avui aprendrem a canviar una roda.
1: Ah. Vinga.
2: Patata. Bueno, aprendrem...
1: Teniu sintonia i tot, eh?
3: Sí, home, hòstia, és bona aquesta.
1: Està bé.
2: Qui l'ha feta?
3: La trinca. És la patata, sí, home, sí. Escolta, per canviar una roda, què cal? Què cal? Xurigueres, digue'ls als oients. Què cal, primer de tot, per canviar una roda?
2: Sisplau, a veure, atenció, per canviar una roda, el que necessitem és tenir la roda punxada.
3: Ara.
2: Si la roda no la teniu punxada, no canvieu la roda. Bueno... A menys que no tingueu molt de rato de temps lliure, no sabeu què fotre amb la vostra vida, podeu canviar la roda. Quatre rodes, si voleu, podeu canviar.
3: No, per exemple, el meu cunyat diu, vaig a Sant Hilari, hosti, està ploguent, i fot rodes amb dibuix.
1: Ah, sí?
3: Com si fots tramo cronometrat o què, idiota? saps?
1: Hi ha gent que ho fan.
2: Hi ha gent que canvien.
1: Hi ha gent que tenen, igual que tenen armari d'hivern i sí, armari d'estiu,
3: rodes.
1: Tenen rodes d'hivern i rodes d'estiu.
3: De pluja, rodes de neu, rodes de pedra, hi ha tot tipus... No, senyor, no rigui, no que la roda sigui de pedra, avui, no fas tonto, meu cunyat.
4: Amb el que em costa a mi posar només la cadena...
3: Això t'ho explicarem. Ah,
1: també aprendrem a posar les cadenes?
3: El que convingui. A vosaltres el que convingui. Primer hem de també saber on hem rebentat la roda.
2: Sí, vull dir, roda rebentada. Dius, sí, tinc la roda rebentada, però saps quina és?
1: Clar. De les quatre.
2: Tu imagina't que rebentes la roda, canvies la roda i no canvies la que està rebentada.
1: Malament.
3: És que això sembla una animalada.
2: No és cap animalada.
3: A la meva tia li havien d'operar un dit, que tenia un nervi així que se li tancava la mà.
1: Sí.
3: La van
1: sí.
3: portar a quiròfano i quan va sortir
1: sí.
3: li havien operat l'altre dit que el tenia bé, eh? Però això és cert.
1: Això
3: us juro que és cert.
1: Això és de veritat.
3: És cert com la mort.
1: Quin hospital era això?
3: No me'n recordo. Havia de ser per Girona.
1: Sí, sí. El Trueta, devia ser el Trueta.
3: El vam anar a veure aquest i com va? Diu, igual, però t'han operat, però s'han equivocat. Vull dir que amb el roda pot passar el mateix, eh?
2: O, llavors, si no sabeu canviar, podeu fer com el meu amic Piguer? El meu amic Piguer?
1: Piguer.
2: Sí.
1: Fa molt que sou amics?
3: No, Piguer.
2: No, en Piqué no.
1: Piguer.
2: Sí, no, no confongueu, no. No té res a veure.
1: No, d'on és en Piguer?
2: De Sabadell.
1: Sabadell, va.
2: Pobrot.
3: Bon tio.
1: Bueno, pobrot, poder estar ben bé Sabadell en Piguer.
2: Sí, ell, Sabadell està bé, però ell no.
1: Però què li va passar amb en Piguer?
2: No, en Piguer, el roda de recanvi, en lloc d'una roda de recanvi, té la Bíblia allà posada.
1: En el puesto que va la roda?
2: Sí, perquè ell no sap canviar la roda.
1: Sí.
2: Llavors, el que fa és resar.
1: Si punxa.
4: El Piguer resa.
2: Collons,
4: ara m'has matat.
2: El coneixes?
4: Conya, que és amic meu de fa molts anys. Més que tu.
1: Perquè la
4: Feien pastoret junts.
1: Clar, tu ets de Sabadell, originària.
4: Som excunyats.
1: Ai. Oh,
2: espera. No explicam la vida d'en Piguer, tampoc.
1: Espera, perquè estàvem en una secció de com canviar la roda del cotxe.
3: No, m'importa una merda a mi la roda, eh?
1: S'està complicant.
3: És igual a mi, eh?
1: Però
2: en Piguer es havia enrotllat amb tu?
4: No.
2: Ah.
4: El Miquel.
2: Miquel!
4: Petons, Miquel, des d'aquí.
1: Bueno, saps què em va passar a mi una vegada amb la roda del cotxe?
2: Què dius?
1: Vaig punxar-ne dues de cop. Que això sí que és malparit.
2: És malparit.
1: Anàvem amb una amiga, Cerdanyola del Vallès...
3: Era parent d'en Piguer?
1: No, tenia res a veure. No tenia res a veure. I va picar un... Ara no sabré com es dirà en català.
2: Abre.
3: Bordillo.
1: Sí, però en català.
3: Bordillo.
1: Ah, vale.
3: Es diu bordillo.
2: Bordell.
1: Va, no.
2: No, això és una altra cosa.
1: No.
2: És una altra cosa.
1: No.
3: Pots picar amb un bordell i pots quedar molt malament, eh?
1: Amb la primera roda vam picar en el canto aquest del bordillo. És que, clar, no dic res en català. Fixa, canto, bordillo...
3: Sí. Això la gent ho entén.
1: Va.
2: El Renaixença, saps?
1: Sí. Llavors a Twitter la gent... Veio el català, que el destrosses, que no sé què. Sí. Jo entenc que no sóc...
2: Acabarem l'anècdota?
1: No sóc el principal problema del català. Que
3: estem a la secció, és nostra.
1: No, és vostra. Ara hi vaig.
3: L'explica.
1: I, bueno, amb la roda de davant vam picar en el bordillo. I automàticament amb la de darrere, també,
2: ja.
1: I es van rebentar les dues rodes. S'ha de tocar a la grua perquè només hi ha una roda de recanvi.
2: També has de saber conduir una mica.
3: Sí.
1: Conduir a la meva amiga.
3: El que va...
1: Conduir a la meva amiga, que no ha estat de sort amb els cotxes, perquè una altra vegada, sense ser culpa seva, un quillo li va tirar el cotxe al canal de Manlleu.
3: Hòstia!
1: Sí.
3: Collons.
1: Tornàvem de la festa del porc i la cervesa.
3: Sí, clar.
1: Nosaltres no havíem begut, però aquell quillo sí.
2: Ja. A veure, ser català és difícil, però ser català a Osona
1: és molt complicat.
2: Molt complicat.
1: Seguim amb els consells pràctics.
3: Jo un consell que també us vull donar, que això ho fa el meu cosí, que va molt bé, ell sempre ho fa. Ell, en el maleter, sempre, el maletero, que també és molt català, sempre hi porta quatre ampolles de ratafia...
2: Això sí que és català.
3: Ratafia, sí, perquè el seu pare, quan va treure el carnet, li va dir, sobretot, quan hagis de canviar una roda, sobretot, porta un gat.
2: Sí. Ja.
3: A la que se li rebenta la roda, comença a mamar com un
1: ratafia.
3: Boig...
1: Ratafia.
3: Agafa uns gaterrassos, llavors hi hem d'anar tots a canviar-li la roda, eh? Però això és un consell que us dono des d'aquí, Ràdio Pública.
1: Sí.
3: Quatre ampolles de ratafia i la roda la canvieu, bueno...
1: El consell seria que canvieu d'amics, vosaltres dos.
3: Ja.
2: No, també està bé dir per la Ràdio Pública que porteu alcohol mentre conduïu.
1: Sí!
3: Això és demagògia. He dit per canviar la roda.
2: No per conduir.
3: Per conduir, no.
1: Oh.
3: El moment que se'n rebenta, tu pares... Hòstia, rebenton, obres, cac, ampolla ratafia, cloc.
1: Perquè canviar la roda, deixeu-me el dir a mi aquest consell, s'ha de fer amb el cotxe parat, eh?
3: Sempre. I aixecat, el cotxe. No la vulguis canviar sense aixecar el cotxe.
2: Atenció, no ens precipitem. Primer, s'ha de descargolar la roda amb el cotxe a terra, eh?
3: Sí.
1: Ah.
2: No la descargolau amb el cotxe aixecat, eh?
1: Sí que és bé, però llavors gira, la roda. Ah,
2: la roda gira. Ah, és el seu nom, el seu propi nom m'indica que...
1: Roda.
2: Roda.
1: La roda, roda.
2: La roda, roda, roda.
1: Sí, sí, sí.
3: Total.
2: Roda, roda.
1: Tu... Abans d'aixecar el cotxe, descollar.
3: Descollar. Els quatre que crac, crac, crac.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Aixeques amb l'hidràulic, eh?
1: Sí.
3: Que si ets molt valent i tens collons, amb les mans. Crac, un aguanta amb
2: les mans. Però llavors has de ser dos.
3: Sí, un
1: com a mínim.
3: Tu aguantes el cotxe, eh?
1: Sí. I l'altre descolla.
3: Descolla, que és... Falla, falla, falla, falla, falla, falla. Clar, treus la roda, tornes a posar l'altre.
1: Sí.
3: Sobretot, de la cara bona.
1: Bueno, que té dos cares.
2: Sí,
3: sí, perquè llavors no trobes el
2: la cara maca és la que va cap enfora, la
1: vale.
2: Que mira cap al paisatge.
1: Vale, vale.
3: I poses, crac, crac, crac, cargoles una mica l'empuntales,
1: sí.
3: El que aguanta dius, deixa, crac!
1: Perfecte. Ha quedat explicadíssim, ha quedat.
3: Jo crec que sí.
1: Jo crec que sí.
3: Que si algú no canvia les rodes, ben bé perquè hi ha gent burra.
1: Exacte. Carles Soriguera, Fel Feixedes, moltes gràcies.
3: A vosaltres,
2: a vosaltres,
3: a vosaltres. A vosaltres,
2: a vosaltres.

0: acompanyen llegó la mort. Quin orgasme sideral! És com si d'un glob en fes.
1: Què està sonant, Arnau?
2: La moto de Pere Tàpies, una peça llegendària que fa servir les onomatopeies per simular el so d'un viatge trepidant en moto. El tempo frenètic de la cançó evoca velocitat i emoció i ens capbussa immediatament en el moment, en el moviment circular de les rodes del ciclomotor.
3: Sí, és boníssim, això, eh?
1: Sí. Doncs escoltem la moto de Pere Tàpies i tornem amb una història per passejar el gos.
0: Amarrades al darrere, dins uns nenes de bandera,

0: bugia. Soc la roda i soc pistó. I m'accelero el cor i freno. Soc la moto que dic jo. Oh, dic, si, si, jo, moto, pa, pa, pa, pa, jo, moto. Que me la foto, que em mato. Però t'he posat la paret. I he posat aquesta paret aquí davant, que encara ens parlem mal a mi. Encara parlem mal com el senyor. Però coi, com la foto aquesta aquí és una gran...
1: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel setge de Leningrad.

0: Avui passejarem un gos molt especial. La Rateta.
1: La Rateta.
0: La Rateta, que ja la coneixem.
1: Home!
0: És el chihuahua de la Marina Casanelles, la convidada que vam tenir.
1: Ah, sí?
0: Que ens va explicar...
1: Va ser aquí aquest plató?
2: Sí, sí.
1: Va,
2: perquè
0: home, i tant.
2: Va venir aquí en somar el turmell.
0: I què ens va explicar? Que està entrenada per detectar marihuana.
1: Sí. Sí.
0: Mireu-la, posem la foto, mireu-la.
1: És preciosa.
0: Que elegant.
3: Oi, te la veu. Mira quins ulls.
1: No és la imatge del chihuahua que tens
0: no,
1: al cap.
0: No. Us explico. Pels que esteu escoltant, no us heu d'imaginar el típic chihuahua amb cara de Satanàs i amb els ulls sortits.
1: Amb aquells ulls
0: no,
1: que ja es veu que no...
0: No. La Rateta és una gosseta negra molt elegant, amb unes orelles de punta, com dos triangles, i un posat senyorial.
1: Sí. Mm.
0: Segons la Marina, la Rateta és un gos extremadament intel·ligent i aventurer. Recordem que la Rateta és una experta en la detecció de substàncies estupefaents.
1: Sí.
0: Especialment la marihuana. Però, atenció, una cosa, una particularitat...
1: Home, aquesta dada que vas a dir ara a mi em va deixar
0: forta.
1: Marcat. A mi això em va deixar...
3: A veure, quina és?
0: No sé. Que li fa por la seva pròpia caca.
4: Clar, te'n recordes.
3: La caca.
0: La caca.
1: Quan li cagues, fa por. Quan caga s'espanta.
3: Sí.
0: S'espanta.
4: A mi a vegades també em passa,
0: Però ha de ser molt gros, perquè, això. No, ha de ser gros.
5: Avui algun dia que dius, hòstia...
3: Què he menjat?
5: Jo mateix m'he anat a ingressar a l'hospital. Endavant.
0: Arnau. Què ens has d'explicar?
6: A finals dels anys 60, els Estats Units d'Amèrica s'han consolidat com la primera potència mundial i com el far del capitalisme. Però no tots són flors i violes per al gegant americà. El país viu una època convulsa. La guerra del Vietnam cada cop va pitjor i el jovent del país s'ha rebel·lat contra el patriotisme caspós i un racisme endèmic.
1: Mira, eren altres temps, eh?
3: Sí.
1: Realment.
3: Ara ja no...
1: Ara ja no es manifesta ningú, ara ja.
6: Són temps per a la contracultura, les proclames d'amor lliure i la pau universal.
3: Això sí que era maco.
6: L'estiu del 1969, tota aquesta força es materialitza en una catarsi col·lectiva que es convertirà en el festival de música rock més icònic de tots els temps.
1: Avui passegem el gos pel festival de Woodstock.

0: El primer que hem de saber és que el Festival de Música de Woodstock no es va celebrar a Woodstock, sinó 70 quilòmetres al sud-oest d'aquesta població. Alguns inconvenients amb els permisos han fet que el festival canviï de lloc a última hora. Al final se celebrarà un descampat enorme que el propietari d'una granja de vaques ha cedit molt amablement per 75.000 dòlars.
1: Carai.
0: Sí, tu. Segons, ja és més del que pots guanyar venent llet de vaca, segurament. Okay. Segons els organitzadors, seran 3 dies de pau i música. De moment, però, s'han gastat 3 milions de dòlars i l'escenari encara no està acabat. És un escenari gegant i muntar-lo representa una feinada. El problema és que només falta un dia per començar el festival.
2: Què? L'escenari? Com va l'escenari? Us vaig molt parats, ja?
3: Bueno.
2: Sou de la brigada de Woodstock,
3: vosaltres? Tranquil, mestre, Tranquil, vull dir, tot el seu temps,
2: Tot el seu temps, però sí. Ho teniu tot per començar i encara no heu fotut res. Fa 3 dies que aquest escenari està muntat.
3: A veure, jefe, m'han d'arribar unes claus angleses. Sense aquestes eines no podem muntar res. No, hem d'esperar. Què vol fer-hi? Hem d'esperar. Ens han d'arribar les claus.
2: I no hi ha... D'on han de venir aquestes claus?
3: Collons d'Anglaterra! No us he dit que són claus angleses. Venen d'Anglaterra.
2: Oh, mare, que em va...
0: Els organitzadors es posen les mans al cap i aporten 3 milions de dòlars invertits i encara ho tenen tot a mig fer. Si no ho solucionen aviat, l'enganxada de dit serà considerable.
4: Però com pot ser que encara no tingueu l'escenari operatiu?
2: Collons, m'han dit que han d'arribar unes claus d'Anglaterra!
4: Si no fem alguna cosa, serà la ruïna.
2: Espera't un moment. Espera't. Mossa! Nena! Mossa, vine aquí! Vine aquí.
5: Què mana?
2: Com està el tema de les tanques?
5: Oh, les tanques.
2: Les tanques.
5: A veure, ho tenim a mig fer. Però...
2: Deixa les tanques. Deixeu les tanques. Oblideu-vos de les tanques i veniu cap aquí a ajudar els que munten l'escenari. Val? Així sembla que anirem més bé, així.
3: No ho sé, no li prometo res, jo. Vull dir, jo ara quan m'hagi acabat de fumar aquests 4 porros que m'he preparat... Ara, jo m'hi poso ara.
5: Passa'm una calada.
3: Deixa'm a fumar aquests 4 porros i després us hi posem.
0: Els organitzadors han hagut de triar entre acabar de posar les tanques o enllestir l'escenari. Van molt malament de temps. Per tant, s'ha decidit que el festival començarà sense que la zona estigui ben delimitada. De moment, el passeig amb la nostra gossa, la Rateta, és ben tranquil. El recinte està buit. Només hi ha els tècnics feinejant amunt i avall. L'únic que hem de procurar és que cap foco no ens caigui a sobre. Al cap d'unes hores, el públic comença a arribar. Milers i milers de joves amb cotxes atrotinats i furgonetes Volkswagen, pintades amb l'arc de Sant Martí, fan cua per entrar al festival.
6: Un perit, això.
0: Això és molt maco.
6: Això, hòstia, poguer-hi ser.
0: Jo és d'aquests puestos que, de veritat, que no...
6: Com més gent hi ha, millor,
0: Sí, és del que m'agradaria més de ser-hi allà al mig, de veritat. Llàstima que ja es va fer, perquè si no...
6: Jo també, vindria amb tu,
0: És d'aquells puestos...
6: Què sou? 800.000, vinc.
0: Ja vinc, aquí al mig. I borratxos, encara més.
2: I una cosa que no es diu... Pois.
0: Pois.
2: Tu saps els pois que hi havia allà?
0: Jo vaig anar una vegada al Canet Rock, que és el més a prop que he estat de Woodstock, diguéssim. Sí. I tot de borratxos parlant amb l'orella, no hi he tornat mai més.
6: Però no hi havia pois, ja.
0: No, pois no, però,
6: ja no n'hi ha en aquesta
0: època. Però una mà de saliva a l'orella em vaig haver de treure. Els organitzadors han previst que arribin 60.000 persones, però la cosa s'està descontrolant. Molta gent s'ha adonat que no hi ha tanques que delimitin res i estan entrant al recinte sense tenir entrada i sense pagar res.
2: A veure... Tothom que tingui l'entrada anticipada, que passi per aquesta cua.
3: Quina entrada, quina
2: Tothom amb l'entrada anticipada, la mà, sisplau.
3: Jo l'entrada me l'he fumada. L'entrada.
2: Una mica d'hora.
5: Teniu paper? A més que m'he quedat sense paper. Que...
2: Sisplau, algú d'aquí té entrada anticipada?
5: És aquí el de Marí Gelabert. En sèrio, teniu un paper, sí o no?
3: Va fumada, la Gelabert, també.
2: No m'agafi la...
5: Merda, m'ha caigut la Xina.
0: L'entrada és lenta i fora del festival s'ha format un embús de cotxes que ho bloqueja tot. Molta gent opta per abandonar el seu vehicle al mig de la carretera i accedir a peu al concert. Com que no hi ha tanques, els serà fàcil colar-se.
4: Que no veus que estan entrant sense pagar? Mira quina gentada que ve camps a través!
2: A veure, tota aquesta colla de hippies! A veure, fora d'aquí! A veure, no us coleu! Marxeu d'aquí, hippies! Fora d'aquí!
0: Els hippies s'ho autoreconeixen? Vull dir, si el crides... Si un hippie li dius...
2: Hippie!
0: Ell se sent al·ludit?
5: Jo depèn del fumat que vagi, una mica.
2: Sí, jo crec que sí.
0: Els esforços de l'organització són inútils. Val més assumir que la gran majoria d'assistents entraran sense pagar. Acceptar-ho i centrar-se en que els concerts surtin bé. Encara queda molta feina per fer i el repte logístic és molt gran. Els membres de l'organització tenien previst 60.000 persones, però en el punt màxim del festival arribaran a gairebé 500.000.
6: Imagina't.
0: Bueno, són 440.000 persones
6: sí,
0: més.
6: Sí, sí. Ja... Allà on mengen dos, mengen tres.
0: Sí.
6: Sí, home. Sí, vull dir, també, ja s'hi pindrà 400.000 ara.
0: Sí, sí, sí. Oh, no, no. És el que va dir Jesús amb allò dels pans i els peixos.
6: Exacte, i se'n van sortir.
0: I tant.
2: A casa d'ahir, allà on mengen dos, passen gana tres, eh? Ah,
6: sí. Uns això.
0: A part, i els porros fan venir gana, això sí,
2: sí
0: que és
2: això. Sí, fan venir gana. Sí.
0: A part dels organitzadors, qui més pateix a l'inici del festival és la rateta, que no para de bordar per la constant olor de marihuana que circula per l'ambient. És marihuana dels 60, una collita potent, amb molt aroma, que fa embogir a la pobra gosseta. Imagina't. Mentrestant han començat els concerts i els espectadors estan asseguts per tota l'esplanada. Les bones vibracions, l'amor lliure i les drogues de disseny campen màgicament pel festival. És música, no se'ns ha enganxat.
6: Ah, va, ho podem tallar.
0: Ara arrenca.
6: Ara sí que us ha enganxat, poder.
2: Però és un helicòpter, això.
0: Ara
2: sí, això és clar.
0: Richie Havens, Carlos Santana, Janis Joplin, els Creedence, els The Who... Són alguns noms destacats que pugen a l'escenari i fan petar els amplificadors. Tot va més o menys bé fins que quatre núvols inofensius s'han convertit primer en una mica de pluja i després en una tempesta.
2: Ai, som. Ai, que va.
0: Però com que estem a l'agost i tothom va col·locat fins a les celles, sembla que la pluja, en lloc de molestar el públic, encara els fa gaudir més de l'experiència. El camp es converteix en un fangar. Alguns assistents es revolquen per terra i juguen amb el fang. És una connexió amb la mare terra.
5: Mireu, el cel està plorant. És un moment màgic.
6: Sí, visca...
2: A mi no m'amulla, a mi no m'amulla. Per què no m'amulla?
0: Feu-te el xubasquero, noi.
2: Per què vosaltres no m'amulla? A mi no m'amulla.
5: Algú té paper de fumar?
6: No, que va, molesteu.
2: Hòstia, el paper de fumar se m'ha mullat.
6: M'estic xinant el fang, com mola. Com mola fer l'amor amb el fang.
2: Els porcs també ho fan, això. Hòstia, sóc en Nil dels joves.
6: Sí, tio.
2: Ei, tio.
6: T'havia sortit per TV3, eh, tio.
2: Ei, tio, voleu llenties?
0: Curiosament, mentre el públic es revolca pel fang, la rateta, tan elegant com sempre, intenta esquivar els bassals. Ja sabeu que és una gossa molt polida. Sort n'hem tingut que la pluja ha dissipat una mica l'olor de marihuana perquè la pobra ja s'estava quedant sense veu de tant bordar. La psicodèlia regna per l'ambient. Penseu que els artistes van tan col·locats com el públic.
2: Ho diràs.
6: Que maco, això.
0: Això també ha de
6: quina
0: ser...
6: connexió.
2: La Janis Joplin no crec.
0: No ho conto. No.
2: Sí. No.
0: Excepte la Janis Joplin,
2: sí.
0: Els altres...
2: Els altres, sí.
6: Els altres, els altres, sí.
0: En un moment dels concerts, Carlos Santana es pensa que la seva guitarra s'ha convertit en una serp. Bueno,
6: sí, no,
0: pot passar.
6: És normal.
0: Pot passar.
6: T'ha passat a tu actuant?
0: A mi?
6: Actuant en una que et pensis, hòstia, aquest, això de l'escenografia és amb un elefant.
0: Sí que m'ha passat.
2: El que toca la berra dels mongrins, a vegades es pensa que toca una girafa.
6: Els mongrins, que vols dir que van molt...
0: Van tots col·locats. Sí, sí, col·locats.
2: Aviam, perdoneu, mongrins, eh? Vull dir, no... Sí.
0: En un pla més terrenal tenim problemes logístics greus. Només portem un dia de festival i l'organització ja s'ha quedat sense menjar ni aigua potable.
2: Ara sí que l'hem parida. Ai, la mà, les parades s'han quedat sense menjar.
0: Ai, Déu.
4: Doncs agafem una furgoneta de producció i anem a comprar.
2: On vols anar a comprar? No podem, la carretera està col·lapsada. Hem d'aixafar tots aquests cotxes, passar-los i per sobre. Que, com ho vols fotre? Que vingui un bulldozer, no ho sé, que hem de fotre.
0: Un què has dit?
2: Un bulldozer, una màquina grossa d'aquesta.
6: Si no t'expliques...
2: Un tanc.
0: Per acabar-ho de complicar, es necessiten assistències mèdiques. Hi ha gent que s'ha desmaiat per la intensitat de la festa. I una noia s'ha posat de part.
1: Ajuda! Jo necessito ajuda!
2: Què passa ara? Què passa? Què passa?
1: La meva amiga, que s'està posant de part.
5: Tranquil·les, tranquil·les, no us preocupeu. Tindré la criatura aquí, el fang, en contacte amb la terra.
2: Això mateix, això mateix, el que faltava. Agafeu-lo i porteu-lo a un hospital.
5: Calli, deixeu-me opressors, la natura de seguir el seu curs.
2: Hi ha algun metge aquí que no vagi fumat?
0: Al final, els organitzadors han de demanar ajuda a l'exèrcit dels Estats Units perquè enviïn helicòpters medicalitzats i s'emportin les embarassades i els assistents que s'han desmaiat. Són moments d'angoixa. Molta gent comença a tenir gana i set. No hi ha menjar enlloc i la situació es complica per moments. És que
5: la només, rateta, què?
0: Només s'explica el bo de Woodstock, eh?
2: Sí, sí, sí.
3: Jo poguer-hi ser, aquest festival. Hòstia,
0: sí.
3: Hòstia.
5: El que peio, la rateta, què? Què passa amb la rateta? Es morirà de gana.
0: La pobra rateta també té gana. Sort que és petita i amb poca cosa ja està plena. Ah. Això sí, ja fa estona que ha abandonat aquells aires senyorials que tenia. Ara mateix tenim la rateta rebuscant entre el fang qualsevol entrepà mig rosegat. És simple supervivència. Allò que la seva pròpia caca li feia por ja ho ha superat. Amb la quantitat de merda, brutícia i vòmits que té al seu voltant.
5: Fins dalt.
0: Déu-n'hi-do.
2: Mare Déu, quin desastre de festival. Mal hora el vam organitzar.
0: Finalment, l'exèrcit dels Estats Units envia helicòpters amb menjar i aigua potable. És l'única solució perquè els assistents de Woodstock puguin menjar. Els veïns de la zona també han anat fins al festival a portar-los 4 tàpers.
4: Has de tenir fe. Ja veuràs que d'aquí a uns anys se'n sentirà parlar d'això que hem fet avui.
2: A la garjola ens fotran. Ja veureu, a la garjola.
0: Els organitzadors no saben que han creat una mica sense voler el festival de rock més icònic de tots els temps.
2: Mentre no hi hagi cap mort, rai, saps? Vull dir, hem passat encara prou bé, saps? No? No? Què? Hi ha un mort? Quants?
0: Dos.
2: Dos morts?
0: Dos morts.
2: La mare, que a la garjola ens fotrem.
0: És hora de parlar de la cara més fosca de Woodstock. Ens situem a l'últim dia del festival. Jimi Hendrix està actuant i molta gent ja ha desfilat cap a casa. Sembla que el pitjor ja ha passat, però en aquest punt de la història és quan es confirma una mort per sobredosi.
2: Bueno, aquesta raia que estaré de preveure. Sí.
0: Si hagués sigut a casa, aquest també s'hagués mort.
2: I tant, aquest ja hauria tocat.
0: L'altra mort es produirà ben aviat. Ens hem de situar als afores del recinte, en un camp que hi ha just al costat. Un pagès està llaurant amb el seu tractor i de cop nota una trompada just a sota el vehicle.
5: Ai, la rateta.
0: No.
5: No, me l'has matat?
0: No.
5: No.
0: El pagès acaba d'esclafar un pobre noi que estava estirat dins d'un sac de dormir. És un del públic que havia marxat camps a través i s'havia fotut a dormir vora unes mates. Ha sigut un tràgic accident. Ningú en té la culpa.
3: A veure, també, és que m'acaben de... Vull dir, jo estava aquí llaurant, ella anava llaurant i sento... Que te crac! Que I he pensat, hòstia, he esclafat un gos. Però quan m'he girat he vist que, collons, hi havia un pobre nano.
2: I quan has vist que era un nano que has atropellat aquest pobre nano, què has fet?
3: Sí, què volies que fes, també? Que ha trucat a l'ambulància, però, collons, ja es veia aquell nano que l'altre barri. Guaita, mira el tractor, veus? Encara hi ha pell enganxada aquí al tractor.
0: Hòstia de Déu.
3: Això és del genoll, que l'he enganxat de baix, he anat pujant amunt, i el primer, el genoll m'ha quedat...
2: És un jonder, això teu.
3: Un genoll, dic.
2: Ah.
3: Què dius?
2: Un jonder és el...
3: No, dic Manel, jo. No, jonder.
0: Aquestes dues morts també contribueixen a fer publicitat de Woodstock, a fer-lo encara més salvatge. D'altra banda, si les tanques haguessin estat al seu lloc durant els concerts, potser el noi no hauria marxat pel camp i s'hauria salvat.
2: Sí, home, ara fot'm la culpa a les tanques, tu. Amb lo drogats que van tots aquests hippies, i ara les 4 tanques que no hem posat, ara tindrà la culpa a les tanques. Drogats, colla de pollosos, hippies.
0: Ei. Woodstock deixa una empremta inesborrable en la memòria col·lectiva de tota una generació. Heu de saber que les pèrdues econòmiques van ser enormes, però els organitzadors les van recuperar quan van filmar un documental sobre el festival que va guanyar un Òscar l'any 1971.
2: Veus?
5: Mira, i què se n'ha fet de la rateta, sisplau?
0: La rateta, la nostra chihuahua.
2: Ai.
0: La rateta...
5: Se l'han menjat.
0: Amics meus, se l'han fumat, t'imagina.
2: Orelles i tot.
0: Hòstia, fumar-te un chihuahua de fet.
2: Has d'estar molt apurat, eh?
3: Has d'anar fent... Acabes fumat, però bordant, eh?
0: La rateta, la nostra chihuahua, és... Viva! Viva!

La nostra amiga ha superat el passeig, però està ben marejada. Tornem a casa morts de fam, cansats, sense haver dormit, plens de fang i amb una pudor de marihuana que espanta. La rateta ha sobreviscut, però no sabem si mai més tornarà a ser aquell gos tan intel·ligent que detectava droga. Ara es mou lentament i té els ulls ben inflats i vermells, més del que s'espera d'un chihuahua. Woodstock també li ha passat factura. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres. I ara...

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molenaar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran, el entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals.
12: i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. Però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
18: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
19: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
20: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
21: a... It's too dangerous.
20: Yes, exactly.
21: Okay, now we understand.
20: Yep. Okay.
1: Thank you.
19: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
19: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
16: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral, des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats, i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Siddiq. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova

0: malgrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
1: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
2: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
1: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
2: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
1: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
2: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
1: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
3: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
7: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny.

0: I el terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
1: La directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
2: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
1: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
3: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant excloent les dones.
1: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
4: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
1: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
6: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
7: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
6: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
5: 3CAT Info.
6: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
8: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los 3 porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
6: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Harman.
9: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
6: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
10: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
6: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
5: L'actualitat esportiva a fons.
6: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anem Més Alt, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el noruec Tor Sentraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk de Salònica grec i el Balkan búlgar.
5: Són dos quarts de set.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous, es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giralt Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
11: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem al contrari evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
12: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
13: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
12: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
15: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
14: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
16: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
15: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
14: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
17: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
18: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
14: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
19: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
20: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
21: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Merco Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
22: Hem tocat sostre de preu
2: i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
21: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
2: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
21: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre a la costa i al perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
22: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
23: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
24: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
3: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
5: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
3: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
6: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
7: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
8: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
3: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
26: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
3: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
27: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
28: ¿Sabes lo que es? ¿Esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
29: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
30: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
31: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
1: Esports.
0: Amb David Obach.
9: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
10: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
9: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel, amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
11: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
9: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
12: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
9: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Harman.
13: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
9: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
9: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la 5a etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
14: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
9: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
1: 3CAT Info.
9: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de Futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
4: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. La notícia continua sent la calor, molta calor. Nit complicada, 27 graus ara mateix a la Granadella, 30 a l'Observatori Fabra de Barcelona i 31,3 graus al Coll de Belitres, a Portbou. En aquest observatori, avui ha baixat una mica la temperatura respecte a ahir, on amb 31,9 graus van tenir la mínima nocturna més alta que s'ha registrat mai a Catalunya. 31,9 graus en aquest observatori de Portbou. La bona notícia, per variar una miqueta, pel que fa als incendis, és que ara mateix tots els focs que vam tenir ahir, i vam tenir una altra tarda complicada amb diversos incendis alhora, tots estan estabilitzats. Aquesta és la bona. La mala és que avui torna a ser un dia que preocupa i molt. Tenim més de 200 municipis en perill extrem, en concret 219. Són 5 municipis més que ahir. Vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem i en tenim 219. Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui hauria de ser l'últim dia de calorada d'aquesta setmana, però ja vas avisar que la cosa va per llarg, també.
1: Sí, la veritat és que em preocupa, o ens preocupa, dimarts, dimecres de la setmana vinent, perquè entra una situació d'aire molt càlid que prové d'Àfrica i la situació no... O sigui, sí que és veritat que tindrem ara una mica de treva, però la situació continua molt complicada també de cara a la setmana vinent. I aquesta tarda també embufarà una mica més de vent, sobretot a la comarca ja dels Ports, de l'Alt Maestrat, un vent del sud-sud-oest que guanyarà intensitat. Per tant, doncs, no hem de baixar la guàrdia, perquè, a més, i deixem dir-ho, els bombers porten molts dies treballant, molts dies i moltes nits treballant, i això, doncs, també s'acaba notant.
0: A més, molt treballant i en molts llocs alhora, com aquell que diu, perquè tenim molts incendis. I ho deies tu aquesta setmana, vam començar amb una quarantena de municipis en risc extrem, ja són 219 ara mateix, és pràcticament bona part del país.
1: Jo crec que ara, com a societat, jo crec que els catalans i catalanes com a societat hem d'entendre que ens hem d'implicar en aquesta feina de reduir la possibilitat que s'iniciï un incendi. Per això, doncs, cal que a vegades renunciem a coses que volem fer a l'exterior o alguna de les nostres activitats, perquè els bombers no ho poden apagar tot ni de forma tan permanent i continuada.
0: Tomàs Molina, mil gràcies. Fins ara.
1: Fins ara.
0: 219 municipis tenim ara mateix en risc màxim d'incendi. 219. Els bombers, en la línia del que deia el Tomàs, demanen màxima precaució perquè tenim les mateixes condicions que ahir van tornar a provocar diversos focs simultanis a diferents punts del país.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: És el que deia el cap dels bombers, David Borrell, avisant d'aquestes condicions meteorològiques que continuen sent francament complicades. Insistim que hi ha una bona notícia en tot això, és que entre el vespre i aquesta matinada els bombers han pogut donar per estabilitzats tots els incendis que ahir van fer confinar més de 10.000 persones, que ja estan totes desconfinades. Estem parlant de l'incendi de Navarcles, al Bages, el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, el que es va declarar a última hora a Guimerà, a l'Urgell, i el que també cremava des de dimarts a Sentmenat. De seguida repassarem els principals punts per veure com han anat les feines durant la nit, però és important destacar que estan estabilitzats. És una de les notícies de les últimes hores. De les altres notícies, hem de parlar una vegada més de Donald Trump. Ha afirmat el president dels Estats Units, tornant de la cimera de l'OTAN, que la relació amb Espanya ara resulta que ha millorat.
3: Spain came back all the way today. Spain was very generous today.
0: Espanya ha sigut molt generosa. Diem això perquè això ha estat literalment hores després que digués que és un desastre, que Espanya no es porta bé, que Espanya no funciona, i de trencar, i amenaçant de trencar tota relació comercial per la suposada poca aportació d'Espanya a l'Aliança Atlàntica. Després d'això, el president dels Estats Units ha dit a l'Air Force One que Espanya s'ha redimit, ha estat molt generosa i ha accedit a fer un pagament important. Trump no ha concretat en què, ni quants diners, ni els compromisos de Sánchez, però com a mínim això ha dit. Avui potser en podrien tenir més detalls perquè es reuneixen a Madrid la ministra de Defensa, la ministra Margarita Robles, amb l'ambaixador dels Estats Units a Espanya. Però mentre això passava...
4: Banda.
0: Torna a preocupar el conflicte a l'Orient Mitjà perquè deixem enrere una nova nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. En aquestes últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars de Teheran, de tot el país, després que Trump donés per acabada la treva. L'últim que ha dit el president dels Estats Units és que l'han trucat aquesta nit per tornar a arribar a un acord. Aquests són els fronts que tenim oberts ara mateix. Ara mateix són les 7 i 5 minuts i hem de parlar de futbol perquè el Mundial avui comença en els quarts de final. A les 10, França-Marroc. Més enllà de la vessant esportiva, el partit també preocupa preocupa per les alarmes en seguretat a França. Ara fa 4 anys les dues seleccions es van trobar a les semifinals del Qatar, del Mundial del Qatar, i aleshores a París es van registrar més de 250 detencions i una persona morta. És per això que en aquestes últimes hores s'han reforçat les mesures de seguretat a diverses ciutats franceses i, de fet, en el cas de París s'ha declarat un toc de queda pels menors de 16 anys que a partir de segons quina hora ja no podrien sortir al carrer. També en parlarem avui, en aquest dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
4: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llompart, Assumptes Carp, Jordi Mir i Ignacio Rigau. De moment, Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, bon dia.
5: Bon dia.
0: Estabilitzat.
6: Els bombers han aconseguit estabilitzar aquesta matinada l'incendi de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre. Pels vols de la una l'han pogut estabilitzar i amb la llum del dia caldrà revisar el perímetre, sobretot el flanc dret, que és el que més preocupava ahir a última hora. Els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i el suport de pagesos i tractors que han ajudat llaurant camps.
7: La d'ahir va ser un altre cop, una altra jornada crítica al país pel que fa als incendis simultanis. També es van poder estabilitzar els focs d'aigua a Múrcia, el de Navarcles, el de Gavà, el que va començar també dilluns a Sentmenat. David Borrell és el cap del cos de bombers.
8: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
9: Els bombers demanen molta precaució perquè avui les condicions tornaran a ser molt complicades per la simultaneïtat d'incendis i continuaran les tasques per controlar els focs.
0: I també a Navarcles.
6: Al Baixes, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat després d'haver calcinat unes 30 hectàrees. Protecció Civil ja ha aixecat també l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que havia afectat unes 9.000 persones.
0: Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, anem al directe. Montse Poblet, què tal? Molt bon dia.
10: Hola, bon dia. La feina dels bombers aquí al Bages ha continuat tota la nit i les perspectives després que l'incendi, com dèieu, s'estabilitzés ahir al vespre, són molt bones. El fum negre que encara es veu ve de la nau industrial del grup Vilà-Artés, que continua cremant i que ha quedat totalment calcinada. La possible toxicitat del fum d'aquesta empresa, que es dedica al reciclatge, va ser precisament el que va provocar el confinament fins ahir al vespre de Sallent i d'Artés. A l'espera d'un balanç definitiu, aquí s'han cremat unes 30 hectàrees i van treballar 60 efectius terrestres i 12 d'aeris, i també els pagesos de la zona, que van mobilitzar 40 tractors per segar els camps i frenar les flames. Bones notícies, per tant, des del Bages. Sense que això permeti baixar la guàrdia, les condicions d'humitat, temperatura i vent previstes per avui tornen a ser molt complicades. D'aquí a una estona es farà el canvi de torn dels bombers i tindrem l'actualització de quina és exactament la situació de l'incendi. Sabrem si ha passat d'estabilitzat a controlat.
0: Gràcies, Montse. Pendents d'aquesta actualització, tornem a parlar d'aquí una estona. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Dèiem Navarcles estabilitzat, també Aiguamúrcia.
7: També està estabilitzat aquest incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat unes 70 hectàrees.
0: Anem-hi també en directe. Manel Sastre, què ens expliques? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Sí, aquí durant tota la nit també s'ha treballat, però s'han anat reduint els efectius dels bombers que estan actuant en aquesta zona. Ara mateix hi ha 25 dotacions dels bombers que continuen remullant tot el perímetre d'aquest incendi després que ahir a les 10 de la nit quedés estabilitzat, només 6 hores després que s'iniciés un foc que a primera hora de la tarda preocupava i molt. El foc ha cremat entre 70 i 80 hectàrees, majoritàriament forestals, en una zona molt pròxima al que és el pulmó verd del Baix Penedès, la Serra del Montmell, com dèieu. Per això, veïns del nucli d'aigua Viva, un dels nuclis d'aquesta zona, que estaven molt amoïnats, com la Núria Altamira, reclamaven més recursos per mitigar aquests riscos d'aquest estiu tan calorós.
12: Faria falta més mitjans rurals, més neteges de boscos, més tallafocs per part dels ajuntaments, que en definitiva tenim el pulmó del Baix Penedès està aquí dalt. I si no mirem de cuidar-lo, pues, de seguida ens anirem a Norris tots.
11: Ahir a la tarda es van arribar a confinar preventivament 1.600 veïns del Pla de Manlleu, de Pontons, de les Pinedes Altes, del Montmell i de Valldossera. Nosaltres som ara mateix a l'entrada del Pla de Manlleu. El foc va arribar aquí a tocar del nucli, però els tallafocs que suposen les vinyes que hi ha plantades justament a l'entrada del municipi van evitar que s'acostés més a les cases. Ara mateix aquí el que veiem és alguna fumarola, molt poca cosa, i una mena de boirina que s'estén per tota la zona cremada, fruit de la inversió tèrmica que hi ha aquí. Ara mateix, amb 18 graus de temperatura, la temperatura ha baixat força aquí durant la nit i ha ajudat també els bombers.
5: Gràcies, Manel. Fins ara.
11: Fins ara.
5: 219 municipis.
9: En risc extrem d'incendis i amb el pla Alfa activat a nivell 4, que és el màxim. En aquestes localitats s'hi han prohibit les activitats considerades perilloses, com obres a les carreteres, barbacoes, acampades i també activitats esportives en espais forestals. A més, hi ha 8 espais naturals tancats, com el Montmell Marmellà, Montserrat o Sant Llorenç de Munt i l'Obac.
5: 40.9.
6: Avui continuarà la calor extrema en molts punts de Catalunya després de les temperatures rècord que es van batre ahir a diversos punts. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra mai s'havia arribat als 40,9 graus.
7: De fet, en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat es van batre rècords absoluts. Sarai Sarroca és la directora del Meteocat i en parlava en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia.
9: La màxima del dia la van patir a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Sarroca apunta que les calorades ja no són excepcionals.
13: Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
6: Per cert, que aquest mes de juny s'ha confirmat com el més càlid des de que hi ha registres a la part occidental d'Europa i el segon més calorós a nivell global, segons el Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
0: I encara parlant d'aquesta situació, 600 persones
7: han estat ateses pels serveis d'urgències de salut la darrera setmana a causa de la calor. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública.
14: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
9: El que més els preocupa són les deshidratacions que afecten sobretot la gent gran i que els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
0: I casals d'estiu.
6: En plena onada de calor, milers d'infants de tot Catalunya aquests dies participen en casals d'estiu o colònies o campaments, i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir als entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
15: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors, i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
7: I des de l'Associació Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també aquest programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
16: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
9: Només podríem mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
0: Falta un minut per arribar a un quart de vuit, una altra de les notícies de les últimes hores, i tornen.
6: Els Estats Units a bombardejar l'Iran després que Donald Trump donés per trencada la treva amb la República Islàmica. El comandament central nord-americà ha informat aquesta matinada que s'ha atacat uns 90 objectius militars iranians.
0: Washington, Oriol Serra.
17: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
18: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per dir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
17: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I de crítiques a elogis.
7: Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia amb elogis als seus aliats. El president nord-americà rebaixa les crítiques i celebra els progressos dels països europeus per augmentar la despesa militar.
0: Enviat especial a la cimera, Bruno Fortea Mires.
19: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
20: The unity in that room. La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
19: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat dues victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès míssils nord-americans Patriot, que fan falta a l'exèrcit de Kiev.
0: Encara sobre això, soci terrible.
9: És com havia qualificat Trump Espanya, amb qui fins i tot amenaçava de trencar relacions comercials. El president espanyol Pedro Sánchez hi treia importància i, de fet, aquesta matinada, en un altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí.
0: I atenció amb això, perquè es va fent gros. Baixes laborals.
6: Pedro Sánchez carrega contra el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, per definir les baixes laborals com un càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan arribi al govern. Des de Gènova han intentat matisar les paraules del seu líder, d'Alberto Núñez Feijóo, assegurant que el que es referia era a casos fraudulents.
0: Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
21: Pedro Sánchez deixava molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
22: Me parece absolutamente desafortunado equiparar las bajas laborales con el cáncer.
21: Paraules del líder del PP que des de Gènova han matisat, reconeixen que hi ha pogut haver un error de comunicació. Ho intentava aclarir el popular Juan Bravo en una entrevista a La Sexta, mentre Sánchez advertia que Feijóo només té un propòsit.
23: Hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
22: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
21: Segons les dades de l'Institut d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I hem de parlar també de l'Esvoranc i dels veïns dels 93 habitatges desallotjats que no podran tornar a casa ben bé fins al cap de setmana.
7: Sí, fins al cap de setmana, com a molt d'hora és el que els passa a aquests 93 habitatges, aquests veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi que van ser desallotjats per l'Esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
9: Els controls posteriors al formigonatge de l'Esvoranc van donar ahir bons resultats, però els tècnics necessiten més dies per certificar l'estabilitat del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
24: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. Un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
6: De fet, els sondejos que s'havien fet per tot el traçat de la línia 9 ja havien determinat que aquest lloc, el lloc on s'ha fet l'Esvoranc, era un punt delicat. Ho ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies Albert Ventallol, que és del

0: capitalitzar la gestió de la catàstrofe.
1: Enviat especial, Miquel Jarque.
2: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
3: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
2: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 7 i 20 minuts, Pixies, Sweat i Garbage.
4: Encapçalaran la segona jornada del Festival Cruïlla i l'estrena dominada pel pop.
1: Marruí.
5: Halsey ha estat una merescuda cap de cartell que ha portat un espectacle basat en la novel·la gòtica de terror. Unes escales que acabaven en un portal romànic amb flames en comptes de baranes dominava l'escenari mentre al fons hi havia projeccions de castells medievals i vitralls. Molt pensat per la càmera. La cantant de Nova Jersey ha entregat cançons amb molta força com Nightmare Castle, amb la que ha tingut un problema amb l'inalàmbric, o Experiment on Me, on traspua la influència de Nine Inch Nails o Placebo. Avui, bandes internacionals com Pixies, Suede i Garbage comparteixen cartell amb artistes catalans com Alosa, Mishima, Standstill o la mallorquina Maika Makovski. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Marc. I en esport, Robert Prat, com estàs? Bon dia.
6: Bon dia.
1: França-Marroc, 10 de la nit, hora d'aquí, quarts de final del Mundial de Futbol.
7: Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia que Mbappé estigui centrat després del partit dur que va suportar amb els jugadors del Paraguai.
8: Kylian està bé, a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
7: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
9: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
1: Demà Espanya juga el pas a semifinals contra Bèlgica.
7: El porter de la selecció espanyola, Unai Simón, ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio com porta Joan García la seva titularitat.
10: Con Joan muy buen rollo y con la calidad humana que tiene Joan estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
7: L'exjugador del Barça, Rafa Márquez, l'ha nomenat nou seleccionador de Mèxic.
1: I Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City. Anglès.
7: I la van presentar a Nova York.
11: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
7: Gabriel Moscardo, migcampista brasiler, 20 anys, cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour de França avui es puja al Tourmalet i l'Aspen. El noruec Traen surt com a líder. El neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. I a Wimbledon, semis femenines, Coco Gauff, Muixova i Noskova, Marta Kostic.
12: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmed.
15: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morrit. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
16: Troba el teu lloc amb ParkClick.
17: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
18: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
19: el 95.871. 9, 5, 8, 7 i 1. La sèrie, la 6.
18: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.

0: Vinga, i a les històries del Mundial, el que ha passat a la història com el Mundial més violent de tots els temps, Xile 62, Pol.
1: Mundial de 16 seleccions, això vol dir 32 partits, es calcula que hi va haver 50 lesionats, incloses 5 fractures. Però es recorden sobretot dos partits. Un, el que es coneix ja des d'aleshores com la Batalla de Santiago entre l'anfitriona, Xile, i Itàlia. Algunes cròniques, de fet, el defineixen com el partit més violent de la història del futbol. L'ambient, de fet, s'havia escalfat amb els enviats de la premsa italiana a cobrir la cita mundialista, que havien publicat cròniques dies abans definint Xile com la trista capital del món subdesenvolupat, o el país i la seva gent estan orgullosos, deien aquestes cròniques, de ser miserables i retardats. Com devia ser la cosa, com devien estar els jugadors italians que van sortir a la gespa llançant clavells blancs a la tribuna per intentar rebaixar la tensió, però no va servir de res.
2: Aston está molestando al jugador itálico. Tengo la impresión que lo ha expulsado.
1: De seguida, tanganes constants, puntades de peu, algunes puntades de peu al cap, algunes també amb el joc aturat, cops de puny, fins i tot la policia entrant al camp per endur-se un jugador italià expulsat.
2: Ahora David levanta su pierna y golpea a Lionel Sánchez en la cabeza. ¡Echó el jugador itálico! ¡Echó el jugador!
1: Una violència insòlita que de seguida va fer la volta al món.
3: Chile versus Italy. This is the first time the two countries have met. We hope it will be the last. And the result...
1: La televisió anglesa deia aleshores que era el primer cop que havien jugat totes dues seleccions, Itàlia i Xile, i tant de bo fos l'últim, ha estat un desastre, deia aquesta crònica, per la Copa del Món. L'àrbitre anglès, que era Ken Aston, va admetre en acabar el partit que havia sentit impotència. I es diu que va ser arran d'això que ell mateix va proposar per al següent Mundial un canvi a les normes. Es van inventar les targetes, inspirant-se en el color del semàfor, se sancionaria amb una groga, una falta dura, i amb una vermella, una de més violenta.
0: L'altre partit recordat per la duresa en aquell Mundial va ser un Iugoslàvia-Unió Soviètica, i el resultat, Pol, sembla allò, un comunicat de guerra, eh?
1: Sí, hi havia comptes pendents, havia estat dos anys abans la final de l'Eurocopa, un jugador va acabar amb 12 punts de sutura a una cella, un altre amb una lesió al turmell, també hi va haver una fractura nasal, i el més greu de tots, una fractura de tíbia i peroné del defensa soviètic Eduard Dubinsky, que de fet va tenir un desenllaç fatal. Va poder tornar a jugar, però mai es va recuperar del tot, i de fet, arran d'aquesta lesió, anys després se li va diagnosticar un sarcoma, li van haver d'amputar la cama, i de la ferida d'aquella amputació va acabar morint per una infecció.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. El més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui sobre l'acomiadament d'una col·laboradora de Cuatro.
4: Hi ha un programa infame a Cuatro que es diu En Boca de Todos. Ho presenta Nacho Abad i ahir van acomiadar a una de les tertulianes, Marta Nebot, marcadament progressista. Bé, la cosa és que ella ho ha fet públic a les seues xarxes, deixant vore que l'acomiadaven per la seva ideologia. Que és possible. Però jo el que no puc entendre és que qualsevol periodista amb un clar sentit ètic i deontològic vulga col·laborar en un programa com ese. Jo tindria que estar morint-me de fam.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Cometa ens proposa la sèrie Agatha Christie, Matar és fàcil.
5: Minissèrie de la BBC, que és una adaptació contemporània de la novel·la amb el mateix títol firmada per la reina del crim. Està ambientada als anys 50 i arrenca quan un jove arriba a Londres des de Nigèria per començar una nova feina. Durant un viatge en tren, coneix una dona gran que li explica que al petit poble on viu hi ha hagut diverses morts, aparentment accidentals, però que ella creu que han estat assassinats. Quan la dona mor en circumstàncies estranyes, el jove es veu abocat a descobrir l'assassí en sèrie i comença el joc detectivesc. Una proposta entretinguda de només dos capítols que trobareu a 3cat.
0: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
6: Primera nit a alta mar amb els primers marejos. Ai, la flota.
7: Doncs després d'aquests petits contratemps que van enredaria ahir la seva sortida, avui, com estem explicant, cinc vaixells tornen enrere per segon cop. I ahir es va girar una mica de mal temps i la flotilla que lideren Greta Thunberg i Ada Colau, entre altres, va parar a Badalona, però al final van poder marxar. Sí. En aquests moments podem saludar també Ada Colau. Senyor Colau, què tal? Bon dia.
8: Bon dia a totes. Què tal? Com esteu?
7: Molt bé, senyor Colau.
9: Bé, bé, bé.
7: Finalment van poder sortir, no sé on estan ara mateix.
8: Ara... Perdoneu, és que tinc una mica de paret, però ara som a Menorca.
7: A Menorca. Amb això hem arribat a dos quarts de vuit.

0: I avui ens despertem amb una bona notícia per variar una mica. Tenim estabilitzats ara mateix tots els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar ja ben bé aquesta matinada. També estan estabilitzats els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el que es va declarar dilluns a Sentmenat. David Borrell és cap dels bombers.
1: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
0: A tot Catalunya, avui hi ha 219 municipis que en risc extrem d'incendis. Per tant, el pla ha activat al màxim nivell. Recordem que vam començar la setmana amb una quarantena de municipis en risc extrem. Avui són 219. Tot això enmig d'aquesta onada de calor extrema que deixa temperatura rècord. 40,9 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, 44 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. I al matí de Catalunya Ràdio, avui us estem explicant que aquestes altes temperatures tenen un impacte important en casals i campaments. També les restriccions del risc d'incendi. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
2: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
0: D'altra banda, deixem enrere una altra nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
3: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar tres embarcacions, no dues.
0: Després d'amenaçar Espanya de trencar les relacions comercials pel seu poc suport a l'OTAN, deia Donald Trump, ara el president dels Estats Units ha girat una mica la seva versió, per variar, i ha dit que el govern espanyol s'ha fet bondat i ha compromès a fer un important pagament a l'aliança. I, en fi, hi ha els esports, Robert Prat.
4: El França-Marroc a les 10 obre els quarts de final del Mundial de Futbol. Alexia Putellas, presentada com a nova jugadora del London City. L'ex-blaugrana, Rafa Márquez, nomenat nou seleccionador de Mèxic. Gabriel Moscardo, migcampista brasiler de 20 anys, cedit pel PSG, és el tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada.
0: Ara sí, gràcies, Robert. I pel que fa al temps, el que dèiem, aquesta calorada, Tomàs Molina. Tomàs Molina? Mirarem de recuperar-lo. Anem a fer un cop d'ull a com tenim ara mateix la mobilitat. Sílvia Andrés, que ens expliques? Bon dia.
5: Bon dia. De moment, força tranquil·litat a la xarxa ferroviària del país. A la mitjana i llarga distància veiem alguns retards puntuals. El tren que sortia de Girona i que havia d'arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 7:40 finalment ho farà a un quart de nou. També els trens amb destinació Girona que han sortit de Barcelona cap a les 7 acumulen la majoria d'ells uns minuts de retard a la capital catalana, autobusos i metros a l'hora.
0: Gràcies, Sílvia. Ara sí, Tomàs Molina, què ens expliques?
6: Avui torna a ser un dia de sol i de calor, una miqueta menys intensa que la d'ahir, encara però amb valors de la temperatura que tornaran a enfilar-se fins als 40 graus, especialment en alguns punts de les comarques gironines, també àrees de les comarques de Ponents, en particular cap a l'Alt Empordà i també cap al Segrià, Noguera, també el Pla d'Urgell seria potser els punts on la temperatura pugi més amunt. Amb un dia de sol en conjunt, tarda però un altre cop amb aquests ruixats, amb alguna tronada que pot afectar algun punt, sobretot de l'Alt Pirineu, amb poca quantitat de precipitació i encara amb aquesta situació de perill d'incendi molt elevat.
0: I ens falten les carreteres. Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs aquesta hora sense incidències destacades a les carreteres, però sí que hi ha les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca l'A2 des de Pallejà, B23 a Molins de Rei, B20 a Santa Coloma i a les rondes, Ronda de Dalt de Trinitat a Vall d'Hebron i Ronda Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí una horeta, Ignacio Rigau, Jordi Mir, Jofre Llombart i Assumpta Escarpa. 8:15, moment de començar a mirar què diuen els diaris avui. I com sempre comencem per les opinions més destacades, per les portades també. Des de la redacció del matí, Marc Forada, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Donald Trump i Pedro Sánchez de la cimera de l'OTAN, que es fa encara a totes les portades,
8: Sí, un Trump freddy que ha anunciat la fi de la treva amb l'Iran i que ha enfonsat els mercats, ho titula l'Ara.
9: El periòdico diu que Trump ha sacsejat la cimera amb retrets a Europa i Espanya i La Vanguardia posa l'accent en la rèplica de Pedro Sánchez, que Espanya compleix amb escreix.
8: A Madrid, El País explica que Trump sembra el caos i el mundo que Europa l'ha placat amb més espècies. pesa.
9: Foto del president nord-americà a tot arreu, la més repetida durant la trobada, dirigint la mirada cap a Sánchez amb el seu posat característic, amb els llavis cap enfora.
8: També se'n fan ressols editorials. El de l'Ara es titula El show de Trump i el futur d'Europa.
9: I lamenta que ja no es pugui comptar amb els Estats Units com a garant de res.
8: I des del periódico, tribuna sota el títol Trump contra Espanya.
9: Ernesto de Cáceres es pregunta si els informes d'aliats seus, com Santiago Abascal, expliquen el seu menyspreu permanent cap a Espanya.
8: L'altre gran tema del dia és la calor que no afluixa i el foc que no dona treva.
9: L'Ara destaca, per exemple, els milers de confinats durant la jornada d'ahir.
8: I que Barcelona ha fulminat el seu rècord de calor amb l'Observatori Fabra superant els 40 graus.
9: I per acabar política, el periòdico explica que el Suprem ha rebutjat portar a la Unió Europea la regularització d'immigrants.
8: I el país que la Fiscalia acusa el jutge Peinado de desproporció i d'idear una confabulació en el cas Begoña Gómez.
0: Seguim el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
10: Ana Bernal Triviño, El Periódico, reflexiona sobre els 10 anys de la violació grupal de la manada a Pamplona, assenyalant que, tot i els canvis legislatius i la resposta social, la violència sexual continua sent un problema estructural sostingut per cultures que eduquen en la desigualtat, institucions que arriben tard i algoritmes que viralitzen la misogínia. Una dècada després, diu l'autora, persisteixen els mecanismes del masclisme a través de noves formes de violència, recordant el cas Pelicó, que converteixen aquell succés en un punt i seguit terrorífic.
11: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
12: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes.
13: Citroën.
12: Consulta citroen.es.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a IBP.es promo Catalunya.
18: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu que ja no pots més amb tanta piloteta.
19: Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
20: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
21: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust. És un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
22: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
23: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
24: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2:15 de 8, cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés i el Francesc Soler. Se subhasten dues avionetes per un euro.
26: Almenys aquest és el preu de sortida. L'aeroport de Bilbao fa anys que les guarda en un hangar sense utilitzar i estan força malmeses. Es van fabricar als Estats Units i a França a finals dels anys 70. Una de les avionetes es va utilitzar durant anys per fer publicitat a les platges de Galícia i del Cantàbric. Portava cap per cartes comercials i llançava gorres i pilotes als banyistes. És una notícia del Correo de Vizcaya, tot i que encara no diu el dia de la subhasta.
0: I les cases andaluses són el model a seguir per sobreviure en aquestes altes temperatures.
27: Sí, els patis interiors amb arbres fan ombra, generen un microclima i permeten la ventilació creuada. Aquesta és la solució molt més eficaç que els aires condicionats que proposa el constructor alemany Thomas Auter, catedràtic de la Universitat Tècnica de Múnich, per combatre les altes temperatures que s'estan registrant en aquell país, on aquest mes de juny s'ha arribat als 40 graus. Ho llegim al Huffington Post.
0: Batalla campal per una gandula.
26: Un client d'un hotel de Roquetes de Mar, el Maria, ha publicat un vídeo a les xarxes socials amb les llargues cues que cada matí es formen davant l'accés a la piscina. Un cop es permet l'entrada, hi ha una veritable gincama per veure qui arriba primer a les gandules. No hi ha normes, tot s'hi va, es veuen tovalloles volant, empentes a la persona del davant i els més petits de la casa corren per arribar-li als primers. Podeu veure el vídeo a la web de l'ABC.
0: I les escombraries del casament de Taylor Swift a la venda.
27: L'empresari emprenedor americà Justin Signac ven unes capsetes amb restes de les escombraries del casament de la cantant i el jugador de futbol americà de la setmana passada. Llegim a La Vanguardia que per poc més de 30 euros, amb despeses d'enviament incloses, es pot tenir un record del casament de l'any. Quins són els objectes que hi trobem? Doncs, per exemple, un got usat, taps d'ampolles, un AirPod perdut, piruletes, i les més sorprenents de totes, una taula d'ovulació.
0: Perdó.
27: És que la gent es deixa unes coses. Malgrat el surrealisme del tema, Signac ho ha venut gairebé tot. Un últim detall. Per anar a recollir les escombraries del casament, l'empresari es va posar un smoking.
0: Vinga, més repàs a la premsa. Els destacats en la internacional economia amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
1: Doncs la premsa francesa parla de l'onada de calor amb temperatures que ahir van arribar als 43 graus al sud-est de França. La companyia ferroviària SNCF ha anul·lat el 25% dels trens de mitjana i llarga distància a causa dels efectes de la calor sobre el material ferroviari. The New York Times, d'altra banda, fa una anàlisi sobre la guerra de l'Iran. Conclou que Donald Trump està afrontant les conseqüències d'un acord de l'alto al foc improvisat, empreses, i ara s'obre un nou horitzó bèl·lic amb opcions poc atractives, diu el diari. I, d'altra banda, Politico, el diari especialista en informacions de la Unió Europea, publica que la Itàlia de Giorgia Meloni està fent pressió per frustrar una nova norma europea pensada per impedir que els països puguin perjudicar el medi ambient amb fons de la Unió.
27: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días explica que la Comissió Nacional del Mercat i la Competència ha demanat informació a una vintena de comercialitzadores elèctriques per comprovar si continuen trucant per telèfon als usuaris per oferir-los un contracte. La prohibició de fer aquest tipus de trucades és vigent des del mes de gener. Per la seva banda, l'Economista es pregunta si els Estats Units poden tallar el comerç amb l'estat espanyol, tal com va amenaçar ahir Donald Trump. Segons el diari, la legislació nord-americana impedeix aquest boicot i recorda també que la sobirania comercial espanyola està cedida a Brussel·les, amb la qual cosa és la Unió Europea, de fet, qui negocia amb els Estats Units. I finalment, on Economia diu que la Cambra de Comerç de Barcelona crearà 8 noves vocalies per a les empreses que facin l'aportació més elevada. Són les anomenades cadires de plata. Ara només n'hi ha dues, ocupades pel RAC i Critèria.
0: Un parell de minuts i arribarem a 3:15.
2: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: La premsa esportiva, Robert Prat.
3: El França-Marroc obre avui els quarts de final del Mundial de Futbol.

0: El Mundo Deportivo diu que és un duel de jogo bonito. Remarca que 6 francesos jugaran avui contra França. Només 7 jugadors convocats per la selecció del Marroc van néixer en aquell país. El Marroc és el primer país que juga un Mundial amb 11 jugadors nascuts a l'estranger. Per l'esport, és un partit que promet emocions fortes i que reedita la semifinal del Mundial del 2022. Un partit que ha posat en alerta la capital francesa pels possibles aldarulls després del partit. El Periódico apunta que 2 milions de magrebins estaran pendents del partit des de la capital francesa, i parla de toc de queda a París per menors de 16 anys amb un dispositiu excepcional de les autoritats franceses. L'Esportiu diu que el Marroc és una realitat i que 4 anys després de ser a les semis d'un Mundial repeteix en França, ara per la classificació per les semifinals. El diari Ara incideix en que Alexia Putellas ha estat presentada a Nova York com una estrella en el seu equip, al London City, i que Flick tindrà un problema menys. Ter Stegen ultima la lletra petita amb el Barça perquè vagi cedit a l'Ajax ja en aquesta pretemporada. I per l'Esportiu, London Calling per Alexia Putellas accepta jugar al London perquè té el reclam que és únicament un club femení.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Ja ens falta la premsa del cor, Silvia Andrés.
3: La calor s'ha convertit en la protagonista inesperada de la Setmana de l'Alta Costura a París. Una de les desfilades més exclusives és la de la marca Chanel, que reuneix les grans estrelles del moment. Però en aquesta edició hi ha un detall que no passa desapercebut i és la munió de ventalls blancs que hi ha a la sala. Els vídeos que podeu trobar a les xarxes socials hi criden especialment l'atenció dues persones, Carlota Casiraghi, filla de la princesa Carolina de Mònaco, i la cantant Vanessa Paradis. Totes dues estan assegudes juntes. Sembla tenir una disputa de veure quina de les dues es venta amb més força. És divertit veure com cada vegada que un fotògraf se'ls acosta, elles, amb un moviment gairebé sincronitzat, amaguen ràpidament el ventall, somriuen per la fotografia, donen les gràcies i el tornen a treure. Carlota Casiraghi és una de les dones més estiloses del món, però les lluentors de la cara delaten que la calor li va fer una mala jugada.
2: Mireia Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bé, bon dia.
2: Qui fa anys avui?
4: Un dels actors més emblemàtics de les últimes dècades, Tom Hanks.
5: Home. My name's Forrest Gump.
4: Home, Forrest Gump, Nàufrag, La Milla Verda, Vic, Filadèlfia, i no acabaríem. Avui té aniversari rodó, 70 anys. També fa festa, i no sé si tan esbojarrada com les que feia als 90, Courtney Love, la cantant, actriu, pintora, que va ser parella de Kurt Cobain fa 61 anys. Un altre músic, el fundador de The White Stripes, Jack White, en fa 51. I tanquem les celebracions amb dues cares conegudes de la televisió catalana, Santi Millán i Núria Marín. El primer en fa 57 i la segona 44.
2: I el santoral, Mireia?
4: Avui Santa Paulina, Nicolau i Agustí. I sumo una nova proposta a la nostra llista de noms poc habituals per a aquelles parelles, allò que busquen el nom més original, no?, per a la criatura. Avui, Sant Zenó.
2: Zenó, eh?
4: Zenó.
2: Zenó. Doncs escolta, Sant Zenó. Felicitat als zenons. I ja sabeu que aquest estiu, a aquesta hora, fem una recomanació literària i, a més, la fem des d'una llibreria.
6: Hola, sóc Sergio Bassa, llibreter de la llibreria Bassa de Móra d'Ebre. I aquest estiu us vull recomanar Donaré el cel per tu, de Jordi Molist. L'any 1291 cau Sant Joan d'Acre i el món dels templers s'acaba. Però una altra guerra comença molt més a prop nostre, a les Terres de l'Ebre. La novel·la ens porta fins a Móra d'Ebre, Miravet, Vinebre o Ascó, recuperant una història real. Els enfrontaments entre els templers i els d'Entença, senyors de Mura. Hi trobareu aventures, amor, misteris familiars i personatges històrics fascinants com Roger de Flor o Galbó de Montcada. Una gran novel·la que ens recorda que algunes de les millors històries també s'han escrit a la vora de l'Ebre. Bon estiu i millors lectures.
2: Passen 2 minuts de 7:45. Aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, per tant, doncs, molt satisfets.
9: La de l'Observatori Fabra s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona.
10: Això ens preocupa perquè la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
11: Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes.
12: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
13: Que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
14: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec.
15: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Marc Jurado. Dotació.
16: Acció de dotar l'efecte, però també conjunt de persones que tripulen un vaixell de guerra. No tripulen cap vaixell, però sí que fan la guerra amb el foc als bombers, que han enviat desenes de dotacions terrestres i aèries als focs de Guimarà, d'Aiguamúrcia, de Navarcles i de Gavà. Tots quatre ja estabilitzats. Mai és suficient la dotació pressupostària, en aquest cas, per un cost necessari tot l'any, més encara a l'estiu.
2: Desallotjar.
16: Al contrari d'allotjar, donar allotjament a algú, tot i que ens quedem amb l'excepció que diu que es tracta directament de treure algú o alguna cosa del lloc on estava allotjat. Almenys fins dissabte, aquest serà el cas dels veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona que viuen a tocar de l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro.
2: Temporada.
16: Dins l'any, espai de temps que es distingeix per alguna cosa de la resta de l'any, durant el qual es fa habitualment alguna cosa. A la ràdio ja estem a temporada d'estiu i qui tanca avui temporada operística és el Gran Teatre del Liceu, amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Esperem que tothom doni el seu do de pit, ells al Liceu i nosaltres Freddy aquí a l'estudi 2 de Catalunya Ràdio.
2: Sí, som en les distàncies. Posem-hi tres xifres ara mateix amb el Francesc Soler. 70.000.
17: Són els milions d'euros que l'OTAN s'ha compromès a enviar aquest any i el que ve a Ucraïna en assistència militar perquè pugui fer front als atacs de Rússia. L'Aliança Atlàntica ho va acordar ahir en la reunió que fan a Turquia. La trobada es va reafirmar el suport total a Kiev en la defensa de la seva llibertat.
2: 6.000.
17: És el nombre de mariners que es calcula que encara continuen encallats al Golf Pèrsic pel bloqueig iranià a l'estret d'Hormuz, que ha provocat una paràlisi naval. Fa un mes es calculava que al voltant de l'estret hi havia atrapats uns 20.000 mariners.
2: I 1.000.
17: Són els euros que paguen cada any les famílies que porten els fills a l'escola pública, segons un estudi de la Sindicatura de Greuges. L'informe diu que el sistema educatiu arrossega un infrafinançament de 944 milions que han d'assumir les famílies. El cost que han de pagar els que porten els fills a la concertada és de 4.000 euros.
2: I les tres imatges. Amb el Pol Foradada. A la primera, primer terme, Pedro Sánchez assegut durant la cimera de l'OTAN i encara a uns metres de distància, des de la mateixa fila, se'l mira Donald Trump fent una ganyota, diguem-ne, que de pocs amics.
18: Una cara característica del president nord-americà que pressiona els llavis i els tira endavant, una mirada, un punt desafiant de Trump després d'haver definit Espanya com un soci pèssim de l'OTAN i després d'haver anunciat que hi tallaria tot comerç i tota relació. Aquesta nit, però, el to ha estat ben diferent. Ja a l'Air Force One, Trump ha definit Espanya com un país que s'ha redimit per complet i que ha estat molt generosa. Això sí, no n'ha donat més detalls. Veurem avui la versió de la Moncloa.
2: A la segona imatge, quatre ballarins que actuen en una esplanada. És de nit, estan il·luminats per un focus, de fons, també il·luminades i de diferents mides, i a les nou lletres que formen la paraula Barcelona.
18: És el mirador sobre la capital catalana que hi ha al costat de l'entrada del Parc d'Atraccions del Tibidabo, que enguany celebra el seu 125è aniversari. Aquesta nit s'ha celebrat l'inici de la temporada d'estiu amb l'encesa d'aquestes noves lletres. Per qui vulgui veure com llueixen, s'encendran cada cap de setmana aquest mes de juliol a 3:15 de la nit.
2: I la tercera imatge que ens porta fins a Balaguer, on veiem moltes persones concentrades en el que aparentment sembla una piscina. Juliol Becar, què estem veient?
19: Doncs és la foto del minut de silenci que ahir es va fer per la xiqueta de 6 anys que va morir ofegada este dimarts a la tarda a les piscines municipals de la capital de la Noguera. Banyistes, veïns, regidors es van trobar a la gespa, on van llegir també unes paraules en record de la menor. Tot i que ahir es van cancel·lar els actes i activitats a Balaguer, la piscina sí que va continuar oberta per la forta calor.
20: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Llegir durant només 6 minuts abans de dormir redueix el nivell d'estrès en un 68%. Marc Amorós, bon dia.
21: Bon dia. La notícia afirma que aquesta és la conclusió científica d'un estudi que ha analitzat l'eficàcia de diversos mètodes a l'hora d'agafar la son. La conclusió assegura que llegir 6 minuts abans d'anar-nos a dormir ens ajuda a superar l'insomni i a reduir el nostre estrès en un 68%. Les raons que enumera l'estudi són que la lectura permet que el nostre cervell s'enfoqui en allò que llegim i deixi davant dels pensaments ansiosos. L'estudi que cita la notícia ha analitzat altres mètodes i si bé llegir redueix l'estrès en un 68%, escoltar música ho fa en un 61% i prendre una tassa de cafè ens el redueix en un 54%.
2: I això és real o és fals?
0: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Compartir una síndria del dia a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
22: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
1: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
0: Catalunya Ràdio.
21: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que diu que llegir durant només 6 minuts abans d'anar a dormir redueix el nostre nivell d'estrès en un 68%, és una notícia real. L'estudi l'ha fet una universitat anglesa, en concret la Universitat de Sussex. Detalla dues coses importants perquè aquest mètode sigui eficaç. Primer de tot, s'ha de llegir amb poca llum, però suficient perquè la lectura sigui còmoda. I en segon lloc, la lectura ha de ser en un llibre en paper, no a través d'un dispositiu electrònic. Diu l'estudi que llegir en una tabla o en un mòbil és una font constant de distraccions.
2: Gràcies, Marc.
21: Adéu, bon dia.
2: 6 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb el Marc Jurado i la Maria Fernández Noguera. La bona notícia del matí és que ja estan estabilitzats els incendis simultanis que ahir van tornar a provocar una jornada crítica al país.
16: El darrer, el de Guimarà, l'Urgell, que els bombers han pogut estabilitzar de matinada. També els d'Aiguamúrcia i Navarcles i el de Sentmenat, que venia de dilluns. David Borrell, cap dels bombers de la Generalitat.
8: Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: A tot Catalunya ja hi ha, ara mateix, ja hi ha 219 municipis que estan en risc extrem d'incendis, és a dir, que tenen el Pla Alfa activat a nivell 4.
23: Tot això enmig d'una onada de calor extrema que deixa temperatures rècord. Al matí de Catalunya Ràdio avui us expliquem l'impacte que tenen aquestes altes temperatures i les restriccions pel risc d'incendi en casals i campaments. Georgina Carmona, d'Esplais Catalans.
24: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
2: Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica.
25: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
2: I Pedro Sánchez carrega contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per haver equiparat o haver dit, vaja, que les baixes laborals són gairebé com un càncer.
16: Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral.
2: I el Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional.
23: La festa aquesta nit ha comptat amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
26: Avui un dia de sol i de calor, una mica menys que ahir, però encara amb valors que poden arribar als 40 graus, especialment cap a l'Alt Empordà, també cap al Pla de Lleida, fins i tot a la Noguera, al Pla d'Urgell, també cap a les Terres de l'Ebre. Un dia un altre cop de calor intensa, amb una miqueta més de vent de marinada. Això baixarà una miqueta la temperatura litoral, però augmenta la situació de perill d'incendi. Per tant, doncs, moltíssima precaució encara durant el dia d'avui.
2: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
27: Bon dia de nou. Doncs a aquesta hora tenim retencions a l'AP7 entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat que talla un carril. A la mateixa via també hi ha densitat entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, encara retencions d'entrada a la ciutat, destaca C33 i C58 a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la 2 a Pallejà i Cornellà i la B23 a Molins de Rei i Esplugues.
2: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
27: Fins ara.
28: Qui diu que a l'estiu no passa res?
29: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
28: El mercat del Barça de Flick.
29: La sortida del Tour des de Barcelona.
28: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
29: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
28: La recomposició del Girona segona.
29: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
28: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
29: El sol o a l'ombra.
28: Escolta el Tot Costa.
20: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
16: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
16: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
30: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
31: No podem acceptar que hi hagin...
16: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
0: Catalunya Migdia.
20: Cada dia a les 2.
16: I a partir de les 3,
20: l'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
20: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: I cada dia per arribar a les 8 ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Tot el que heu de fer és enviar una nota de veu al 636-360609. 636-360609. Una nota de veu com aquesta.
4: Hola, em dic Mariona i m'agradaria molt escoltar la cançó Fire l'amore de Rafaela Carrà i Bob Sinclair, perquè aquests dies estaré per Itàlia i així em començo a ambientar.

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Comencem per la bona notícia, que ens convenen a tots plegats. Tots els incendis de les últimes hores, tots els incendis que teníem ahir dijous estan estabilitzats. De fet, no hi ha ningú confinat a casa pels motius de l'incendi. Bones notícies, insistim, eh? Fins i tot el foc de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre, pels vols de la 1 de la matinada, els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els altres incendis que teníem ahir a la tarda a l'hora, en unes altres hores crítiques a Catalunya, el d'Aiguamúrcia, a l'Alcamp, el de Navarcles, el Bages, el de Gavà, tots aquests estan estabilitzats. Aquesta és la bona notícia. La mala notícia, que encara no estan controlats, per tant, avui els bombers hi hem de continuar treballant, i el fet que en tinguem diversos, de simultanis, complica moltíssim la situació. Sobretot perquè el risc continua sent altíssim. Continuem tenint calor, molta calor. Per posar només un exemple, l'Observatori Fabra de Barcelona ha registrat 40,9 graus de temperatura, pràcticament 41. 40,9 graus. El rècord, fins ara, era del 2024 i era de 40 graus. Aquella vegada, el 2024, va ser la primera vegada de la sèrie històrica del Fabra que anotava un valor de 40 graus. Era la primera vegada i la sèrie comença el 1914. El 1914, fa dos anys, es va arribar als 40 graus per primera vegada i ara s'ha superat en pràcticament un grau. Això què implica? Doncs que tenim 5 municipis més en risc extrem d'incendi. 219 municipis catalans de 24 comarques en risc d'incendi. Dilluns n'hi havia una quarantena. Hi havia una quarantena de municipis en risc extrem d'incendi, ara són 219. Dilluns una quarantena, dimarts 100... Ahir es van superar els 200 i avui estem a 219. Així que, Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: No insistirem mai prou en aquest missatge de prudència perquè la cosa continua estant molt, molt, molt complicada. Eh?
1: Correcte. Un parell de notícies bones, jo també. Perquè,
0: vinga, ens convenen.
1: Aquesta propera nit, les mínimes, sobretot a la façana litoral, baixaran entre 2 i 3 graus a bona part del litoral. Per tant, serà una nit de més ben dormir, aquesta nit de dijous a divendres. I demà divendres la temperatura també baixarà entre 2 i 4 graus a les comarques de del sud del país, des del Segrià fins a les Terres de l'Ebre i també l'àrea de la costa central i també en l'àrea del Pirineu Occidental. És a dir que, com a mínim, hi haurà un cert descens de les temperatures. Avui, que torna a ser un dia de sol, encara amb calor intensa, especialment a l'Alt Empordà, al Pla de Lleida, amb màximes que tornaran avui encara a superar els 40 graus, però, de moment, sembla que els propers dies baixa, de moment, una mica la temperatura.
0: T'anava a dir això, on hem d'estar atents a la calor és tot el país, ara mateix, no?
1: Sí, sí, sens dubte, sens dubte. I no només això, sinó també a les marinades. Avui, això de baixada de temperatura serà a causa de la marinada, però això també complicarà la situació si hi ha nous incendis forestals o en aquests ja estabilitzats, la presència del vent doncs, pot complicar una miqueta la cosa respecte a l'evolució dels incendis. Per tant, doncs, seguim insistint en aquesta necessitat de fer el que sigui per reduir la possibilitat que s'iniciï un nou incendi.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Bon dia.
0: Insistim en això, també. Eh? És cert que les bones notícies del matí hi són, amb aquests incendis estabilitzats, però també que el panorama, com diuen els bombers, continua francament complicat.
2: Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat.
0: Era David Borrell, el cap dels bombers, insistint en el missatge que avui el panorama torna a pintar francament complexa i crític per les condicions meteorològiques que ens explicava ara el Tomàs Molina. La part positiva és la que també dèiem ara mateix, eh? I també és rellevant destacar-ho. Tenim estabilitzats tots els incendis que neguitejaven i molt ahir a la tarda. L'últim, el de Guimarà, a l'Urgell, que es va declarar ahir al vespre i s'ha pogut estabilitzar ben bé entrada la matinada. Avui és veritat que hauran de revisar el perímetre els bombers, sobretot el flanc dret, que ahir ens van dir que neguitejava una miqueta, que preocupava una miqueta, em preocupava bastant, però vaja, els bombers hi han treballat amb una vintena de dotacions terrestres i un detall important, que és que pagesos i tractors hi han ajudat llaurant camps. També està estabilitzat el foc d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alcamp. Aquest és dels que més va preocupar en un moment determinat de la tarda, però per sort està estabilitzat des de les 10 de la nit. De fet, s'ha aixecat el confinament de 1.600 persones. Anem en directe cap a aquest incendi per veure l'última hora d'aquest matí. Manel Sastre, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, nosaltres som al Pla de Manlleu, on només veiem una mena de boirina que genera el poc fum que encara queda en aquestes 80 hectàrees cremades, que no han provocat desperfectes importants en habitatges ni en masies, en un foc que es va poder estabilitzar en només 6 hores, malgrat la virulència inicial que preocupava i molt. I això ha estat gràcies a la feina ràpida i intensa, no només dels bombers, sinó també de les ADFs i dels pagesos, segons explicava l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra.
4: Van ser ràpid els cossos de seguretat i també les ADFs. Vull remarcar que es va fer un gran treball per les ADFs. les ADFs del territori, les nostres ADF i les del voltant, els pobles del voltant, i afectacions de masies o impacte no n'hi ha hagut.
3: Aquí els bombers segueixen treballant, ho faran tot el dia. Ara mateix hi ha unes 25 dotacions que estan repartides per tot el perímetre per evitar que hi hagi alguna revifada i que es pugui aixecar a foc, perquè recordem que això és un punt molt pròxim a la Serra del Montmell, que és un espai protegit, una zona natural protegida, que avui precisament s'ha tancat del tot dins les restriccions del Pla Alfa 4.
0: No s'hi pot entrar, eh?
3: No s'hi pot entrar, no s'hi podrà entrar, com tampoc s'hi pot entrar moltes de les zones naturals protegides que estan incloses dins d'aquest Pla Alfa 4 per evitar que la gent, que les excursions, que les anades en bicicleta, el que sigui, puguin causar algun incendi.
0: Clar. Manel, moltíssimes gràcies. Fins ara.
3: Bon dia.
0: Aquest és un dels incendis que ha quedat estabilitzat a les últimes hores. També ho està el de Navarcles, al Bages, des de les 10 de la nit, també. També aquí s'ha aixecat el confinament d'unes 9.000 persones. Aquest incendi, a més, va tenir un moment crític ahir de tarda, perquè les flames van entrar al recinte d'una empresa de tractament de residus, van cremar un camió a palets i això va fer una fumera negra enorme, enorme i més visible des de ben lluny. En fi, anem al centre de control d'aquest incendi també per conèixer l'última hora i tenim la Montse Poblet. Montse, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia. Bones notícies, perquè durant la nit la superfície cremada de l'incendi del Bages no ha crescut. Els bombers s'han centrat en acabar d'estabilitzar el perímetre i baixar la intensitat del foc que encara crema aquesta nau industrial que estaves comentant, de Vilà i Vila Artés. Fa només un minut s'ha enlairat un helicòpter, s'ha incorporat a les tasques d'extinció i en tindran un altre en stand-by per si el necessiten al llarg del dia. Malgrat les bones notícies, Oriol Vilalta, el cap de guàrdia de l'operatiu dels bombers, ens confessava que estan preocupats perquè avui tornarem a tenir temperatures molt altes i una humitat baixíssima que facilita les revifades.
6: Necessitarem estar molt atents en aquest incendi per les condicions ambientals que es donaran de baixes humitats. Qualsevol pavesa que se'ns pugui formar, ja sigui a l'incendi d'indústria o en qualsevol represa, poder-la atacar ràpid perquè si no se'ns farà gran.
5: A l'espera d'un balanç definitiu, el foc ha cremat 30 hectàrees de bosc i de camps i la nau industrial d'Artés, on encara hi ha feina per dies i el perill que saltin espurnes que puguin revifar el foc. Els bombers han salvat les oficines i la majoria dels camions, però la zona on hi ha el material que gestionen, plàstics, cartrons i metalls, ha quedat totalment calcinada.
0: Sí, Montse, aquestes bones notícies, però clar, alerta amb aquestes espurnes. És molt important això que deies, perquè ho estan insistint molt els bombers en els incendis que tenim pel país, no?
5: Clar, amb una indústria que encara crema i que cremarà durant alguns dies, les temperatures que tindrem al llarg del dia d'avui, la baixíssima humitat, hi ha molt perill que qualsevol espurna pugui saltar un camp o en una zona forestal i es torni a revifar el foc. Esperem que no sigui així.
0: Montse Poblet, amb el suport de José Antonio Rodríguez, moltíssimes gràcies. Fins ara, Montse.
5: Bon dia.
0: I anem de parlar de Gavà, també, perquè aquest va ser el primer dels incendis d'ahir la tarda que es va poder estabilitzar. Per cert, que els primers indicis apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc. Saludem a aquesta hora ara mateix l'inspector Claudi Gallardo, dels Bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, com estem? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
0: Hem insistit molt en aquest missatge, que les notícies aquest matí són majoritàriament bones, però que la situació meteorològica continua sent francament complexa i crítica, que no es pot baixar la guàrdia.
7: Sí, és així. És a dir, portem uns dies, ja ho sabeu, amb aquesta onada de calor molt alta, molt potent, i sí, és així. Vull dir, avui tindrem un dia molt similar al d'ahir. És un dia amb temperatures altíssimes, amb humitats relatives baixíssimes, alguna cosa exagerada, és a dir, línia de costa ahir, no? Estacions com el Prat de Llobregat estaven un 12% d'humitat relativa, vull dir, això és una bestiesa, si m'ho permeteu. I per tant, això genera aquest comportament als incendis que estem veient, i també l'esgotament, no?, de tot el nostre operatiu, és a dir, els bombers, les bomberes i tot el personal, doncs, està sotmès a un estrès tèrmic important, no?, que dificulta, evidentment, el treball en l'extinció d'aquests incendis.
0: Anava a preguntar justament això, perquè avui ens ho preguntàvem a la redacció, quan tenim tants incendis, tant alhora, que has d'agafar dispositius, desplaçar-los des de l'incendi de l'Empordà, els incendis que apareixen aquesta setmana, clar, una de les coses que està ara mateix en el punt de l'atenció és si els bombers doneu a l'abast.
7: Bé, una mica és això, que és aquest missatge que anem donant, no?, de la simultaneïtat. És a dir, una tarda com la d'ahir, a la que tens desplegats operatius en tot el territori, i has d'anar, evidentment, donant una resposta, ens tensiona moltíssim. Hem de pensar, per exemple, si mirem al darrere dels incendis d'ahir de Guimarà, que estàvem atenent, vam anar a aquest incendi, però és que teníem un incendi en una indústria paperera de Mollerussa, en la qual també, doncs, hi teníem gairebé 50 efectius, més el de Guimarà, clar, en una zona al sud de Lleida, bueno, pues que tenim els recursos que tenim, llavors això ens obliga a portar dotacions d'altres llocs, però teníem una Pla de Manlleu, teníem dotacions a Navarcles, no? Teníem dotacions a Sentmenat, a Gavà, a la Bisbal encara, a Carme. Per tant, això genera una tensió al sistema molt gran, i d'aquí també el reforç extraordinari de personal que hem fet M2, doncs mobilitzant un nombre molt més gran d'efectius.
0: I sentíem abans que fins i tot en alguns d'aquests incendis van haver-hi pagesos que van ajudar els bombers allò llaurant camps per fer de tallafocs, no?
7: Sí, és així, sempre i ho agraïm, que els pagesos ens ajuda, el territori ens ajuda moltíssim. Els hem de donar les gràcies perquè en l'incendi de Guimarà van fer una feina extraordinària en els flancs, llaurant tot el que són els camps, permetent ancorar, que en diem nosaltres, i no haver de posar un recurs de bombers allà, i per tant poder ser molt més eficients de cara, doncs, a aturar el cap de l'incendi. I per tant, doncs, evidentment, ben coordinats amb nosaltres i sota el comandament del cos de bombers, però és una cosa que els agraïm, i que en totes aquestes zones on hi ha afectació agrícola ens és vital.
0: Dels incendis que vam tenir ahir, que com dèiem estan tots estabilitzats, n'hi ha algun que neguitegi especialment per possibles revifades o algun flanc que calgui controlar especialment?
7: Bé, sobretot, doncs, com apuntava, no, ja amb el repàs que heu fet, el tema de Navarcles, no, que és aquesta zona de l'est del Llobregat on aquest vent de sud, aquesta marinada, doncs, avui es pugui acanalar. I per tant, doncs, cal acabar de consolidar bé tot plegat, però també, evidentment, el de Pla de Manlleu, que té una, és diguem-ne, més purament forestal, no? Mm. I també, doncs, això, tot i que està estabilitzat, molts punts estan ancorats a vinyes i a altres camps, però sí que, bueno, ens fa, són aquests, doncs, encara cal treballar molt més al perímetre per acabar de consolidar-lo. I així mateix Guimarà, que recordem que és un incendi que ens surt molt tard ja, molt gairebé entrada la nit, i que, per tant, doncs, és que quasi bé hi hem treballat sense llum del dia. Ara, llavors, hem consolidat moltíssim el perímetre, però cal ara, amb llum del dia, acabar d'ajustar totes aquelles zones que ens puguin donar problemes, treballar-les bé. Hem de pensar que a Guimarà, a les 10 de la nit, les taques d'alzines estaven cremant amb alta intensitat, amb longituds de flama de més de 20 metres. És una animalada, això, que a les 10 de la nit cremi o tenir aquest comportament. Val? Això mostra una mica que aquesta vegetació, l'estrès que està patint aquest dia és espectacular.
0: Fruit de la calor i d'aquesta baixa humitat, no?
7: Exactament. Sí. Això són situacions en què, clar, ahir, no, vam veure rècords d'altra vegada de més de 44 graus, la vegetació, això està arribant a uns punts, no, que d'alguna manera és una mica insostenible, no? I per tant, doncs, els comportaments d'incendi que estem veient són bastant, bastant potents.
0: El Claudio Gallardo és inspector dels bombers de la Generalitat. Inspector Gallardo, molts ànims i moltíssimes gràcies per atendre'ns.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bon abraçada. És que deia ara, aquest inspector dels bombers, l'inspector Claudi Gallardo, 44 graus es van registrar ahir a Vinebre. O, per posar encara un exemple, l'Observatori Fabra, per primera vegada des que recull dades, per primer cop des del 1914, va arribar als 40,9 graus, Oriol Pujadó.
8: L'Observatori Fabra, la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades de més de 112 anys, va registrar ahir la temperatura més alta de la història, 40,9 graus, però també 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat van batre rècords. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Si anem poques dècades enrere, he vist estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols el Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
8: La màxima del dia va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre va superar els 44 graus. Oriol Pujadó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Aquesta situació genera diversos efectes col·laterals i avui, al Matí de Catalunya Ràdio, ens fixem en el que passa, per exemple, als casals o a les colònies. Mireia Isard, què tal? Molt bon dia.
10: Molt bon dia. En plena onada de calor, milers d'infants a tot Catalunya participen en casals d'estiu o colònies i campaments, i les restriccions pel risc d'incendi fan que en algunes zones no es pugui accedir a entorns naturals. Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
11: Els espais més crítics és l'ús dels patis o els espais exteriors, i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen, doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
10: I des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona explica també al programa que les restriccions els obliguen a canviar d'ubicació 10 campaments que encara no han començat.
12: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitores. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
10: Només podrien mantenir els campaments previstos en zona de màxim risc d'incendi si els ajuntaments poguessin allotjar els nens en pavellons o escoles.
0: Gràcies, Mireia. I també expliquem dos efectes col·laterals més d'aquestes altes temperatures i d'aquest risc d'incendis. Pol Foradada, què tal? Molt bon dia.
13: Bon dia.
0: Primer, un festival de globus aerostàtics.
13: L'European Balloon Festival a Igualada s'ha vist obligat a suspendre els vols després que la comarca de l'Anoia hagi entrat en el nivell 4 del Pla Alfa i davant del risc extrem d'incendis. Els vols estaven previstos per avui fins diumenge. En un comunicat, el festival assegura que es cancel·len per motius de seguretat i prevenció, ja que, recordem, els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire que permet el vol.
0: I el segon, en aquest no és aquí, és un país veí, diguem-ne, però també és important perquè veurem si aquí es prenen mesures semblants amb el menjar a domicili.
13: A França, Uber Eats i Deliveroo han suspès els lliuraments dels repartidors que, igual que aquí, sovint es fan en bicicleta. En concret, els han cancel·lat entre les 2 i les 6 de la tarda. Per tant, quan fa més calor, el Ministeri de Treball havia demanat a les empreses mesures per protegir els treballadors.
0: Avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reia Solat, per saber si s'estan realment prenent mesures com aquesta o com altres per protegir els drets dels treballadors que, si no canvien les coses, no tenen altre remei que treballar a l'aire lliure amb aquesta calorada que tenim aquests dies.

0: La calor i el risc d'incendis és, sense cap mena de dubte, un dels temes del dia. L'altre l'hem tingut aquesta nit a l'Orient Mitjà. Perquè hem deixat enrere una altra nit de bombardejos, una segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran. Donald Trump ha dit obertament que dona per enterrada la treva, aquell alto al foc que ja era fràgil i molt poc concret, però que el dona per enterrat, i alerta perquè avui és el dia que l'Iran enterra el seu líder suprem, Ali Khamenei, que, recordeu, va morir també en un d'aquests bombardejos. Ho farà a la ciutat sagrada de Mashhad, després de 5 dies d'actes fúnebres. A les últimes hores s'han atacat uns 90 punts militars iranians per part de les tropes nord-americanes, i l'últim que ha dit Trump és que l'han trucat, segons diu ell, des de l'Iran per intentar arribar a un acord. Washington, Oriol Serra.
1: A l'avió de tornada als Estats Units, el president nord-americà ha reiterat que els bombardejos contra l'Iran seran encara molt pitjors si aquell país continua atacant petroliers a l'estret d'Hormuz. Donald Trump ha descrit així la lògica de la nova situació després que la treva se n'hagi anat a Norris un altre cop.
2: Els hem colpejat molt fort, ja ho he dit. Per cada cop que ens facin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer. Avui s'hi han tornat una mica en venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tot això després d'aquesta cimera de l'OTAN, d'on tornava Donald Trump, aquí podríem dir que no hi ha hagut grans novetats. El secretari general de l'Aliança, podríem dir, si ens permeteu, que va ensabonar Donald Trump tot el que va poder i més. Va dir que gràcies a ell hi ha hagut aquest augment de la inversió militar per part dels socis de l'OTAN, i el president dels Estats Units va passar amb la facilitat habitual de les crítiques als elogis als membres de l'Aliança. Enviat especial encara, Bruno Forteamires.
3: Trump venia de reclamar el control de Groenlàndia i d'atacar els aliats de l'OTAN per haver-se negat a ajudar els Estats Units contra l'Iran. Però després de reunir-se ahir amb els líders europeus, el president nord-americà va passar dels retrets a les floretes. The unity.
4: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
3: La relació transatlàntica sobreviu a aquesta cimera de l'OTAN. Els europeus han volgut demostrar a Trump que es prenen seriosament l'augment de la despesa militar, anunciant contractes multimilionaris per comprar armament. I Ucraïna també ha esgarrapat 2 victòries, 70.000 milions d'euros d'ajudes dels aliats i el compromís de Trump de deixar fabricar en territori ucraïnès missils nord-americans per fabricar en territori ucraïnès.

0: bé les visites, però després, hores després, deia això altre.
1: Did have issues with Central Germany, and I still do, but Spain came back all the way today.
0: Aquesta matinada ja l'Air Force One, altre gir de guió, ha assegurat que Espanya és molt generosa i ha tornat al bon camí. Abans, Pedro Sánchez havia tret importància a les paraules de Trump.
2: De fet, Pedro Sánchez deia que va parlar de futbol i de golf amb Donald Trump. És important dir que el Consell de Ministres va aprovar diverses partides en despesa militar per valor de 6.300 milions d'euros per complir amb aquest famós 2% del PIB que s'ha de destinar, segons Donald Trump, a qüestions militars. Ell voldria un 5%, però Espanya apunta aquest 2%. Avui hi ha una reunió destacada, entre la ministra de Defensa i l'ambaixador dels Estats Units a Espanya, on podrien aparèixer aquestes qüestions. I també, si voleu, una mica com a anècdota, si recordeu, el Qatar li va regalar a Donald Trump un avió on va posar l'Air Force One, el seu Air Force One. Van haver-hi diversos dubtes dins dels congressistes americans dient alerta que aquests avions han de tenir unes mesures de seguretat especials perquè és viatge el president dels Estats Units. Donald Trump va dir que no, que aquest era una joia d'avió i que el faria servir. Bé, doncs després de la cimera de l'OTAN i en vistes de com està l'Orient Mitjà, el servei secret dels Estats Units li ha dit, president, faci servir l'anterior. Faci servir l'avió d'abans perquè aquest encara no està prou blindat. 8:21, continuem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio. De seguida repassem els bàsics del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amb allà origen. Ai, sangria, sangria.

0: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
1: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
2: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
2: Suposo.
1: Oh.
3: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: 8 i 22 minuts del matí de Catalunya Ràdio. Repassem els bàsics del matí amb el Pol Foradada, el Marc Corado i la Maria Fernández Noguera. Molt bon dia.
7: Bon dia.
6: Sobre l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, els veïns dels 93 pisos desallotjats, recordem, 93 pisos desallotjats, no podran tornar a casa ben bé fins dissabte com a mínim. La idea és que s'han de fer més mesuraments per veure si hi ha més moviments de terra, Roger Santaló.
8: Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó, però els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
9: El terreny es mou a poc fins que no ho fa, Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
8: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals, sota la supervisió dels bombers. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Roger. Aquest cas està agafant també una certa dimensió política.
10: Sí, Junts ha demanat la compareixença urgent de l'alcalde i el PP, que denuncia manca de prevenció i de seguiment de les obres, exigeix que doni explicacions la tinenta d'alcaldia, Laia Bonet. La síndica de Greuges de Catalunya ha obert també una actuació d'ofici.
6: I ja que parlem de potes polítiques, avui veurem un informe sobre les baixes laborals i quin impacte tenen en la productivitat. És un informe que fa el Consell General de Graduats Socials. Què és el que passa? Que això arriba en plena polèmica amb el líder del PP i les seves declaracions sobre les baixes. Madrid, Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
11: Què tal? Bon dia.
6: Perquè després que Núñez Feijóo demanés abordar textualment el càncer de l'absentisme laboral, va fer servir aquesta paraula, el partit, Tània, ho ha matisat una micona.
11: Sí, després de la tempesta que han originat les paraules, el partit s'esforça per redreçar el vaixell. Diuen que Feijóo no pretén que tots els treballadors de baixa cobrin menys per sistema, sinó que vol posar fre als que ho fan fent trampes, que no tenen baixa justificada, i culpen el govern espanyol de la polèmica generada. Elías Bendodo.
12: Sánchez, a la desesperada, aprovecha para hacer demagogia barata de esta cuestión.
11: Però la Moncloa ha sortit en tromba a criticar Feijóo. Ahir mateix ho feia Sánchez des de la cimera de l'OTAN, equiparant l'ideari del PP al de Vox.
13: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
11: Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord.
6: Gràcies, Tani. Fins ara.
11: Fins ara.
6: Per cert, que encara a Madrid el Suprem descarta, de moment, i subratllem el de moment, portar la regularització d'immigrants a la justícia europea.
10: Ho va estudiar arran del recurs de comunitats governades pel PP per si la mesura podia xocar amb el dret comunitari. El Suprem diu que ara per ara no ho farà. També ha rebutjat la suspensió cautelar que demanaven l'Aragó i el País Valencià.
6: I aquí promotors i llogaters carreguen contra la llei que ahir es va començar a engegar perquè només es puguin comprar pisos, en teoria, per viure-hi.
10: El Parlament ha engegat la tramitació de la llei que vol limitar la compra especulativa d'habitatge. És una iniciativa dels comuns. El sindicat de llogateres veu el text insuficient, mentre que els promotors immobiliaris parlen d'aberració jurídica i diuen que agreujarà les dificultats per trobar pis.
6: Avui el sentirem. Avui parlarem amb Xavi Vilajoana, que presideix l'Associació de Promotors de Catalunya, per veure quines recances tenen amb aquesta mesura que ahir, com deia ara la Maria, es va començar a activar al Parlament. Justament, a les últimes hores hem tingut més dades sobre la magnitud del problema de l'habitatge.
14: Sí, un 65% dels barcelonins viuen en zones on una família amb una renda mitjana no pot pagar una hipoteca. És un estudi de Tecnocassa i la Universitat Pompeu Fabra.
6: I un altre debat que tenim ara des de fa uns quants dies, també econòmic, és si hem de recuperar els peatges o no. Ja ho sabeu que ho va plantejar el president Illa al Parlament. Doncs, pel que sembla, el govern aposta per implantar no ben bé un peatge com els que hi havia abans, sinó un model de pagament per ús que es coneix tècnicament com a vinyeta, Rafael de Ribot.
15: L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades com l'AP-7 i disposar de recursos pel seu manteniment. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat la vinyeta al Parlament.
7: que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
15: Opcions que podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona possibilitat, segons Paneque, és seguir el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no perjudicar el territori i els usuaris. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: 3 minuts i arribarem a 8:45. Ja fa dues setmanes del terratrèmol de Veneçuela. Les víctimes mortals confirmades ja superen les 3.800. Això mentre tant govern com oposició en aquell país intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
16: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy Rodríguez com Maria Corina Machado surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que segurament la desbancarien del poder. La segona, qui millor capitalitzarà el descontentament social per la gestió de la tragèdia. Així ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
17: También se acuerdan que ese mismo militar era el que se utilizaba para hacer represión política. Entonces, claro, aunque te esté ayudando, hay sentimientos de rechazo que ocurren. Entonces, la posibilidad de que Delcy Rodríguez pueda capitalizar en positivo su acción frente a los terremotos es mucho más baja que la posibilidad que tiene la oposición de capitalizar el mismo evento.
16: Aquí, qui també es frega les mans són els poders econòmics, que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira. Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Miquel. Enviat especial a Veneçuela. I tornant a Catalunya, Mossos i Guàrdia Urbana de Barcelona asseguren haver desmantellat Los 300. És un grup juvenil i violent, diuen, que actuava sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana.
14: Els investigadors el relacionen amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 temptatives d'homicidi. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
18: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
6: I encara a Barcelona, ja sabeu que la plantilla de les biblioteques de la ciutat està de vaga indefinida, doncs el que us expliquem avui és que aquesta vaga continuarà durant l'estiu.
14: Sí, els treballadors ho han decidit en assemblea, mantenen així la decisió del 26 de maig.
6: I a Lleida, atenció a la xifra, els productors de porc catalans asseguren haver perdut 100 milions d'euros per la pesta porcina en el que portem d'any, Julià Albacar.
19: El sindicat calcula que ara s'estan perdent uns 20 euros per porc i les previsions tampoc són bones per la resta de l'any. Rossen Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
20: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
19: Amb la calor, els animals estan menjant menys i no s'engreixen tant, i això pot servir per rebaixar els quilos que arriben al mercat i reduir l'oferta. Saltiveri també alerta que la crisi provocarà una reestructuració al mercat que tendirà la concentració d'empreses més grans. Des de Lleida, Julià Bacart, per al matí de Catalunya Ràdio.
6: Heu sentit els senyals horaris de 8:45. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio i de seguida algun apunt de la informació cultural i de l'agenda. Però, de moment, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Sílvia Andrés, què ens expliques? Bon dia.
21: Bon dia. Matí força tranquil. Veiem algun retard puntual, com per exemple el tren que sortia de Girona cap a l'estació de Sants i que tenia previst l'arribada 8:45, ho farà finalment 10 minuts més tard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també opera amb normalitat. Només destacar que el vol de KLM cap a Amsterdam, que havia de sortir a 9:15, ho farà finalment 15 minuts després.
6: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia.
6: Punts vermells a aquesta hora?
22: Punts complicats a aquesta hora. La B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat, en aquest cas perquè hi ha un accident que talla un carril, i també s'observen aturades a l'AP7, al Papiol, en sentit nord. Precaució per una possible incidència en aquest punt.
6: I punts taronja.
22: En tenim també d'entrada a la capital catalana encara retencions en punts habituals a la C33 i la C58 a Montcada, també la B23 a Esplugues i a les Rondes. Ronda de Dalt de Trinitat a Roquetes i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
6: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
22: Fins ara.
23: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
6: Amb el Tomàs Molina. Tomàs, bon dia de nou.
0: Molt bon dia.
6: Reforçant aquesta alerta que les altes temperatures potser sí que donen una treva, però són altes, altes, altes, eh?
0: Correcte. Encara avui hi haurà temperatures que arribaran als 40 graus a les comarques de Ponent. Podríem fer-ho també a l'interior de l'Alt Empordà. En un dia en conjunt de sol, en conjunt també amb una miqueta més de vent, amb vent de marinada. I atenció aquest vespre, perquè les ventades podrien ser destacables a la zona dels ports, també a l'Alt Maestrat, en àrees com el Canyís, Morella, a Casp, hi haurà ventades fortes aquest vespre, per tant, molta, molta, molta precaució amb el tema del perill d'incendi.
6: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Són els quarts i tres minuts de nou al matí de Catalunya Ràdio. Encara un parell de coses més abans de començar l'Àgora. Avui amb l'Ignacio Rigau, el Jordi Mira, el Jofre Llombart i l'Assumpta Escarp. Hem de parlar del Festival Grec, que ha celebrat els seus 50 anys amb una festa aquesta nit passada, reivindicant l'esperit amb el qual va néixer. Marta Vives.
2: Celebració, reivindicació i memòria en aquesta festa dels 50 anys del Grec, aquest mig segle en què un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i ha exercit de mestre de cerimònies.
23: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
2: El món de la cultura s'ha unit en una nit per la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el present i en el futur. Enric Major, Carme Sansa o Sílvia Munt, que ha firmat un dels curtmetratges que s'ha projectat al Teatre Grec.
24: Vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història.
25: 50 anys d'aquest fet preciós.
26: Era un moment molt, molt únic.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gràcies, Marta. I encara un parell de punts més de l'actualitat cultural. Ahir dèiem que coneixeríem les nominacions als Emmy. Doncs ja els tenim.
27: Morning, Jack. You got the med students and new interns starting today. Lucky, lucky me.
6: I The Pitt, la sèrie de HBO Max, és la sèrie que surt amb més nominacions, 25 candidatures, competeix amb Hacks, la comèdia també d'HBO, amb 24 nominacions. Altres també favorites per aquesta pròxima gala dels Emmy, que serà el mes de setembre, és La maldició de Widow's Bay, d'Apple TV, amb 19, i Pluribus, el drama de ciència-ficció, amb 18. Però avui, segon dia del Festival Cruïlla.

Per cert, parlant de plantes, a partir de les 10 avui farem consultori de plantes. Si en teniu a casa i amb aquesta calor s'us moren, o teniu por que s'us morin, o marxeu de vacances i no sabeu què fer, repassarem tots els dubtes del món al voltant de les plantes amb el Xavier Miró, que és paisatgista i que té aquesta capacitat de resoldre tots aquests dubtes a partir de les 10. Serà més aviat quarts d'11, eh? Però 93-201-7474, 93-201-7474 per resoldre tots els dubtes al voltant de les vostres plantes. Ara mateix passen 5 minuts de 2:15. Anem als esports.

0: Albert Prat, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Diuen que fins que no comencen els quarts de final no comença de debò el Mundial. Doncs avui comença el Mundial.
1: Sí, sí, avui mateix.
0: Primer partit de quarts de final, avui, entre França i el Marroc.
1: És un partidàs. Didier Deschamps, el seleccionador francès, confia en la seva gran estrella, Kylian Mbappé, que estigui centrat després del partit duríssim que va haver de fer contra l'equip del Paraguai.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo. No quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: Brahim Díaz es una de las estrellas del Marroc.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así. Y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros y...
0: Això és a partir de les 10, no, Robert?
1: Sí, sí, a les 10 de la nit.
0: Avui. I a més, amb aquestes mesures de seguretat a França, que deies
1: sí,
0: abans, aquest
1: sí.
0: Neguit, eh?
1: Hi haurà un desplegament ampli. Bàsicament hi haurà drons especials per poder seguir tot el que passi després del partit. Es preveuen aldarulls, n'hi va haver, n'hi hauran, i la policia ha fet un ampli desplegament als carrers, especialment de París, però no és l'única ciutat francesa, també a Lilla, per exemple.
0: A les 10 de la nit, França-Marroc, primera semifinal... Com a semifinal, no, primer quarts de final del Mundial.

0: I demà serà el torn d'Espanya, que jugarà el passi a les semifinals contra Bèlgica.
1: No li han fet cap gol en aquest Mundial. El porter de la selecció espanyola és Unai Simón, que ha explicat al Tot Costa com porta aquesta relació amb el porter del Barça, Joan García, inèdit.
2: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
1: I Javier Aguirre, que ha acabat la seva etapa com a seleccionador mexicà, doncs bé, hi ha nou seleccionador, Rafa Márquez, l'exjugador del Barça, nou seleccionador de Mèxic.

0: I a banda del Mundial, Robert, Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès.
1: La propietària de l'equip és dels Estats Units i, per tant, la presentació s'ha fet a Nova York.
2: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
1: Avui presenten el Gabriel Moscardo aquest migdia, migcampista brasiler de 20 anys cedit pel PSG, tercer reforç de l'Espanyol aquesta temporada. El Tour avui, etapa de muntanya, es puja en el Tourmalet i l'Espen. El noruec Traen surt com a líder, el neerlandès Molenaar, resident a la Garrotxa, va abandonar per una caiguda. També tenim semifinals femenines a Wimbledon, Coco Gauff, Muxova, Noskova, Kostiuk.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
4: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions, per la qual cosa es poden produir pèrdues.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
7: Ara Lidl tria 200 grams de bacoa UM 59 i estalvia't un 20%. I tria 300 grams d'escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
8: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
9: Pluto! Que animades!
10: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa.
9: Gratis!
10: Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
9: Ho veieu?
10: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
11: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
12: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 neguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
13: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
14: Soc l'Aida, de Carglass. Ho sabies que demanar la teva cita online és molt senzill? Entra a carglass.es, introdueixes la matrícula, esculls el taller més a prop teu, dia i hora, i llestos, reserva feta.
15: Carglass canvia, Carglass repara.
16: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
17: Troba el teu lloc amb ParkClick. Pensa en un cor, en un tomàquet o un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc Black. Skoda Kamiq amb Black Pact és de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a Skoda.es.
18: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMark. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMark.
19: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
20: Abraham Orriols.
21: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
20: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
22: Com vas camuflar la intenció?
23: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
24: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
23: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: tallar el carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
24: Aquest estiu, crims.
0: És un vehicle que sortia de casa seva i li han disparat.
24: A Catalunya Ràdio.
1: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
24: Posem llum a la foscor.
2: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
24: Què va passar? Qui ho va fer?
3: Preguntava a tot el món què ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
24: I per què?
4: No ser perquè cogí el martillo i la pegué.
24: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
2: Comencem.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
26: Avui a la vora del matí de Catalunya Ràdio amb el periodista Jofre Llombart, amb l'exdiputat Assumpta Escarp, amb l'advocat Ignacio Rigau i amb el doctor en humanitats, Jordi Mir.
27: I de què hem parlat fins ara, Pol?
26: Doncs ara que estem en nou estudi, perquè estan fent obres a l'estudi 1, tenim el Jofre i l'Ignacio en una espècie de, no sé si dir pupitre, o
27: no.
26: Podrem dir com s'ha definit el lloc on els ha tocat seure. S'ha dit racó de pensar.
27: Sí, el racó de pensar m'ha agradat, sí.
26: S'ha parlat de la senyora Pepis? Sí. O ara ha sortit fins i tot el concepte plegatim.
27: Plegatim, sí. Això ho he dit jo. Perquè ho expliquem. Estem en un estudi nou. Fem el programa des de l'estudi 2 de Catalunya Ràdio i la configuració és diferent. Llavors hi ha un sofà i llavors aquí l'Ignacio i el Jofre els han posat al sofà amb una tauleta davant, amb el micro davant.
28: Que és, ara feia el símil amb quan te'n vas de cap de setmana amb una colla a una casa rural, el que sigui, i els primers que arriben molt d'hora són els que escollen les millors habitacions.
27: Sí.
28: I els que arriben una miqueta tard, doncs els hi toca el plegatín. De totes maneres, no ha anat així perquè li hem cedit la suite principal al Jordi.
27: El Jordi ha arribat l'últim.
29: L'últim i mira, estic en un bon lloc.
27: A la taula. Està en un bon lloc, esteu aquí.
30: No, s'estan
28: estupendo. El millor és la companyia, Freddy. El millor és la companyia.
27: No, Ignacio, està tot bé?
31: Comodíssim. M'agrada com l'Assumpta l'ha anomenat de pin i pont.
27: Aquí n'hem posat tot.
28: Ell és pin, jo soc pont.
27: El tema del dia, evidentment, continua sent aquesta calor, continua sent aquestes altes temperatures. La bona notícia és que els incendis que ahir neguitejaven estan tots estabilitzats, toquem fusta, però vaja, parlàvem amb els bombers i ens deien que alerta perquè avui tornarà a ser un dia francament complicat. Els que heu tingut responsabilitats d'assumptar això, aquesta època de l'any és terrible.
30: Ahir llegia l'entrevista del David Borrell a l'Ara, em sembla que era, que explicava molt bé el de la simultaneïtat i l'estrès que genera això en el propi cos, no? Perquè per molt que i sobretot aquest canvi que han fet de fer tota una nova operativa de com abordar-ho per no estressar el propi cos de bombers. No, realment és difícil.
27: A més ho dèiem, ara parlàvem amb els bombers i els hi preguntàvem, Jofre, i ens deien, clar, és que s'ha de repartir tots els... Sí, a vegades has de prendre aquesta decisió, que ha de ser molt fotuda, de dir, trec bombers d'aquí per posar-los allà, perquè l'altre és més urgent, diguem-ne.
28: Sí, perquè a més passa una cosa, de la mateixa manera que quan entrevistàveu personal que estava a Veneçuela i et deia, estem atenent a totes les víctimes que hi ha propis del terratrèmol, però la vida continua, i vol dir que necessitem metges perquè continuen havent-hi apendicitis, continua havent-hi lesions, continua havent-hi caigudes, exactament el mateix amb els bombers. És a dir, m'ha semblat sentir que ahir, a banda dels focs forestals, a Mollerussa es va declarar un incendi en una indústria paperera. Clar, sí. Això passa. I gent que es queda tancada als ascensors continua passant, i accidents de trànsit, per desgràcia, continua passant. Vull dir que la tensió és perquè els focs forestals demanen moltíssima gent amb molt poca estona, per evitar que allò vagi gran, però que s'afegeix a l'activitat diària dels bombers, que no és menor. I clar, això genera una situació de tensió al cos molt... que ho fa encara més lloable, tot el que fan. Allò, quan es parlen d'herois, és que realment ho són, perquè també sentia el bomber que deia que ahir a Guimarà es van afrontar els INES amb 20 metres, amb flames de 20 metres.
27: Sí.
28: Això és una bestiesa.
30: Però és que no pots fer més que contenció, retirar-te i deixar que...
28: Vull dir que és una bestiesa, i posar-te davant d'un foc normal i corrent ja és una qüestió molt bèstia, posar-te davant d'un foc que té una flama de 20 metres és inconcebible.
27: Ignacio.
31: Bé, respecte al diguem, la prevenció d'incendis, jo crec que aquest país està molt conscienciat, no sé fins a quin punt hem arribat a aquest estat de consciència a base de desgràcies, perquè, per exemple, ara hi ha més consciència respecte de cuidar el bosc i deixar sobretot que el bosc sigui cuidat a través de l'agricultura, ja sigui pel pasturatge o deixar que la gent que se relaciona amb el sector primari pugui, per exemple, fer la neteja de boscos sense que hi hagi una autorització administrativa prèvia, sinó més aviat un règim desavantat. Però, per una altra banda, no sé fins a quin punt estem en una situació similar al que comentem habitualment del canvi climàtic, una situació d'adaptació, ni tan sols de mitigació, perquè amb aquesta calor, amb la situació boscosa que té Catalunya, recordem que dues terceres parts del territori català és terreny no urbanitzat tot, i, per tant, subjecte a un possible incendi, el que, diguem, la reacció que hem de tenir ara i potser pels anys que han de venir és simplement esperar a la desgràcia. I és veritat que tenim un cos de bombers que reacciona molt bé, reacciona molt ràpid, la regulació acompanya. Vam veure aquest cap de setmana passat com es va declarar un incendi a la Bisbal. Ràpidament es van poder confinar les diferents poblacions sense major complicació, insisteixo, jurídica. Però també és veritat que fins a cert punt no sé si hem de relacionar-nos amb el foc a l'estiu, de forma inevitable. És a dir, com un mal que succeirà i continuarà succeint.
27: Jordi.
5: A les ciutats mediterrànies el foc forma part de la seva essència. Per tant, això em sembla que en relació amb el que deia l'Ignacio forma part d'aquesta relació que hem de tenir. Ara bé, dit això, jo crec que una de les qüestions que hauríem de tenir clares és que en el context actual de canvi climàtic el que estem vivint aquest any com el que vam viure l'any anterior o fa dos o fa tres no són excepcions. Doncs aquí jo crec que hi ha un canvi de pensament que ens ha de portar cap a una nova realitat estructural. És a dir, quan cada hivern tenim els serveis d'urgències dels hospitals de Catalunya i dels centres d'atenció primària col·lapsats per la grip, això no és un fet excepcional. Si ens passa cada hivern, vol dir que ja sabem que l'hivern que ve ens passarà i que l'estiu que ve tornarem a estar en aquesta situació. Perquè ahir, per exemple, que les dades de l'Observatori Fabra assenyalaven que és el primer cop des de que tenim registres que passem dels 40 graus, no? Vam arribar als 40,9 graus, però si miràvem els 5 anys que formen part del top 5 de rècords, crec que 4 dels 5 són de la dècada del 2020, no? Val, doncs, un és del 82, que hauria de ser un any molt excepcional, però la resta són del 2020. Per tant, això que ens està passant no ho podem viure des d'un fenomen que és excepcional i que hem d'atendre com una cosa que passa avui i no tornarà a passar, sinó que ja forma part, malauradament, de la nostra normalitat. I doncs podem plantejar-nos si, com diu el president Illa, a Catalunya hi ha massa bosc, i aquest segurament és una reflexió, és una pregunta a vegades paradoxal, no? Si algú li preguntem, escolta, tu creus que hi ha més bosc que avui o fa 100 anys? I la gent diu, fa 100 anys segur, no? Perquè ara amb la industrialització, dius, no, doncs, és veritat. Però això implicarà que ens hem de plantejar coses estructurals de com ens relacionem amb el bosc, però sobretot aquests incendis tenen a veure amb el forn on som. I per tant, aquí hi ha alguna cosa de la que no estem parlant, des que com fem front al forn. No a l'incendi, que també, sinó al forn.
27: Mira, abans el Jofre deia que, i l'assumpte també, que els bombers, evidentment, han d'estar a diversos llocs alhora i que això té una certa complexitat, perquè mentre hi ha aquests incendis forestals continuen passant altres coses, com per exemple un incendi en un edifici a l'Hospitalet de Llobregat, que tenim ara mateix, que ha fet evacuar 40 persones. Clar. Maria Fernández Noguera, explica'ns.
6: Doncs sí, 40 persones han estat evacuades per aquest incendi en un edifici en construcció al carrer Aprestadora a l'Hospitalet de Llobregat. Això ha passat quan faltaven uns 10 minuts per les 4 de la matinada. Els bombers de la Generalitat, amb l'ajuda també dels bombers de Barcelona, han extingit les flames que han cremat piles de material i de brossa, segons han informat els bombers en un missatge a X. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès a diverses persones i encara no sabem quina és la consideració dels ferits.
27: Gràcies, Maria. Qualsevol novetat, a micros oberts també. Fins ara.
6: Fins ara.
27: Parlàvem d'aquesta situació, evidentment, de les altes temperatures. El Jordi deia, hem d'afrontar el forn. Doncs, evidentment, són mesures que s'estan prenent i que estem llegint últimament que van d'alguna manera esmorteir la situació, no abordar-la. Per exemple, aquest matí ho dèiem aquí al matí de Catalunya Ràdio, que aquesta onada de calor i les restriccions per risc d'incendi estan impactant, per exemple, amb això, amb els que tingueu criatures, amb casals d'estiu, amb colònies, amb campaments, i això ha tingut diversos efectes. Mireia Isard, des de la redacció, bon dia de nou.
7: Hola, bon dia. Doncs des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona explica al matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments que encara no han començat i que afecten 200 criatures.
8: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar.
7: Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Terré, reconeix que la situació actual els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
9: Si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit.
7: Les altes temperatures també els condicionen als casals d'estiu, que habitualment es fan en centres educatius sense climatitzar.
9: Els espais més crítics és l'ús dels patis o dels espais exteriors i en determinades hores del dia, amb o sense ombra, doncs optem per no utilitzar-los. Sobretot es fan sortides i descobertes en espais que alguns d'aquests incorporen doncs, la climatització. És una d'aquestes tècniques que utilitzem a l'hora de programar.
27: És aquesta informació de la Mireia Isard que té a veure amb els casals d'estiu. I ara m'escriu un amic dient que amb el casal del seu fill ja han suspès l'activitat d'anar a la piscina perquè ha de caminar com uns 20 minuts per arribar-hi. La tornada és a quarts de... a la una, i han dit, deixem-ho estar, perquè les criatures es rostiran, pobreta.
30: Perquè deia el Jordi, no? És com abordem el forn i com abordem la nostra... perdó, la relació també amb el forn, no? Com ens adaptem a viure. Els casals... Primera, els bombers aquests dies parlen molt d'una la base boscosa que cada vegada creix més. És veritat que hem abandonat el sector primari que ens ajudava a regular, però és veritat que tenim moltes edificacions inserides en el bosc. A vegades aquests dies veus les imatges de la televisió i veus totes aquestes edificacions. El mateix passa amb les cases de colònies o les cases rurals, que abans veiem ells, que estan inserides a la natura. Et fa una... És molt bonic sortir i tenir el bosc allà mateix, però comencem a generar franges de seguretat suficientment importants o realment haurem de suprimir. I el mateix també passa amb la ciutat. Com ho abordem a la ciutat? Jo he estat a Granada no fa masses dies.
27: Ui, també allà,
30: bueno,
27: sí.
30: Com un fort, si vaig fer pràctiques abans de que arribés aquí la onada de calor. Sí. Però hi ha molts carrers amb tendalls posats. Sí. Els tendalls aquests, baixa 3 graus la temperatura. Ah. O sigui, et permet caminar per un carrer. I per tant, jo crec que les ciutats també haurem de fer tot un esforç molt important d'abordar com podem, i sobretot el que dèiem l'altre dia, els equipaments, els centres escolars no poden tenir en aquest moment condicions de climatització.
27: Ara en continuem parlant, però abans parlàvem amb els bombers, també tenen un paper molt capdalt en aquesta situació, molt especialment dels incendis forestals, evidentment els agents rurals, i ara mateix podem saludar el Jordi Passalaigua, que és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels agents rurals. Què tal, molt bon dia.
10: Bon dia.
27: Em dèiem abans, la bona notícia és que estem, des d'un punt de vista dels incendis, millor del que estàvem ahir a la tarda, però les condicions continuen sent crítiques, eh?
10: Correcte, així és. La situació que ja portem uns dies doncs continua sent molt complicada i així ho demostra doncs, tota l'activitat que tenim d'incendis. I per això nosaltres, doncs, ja ho fem durant tot l'any, però aquestes èpoques, especialment des del cos d'agents rurals, doncs fem, tots els efectius estan destinats i prioritàriament a fer tasques de prevenció i vigilància d'incendis.
27: I és important dir aquestes restriccions, eh? És a dir, evidentment, estalviar-nos anar a la muntanya, en alguns llocs ja directament no s'hi pot entrar. Ara parlàvem de la canalla, parlàvem de les activitats dels més petits, tot això, evidentment, queda suspès fins a una millora de les situacions, no?
10: Correcte. Quines finalitats tenen aquestes restriccions? La finalitat principal és protegir aquestes persones, aquests infants, aquests monitors, de que si es produeix algun incendi o alguna emergència, doncs no estiguin en un lloc que puguin ser vulnerables. I, per altra banda, doncs també és facilitar doncs, als equips d'emergència doncs, que puguin actuar en cas d'emergència i que no hagin doncs, de destinar esforços amb aquesta població que és vulnerable en aquests llocs i que es puguin, doncs, es puguin dedicar, doncs, a lo que és l'emergència pròpiament dita. Lo dels, les activitats vinculades a casals esportius, a casals d'estiu, les acampades, doncs, si hi ha la limitació, doncs, de que s'han de fer en una instal·lació, en un nucli urbà, i per tant no poden estar, doncs, circulant per entorn forestal, no només pel perill d'incendi, sinó que també ho comentàveu, sinó per aquestes altes temperatures, doncs, que també són intenses durant el dia.
27: I pel que sabeu, els agents rurals, la gent fa bondat? S'estan complint aquestes mesures, aquestes restriccions?
10: Sí, de caràcter general, la gent ho entén, tot i que és una restricció, però ho entén, perquè n'és conscient, doncs, de que és una situació complicada i que qualsevol risc que es pugui evitar, doncs, sempre facilitarà, doncs, la feina dels equips d'emergència.
27: Suposo que deu ser diversos nivells de risc, perquè d'una banda són aquestes activitats, com dèiem, d'excursions, i després hi ha també determinades feines, com la sega, per exemple, no? La sega ara aquests dies està suspesa, no? La sega de cunetes, sobretot.
10: Sí, la sega de cunetes per fer treballs de manteniment de les franges de seguretat dels vials, de les carreteres, sí que està suspesa. I el que està regulat és la sega del cereal.
27: Petards ni de broma, clar.
10: No, correcte. No, està prohibit l'utilització de material pirotècnic a tot el que és l'entorn forestal, correcte.
27: Jo ho deia perquè se'ns deia que una de les hipòtesis és que el foc de Gavà podria haver provocat un material pirotècnic. Per això preguntava si fa bondat.
10: Sí, de fet, és una de les principals hipòtesis per l'incendi de Gavà, que sigui, doncs, persones utilitzant material pirotècnic, i de fet, nosaltres sempre, doncs, busquem la màxima difusió d'aquestes mesures, d'aquesta conscienciació, doncs, de que la gent s'eviti fer aquestes activitats de risc, i sobretot en aquesta època, doncs, tan complicada.
27: I després hi ha un dels temes també eterns d'aquesta situació, és que si els boscos estan prou bé, diguem-ne, no? Si estan prou nets.
10: Bé, si em permet, no és només... L'afirmació és molt, molt difícil de contestar.
27: Yeah.
10: Només per dir, si estan els boscos nets bruts, hi ha molt més factors que intervenen amb el que és, doncs, aquests incendis que es produeixen, com ha comentat també, doncs, el canvi climàtic, i cada vegada, doncs, aquests efectes més adversos, no només amb incendis, si ja ho veiem, inundacions, sequeres, ventades, i per tant... El que diem sempre nosaltres, vull dir, la millor manera de que no, un incendi forestal no afecti, doncs, a persones, al territori i a infraestructures, és una cosa molt òbvia, és que no es produeixi. Per tant, és el que estem centrats nosaltres des del cos d'agents rurals, és fer aquesta prevenció i intentar, doncs, evitar que no es produeixi cap incendi o els mínims possibles.
27: Clar, jo és el que volia dir, és a dir, d'una banda tens aquest debat etern que com vostè comentava, ja fa temps que tenim, però de l'altra hi ha qui diu, escolteu, és que el tema és que les condicions meteorològiques són tan extremes que ens hi haurem d'acostumar sí o sí, però són tan extremes que et dona lloc, doncs, aquestes flamarades que sentíem que ens deien abans els bombers, no? Una flama de 20 metres, em sembla recordar que comentava. Vull dir que la vegetació està com està.
10: Sí, correcte. La vegetació, amb aquestes condicions meteorològiques que tenim, està, doncs, molt, molt disponible, és a dir, està molt disponible per cremar i fa aquestes, doncs, aquestes flamarades i aquesta intensitat. I sí, a veure, totes les infraestructures, doncs, de prevenció que es puguin crear sempre ajuden a poder extingir els incendis més fàcilment, està clar.
27: Ho dic perquè els boscos, amb aquestes temperatures, per dir-ho d'una manera, pateixen.
10: Correcte, pateixen els boscos i pateix inclús les persones, si m'ho permet dir, perquè, clar, aquestes temperatures tan altes, aquestes humitats tan baixes, i que es pot sumar, doncs, al vent i l'orografia, perquè hi ha diferents factors que fan evolucionar l'incendi, doncs, clar, fa doncs, que aquesta situació sigui molt complicada, i des de coses generals, doncs, també fem aquesta crida a la precaució de totes les activitats que es puguin evitar, i també recordar, doncs, que respectin els restriccions d'accessos que hi ha en alguns espais per justament això, per evitar, doncs, per protegir les persones, el primer objectiu, i després és per protegir el territori i per tant que es produeixin menys incendis.
27: El Jordi Pasalaigua és el cap de la Unitat de Planificació i Coordinació Operativa dels Agents Rurals. Senyor Pasalaigua, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
10: Gràcies a vostès, bon dia.
27: Bon dia. Havien de sentir els agents rurals. Una mica el que comentaves tu, Jordi, no? És a dir, que aquesta situació meteorològica és certa, eh? S'ha de fer una planificació forestal, hi ha d'haver un canvi de xip, però també és que, clar, estem parlant d'unes condicions molt extremes. L'altre dia em deien, tu vas al bosc i toques els troncs dels arbres i és que és tot que crema, diguem-ne. És tot sec i que crema, no?
5: Sí, jo crec que hi ha una qüestió que no sé fins a quin punt tenim interioritzada, i abans l'assumpte també ho comentava puntualment, que és que hi ha un foc i imaginem que han de venir els bombers i apagar-lo, no? Però és que molts dels focs que estem tenint ara, i alguns dels que causen més mal, són focs que no es poden apagar. És a dir, des del cos de bombers t'expliquen que són uns focs, això que anomenen la sexta generació, que sí. Té a veure amb el... I nosaltres no podrem apagar aquest foc. Per tant, si hi ha aquest foc, el que podem és conduir-lo cap a un lloc on es podrà extingir, podrem fer un conjunt de mesures per salvar les vides humanes, perquè aquesta és com la prioritat, però és un altre escenari diferent al que hem estat en moltes ocasions o en l'imaginari que moltes persones tenen. Per tant, com ens deia el responsable d'agents rurals, tot i que sembli una obvietat, el millor foc és el que no succeeix. Llavors, perquè si succeeix, ens serà molt difícil actuar en el context actual. Per tant, per mi hi ha dues qüestions que estructuralment s'han de preveure pels propers anys. Un és tot allò que podem fer per evitar aquests focs, no? I avui estem parlant d'unes restriccions, per exemple, sobre les activitats de la canalla que en altres anys no ens havíem plantejat, no? Però, per l'altra, hi haurà d'haver una qüestió de mig llarg termini, que és dir, hem de ser molt conscients de que no hem arribat fins aquí i ens quedem aquí. Diguem, aquest augment de les temperatures no està escrit enlloc que s'hagi d'aturar. Per tant, la qüestió és la mitigació, que abans ha aparegut, que l'Ignacio la citava, ens l'hem de plantejar molt seriosament. Si no aconseguim mitigar, és a dir, frenar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'escalfament global, i aquests fenòmens meteorològics que genera el context actual, això en els propers anys serà pitjor. I no es tracta de ser alarmistes, es tracta, ja ho estem veient. Ens ho estan dient els tècnics, ens ho està dient la gent que està en primera línia i que són professionals sense cap voluntat partidista. Estem davant d'això. Ara és feina de la societat com respon.
28: En aquesta adaptació que deia el Jordi en aquest nou escenari, que comparteixo plenament, falta una carpeta, perdoneu que em posi jo com a policia, però falta la carpeta de la modificació legal del que és delicte i el que no és delicte. I aquí tenim una persona que domina molt més de lleis. Ras i curt. Posar petards a una muntanya de Gavà, si és per fer una gracieta, fatal, si és per ignorància, encara pitjor, però si és intencionadament, pràcticament, no diré que sigui terrorisme, però saps que tens allà una bomba de fusta que pot prendre en qualsevol moment amb unes conseqüències molt greus, per tant, de la mateixa manera que fa 20, 30 anys o 40 tirar petards a la muntanya estava prohibit, però podia tenir els efectes que tenia, a 2026, tirar petards amb el pla Alfa 3 a tope, ha de tenir unes conseqüències legals pitjors que fa 30-40 anys, o de la mateixa manera que fa poc la llei de multireincidència ha conclòs, lògicament, que robar un mòbil fa 20-30 anys no era el mateix que robar-lo ara, perquè ara ho tenim tot aquí, els temps han canviat.
27: Ui, és més car.
28: Doncs també, que, sí, però els efectes, abans quan et robaven el mòbil, i no podies trucar i no podies enviar un SMS. Ara et roben el mòbil i et roben l'accés a la caixa, et roben l'agenda personal, et roben dades, et roben moltíssimes coses. Perfecte, ens hem adaptat als nous temps. Doncs també amb aquesta qüestió climàtica. Ho sento molt. És que quan ja ho vaig sentir ahir al vespre i ara ho has tornat a repetir. Què vol dir tirar petards en una muntanya? O és deliberadament o és d'una imprudència. Clar, aquí l'amic advocat també pot dir que la imprudència té unes conseqüències penals, també, no? Doncs crec, ho sento molt, ser el poli de la tertúlia, però crec que també s'haurà d'incrementar aquesta qüestió.
27: Gràcies.
31: La veritat, pel que fa a regulació de, diguem, la generació d'incendis, ja sigui per comissió o per omissió, ja és molt dura. El delicte ecològic és molt dur. Jo recordo fa, no tant, fa 5-7 anys, una cosa així, recordo revisar sentències de gent que havia simplement deixat brossa electrònica al bosc per exemple, en aquest cas era una nevera, i l'havien multat amb 50.000 euros. No amb penes de presó, però amb 50.000 euros. La reacció legal és molt dura. Jo crec que, per manllevar-te l'expressió, Jofre, el que ha de reforçar-se potser és la tasca de policia, que és la vigilància preventiva. Com es fa la vigilància preventiva en aquest àmbit? Doncs aquí això s'escapa al meu, diguem, al meu àmbit d'expertesa, perquè un dia serà gent tirant petards, que no sé si hem de tenir drons, per exemple, vigilant si la gent està comprant petards o tenir com si fos això la compravenda d'armes, no? Que està tot registrat i cada persona que té un petard té poc menys que un sistema de seguiment, però a la Bisbal, i perdó per repetir-me, teníem gent operant radials que van tirar espurnes, van llençar espurnes per tallar un senyal de trànsit, i això va generar un altre incendi. No sé com hem de controlar-ho tot. I no sé si volem una societat que ho controli tot, sinó una societat conscienciada, ja sigui per la via de la por...
11: Millor la prevenció, clar, evidentment, però...
31: La prevenció pot ser per la via de la por. És a dir, es poden reforçar, i ho dic en termes molt, molt planers, però es pot reforçar la prevenció simplement reforçant la normativa de tal manera que ja no siguin només 50.000 euros, sinó que hi hagi, per exemple, risc de presó clar i elevat per una persona que pugui acabar provocant un incendi per comissió o per omissió. Després, hi ha una altra banda d'aquest debat que a mi també em sembla interessant i del que parlem relativament poc, que és què fem immediatament després. És a dir, totes les tasques de replantament crec que són molt interessants. De fet, durant un temps, per exemple, a Califòrnia, replantàvem amb un tipus d'arbre que es va acabar considerant espècie invasora perquè era sorprenentment quasi ignífug.
27: Sí.
31: I el que feia, els incendis de Califòrnia són molt habituals, i el que feia era simplement anar substituint la flora i la fauna locals amb arbres que replantaven ràpid, eren fàcils de replantar, però no eren propis o autòctons. I per altra banda també em fa certa gràcia, i això com a tall cultural en què em corregirà el doctor a la sala, estem tornant potser a revifar certes receptes que fa 100 anys precisament sí que teníem més colla avall respecte als incendis, com pot ser el pasturatge o també els tallafocs, literalment el tallafoc, que com a mesura al principi o durant un temps va ser relativament popular i ara està tornant com a mesura, de nou, d'adaptació i contenció.
30: No, és que està clar, no? Jo crec que hi ha dues coses, Hem de tornar a certes... Ho hem dit, els boscos han crescut perquè el sector primari ho ha abandonat. I després, perquè no hi ha una gestió forestal? Jo recordo que cada estiu parlem de la gestió forestal, però és que el 74% de la superfície boscosa és privada. O fas rentable els boscos, o per què tinc que cuidar el bosc? Tens? És a dir, puc tenir l'amenaça punitiva de si jo no tinc el bosc ben cuidat, pot ser, però si no, busquem mesures. És a dir, el que no pot ser és que a la ciutat es facin cases de fusta, entre altres coses, per aïllar, etcètera, etcètera, i comprem la fusta als països nòrdics, quan aquí podries fer una bona explotació forestal i donar-li rentabilitat a aquestes fustes que tu tens. És a dir, que també jo crec que hi ha d'haver-hi un canvi d'hàbits més general, no? Hi ha d'haver-hi mesures també, i molta més consciència, més punitives i molta prevenció, però hi ha d'haver-hi un canvi d'hàbits. Estem veient canvis d'hàbits, no? És a dir, ara estic veient els partits del Mundial i fem pauses d'hidratació. I en canvi fem la volta ciclista a unes hores infectes sota un sol de consciència que no moren perquè Déu no vol. És a dir, o tots plegats tenim un cert canvi en la pròpia concepció de la ciutat, de com l'abordem, o de com abordem realment el canvi climàtic, perquè podem intentar mesures de mitigació, però jo estava pensant mentre ho deies, i estem tots a favor, i què fotem amb els negacionistes? És a dir, no? Com lluitem contra aquesta bomba de rellotgeria que són els negacionistes i que van creixent? Vull dir que tens aquí dues realitats que et fa difícil, però que sí que hem d'abordar canvis d'hàbits, això és evident. No sé si les criatures hauran de fer els campaments en el bosc, ho han de fer, però en tot cas amb franges de seguretat de 25 metres, això és evident.
5: Molt ràpidament, a partir de dues de les coses que ha dit l'Assumpta, què fem amb els negacionistes? Mira, m'ha vingut al cap una reflexió de Martin Luther King, que potser us semblarà molt llunyana, però deia ell alguna cosa així com: a mi no em preocupen tant els racistes com la bona gent que no actua, no? Sí. Doncs a mi no em preocupen tant els negacionistes, que em preocupen, igual que segur que Martin Luther King li preocupa molt els racistes, com aquells que diuen que no són negacionistes, però que a vegades s'ha establert el concepte retardista, és a dir, que no estan actuant d'acord amb consciència del que l'implica, no? I aquí hi ha una qüestió, i aquí va la segona cosa en relació amb el que ha dit l'assumpte, has posat l'exemple de la pausa d'hidratació, que metafòricament em sembla fantàstic, perquè la pausa aquesta d'hidratació és un projecte sorgit del capitalisme que vol fer més anuncis, particularment als Estats Units, i que té una repercussió positiva si fa molt de calor, perquè recordo comentaristes dient, en aquest camp de futbol que hi ha aire condicionat a l'estadi, doncs no caldria que facin pausa d'hidratació perquè la gent no ho necessita, no? En canvi, si estiguessin jugant aquí a l'aire lliure, o estan jugant a, potser, no sé, a l'Azteca de Mèxic i fa més calor, doncs sí que han de fer la pausa d'hidratació. Llavors, la metàfora em sembla fantàstica perquè una societat que viu des del capitalisme a partir de la idea del lliure mercat té els beneficis que li pot aportar el lliure mercat i té els perjudicis que li aporta el lliure mercat. Llavors, en el moment en el que el bosc deixa de ser útil comercialment parlant, no valorem o no som conscients de veure tot el que ens portarà de negatiu. És a dir, si avui el bosc fos rendible, com tu deies, no tindríem aquests problemes. És a dir, en tots els territoris en què hi ha espais conreats, en què hi ha el mosaic, això no ens està passant d'aquesta manera.
27: Arribarem de seguida a un quart de deu. Una petita pausa i de seguida continuem l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb l'Assumpte Escarp, l'Ignacio Rigau, el Jordi Mir i el Jofre Llombart.
25: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Què et passa?
13: Que no em tanca la maleta.
12: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
13: Bé, si trec uns quants banyadors...
12: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
12: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
17: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
18: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Saré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
19: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
18: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
20: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
21: Fa 20 minuts que mires destinacions i 0 minuts que treballes. Recorre Itàlia, França, descobrir la Selva Negra o fer un creuer fluvial per Europa. Atrapa-lo, tens viatges per Europa fins a un 35% de descompte. L'estiu comença quan el reserves. Atrapa-lo.
22: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
23: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
22: A més, té un 98% de carn.
23: És natural que es noti, oi?
22: Doncs sí, natural.
32: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
33: Com més calor fa,
34: més fresca et fem la tarda.
33: Les millors tardes d'estiu
34: són les que es passen en bona companyia.
35: La tarda de Catalunya Ràdio.
33: Tu, deixa't sorprendre.
35: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
34: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
25: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
27: Hora del Matí de Catalunya Ràdio, amb el Jofre Llombart, l'Assumpte Escarp, l'Ignacio Rigau i el Jordi Mir, parlant d'aquestes altes temperatures. Hi ha una altra dimensió, que l'esmentàvem ara també, que és, evidentment, treballar. Treballar a l'aire lliure amb aquestes altes temperatures, que, per descomptat, pot ser tremendament perillós. L'any passat, de fet, va haver-hi treballadors que van morir en plena onada de calor, com una treballadora de la neteja a Barcelona. També va haver-hi algun temporer. En fi, connectem amb la redacció i fem memòria amb la Maria Fernández Noguera. Maria, endavant.
6: Doncs l'agost de l'any passat, un temporer de 61 anys va morir a Torres de Segre, a tocar d'Alcarràs en ple pic de calor, que va deixar temperatures de més de 40 graus al Segrià. L'empresa no havia adaptat l'horari perquè la recollida de la fruita es fes en les hores de menys calor i, de fet, va rebre dues sancions greus. A més, anteriorment, al juny, un altre temporer havia mort a Fraga, al Baix Cinca, també per un cop de calor.
27: I el que dèiem, Maria, també va haver-hi un altre mort que va generar molt de neguit i molta alarma, una treballadora de la neteja de l'Ajuntament de Barcelona.
6: Sí, tenia 51 anys i treballava per una empresa subcontractada, Fomento de Construcciones y Contratas. Va morir a finals de juny del 2025 en arribar a casa seva després d'una jornada de treball a l'espai públic netejant. En aquest cas, la Inspecció de Treball finalment va descartar que es tractés d'un accident laboral. Per tant, va desvincular, en aquest cas, la mort de la dona de les tasques que havia fet al carrer. Tot i això, l'Ajuntament de Barcelona ha actualitzat el protocol de prevenció de riscos amb mesures com reorganitzar els horaris o repartir 1.400 polseres tèrmiques entre els operaris que fan feines al carrer. Són braçalets que vibren, emeten so i fan llum si detecten que la temperatura corporal del treballador és massa alta.
27: Gràcies, Maria. Fins ara.
6: Fins ara.
27: Saludem a aquesta hora la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reia Solaz. Senyora Solaz, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
27: Ara, aquests casos que ara ens explicava la Maria són els que més recordem, però n'hi ha més?
0: En tot l'estat espanyol, ara mateix n'hi ha del 2025 que s'hagin reconegut com tal 5.
27: Mm. 5 morts per causes...
0: No podem dir per cops de calor.
27: Cops de calor, tots aquests 5, sí.
0: Sí. En tot l'estat espanyol. És veritat que aquí a Catalunya, i referent a la dona de Foment, i volent ser prudents, sapigueu que l'autòpsia se la donen a la seva família i que a lo millor han iniciat tràmits o procediments legals, però nosaltres, ahir jo vaig parlar amb representants de la UGT a Foment i no les havia arribat encara a res. Lo que també és veritat que a partir d'aquesta mort, com que sembla que les empreses d'aquest país són reactives i no proactives, van unificar criteris comuns de totes les empreses que tenen treballant a l'exterior, com són treballadors de la platja, treballadors

0: molt especialment els que han de treballar a l'aire lliure, pel que em diu vostè, d'aquella manera.
1: Clar, n'hi ha empreses que ja porten temps i que arran, sobretot, de tragèdies com va ser la Dana o la mort de l'escombraire a Madrid fa uns anys, és veritat que n'hi ha empreses que, sobretot, que són més grans i on hi ha representacions sindicals, estan fent protocols de calor de manera permanent. No només quan hi ha una alerta del Meteocat o d'AEMET, però també és veritat que les empreses petites o les empreses subcontratades, la gent continua desprotegida i això és una injustícia total. Aquí té que intervenir la inspecció de treball i reconeixent que enguany ha fet una bona campanya enviant cartes informatives als sectors de rics com la construcció o l'agricultura, però amb la salut no es juga a base de cartes. El que demanem és contundència i, a més, que quan es detecti un risc, pues que actuïn de forma ràpida i amb sancions que realment siguin dissuasòries.
0: Sobretot perquè és una qüestió que anirà a més, no? És a dir, l'altre dia recordava un informe de l'Organització Internacional del Treball que deia que els treballadors exposats a calor excessiva durant la seva jornada laboral han augmentat un 34% els últims 25 anys. Vull dir que és
1: clar,
0: una qüestió...
1: És que amb el canvi climàtic les onades de calor ja no són una anècdota de l'estiu, a pesar dels negacionistes. Són més llargues, estem veient que són més intenses i més perilloses. I protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol. És un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
0: Clar, a més hi ha diverses mesures. Abans parlàvem, per exemple, que a França el Ministeri de Treball es va adreçar a les empreses que fan repartiment de menjar a domicili, com doncs, Uber Eats, per exemple, o Deliveroo, i els hi va dir, escolteu, prengueu alguna mesura, i la decisió ha sigut, d'acord, doncs d'aquesta hora a aquesta hora no hi haurà repartiment a domicili. Això aquí no s'espera, o no es fa ni s'espera, no?
1: No, però els protocols que parlem que ja són obligatoris a les empreses de calor, això és el que parlem quan diem d'adaptar les condicions de treball. Perquè hem vist que prevenir no és repartir ampolles d'aigua freda o penjar un cartell a la paret quan ja estem a 40 graus. Això és improvisar. El que cal són dues coses, mesures organitzatives, adaptar el treball, de la gent que està fora a l'exterior, pues, posar tendals, zones d'ombra, i sobretot també hem que tindre en compte la gent de la indústria, que estan tancats i estan soldant, o la gent d'hostaleria, les cuines. Doncs que evidentment el que estem parlant és d'organització. Fer la jornada intensiva a l'estiu, iniciar la jornada abans, canviar els horaris per evitar les hores de màxima insolació, fer rotacions... I bueno, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona ha distribuït 1.400 polseres. Doncs a una cuina i a una empresa de la indústria i, sobretot, a l'agricultura també hauria de ser.
0: Sobretot aquí, no? Bueno, no sobretot, però aquest és un dels més clars, potser.
1: Clar, sí, perquè són salaris molt baixos, tenen molta por i pràcticament no tenim representació dels treballadors, perquè són temporers.
0: Vostè parlava abans de la inspecció de treball. És a dir, aquí hi ha d'haver-hi una campanya, pel que em deia, d'inspeccions i si es correspon, de multes, clar.
1: Clar, demanem contundència a la inspecció de treball, perquè quan es detecta un risc en una empresa, en una zona d'agricultura, cal actuar ràpid i amb sancions que realment siguin dissuasòries. No pot ser que una empresa li surti més barat pagar una multa petita que invertir a protegir els seus treballadors. I la inspecció aquí té un paper molt important en demanar tota la documentació, que els protocols no estiguin en un calaix i que s'apliquen. I a més, que tenim que prevenir, que els protocols no es pot fer avui que estem a 36 graus. Se té que treballar perquè té que ser un protocol viu.
0: La Reia Solaz és la secretària nacional de la UGT de Catalunya. Moltíssimes gràcies, senyora Solaz, que vagi molt bé.
1: Val, gràcies. Adéu, bon dia.
0: Una altra de les assignatures pendents.
2: No, però això és el mateix que dèiem abans. Són tots els canvis que hem de produir, també en la regulació del treball, en els llocs de treball. però aquestes són les morts de cops de calor, però és que aquesta calor té un efecte directe sobre la salut de les persones. Estem veient l'increment de mortalitat que hi ha durant aquests dies i que hi ha hagut en les dues onades de calor aquí a Catalunya, un increment de mortalitat sobre

0: sobretot amb gent més gran, no? Amb gent que es descompensa per algunes patologies cròniques i això... Però, bueno, una mica la reflexió que fèiem abans, canvis que s'han de produir i en el món del treball també, això és evident, la recollida de la fruita, la construcció, i aquí tindré... La inspecció de treball, i tenia raó ella, té un paper fonamental, eh? Perquè hi haurà molta tendència a dir, bueno, si tampoc em fa tanta... Des d'un despatx en el que està en l'obra, que normalment està molt més desemparat.
1: No, i després, per exemple, parlàvem de les empreses de neteja, això que t'he d'explicar tu, però molt sovint les empreses de neteja municipal estan subcontractades.
0: Sí.
1: Vull dir que aquestes coses, a l'hora de control d'inspecció de treball, sempre hi afegeix un pas més.
0: Un pas més, sí, ho fa tot més complicat, no? Perquè...
1: Jofre.
2: El que parlava abans el Jordi del nou escenari, doncs jo m'he posat abans com a poli, doncs ara també penso que hi ha d'haver, doncs, això, una nova readaptació a tantes i tantes coses. És a dir, s'ha de repensar moltíssimes coses. Fixa't, abans la temporada, que no fa pas tant, de no fer foc al bosc, era del 15 de març al 15 de setembre o 15 d'octubre, no? Això s'ha acabat. Això serà, doncs, també... amb aquestes onades de calor, que, com deia el Jordi, ja no són tan excepcionals, sinó que formaran part de la nostra quotidianitat, el marc laboral també s'haurà d'adaptar, obro parèntesi, com d'altra banda s'ha anat adaptant a cada canvi que hi ha hagut amb cada avenç o cada modificació o cada canvi de circumstàncies. Tot el tema de la intel·ligència artificial també obligarà a resituar moltes coses. La irrupció de la informàtica va comportar el teletreball i el teletreball també s'haurà de gestionar i s'està gestionant d'una altra manera. Fruit ho va accelerar la pandèmia, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, el teletreball aquí també tindrà un paper molt fonamental en aquelles tasques que es puguin teletreballar, no? Per tant, tot s'haurà de readaptar i, evidentment, al cim d'aquesta readaptació hi ha el risc de vida de la persona que treballa. És a dir, crec que aquesta ha de ser l'absoluta prioritat. Si pel fet de treballar vostè pot morir, és així, doncs és, crec, la prioritat que s'ha d'abordar com a número 1.
3: Ignacio. Sí, per suposat. Vull dir, s'ha de fer tot per acomodar la realitat laboral i empresarial a les noves onades de calor, que són un calor molt extrem, és un calor, diguem, molt perillós. Ara bé, no sé si hem de dirigir tota la nostra atenció, o fins i tot els nostres retrets, al sector privat i a les empreses, perquè el propi protocol de l'UGT no té 2 anys, encara no té 2 anys, el protocol en cas d'onades de calor extremes. I el protocol suggerit per la Generalitat es va reformar aquest mateix any. Vull dir, ens estem adaptant tots. Per tant, en comptes de girar, diguem, la nostra mirada cap a la inspecció laboral, jo crec que també hi hauria d'haver mesures d'acompanyament precisament a les empreses, perquè es troben en una doble situació. Una regulació laboral que acostuma a ser molt encarcarada, molt rígida, els canvis d'horari o les modificacions horàries només es poden activar sense un procediment previ en cas de risc extrem, però l'adaptació de la jornada laboral, en canvi, està molt acotada. Jo crec que hi ha marge per canviar radicalment determinades jornades laborals. Per exemple, en el sector primari, que ja es van adaptar fa un parell d'anys a les matinades, perquè comencessin molt abans i acabessin molt abans, abans d'arribar al migdia, doncs, que ja s'hagués realitzat la jornada laboral. També es pot aplicar subcontractes, per exemple, en matèria de neteja de carrers, etc. Però, per altra banda, hi ha altres treballs que segueixen sent necessaris, que s'han de proveir i s'han de proveir en determinades hores concretes, com pot ser des de, estic pensant, salvament marítim, no? En cas d'una subcontrata que es dedica a portar socorristes a entitats, a establiments municipals o a platges, clar, com pot ser hostaleria, com pot ser restauració, etcètera, etcètera, etcètera. I això també apreta l'empresa, apreta pel costat del consumidor, pel costat de la gent que t'està demanant productes, per exemple, en el sector agrícola, etcètera, etcètera. Per tant, sí, hem de fer tot el possible perquè el treballador estigui segur, sens dubte, però també hem d'acompanyar el sector privat, no només empuixat per regulació i inspecció.
4: Jordi. Ara podria obrir un meló que ens portaria cap a altres llocs, però clar, estava pensant en les declaracions que han generat prou rebombori de Feijó.
1: De les baixes.
2: Ah, perquè... sí, a mi m'agrada aquest meló,
1: Sí, de fet, després
0: l'obrim. Ja hem pensat, ho teníem aquí.
2: El degustarem gustós. Clar,
1: en parlarem. Sí, sí.
4: Clar, hi ha un assumpte de complexitat, que és que quan tu intentes ser garantista perquè davant de determinat escenari la persona treballadora no estigui en risc, això pot acabar passant, que ens porti a un escenari en què diuen, és que la gent... ara, a la que tenen una mica de calor, ja diuen que no volen treballar, ja diuen que no sé... Doncs aquest escenari ens ha de poder tenir, jo crec, unes converses molt més raonades i argumentades que posin sobre la taula els grans reptes. Jo visc a Barcelona, em moc per aquí, i aquest és el primer any que he vist de manera generalitzada que en el conjunt de les obres que s'estan fent a la ciutat hi han uns tendalls que s'han establert, a més, senyalats com a zona d'ombra, que també t'he de dir, no sé, en els moments de gran insolació...
1: Fot una calor igual, però bueno, però un parell de graus o tres, com deia l'assumpte, deu baixar.
4: Llavors, sí. Aquest és un escenari que estan canviant coses, però clar, això ens ha de portar a un escenari encara més intens en el que públic i privat s'han de trobar. I no guanyarem res dient que la gent s'agafa les baixes quan per tenir una baixa algú te l'ha de donar, o plantejar que cobra tothom igual quan la normativa ens diu que no. Per tant, hem de tenir un debat molt més rigorós pel benestar de tothom.
1: Aquest també el debat també el tindrem. Ara mateix passa un minut de 9:45.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
6: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: Parlem de 205 cavalls de potència,
9: Sona bé.
8: 4,3 litres de consum al 100.
9: Sona Qashqai e-Power.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno un Nissan.
8: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el gorrit. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
12: Abraham Orriols.
13: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
12: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
5: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
15: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
16: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
15: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
15: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
17: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
17: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
15: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
5: Catalunya Ràdio.
14: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: A l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombard, l'Assumpta Escarp, l'Ignacio Rigau i el Jordi Mir. I volem parlar també de l'última mesura que s'ha posat damunt de la taula, de fet, del faristol del Parlament, per fer front a la crisi de l'habitatge. Des de la redacció del Matí, Pol Foradada, bon dia de nou.
18: Bon dia.
1: Perquè el Parlament ha començat la tramitació per la via ràpida, aquesta proposta dels comuns, n'hem parlat molt, que limita la possibilitat de comprar habitatges amb l'objectiu de posar traves a l'especulació.
18: Sí, l'objectiu d'aquesta norma és que només puguin comprar pisos o rebre'n a través d'herències aquelles persones o bé que hi vulguin viure, o bé que vulguin que hi visqui un familiar, o bé que es posi a lloguer com a habitatge habitual dins els límits del preu de la zona en qüestió. Tècnicament es tracta d'una reforma de la llei d'urbanisme que l'objectiu és posar-la en mans dels ajuntaments perquè aquells que ho considerin l'apliquin. S'ha tramitat amb el suport dels partits d'esquerres, amb l'oposició de Junts, PP, Vox i Aliança Catalana, i com diu, s'ha fet per la via ràpida perquè el PSC tenia el compromís amb els socis de govern que la llei s'aprovés abans de l'estiu. Ara bé, això no vol dir que no pugui tenir canvis, que no se'n puguin fer modificacions fins a l'aprovació definitiva. De fet, caldrà veure també què hi diu el Consell de Garanties Estatutàries, és aquest òrgan consultor que té el govern, que emet dictàmens, que estableixi una proposta vulnera o no alguna altra norma. No és vinculant, però sí que en aquest cas probablement el que provocarà és que la llei no es pugui aprovar definitivament fins passades les vacances.
1: Gràcies, Pol. Fins ara.
18: Fins ara.
1: I avui un dels titulars és que aquesta llei no agrada, no diré pràcticament ningú, però vull dir, el sindicat de llogateres, per exemple, considera que es queda curt. Propietaris i promotors d'habitatges consideren que és excessiva. Xavi Vilajoana, com estem? Molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: El Xavi Vilajoana presideix l'Associació de Promotors de Catalunya. Per què no els agrada aquesta iniciativa que hi va començar a caminar al Parlament?
19: Bé, primer perquè qualsevol iniciativa és important al fons, però també les formes. És a dir, vull recordar que és una proposició que es va proposar, el Partit dels Comuns la va proposar el mes de novembre, 9 mesos. I ara, de sobte, en 15 dies, volen aprovar-la per la via express. Què ha passat durant aquests 9 mesos? I en el seu dia ja vam dir el què. I això en quant a les formes, perquè no dona peu ni que els professionals, els acadèmics, no, els entesos, no, i diguin la seva, hi hagi un debat, no? Jo crec que és una manca de procés democràtic amb un tema que al final acaba afectant no un sector, acaba afectant a la gent, no? Al final la responsabilitat del govern és que les lleis afectin per bé a la gent, no a un sector o un altre, i això ho entenem perfectament, però en aquest cas els més afectats en aquest tipus de lleis, i portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
1: Hmm. Per tant, això per la banda de les formes, però el fons tampoc els agrada.
19: No, i el fons, insisteixo, el que tu no pots fer és anar penalitzant una activitat que, precisament, per una manca d'habitatge, perquè no n'hi ha, vull recordar que són dades del Banc d'Espanya, no les diem nosaltres, ni les dic jo, ni les diu el veí, dades del Banc d'Espanya. Es generen cada any aquí a Catalunya unes 30.000 noves llars. Se'n construeixen 15.000. Això no hi ha llei com a tal que ho resolgui, ni una. Aleshores, el que s'han de fer és, per exemple, invertir 10 vegades més, dedicar 10 vegades més als pressupostos del que s'inverteix ara, que és la mitja que s'inverteix en els països del nostre entorn. Perquè això sí que ho poden decidir. I això crec que tothom ja estaria d'acord. Escolti, per fer polítiques d'habitatge, polítiques de qualsevol àmbit, s'hi han d'abocar recursos. I som el país que té menys habitatge públic de tots els que ens envolten. Això és responsabilitat d'un sector o és responsabilitat d'una administració que no ha fet els deures durant massa anys?
1: Aquesta és una de les potes de la crisi de l'habitatge, aquesta falta d'habitatge protegit, perquè efectivament quan un mira les comparacions amb altres països, aquesta és una de les baules més febles que hi ha ara mateix a Catalunya. L'altra, però, sovint es diu, ara mateix tenim una bombolla, sobretot de lloguer, bàsicament perquè ha arribat tota una sèrie de persones que poden pagar molt més que els autòctons, i això ha pujat els preus a l'alça. Així és com es justifica habitualment aquestes regulacions, no?
19: Jo crec que és un error justificar, perquè no hi ha cap... A més, el preàmbul d'aquesta proposició de llei parla precisament de la llei bàsica del mercat, de l'economia, que és l'oferta i demanda. Per tant, la primera causa que fa que augmentin els preus de qualsevol article, de qualsevol producte, és una diferència molt gran entre oferta i demanda. I això és el que està passant en el mercat de lloguer, sens dubte. Ara, una cosa és que puntualment s'hi pugui fer alguna actuació, però sempre i quan en paral·lel es fagin actuacions pensant en el mig i el llarg termini. I portem en els últims 10-15 anys 50 canvis regulatoris respecte a l'habitatge que només pensen en el curt, en tapar pedaços, i no es fan actuacions pensant en el mig i en el llarg termini. I això és el que fa molt temps que anem exigint.
1: Però aquesta mesura, en teoria, sí, mira, no? El mig llarg termini, de dir, escolteu, a partir d'ara vostè pot comprar un pis per viure-hi o perquè algú hi visqui, no per especular.
19: Sí, però fixa't que estem arribant a un punt d'intervenció. Això ho fan precisament perquè tot el que s'ha fet han fet que la producció d'habitatge sigui pràcticament impossible. Hi ha plans aquí a Catalunya, perquè els oients ho sàpiguen, no? Per dalt de Cerdanyola, no? La zona del Cincotron, etc., que porten 10 anys intentant desenvolupar-se, on hi ha potencial per fer 4.000 habitatges de protecció oficial. Uns habitatges de protecció oficial que li vull recordar a la gent que no els construeix l'administració. El 80% dels habitatges de protecció oficial que s'han fet en aquest país els hem fet el sector privat, els hem fet nosaltres. Per tant, ningú pot dir que nosaltres no volem fer habitatges de protecció oficial. És mentida si algú diu això, perquè els hem fet tota la vida i els seguirem fent. Un servidor, jo mateix, ara mateix n'estic fent uns 200. Si l'administració fes la seva feina, n'estaria fent 600. Per tant, jo el que denuncio, el que denunciem, és que el que no pot ser és que hi hagi certs partits polítics, en aquest cas un, que és el que fa la proposició de llei. No estic assenyalant, simplement estic dient la realitat, que és que hi ha un partit que ho proposa, fa aquesta proposta, que la utilitza com a moneda de canvi per moltes altres coses. I llavors, quan un utilitza les dificultats de la gent per treure'n un profit personal, partidista, crec que això s'ha de denunciar.
1: Però vostè no creu que quan apareixen els fons d'inversors que agafen pisos d'alguna manera com a inversió, això no també distorsiona el mercat de l'habitatge que vostè deia ara mateix? Perquè això de pujar els preus a l'alça...
19: No,
1: perquè
19: li explicaré. Vostè coneix, algú coneix algú que pugui distorsionar un mercat quan ostenta el 1,5% d'aquest mercat? Jo no conec cap mercat on hi hagi algú que ostenti el 1,5% d'aquest mercat que sigui capaç de distorsionar-lo. Ni un. Aquest tampoc. És dir, evidentment que hi ha males praxis, com a tots els sectors. Tots. El que passa que aquí estem intentant acotar o controlar 1,5 perjudicant el 98% restant. Els grans tenidors d'aquest país, el 90% de grans tenidors són petits propietaris. Són el papet, la mareta que s'han comprat un pis que el tenen en lloguer, que és una mica el seu estalvi a futur. I això, no acceptar això, és no acceptar la realitat que tenim en aquest país.
1: Sí, jo no parlava tant de mala praxis com... Jo recordo un dia que parlàvem amb un expert en habitatge que havia gestionat també habitatges protegits i deia el que vostè deia, és fonamental la col·laboració entre el sector públic i el privat.
19: Absolutament.
1: Però hem de... Ell deia, feia una frase que m'agradava molt, deia, necessitem promotors privats que vulguin guanyar diners, no que vulguin guanyar moltíssims diners.
19: No, és que qualsevol activitat econòmica, si és una activitat econòmica, tothom entendrà que s'han de guanyar diners.
1: Per això deia que la clau és l'habitatge assequible.
19: Jo vull recordar una cosa. Si mirem les dades, la quantitat de llocs de treball que genera el sector, el promotor, constructor en general, és enorme. Sí. Les empreses paguen uns sous, i que són famílies, i són de tot tipus de qualitat de feina, de baixa, mitja, alta, és supertransversal al nostre sector. Per tant, pretendre que algú faci habitatge sense guanyar un euro... Em sembla viure en aquest món.
1: Això ja deia que la diferència que em deia ell és guanyar diners o tenir uns beneficis desproporcionats, diguem-ho així.
19: Sí, d'acord, però sap què passa? Que jutgen sense saber moltes vegades. La ignorància és terrible, no? Perquè jo abans, a vegades pregunto, no? Amb els partits, que amb els partits polítics, no? I parlo sovint, a vegades faig la pregunta. Vostè què es pensa que guanya, que es guanya amb una promoció, sigui el que sigui? I del que tenen en el seu ideari no s'assembla a una castanya amb la realitat. És així. I clar, per jutjar, un ha de saber.
1: Estem parlant amb el Xavi Vilajoan, el president de l'Associació de Promotors de Catalunya. Estem aquí a l'Àgora. Jordi, veig que prens notes aquí al meu costat.
4: Mira, no, ara recordar que aquesta setmana l'Associació de Veïns de l'Esquerra de l'Eixample va convocar una roda de premsa per informar de que, segons els càlculs que ells feien, hi hauria una mena de... al voltant de 90 blocs que estarien afectats per això el que estàvem parlant, no? Vostè, doncs, uns fons que controlen un percentatge tan petit del mercat de l'habitatge no es pot considerar que l'alterin. Però, més enllà del percentatge i la discussió que hi pugui haver sobre aquesta qüestió, sembla que hi ha una realitat que és bastant inqüestionable, que és tenim uns fons d'inversió, unes propietats nacionals o internacionals que intervenen de tal manera que estan fent que moltes persones, famílies, perdin els seus habitatges. Doncs, més enllà de la discussió sobre si s'ha de poder comprar i per què s'ha de poder comprar, que és que tindria a veure amb aquesta proposició de llei, sembla evident que hi ha una necessitat de regular determinades pràctiques que no és que siguin males pràctiques, perquè avui poden ser legals. I, per tant, la qüestió és que potser s'han de convertir en il·legals, és a dir, s'han de fer lleis que regulin què es pot fer amb l'habitatge o què no es pot fer. Vostès, més enllà de la discussió sobre si hi ha una llei que reguli qui pot comprar i qui no pot comprar, quina posició tenen sobre aquestes denúncies que s'estan fent des de diferents espais de la societat catalana de que hi ha interessos massa buscant el gran benefici econòmic?
19: Normalment, aquestes actuacions... jo hi ha un tema, és que jo m'agrada ser molt curós i molt rigorós amb el llenguatge, perquè aquesta llei parla d'especulació. Especulació és comprar, no fer res, esperar, i vendre més car, o intentar vendre més car. Estem d'acord?
1: Sí, sí.
19: Això és el que posa la definició, no? De tot arreu, i és el que és l'Institut d'Estudis Catalans, tot ho podem mirar a tot arreu. És això. El que estem parlant aquí és compro un edifici, li afegeixo valor perquè el rehabilito, el faig més eficient energèticament, façanes, tot, i després venc les entitats resultants. Això no s'assembla gens a la paraula especular. Per exemple, dit això, si nosaltres això, i és que a Barcelona tenim l'exemple, Barcelona fa 8 anys que va entrar en vigor la reserva del 30% d'habitatge de protecció oficial. Quantes grues veiem a Barcelona? Quantes grues veiem? I a nosaltres ens agradaria veure'n a cabassos, eh? Quantes en veiem? I això està afectant a la producció d'habitatges a una ciutat com Barcelona. Doncs això fa que les conseqüències siguin exactament les mateixes, que cada vegada es limiti més la producció d'habitatge. I, escolti'm, la rehabilitació, sabeu què pot passar? D'aquí uns anys serem Barcelona, en aquest ritme serem l'Havana de Catalunya. Vindran els turistes o la gent, nosaltres anirem passejant i direm, hosti, mira aquest edifici, que maco que era. Mira com està caient, com, ai, mira la façana. Com... Però, escolti'm, el que no podem fer és tota l'estona perjudicar temes de regeneració urbana, de rehabilitació d'edificis, i la manera de fer-ho és aportant-hi valor fent-hi obres. I amb això no estic dient que s'hagi fet fora algú o altre. Es tracta de complir la llei.
1: Assumpte.
0: No, potser la... No sé si la paraula especulació, com ho diu, però també hi ha un sentiment de la gent, diríem, no? I també això també s'ha d'escoltar, perquè forma part de la paraula. Però, clar, aquesta persona que ve, que deixa l'edifici estupendo, que el rehabilita, que d'això, després l'acaba convertint en habitacions, perquè en lloc d'un habitatge on pugui una parella jove o qualsevol persona desenvolupar la seva emancipació i el seu desenvolupament de vida, acaba convertit, doncs, o en habitatges d'ús turístic o en habitacions, tot el que és li dona molta més rentabilitat. Clar, aquí... Jo estic d'acord amb la col·laboració público-privada, absolutament, i crec que s'estan fent moltes coses en aquesta línia, perquè la problemàtica de l'habitatge és una suma de moltes coses, des de la, no, els concursos de solars, els que s'hi van, i l'altre dia sortien immobiliàries importants o constructores importants que se sumen i qui són. Sí. Per tant, col·laboració entre administracions, col·laboració público-privada, però també un debat en profunditat sobre si l'habitatge és un dret, que així ho reconeix l'article 47 de la Constitució, o un actiu financer. I en aquest moment, i no és una crítica, tothom té les seves posicions, la seva definició és la d'actiu financer, no? Fins i tot quan parla del petit propietari, que jo crec que la inversió del mercat cada vegada està canviant i ja no hi ha tan petit propietari que compensa la seva pensió amb un piset de lloguer, eh? Jo crec que les coses estan canviant i que són la realitat. I després, amb el tema de les formes, a veure, és legal, la lectura única s'ha fet moltes vegades, hi ha una possibilitat, ara ho enviaran, m'imagino, alguns grups parlamentaris al Consell de Garanties...
1: Sí, ho han fet ja.
19: Ho han fet.
0: Estatutàries, no ho faran, perquè encara no ho poden fer, fins que no estigui votat,
1: publicat.
0: I han d'apurar fins l'últim moment i es farà. Però, bueno, jo també, és a dir, de la suma de mesures que ha proposat el govern, que n'hi ha moltes, on es veu també el sector privat participant en aquest fet?
1: Senyor Vilajoana.
0: Perquè el topall de lloguers també estan en contra.
19: Jo no vaig cada dia publicant i dient les reunions que teníem amb tots els partits polítics. Jo, el dia següent, i això surt, quan es va haver-hi aquesta proposició de llei, el mes de novembre, al cap de res, vam fer un document, vam explicar, els vam presentar, hem estat asseguts amb la consellera Sílvia Paneque, amb tots els grups hem anat parlant i els hi hem posat sobre la taula passant això, per això, és a dir, és evident que nosaltres no tenim la responsabilitat. La responsabilitat de governar la tenen qui ens governen, per descomptat. La nostra responsabilitat, com a mínim, el que crec que podem fer és dir, mireu, senyors i senyores del govern, vostès si aproven això, que sàpiguen que passarà això, això i això. Perquè, com a mínim, si passa això i això i això, un cop els has advertit, com a mínim, quan passa, pot sortir i dir què us vaig dir o us vam dir que passaria això i això i això? Doncs ja sabeu. Jo el que reclamo, però és que no només amb l'habitatge. Si jo vaig aprovar una norma que afecta a tot un sector i a la gent, jo, vaja, potser és que estic molt equivocat i no sé, sóc un idealista, jo el que faig és parlo amb els professionals, amb els entesos, els que estan cada dia allà bregant, els que coneixen, els que saben... I en funció d'això, publico. Aquí portem massa temps que aprovem normes en base al prova-error. Ja. Aprovo una llei. Veig com funciona. Hòstia, no funciona bé. Carai, bueno, tornem enrere. Clar, tot això fa...
0: Tampoc frivolitzaria jo.
19: Perdona, en el cas de l'habitatge no hi ha hagut ni un dels 50 canvis normatius que s'han produït en els últims anys, ni un està consensuat amb aquells que al final tenen la màquina productiva i que han de posar aquests habitatges al mercat. Ni un.
1: Ens queden 8 minuts per les 10, hem d'anar acabant, però falta el Jofre i l'Ignacio, si voleu afegir alguna coseta. Ràpida, eh?
2: Aquí el debat de l'habitatge és molt, molt complex. Això em recorda quan hi havia el debat de les retallades, que tothom veia evident que s'havia de retallar alguna cosa, però tothom deia que el seu col·lectiu no, perquè és essencial. Aleshores, tu parlaves amb metges i deia, no em retallis, la salut, els mestres, etcètera, etcètera. Jo crec que amb l'habitatge també passa una miqueta el mateix, que és tothom haurà d'acabar posant una miqueta de la seva part, perquè és que si no, això no tindrà solució. I quan dic tothom, em refereixo a propietaris, a bla, bla, bla, però també a polítics i a les persones que han de fer les lleis. Per exemple, si no tinc mal entès, aquesta llei que s'està a punt d'aprovar considera gran tenidor a tothom que tingui 5 pisos a Catalunya o bé 10 pisos a l'Estat. Clar, això vol dir que si una persona té 5 pisos a Catalunya ja és un gran tenidor, però si un senyor té 6 pisos a Madrid, no és gran tenidor, treu rendiment d'aquests 6 pisos i amb la pasta que aconsegueix tenint aquests 6 pisos en compra 3 a Catalunya i continua sent considerat gran tenidor. A mi això em sembla una discriminació, no diré ètnica, però quasi, perquè tu pots tenir 9 pisos repartits, 6 al Paseo de la Castellana i 3 al Passeig de Gràcia, i no ets gran tenidor, i tens 5 pisos heretats de l'avi, els tiets i tot això a Catalunya, i ja ets gran tenidor. Això ho considero una discriminació molt bèstia. Quan dic que tothom hi ha de posar de la seva part, també. Per exemple, la croada contra els pisos turístics, que també és marketingianament i molt, molt, molt, molt atractiva des del punt de vista discursiu, la realitat és que a Barcelona, des del 2014, no s'ha donat una sola llicència de pis turístic. No s'ha donat una sola llicència, vull dir que ha augmentat un 0,09% les llicències perquè era d'allò. I, en canvi, el preu del lloguer ha pujat un 70% en aquests 12 anys. Igual alguna cosa no s'ha fet bé, tampoc. I per contra, es pot posar en perill un sector des del punt de vista de treballadors, des del punt de vista de places d'habitatge pels turistes que o volem que vinguin o no volem que vinguin, però si venen, en algun lloc s'hauran de posar. La meva pregunta és, hi ha possibilitat de canviar alguna cosa atesa a l'urgència amb la que s'ha fet? Vull dir, vostès prendran mesures legals d'anar, no sé, a... Vostès no poden anar al Consell de Garanties Estatutàries, no. Però sí que poden anar al Suprem, poden anar al Constitucional...
19: Bueno, no, al Constitucional han d'anar 50 diputats o 50 senadors, però evidentment empenyarem perquè així sigui. Perquè a més és el que dius, mira, has fet esmena de... aquesta mena de discriminació, no? És a dir, aquest desequilibri territorial. No? Tenim el cas dels grans tenidors, doncs això ens passarà exactament el mateix. I el que no pots fer, és veritat que això al final acabarà depenent de cada municipi, si s'aprova en aquests en els termes que està plantejat, i això cada municipi podrà triar, no? A veure si l'aplica o no l'aplica. Però clar, has parlat dels grans tenidors, concepte de grans tenidors, que va haver-hi una sessió específica al Parlament per deixar clar què es considerava gran tenidor a Catalunya. Mm. És a dir, tenim tres lleis on el concepte de gran tenidor és diferent en cada una d'elles. Si això no és un caos i un despropòsit absolut, que baixi algú i ho vegi.
1: Acabem, Ignacio.
3: Sí, molt ràpidament. Abans, quan li han fet una pregunta respecte d'aquests fons, sí, diguem, d'inversió que compren tot un edifici i el, diguem, desallotgen o activen els mecanismes legals per desallotjar, vostè s'ha referit a ell, a aquesta pràctica, com a mala praxi.
19: No aquesta pràctica en concret. Mm-hmm. Jo entenc que, igual que es parla d'accions sancionadores quan un no compleix la llei, jo entenc que, com a tot arreu, doncs hi ha gent que la compleix, no la compleix, com a tots els sectors. I llavors jo el que demano és que es persegueixi aquells incompliments legals i de llei, que si se'n fan, es facin.
3: Però entenc
19: si
3: que no... aquesta compra d'edificis,
19: sí,
3: per
19: rehabilitar i vendre.
3: I pel camí també, diguem, no renovar contractes?
19: Això, la llei et permet no renovar contractes, sí.
3: Sí. Només pregunto.
19: No. Això, no. Mala praxi, sempre refereixo mala praxi legal, en aquest sentit.
3: Val.
1: Xavier Vilajoan és el president de l'Associació de Promotors de Catalunya. Està clar que temo que no haurem de tornar a parlar un altre dia, perquè aquesta qüestió de l'habitatge ja veu que aixeca passions, i a més jo la trobo molt interessant, perquè realment són posicions molt diferents, i com deia el Jofre, en algun moment o altre haurem de trobar un carril per remar tots plegats.
19: Nosaltres hi serem, sí. Hi hem estat sempre, I col·laborem, i volem, i el que nosaltres volem i reclamem és que hi hagi habitatge, tot tipus d'habitatge per tothom, i que sigui la gent que triï com vol viure.
1: Senyor Vilajoana, moltes gràcies.
19: A vosaltres.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Tot seguit, sentim les novetats que ens porten els amics del Corte Inglés. Bon dia.
21: Hola, bon dia. Escolta això. Fins dimarts 14 de juliol, aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés i Hipercor i emporta't fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol, com televisors de gran pantalla per gaudir del partit, portàtils per mirar-lo a qualsevol lloc, mòbils d'última generació, un frigorífic perquè els aperitius i begudes estiguin sempre a punt, o el forn que necessites. I tot de les millors marques. Supertecnopreus, amb totes les facilitats i tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com l'assegurança gratis de 3 mesos i molt més. Només fins dimarts 14, Supertecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. També a la web i app del Corte Inglés i també a Hipercor. Aprofita-ho. I torna clàssica a la platja. Avui, a les 9 del vespre, concert gratuït de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. No t'ho perdis, amb el suport del Corte Inglés. Doncs res més per avui. Adeu, fins demà.
20: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Recte final de l'Àgora del matí de Catalunya Ràdio amb el Jofre Llombart, l'Assumptes Carles, Ignacio Rigau i el Jordi Mir. De seguida comentarem una mica aquesta qüestió i altres que també ens han quedat, com el debat que obria abans el Jordi Mir. Però abans, un altre dels temes de les últimes hores és que Donald Trump ens sorprenia esmenant el seu discurs amb Espanya. Ahir primer va dir que era tot un desastre, que amb Espanya no hi ha res a parlar. I després, literalment abans d'agafar l'avió de tornada cap als Estats Units, deia que aquí tothom s'havia comportat molt bé, incloent Espanya. Vaja, no és habitual, vull dir, no és estrany aquests canvis de posició, però era interessant saber què diuen des de la Moncloa. Tània Tàpia, com estàs? Bon dia.
6: Què tal? Bon dia.
1: Què et diuen?
6: Doncs bé, el que diu la Moncloa és que entén que Trump el que refereix és als nivells d'inversió que ha demostrat Espanya en aquesta cimera. Ho explicava ahir en roda de premsa Pedro Sánchez. S'ha arribat al nivell de compliment que s'havia dit, que és superior a més a la mitjana europea. Espanya ha arribat al 2% del PIB. És el setè país que més inverteix en defensa en xifres absolutes dels 32 aliats de l'OTAN i, per tant, entén Sánchez que han fet els deures. I què és en això en el que en refereix Trump quan parla d'una inversió important? Tot el que s'ha invertit, expliquen, és públic i, per tant, no hi ha res estrany. I Trump, doncs, el que ha fet és adonar-se del que el compromís que ja havia tingut Espanya fa un any i que ara entenen des de la Moncloa s'ha demostrat que s'ha complert.
1: A més, Pedro Sánchez, Tània, ahir mateix des de la cimera minimitzava, deia, hem parlat de futbol, fins i tot, i ha sigut una conversa molt cordial.
6: Sí, havia passat, a més, quan ja s'havia produït aquestes primeres declaracions de Trump atacant a Espanya, deia Sánchez, doncs, això, que havien parlat fins i tot de golf, del Mundial que s'està fent als Estats Units en part i que, doncs, que era una relació cordial.
1: Gràcies, Tània, fins ara.
6: Fins ara.
1: Heu sentit els senyals horaris de les 10. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem.
3: I comencem parlant del tema dels últims dies. Avui, 219 municipis de 24 comarques estan en risc extrem d'incendis amb el Pla Alfa activat al nivell 4, que és el màxim. La Conselleria d'Interior ha ampliat les restriccions i no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals en zones amb aquest nivell 4 del Pla Alfa. Tot això, s'han estabilitzat tots els incendis que es van declarar ahir arreu del país de manera simultània en una jornada crítica que avui es podria repetir. A Navarcles, al Bages, hi ha una vintena de bombers treballant precisament perquè l'incendi d'ahir no pugui revifar. Anem cap a Cabrianes. José Antonio Rodríguez, Montse Poblet.
7: Bon dia. Aquest és un dels pobles que ahir es va haver de confinar per l'incendi del Bages. Hi viuen unes 350 persones que avui ja han reprès l'activitat normal després d'una tarda, la d'ahir, en què van tenir el foc molt a prop. L'Oriol Comallonga va aconseguir frenar l'entrada de les flames a la seva granja de gallines gràcies a l'ajuda dels ADFs i dels pagesos.
9: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i, bueno, llavors ens a córrer.
7: Aquest matí els bombers concentren esforços en remullar els boscos i els camps d'on encara surt fum i, sobretot, en la planta de reciclatge de Vilavila Artés, que continua cremant i que encara trigaran uns dies a poder pagar. Montse Poblet i José Antonio Rodríguez, Catalunya Ràdio, Cabrianes.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
23: Aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a Europa Occidental, segons el Centre Europeu de Previsions Meteorològiques Copernicus. També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. S'han batut rècords de temperatura a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor a l'Europa Occidental i a tot el Mediterrani i les costes atlàntiques durant la segona a quinzena de juny. I ja anava precedida d'un episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, afavoreixen fenòmens meteorològics extrems, com el Niño, i a tot això també cal afegir la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
3: L'Iran ha atacat objectius militars dels Estats Units a Kuwait, Qatar i Bahrain en represàlia per la segona nit de bombardejos nord-americans. Els últims dos dies, almenys 14 persones han mort en els atacs dels Estats Units a l'Iran. Trump ha amenaçat d'endurir aquesta ofensiva si el règim de Teheran continua obstaculitzant el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz.
23: Junts per Catalunya emplaça el president Salvador Illa a fer canvis al govern i l'adverteix que la segona part del mandat serà un calvari per a l'executiu. El govern demana al primer grup de l'oposició que contribueixi a la governabilitat del país en comptes de posar pals a les rodes. Parlament, Jordi Corbalán, bon dia.
24: Amb els pressupostos aprovats i a l'equador de la legislatura, el diputat juntaire Albert Batet demana canvis al govern. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, evita contestar-li i emplaça el partit de Puigdemont a votar al Congrés la condonació del deute del Fla i el nou finançament.
25: Ja l'aviso, li venen dos anys de calvari, submisos al PSOE i un govern que, a més, és mal gestor. I això acaba de començar. Canvien el rumb, facin els canvis de govern que pertoquen, estan a mitja legislatura, tenen els pressupostos aprovats.
26: Posaran pals a les rodes al futur del país o no?
8: contribuiran a la governabilitat de Catalunya? Contribuiran a enfortir els serveis públics? Aquesta és la pregunta que s'han de fer vostès i crec que és la pregunta que s'està fent tot el país. On són vostès?
24: Jordi Corbalán, Catalunya Ràdio, Parlament. El laborista britànic Andy Burnham s'apropa més a Downing Street. Avui s'obre el període per presentar candidatures al lideratge del Partit Laborista en substitució del primer ministre Keir Starmer i és l'únic que ha anunciat la intenció de fer-ho. Si ningú més ho fa, dimecres que ve serà proclamat guanyador, divendres serà anomenat oficialment en una conferència extraordinària de la formació i el dilluns següent es produiria el relleu al capdavant del govern britànic. L'exalcalde de Manchester, de 56 anys, necessita el suport d'almenys 81 diputats seus, cosa que té garantida. Molt popular i amb bona oratòria, els laboristes el veuen com la figura capaç de resistir l'embat de l'extrema dreta de Nigel Farage. Esports, Marcos García.
10: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria que enfrontarà França i el Marroc a les 10 del vespre. La selecció espanyola ultima la preparació per enfrontar-se demà amb Bèlgica. D'aquí una hora, Pere Romeu firmarà la renovació com el tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. A més, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, assegura durant la presentació com a nova jugadora del London City Lionesses que s'ha decidit per l'equip anglès, en part perquè és un club independent sense equip masculí. També aquest migdia l'Espanyol presentarà el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. És el tercer reforç de cara a la temporada vinent. Moscardo té 20 anys i arriba cedit pel Paris Saint-Germain. Es disputa avui la sisena etapa del Tour de França, 186 quilòmetres, amb l'ascens al Tourmalet de categoria especial i també quatre ports més. El noruec Torsten Train defensa el mallot groc a la ronda francesa. I a Wimbledon avui semifinals femenines. Coco Gauff, que és la setena cap de sèrie, s'enfronta a la txeca Carolina Mukova, que és desena cap de sèrie, també la txeca Linda Noskova, novena, juga contra l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que és dotzena cap de sèrie.
11: Fins aquí les notícies.

Hi ha moments que ens recorden que un poble és molt més que carrers, places o edificis. És la seva gent, les seves tradicions i aquella capacitat de retrobar-se any rere any per celebrar allò que ens uneix. I avui ja podem començar el compte enrere de la Festa Major de Sant Just d'Esvern, que ja escalfa motors, i és que del 29 de juliol al 3 d'agost, amb un últim dia de celebració, el 6, el dia dels patrons, la festivitat de Sants Just i Pastor, el municipi torna a omplir-se de música, cultura, activitats familiars i espais de convivència. Uns dies en què el poble surt al carrer per compartir moments que sovint acaben convertint-se en records per tota la vida. Enguany, el pregó anirà a càrrec de Soledat Sant Serafini, artista i fundadora de Carrau Blau, una persona profundament vinculada a la vida cultural de Sant Just. També coneixem ja la imatge de la festa creada pel santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador d'un concurs que demostra un cop més el talent que tenim a casa nostra. La música tornarà a ser una de les grans protagonistes. Les barraques reuniran grups com el Pony Pisador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur, oferint propostes per a públics diversos i mantenint viu l'esperit festiu que caracteritza aquestes nits d'estiu. Però si hi ha una notícia que mereix una mirada especial, és el naixement de la coordinadora de festes. Alguns, els que ja tenim una edat, recordarem el nucli, que era doncs aquesta entitat que ajudava, que potenciava, que organitzava pràcticament les festes majors, i en aquest sentit ara s'hi doncs, ha trobat una altra espècie d'entitat, de forma de fer, de treballar, que és aquesta coordinadora de festes que inicia enguany. Una iniciativa formada per veïns, veïnes i entitats que volen donar encara més veu a la ciutadania en la construcció de la Festa Major. Perquè les millors festes no són només les que s'organitzen des d'una institució, són les que es fan entre tothom, escoltant idees, sumant esforços i compartint il·lusions. En un moment en què sovint es parla de presses, pantalles, individualisme, la Festa Major ens ofereix just el contrari. Temps per trobar-nos, per retrobar-nos, per conversar, per ballar, per riure i per sentir-nos part d'una mateixa comunitat. El programa complet encara s'ha de presentar, l'hem d'esperar, esperem de fet amb candeletes, però en breus es publicarà i per tant podrem veure totes les activitats, però la il·lusió ja és ben present i això, al capdavall, també forma part de la festa. Que comenci el compte enrere. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I arrenquem, com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. I avui, dijous 9 de juliol, arrenquem, com sempre, amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales i continuarem amb les efemèrides i amb el temps amb en Carles Rius. Avui, a l'entrevista del dia, un espai especial. Si us parlàvem de la Festa Major, si us parlàvem de la seva pregonera, de Soledat Sans, avui volem recuperar l'espai Gent de Sant Just, el programa que bé s'emet a la nostra ràdio, presentat per Enric Riba, i que en aquest sentit doncs va tenir de convidada a Soledat Sans, i avui recuperem aquesta entrevista per anar començant fent una mica de caliu, no? Començar a fer una mica de Festa Major, que ja toca. Bé, doncs per una banda tindrem això, per l'altra l'espai de Badallibres, recomanacions literàries amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, i tancarem el programa d'avui amb l'espai de cuina, on avui us proposo unes receptes d'estiu, estiu enrotllat, perquè avui doncs les receptes que presentarem seran en aquest format, format rol. I bé, tancarem el programa amb l'entrevista al Teatre Gaudí. Parlarem de No són maneres de tractar una dona. Ho farem doncs amb el Marc Pocielo, amb la Mariona Escoda i moltes més sorpreses aquí a Ràdio d'Esvern. Fem una breu pausa, com sempre, una pausa musical per arrencar el programa, i en breus estem amb el bloc informatiu d'aquest magazín. Us deixem avui amb una cançó de Quevedo. Bon dia.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Dualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: passa un minut d'un quart d'onze del matí. Marxem directament a l'espai de notícies santjustenques, saludant a la santjustenca de capçalera que ens es porta cada dia. Mariona Salas, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Ja tens el domàs preparat o no?
1: Encara no.
0: Domàs groc, blau?
1: Blau, home.
0: Blau, jo pregunto.
1: No, i a més, perquè... jo a la casa meva no dono al carrer, llavors posar el domàs al balcó veuria jo i el meu veí de davant, però bé.
0: Bueno, el teu veí de davant té dret a degraçar la vista amb un,
1: sí, no?
0: Amb un domàs blau, però...
1: No, però el mocador al coll cada dia, això segur.
0: El mocador al coll cada dia, és que això és tradició. Bueno, el coll, aquí al canyell també hi ha molta gent que se'l posa, no? Que també
1: el coll.
0: Queda bé, sí, el
1: coll. S'ha de veure el coll.
0: Ah, vale, perfecte. Molt bé, doncs...
1: Bueno, sí, entenc que hi hagi gent que s'ho posi al canell només amb l'excusa de que fa molta calor.
0: No, i de netejar-se el suor, no? Així com els tenistes, no?
1: Jo
0: pensava que era per això, que la gent es netejava el suor amb el mocador de festa major.
1: No crec.
0: Aquell mocador que després del Correbars està ple de cervesa,
1: sí.
0: Saps? Que és una mica
1: que
0: com...
1: Que n'has de tenir més d'un o posar-lo a la rentadora perquè si no...
0: Sí, no, jo en tinc dos o tres, però no per això, sinó perquè com que venen amics de fora... perquè semblin de Sant Just, els hi poso el mocador.
1: Els hi poses el mocador.
0: I així,
1: molt bé.
0: Els dissimulem una
1: Espero
0: mica.
1: Espero que sigui blau, Dani.
0: Home, sempre. El que passa que jo, des que estic a la colla gegantera, m'obliguen a uns dies determinats portar-lo groc i
1: home, no, però no em
0: sigues, fa una mica mal. Fa una
1: no em
0: mica
1: siguis
0: mal.
1: Tan xaquetero, posa't el blau igualment.
0: No, perquè és que tenen un tàsser, saps? I venen i m'electrocuten.
1: Però
0: no.
1: jo soc de... Jo ara mateix l'única entitat sí. que formo part és Dimonis.
0: I Dimonis és groc.
1: I jo, a mi no ja. Em veuràs amb un domàs groc, ai, amb un mocador groc,
0: Bueno, és que jo sóc... A mi se'm convenç ràpid. No, però sí que és veritat que l'any passat el programa de Festa Major, el pregó, el vaig fer amb mocador groc.
1: Fatal.
0: Sí, perquè no me'l van voler donar d'un altre color, els geganters que ho portaven ells, i em vaig quedar amb mocador de color groc tota
1: fatal,
0: la Festa
1: fatal,
0: Major.
1: Dani.
0: Fatal, horrible. Bé, en fi, blau fins la mèdula. De fet, aquí Sant Just, la ràdio que tenim, a la ràdio on estem fent programa, cada dia és blava, més blava que ningú enlloc. Perquè...
1: Sí, perquè és tot de color blau.
0: L'estudi és de color blau.
1: Els micròfons, les cadires, les parets dels estudis també són així blau fluix.
0: El vàter, el botó per estirar de la cadena és blau.
1: Ah, sí?
0: Mariona, per favor.
1: Però, ai, m'ho havia cregut i dic, no pot ser, no m'ho he fixat mai.
0: Home, no, Mariona.
1: No, és platejat com tot.
0: Sí. Bueno, és igual. Anem a fer programa. Titulars d'avui. Comencem amb Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. També parlarem del control de plagues a l'estiu, la prevenció clau per evitar-ne la proliferació. I parlarem... Avui, de fet, tenim quatre notícies. Les llegirem les quatre, Mariona?
1: Com vulguis.
0: Vinga, doncs les quatre. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu i tancarem amb la vida secreta dels satèl·lits, una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestar. Habitualment fem tres titulars, avui n'hi ha hagut quatre i vinga, doncs ens hi hem engrescat. Comencem amb societat, comencem parlant de la pregonera d'enguany.
1: Exacte, Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major 2026 de Sant Just. Que el pregó, per qui no ho sàpiga, tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestar en l'acte doncs, que dona el tret de sortir de la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la

0: conegut pel municipi amb un homenatge en vida que va donar nom a un centre cívic en reconeixement a la seva aportació educativa, artística i social, el centre cívic doncs, del barri de Masllui.
1: Doncs això és molt maco, perquè normalment el reconeixement són pòstums i clar, no el pots gaudir, no? El reconeixement el gaudeixen els teus familiars, però tu no el gaudeixes. I en aquest sentit, que ella pugui gaudir del centre cívic Soledat Sans, jo m'imagino amb les seves amistats, on quedem? Al meu centre cívic. I d'allà va anar a Masllui a prendre un gelat. Seria molt graciós. Anava a dir una cosa que m'he fixat, que és que aquest any tornem a Can Ginestà, eh?
0: Aquest any tornem a Can Ginestà, sí, això, des del balcó, i a més, crec que ja és una cosa dels últims anys, que es faci a les 8 del vespre, però abans es feia a les 7, entenc que s'ha retrasat una mica perquè la calor no sigui tan forta, tot i que a les 8 continuarà fent calor, però sí que és veritat que ja va de baixada. I sí, des de Can Ginestà.
1: L'any passat vam tornar al balcó de l'Ajuntament amb el pregó d'Axel Pi. Ja feia uns anys que es feia a Can Gi, però l'any passat va tornar a l'Ajuntament i aquest any torna a Can Ginestà. A mi, personalment, m'agrada molt a Can Gi perquè és un espai molt, molt agradable. La gent també ho gaudeix. Després, quan es fan els lluïments de les colles, també és maco. I penso que bé, que val la pena també poder-ho fer a Can Ginestà.
0: El problema de Can Ginestà és això, que si encara no ha baixat molt el sol, allà durant tota la part de davant del balcó dona el sol i la gent no s'apropa tant al pregoner o pregonera. Però bé, en principi a les 8 del vespre hi hauria d'haver-hi ombres bastant llargues. En principi no tocarà el sol de cara, però vés a saber.
1: Sí. Bé, estarem pendents i aviam què ens deparà aquest any. Esperem que tinguem doncs, uns dies que faci bon temps, però que tampoc la calor ens matxaqui massa, perquè evidentment la festa major és molt carrer, és molt sortir a omplir places, omplir barris, omplir doncs, carrers del nostre municipi, i si fa molta calor, si fa un sol molt intens, doncs ens costarà una mica, però bé, sí, serà igualment. Però...
0: I per la gent que està darrere de les organitzacions de les diferents festes, de les diferents barres, quan estàs a 73 graus, clar, es nota molt. Clar, has de moure tiradors, has de moure barres, has de...
1: Ah, no, però la gent et dirà, no, és que la festa és a la nit. Sí, bueno, la festa és a la nit, però, sí, però el muntatge s'ha de fer abans.
0: Crec que els últims anys el temps s'ha portat prou bé per festa major i a les barraques encara s'hi estava bé, però jo recordo algun any a barraques, encara que fossin les 3 de la matinada, estar dins de la carpa servint begudes i està passant una calor horripilant, perquè clar, tampoc no ventila gaire quan estàs dins la carpa i si ha fet molta calor durant el dia i encara s'arrossega una mica la nit, allà dins et mors de calor. Sí que és veritat que els últims anys ha refrescat una miqueta per la nit.
1: I el lloc on es fa també és més fresc, no?
0: No ho sé què dir-te, no ho sé.
1: No sé. A mi és que m'agrada molt el lloc on es fa ara, la veritat.
0: Jo sempre seré fan del camp de futbol, però sí, ja no el recuperarem. Clar, de fet, molta gent continua dient, jo què sé, si has de parlar, on quedem, o s'ha de portar això, val, doncs quedem al camp, anem al camp. I la gent fa referència al camp, a les barraques, però tothom sap que ja no es fa al camp. Faré sortir al camp.
1: Sí, que fort. Home, és que el camp de futbol es va fer molts anys i es va deixar de fer pel tema de la gespa, no? Per la conservació de la gespa, entre altres motius, però entenc que el principal era el fet de conservar la gespa. Veurem si algun dia es torna, perquè si Sant Just es queda sense espais grans per fer concerts, potser en algun moment s'haurà de tornar, però bé. Veurem. Estem pendents de tot plegat i us ho explicarem aquí, com sempre. Marxem a l'espai de Medi Ambient, on avui parlem també del nostre municipi i del consistori, que bé, també ha fet tasques rellevants a l'aspecte que tractarem a continuació.
0: Sí, i és que l'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. La informació s'ha difós en el marc de la campanya de prevenció estival. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda doncs, que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa.
1: Tercera notícia del dia, parlem ara de seguretat.
0: Sí, la policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, que és un període doncs, en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, és a dir, no deixis... Fes-ho d'alguna manera perquè no se't vagin acumulant totes les cartes i que sobresurtin pel forat i que la gent vegi que, doncs, que potser ja fa molt temps que no hi passa ningú per casa.
1: I sobretot si tens el butlletí del mes de febrer, que en sé algun que encara el té a la bústia, que el tregui perquè,
0: clar,
1: perquè es nota bastant.
0: De fet, és el que anava a dir. Vull dir, aquesta recomanació li funcionarà a qui tregui la correspondència sovint, però nosaltres, per exemple, se'ns acumula durant l'any. Per tant, la gent es podria pensar que estem aquí de vacances sempre.
1: A tu no. Se t'acumula durant l'any?
0: Se m'acumula. És que...
1: Que has perdut la clau o alguna cosa.
0: No, però com que ara vivim... És l'era digital, jo ja ni penso en les cartes i de tant en tant dic, ostres...
1: Puc dir una cosa?
0: Fa molt que no les buidem i anem, les obrim i surten soles, pràcticament.
1: Pues diré una cosa, jo el primer que faig a l'entrar a casa, diguéssim... al vestíbul on hi ha les bústies, el primer que faig és mirar la bústia. Cada dia.
0: És molt de senyor gran, això, Dani. I és que t'ho dic cada dia, eh?
1: Ja ho sé. M'ho estàs dient cada dia, però dic, mira, ho direm perquè es pugui riure una mica més.
0: No, fas bé.
1: Però ja està, sí. El primer que faig, perquè, diguéssim que em pillen de pas...
0: Camí pillen a tothom, jo crec que a més estaven posats petontos, en plan, no tens aquí davant.
1: I tinc l'alçada, i el tinc a l'alçada a la vista, llavors faig així, miro si hi ha alguna cosa i si no hi ha res, pues segueixo, i si hi ha alguna cosa, pues ho miro, però normalment no hi ha res. És
0: doncs nosaltres no som tan responsables, se'ns acumula i de tant en tant recordem que tenim bústia i que poden haver-hi cartes, i obrim i evidentment està arrebossada cartes.
1: Alguna important? Us heu perdut alguna cosa?
0: No.
1: No? No us heu perdut res? Rotllo un creuer per dues persones?
0: No, no, res, no sol passar.
1: Res d'això, no?
0: Com a molt, algun paquet que s'ha quedat a Correus i que quan l'agafes ja s'ha caducat.
1: Ah, mira, això també pot passar.
0: Però no.
1: Molt bé, què més hem de tenir en compte? Hem de tenir en compte alguna cosa més, a part de la correspondència?
0: Sí, proposen instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge. No sé exactament què vol dir això, no sé si hi ha alguna llum que es vagi obrint automàticament de tant en tant, però això, doncs, per qui s'ho pugui permetre i per qui vulgui fer-ho. Si no, hi ha la típica de, doncs, enviar a ta mare o al teu pare que et regui les plantes, i doncs, que obri alguna llumeta i que de tant en tant hi hagi moviment.
1: Sí, aquesta de la llum no és mala i ara cada vegada hi ha més llums que són econòmiques que les pots programar i en una hora determinada s'encenen i tens l'efecte de que hi ha algú a casa. O sigui que aquesta és molt bona opció. I si no, l'altra, que la fa servir molta gent, és aquesta. Que som nosaltres, una ràdio. Hi ha molta gent que deixa la ràdio encesa. Sí. I sembla que hi ha pues, soroll i moviment, no?
0: Sí, o sigui, també et dic, la de la ràdio encara perquè sents parlar, el que sigui. Però els lladres també viuen a la nostra època i també saben que hi ha llums intel·ligents. Llavors jo crec que ja s'adaptaran a detectar d'altres maneres de si estàs a casa o no.
1: M'imagino.
0: Perquè, clar,
1: no
0: veure una llum encesa de vegades penses, bueno, mira, sí, hi ha gent a casa, però entenc que la gent professional en l'acció de robar sap no confiar-se en si veu una llum oberta.
1: S'han de buscar estratègies i aquesta entenc que és la més senzilla de fer, però potser no és la més efectiva, no.
0: Exacte.
1: Ho sé. Sigui com sigui...
0: Però bé, no està de més.
1: Hem de tenir-ho en compte i és una molt bona opció.
0: També proposen doncs, comprovar el bon funcionament de l'alarma per qui en tingui i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat, també perquè s'ho pugui permetre. També són tot de recomanacions, de vegades sembla que tothom hagi de tenir alarma, que tothom hagi de tenir unes portes i finestres d'última generació. I
1: avui estem molt reivindicatius, eh?
0: No, però és veritat.
1: No, sí,
0: comprovar el bon funcionament de l'alarma, si entens.
1: Com es comprova el bon funcionament d'una alarma? No...
0: No sé, potser
1: la gent que deu haver algun
0: protocol, la gent que
1: en
0: té no la revisa durant molt temps, que això també
1: sol passar. Quedant clar que tu i jo no tenim alarma,
0: no,
1: eh?
0: No.
1: Estem donant masses pistes avui, eh? Aviam si ens entraran a robar.
0: Podem dir ja de pas on vivim.
1: Exacte, sí, podem dir l'escala.
0: Ah, però també jo he avisat que si troben cartes acumulades no vol dir que no hi sigui.
1: I que el teu balcó dona a l'interior, també vas avisat. O sigui,
0: dona tot a l'interior. Molt difícil entrar a casa meva, és molt difícil.
1: Sí, és complicat.
0: Bé, també s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior, que això ho fa molta gent, ni informar persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances. Pràcticament impossible avui en dia, perquè tothom només posa els peus a la destinació de vacances i ja ho estàs anunciant als quatre vents, però bé, té tot el sentit del món que intentis no fer superpromoció de que tens tu i tot el teu nucli de casa, fora de vacances, perquè això sí que és una manera molt fàcil de veure que no estan.
1: A Close Friends, vas a posar Close
0: Estan tots a Menorca. Perfecte, això vol dir que la casa està lliure. Més efectiu que deixar llums obertes, que no deixar les cartes, bé, tot això.
1: Doncs. Totalment.
0: També guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir la correspondència. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament la policia local o trucar al 112.
1: Doncs fins aquí tot clar. Jo crec que ens ha quedat bastant clar com hem d'actuar en cas de que marxem de casa i no deixar-ho fàcil doncs, als lladres en aquest sentit, tot i que bé, a Sant Just esperem que no passi gran cosa. De fet, cada vegada, jo me'n recordo quan era petit que el poble es buidava a l'estiu, ara es buida, però encara queda gent, sempre queda algú, saps? Queda aquella colla d'amics que s'ha quedat el mes d'agost, vull dir que hi ha una mica de vida al poble, no és allò de que quedi desèrtic.
0: Sí, però sí que és veritat que justament Sant Just és poble ric, poble pijo, que la gent a la mínima se'n va a la segona residència però o de vacances.
1: Jo me'n recordo de petit que és que no hi havia absolutament ningú. Ara sí que és veritat que com que sóc jo el que marxo, pues a lo millor tampoc ho noto tant, perquè també marxo, no? Però sí que és cert que és que no hi havia ningú ara, com a mínim, les setmanes que hi sóc per aquí, sempre veus una mica de moviment, a Can Gilles algú, a un altre...
0: Vull dir, sí, però es nota, Ara ja es comença a notar, de fet, Jo l'altre dia m'hi aixecs al meu carrer i ja comença a estar buit d'haver-hi molts llocs d'aparcament.
1: Sí, sí.
0: I que dius, ostres, jo pensava que això es notava a l'agost, doncs no, ja al juliol.
1: Sí, aquest juliol, jo estic notant aquest juliol que a la gent, com a mínim a les xarxes, li ha costat com marxar de vacances. Ara jo m'imagino que la gent començarà a marxar, però les meves xarxes socials encara no s'han omplert massa de viatges.
0: Les meves també estan prou tranquil·les, però a l'agost és quan és més...
1: És quan ho peta, sí, totalment. Molt bé, doncs marxem a Cultura amb l'última notícia del dia. Avui això se'ns està fent llarg perquè tenim quatre notícies, però nosaltres encantats perquè avui no tenim la Palmira més, que la Palmira la tindrem demà divendres, o sigui que tenim el forat de la Palmira per parlar de notícies i per parlar de cultura.
0: Parlem de cultura, dient que Gansin està acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, que és una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i acabarà aproximadament a 8:45 a la sala Isidor Cònsul. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets s'amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673 69 27 55.
1: Doncs fem un repàs ampliat dels titulars d'avui. Avui hem parlat de Sant Just, que acull en aquest sentit doncs, la Festa Major, el pregó d'aquesta Festa Major, que estarà doncs, de les mans de Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La pedagoga i impulsora de Carreu Blau donarà el tret de sortida a la Festa Major amb el pregó, que celebrarà el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestar. També parlem del control de plagues a l'estiu, la prevenció clau per evitar-ne la proliferació. Hem parlat d'aquesta campanya que recorda les principals mesures per reduir la presència de mosquits, paneroles i reforçar la vigilància davant l'augment de les temperatures i les pluges. Molt bé, marxem a parlar també dels consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Hem fet també un repàs de les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència i hem tancat amb La vida secreta dels satèl·lits, una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestar. Judit Ardèvol oferirà una xerrada divulgativa el 21 de juliol sobre la Lluna i els satèl·lits dels planetes. Fem una breu pausa, tornem de seguida amb les portades dels diaris.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.

0: I ara, portades de diaris. Repassem la premsa escrita del nostre país en la jornada d'avui, dijous 9 de juliol del 2026. I arrenquem amb el diari Ara.
1: Doncs el diari Ara obre amb la cimera de l'OTAN dient que Trump anuncia la fi de la treva amb l'Iran i enfonsa els mercats. El líder nord-americà critica Europa i amenaça amb tallar el comerç amb Espanya, però Sánchez hi treu ferro. Els aliats europeus invertiran en míssils i els Estats Units permetran a Ucraïna construir les bateries Patriot. En fotografia principal veiem una persona posant el cap sota una font a Barcelona dient que Barcelona doncs, fulmina el seu rècord de calor. L'Observatori Fabra supera els 40 graus i arriba a la temperatura més alta en 113 anys de dades. Aquesta onada de calor va arribar al pic ahir, però revifarà la setmana vinent. Uh-huh. Altres notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parlem de milers de confinats en una jornada de nous incendis. El Parlament va renunciar a obligar els privats a mantenir el bosc. I ara, doncs, passa el que passa, que tenim doncs, més de 10 incendis oberts aquí a Catalunya i els bombers doncs, que deuen anar. Són uns dies bastant durs i això doncs, es treballa per estabilitzar tots els focs que hi ha oberts a uh-huh. Catalunya. I tancar portada al diari Ara amb l'entrevista de David Borrell, cap dels bombers, amb una cita seva que diu «És un problema com tenim les cases dins dels boscos».
0: I avancem fins a la segona portada del dia. Marxem al periòdico en català i diu la orquestra del Liceu ofereix el seu concert de clàssica a la platja, un clàssic ja de l'estiu. També, doncs, per una banda tenim un camp tecnològic estratègic en plena expansió. Parlar de les empreses del sector espacial es triplicant a Catalunya en 5 anys. Barcelona es postula per acollir el Congrés Mundial més important d'aquesta indústria, que l'autonomia compta, doncs, amb 83 companyies que generen 1.800 llocs de treball. I per altra banda, veiem també el tema del dia, els treballs d'extinció de l'incendi a Can Tries, a Gavà, el foc no dona treva, 5 incendis simultanis a Catalunya, tensen els bombers, que es mostren preocupats pels de Navarcles i Aiguamúrcia. Marxem a parlar també de Trump, que sacseja a la cimera de l'OTAN amb retrets a Europa i a Espanya. Sánchez minimitza les amenaces del president dels Estats Units de trencar les relacions comercials. I marxem a més notícies, perquè avui el periòdico en català també ens parla de l'exigència de Junts. El govern inclou la desgravació d'hipoteques en el decret d'habitatge. Marxem a parlar de la marxa enrere. El Suprem rebutja portar la Unió Europea la regulació d'immigrants i tanca en portada amb dues notícies. Per una banda, operació policial, cauen los 300, banda juvenil que actuava amb violència extrema a Barcelona, i amb una entrevista a Pedri, futbolista. En una cita seva destaquen, continuem sent favorits, volem el Mundial. Veurem, demà tenim aquest partit, aquesta jornada de quarts de final. Estarem molt pendents. De moment, avui, primera jornada de quarts. Estarem també pendents del partit d'avui. Si no vaig errat, Marruecos-França. França-Marroc, que en aquest sentit doncs jugarà avui dijous. I demà divendres és el torn de la Roja, amb Pedri doncs, avui a la portada del periòdico dient que continuen sent els preferits i que volen aquest Mundial. I què llegim a La Vanguardia avui, Mariona?
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb la cimera de l'Aliança Atlàntica, l'OTAN. Trump redobla l'amenaça a Espanya i Sánchez replica que compleix amb escreix. Espanya és un soci pèssim, talleu tot el comerç, incloent-hi les visites, diu el líder dels Estats Units. Washington dona per acabada la treva i llança una altra onada d'atacs contra l'Iran. I veiem en fotografia principal Trump observant Sánchez durant la cimera de l'OTAN ahir a Ankara. Altres notícies d'avui de La Vanguardia, veiem que l'FMI, el Fons Monetari Internacional, treu importància a l'impacte de la guerra de l'Iran en l'economia. També parlem dels ajuts a la dependència que inclouran amics si són cuidadors. I avui La Vanguardia fa entrevista a Pau Cubarsí, jugador del Barça i d'Espanya, amb una cita seva que diu «Jugar a la final contra Messi, el meu ídol de sempre, seria magnífic». Últimes notícies de la portada de La Vanguardia. Parlem de l'onada de calor que porta Barcelona a batre el seu rècord històric amb 40,9 graus centígrads. També parlem de la cadena d'incendis a Catalunya que arriba a l'àrea metropolitana, en concret a Gavà i Viladecans. I tanca portada avui La Vanguardia parlant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu. La música clàssica torna a omplir la platja de Barcelona.
0: Molt bé, doncs marxem a l'última portada del dia. Avui tanquem, com ho fem sempre, amb el punt avui. El diari independent català comarcal i democràtic destaca avui l'entrevista a Rafael Puig, copartícep de l'Avui. A les nits pintàvem les persianes amb el lema «Llegiu el diari avui». També, per altra banda, podem llegir Observatori Municipal segon el PSOE defensa el baluard. Entrevistes a l'alcalde Darío Moreno i al cap de l'oposició Ximo Catalán. Per altra banda, també podem llegir avui, i en imatge principal veiem doncs la fotografia d'un vaixell i fem lectura doncs del titular La revolució blava, l'economia que neix del mar impulsa una nova indústria a través de la innovació i la sostenibilitat. A l'espai del DAI, signat avui per Òscar Palau i Just, diu «Focs i calorada, un altre dia d'infern». En aquest sentit, doncs, en plena informació, diu neguit pels nous incendis declarats ahir al Bages i l'Alt Camp en una jornada que va polvoritzar rècords de temperatura. A les cròniques llegim incendis parlamentaris i l'absentisme allibera Feijó. Tanca en portada amb l'esportiu, Alexia Putellas canvia el Barça pel London City Lioness.

0: I això està tot amb aquestes quatre portades de diaris. Tanquem aquest bloc informatiu. I res, Mariona, nosaltres t'emplacem als butlletins informatius, a l'informatiu edició migdia, i en tot cas també emplacem els nostres oients perquè t'escoltin.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Molt bé, fins ara.
1: Adéu.
0: Breu pausa musical, marxem amb Fito i Fitipaldis i amb Por la boca vive el pez.

0: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.

I marxem a descobrir les efemèrides d'avui 9 de juliol. Què va passar tal dia com avui? Ens aturem a l'any 1991. Tal dia com avui es va firmar a Moscou el Tractat d'Amistat i Cooperació entre Espanya i la URSS. A la URSS, en aquest sentit, marxem ara fins al 94, tres anys més tard, on Kim Jong II és confirmat successor del seu pare, el que havia doncs mort, el president de Corea del Nord, Kim Il-sung, havia mort de forma recent i en aquest sentit doncs era aquesta confirmació de la successió del seu pare. Marxem a parlar de l'any 95, la novillera espanyola Cristina Sánchez, primera dona en sortir als ombros de la Porta Gran de les Ventes de Madrid. Això doncs succeïa també el 95. Com el 96, Nelson Mandela inicia la primera visita d'estat d'un president sud-africà al Regne Unit. I tanquem doncs amb naixements i defuncions. En aquest sentit, avui celebrem el naixement de Mercedes Sosa, cantant argentina, que naixia l'any 35, i també el naixement de Tom Hanks, actor estadounidenc, que naixia l'any 1956. Quina és la vostra pel·lícula preferida de Tom Hanks? Jo, la veritat, és que si m'hagués de quedar amb una, no sabria què dir-vos, perquè hi ha moltes que m'agraden. I potser la que us dic no és la més coneguda, però a mi m'encanta, és Àngeles i demonios, de la novel·la de Dan Brown. M'agrada molt aquella pel·li. M'agrada molt, no sé. En fi, marxem a les defuncions, marxem a destacar la mort d'en Rod Steiger, actor estadounidenc que ens deixava l'any 2002, i també Paquita Rico, actriu i cantant espanyola, que moria l'any 2017. Tanquem aquest bloc amb l'any 2023, amb la defunció de Luis Suárez Miramontes, futbolista espanyol i també pilota d'or. En aquest sentit, doncs, ens deixava l'any 23. Tanquem amb el Dia Internacional, que avui es commemora el de la destrucció d'armes de foc i el Dia de la Independència d'Argentina. I nosaltres marxem a fer una petita pausa musical per tornar de seguida amb què, amb qui? Doncs amb el temps, amb en Carles Rius, que bé, d'aquí molt poquet ja el tindrem aquí.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla. 5 minuts per les 11 del matí, marxem a fer el temps. Més que fer-lo, el que farem serà donar la previsió, perquè si el poguéssim fer, Carles, baixaríem uns quants graus,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo em fotria amb 10 graus, faria anar a buscar l'anorac a tothom i a passar una miqueta de fred avui, que estaria bé.
0: Sí, sí.
1: Bé, doncs...
0: Quina bogeria ahir.
1: Sí, continuem amb aquesta locura de temps que està com una santa cabra i ens està portant temperatures molt bèsties. Quan acabem l'espai, encara que quedin pocs minuts, parlaríem de dues possibilitats de cara a la setmana que ve. Hi ha una que és molt bèstia, l'altra seria més normal, però podria ser que la setmana que ve tinguéssim més calor que aquesta. Uh-huh. I això no ho diuen ja tots els mapes, per sort avui quan hem fet la previsió doncs aquest matí alguns mapes es tiren enrere amb aquesta previsió. Però bueno, ho expliquem, perquè hi ha una miqueta de teca. Per començar, felicitar l'Observatori Fabra. El 2014 es van assolir els 40 graus, ahir es van assolir els 40,9, gairebé 41 graus a l'Observatori Fabra, 39 graus a la zona universitària i 38 graus a Sant Just Desvern. Exactament, l'estació que tenim a l'Escola Montseny va ser l'encarregada d'ahir de registrar aquest valor tan bèstia de 38 graus. Recordem, si fem una mica de memòria així ràpida dels últims anys, i nosaltres tenim a la web doncs, recollit les temperatures màximes des del 2019, que tenim dades aquí a la web, 19 vam tenir 33, el 20 vam tenir 33, el 21 34, el 22 pugem a 35, el 23 arribem a gairebé a 37, el 24 gairebé toquem els 37, el 25 superem els 37 per una dècima i aquest any hem superat per 8 dècimes els 37, o sigui 37,8, pràcticament 38. Com podeu veure, hi ha una progressió brutal des del 2019 fins al 2026 que cada any va augmentant aquesta temperatura. Una altra dada important és que normalment aquestes temperatures acaben passant dins de la canícula. Encara no hi som. Estem a dia 9 i ens falten 6 dies encara per entrar a la canícula. Totes aquestes temperatures que us he dit dels darrers 6 anys sempre estan dins de l'època més càlida de l'any. Puntualment, algun moment, el dia... No, perquè el 22 va ser el 15 que ja entrava la canícula. Però ens ha entrat molt aviat. Ja en portem dues onades de calor. Aquests 38 graus és una autèntica animalada. Recordeu que ara, en aquests moments, ja a Sant Just, per exemple, l'Escola Montseny, que és la que va més accelerada pujant temperatures, està a gairebé 34 graus en aquests moments. O sigui que anem camí de tenir un altre dia espectacularment càlid, no de 38 graus, però sí que potser 36 o 35. Entre 35 i 36 graus avui dijous. Però afluixa. Clar, estem parlant, afluixa una mica la calor. No afluixa. O sigui, 38 i 36 graus és una autèntica animalada i és un forn. O sigui que avui intenteu no anar amunt i avall a les hores centrals del dia. Hi ha un avís, ahir era molt alt el risc de calor forta, avui és alt l'avís que té el Servei Meteorològic de Catalunya i que abarca des de les 2 del migdia fins a les 8 del vespre. Una altra de les dades destacades és aquestes temperatures tan elevades que ens s'allarguen doncs, durant moltes hores ja quan el sol ha marxat, perquè tenim moltes hores de sol i molt poques de nit i li costa molt a la temperatura baixar. Ahir a les 11 de la nit encara rondàvem els 30 graus i fins a les 5 del matí no hem baixat a 25, 25 i mig, per ser exactes. O sigui que realment són nits molt complicades, a no ser que vagis associat a un aire condicionat o un bon ventilador amb aire fred. Uh-huh. Així que encara estem patint una mica aquesta situació. I què passarà de cara als propers dies? Doncs bé, avui dijous seguim parlant d'estabilitat, amb algunes tempestes en zones de muntanya del Pirineu, però no ho comentem massa perquè, com que fot molta ràbia, doncs que es quedin allà i que ho gaudeixin els d'allà. Aquí res, aquí tindrem doncs, un altre dia càlid, amb sol. A partir de demà comencem a tenir alguns núvols, demà divendres tindrem sol, però també anirem acompanyats d'alguns núvols, una petita variació al cel d'aquest temps tan avorrit que portem doncs, un mes i mig gairebé amb nosaltres. I demà la temperatura té tendència a baixar una miqueta més. Si avui parlem, si ahir eren 38, avui poden ser 35-36, demà baixaríem cap als 33 aproximadament, i dissabte fins i tot 31.
0: Carai.
1: I que hi ha una petita baixada important.
0: Agafarem sempre fred encara.
1: No. Sempre estem dins d'una calor potent, però clar, baixar de 38 a 31 doncs es nota una miqueta i serà una mica menys sufocant aquesta calor. Coincidirà amb el dissabte, o sigui, divendres i dissabte baixa una mica i diumenge podria tornar a pujar. Si parlem de que el dissabte podríem baixar cap als 31, diumenge podríem pujar als 32-33 un altre cop. Llavors s'obren les portes de cara a la setmana que ve. Aquesta porta de la setmana que ve hi han dues previsions que van agafant força i cada un va fent una miqueta la seva. D'una banda seria una dana cap al Cantàbric que tornaria a injectar vents que arrencarien des de la Àfrica i que entrarien un altre cop a tota la conca mediterrània. Si això acaba passant i els mapes tenen raó, podríem tenir una tercera onada de calor amb temperatures extremadament altes i que podrien podrien superar els 37,7 d'ahir de l'escola Montseny. Això per una banda, que és la mala notícia. Val. La bona notícia, hi ha alguns mapes que aquesta dana no l'apropen tant, no entra tan potent aquesta entrada d'aire tan càlid i la setmana que ve seria força tranquil·la, amb temperatures de 30-31 graus, que ja estaríem dins del que és la canícula, doncs més o menys ja serien unes temperatures normals per l'època. I l'altra bona notícia, que ja acabo, l'altra bona notícia seria que pel... Si hi ha sort, cap al 21-22 de juliol ens podria creuar un front una miqueta actiu que podria portar precipitacions fins i tot a Sant Just i unes temperatures que podrien estar per sota dels 28 graus. Això seria entre el 18 i el 21 de juliol, o sigui que ens podria arribar un canvi. I ja acabo amb una altra dada, han sortit uns nous mapes, es van actualitzant contínuament, són mapes orientatius del que podria passar al llarg dels propers mesos i ens parlen de que el mes d'agost serà càlid, però amb pluges per sobre del que tocaria per l'època. El setembre serà una mica menys càlid, però càlid, amb precipitacions molt per sobre del que tocaria per l'època, i l'octubre també seria un mes normal pel que fa a temperatures i amb pluges per sobre del que tocaria per l'època. Com podeu comprovar, sembla que hem tingut una avançada d'estiu molt bèstia i podria ser que la tardor, no el fred de tardor, sinó que les precipitacions de tardor ens entressin encara en ple estiu.
0: Déu-n'hi-do.
1: Ho anirem veient.
0: Doncs molt pendents, gràcies, Carles. Demà seguim actualitzant, però la calor ha vingut per quedar-se i les temperatures d'ahir van ser rècord. Ens quedem amb això.
1: Totals.
0: Una abraçada. Fins demà.
1: Que vagi bé.
0: Marxem a butlletins. Fins ara.
2: Al Parlament. Segons el president de l'Associació de Promotors APCE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
4: Canvia la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres de la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de ruta alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui estava al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies.
2: Els Mossos fan una crida a la ciutadania per identificar una dona que van trobar morta al riu Segre, a Lleida, el mes passat. Se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial per si algú la pot reconèixer. Lleida, Noelia Casellas.
5: Bon dia. La van trobar el dia 3 de juny sense cap document que permetés identificar-la. Es va determinar que era una dona jove d'entre 30 i 40 anys i que portava una camisa rosa, unes malles blaves i unes esportives negres. Ara se n'ha fet una imatge recreada amb intel·ligència artificial. El seu cos va aparèixer al riu Segre, a l'altura del Pont Nou, a la zona dels instituts de Lleida. En un primer moment no es van veure signes clars de violència, però les circumstàncies de la mort no s'han aclarit i la investigació continua oberta. Es creu, això sí, que va morir el mateix dia que la van trobar. Ara, després d'un mes i d'haver revisat sense èxit la llista de persones desaparegudes, la policia demana la col·laboració ciutadana. Noelia Casellas, Catalunya Ràdio, Lleida.
4: L'Iran denuncia atacs dels Estats Units contra infraestructures civils com ponts ferroviaris que qualifica de crim de guerra flagrant. L'acusació l'ha feta el Ministeri d'Afers Estrangers en el segon dia d'atacs creuats entre el règim de Teheran i Washington, cosa que allunya les esperances d'un acord final que posi fi a la guerra. Aquest matí s'han sentit noves explosions a Bahrain, on l'Iran ha atacat objectius militars nord-americans, com també ha fet a Kuwait, i Qatar ho ha fet en represàlia pels nous bombardejos nord-americans que en dos dies han colpejat 170 objectius militars iranians i han fet almenys 14 morts. Esports, Marcos García.
6: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Aquest matí, Pere Romeu firmarà la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins l'any 2028. A més, l'excapitana del Barça, Alexia Putellas, és presentada ja com a nova jugadora del London City. L'Espanyol presenta aquest migdia el migcampista brasiler Gabriel Moscardo. És el tercer reforç de cara a la propera temporada. Moscardo té 20 anys i arriba cedit del PSG. A segona, el Girona ha fet oficial fa només uns minuts el fitxatge del migcampista Ivan Morante. Arriba lliure després d'haver jugat els dos últims anys al Burgos. Al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure a l'etapa d'ahir. Avui, sisena etapa del Tour amb el noruec Thorsten Tren com a líder. I al torneig de tennis de Wimbledon, avui es disputaran les semifinals femenines. Enfrontaran per una banda la txeca Muchova amb la nord-americana Coco Gauff i per l'altra l'ucraïnesa Kostyuk contra la txeca Noskova.
7: Fins aquí les notícies.
8: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bon dia, passant 6 minuts a les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major 2026 de Sant Just. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestà, en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística a Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament amb Marta Balada, del Carrau Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. A més de la seva tasca pedagògica, Soledat Sans també ha escrit llibres i ha impulsat iniciatives amb una clara vocació social, consolidant una trajectòria vinculada a la cultura i a la participació ciutadana. Pel que fa a medi ambient, l'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència, mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb les plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa. I pel que fa a seguretat, la policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir la correspondència. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament la policia local o trucar al 112. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara.

amb l'esport. I així són els matins a Ràdio d'Esvern, així són els matins a la Rambla. Marxem nosaltres avui l'entrevista del dia, que tenim un espai molt especial. Recuperem el Gent de Sant Just amb Enric Riba i parlem amb Soledat Sans i Serafini, la protagonista, la pregonera de la Festa Major 2026.

0: Gent de Sant Just.
1: Benvinguts i benvingudes al Gent de Sant Just, el programa de Ràdio d'Esberra, on conversem amb les persones que formen part de la memòria viva del nostre poble. Avui ens visita una dona molt especial, que ens ha ajudat a descobrir la creativitat a diverses generacions de santjustencs. Artista, pedagoga, fundadora del taller municipal Carrau Blau, autor de diversos llibres sobre educació artística i una de les persones que més ha contribuït a fer de Sant Just un municipi compromès amb la cultura i la creativitat. L'any 2002 el poble li va retre un homenatge molt especial posant el seu nom al centre cívic de Mas Lluí. Suposo que a hores d'ara tots i totes ja sabeu que estem parlant de la Soledat Sans. Avui no només volem parlar de la professional, que ho és i molt, sinó també amb la persona. Soledat.
2: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
2: Què tal? Mira, amb més anys, però em sembla que encara tinc el pensament igual.
1: Abans parlàvem fora de micròfon. Quants anys fa que ens coneixem? Des d'aquella època que el Carrau estava sobre la ràdio.
2: Ui, tant,
1: i que jo era un nen. Quants anys fa que veu marxar d'allà?
2: Mira, doncs...
1: Quan vam marxar a la ràdio, també suposo.
2: Sí, quan veu marxar... Nosaltres vam començar a les golfes de Can Genestar a l'any 80. I després vam estar 10 anys, 15... Quan es va fer la biblioteca nova, quan, saps quin any fem?
1: No ho recordo.
2: La
1: no
2: biblioteca nova de el nom del Joan Margarit,
1: sí.
2: Que es van fer les obres.
1: Que teníem l'Amèlia al costat, a la casa,
2: sí,
1: i l'Ismael en pau descansi.
2: I llavors allà va ser l'Hecatombe, que es diu.
1: Era diferent, eh?
2: Perquè em vaig enfadar molt perquè em treien d'allà.
1: Però després va anar bé, no?
2: Hombre, després vaig fer venir una vaca perquè ho celebréssim i va venir de Castelló amb un tràiler, vull dir que ja em preguntaràs coses.
1: Ara parlarem sobre els sidrals que ha muntat la Sole al poble, però anem als orígens. Abans de parlar amb la pedagoga, amb la mestra, amb l'artista, ens agradaria conèixer la Soledat més personal. Com recordes? Com va ser la infància de la Soledat Sans? Ja eres una nena artista?
2: Home, jo crec que una mica sí, perquè jo tinc records que no els té tothom. I llavors això em fa ser potser un pèl estranya, perquè recordo amb una exactitud tan verídica...
1: Deixa'm que ho endevini, va ser en una comunió.
2: Sí. Sabia que em preguntaries això. Perquè...
1: És que m'ho ha dit un ocellet.
2: Molt bé, pels ocellets parlen bé de vegades, eh? Jo us recordo que al sortir... Nosaltres teníem una caseta a l'estiu a Vall d'Oreig i els meus pares... Ja comença diferent la història de les nenes que fan la comunió a l'escola, perquè jo anava a les Escolàpies del carrer Làuria, de Barcelona. I allà tot era en castellà. Clar, les escoles...
1: En aquella època, no?
2: En l'època era en castellà. I el meu pare no va voler mai que jo aprengués el catecisme en castellà. I va voler fer que jo fes la comunió en català sola, vull dir, no vaig poder fer la comunió amb totes les nenes de l'escola.
1: Això en aquell moment hauria de ser...
2: No, però jo ho vaig entendre, sí. Perquè jo sabia que el meu pare amb això era molt curós i a la meva manera ho vaig entendre. Llavors, bueno, vam fer la comunió sola a Vall d'Oreig i recordo el clima. O sigui, el clima d'aixecar-te més d'hora del normal, perquè era més aviat, un setembre, que hi ha un sol i un cel d'aquell blau sense cap núvol i un airet comença a ser fresquet. I vam fer una fotografia al sortir amb el meu pare, la meva mare i jo, i jo recordo el que pensava. Quin temps més bonic, quin aire més fresc, quina llum més maca. O sigui, no són coses que una nena normal...
1: No ho crec.
2: Pensés això...
1: Jo el dia de la meva comunió només pensava que m'havien regalat un Walkman.
2: Bueno,
1: diferent.
2: Però jo vaig centrar-me en la natura, entens? I aquest dit de que vaig centrar en la natura, crec que encara l'arrossego amb els 83 anys que tinc. Admiro molt la natura.
1: És a dir, aquell moment va ser el moment en què va néixer la Sole artista, entre cometes, o com a mínim la Sole que volia ser artista.
2: Bueno, jo encara no sabia si volia ser artista, però sí que tenia els conceptes i les vivències fora de la costum de tothom.
1: I algú a casa et va animar a dibuixar, a crear? O eres la primera de la nissaga?
2: Ja, quan fèiem les deures de l'escola, jo sempre hi posava un dibuixet. Això sí que me'n recordo. Després també m'agradava molt escriure. I ara em faré la pavera, dient el que em va passar, perquè jo recordo una redacció que vaig fer a l'escola i que em van posar en Déu, me la van fer llegir, que veure, les monges la devien trobar en aquella època, doncs, que no estava malament, perquè em van dir: escriu sobre tu deporte favorito. I llavors jo vaig començar. Jo era la... Mis pies se apoyan con fuerza en los pedales. O sigui, ja no començava com tothom, que deia...
0: El baloncesto...
2: Sí, tal. I aquesta redacció encara la tinc i sí que la guardo com ja la primera acció artística, perquè encara que sigui escritura és artística, del pensament creatiu que he anat seguint durant tota la meva vida.
1: Tu vas anar a la Massana, no?
2: Sí, vaig anar...
1: Com ho recordes?
2: Extraordinari. Perquè extraordinari en dos sentits, eh? En el sentit de fer pintura, no. Perquè, però va ser una cosa molt maca que jo vaig poder fer el que vaig voler. O sigui, no seguia les normes d'ells.
1: És a dir, era una zona lliure.
2: Era lliure, segons per qui. Perquè a la Massana es dedicaven més a fer art aplicat, eh? Esmalts, joieria i coses aquestes. I jo vaig fer pintura, però no vaig seguir cap norma. I recordo una reunió en què em vaig posar dreta i vaig criticar molt, perquè jo sempre he criticat, eh? No em pensis tu que sí.
1: Treballar amb la Sole, la Sole apreta molt, encara que sembli aquí...
2: I els hi vaig dir, perquè estaven dient que estaven donant unes pautes perquè els dibuixos i els quadres tinguessin un ritme i tinguessin un format.
1: La part més tècnica, m'imagino.
2: No, ja es ficaven una mica dintre del que pot fer un artista i què és el que li pot donar una idea més decorativa de del que està fent. Uh-huh. I jo em vaig indignar. Llavors em vaig aixecar i vaig dir: escolteu, però com cau de donar unes normes per fer un quadre? Això es dona a cadascú. No hi ha una norma que la tingueu que doneu, vosaltres feu una curva cap a la dreta i una cap a l'esquerra.
1: És evident que cada persona, cada estil...
2: Jo em vaig enfadar moltíssim, però després em van donar bona nota.
1: Això, senyal que valies. Escolta'm, parlem de Sant Just.
2: Sí.
1: Com comença la teva relació amb Sant Just? Com arribes al poble?
2: Bueno, arribo al poble amb una formació... Bueno, jo tinc que començar dient que jo no tinc cap formació de res. O sigui, la meva formació ve del contacte amb els nens, perquè jo tenia tres fills i a l'escala n'hi vivien quatre o cinc. I al costat, la meva cunyada, en tenia cinc. I tots venien a casa.
1: Tenies un petit que reulava a casa.
2: Sí, i vaig, com que m'agradava ensenyar, doncs m'agradava molt els infants, tots pujaven a casa, els de l'escala, i els hi feia titelles, els hi feia treballs amb pintura, i tota aquesta vivència la tinc molt marcada per lo que les escritures deien i per lo que les escritures volien. I encara és el primer que em va ensenyar algú, que és els mateixos nens, saps? Espera, que ara me n'he anat a...
1: No, estàvem explicant com havia...
2: Espera, que ara me n'he...

0: premi, que és de tot Catalunya, que és molt important, sobre Jaume I.
1: Què hi ensenyaves en aquesta escola?
0: Trabajos manuales, en castellà.
1: Clar, en aquella època li deien plàstica, però era diferent.
0: Jo vaig tenir una dèria, que era: aquí no sortirà cap treball manual que sigui igual per tothom. No farem repeticions. Aquí cada nen farà el seu. I això ho vaig aconseguir.
1: Allò de dir, avui fareu tots un cendrer, que ens feien quan érem petits, no passava amb la Sole.
0: No, podíem fer un cendrer, però tots serien diferents.
1: Correcte.
0: No hi hauria un truco, dit així, que no es diu un truco, però de perquè surtin tots els treballs iguals. Cada un farà el seu.
1: Sole, diguem que fas els teus primers, el teu primer contacte amb la pedagogia en aquesta escola
0: amb
1: Europa.
0: Aquesta escola.
1: Però com arribes a Sant Just?
0: Ah, després, espera't. La pedagogia aquesta també te la tinc que tornar a dir, perquè és molt important. Per una banda, eren la meva experiència amb els nens que tenia a casa i que fèiem les coses, i l'altra era la natura, sempre que es pot fer una cosa davant de l'objecte. I tiràvem mulletes de pa a fora, a la cera, i venien els coloms. I llavors dibuixaven els nens els coloms, i d'aquí vam guanyar el Premi Jaume I de tot Catalunya, en una escola petita i tirant molles de pa pels coloms.
1: Que bo.
0: Són anècdotes, però...
1: Ja no eres ortodoxa en aquell moment.
0: No. Ja ho creava i tots sortien amb treballs diferents. Bueno, res, que sempre he estat una mica creativa i m'he inventat i tingut de mirall les criatures.
1: No? Però centrem-nos a Sant Just. Com arribes? Ens interessa la teva relació amb Sant Just.
0: Sant Just, arribo i veig... El primer contacte amb l'art és... Veig a la Carme Malaret, que tots la coneixeu...
1: Home, ha estat en aquest programa, també.
0: Vale. Amb uns quantes gent més, fent un mural en un indret de Sant Just, no me'n recordo quin, fent un mural. I me'n vaig cap allà. No? Dic, escolta, no el conec, però jo ara vinc a viure aquí i la meva il·lusió seria poder participar en actes artístics del poble. I llavors em va dir la paraula exacta. Mira, vés a l'Ateneu i pregunta per mon germà, no el meu germà, per mon germà, el Toni Maladet, mon germà. I vaig anar al mon germà i em va dir, vols fer un riu Llobregat? Amb les despeses, o sigui, que demostri la brutícia que hi ha en el riu Llobregat i amb coses de reciclatge? Ah, sí, no tinc cap inconvenient. Teniu nens? Dic, porteu-me nens, que farem un riu Llobregat. I llavors ens vam fer amb deixalles al cap d'un riu i tots els nens treien el cap i eren peixos. I
1: amb aquesta instal·lació artística vas començar a Sant Just.
0: Vaig començar i vaig arribar a la plaça de l'Ajuntament i això ho va veure la Marta Balada, que jo no la coneixia.
1: Una persona, però, que ha esdevingut molt important en la teva vida.
0: Clar, molt. Llavors ella em va conèixer perquè va dir, però qui ha fet això? Qui ho ha fet del poble, això? Qui ho ha fet? Perquè tots els nens es havien fet el cap de peix i total, que l'endemà ja trucava a la meva porta. I d'aquí vam arribar a l'Ajuntament i vam demanar si podíem fer un curs d'estiu. I van venir molts nens i vam fer un curs d'estiu.
1: Es deia Carreu Blau o encara no?
0: No, encara no. Només va ser un curs d'estiu, que van venir molts nens i vam treballar moltíssim. Llavors hi havia l'Antonet Malaret,
1: d'alcalde.
0: I com que va ser un èxit, va acabar amb una gran síndria que la repartien per tothom, doncs es va veure... Era el primer curs d'estiu que es feia mai. O sigui, no s'havia fet mai cap. No existia. I ens va dir que si volíem podíem estar a dalt a les golfes i fer un grupet de nens i nenes i de joves.
1: És a dir, donar-li continuïtat a aquell projecte que havia nascut com una cosa puntual d'estiu
0: sí.
1: I que com que havia tingut èxit, diu, escolta, anem a continuar.
0: I allà vam estar molts anys. Fins que es van fer les obres de la nova biblioteca, que llavors vaig haver de marxar. Però deixem-ho estar. Jo vaig demanar una cosa, perquè com vaig enfadar... Jo m'enfadava moltes vegades,
1: Jo t'he vist enfadada.
0: Sí, però sempre era en virtut de alguna cosa positiva, això també.
1: Després la gent t'estimava, però ja ho sabien.
0: Sí, que... sí, però...
1: Bé, eres protestona.
0: Sí, protestona, perquè m'anava a entreteniu les nenes que estan treballant, a un pis i un altre, no? I elles ho feien per ordinador, però jo no, jo pujava a l'escala i deia, escolta, que aquí està equivocat això, que no és aquest dia. No, això no ho poseu així amb aquesta taca aquí de color, això. Sempre protestava. I em sap, després penso, si em tenien que haver cremat a la plaça pública a mi, si sempre anava de protestona. Però resulta que m'estimeu igual.
1: Resulta que fins i tot et van fer un homenatge que després en parlarem molt potent. Escolta, diem que després d'aquest taller d'estiu, feu un taller més permanent.
0: Sí,
1: és el naixement de Carreu Blau?
0: És el naixement de Carreu Blau. Que...
1: com a tal, és a dir, amb el nom inclòs.
0: Sí, amb el nom inclòs, que es va votar a casa meva amb un grup de nois i noies de l'institut, que eren amics de la Marta Balada, i va sortir aquest nom perquè és una carraca, saps allò que fa soroll?
1: Sí.
0: I el sentit era que faríem molt soroll. O sigui, que no ens quedaríem...
1: I per què blau?
0: Blau, per donar-li una nota de color, que era artístic. O sigui, el soroll seria de color, entens? I vàrem fer un pastís gegant de Can Genestar. De tot, amb sucre cremat, amb les palmeres, amb tot això, i vam guanyar el concurs de pastissos. Bueno, i a partir d'aquí els vam posar a les golfes i va començar una idea de Carreu pròpia. Jo crec que és pròpia, que no té cap secret, que és senzilla. Tothom ho podria fer.
1: Mira, anava a fer una pregunta que em va lligadíssima. Quan algú venia, un nen, una nena, i et deia, Sole, és que jo no sé dibuixar.
0: Sí, jo tampoc en sé. No, en sèrio, segons quines coses les sé fer. Però jo dic, i tu tens que venir aquí a aprendre a dibuixar? Aprendre a el que vulguis fer tu. Ja veuràs com t'ho passaràs bé. Sempre era, t'ho passaràs bé, estaràs en un lloc agradable, podràs expressar-te, encara que sigui fent una ratlla, i donàvem a tothom l'individualitat, saps? O sigui, que no era una massa de gent que feien el mateix, sinó que cada nen, ara anava a dir una paraula molt grossa, l'estimàvem, perquè estimar això és conèixer i saber què és el que vol.
1: Hi ha algun moment durant tots aquests anys que hagi protagonitzat, m'imagino que n'hi ha molts, i que és difícil sintetitzar-ho en una conversa que estem tenint tu i jo durant tan poca estona, no? Però un d'aquells moments protagonitzat per algun infant que se t'hagi quedat gravat, allò de dir, ostres, va passar això aquell dia, aquell
0: sí,
1: nen... Aquell...
0: Sí, n'hi ha molts. Et diré un nen que tenia unes certes deficiències físiques, no? I que no sabia fer l'esquema corporal, de fer un dibuix amb cap i cosa. I cada dia, saps que a dalt al Carreu hi havia tres escaletes i pujaves en una habitació de les golfes. I el posàvem a dalt de l'escala i dèiem els braços. I obríem els braços i ell feia un salt i venia nosaltres i l'agafàvem. I anàvem fent, un dia fèiem un salt pels peus, un dia fèiem un salt per les mans, i un dia, doncs, va fer l'esquema corporal i m'emociono, veus? Això, emocionar-se és molt maco.
1: Home, vol dir que el que feies ho senties. I això,
0: ho sentia. I això, llavors,
1: no hi ha gaire gent que hagi pogut dir que s'emociona amb la seva feina.
0: Sí, ens va emocionar perquè ho vam escriure, que dic, va ser el premi de tants salts que va saber fer a l'esquema corporal. O sigui, això...
1: Va ser un treball col·lectiu per aconseguir arribar a aquest punt.
0: Sí, i després molts altres de plàstics, de que els nens feien els ocells amb una UV, saps, allò que fan, i nosaltres dèiem... No els hi podem dir que no facin la UV, tenim que explicar-los què els hi podem ensenyar. Pues anem a veure els ocells, i anem a escoltar els ocells com canten, i vam anar baix a Can Genestar, i vam tornar a pujar... I el bo que t'explicaré és que tenien com una pissarra gran, bueno, com un raspaller, i ara feu els ocells. I aquest nen que feia sempre amb UV va començar a fer nubes. I el pedagògic és que vam callar, no vam dir res. I ell mateix, sense dir res, després va fer un ocell en cap i potes. I plumes, entens? O sigui, el saber callar, davant de l'acció d'un infant és una part pedagògica per mi molt important.
1: Quants alumnes? Tens comptat quants alumnes han passat per les teves mans?
0: No.
1: I quan te'ls trobes pel carrer, i m'imagino que molta gent
0: ja
1: et deia...
0: Ja no els conec.
1: Clar, que et diuen, Sole, jo vaig ser alumne teu, clar.
0: És que hi ha quasi tres generacions, eh? Perquè hi ha els pares, els fills i els nets, ja. Hi ha tres generacions.
1: M'imagino que ara tot això ha canviat molt. Ara, després en parlarem del llegat, perquè ho porta la teva filla, però amb les pantalles... Ja és difícil... Que els nens s'embrutin les mans, costa, i ho dic metafòricament, és a dir, sí. Que els nens baixin a l'arena és més complicat ara mateix, oi?
0: Sí, més que aquí a Sant Just no, perquè nosaltres s'embrutaven sempre les mans i s'embrutaven el que fos, però no passava res. Però quan vas als museus, i això sí que ho tinc que dir, i fan treballs per als nanos petits, no em veuràs que s'embrutin, perquè ja han calculat coses que siguin netes...
1: Per evitar que els pares protestin.
0: Per evitar que... I es fa bastant malament, també t'ho dic, perquè no et deixen llibertat de res i no caldria que... No caldria. Només et donant un full en blanc n'hi hauria prou si els deixessin la llibertat d'acció, no?
1: Has publicat llibres, has fet exposicions, sí, has impartit conferències, bueno, has fet de mestre, ets pedagoga. De què et sents més orgullosa? O és tot un conjunt?
0: És un conjunt de no ser res. O sigui, potser si no tinc tantes estudis, també m'ha anat bé, perquè llavors m'he inventat els meus propis estudis, entens? Vaig tenir la gran sort de trobar la Marta Balada, i llavors, clar, ella tenia més estudis que jo. Però ens venia moltíssim, perquè jo sempre l'interrompia quan estava dient una cosa. Sí, però veus? Ostres, que bé, quina il·lusió, podríem fer, podríem inventar, podríem... Li donava el crit artístic als treballs que fèiem. Tot i amb això, vam fer un llibre que es diu Diàlegs amb la sorra, que són els 10 primers anys de Carreu. I després hem tingut la gran sort que Rosa Sensat ens van encomanar de fer aquesta col·lecció de fragments.
1: Fragments, sí.
0: Que és importantíssima. Jo crec que... Ara et diré una cosa així molt grossa. Jo crec que no hi ha res més a Barcelona en pedagogia que sigui tan poc com això. Però la gent no se'n dona en compte.
1: Home, jo crec que sí, que la gent et posa en valor. Com a mínim aquí a Sant Just, seguríssim,
0: sí.
1: Perquè... volia parlar dels nens, però m'ho poses també amb safata. L'any 2022, el municipi decideix posar el teu nom a un centre cívic. És un homenatge que, a més a més, es fa en vida, que això encara és més bonic, perquè és típic en aquest país, que només reconeixem la gent quan no hi és, i fer-te aquest reconeixement, deies tu, jo havia protestat molt, però no sé per què es veu que la gent m'estima.
0: Sí, perquè nosaltres estimàvem els nens. Ens els estimem. Els hi transmetem les vivències que ells m'han ensenyat a mi, no que jo els he ensenyat amb ells, entens? Aquí hi ha la diferència. Potser en una escola és molt difícil que pugui, amb tant número de nens, a 22 o 23 nens, fer programes tan oberts, perquè els nostres programes eren quasi oberts, individualitzats quan calia.
1: Creus que en un entorn diferent, és a dir, en un entorn que no fos com el de Sant Just, el Carreu Blau, li hagués anat tan bé? Ho has pensat alguna vegada? És a dir, que vas anar a petar a un lloc on vas encaixar bé perquè també Sant Just és d'una manera concreta?
0: Oh, i tant. Jo us tinc que agrair moltíssim, primera, per on està ubicat. Un entorn creador de natura estupendo, i que vosaltres, només us tinc que agrair que m'hàgiu deixat fer. Vull dir que podia fer el que volia i ningú em posava traves, entens? I el que volia eren coses senzilles. Després, ara tinc que dir, a mi em van donar el Premi Marta Mata de Pedagogia, que és un premi important, l'any anterior l'havien donat a en Buigues, precisament per aquestes coses senzilles, no? De saber transmetre als nens la meva tipus de creació artística, me la guardava per mi, no la transmetia com jo pintava, però sí que escoltava a cada infant i volia donar-li l'apreci, l'estimació, el coneixement que ell pogués anar endavant d'un per un, saps?
1: Si haguessis de tornar a començar de nou, ho tornaries a fer?
0: Sí.
1: Sens dubte, no?
0: Sí, sí, sí. Ha sigut el que més m'ha marcat a la meva vida. És que...
1: I el futur, perquè la societat canvia, els lideratges canvien, ara la Soledat ja no està al capdavant del Carrau Blau...
0: Però també soc, eh? També soc.
1: Estic segur que no estàs en un racó a l'ombra, que encara opines...
0: No, encara opino...
1: I no t'encalles ni una.
0: No, perquè...
1: Però tot i així, el Carrau ara l'està portant gent diferent i, per tant, sí. M'imagino que el projecte, malgrat mantenir l'esperit inicial, sí. Estan canviant coses.
0: Sí, sí.
1: Com ho veus, el futur del Carrau? No.
0: El futur del Carrau el veig bé si les persones que ho porten pensen d'aquesta manera, entens? I si per ara pues, va com si jo hi fos encara, entens? I jo hi soc a l'ombra, els hi dic idees, em vaig a veure-ho. Ara ja saps que fa poc van fer una exposició que en gent està molt maca de tot el que havien fet durant aquest curs, que era preciós. I molt pedagògic i molt social, perquè ja vam trencar motllos no fer per Nadal cap adorno, no es diu adorno?
1: Ornament.
0: Ornament per protestar contra moltes coses que passaven al món. O sigui que també està imbuït de les coses que passen, no? I com que ha sigut un any molt dur, quan el teníem que preparar amb la Laia a l'estiu, vam dir, jo no puc aquest any, no podem inventar coses alegres, tenim que inventar que se sàpiga que les guerres no...
1: Bé, també...
0: No es podia.
1: El pensament crític, no? I que els nanos també pensin, és a dir,
0: que pensin.
1: En el seu nivell...
0: En el seu nivell ho van entendre tan bé. Vam poder parlar inclús de política, que no en parlem mai.
1: Sole, ens queda molt poca estona i acabarem... Vull jugar una miqueta. Si et sembla bé, farem un test amb preguntes i respostes ràpides per jugar, d'acord? Vinga, una paraula que defineixi Sant Just.
0: Magnífic, magnífic.
1: Un color.
0: Verd.
1: Tot i dir-se Carrau Blau, tot i que va haver-hi el projecte Carrau Verd, però no entrarem perquè no tenim temps.
0: No, però verd és totes les...
1: Un paisatge.
0: Una penya del Moro.
1: Un olor.
0: Les plantes quan creixen.
1: Un artista.
0: Un artista. Cézanne.
1: Un llibre.
0: Tota la col·lecció Fragments.
1: Una emoció.
0: Estimar.
1: Crear bé o crear lliurement?
0: Lliurement és bé.
1: I un lloc de Sant Just?
0: El Carrau, on ho sigui.
1: I una persona que t'hagi inspirat, que t'hagi marcat?
0: Amb la Marta Balada.
1: Doncs abans d'acomiadar-nos, sempre demanem als nostres convidats una cançó que t'hagi acompanyat en algun moment de la vida important, i avui has triat una cançó d'en Raimon, és així, oi?
0: Sí, Raimon, perquè a Can Ginestà vam fer tota una instal·lació de banderoles que anaven al vent i que eren paraules claus amb la creació artística.
1: Doncs, Soledat, gràcies per haver compartit aquesta estoneta amb nosaltres. Gràcies per haver-nos dedicat una vida sencera a despertar la creativitat de tants infants i per demostrar que l'art és sobretot una manera de mirar el món. Ha estat un autèntic plaer convidar-te al programa. I a tots vosaltres, gràcies per escoltar-nos una setmana més. Soledat, gràcies per haver vingut al Gent de Sant Lluc. Ha estat un privilegi.
0: No tens que donar les gràcies, sinó que jo us tinc que donar les gràcies a vosaltres per haver suportat totes les meves accions, perquè me n'inventava de molt animals.
1: Sí, les hem suportat, però també les hem gaudit, creu-me.
0: Ah, sí, això és veritat.
1: Un petó molt fort.
0: Gràcies,
1: Marco. Adéu-siau.

0: Hi ha melodies i melodies, i aquesta, a part de ser reconeixible totalment, és l'Aleluia de Jeff Buckley, doncs és la cançó amb la que començarem l'espai de Va de Llibre, recomanacions literàries, amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter, que tot i no tenir una melodia, diguéssim, per cada programa ens porta una de diferent, com també ho fa doncs, amb els llibres, cada dia n'agafa un diferent del seu prestatge. Arnau, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut, com estàs?
1: Doncs mira, aquí patint la calor una mica com tots, però hi ha melodies que et consolen, hi ha llibres que et conforten, i justament jo intento cada dijous, dimecres, el dia de la setmana que toqui, que vinc, buscar una melodia que tingui a veure amb el llibre. Avui m'ha costat molt trobar-la, i al final he tirat per l'aspecte, jo no diguéssim clàssic, que també, sinó fins i tot pràctic, o... Bueno, què m'ha deixat aquest llibre del qual parlaré avui? Doncs una glòria immensa, que és un llibre meravellós, és un llibre rodó, és un llibre que realment et fa cantar l'Aleluia al final, pensant, doncs, escolta, tu, tirem de clàssic. Tirem de clàssic per un llibre que podria convertir-se en un clàssic.
0: Sí.
1: Un llibre que ha sortit fa poc, fa un parell o tres de mesos, no més, fins i tot potser menys. Un llibre d'una autora mexicana que es diu Valeria Luiselli, però que escriu mig en anglès, mig en castellà. Ella va ser per aquí promocionant aquest llibre, justament, i diu que ara ja hi ha coses que les escriu directament en anglès, però en el fons la traducció és la que s'acaba fent, i en la pròpia redacció hi ha coses que li surten en castellà. Per tant, és un llibre que també s'ha traduït al català. El títol és Principi mig final, o, en la seva versió mig original, Principio medio fin. Un dels primers que publica l'editorial Feltrinelli, que és aquest gran grup italià de llibreries i editorial, que acaba de fer el salt cap a aquest costat d'aquí, cap a la península, doncs amb un nou segell. De fet, ells són els propietaris d'Anagrama, ni més ni menys, però han volgut començar un segell nou i clarament apunten que apostaran per veus llatinoamericanes, entre molts altres. El primer d'aquesta línia llatinoamericana és aquest Valeria Luiselli, insisteixo, autora nascuda a Ciutat de Mèxic, afincada des de fa molts anys a Nova York, i que, doncs, fa una colla d'anys es va divorciar del seu marit, també escriptor mexicà, Álvaro Enrique, del qual algun cop aquí he parlat per algun llibre també excel·lent que té. I si explico aquesta part rosa de la pel·lícula és perquè el llibre comença amb això. No amb la separació d'ella, però en tot cas és una mare i una filla que després d'un divorci necessiten un nou principi. Necessiten tornar a començar, a buscar-se de nou al seu lloc al món, perquè penses, clar, ens ha canviat tot. Ara ja no serem mai més quatre, perquè representaria un germà també, de la nena, i d'entrada el que se li acut a la mare és dir, bueno, de moment fujo. I me'n vaig, anem-nos de Sicília un temps, jo a Sicília hi tinc coneguts, i a més és la terra d'on venia la besàvia, i què sé jo, potser anant a l'origen trobarem un nou principi. D'alguna manera, amb aquesta filosofia i allò de dir per descansar mentalment, doncs se'n van de viatge a Sicília. Per tant, el punt de partida és això, una mare i una nena que arriben a Sicília i, en fi, doncs s'estableixen a casa d'un amic d'ella, mitjamant en algun moment, i entre elles carreguen tot d'estris, òbviament, roba i objectes personals, però sobretot s'enduen un mosaic romà, que us aquí feia un mosaic romà a Nova York o a Mèxic, perquè tampoc queda clar d'on venen. Vull dir, la història està inspirada amb la seva, i ella no se n'amaga, però al final són personatges de ficció. Doncs perquè la besàvia, que havia sortit de Sicília, quan era una nena, havia treballat com a excavadora, com a ajudant en unes excavacions arqueològiques on van trobar una vila romana extraordinària, existeix perfectament, i del qual ella, d'estranguis, en part per venjança, per uns fets que succeeixen, s'endú un mosaic que és el cap d'un déu, cap del déu Proteu, que és un dels déus menors del mar. Un déu que és capaç de metamorfosejar-se amb molts animals i aparèixer tot arreu en formes diferents. Doncs amb aquest mosaic carregat, amb la intenció de la nena, que està just en l'edat aquella com de canvi, és preadolescent, no queda clar si està entre els 8 o els 12 anys, encara és molt nena, però per altres és una nena que ha llegit molt, que té una molt bona educació, que la seva mare li explica coses de mitologia clàssica, per exemple, qui és Proteu, i tot plegat, doncs, bueno, se'n van a Sicília, i la nena té la intenció de dir, bueno, anirem a tornar a aquest mosaic, perquè no està bé que la iaia al revés, la besàvia, de fet. I la mare li va dir, bueno, no va ser ben bé un robatori, va ser, són moltes coses que tu no pots entendre, no? Amb aquesta premissa fàcil, el llibre es converteix en moltes coses. En la peripècia d'elles dues per Sicília, anant d'una zona a l'altra, amb problemes que tindrà amb aquest amant que primer que els deixa el pis i després arriba, i aleshores hi haurà una sèrie de tensions, perquè l'amant no vol saber res de la nena i la mare comença a cansar-se de que l'altre estigui sempre a sobre d'ella. Es convertirà també en un gran tractat sobre el que és escriure, perquè aquesta mare és escriptora i està volent fer una nova novel·la sobre la relació entre una mare i una filla. I clar, està intentant escriure el seu viatge amb la nena, però a la vegada està dient, potser en realitat el que vull parlar és de mi i la meva mare, una àvia que evidentment ha quedat a Mèxic i que va perdent la memòria, tot i que havia sigut una àvia que havia explicat mil coses, les coses de la besàvia. Per tant, és un llibre carregat de sororitat, carregat de tendresa intergeneracional. Ja en aquest sentit també es podria parlar d'un assaig, un assaig sobre el fet d'escriure, un assaig sobre el fet de aquesta relació mare-filla, filla-neta, i durant quatre generacions. És també una crònica d'un viatge, que pots pensar, serà de veritat, si no, és fictici. Al final hi ha unes fotos, que dius, ah, bueno, no, i a més es veuen unes fotos de coses que t'han explicat durant el llibre, anècdotes menors, però que dius, ah, doncs no, llavors aquest viatge el van fer realment. Aleshores l'autora està explicant la seva vida, no ben bé. I mentrestant una nena que està carregada d'imaginació, i que també ella, ja que la mare escriu, quan s'avorreix, perquè bueno, no sempre duem anar a la platja, a més fa molta calor, i, a més, hi ha incendis a tota l'illa, i l'Etna ha començat a treure fum, i un fil de lava, clar, ella està en aquella edat de que tot pensa que serà una catàstrofe. Aleshores, ella, doncs d'alguna manera, compra postals a tot arreu i va explicant la seva part del viatge enviant postals a l'àvia. Clar, és meravellós veure com el que una li costa escriure i bàsicament va descrivint un dia a dia i les seves pors sobre l'escriure, sobre ai no me'n surto, sobre una història com aparentment molt simple, la filla amb aquestes postals els hi dona la volta. Hi ha un exemple claríssim que en un moment van veure una obra de teatre, Les Troianes, amb un teatre antic, no? Per tant, allò també meravellós en aquest sentit, com li explica la mare, la nena, qui eren Les Troianes, quin serà el sentit de l'obra que veuran i tot plegat. En un moment de l'obra a la nena li cau una dent, de fet és un queixal, per això no queda clar l'edat que té, i aleshores, clar, per ella és un drama. La postal que li escriu a l'avi explicant-li que li ha caigut una dent enmig d'un teatre romà, mentre unes dones gregues que anaven amb els pits en l'aire i hi havia terratrèmols i l'Etna estava explotant tota l'estona, dius, coi, la literatura la té la nena. Mentre la mare no se'n surt, aquesta imaginació fantàstica, sense cap mena de trava, la trava que s'imposa l'altra perquè vol fer una trama, un principi mig final, que aquest és el títol del llibre, en el qual va teoritzant tota l'estona, fins on ha d'arribar un principi, el mig que és, el mig és el que vivim, i al final, clar, el contrast és brutal. Però clar, tot això ho escriu, no ho oblidem, la Valeria Luiselli. No puc explicar gran cosa més, perquè el gir que fa el llibre al final, i que li acaba de donar sentit a coses que d'entrada dius, bueno, això és gratuït, però com que va parlant del fet d'escriure, potser és això, doncs estarà bé que us el reservi.
0: Home, i tant.
1: Són capítols curts que, a més, tenen la gràcia de que cada capítol té títols absolutament estranys. Al principi no els entens, després ja veus de què va, però són títols d'aquests petits fragments que va escrivint la mare, que es diu Lluvias de hierro, Lluvias de hierro y ladrillos, Piedras que caen del cielo, Lluvias de sangre y carne, Clases y particularidades de los rayos, Naturaleza de los rayos. Són títols com molt científics que a mig llibre ja entens de dir, ah, bueno, són els capítols de la història natural de Plini, un llibre que la mare li va explicant, que el tenen en aquesta casa on van a parar, que aleshores li llegeix i dius, no sé quin sentit té, dius, bueno, suposo que cada petit capítol de manera metafòrica potser té a veure amb aquest títol. No parla de la història de los rayos, però quan entremig passa un fet sorprenent, dius, ah, bueno, està agafant a Plini com per fer una en part sí, però no us hi trenqueu el cap buscant el significat de cada títol exacte amb el que passa, perquè us perdreu. Després parla de terratrèmols, després parla... No? Tot el que la nena va traient a les postals t'adones que en el fons també ho treu de les lectures de Plini. Tot això, que ara sembla una olla, i dius, home, però de tot això tireu endavant. Perquè el llibre és molt fàcil d'anar llegint, una mare i una nena al final estan de viatge, van a veure els mosaics, van al teatre, l'Etna efectivament entra en erupció, doncs hi ha mil teories sobre cap on anirà la lava, si hauran de confinar una ciutat o no, tot això que és molt modern i que aquests dies es torna a viure, no per un volcà, però també hi ha incendis. Uh-huh. Bueno, acaba formant un llibre que és això, és una aleluia. És un llibre gloriós, és un llibre rodó i, en fi, de la Valeria Luiselli ja havia llegit algun llibre anterior, Deserto Sonoro, però realment aquí ha fet una novel·la que, a més, trenca amb l'esquema bàsic de la novel·la, que un espera. No? Justament el que un espera, un plantejament, un nus, un desenllaç, principi, mig fi. I malgrat que ella està buscant això, el que fa és trencar absolutament, i probablement podríem dir que és una novel·la mosaic. Per això també el simbolisme d'aquest mosaic que van carregant tota l'estona i del qual no us explicaré què passa. No? Uh-huh. Que és, bueno, una novel·la amb moltes tesseles que potser per separat, bueno, sí, ja forma una figura, però és quan te n'allunyes, quan el veus al complet, que dius, carai, no?
0: Doncs, Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli. Alguns dels que ja l'han llegida la defineixen com una novel·la lluminosa que travessa el temps, la memòria i els mites.
1: Arnau... Fins i tot és allò de dir, no és allò de dir explico els mites, uh-huh, perquè em van bé, estic en una terra mítica i tinc un mosaic i queda bé com explicar i demostro lo molt que en sé,
0: sinó que
1: realment, a banda, els mites l'estan ajudant a ella a entendre què és el que està passant. La saviesa dels mites o la saviesa dels clàssics que tothom teoritza tant, aquí la trobes a la pràctica, perquè serveix a la mare, inclús a la nena, per entendre, de dir, clar, és que la Terra hi era abans que nosaltres, i moltes d'aquestes coses que nosaltres creiem que són... Això ja fa 2.000 anys que ho estan teoritzant i explicant, no? En mm-hmm. forma de conte mitològic, en forma d'història natural, ja Plini, zero mitologia, ja ho estava dient. I, en fi, i entremig, a més, hi ha una fugida en vaixell, hi ha moltes coses, un llibre ple, a més de sabers. Uh-huh. Molt agraït de llegir, molt refrescant, molt savi, de debò. Feu-vos un favor i compreu-vos aquest llibre.
0: Doncs,
1: si no, llegiu-lo.
0: I tant. Per aquests dies d'estiu, que marxem a la platja, a la piscina, on sigui, no? Que els llibres doncs formen part també de les nostres rutines... Jo, com a mínim, a la Tote Bag, que porto sempre penjada a l'estiu, sempre hi va un llibre, i a vegades al final de l'estiu doncs n'és un altre perquè ja m'he acabat a l'anterior o perquè n'he començat simultàniament varis, que també em passa a vegades.
1: Sí, això sol passar, i el millor que és un llibre que es pot simultanejar, perquè ja et dic, és una història aparentment molt simple que no perdràs la trama. Uh-huh. La gràcia és que de tant en tant et trobaràs d'aquests paràgrafs en què hi ha una reflexió en què escriptura i vida fan paral·lelisme, en què la relació mare-filla és tan tendra, hi ha moments que és la nena qui cuida la mare, que li costa molt conduir però ha hagut d'agafar un cotxe i veus que està absolutament tensa i us tindrà un atac de pànic i tindrà un accident aquí i la nena és capaç de calmar-la mentre la mare condueix. Hi ha petits detalls que són preciosos.
0: Mm-hmm. Doncs abans de tancar l'espai d'avui, Arnau, deixem preguntar-te també per la Universitat Sant Justenca d'estiu, que
1: doncs
0: ja
1: vinga,
0: ha començat.
1: Portem dues sessions.
0: I déu-n'hi-do, no?
1: No, contentíssims. El primer dia Jaume Pons a l'Horda parlant de l'Iris Murdoch, doncs entre altres coses va fer que el llibre de l'estiu, això de que parlaves del club de lectura que vam tancar amb glòria amb la Valeria Luiselli, doncs durant l'estiu que sempre agafem un clàssic, el clàssic serà Iris Murdoch, gràcies a, clar, a la falera que ens va... que va fer agafar el Jaume Pons de l'Horda als membres del club que eren a la sessió, a la primera sessió, la de la setmana anterior, parlant de l'obra d'aquesta autora nascuda irlandesa, a Irlanda, però que fa desenvolupar tota la seva carrera als Estats Units. I una segona sessió que també va sorprendre moltíssim, perquè, clar, és un tema tan poc tractat com de dir què ens estan deixant els immigrants que ja són plenament catalans. Probablement a Catalunya estem arribant tard d'un fenomen que a llocs com França o com Anglaterra, molt més cosmopolites des de fa molt més temps, el cosmopolitisme els ve probablement dels seus temps imperials des del segle XIX, i aquí això ens ho van perdre. Clar, ja tenen escriptors que són d'origen pakistaní, indi, algerià o d'on fossin. A Catalunya aquest és un fenomen relativament nou. Ens trobem amb una Patricia Gavancho, ens trobem amb una Victoria Spunsberg, ens trobem amb Najat El Hajmi. Escriptores en català, plenament catalanes, tot i que hagin nascut a fora, i que no sigui purament que han nascut a fora, sinó que el fet de, clar, néixer fora et marca també una mirada, encara que la facis des de dins. Bé, tot això ho va explicar fantàsticament ahir Josep Anton Fernández, amb aquesta, a través d'aquest llibre que es diu Un origen buit, escrit meravellosament i que en temps en què sembla que ens tornem a mirar com en temps dels romans, els de fora com a bàrbars, allò de dir com, el, uh-huh. com els de fora, que alguns volen posar limes, límits, fronteres, dius, no, però sí, sí és una riquesa.
0: Uh-huh. Totalment, totalment, sí, sí. De fet, vull marxar amb una frase que ha deixat aquesta setmana Josefina Modolell, aquí en una entrevista a Ràdio Desvern, que parlava sobre el sopar del Barri Centre. I deia, l'única condició que posem per venir al sopar és fer poble. Fer poble, siguis d'aquí, no ho siguis, siguis nouvingut, perquè l'important és que la gent que arribi a Sant Just s'hi senti com a casa i que faci poble. I em va semblar magnífica frase amb la qual acabem avui aquest espai de Bada Llibres.
1: Sí, d'alguna manera és a dir, gent que fa cultura.
0: Totalment. Sí,
1: doncs
0: sí.
1: D'això tractava aquest origen buit. Segona sessió, la setmana que ve tindrem la tercera.
0: I tant, doncs a seguir gaudint. Arnau Cònsol, gràcies, cuida't.
1: A vosaltres.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Protecció Civil ha enviat una nova alerta per demanar el confinament a la població del Pla de Manlleu a Aiguamúrcia, però s'espera que els pròxims minuts es pugui desconfinar ja aquests veïns afectats. El foc està estabilitzat des d'ahir, però els bombers han enviat més dotacions per una petita revifada. Ara hi treballen una quarantena de dotacions, entre els quals tres d'aèries. Connectem amb el Pla de Manlleu. Quina és la situació, Manel Sastre? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, la represa s'ha produït en una zona molt pròxima al nucli urbà del Pla de Manlleu i de seguida s'hi ha destinat mitjans aeris i també alguns mitjans per terra. La proximitat al nucli és el que ha fet recomanar aquest confinament només per precaució, per l'arribada de fum, però la veritat és que la represa està pràcticament controlada perquè es veu molt poc fum i això sí, la descàrrega de molts hidroavions i d'alguns bombes que estan llançant aigua sobre aquesta petita represa d'un incendi que, recordem, està estabilitzat des d'ahir, té un perímetre de 80 hectàrees que s'està de prop per evitar que alguna represa com aquesta pogués saltar cap a la Serra del Montmell, on hi ha moltes més hectàrees per cremar. Manel Sastre, Catalunya Ràdio, al Pla de Manlleu.
1: Més notícies, Natàlia Ramon.
3: Avui sí millora la situació a l'incendi de la Catalunya del Nord. El foc encara no es dona per controlat, però avui podran tornar a casa el gruix dels veïns desallotjats. Corresponsal del Pirineu, Joaquim Albalati, bon dia.
4: Bon dia. L'incendi ha afectat 4.900 hectàrees des de dissabte i ha arribat a haver 12.000 desallotjats. A partir de les 6 de la tarda s'aixeca l'ordre d'evacuació de 9 municipis, entre els quals Illa, Vinçà o Bulaternera, les poblacions més grans. En total ja hauran pogut tornar a casa els veïns de 21 poblacions. Encara en quedaran 6 de desallotjades amb unes 1.200 persones. Són els municipis més propers al massís dels Aspres, com Rigardà, on encara es treballa per apagar alguns punts calents. Són algunes de les preocupacions dels bombers, juntament amb les possibles represes que pugui provocar la calor i el vent i que puguin estendre's als arbres. Sobre el terreny, encara hi treballen uns 450 efectius. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, la Seu d'Urgell.
1: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Els socialistes tindrien una victòria clara, segons el CEO, però perdrien diputats. Aliança Catalana superaria Junts i, de fet, es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana, que puja. Barcelona, Pilar García, bon dia.
5: Hola, bon dia. El PSC lidera l'estimació de vot i obtindria 36-38 diputats. En perdria entre 4 i 6. Esquerra creix entre 4 i 6 escons fins als 24-26. Junts amb 16-18 escons davant els 35 que té ara, cau per sota d'Aliança Catalana, que podria sumar 21 o 23 escons, unes estimacions que, segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, cal prendre amb prudència.
6: Un increment tan important d'un grup que avui només té 2 escons, que passaria a multiplicar per més de 10 el seu grup parlamentari, vol dir que hem de prendre aquesta estimació amb cautela, perquè vol dir que hi ha gent que no havia votat mai Aliança i fins que no es confirmi això en unes eleccions, aquesta gent podria tornar enrere o podria canviar el seu vot.
5: Com a principal preocupació dels ciutadans, en general es manté l'accés a l'habitatge i sobre la independència el no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el 6 puja 6 punts. Pilar García, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: I la Fiscalia demana l'absolució per la parella de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, i retreu al jutge Juan Carlos Peinado haver assumit una confabulació per treure-li el passaport. El Ministeri Públic conclou que Gómez no es va beneficiar del programa informàtic de la seva càtedra universitària i que, per tant, no hi hauria delicte. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
7: Bon dia. En el seu escrit de conclusions, el fiscal del cas demana l'absolució per a Begoña Gómez, la seva assessora a la Moncloa, i l'empresari Juan Carlos Barrabés, cap dels investigats, diu, es va beneficiar econòmicament del software que va desenvolupar la càtedra privada que dirigia Gómez i que era propietat de la Universitat Complutense. Per tant, conclou el Ministeri Públic, si no hi ha delicte, tampoc hi ha autor. La Fiscalia també ha recorregut la retirada del passaport que Juan Carlos Peinado va imposar a la dona del president espanyol. Li retreu al jutge falta de rigor en assumir, sense justificacions, la confabulació, diu literalment, que els seus escortes la podrien ajudar a fugir. Dani Sainz, Viaja, Catalunya, Ràdio Madrid.
1: Aquesta nit ha mort Bonnie Tyler.
8: Every now and then I fall apart, and I need you now tonight.
1: Tenia 75 anys, ho ha anunciat en un comunicat la seva família i el seu equip. La cantant gal·lesa la van operar d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Seguia ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i de tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzat. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i principis dels 80 amb la seva veu peculiar, rogallosa i potent. Va compondre èxits com Total Eclipse of the Heart, que sentiu, Holding Out for a Hero o It's a Heartache. El seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 premis Brit. Esports, Marcos García.
8: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions d'aquest traspàs. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol, a les 10, França contra el Marroc. Pere Romeu firma la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins any 2028. A la roda de premsa, Romeu demana una incorporació en atac per ocupar el lloc de Salma i, sobretot, fitxatges en defensa. A més, l'Espanyol presenta el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ho farà d'aquí una hora, i anuncia el fitxatge per al femení de la davantera Anita Marcos. A segona, el Girona fitxa el migcampista Ivan Morante. Al Tour de França, el ciclista olotí de nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de caure a l'etapa d'ahir. Avui, sisena etapa del Tour, amb l'ascens al Tourmalet. I en waterpolo, el Mataró ha anunciat el fitxatge de Caral Anton, jugadora internacional de 18 anys, que procedeix del Sant Andreu.
0: Fins aquí les notícies.
9: Arriben tot seguit les notícies de Sant Just.

Bon dia. Passen 7 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major 2026 de Sant Just. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestà, en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística a Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament amb Marta Balada, del Carró Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. Pel que fa a seguretat, la policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir la correspondència. I pel que fa a cultura, Can Ginestà acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 8:45 a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673 69 27 55. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, és un quart d'una del migdia i avui ens acomiadem d'una heroïna.

Hem sabut fa pocs minuts de la mort de la cantant galesa Bonnie Tyler, coneguda pel gran èxit Total Eclipse of the Heart, que escoltàvem fa uns minuts aquí a Ràdio d'Esvern. La cantant ha mort als 75 anys i ha deixat grans èxits de l'escena pop britànica. Bonnie Tyler és el nom artístic de Gaynor Hopkins, la cantant de Gal·les coneguda pel seu gran èxit Total Eclipse of the Heart, que aquest dijous ha mort als 75 anys, segons un comunicat publicat a la seva pàgina web. De fet, aquesta cançó va portar-li una nominació als Premis Grammy. Poc després es va publicar Holding Out For a Hero, aquesta cançó que estem escoltant ara, i bé, una altra balada de rock que la va acabar doncs, de situar al capdavant de l'escena pop britànica. Les dues cançons han aparegut en pel·lícules, programes de televisió i anuncis. Tyler es va popularitzar amb la seva veu ronca i potent i va ser doncs, l'única artista de Gal·les que va arribar al número 1 en la llista del Regne Unit. Deixa un llegat de 18 àlbums d'estudi, amb temes com It's a Heritage, el seu primer hit al 77, o Lost in France. La cantant va ser operada d'urgència fa un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia per un intens dolor abdominal. A més, va tenir doncs, una aturada cardíaca després que els metges intentessin treure-la del coma que li havien induït. Tyler seguia ingressada en estat greu després de sortir del coma i està a la unitat de cures intensives de l'Hospital de Faro. Els inicis de la seva carrera musical doncs, són als 7 anys. Tyler va anar a veure un musical a l'església local de Skewen, al sud de Gal·les, al seu poble natal, i allà es va enamorar de la cançó d'Irving Berlin, que en aquest sentit doncs, li va despertar aquest desig d'actuar. Va iniciar la seva carrera com a corista abans de publicar diversos àlbums propis als anys 70. No va ser fins a la dècada següent, quan va començar a treballar amb el lletrista Jim Steinman, amb qui va gravar doncs, els grans èxits. I a partir dels 90, Tyler va tenir molt d'èxit a Noruega, Àustria i França. L'any 2013 va representar el Regne Unit al Festival d'Eurovisió. I fins aquí aquest breu homenatge a Bonnie Tyler, tota una estrella que avui doncs, ens deixa amb un eclipsi total al nostre cor.

Ja ho hem anunciat al sumari, que avui teníem espai de cuina, cuina enrotllada d'estiu, i és que l'estiu ja és aquí, i això també vol dir que canvien els nostres hàbits a la cuina. Ens vénen més de gust doncs, aquests plats lleugers, frescos, ràpids de preparar, i sobretot receptes que puguem compartir amb la família o amb els amics. Avui a la Rambla us hem preparat un especial molt original. L'hem batejat cuina d'estiu enrotllada. Sí, sí, cuina d'estiu enrotllada, perquè les tres receptes que us portem avui tenen una cosa en comú, totes s'enrotllen. I l'avantatge d'aquestes receptes és que són fàcils de preparar, tenen una presentació molt atractiva i són ideals tant per a un sopar informal com per portar-les a un pícnic, a la platja o a la piscina. Així que posem-nos al delantal i comencem. Comencem amb la primera recepta, enxilades mexicanes. Avui farem una versió casolana d'aquesta recepta i començarem amb aquesta proposta, que és ben colorida i plena de sabor. Unes enxilades que són doncs, un plat molt senzill que podem doncs, adaptar amb els ingredients que tinguem a casa. Comencem amb aquesta llista. Jo us plantejo aquests ingredients, però a partir d'aquí, si teniu algun ingredient més o menys a casa, doncs també podeu adaptar-la. Comencem amb un carbassó, amb una pastanaga, amb un pebrot vermell, amb un pebrot verd, amb la ceba, amb el pollastre cuit i esmicolat, que podem doncs, fer un pit de pollastre a la planxa i a partir d'aquí doncs, esmicolar-lo o tallar-lo a tires. També el podem cuinar a tires, o sigui que això va una mica a gustos. Marxem també a completar aquesta llista d'ingredients amb el formatge cremós tipus Philadelphia, formatge ratllat, la salsa de soja, coriandre fresc, gingebre ratllat i unes gotes de tabasco si us agrada el picant. I bé, el primer que fem és tallar totes les verdures en juliana ben fines. Continuarem, quan les tinguem preparades, en una paella, on doncs, en una paella un wok el que farem serà saltar-les. Les saltejarem durant uns minuts perquè quedin cuites, però una mica cruixents, aquest punt del dente. I afegirem una mica de salsa de soja i ja tindrem la base preparada. Ara incorporarem el pollastre, una mica de coriandre picadet, una mica d'all, si volem, també, una mica de gingebre i, si sou valents, doncs aquestes gotetes de tabasco. Continuem amb la nostra recepta. Seguim cuinant aquí a Ràdio d'Esvern, a la Rambla, perquè ara el que farem aquí a Ràdio d'Esvern, a la Rambla,

farem és amb un pa de pita, posarem tot el farcit, enrotllarem i tancarem amb una mica de formatge cremós perquè el que farà serà com de pegamento perquè mantingui aquesta forma. Acabarem amb una mica de salsa de tomàquet per sobre i el formatge ratllat. Podem tallar doncs, aquesta enxilada, també si volem, la podem tallar pel mig perquè es faci més còmode de menjar. I el que farem serà 5 minuts al forn o un parell de minuts al microones i ja tindríem aquesta recepta espectacular, llesta, per menjar. I un truc, aquest farcit també és molt bo fred, per tant, el podem preparar al matí, muntar les enxilades just abans de servir-les i escalfar-les o no, depenent del gust de cadascú.

I seguim amb la segona recepta. Marxem ara uns rotllets de pernil, albergínia i pesto. Continuem viatjant. Ara marxem a la Mediterrània, amb un gust així italià, un gust doncs, de producte fresc, mediterrani, amb una recepta molt elegant però sorprenentment fàcil. Comencem amb la llista d'ingredients. Una albergínia, 6 llesques de pernil salat, si aquí doncs, voleu afegir pernil ibèric o pernil serrà, també en funció de la butxaca i del gust de cadascú. Marxarem a completar la llista amb el mató, o formatge d'aquest tipus, formatge fresc, algun formatge doncs, que s'hi assembli, parmesà, salsa pesto i oli d'oliva verge extra. El primer pas serà tallar les albergínies en làmines molt fines, d'acord? No en llesques, així com rodones, sinó farem el tall al llarg i el que farem serà deixar-les 10 minuts amb aigua, amb sal, perquè perdin aquesta amargor. Mentrestant, prepararem el farcit, barrejarem el mató amb el parmesà ratllat i afegirem una cullerada de pesto i ho remenarem tot fins que quedi una textura doncs, cremosa, ben fina. Escorrerem les albergínies, les aixugarem bé amb una mica de paper de cuina i el que farem ara és fer-les a la planxa amb unes gotetes d'oli. No us passeu amb l'oli perquè si no quedarà fregit i quedarà molt correós i molt oleós i tampoc cal que aquest gust de l'oli quedi molt impregnat. Per tant, això, el que dèiem, una miqueta d'oli, fer-les a la planxa, o si mira, si tenim doncs, la barbacoa encesa, també les podem fer a la barbacoa. La qüestió és fer servir el mínim d'oli possible, aixugar-les bé perquè no quedi, doncs, com dèiem, molt oliós, i el que farem serà un parell de minuts cada costat perquè quedi doncs, marcada l'albergínia, i arribarà el moment del muntatge. Posarem una llesca de pernil a sobre la llàmina d'albergínia perquè el pernil quedi fora i una cullerada d'aquest farcit de formatge. Ho enrotllarem tot i ara el que farem serà col·locar els rotlles en una safata, un rajolí d'oli d'oliva i 7 minuts al forn a 220 graus. I aquí ja tindríem aquest plat boníssim, un entrant que semblarà de restaurant i que quedarà refrescant i nutritiu, perquè, evidentment, és un producte que si el fem amb producte de qualitat, amb producte de proximitat, és un plat que és molt bo. I bé, doncs, el que és millor d'aquesta recepta és que, com l'altra, com l'anterior, com les enxilades, es poden menjar calentes, es poden menjar fredes i, per tant, són també ideals per preparar-les amb antelació, per fer-ho al matí, anar a la platja i al migdia doncs, menjar-ho com vingui de gust. És que al final l'estiu és una mica això, hem de tenir les dues opcions, que puguem menjar-nos-ho calent, però si volem fred també, perquè amb aquestes temperatures a vegades doncs, posar-se a escalfar el forn, etc etc, doncs no ve tant de gust, i és que és lògic. I en relació amb aquesta recepta de l'albergínia, deixeu-me dir-vos una curiositat. No sé si sabíeu que el pesto original només porta 7 ingredients. Mireu, si voleu comprar el pesto fet, perfecte, i si el voleu fer a casa necessitareu alfàbrega fresca, pinyons, parmesà, formatge pecorino, all, oli d'oliva i una mica de sal. A partir d'aquí, cada casa italiana té la seva pròpia recepta i el seu secret. Doncs vinga, marxem a la tercera i última recepta, creps dolces, acabem amb un postre i ara marxem fins a França, fins a, bueno, a aquest record que tenim, no?, d'estar passejant pels carrers de París i menjar-nos un crep en un espai, doncs, sigui a l'aire lliure, en una cafeteria o allà on vingui de gust, o inclús al carrer, no?, mentre vas caminant, menjar-te una crep també és molt agradable. Per preparar aquestes necessitarem el següent: 150 grams de farina, aquí és per fer doncs, unes quantes creps. 150 grams de farina, 2 ous, 250 ml de llet, una cullerada d'oli d'oliva, una cullerada de sucre i un pessic de sal. Ho posarem tot dins.

del got de la batedora, ho batrem i deixarem reposar la massa una horeta, mitja horeta, una horeta a la nevera. Si no, les podem fer al moment, però si deixem reposar la massa una mica, millor. Millor perquè així, doncs, aquest petit gest el que farà és que les creps quedin molt més fines i elàstiques. Per tant, quan tinguem ja la massa, el que farem serà untar una paella amb una mica de mantega, abocar una capa fina de massa i començar a coure aquesta massa. Quan les vores comencin a separar-se de la paella, el que farem serà girar-la, tombar-la. Ho podem fer si tenim traça doncs amb la mateixa paella, si no doncs amb els ditets o amb una espàtula que ens permeti girar i donar-li la volta. Farem un minut més per l'altra banda i ja la tindríem. Ara només quedaria farcir-les. Aquí cadascú pot deixar volar la imaginació i fer-ho com vulgui, perquè hi ha gent que li posa crema de cacau, hi ha gent que li posa melmelada, maduixes, plàtan, gelat, caramel, mel, o simplement sucre i una mica de suc de llimona, que també doncs, queden ben bones. Les podem servir enrotllades, que és la gràcia de la secció d'avui, o plegades en triangle. I si voleu doncs, donar-los un toc més professional, una mica de sucre de llustre i unes fulles de menta i quedaran espectaculars. Doncs ja ho veieu, avui hem preparat tres receptes molt diferents, però amb un element en comú. Totes s'enrotllen. Tres idees senzilles, plenes de sabor i perfectes per gaudir de l'estiu sense passar hores a la cuina. Esperem que us animeu a preparar-les a casa i recordeu, la millor recepta sempre és aquella que es comparteix.

0: Garantim els teus drets.
1: Els bars i restaurants han d'indicar l'import total dels preus amb l'IVA ja inclòs.
0: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

I estem escoltant l'artista Charlie Puth, que va conquerir ahir el Bars Festival amb un directe impecable i una producció de primer nivell. El Bars Festival va viure aquest dimecres 8 de juliol al Poble Espanyol, una de les nits més esperades de la seva programació, amb l'actuació de Charlie Puth. El cantant, compositor i productor nord-americà va oferir un concert d'alt nivell musical davant d'un públic entregat en un espai que va demostrar estar perfectament preparat per acollir un esdeveniment d'aquestes característiques. Des del primer moment, l'organització va destacar per la seva eficàcia. Els accessos al recinte van ser fluïts, sense grans cues, i tant l'entrada com la sortida es van desenvolupar amb normalitat. La distribució dels serveis, amb diversos punts de restauració, informació i assistència repartits per tot l'espai, va facilitar aquesta experiència, que fos còmoda per als assistents. Was it real or just for show? Yeah. She said save your apology. I malgrat tractar-se d'una de les nits i de les grans cites musicals de l'estiu, el recinte es va percebre, doncs, ple, però no excessivament massificat, fet que va permetre gaudir del concert amb comoditat. Molts espectadors van optar per situar-se a la zona del control de so, de llums, a aquests punts estratègics on habitualment, doncs, la qualitat acústica és òptima per seguir un espectacle que va destacar precisament per la seva excel·lència sonora. I és que Charlie Puth va demostrar per què és considerat un dels músics més complets del panorama internacional actual. Lluny dels concerts excessivament recolzats en bases pregravades, l'artista va apostar per un directe en banda, interpretant els seus grans èxits, com per exemple aquest que escoltàvem, però també altres temes com Attention, We Don't Talk Anymore, entre d'altres. El cantant va fer cantar un públic que va respondre amb entusiasme durant tota la seva actuació. La connexió entre l'artista i els assistents va ser constant, sense grans artificis. Charlie Puth va deixar clar que el seu principal valor és el talent musical, la precisió vocal, els arranjaments en directe i la complicitat amb els músics que l'acompanyaven van convertir el concert en una experiència intensa i molt cuidada. El pas de Charlie Puth pel Bars Festival confirma l'aposta del certamen per portar a Barcelona artistes internacionals de primer nivell en un format proper i amb una producció molt acurada. Una nit marcada per la bona organització, un ambient excel·lent i sobretot per la demostració que la música en directe continua sent insubstituïble quan hi ha talent damunt de l'escenari. I ara fem una petita pausa musical, canviant una mica d'artista. Us deixem amb Katy Perry, després l'entrevista al Teatre Gaudí. Avui margem fins a aquest Teatre Cèntric de Barcelona per parlar amb els artífexs de la nova obra d'aquest teatre. Parlarem amb Mariona Escoda, amb en Pocielo també, entre d'altres, i és que avui és un dia molt especial, una entrevista que vam gaudir molt, la vam enregistrar fa uns dies i la veritat és que ens ho vam passar molt i molt bé. Avui per fi dona la llum aquesta entrevista i esperem que la gaudiu, però abans, com dèiem, pausa musical amb Katy Perry.

0: Doncs seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla i avui doncs volem parlar de teatre. Marxem fins al Teatre Gaudí per parlar de No són maneres de tractar una dona. Una obra de teatre que podeu veure doncs al Teatre Gaudí el mes de juliol, del 2 al 26 de juliol. Avui per parlar d'aquesta obra hem convidat a la Mariona Escoda i també tindrem per aquí doncs un altre convidat molt especial, és el Marc Pocielo, que també doncs estarà amb nosaltres aquí al llarg d'aquest matí per parlar d'aquesta obra. Família, molt bones, com esteu?
1: Què tal?
2: Bon bones.
0: Dia. Benvinguts al programa. Primer de tot, per parlar una mica de l'obra, posem context. De què va aquesta obra que heu estrenat al Teatre Gaudí i com han anat els assajos i com han anat tots els preparatius?
2: Bé, començo jo?
1: Sí.
2: Doncs és una obra que tracta... Bueno, es pot simplificar molt, es pot simplificar en dues trames principals, una que és d'amor entre un detectiu i una noia, que és galerista, art, molt avançada a la seva època, a nivell mental i de xapalante, i l'altra, aquest mateix detectiu, té una trama amb un assassí en sèrie. Llavors, és tot es desenvolupa mentre aquest detectiu, per una banda, va intentant esbrinar qui és aquest assassí en sèrie i simultàniament té aquesta trama d'amor amb la Sara, que és el personatge que fa la Mariona.
1: I ara portem clar, tots els assajos han sigut molt intensos perquè hem tingut relativament poc temps per muntar tot el musical i ha sigut una època molt, molt intensa, però bueno, ja està, estem estrenats i aquí estem, tota la feina ha compensat. I aquí ha...
0: I una mica, doncs, com definiríeu aquest musical? Algú que no conegués absolutament de res el musical, com el definiríeu?
2: Bé, nosaltres, amb la direcció de la Xènia i la Maria, l'hem fet molt esbojarrat, molt anar a la comèdia, a sorprendre, perquè si no era massa lineal. La Xènia sempre deia, ostres, que si no és molt lineal i ara és un musical que ja fa temps, que ara l'havíem d'actualitzar una mica els nous temps i a la manera com ara entenem més l'humor i està molt més esbojarrat, molt més dinàmic, o sigui, hi ha coreografies, molts gags, el Xavi no para de fer personatges, perquè clar, bueno, clar, és que tampoc podem desvetllar molt. Ja, doncs, som quatre actors,
0: sí?
2: Però... Clar,
1: van passant.
2: Sí, potser la Mariona i jo som els que menys, o sigui, sempre som més o menys els mateixos personatges.
1: Sí, més o menys.
2: I el Xavi Duc i l'Anna Valldeneu van fent tots els altres personatges.
1: Sí, jo diria que és que hem estripat molt la versió original, però mantenint-li el respecte, sí. Evidentment, però s'ha estripat molt per adaptar-la a l'època actual, jo crec, sí.
0: I què diferencia aquest musical d'altres més convencionals i també quin equilibri hi ha entre el thriller, la comèdia i el musical? Perquè, com ens dèieu, aquesta trama que ens heu doncs, fet 5 cèntims té pinta de ser complex, no? El fet de trobar una mica aquest equilibri entre aquests diferents gèneres.
2: Sí, és més, jo al principi, quan em van proposar el projecte, el Xavi, li deia, ostres, Xavi, vols... I l'Anna, també, els dos, em dic, vols dir que ara... començar a fer humor sobre com un assassí en sèrie, no? que mata persones. En aquest cas, concretament, totes són dones, però perquè l'assassí té una obsessió, una relació amb la seva mare, no podem desvetllar molt més, però vull dir que és per una qüestió de la mare, etc. No? Llavors són dones, i ostres, no sé... Llavors li vaig transmetre aquesta inquietud a la Xènia, també, deia, no, és que ho hem de fer precisament amb això. Molt estripat, molt... que no t'ho pots prendre en sèrio realment. És un moment que tu saps que és d'humor. A més, està fet d'una manera que hi ha interacció amb el públic, és a dir, fas partícip en alguns moments al públic, trenques la quarta paret... I és l'única manera que jo creia que podíem tocar aquestes sensibilitats. És a dir, estem parlant d'assassinats, però en humor, no?
1: Sí.
2: Bueno, vull dir, és que el Xavi...
1: Sí,
2: bueno,
1: sí, sí, bueno. Sí, fa molt de riure. I a més, o sigui... una cosa en aquest sentit que és el que deia el Marc, ara a més si li afegeixes doncs, que les dues directores són dones, que la producció també
2: és
1: tot l'equip és majoritàriament dones, també s'ha tractat aquest tema d'una manera com molt, com ha dit ell, no? Tractant-la des de l'humor, però com molt ben cuidat
2: sí.
1: I sí.
0: Cada cop des de casa nostra s'està treballant més amb la importància, no?, d'adaptar els llibrets al català, i ens agradaria saber quins han estat, doncs, els principals reptes a l'hora d'adaptar el llibret i també a l'hora de dur-ho a escena.
2: Bueno, hem agafat la sí. versió que ja teníem de quan es va fer, no recordo.
1: El 2004.
2: 2004?
1: Sí. De la Sílvia Sanfeliu.
2: Sí, de la Sílvia Sanfeliu. Sí. I potser hem retocat alguna coseta, sí. Però és bastant fidedigna.
1: Sí, la veritat sí. És que sí. Sí, reptes, clar, i el repte el va tenir ella a l'hora de... Realment, nosaltres sí que alguna cosa, doncs, per època hem hagut de modernitzar o d'adaptar una mica, però tampoc molt.
2: No, i potser sí, és que no.
0: Sí, parlàveu també de la direcció, no?, que recau en dues dones, i en aquest sentit, doncs, també destacàveu la importància d'això, no? Com ha anat la construcció d'aquesta atmosfera, no?, que, com ens ho aneu explicant, ens anem imaginant aquest cinema negre, no?, dels anys 30, 40. Com ha estat aquesta construcció? També vosaltres, com l'heu viscut com actors? I bé, com ha anat aquest treball actoral i de direcció? Com l'heu anat rebent, no?
1: Uf, clar.
2: Moltes preguntes, eh?
0: Sí. Hem llançat coses i vosaltres com a casa...
2: La Xènia, jo crec que des del principi tenia molt clar la direcció que volia, però després és veritat que hem tingut... L'engranatge ha sigut difícil perquè som quatre actors que compaginar alguns amb fills, aleshores no sempre estàvem tots, no sempre hi havia les dues directores, a vegades treballaves amb la Xènia, a vegades treballaves amb la Maria, totes anaven en la mateixa direcció, sí. És a dir, no hi havia problema d'això. Però... Això, jo crec que tenien la idea molt clara i després també, per exemple, jo no havia treballat mai amb la Xènia, la Mariona no havia treballat mai amb la Xènia, ens havíem d'anar com coneixent, no? Llavors, a mesura que ella ens anava veient com responíem en la comèdia, en totes les directrius que anava donant, doncs tirava més cap un lloc o cap un altre. Però jo crec que en aquest aspecte, un cop vam entendre cap on volia anar, o sigui que realment... Jo me'n recordo estudiant el text i fer, oh, super seriós el detectiu, molt, molt de veritat i molt amb tics, sí. Amb coses, i després és també un caos, és a dir, és que és per pixar-te.
1: Sí, sí.
2: Aleshores, quan vam entendre quina línia volia agafar la Xènia, sí. Ja era molt més fàcil, et despreocupaves, és a dir, deixaves en les seves mans aquesta cosa de dir, confio en tu, saps el que vols fer, i jo em passo de fer, ja em pararàs, és a dir, començo a fer comèdia, començo a fer el burro i ja em pararàs.
1: Ja
2: i ens pixàvem, sí, sí. En els assajos.
1: Hem rigut molt.
2: Hi ha escenes que no podíem, i crec que a dia d'avui encara hem d'estar allà a escenari fent...
1: Aguantant-te una mica perquè pot relliscar en algun moment.
2: Sí,
1: a mi em va passar com de que... Bueno, al final també és el meu primer projecte de teatre musical així, que no sigui el Petit Príncep, no? I que tingui un personatge que és un personatge real, en aquest sentit, que és una persona i que no és un personatge fictiu. O sigui, que no és una flor, bàsicament.
0: Exacte, no una rosa.
1: Exacte, que no és una rosa. Llavors, clar...
2: I la fanalera, la fanalera.
1: I la fanalera.
0: Sí.
1: És un personatge... M'explico? Llavors... Que no és un personatge que diguis, és que té un... Com que l'has de... Com es diu?
2: Que una trama, que tens un recorregut, sí. Que tens un arc emocional...
1: Que, sí. Que no és que sortis un moment i desapareguis, no? Llavors, jo em vaig trobar molt amb aquest repte de sobte, com de, uau, val, és un personatge que té un arc i té un recorregut i l'he de construir de manera que em quedi natural, no em quedi forçada, però a la vegada... o sigui, ha sigut molt guai sentit, i després va ser molt xulo veure com totes les idees de la Xènia i la Maria anaven agafant vida... I anaves veient de dir, vale, això serà xulíssim, o sigui, això realment fa una pinta increïble, no?
0: I pel que fa a la música, les cançons, com les esteu vivint doncs, a l'hora d'interpretar-les? Perquè potser, clar, la gent no les coneixerà tant com altres musicals més coneguts, però igualment doncs, les acabes vivint, no? I segur que sortiran taral·lejant-les del teatre, estem convençuts. Però com està anant també aquesta part més musical?
1: Ostres, jo les trobo tan xules, i les trobo com tan integrades en la història.
2: Sí.
1: Realment estan molt, molt, molt ben integrades. Hi ha motius de la música que són xulíssims. O sigui, que són xulíssims.
2: Hi ha motius recurrents, hi ha un leitmotiv. I el Filippo, amb això, és molt estricte, de cuidar molt, tot dinàmiques, tot... I que a vegades costa, perquè, clar, està sent una estàs fent una cosa allà i de cop amb la veu fent el tonto i mantenir la qualitat vocal a vegades. Bueno, hi ha moments que hem de triar, hem de dir, bueno, aquí fem el hack o ho cantem
1: O cantem
2: bonic.
1: bonic.
2: I llavors anem pensant amb el Filippo, que és el director musical.
0: Ens parlàveu... Digues, Mariona, endavant.
1: Banda, i que això és increïble.
2: Sí, clar,
1: o sigui,
2: clar.
1: El fet de tenir músics en directe ja et peta el cap. Només volia afegir això.
2: Sí, poder fer produccions tan petites, i, però tot i així tenir música en directe és un luxe.
1: És un luxe.
2: No s'entendria tampoc. Jo no ho entendria, poder fer aquest musical sense una banda en directe. Perdria molt.
0: A més, en un teatre que ja és peculiar de per si, que és el Teatre Gaudí, no? Que teniu moltes bandes, entenc que quatre, no? Perquè a vegades sí que s'anul·la alguna de les bandes, però entenc que treballareu en quatre bandes, no?
2: Anul·lem.
0: Anul·leu,
2: sí.
0: en tres bandes. Per això preguntava, perquè dic, com que sé que a vegades anul·len alguna banda, clar, bueno, igualment, no? Treballar en tres bandes és complicat, no és el mateix que a la italiana, no? Sinó que has de tenir en compte que als costats també t'estan mirant, no?
1: Sí, sí, clar, s'ha hagut d'adaptar el moviment a tres bandes.
0: Mira, sembla que se'ns afegeix el Xavi.
3: Canvi d'entrevistats.
0: Ah, hem de fer canvi. M'encanta això, d'estar entrevistant enmig d'un assaig.
1: Vale. Mira, pam, ara tindràs també tu.
0: Doncs vinga, Mariona Escoda, gràcies.
1: Bueno, un plaer. Moltes
0: gràcies. Ei, Xavi, què tal?
3: Aquí, Goita Guarnir.
0: Vas molt bé. Marc, què, marxes tu també? El Marc també marxa. Adéu, Marc.
2: I estem l'escena junts.
0: Molt bé, que vagi bé. Adéu, gràcies. Gràcies. Molt dinàmic, això, ens està agradant. Això de que aneu passant per aquí està molt bé, està molt bé. Escolta, Xavi, com estàs vivint tu, això? Aquests assajos, també l'estrena, tot. Vull dir, al final també és una obra que, com comentàvem amb els companys, no és tan reconeguda com altres adaptacions de teatre musical, però que l'esteu gaudint molt, que el llibret està molt bé i que també, en el teu cas, et dona moltes oportunitats perquè fas molts personatges.
3: Sí, és molt divertit. El que passa que ara és aquell estrenem demà passat i és aquell moment de molts nervis, molt, que l'engranatge, diguéssim, que ha d'encaixar així, no? Aleshores, ara estem... no, les llums, no, jo és que la música, jo és que no sé què... I tothom vol el seu i ens estem trobant aquí com poder-ho encaixar tot. Però nervis macos, eh?
0: Sí, sí, sí, home, això és important, això és important. Què és el que més estàs gaudint d'aquest procés?
3: Moltes coses, és una obra molt, molt divertida, la visió, la Xènia, no sé, és que no sé què us han explicat el Marc i la Mariona, però la visió de la directora de la Xènia i la Maria és molt, molt fresca, molt nova, és una obra antiga, diguéssim, o sigui, quan es va escriure és més classicota, però la Xènia li ha donat una volta de full completament contemporània i li ha tret com una mica la capeta de pols que hi havia, no? I penso que l'ha fet molt, molt fresca, la proposta és molt, molt divertida, molt sorprenent. I això, molt moderna.
0: Clar, perquè la idea aquesta de barrejar una mica de drama, de comèdia, de cant, m'imagino que barrejar tants gèneres deu ser complicat i a l'hora de mantenir també el ritme deu ser tot un repte, no?
3: És un tuté, és un tuté molt bèstia la funció, realment. A més, amb una de calor. Molta... Passa, aquests pantalons són de llana, saps què vull dir?
0: Sí, sí, estem... sí, sí.
3: I és un ritme molt xulo, però realment... passen tantes coses i tan ben enllaçades que no te n'adones i de cop ja estem al final.
0: Totalment. Molt... Algun moment que disfrutis personalment, allò que diguis això m'encanta perquè aquest moment, quan arriba, dic que ara gaudir-ho tope?
3: Realment molts, molts, perquè és un personatge molt agraït, és un personatge que està xalat. Faig de... Sí, que no ho havia fet mai a la vida. Aleshores, clar, et permet embogir, et permet treure un monstre de dintre, molt, que és molt divertit de jugar, saps? Quan érem petits i dèiem ara serem assassins o policies o lladres, no sé. I és donar un... A més, la Xènia, la proposta que té pel personatge és molt, molt arriscada, però molt, molt potent. Aleshores m'ho estic passant superbé. I a part fer les escenes amb els meus companys és un regal.
0: Doncs ja ho sabeu, al mes de juliol, si no teniu plans a les tardes, doncs passar pel Teatre Gaudí.
3: Fem a les 9.
0: Ah, molt bé. Doncs vesprades, més que tardes.
3: És un planasso, pots anar a sopar, picar alguna cosa, s'estarà fresquet al teatre, tenim músics en directe... Voleu que us ensenyi? És vídeo, aquesta entrevista és vídeo?
0: Sí, sí. Bueno, no és vídeo, és ràdio, però bueno, si ens ho vols ensenyar, ens ho pots ensenyar i ho narrem, eh?
3: Ah, vale, doncs...
0: Sí, sí.
3: doncs narra'ls-hi.
0: Està sent una entrevista molt peculiar i ens està agradant molt. Ens està agradant molt
3: perquè... Jo t'explico, el Gaudí abans, fa molts anys, era un Condis, era un supermercat. I aleshores, això, els camerinos, eren les neveres de la carn. És molt bèstia.
0: Ostres, que fort.
3: Si t'hi fixes, mira, aquí està arreglat, però això són els camerinos. El lavabo, veus aquesta porta d'aquí? Que té aquesta tanca?
0: Sí, una tanca hermètica, no? Com les que tenim a la ràdio, aquí, sí, sí.
3: Això era perquè aquí guardaven els frescos, la carn...
0: Ah, mira.
3: I ara ens canviem, on abans hi havia...
0: Que fort.
3: I ara t'ensenyaré per l'àrea de fluix perquè estan treballant.
0: Estan entrant a l'escena, eh?
3: Estan aquí.
0: Doncs mira, estan escoltant de fons també.
3: Sí, coneixeu el teatre, que té quatre bandes.
4: Sí, sí. Quin és el teu?
0: Què tal, coreògrafa?
4: Són poca resistència. Aquí és el telèfon.
0: Ens estem veient la música, clar. Ha quedat una banda anul·lada, no? Que és el que ens explicaven els companys. I en aquesta banda anul·lada estan els músics. Ho estem fent en silenci, fluixet, perquè estan assajant, estem a la sala en aquest assaig, en directe. Això és privilegiat.
4: Sí, el teu banda!
0: I veiem la banda. El Xavi ens diu que fem silenci.
3: Podem parlar.
0: Ara ja està, ja està. Jo intentava explicar-ho perquè no hi haguessin massa silencis.
3: Sí, et veia.
0: Dic, deixa'm que ho expliqui. Que maco, que xulo, que bé, que bé. Home, és que és un teatre que a mi m'agrada molt. A mi m'agrada molt, perquè és aquestes quatre bandes, ara són tres, i es pot aprofitar molt més, oi, Xavi? Però també és un repte interpretatiu.
3: Sí, de fet, és el meu teatre preferit. Jo aquí he fet moltes obres, tinc la sort de fer-ne moltes, i és el meu preferit, eh? Sempre és el que cobrem menys, perquè és una sala petita,
0: clar.
3: Però... A nivell d'interpretar i tenir el públic a tocar és una passada.
0: Doncs escolta, Xavi, no t'hi... Digues.
3: Que no hi ha espai a la trampa, vull dir que no et pots... Clar. Giris cap on giris, sempre hi haurà algú. Vull dir que és un teatre molt compromès. T'hi has de posar, t'hi has de tirar a la piscina.
0: Mm-hmm, totalment. Sí. Doncs No són maneres de tractar una dona, del 2 al 26 de juliol, amb la Xènia Reguant i la Maria Garrido de directores, i amb la Mariona Escó, del Marc Pozzielo, el Xavi Duc, i amb l'Anna Valldeneu, que els tenim en escena com a intèrprets. Ha estat un plaer parlar amb vosaltres, no us volem interrompre més perquè sabem que esteu assajant, però moltíssimes gràcies per atendre'ns aquí a Ràdio Desvern.
3: Us esperem. Aviseu-nos, quan vingueu.
0: I tant. Una abraçada, cuideu-vos.
3: Igualment, adeu.

A manca d'un minut i escaig per arribar a la una del migdia, ens acomiadem del magazín de matins de Ràdio Desvern, ens acomiadem de la Rambla d'avui. Moltíssimes gràcies a tota la gent que ha fet possible el programa d'avui dijous 9 de juliol del 2026. Avui hem parlat de les notícies de Sant Just, hem fet un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales i hem tancat aquest primer bloc del programa, bloc informatiu, amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, després dels butlletins de les 11, avui hem encetat doncs, aquesta segona hora amb l'espai Gent de Sant Just, on hem parlat amb Soledat Sans Serafini, hem fet aquest bloc de l'entrevista del dia una mica diferent avui amb aquesta entrevista per conèixer una mica més a la pregonera de la Festa Major 2026. Tot seguit hem continuat doncs parlant de llibres amb l'Arnau Cònsol de Cal Llibreter i hem tancat el programa d'avui amb l'espai de cuina d'estiu enrotllada i amb l'entrevista al Teatre Gaudí a l'obra No són maneres de tractar una dona. Nosaltres tornem demà, divendres 10, aquí de 10 a 1 a Ràdio Desvern. Que vagi molt bé.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 9 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Control de plagues a l'estiu. La prevenció, clau per evitar-ne la proliferació. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència. La vida secreta dels satèl·lits. Una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestar. Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestar, en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament de Marta Balada, del Carrau Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. A més de la seva tasca pedagògica, Soledat Sans també ha escrit llibres i ha impulsat iniciatives amb una clara vocació social, consolidant una trajectòria vinculada a la cultura i a la participació ciutadana. El seu llegat ha estat reconegut pel municipi amb un homenatge en vida, que va donar nom a un centre cívic, un reconeixement a la seva aportació educativa, artística i social a Sant Just. L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa. Pel que fa a seguretat, la policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar a persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir correspondència. Davant l'avís dels Mossos d'Esquadra sobre possibles marcadors als domicilis, es recomana comprovar que no hi hagi fils de cola, silicona o petits plàstics transparents entre el marc i la porta. Revisar també si apareixen a les portes dels habitatges veïns i, en cas de detectar-ne, trucar immediatament al 112. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament la policia local o trucar al 112. Can Ginestar acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 8:45 a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673-69-27-55. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
1: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? De, doncs, quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I, bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els següents requisits: que la durada dels vídeos siguin de màxim 10 segons, s'accepten gravacions tant en horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es poden enviar propostes fins al proper 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'espai 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'espai Carme Malareta elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliqui en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió en què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligatòria per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
2: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets, que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira, i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
3: Entesos. I aquest tiquet, doncs, inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
2: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, primer, segons, el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava... I la música, cal dir-ho, que també és directa i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir-hi i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. Del dimarts 14 de juliol al dijous 23 de juliol, de 6 a 8, a l'antiga Granja Carbonell. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa, i com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
4: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar, i decoren les seves taules. I enguany també tindrem tres premis: el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada serà amenitzada per les sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització sona crida al civisme demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern. L'informe socioeconòmic anual 2025 del Baix Llobregat dibuixa una comarca que manté una evolució positiva dels principals indicadors econòmics i laborals. La població continua creixent, impulsada principalment pels moviments migratoris, mentre que l'economia consolida el Baix Llobregat com una de les comarques amb més pes productiu de Catalunya. El document destaca també el creixement de l'ocupació i el teixit empresarial, amb més empreses registrades i un augment de les afiliacions a la Seguretat Social. Paral·lelament, l'atur registra el cinquè any consecutiu de descens, tot i que continua afectant especialment les dones i els col·lectius de més edat. Entre els aspectes menys favorables, l'informe assenyala un increment de la sinistralitat laboral durant el 2025. També alerta que, malgrat el creixement demogràfic, la comarca continua registrant un creixement natural negatiu i un progressiu envelliment de la població, dues tendències que marcaran els reptes durant els pròxims anys. El celler de Can Ginestar acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que conviden l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
5: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I bé, i això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això... un somni d'una nit d'estiu, no? Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio Desvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig els tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
5: I, hòstia, hi surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt, molt, molt, molt a sac, no? Digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius, o sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí doncs, vaig formatejant doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Maria Villan Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joana Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades gratuïtes amb el mateix Francesc Fàbregas. Una el dilluns 13 de juliol i una el dilluns 3 d'agost, les dues a 7:45 del vespre. Amb tot plegat, Formentlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint ara una mirada molt més personal i contemplativa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat del Sant Just i Pastor. La programació, organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi, inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de la Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del Sant Justenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat l'escollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Pony Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just

Moment de repassar les activitats de la setmana Sant Just. Avui dijous a les 7 de la tarda hi haurà un campionat de tenis taula a la sala Tallers del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I avui, a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb l'obra Six Integral 1. Tindrà lloc a la sala Piquet, a l'Ateneu de Sant Just, i és organitzada pel Club Literari. I també avui, a les 9 de la nit, es farà l'entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. L'alcalde parlarà sobre l'actualitat del municipi i el veïnat podrà plantejar-li qüestions en directe. I passem al cap de setmana, dissabte 11 de juliol a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just 2026. Control de plagues a l'estiu, la prevenció, clau per evitar-ne la proliferació. La campanya recorda les principals mesures per reduir la presència de mosquits i paneroles i reforça la vigilància davant l'augment de les temperatures i les pluges. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència. La vida secreta dels satèl·lits, una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestar.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 9 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
1: Tu sí?
0: Esclar.
2: Marcel, cada cosa on toca, eh?
1: Esclar.
3: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Amb vasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: de calor s'allargarà una setmana més. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Les temperatures donaran una treva de 48 hores demà i dissabte, però tindrem nou impacte de calor fins mitjans de la setmana que ve. És el panorama que ha dibuixat aquest migdia el Meteocat, Joan Bota.
2: El dia que s'ha confirmat la mínima nocturna de 32 graus i mig a Portbou, ahir a la nit els meteoròlegs adverteixen que la calorada va per llarg. Obrint el focus, l'Observatori Europeu Copernicus certifica que el juny passat va ser el mes de juny més càlid registrat mai a l'Europa Occidental, entre altres coses per l'alta temperatura del mar.
0: És gairebé, doncs, obligatori que avancem la previsió del temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Jofre Genué, bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: És una nova onada de calor o és que no sortim de l'actual onada?
4: Bé, el fet d'onada, el concepte d'onada, és la persistència de valors extrems, aquest llindar que indica que tenim valors excepcionals, almenys durant 3 dies. Per tant, vam tenir una primera onada, que molta gent no va notar que marxés, però, de fet, vam tenir un període de temps poc en què les temperatures, tot i ser molt altes, van quedar una mica per sota d'aquest llindar, i a partir d'aquest dilluns hem tornat a superar aquest llindar, amb escreix. De fet, ahir, amb aquest pic que ha sigut el més important de la onada, d'aquesta segona onada, i, de fet, del que portem d'any, i no acabem de marxar d'aquests llindars, és a dir, disminueixen, hi haurà menys estacions que hi arribin entre demà i demà passat, però hi estem molt a prop i fins i tot hi ha alguns que continuaran marcant temperatures per sobre d'aquests llindars. Per això no donem per acabar de l'onada de calor, perquè de manera general, doncs potser les temperatures no arribin a aquests llindars, però encara de manera local hi haurà zones on es mantindran. Per aquesta raó enllaçarem amb el nou augment de les temperatures i amb un increment un altre cop de valors extrems d'aquests llindars que superen a partir de diumenge i la setmana que ve, i per tant parlem d'una onada de calor, aquesta segona, que durarà més d'una setmana, amb un primer pic que vam tenir ahir amb aquest valor màxim de 44 graus a Vinebre i amb aquesta matinada roent persistent amb més de 30-36 hores de temperatures per sobre dels 30 graus en alguns sectors de l'Empordà com és Portbou. I bé, sembla que la setmana que ve, entre sobretot dimarts i dimecres, ara com ara en mapes d'avui, podríem tenir un pic amb característiques similars.
0: Bé, doncs, derivat de tot plegat, gràcies, Jofre, els bombers continuen en alerta màxima. Avui el risc d'incendis és extrem en 219 municipis de 24 comarques diferents, una xifra molt similar a la que teníem ahir.
2: El Departament d'Interior prohibeix els campaments d'estiu en espais naturals. Tots els incendis que han començat les últimes hores estan estabilitzats, però les pròximes hores tornaran a ser crítiques.
0: I n'haurem d'estar pendents, doncs, una altra vegada. Tot això el dia en què un baròmetre del CEU pronostica una nova victòria del PSC si es fessin ara unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició. Barcelona, Pilar García.
5: Hola, bon dia. Sí, perquè Esquerra obtindria entre 24 i 26 escons, en guanyaria 4 o 6, principalment del PSC, i Aliança entre 23 i 25, procedents, en aquest cas, de Junts i de Vox. Això en un baròmetre que torna a situar l'habitatge com la primera preocupació dels ciutadans, i on el no a la independència torna a superar el 50% i el sí puja 6 punts.
0: I a la crònica internacional, nous bombardejos nord-americans contra l'Iran aquest migdia, després d'una segona nit d'atacs creuats, l'endemà que Donald Trump donés per acabat l'alto el foc. Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han advertit l'Iran que la força dels bombardejos anirà pitjor si es mantenen els atacs contra embarcacions comercials a l'estret d'Hormuz i, per descomptat, contra països aliats al Golf Pèrsic. L'última nit, l'exèrcit nord-americà ja ha bombardejat 90 objectius iranians.
0: I a la cultura, avui ens acomiadem d'una veu molt reconeixible. Ha mort la cantant gal·lesa Bonnie Tyler. It's a heartache. Nothing but a heartache. Tenia 75 anys i feia un mes que estava hospitalitzada a Portugal, que és on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i èxits, com aquest que sentim, It's a Heartbreak, que sentiu de fons. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
0: El Barça avança per fitxar un davanter que no és Julián Álvarez.
7: El club té un principi d'acord amb Karim Adeyemi, extrem del Borussia Dortmund. Ara han de tancar el traspàs al Barça i el club alemany. Aquest fitxatge, però, no descarta la incorporació, possible incorporació de Julián Álvarez. El Mundial de Futbol, primer partit avui de quarts de final entre França i Marroc a les 10 de la nit. Qui passi ronda s'enfrontarà al guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juga demà. Sentirem el Catalunya migdia, el tècnic del Barça femení, Pere Romeu, després de firmar la renovació, ha aprofitat per demanar fitxatges, i el Tour de França avui, sisena etapa amb l'ascens del Tourmalet.
0: Doncs avui només ens falta el trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. A aquesta hora, diversos punts amb retencions. A l'AP7, en sentit Tarragona, per un accident a Gelida, ja retirat. A la B20, a Santa Coloma, a direcció al Nus de la Trinitat, derivat d'un vehicle avariat que ha tallat un carril al Nus de la Trinitat. I a la Ronda Litoral, a Sant Adrià, direcció Trinitat. Atenció també, perquè l'AP2 està tallada entre Vila-rodona i Banyeres del Penedès, en sentit Barcelona, per la retirada d'un vehicle. Es fan desviaments per la sortida 11 cap a la carretera C-51.
0: Gràcies, Clàudia. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Les 2:06. Com us dèiem, l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i diumenge repunta després d'una petita treva que tindrem demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis que estan per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que no afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques diferents que tenen perill extrem per focs i 9 espais naturals tenen restriccions d'accés. Anem al Departament d'Interior. Cristian Roldán, bon dia.
9: Bon dia, Òscar. Doncs sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de 2 dies on les temperatures es relaxarien lleument, però no hem de baixar la guàrdia perquè a partir de diumenge la onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar amb valors que rondaran els 40 graus a bona part del país i no baixaran fins ben entrada la setmana vinent. Santi Segalà és el cap de l'àrea de predicció del Meteocat.
10: Els mapes ens indiquen que a partir de diumenge de nou tornarà a repuntar aquesta onada de calor i com a mínim durarà de nou fins dimecres o dijous de la setmana vinent, amb valors que esperem que siguin semblants, comparables als que hem patit aquests 3 darrers dies.
9: Davant d'aquesta onada de calor extremadament llarga, des de Protecció Civil mantenen 223 municipis en risc màxim d'incendi, és a dir, amb el nivell 4 del Pla Alfa activat. D'aquesta manera restringeix l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i també se suspenen les activitats que s'hi desenvolupen. També queden prohibides les obres i treballs que puguin generar espurnes, com ara la sega de cunetes o determinades feines amb maquinària a la xarxa viària i en zones forestals, i també l'ús de material pirotècnic. A més, Interior també ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, justifica aquestes mesures.
11: Estem passant una temporada llarga de calor persistent i tot això doncs, cap al nostre cos doncs ens fa anar malament, no ens deixa descansar tan bé. Jo crec que són mesures més en general de seny.
9: També s'ha tancat l'accés a 9 parcs naturals. Els dos últims en sumar-se a aquesta llista han estat el de Montmell, Marmellà, l'Alt Camp i el de Montsant, al Priorat.
0: Doncs justament l'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques, Copernicus, que s'ha publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai. Concretament, 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020, Mònica Mas.
12: També ha estat el segon juny més càlid a tot el món. Segons Copernicus, a Europa s'han batut rècords de temperatures a causa de l'escalfament de l'aigua del mar, que també ha registrat temperatures mai vistes. Això s'ha traduït en una onada de calor tot el Mediterrani i la costa atlàntica durant la segona quinzena de juny, una onada que ja anava precedida d'un primer episodi de calor intensa al mes de maig. Les altes temperatures, tant a terra com al mar, tenen, entre moltes conseqüències, l'aparició de fenòmens meteorològics extrems com el Niño, i aquest panorama també cal afegir-hi la sequera generalitzada al continent europeu, que agreuja el perill de focs forestals, sobretot a la península Ibèrica i al sud de França.
0: Bé, doncs aquestes altes temperatures tenen conseqüències. Per exemple, el risc extrem d'incendi forestal a bona part del territori i l'activació del nivell màxim del Pla Alfa també ha obligat les entitats del lleure educatiu a reformular les seves activitats. Les acampades i les rutes s'han de traslladar a nuclis habitats i sortir dels entorns naturals. I els casals tampoc no poden fer activitats en espais naturals, Sara Canyete.
13: Sí, des de l'Associació d'Esplais Catalans, Georgina Carmona ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que estan buscant noves ubicacions per a 10 campaments.
14: Tots els esplais que estaven en terrenys de l'acampada, a municipis afectats pel Pla Alfa, per exemple, estan buscant alternatives ara mateix. I en cas que no en trobin, doncs hauran de suspendre les activitats o només alguns dies de començar. Estem parlant d'uns 200 infants en total, comptant també monitora. La cosa està en que trobar alternatives ara mateix no és una tasca gaire fàcil, perquè el nombre de terrenys accessibles és limitat.
13: I Albert Riu, portaveu de la Fundació Pere Tarrés, reconeix que aquesta situació els limitarà les activitats de les colònies que organitzen.
15: Ens limitarà el fet de que si tenies prevista doncs, fer una descoberta, fer una excursió doncs, al que és l'entorn de la casa de colònies, doncs això es veurà restringit, no? Però és diguéssim, l'única cosa.
13: Des de Fundesplai tenen quatre activitats afectades, un esplai en ruta per la zona de Ger que s'ha traslladat al municipi i tres campaments. Uns acabaran avui, un dia abans del que estava previst, i els altres dos es traslladen a instal·lacions de l'entitat.
0: Bé, doncs, enmig d'aquesta situació, a aquesta hora els bombers treballen per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir estan, això sí, estabilitzats. Són dies de molta feina i s'han donat alguns cops de calor entre els efectius que treballen en temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector dels bombers.
16: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
0: I sobre el terreny, una trentena de dotacions dels bombers treballen en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees. Artés, José Antonio Rodríguez i Montse Poblet.
17: Bon dia. Aquí a Artés és on hi ha la nau industrial que el foc ha cremat i on els bombers continuen treballant encara ara. És una planta de tractament de residus on hi ha plàstic, cartró i metalls amagatzemats i que costarà apagar del tot. L'alcalde d'Artés, Enric Forcada, ens explicava que ahir, quan el vent va girar i el foc va arribar a la planta, varen viure moments molt complicats.
18: El cremar aquesta empresa i haver-hi tant fum negre, els mitjans aèrics no podien volar per la zona perquè no hi veien. Va dificultar una mica i potser van ser l'estona de més patiment, perquè just al costat d'aquesta planta hi havia un aparcament d'autocaravanes. Després venia una altra empresa ja que també tenia combustible fòssil.
17: A pocs metres de la nau hi ha la granja de gallines de l'Oriol Comallonga. Van tenir les flames molt a prop, però gràcies a la ràpida intervenció dels ADFs i dels pagesos que van baixar de Cabrianes per llaurar els camps, les van frenar a temps.
19: El foc va començar aquí al pont de Cabrianes a Navarcles, llavors ens va saltar cap a Artés i nosaltres estàvem aquí a la granja, que ho veiem una mica de lluny. De seguida vam confinar les gallines, tancar-les totes cap a dintre, tancar finestres i tot, esperant que no vingués, i de cop i volta va saltar cap aquí i bueno, llavors a córrer.
17: El foc va obligar a confinar unes 9.000 persones, entre elles els nens i els monitors, com el Bernat Muñoz, del casal de bàsquet de Cabrianes.
20: I vam haver de tancar tot, portes, finestres i a dins. A dins vam ficar a berenar una mica, passar l'estona, fins que ens van venir a mitjà rescatar, a buscar cotxes de policia.
17: A part de la nau industrial, el foc ha cremat boscos i camps.
0: Tota aquesta situació extrema de risc d'incendis, i a més molt sostinguda en el temps, tensiona encara més la plantilla dels bombers de la Generalitat, que ja abans de l'estiu defensava que els faltaven efectius, Manel Labordà.
2: Els sindicats qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies, amb tardes com la d'ahir, amb múltiples focus actius. Joan Viescas, coordinador de l'agrupació de bombers de Comissions Obreres, alerta que aquest ritme els afecta la salut.
21: La falta de personal implica que els serveis, el sobreesforç humà que tenen que fer els companys perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
2: Des de l'UGT també apunten que més enllà del personal falten recursos materials, tot i que a finals d'any preveuen rebre 9.000 equips de protecció nous. El portaveu sindical Antonio del Río assegura que aquesta campanya els agafa amb nombroses mancances materials enmig d'un augment de plantilla.
22: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada, i amb manca de pis i amb manca de recursos.
2: El cos de bombers voluntaris també lamenten les condicions en què estan treballant aquests dies. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen en vehicles del 2004.
23: No tenen aire condicionat i sobretot no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal no estem coberts, si demà agafem càncer no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber, i doncs tot això demanem que s'hi pugui posar solució.
2: La situació també està portant al límit les agrupacions de defensa forestal. Denuncien que no se'ls reconeix la feina, sobretot per part de la Generalitat. Ramon Torrents és el president del secretariat d'ADFs a Catalunya.
24: Hi ha ajudes molt minces. Penseu que estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara
1: no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 300 vinadefes, encara no l'hem pogut cobrar. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament, que és molt important.
3: Les ADFs compten, recordem, amb més de 7.800 voluntaris arreu del país.
0: I més efectes de la calor, 39 municipis de la demarcació de Barcelona tenen més risc de mortalitat i de problemes de salut pública durant les onades de calor. És una de les conclusions de l'informe elaborat per l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona. L'estudi identifica municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma, Manresa o Cardona, on coincideixen l'elevada exposició a la calor amb habitatges vulnerables i menys recursos econòmics. El perfil de les persones que estan més exposades són dones grans, que viuen soles, de renda baixa i d'entorns vulnerables, Toni Fortesa.
4: I per reduir aquestes desigualtats, l'informe planteja actuacions immediates com ampliar la xarxa de refugis climàtics i facilitar l'accés de la refrigeració, i d'altres a més llarg termini, com rehabilitar habitatges, incrementar el verd urbà i crear un fons climàtic provincial per concentrar les inversions en els municipis amb més risc. Rubén Martínez, director de l'Àrea d'Urbanisme i Transició Ecològica d'Hidra, recorda que l'aire condicionat és necessari, però no pot ser l'única resposta.
5: Això no és una qüestió que hagi de posar adaptació enfront de mitigació, no es tracta de posar els éssers humans davant del planeta, és de donar confort tèrmic de manera justa i sostenible. I és possible. Aire condicionat, fons renovables, no alimentar illes de calor, és a dir, reverdificar les ciutats, és a dir, hi ha un model per poder fer-ho.
4: L'estudi conclou que, avui, protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que entre les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. També alerta que l'accés a tecnologies més eficients i a l'autoconsum continua concentrant-se en els habitatges amb més recursos.
0: Ja sabem que l'onada de calor castiga amb forces alguns treballadors, per exemple, els pagesos o aquells obrers que treballen, per exemple, a les carreteres. Però també afecta els missatgers a domicili. A França, empreses com Uber Eats o Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir aquests repartidors. Aquí, les plataformes també han deixat d'oferir el servei, però només en moments molt puntuals per complir el protocol, Arnau Maimó.
24: Ara mateix a Catalunya hi ha centenars de missatgers dalt d'una bicicleta repartint paquets malgrat les temperatures extremes, amb un risc alt de patir un cop de calor. Per evitar-ho, algunes plataformes han optat per tancar l'aplicació, però ho han fet poca estona i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
25: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
24: Són molts els sectors afectats per la calor, també el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio és propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
26: Nosaltres, al final, el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt. I tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
24: Aquest estrès tèrmic als treballadors pot provocar marejos, desmais, deshidratació, esgotament o fatiga.
0: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, a la segona hora del Catalunya Migdia tornarem sobre aquesta onada de calor i els efectes que té en tots nosaltres, però hi ha més notícies avui, per exemple, que el PSC guanyaria unes hipotètiques eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats dels que té actualment. Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya i es disputaria, de fet, la segona posició amb una Esquerra Republicana que està a l'alça. Són dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què l'habitatge es manté com la principal preocupació dels ciutadans i en què puja el suport a la independència. Anem, però, a PAMS. Pilar García, bon dia.
27: Hola, bon dia.
0: Primer de tot, com queda el repartiment d'escons entre els partits?
27: Doncs mira, el PSC tornaria a guanyar i obtindria 36-38 diputats, en perdria entre 4 i 6, els que creix Esquerra, que arribaria als 24-26. Segons el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
28: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren en Esquerra Republicana.
27: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria dels 35 a 16-18, una caiguda que el situaria en quart lloc per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons, lluitant per la segona posició. Aliança també xucla amb força de Vox.
28: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
27: La pèrdua de Vox cap a Aliança frenaria el seu creixement, però li permetria empatar amb el PP a 12 o 13 escons. També podrien empatar Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons. Per tot plegat, Illa només sumaria amb els socis per la mínima i per la part alta de la forquilla. Més dades d'aquest baròmetre, el 60% dels ciutadans aprova el govern. El líder preferit per presidir la Generalitat és Salvador Illa, al darrere Sílvia Orriols, Gabriel Rufián i després Oriol Junqueras i, en últim lloc, Carles Puigdemont.
28: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
27: I si demà es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, a Catalunya les guanyaria el PSC, però perdria entre un i dos diputats. Esquerra creixeria entre 3 i 4 diputats, Vox multiplicaria per 3. Els resultats ja es convertiria en tercera força.
0: Però a banda de tot aquest ball d'escons, dèiem que l'habitatge és el que més amoïna els ciutadans. És el principal problema per un de cada 3 ciutadans de Catalunya.
27: Sí, això en general, però si mirem per simpatia de partit, pels votants de Vox i Aliança, la principal preocupació és la immigració i pels que voten el PP, la inseguretat. I un altre tema del baròmetre, la independència. El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts, i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
0: Passant 21 minuts a les dues, fem una pausa, anem a la publicitat i de seguida la informació internacional.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
9: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: I després a cala meva mare, Olot.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
12: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta, amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria.

0: almenys 14 morts. Un projectil hauria impactat el perímetre de l'única central nuclear iraniana que està en funcionament. L'Iran, de la seva banda, ha disparat míssils contra Jordània i els països del Golf contra bases nord-americanes a Bahrain, Qatar i Kuwait, on ha fet un ferit. El règim de Teheran enterra avui el líder suprem assassinat, Ali Khamenei, i Trump segueix enviant amenaces d'endurir l'ofensiva. Washington, Oriol Serra, bon dia.
1: Bon dia. Tot i que s'evita la utilització del concepte de guerra oberta, el cert és que el preacord de pau entre els Estats Units i l'Iran està quedant esmicolat. Washington ni tan sols confirma que es mantinguin les negociacions. El president Donald Trump ha dit les últimes hores que els seus negociadors poden continuar parlant amb els interlocutors iranians si així ho consideren, però alhora ha dedicat tota mena d'insults al règim iranià, titllant-los d'escòria i de malalts mentals. Des de l'Iran han qualificat Trump de criminal. De tornada a Washington, després d'assistir a la cimera de l'OTAN a Turquia, Trump descrivia així la situació actual.
2: Els hem colpejat molt fort. Ja ho he dit, per cada cop que ens donin, els en tornarem 20. Ahir ho van fer, avui s'hi han tornat una mica amb venjança per ahir la nit. Van atacar 3 embarcacions, no 2.
1: Mentre continuen els atacs mutus, tant verbals com militars, també escala el grau d'alerta més enllà de l'estret d'Hormuz. Ahir, els serveis secrets dels Estats Units van reintroduir l'Air Force One anterior perquè el president Trump fes el trajecte entre Ankara i una base militar del Regne Unit i des d'allà reemprengués el vol amb el nou Air Force One obsequi de Qatar fins a Washington. Pel que sembla, el nou aparell no compta amb els mateixos sistemes de detecció de míssils i d'altres funcions de seguretat de l'aparell anterior.
0: Andy Burnham ho té tot de cara per convertir-se en el nou líder del Partit Laborista Britànic i, de fet, del país. A priori, només l'exalcalde de Manchester presentarà la candidatura en el procés de primàries internes que avui comença i d'aquí menys de 2 setmanes podria arribar a Downing Street per substituir Keir Starmer al capdavant del govern britànic. Londres, Quim Olivares, bon dia.
3: Hola, bon dia. Andy Burnham, que és alcalde de Manchester i des de fa poc diputat, s'apropa a Downing Street amb l'obertura oficial avui de les nominacions per succeir el primer ministre sortint Keir Starmer com el líder laborista. Burnham és l'únic que ha dit que s'hi presentarà i ja té el suport d'almenys 81 dels 402 diputats laboristes al Parlament. Ahir a la nit, un dels possibles rivals, l'exsecretari d'Estat de les Forces Armades, Al Carnes, va dir que no volia obrir primàries laboristes per no convertir-les en una baralla interna. Sentim-lo en declaracions Sky News.
4: M'ha quedat molt clar que tenir una competició de 3 mesos ara, en aquest moment, probablement no és el millor ús del temps per als laboristes.
3: El 22 de juny, Starmer, pressionat pel seu partit, va anunciar que dimitiria quan s'escollís un nou líder. Al Regne Unit no hi ha eleccions anticipades quan el primer ministre plega i és el partit al poder qui tria un successor. Si no hi ha cap altre candidat, Burnham serà nomenat oficialment líder del Partit Laborista el 17 de juliol en una conferència extraordinària abans de traslladar-se a Downing Street, probablement el 20 de juliol. Per molts diputats laboristes, Burnham, una figura popular i un comunicador molt hàbil, representa la millor oportunitat per plantar cara a l'extrema dreta de Reform UK a les eleccions generals del 2029.
0: I 2 setmanes després dels devastadors terratrèmols de Veneçuela, que han causat prop de 4.000 morts, la presència dels Estats Units en les feines de rescat ha estat més aviat discreta. Washington, que tutela el govern veneçolà des de la captura del seu president, Nicolás Maduro, ha renunciat al protagonisme en la gestió de la tragèdia. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
5: Els 2.000 soldats que té desplegats als Estats Units aquí a Veneçuela no s'han fet notar aquests dies. S'han vist avions enlairar-se des de l'aeroport, també navegar fregates davant el port de La Guaira, però el paper dels Estats Units que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro és volgudament discret. Ho sosté Luis Vicente León, analista polític.
6: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
5: Per tant, no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que dominen i sotmeten el gabinet de Delcy Rodríguez. Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten en certa manera guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà en un futur el descontent social per la gestió de la tragèdia.
0: 2 minuts i seran 2 quarts, i a Madrid, Luco demana permís al jutge del cas Leire per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez del PSOE i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat en aquesta trama. Segons la Guàrdia Civil, les seves gestions van ser clau per contractar Leire Díez a Correus.

0: Peus. I també sospiten que estaria al nucli de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. En un nou informe, el jutge Luco diu que tots dos parlaven de manera habitual, tant abans com després del seu pas per Correus. Unes converses que es van produir fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. I el situa en aquelles mateixes dates en la reunió a la seu del PSOE, on hi era Díez, i on van oferir material com alguns àudios a l'ex número 3 del PSOE, Santos Cerdán, per frenar investigacions a l'entorn de Pedro Sánchez. Creu la Guàrdia Civil que, de les seves converses, pot estirar el fil per tenir més pistes sobre les comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la CEPI, però també fins a quin punt Serrano estava implicat en les gestions fetes per Díez i el seu entorn per influir en causes judicials, el que es coneix com les clavegueres del PSOE. El PP es posa les mans al cap i diu que tot l'entorn de Sánchez està empastifat i que li fan de tallafocs. Miguel Tellado.
2: Que és el auténtico capo de tota esta corrupció. Todo es culpa de Sánchez. Nada sería posible sin Pedro Sánchez.
1: La Guàrdia Civil demana també buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, d'una altra treballadora del partit i d'un exagent de Luco, també suposadament implicats a la trama.
0: I Amnistia Internacional alerta que la Fiscalia està entorpint la investigació judicial per aclarir qui va ordenar l'espionatge als telèfons mòbils de diversos dirigents independentistes, Albert Prat.
3: El juliol de 2020, l'aleshores president del Parlament, Roger Torrent, va ser el primer a denunciar que li havien entrat al telèfon a través del programa Pegasus. I 6 anys després, Amnistia Internacional ha sortit a acusar l'Estat de no moure un dit perquè avanci el cas. Virginia Álvarez és membre de l'entitat a favor dels drets humans.
4: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
3: L'entitat reclama a la Fiscalia que sigui proactiva per esbrinar quin paper van tenir els serveis d'intel·ligència de l'Estat i també l'empresa d'Israel que ven el programari en l'espionatge a 65 persones de l'òrbita independentista.
0: Els Mossos d'Esquadra demanen ajuda a la ciutadania per identificar la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui és, se n'ha fet una recreació amb intel·ligència artificial i s'ha difós. Lleida, Noelia Caselles, és una iniciativa poc habitual en la policia.
5: Doncs sí, però en aquest cas s'ha considerat necessari per poder saber què ha passat, perquè s'ha esgotat la via policial habitual, tant nacional com internacional. Ho ha explicat l'inspector Sergi Messalles, cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Lleida.
6: El pas que estem donant avui no és un pas habitual, i és un pas doncs, que l'hem meditat molt bé a l'hora de poder fer-ho i realment és una necessitat que tenim per poder avançar amb aquesta investigació.
5: A la imatge difosa, que és molt fidel, segons ens ha dit la policia, hi veiem una noia morena d'uns 30 anys vestida amb camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. En un primer moment no es van veure signes de criminalitat al cos, però el resultat de l'autòpsia no és determinant.
6: Presenta una sèrie d'elements que són compatibles doncs, amb certa violència, però a hores d'ara encara està per determinar si aquests elements violents tenen un rerefons o una etiologia criminal.
5: El cos es va trobar el dia 3 de juny sense cap document en una zona urbana del riu Segre, a Lleida. No se sap com hi va arribar, la gent que freqüenta la zona no n'ha pogut donar informació i no es descarta cap hipòtesi. Identificar-la, doncs, seria clau per avançar en la investigació.
0: Canvi a la direcció de l'Oficina Tècnica de Rodalies quan encara no fa ni un any que es va crear. És l'organisme que van acordar crear la Generalitat, Renfe i Adif al setembre per coordinar les obres a la xarxa ferroviària amb l'objectiu de reduir les afectacions i concretar els plans de rutes alternatius. Segons ha pogut saber 3Cat Info, Luis Ubalde, que és qui havia estat al capdavant, anirà a dirigir el Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú. La persona més ben posicionada per rellevar-lo és Anna Sánchez, l'actual coordinadora del Pla de Rodalies. I a més, ara que passen 2 minuts de 2:45 de la tarda, els constructors carreguen contra el que anomenen sobreregulació en matèria d'habitatge els últims anys, que, segons diuen, no porta enlloc. L'última és l'anomenada proposició de llei sobre les compres especulatives que ahir es va començar a tramitar al Parlament, Laia Ortega.
7: Segons el president de l'Associació de Promotors APSE, Xavier Vilajoana, aquesta norma només contribuirà a entorpir la inversió, desincentivarà l'oferta i agreujarà els problemes d'accés a l'habitatge. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Portem molts exemples i molt temps on es legisla sense tenir en compte les conseqüències que tindrà les lleis que s'aproven, doncs acaba passant factura i, de fet, l'accés a l'habitatge cada vegada va a pitjor.
7: Vilajoana ha recordat, per exemple, com l'obligació de destinar un 30% dels edificis nous o les grans rehabilitacions a pisos socials ha aturat l'activitat a Barcelona i ha pronosticat que l'envelliment del parc que això provoca convertirà la ciutat en una mena d'Havana catalana.
0: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
9: Catalunya migdia.
10: Casa i el Sudan.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2:15. El català segueix en estat d'emergència, però té futur. Així ho assegura Plataforma per la Llengua en el seu últim informe, presentat avui mateix. L'entitat fa una crida als parlants a no canviar d'idioma i reclama a les administracions un pla de xoc immediat, Montse Mas.
13: L'organització veu alarmant que l'ús del català hagi caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels parlants el mantingui davant d'un interlocutor castellanoparlant o estranger, una tendència accentuada entre els joves. El president de l'entitat, Òscar Escudé, assegura que la situació del català empitjora, però és reversible, i demana als catalanoparlants que no amaguin la llengua.
14: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny, però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
13: L'entitat reclama a les administracions un requisit lingüístic estricte a la funció pública, especialment a la sanitat i la judicatura, i passar a les sancions reals als comerços que incompleixin els drets del consumidor. També demana blindar l'escola i collar més a les plataformes de streaming.
0: I ara, avui, diem adeu a una veu molt reconeixible.

0: Ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant ha mort en un hospital de Portugal, on feia una mica més d'un mes que estava ingressada, Adrià Clotet.
1: La cantant galesa la van operar d'urgència fa més d'un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressat a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada. It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal èxit va arribar al 1983 amb tota la Clives of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes s'han omplert de missatges d'agraïment i recorden la seva carrera de més de 5 dècades, marcada per una veu tan única com icònica arran d'una intervenció quirúrgica. Sovint se l'ha comparat amb artistes com Rod Stewart i Kim Carnes.
0: I ara, un llibre. El mes de setembre es publicarà la tercera i última part de Els Faura, una saga escrita per Marc Picó que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. Una mena de Bridgerton a la catalana, Montse Camps.
2: Sí, situada a l'imaginari poble de Vall del Pi, finals del segle XIX, segueix la saga de tres famílies, especialment Els Faura, ara en hores baixes. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de gent Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com explica Marc Picó a Catalunya Ràdio.
3: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem, amb espardenyes de 7 vetes, no? Barretines i tot això, i vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
2: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
3: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè Els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
2: Un llibre que va dirigit al públic juvenil però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
3: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
2: La saga va arrencar al febrer amb Els Faura entre el seny i el desig i fa un mes va arribar Entre el foc i les brases. Els Faura entre el secret i la culpa tancarà la trilogia el 3 de setembre.
0: I ara, una última cosa abans dels esports. Perquè el Gran Teatre del Liceu tanca avui la temporada operística amb Falstaff, l'última òpera de Verdi. Feia 15 anys que Sir John Falstaff, aquest cavaller envellit i arruïnat que intenta seduir dues dames benestants de Windsor per aconseguir diners, no treia el cap a l'escenari del Liceu, Marc Garriga.
4: La comèdia agradolça que Verdi va escriure amb gairebé 80 anys arriba amb la prestigiosa versió de Laurent Pelli i compta amb un cartell liderat per dos baixos barítons de luxe, els italians Ambrogio Maestri i Luca Salsi, que s'alternaran en el paper protagonista. A més, aquest muntatge servirà perquè Josep Pons s'acomiadi com a director musical del Liceu després de 15 anys al capdavant de l'Orquestra Simfònica del Coliseu de la Rambla.
5: Si algú em demana sentiment de tristesa, no el tinc en absolut. Soc molt conscient que nosaltres tenim una data de caducitat i penso que és intel·ligent saber-la llegir abans de que caduquis. No? També em fa molt de goig acabar en un moment en què la relació és molt bona. Ho ha estat sempre, però que segueix a ser molt bona. Per tant, ho deixem en un punt àlgid.
4: D'aquest Falstaff se'n faran 8 funcions entre avui i el 19 de juliol.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Amb un futur fitxatge del Barça i amb el Mundial de Futbol.
6: Que avui hi ha el gran primer gran partit de quarts de final. A les 10 de la nit, França-Marroc.

0: I de seguida parlarem del Mundial i d'aquest partit, però, com dèiem, el Barça treballa pel fitxatge d'un davanter. Hansi Flick volia l'extrem del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, i Deco ha treballat per portar-lo, Marcos García.
1: Informació avançada pels companys de Gigantes i que podem confirmar. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem esquerrà del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club. El club alemany li ha dit que no vol renovar, que vol marxar al Barça. El club blaugrana expliquen que ha estat una petició de Hansi Flick. L'acord és amb Adeyemi, amb el jugador, però el Borussia ja ho sap. Ara Barça i Borussia han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Barça hauria fet una primera oferta a la baixa, al voltant dels 20 milions d'euros, segons informen mitjans alemanys, una quantitat que seria inferior al que demana a hores d'ara el Borussia, que serien uns 40 milions d'euros.
0: I per afrontar operacions com la d'Adeyemi o altres moviments d'aquest mercat d'estiu, el Barça ha demanat un crèdit de 210 milions d'euros.
1: Sí, són diners a compte. Un avançament dels drets de televisió del proper curs d'aquest propers anys per tenir tresoreria per als fitxatges. D'aquests 210 milions, el primer cobrament es rebria ara, al juliol, i el segon al novembre. L'informe de Morningstar, que és una empresa de rating econòmic, estima un desviament del pressupost de les obres de 300 milions d'euros, les obres del Camp Nou. Però, per tot això, la valoració econòmica que fa del Barça aquesta empresa passa del nivell més alt, que estava establert fins ara, positiu, a un nivell per sota, és a dir, nivell estable.
0: Doncs Karim Adeyemi, a punt de convertir-se en jugador del Barça, s'espera des del club que faci l'estatge d'Anglaterra. Això voldria dir que hauria de tancar-se els pròxims dies, les pròximes setmanes. I el Mundial, avui comencen els quarts de final, a les 10 del vespre, França-Marroc.

0: S'enfronten la millor selecció del món segons el rànquing FIFA i una de les grans favorites al títol, França contra el Marroc, sisè millor equip, segons també la FIFA, i que els vuitens va escombrar el Canadà, Roger Bosà.
1: Sí, és potser el partit més atractiu a priori d'aquests quarts de final, en el que també és la repetició de la semifinal de l'últim Mundial, del Mundial de Qatar, en què França va guanyar per 2-0. Quatre anys més tard, França arriba per molts com la gran favorita i el Marroc, per què no, aspira a arribar a la final després de deixar de ser una revelació, una selecció que juga sense complexos i que, recordem-ho, va eliminar els Països Baixos. Per avui, França té el dubte de Tchouaméni, que arriba molt just a aquest partit. El lloc del migcampista del Real Madrid l'ocuparia Manu Koné i a la banda esquerra veurem si es manté Barcolà o juga Désiré Doué, això a la banda que defensarà un conegut per tots dos, que és Achraf Hakimi. Lidera aquesta selecció francesa Kylian Mbappé, una de les estrelles d'aquest Mundial, que ha fet 7 gols, ara mateix un menys que Leo Messi, i així veu Didier Deschamps, el seleccionador francès, el seu millor jugador, i també aquest partit contra el Marroc.
2: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo, no quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido y va a ser, sí, muy duro.
1: I el Marroc té una baixa important, que és la del seu golejador, el català Ismael Saibari, que es va lesionar contra el Canadà. No ha arribat a temps i, per tant, no podrà jugar. Haurà de jugar en el seu lloc Raimi, i sí que hi serà i arriba en plena forma el jugador del Girona, Ounahi, que ve de fer 2 gols contra el Canadà. També serà Brahim, el jugador del Madrid, que, tot i el favoritisme de França, reivindica el paper d'aquesta selecció marroquina.
3: Una de las favoritas, pero si estamos aquí es porque nosotros podemos competir y también somos uno de ellas. Queremos darlo todo, queremos dar la mejor versión de nosotros, y estoy seguro y confío mucho en el equipo de que será así, y bueno, como digo, confianza plena en todos los compañeros.
1: El partit a Boston, a partir de les 10 de la nit, recordem que el guanyador jugarà a semifinals contra qui guanyi de l'Espanya-Bèlgica.
0: Doncs aquest partit es jugarà a Boston, com deia l'Arbusa, als Estats Units, però a més de 5.000 quilòmetres de distància, a París, hi haurà alerta màxima pels possibles incidents, tant si guanya França com si perd l'eliminatòria amb el Marroc, Montserraya.
4: Les autoritats franceses han declarat el partit d'alt risc, tot i que no es juga al país. No hi ha una xifra exacta d'agents de policia mobilitzats per al França-Marroc, però s'espera que uns 10.000 policies podrien vigilar la capital francesa, més de 20.000 a tot l'estat. Els mitjans francesos es fan ressò avui de les mesures de seguretat.
5: Les autorités identifient différents types de risques en se basant sur plusieurs précédents. Samedi dernier, par exemple, qualification...
4: Els precedents que recorden són les semifinals de l'anterior Mundial el 2022 entre França i el Marroc, que van acabar amb 266 detencions a tot França, 167 a París. I és com França-Marroc és com un clàssic del futbol francès. La comunitat marroquina és una de les més importants al país, amb 2,2 milions a tot França i 300.000 habitants a l'àrea de París. I quines mesures extra de seguretat s'establiran avui? El tancament d'estacions en diverses línies de metro de París, les més pròximes als Camps Elisis. Molts comerços blindaran les seves portes per evitar els pillatges. Hi haurà vols de drons de seguretat per París per detectar ràpidament les zones amb aldarulls, i es prohibeix fer servir material pirotècnic i focs artificials.
0: Doncs avui el primer partit de quarts, França-Marroc, i demà Espanya-Bèlgica. I a la selecció espanyola hem sentit a les últimes hores protagonistes Dani Olmo i també Unai Simón al tot costa.
1: Sí, comencem per Dani Olmo, jugador imprescindible ara mateix per Luis de la Fuente, titular indiscutible. Olmo s'ha guanyat un lloc a l'11 i ell diu que això ja està acostumat a fer-ho, a demostrar sempre el que val, però també des de l'autoexigència.
6: Siempre mi vida o mi carrera deportiva siempre he tenido que ir demostrando constantemente lo que soy, pero no es ningún problema. O sea, yo también pongo esa exigencia conmigo mismo, y si alguien o hay alguna duda en algún momento, pues demostrarlo una vez más, y como he hecho siempre, y ahora pues contento también de estar ayudando al equipo dentro del campo también.
1: I, com deies, va passar pel tot costa un altre jugador important d'aquesta selecció espanyola, és el porter Unai Simón, l'imbatut. Unai Simón, que ha batut tots els rècords d'imbatibilitat i que parla així de bé de Pau Cubarsí, un dels pilars d'aquesta estructura defensiva.
7: A dia d'avui no me sorprende, porque ya he coincidido con él, pero sí que las primeras veces, y cuando me paro a pensar que es un chaval de 19 años, porque sí que es verdad que Lamine también tiene 18 años, es joven, pero creo que la demarcación de defensa, esa posición, creo que es mucho más, hay que tener más madurez, hay que tener más veteranía, más experiencia, y Pau con sus 19 años lo está haciendo a las mismas maravillas.
1: Està previst que demà De La Fuente repeteixi 11 contra Bèlgica en aquest partit de quarts de final. Per tant, amb els 4 del Barça que han estat titulars en els últims dos partits, amb Cubarsí, Pedri, Olmo i Lamine Yamal.
0: I a Catalunya Ràdio ja sabeu més informació del Mundial a partir de les 7 de la tarda al Tot Costa i també a partir de les 11 de la nit amb el Club de la Mitjanit. I ara obrim la carpeta de l'Espanyol, que ha aprofitat la presentació del tercer fitxatge de l'equip masculí per fer balanç del mercat. Ho ha fet en Monchi, el director esportiu. Què ha explicat Sergi Andreu sobre la planificació de la plantilla?
8: Doncs mira, d'entrada ha explicat que ni la Muina ni considera prioritària una venda important per avançar en l'arribada de reforços. Ha explicat que la prioritat ara mateix és la incorporació d'un central, i en això es treballa. Pel que fa a les sortides, ha desmentit categòricament que hagin existit ofertes per Omar El Hilali, com s'ha parlat en alguns mitjans. Tot això ha arribat després de la presentació del tercer fitxatge del migcentre brasiler de 20 anys, propietat del PSG, Gabriel Moscardo, que ha jugat aquesta última temporada al Braga portuguès. Un jugador versàtil, amb bones capacitats físiques i tècniques, que juga de migcentre, però, com ha explicat, pot adaptar-se a qualsevol posició del mig al camp.
9: Me defino como un jugador con muchas calidades técnicas, la voluntad de querer ayudar al equipo todo momento, correr por 90 minutos, pelear por todos los minutos, hacer de todo por el equipo, dar la victoria.
8: Un jugador amb personalitat malgrat la seva joventut, un jugador que vol ser titular des del primer dia, que té com a referent un exjugador del Madrid.
9: Creo que una referencia para mí que jugó mucho tiempo aquí en la liga es Casemiro, que es un brasileño mediocentro con grandes años en Madrid, y creo que es una referencia para mí. Espero tener lo mismo suceso que él.
8: Per cert, en l'àmbit del femení, una nova incorporació, Anita Marcos, una davantera andalusa de 26 anys, que arriba per reforçar l'equip femení.
0: I aquest matí també s'ha presentat a les instal·lacions del Barça la renovació de Pere Romeu, l'entrenador de l'última Champions, un tècnic de la casa que es quedarà fins al 2028 si compleix el contracte. Ernest Macià.
10: Exacte. Pere Romeu haurà complert 8 temporades al Barça, de les quals 4 com a primer entrenador. Diu que en tot moment s'ha sentit amb el suport de la junta directiva i la direcció esportiva.
11: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club. Gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
10: I dues de les coses que tindrà més a la seva vida és dues jugadores com Gryan Hansen i Torrejón, perquè ha avançat que renovaran amb el Barça, descartat que, d'altra banda, cap més jugadora de la plantilla actual se'n vagi, i ha afegit quines seran les línies d'actuació a partir d'ara en termes de mercato.
11: Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta, molta, molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva, d'intentar portar futbolistes que ens segueixin mantenint aquest to competitiu que tant desitgem, i que en això clarament estem, i portar una taca més en recanvi de sang.
10: I l'endemà de la presentació d'Alexia a Londres, Pere Romeu ha discrepat sobre la diferència de competitivitat entre la lliga anglesa i la d'aquí.
11: Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països, així que nosaltres seguirem donant-ho tot, seguirem amb un foc d'atenció altíssim, perquè la lliga ens prepara totalment per tot allò que volem a Europa, que és intentar aconseguir un altre cop els objectius.
0: I encara en futbol, a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la incorporació d'Ivan Morante, mig centre que arriba procedent del Burgos. Josep Gaya.
12: Ivan Morante és el tercer fitxatge del nou projecte del Girona, segona divisió, i es suma les incorporacions de Pixur i Izan González. El mig centre de 25 anys arriba lliure després d'acabar contracte amb el Burgos i signa per les properes tres temporades.
13: Ellos m'han transmitit un poco la idea que tenían. Yo tengo mucha ilusión por venir aquí. Cuando me llamo el Girona, la verdad que no me lo pensé, porque creo que es el proyecto adecuado para mí y bueno, con muchas ganas de empezar.
12: I bones notícies per al Sabadell, perquè el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola de Futbol ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció del tancament parcial de la nova Creu Alta mentre resol el recurs presentat pel club.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda. Farem una pausa i després...
14: Ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado
0: Parlarem
14: ha sido...
0: del Tour. Avui, sisena etapa i sense Àlex Molinar, que ha hagut d'abandonar la cursa.
15: Catalunya migdia.
16: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai, tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Doncs parlem del Tour, perquè avui podríem dir que és un superdijous esportiu a França del partit del Mundial, que n'hem parlat fa una estona, el Tourmalet.
23: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Sisena etapa del Tour. Isaac Vilalta, com va la cursa?
1: Mira, ara mateix els ciclistes que han superat ja un port de quarta, un de tercera, i van camí de buscar l'Espen de primera. Després els quedarà el Tourmalet de categoria especial i al final a Gavarnie un port de segona. Situació de cursa. Ben O'Connor, l'australià, és líder en solitari. S'ha escapat primer amb Xavier Miquel Azparren i ara en solitari. I quan queden 100 quilòmetres per meta, Ben O'Connor, que treu 1 minut i 12 segons al grup on hi són tots els favorits, tots els homes importants de la general, més enrere, a més de 3 minuts, ja perdent contacte al grupet dels sprinters, que avui arribarà, com és habitual, fregant o fora de control.
0: I avui és un dia en què podem viure canvis importants a la classificació general?
1: Podríem. A mesura que passen les hores, més convençut estic que Pogacar ho podria intentar, perquè el cert és que amb la configuració de l'etapa, si hem de buscar un nom que ho intenti, aquest hauria de ser Tadej Pogacar. L'encadenat entre el Tourmalet de categoria especial, que es puja per la banda de la Montgi, i al final a Gavarnie, que és un port de segona, que per si sol no és un port dur, em recorda bastant a l'encadenat entre el Mortirolo i Aprica, que és un habitual al Giro d'Itàlia, i per tant l'ascensió al Tourmalet aquí sí que podríem veure algun atac. És més difícil que hi hagi atacs a l'últim port. A més, aquests primers dies s'ha rodat molt ràpid, també avui s'està rodant molt ràpid, fa molta calor, és a dir, que hi ha molt desgast, i no descarto que Pogacar sigui en solitari o en alguna tàctica d'equip. Avui ho intenti des de lluny. Com deies a l'inici, avui ja no hi és Àlex Molinar, que amb una fractura a la mà després de la caiguda d'ahir ha abandonat aquest Tour de França.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Moment pel bàsquet. El Barça i el Joventut, que posen fil a l'agulla en la construcció de les plantilles per la propera temporada, sembla que de mica en mica es van esvaint dubtes que hi havia, Ernest, tant a les banquetes com a la pista.
3: Sí, a la pista, segons ha volgut saber Catalunya Ràdio, el Barça treballa en l'ampliació de contracte de Joel Parra. El club el vol blindar. Aquestes últimes hores hem vist rumors de que el jugador podia marxar, que tenia l'interès del València i del Fenerbahçe, perquè té una clàusula que està just per sota del milió d'euros. Però Parra té l'interès també, doncs, de continuar a Barcelona i el Barça el vol retenir, per tant, segurament la setmana que ve tindrem una bona notícia en aquest sentit. Una altra de les notícies d'aquestes últimes hores és, com deies, la banqueta. Dilluns al Tot Costa ja vam avançar que el Barça tallava tota via de comunicació amb Baskonia i amb Galbiati, i ahir, segons avança el company Dani Aguilar de RAC1, es va perfilar el nom del substitut, que serà, si no hi ha un gir inesperat, perquè ja sabem que en això hi pot haver girs, però d'entrada sembla que serà Alexander Sekulić, tècnic fins ara del Dubai Bàsquet, campió de la Lliga Adriàtica. El Barça també es planteja el retorn de l'alè pivot Roland Smith, que fins ara jugava a l'Efes d'Istanbul, segons el company Òscar Herreros. I a Catalunya Ràdio també us podem dir que Xavi Pascual va intentar portar l'estrella de l'ACB i de l'Eurolliga al base Jan Montero, però que el Barça va desestimar el fitxatge per l'alt cost que tenia. I un altre ex-Barça apunta a la penya. I aquí Catalunya Ràdio us pot confirmar que hi ha hagut oferta de la penya per Nicola Provítola i que Nicola Provítola es planteja acceptar-la. És veritat que té una oferta quantitativament superior de l'Eurolliga, però a dia d'avui almenys pinta bé. Demà el Joventut, això sí que ho podem dir, farà pública la contractació de l'interior Emir Suleimanovic.
0: I altres informacions del dia. Marcos, el torneig de Wimbledon avui es disputa en les semifinals femenines.
4: De fet, tenim la primera en marxa. Disputen la txeca Carolina Muchová i la nord-americana Coco Gauff. Doncs a hores d'ara la txeca guanya. Domina per 4-1, 4 jocs a 1 en aquest primer set. De l'altra, l'ucraïnesa Kostiuk s'enfronta amb la txeca Noskova. Demà jugaran les semifinals masculines. Disputaran Jannik Sinner i Novak Djokovic i Alexander Zverev contra Arthur Ferri.
0: I el Barça d'hoquei patins, que fa balanç al mercat després d'una temporada decebedora.
4: Doncs sí, Arnau Martínez, Nico Ojeda, Martí Casas i Davide Gavioli són les quatre incorporacions per ocupar les baixes de Sergi Fernández, Pablo Álvarez i Ferran Font. Gavi Cairo ha fet declaracions als mitjans oficials del club dient que evidentment la temporada passada no va ser el que volien i que han hagut de fer alguna decisió impopular. Han admès que la temporada passada el balanç no va ser positiu.
0: I acabem amb motor?
4: Sí, els equips del Mundial de MotoGP s'han instal·lat avui ja al circuit alemany de Sachsenring. Aquest cap de setmana, gran premi de MotoGP.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7 tot costa, a les 11 de la nit el Club de la Mitjanit Especial Mundial. I ara Catalunya Ràdio, seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem parlat de la tercera onada de calor de l'estiu que els meteoròlegs adverteixen que arribarà diumenge després d'una ínfima treva que durarà 48 hores, demà i dissabte. Aprofiteu-ho. No és que faci fresca, eh? És que baixarà un parell o 3 de graus. Això el dia en què s'ha confirmat el rècord absolut de temperatura nocturna a Catalunya. 32 graus i mig que va haver-hi ahir a la nit a Portbou. És rècord absolut en tota la història des que es fan mesuracions a Catalunya. De seguida en tindrem més detalls en un dijous en què també és notícia el baròmetre del CEO, que dona la victòria al PSC en cas d'unes eleccions al Parlament de Catalunya, amb Esquerra i Aliança Catalana disputant-se la segona posició per davant de Junts per Catalunya, que cauria amb força. La pujada d'Esquerra no compensa la reculada del PSC i dels Comuns, que posaria en entredit la majoria absoluta del tripartit. De fet, el Parlament que dibuixa avui el CEO deixaria un escenari en funció de les forquilles de vot ingovernable. I també hem recordat la cantant galesa Bonnie Tyler, que ha mort avui als 75 anys. Portava un mes hospitalitzada a Portugal, on vivia. Tyler es va popularitzar a finals dels anys 70 i a principis dels 80 gràcies a la personalitat de la seva veu i a èxit, sobretot un, It's a Heartache. Tot això us ho hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
7: Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la mort violenta d'un altre home aquest matí a Cubelles. S'ha obert una investigació policial. Anem cap al Garraf, Montse Gené Riba.
8: Hola, bona tarda. Ha passat aquest matí a les 11 davant del cap de Cubelles. Uns veïns han sentit crits davant l'assentament que hi ha a l'altra banda del cementiri. Un dels implicats, un home de 57 anys, que viu en una zona de tendes de campanya davant del cementiri, ha atacat presumptament un jove amb una arma blanca i l'ha mort. La policia local ha pogut detenir el presumpte autor de la mort. Feia setmanes que hi havia problemes de convivència a la zona i els veïns reclamaven una intervenció de l'Ajuntament. Es va fer una reunió fa pocs dies i, segons explica Ràdio Cubelles, el govern municipal hauria reconegut un problema de vulnerabilitat extrema i sense llarisme.
7: Mentrestant, un jutjat de València cita a declarar el policia antidisturbis que va agredir una manifestant en una protesta de la vaga d'educació a València. Anem ara, doncs, a València. Alba Barbosa.
9: Bona tarda. La víctima, una mestra jubilada, va denunciar l'agressió i la justícia l'ha admès a tràmit. El Tribunal d'Instància de València ha pogut identificar l'agent de la policia espanyola i l'ha citat a declarar com a investigat. La instrucció està en marxa, segons confirmen fonts de la Fiscalia, que considera que l'antidisturbis podria haver comès un delicte de lesions contra la integritat moral i contra els drets individuals. El policia va empènyer la dona, que s'estava manifestant prop de la Conselleria d'Educació a finals de maig, durant la vaga educativa. Va caure a terra i va haver de rebre punts de sutura a la barbeta.
7: La Generalitat vol que l'any que ve l'Agència Tributària de Catalunya ja pugui assumir algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Serien els primers passos de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. Barcelona, Jordi Canal.
10: Bona tarda. Un camí complex aquest de la gestió integral segons la consellera d'Economia i Finances que serà gradual i que Alicia Romero no s'aventura a dir quan culminarà. En qualsevol cas, l'any que ve es posaria en marxa.
11: És a dir, l'any 27 no gestionarem l'IRPF. Si la gent seguirà pagant la renta a l'AET. Ara bé, podem anar assumint alguns elements de la gestió de la renta? Doncs això potser sí. Ara bé, sempre m'acord amb l'AET, perquè en aquests moments qui té les competències és el govern d'Espanya i no som nosaltres, no?
10: De moment, en la campanya de la renda, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració. Són un 25% més que l'any passat.
7: L'Audiència Nacional envia a judici al BBVA al seu expresident Francisco González i 14 persones més, exdirectius del banc i comandaments policials, per fer encàrrecs presumptament il·legals a l'excomissari Villarejo. El magistrat obre judici oral per delictes de suborn, revelació de secret, administració deslleial, falsedat documental i grup criminal entre 2014 i 2015. I, a més, el jutge ha imposat una fiança d'1,17 milions d'euros. Ara els advocats dels processats tenen 10 dies per presentar els escrits de defensa. I la notícia que estava esperant, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat avui els llums de Nadal, que recuperen els galets i preveuen nous dissenys com un poema o dibuixos il·luminats d'alumnes de primària i secundària. En total seran 130 quilòmetres d'espais amb llums amb un pressupost de 4,6 milions d'euros i un import finançat en un 65% per la taxa turística. La tinent d'alcalde Raquel Gil destaca que els galets s'instal·laran a 13 mercats de la ciutat.
12: Aquest any l'aposta de recuperació és la tornada dels galets a Nadal. És un disseny de Ramon Vigas, figura clau del disseny industrial català i una figura doncs, també molt nostrada, la del galet, que aquesta vegada portarem a tots els districtes de la ciutat. Cada districte tindrà una ubicació relacionada amb el mercat i amb els eixos comercials on estarà situada doncs, aquesta figura del galet.
7: Més d'una cinquantena de fonts ornamentals se sumaran també a la il·luminació nadalenca. Barcelona serà enguany la capital europea del Nadal 2026.
5: Passant 5 minuts de les 3...
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
5: I no us heu equivocat de dia i no esteu sentint un podcast del mes de desembre. No, estem parlant de Nadal en plena onada de calor al mes de juliol. Bernat Surroca, periodista del Nació Digital, bona tarda.
13: Bona tarda.
5: I benvingut al Catalunya migdia. I els advocats, Lourdes Ciuró, bona tarda.
14: Hola, què tal?
5: I Marc Molins, bona tarda.
15: Bona tarda.
5: Ja ho sabeu, galets.
14: Galets, ha sigut una notícia molt oportuna.
5: Gairebé ja sortim bullits ja amb aquesta calor, ja gairebé no estan ni durs, segons
13: no. Té de gust ara, no?
5: Jo tinc una amiga que a vegades, a l'agost, conduint el cotxe, posava un CD de Nadales, perquè assegurava que això refredava l'ambient. Jo tenia la mateixa calor, però ella ho
14: tot
5: posava.
14: Tot està en cap.
5: Deus
14: tot
5: això, deus això. A mi no funcionava, eh? Jo continuava tenint la mateixa calor, però ella assegurava que allò anava molt bé per baixar 3 o 4 graus a l'interior del cotxe. A mi no m'acaba de funcionar. Però bé, ja sabeu, el primer tema sempre ens ve des de fora. Els dijous, qui ens el porta és l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
16: Bona tarda.
5: T'has preparada pel Nadal, ja, o no?
16: No, m'ha agradat molt la introducció de la notícia. La notícia que estàveu esperant.
5: Sí, sí. Tu no ho sabies, però ja l'esperava. Sí, sí, sí. Home, és una manera de veure que hi ha futur, que després d'aquesta onada de calor que ens diuen que durarà ben bé fins finals de la setmana que ve, tot passa i que acabarà arribant el Nadal.
16: No sé, i potser farà calor també la dada.
5: No ho descartis, no ho descartis, perquè de moment ja la castanyada ja la fem amb mànigues de camisa, ja habitualment, per tant, cada vegada és més a prop la calor del Nadal, també. Però vaja, no deus voler parlar, no, de Nadal?
16: No, vull parlar... Mira, aquests dies hi ha hagut dues notícies que m'han fet pensar molt en la necessitat de tornar a l'essència, per dir-ho de qualque manera, o a una rehumanització, perquè sembla que estiguem invertint en la deshumanització, o en la substitució del més humà que hi ha, de les coses més humanes que hi ha, per un mercat que ho converteix tot en producte. M'explic. D'una banda, estem veient els efectes que té la xarxa de centre de dades d'intel·ligència artificial que es vol instal·lar a l'Aragó i que segurament serà la infraestructura física més gran que Amazon tindrà fora dels Estats Units i que no només requereix grans quantitats d'energia, sinó que deixa pocs beneficis a la regió. A més, també hi haurà centres de Microsoft, de ChatGPT, i això ha provocat una febre especulativa en tota la zona. Podríem pensar que es traduirà en riquesa per als aragonesos, però no. De fet, es queixen perquè els volen expropiar les terres per un valor molt inferior dels beneficis que obtindran aquestes grans companyies i que no reverteixen la zona. Ja hi ha protestes contra això, com n'hi ha a altres països on també volen instal·lar aquests grans centres de dades. Això d'una banda. Però d'altra banda, en el context dels incendis d'aquests dies i en un marc de màxims històrics de temperatura com els que vivim, es va viralitzar el testimoni de Núria Molla, aquesta pagesa de Calonge, quan cremava les Gavarres, que va dir que hem de canviar la manera de viure, que hem de canviar la manera de fer i tornar al sentit comú. I llavors pensava en això. La majoria de nosaltres no se n'aniria de casa seva deixant l'aire condicionat posat, les aixetes obertes, els llums, la tele, els ventiladors, tot engegat, però és el que li exigim a la IA, no? Que estigui sempre en funcionament, que incorpori i que gestioni informació sense descans, a escala global, sense parar. I no és que desconeguem les conseqüències energètiques de mantenir centres de dades, aquesta gran despesa d'electricitat i d'aigua i aquest escalfament de l'ambient. No és que ho desconeguem, tot això. Però, tot i saber-ho, hem arribat a un punt que fa que calgui invertir-hi perquè suposadament serà rendible. La pregunta és, per a qui serà rendible i fins quan ho serà? Perquè aquest model de creixement il·limitat concentra la riquesa en uns pocs, mentre que empobreix la resta, consolant-los amb almoina. Quina és aquesta almoina? Crear memes a enviar, comprar roba per 3 euros fent un clic que t'arribarà a casa teva des de la Xina, fer turisme low cost, canviar de mòbil cada any... És a dir, som els intermediaris entre l'explotat, que no tindrà vacances mai, i el que viatja en jet privat i contamina en 90 minuts el que tu contaminaràs en tota la teva vida. Entre tots mantenim un sistema que engoleix els recursos a l'abast i que provoca una diferència social enorme alhora que és totalment insostenible. I per què ho feim? Idò, em fa l'efecte que és per una gradual desarticulació de la societat i d'una conversió d'aquells factors més humans en producte. Les cases passen de ser llars a ser negocis, les ciutats són actius que semblen més dissenyats per al consumidor de pas que no per al resident. La solitud ja no es pal·lia amb companyia, sinó que es fan robots, s'estan posant de moda els robots de companyia. La intimitat, allò més propi que tenim, s'externalitza i es monetitza. Les xarxes socials, que cada vegada més són eines de publicitat i de propaganda, contribueixen a trencar el teixit social. La IA generativa vol substituir el coneixement i la creativitat. Els privilegis ja fa temps que van substituint els drets. És a dir, tot allò conquerit a través de les civilitzacions, a través de les humanitats, trontolla per l'alienació de l'individu que aspira a qui més té i recela i es protegeix de qui en té menys, quan, de fet, la força és a la base. El temps tampoc és lliure, perquè quan no produïm, consumim, i el més pervers de tots és que estem obligats a mantenir allò mateix que ens complica la vida. I, per tant, crec que s'hauria de fer qualque cosa per començar a rehumanitzar-nos i prioritzar el que és humà i humanitari, tot allò que és més social, i exigir que s'invertesqui en això i no en substituts econòmics individualistes, que és el que feim ara, o en infraestructures que accentuaran encara més aquesta desigualtat i aquest món cada cop més insostenible.
5: Molt bé, doncs és la reflexió que fa la Llucia, que veure, veig que el Marc ha anat apuntant. Ui, la Lourdes fa un gest com volent dir Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
13: És un tema superinteressant, superinteressant, perquè a més jo aquí tota aquesta descripció que ha fet la Llucia, que és un punt també desencoratjadora, un punt desanimadora, no? Vull posar en valor una mica el canvi de paradigma que s'està donant amb els nostres joves. És a dir, ells valoren més qualitat de vida, potser més sou. Valoren més estar a la vora de casa que anar a treballar a Barcelona, per dir alguna cosa, no? I veig que, malgrat potser es preparen molt, potser estudien molt, potser tenen doncs, una bona preparació, no estan tan sols obsessionats per treballar, per dir alguna cosa, a les Big Four, sinó que vull saber-ne, però per treballar a la vora de casa d'allò que m'agrada. I, per altra banda, això que diu la Llucia, que té tota la roca...
5: Aquest canvi de paradigma dels més joves, a vegades els que tenim més edat no l'acabem d'entendre. I ens costa una mica, i quan te n'adones, dius... Doncs igual tenen més lògica que no pas nosaltres, eh?
16: S'estan adaptant millor, això és
5: veritat. Sí, clar, perquè les primeres vegades que t'hi trobes és allò de dir, un dia, aquesta gent jove, com veig que vingui així? I després, quan comences a pensar i dius, ostres, doncs igual el que estava equivocat era jo. Igual era jo el que estava equivocat.
13: Sí, sí, vas entrant-hi perquè et xoca el que tu estàs acostumat a fer, no? O aspirar, el dia a dia que se'ns engull. I després també, per altra banda, i amb això vaig acabant, el paradigma de dir, escolta, tenim unes crisis climàtiques bestials, tenim el país que se'ns crema, però continuem sense posar en valor allò de la pagesia, de posar en valor el formar-se per ser enòleg, de formar, és a dir, la formació professional en general. Continuem entestats a que volem que els nostres fills facin carreres. Carreres de què? El que han de voler és ser feliços, poder conèixer, i poder el país necessita dirigir les persones a que facin més silvicultura, a que facin més pagesia, i a que facin un altre tipus de feines que demandem socialment, perquè el territori se'ns està buidant i això és un caldo de cultiu, en aquest cas d'incendis que tenim. I sempre parlem del mateix, però no hi posem remei.
15: No, jo estic bastant d'acord amb el que comenta la Lourdes, i el diagnòstic que fa la Llucia és descoratjador, però alhora molt, molt realista. Crec que hi ha dos elements a tenir en compte. D'una banda, és cert que cal tornar a omplir els pobles, tot el territori, tot el país que no és Barcelona i l'àrea metropolitana de les ciutats, i això s'ha de fer, evidentment, reforçant la pagesia, reforçant la ramaderia, el sector primari, però alhora, només amb això no crec que n'hi hagi prou. Llavors, és com on trobes, entre cometes, l'equilibri? En zones del país que amenacen a quedar despoblades perquè tothom se'n va cap a Barcelona o cap a l'àrea metropolitana, què ofereixes a tota aquesta ciutadania que també vol quedar-se a casa seva, com és lògic en molts casos, però que potser doncs, sigui pel model econòmic, sigui pel model productiu, doncs no hi ha prous llocs de feina. Llavors, parlàvem de rehumanitzar, és cert, però alhora també hi ha una tendència global que ens porta cap a les dades, cap a aquestes gigafactories, el govern crec que en vol impulsar una a Móra la Nova, i dius, bé, no volem un model purament turístic perquè sabem que no aporta valor afegit, volem reforçar l'agricultura, la ramaderia i tal, sí, però alhora també hem de trobar aquest equilibri per també captar economia, captar llocs de treball de valor afegit i vigilar molt que això no obri la porta, com comentava la Llucia, a especulació, expropiacions i a oblidar una mica l'essència humana, diguéssim.
17: A mi, en diferència del que planteja la Llucia, el que m'ha colpit és aquesta singularitat del nostre model econòmic, no? que provoca una enorme concentració de riquesa en unes molt poques mans. No? I això té noms i cognoms, que és feudalisme en estat pur. És a dir, sembla que tot ens porta a un món en el que hi haurà uns grans propietaris del coneixement, dels mitjans, de les xarxes, dels immobles, en fi, no? Uns grans propietaris. I la resta, la Llucia feia servir una analogia, un exemple molt xulo, no? Alguns van amb avió i els altres estem intermediaris. És a dir, per mi, amb diferència, és el que em preocupa més. L'altre dia, parlant amb un amic, m'explicava, no em vull equivocar amb les xifres, però comentava que el rendiment del capital financer d'Elon Musk són 135 milions d'euros diaris. Els euros, perdó, d'euros, de dòlars. Els dòlars són els que són. Si algú els guanya a diari pel mer fet de tenir-los, vol dir que la resta deixen de circular o circulen a l'arbitri d'aquesta persona. No? I aquesta singularitat del mercat és la que a mi em preocupa, o em comença a preocupar, perquè, insisteixo, anem cap a un model que ja hem viscut on molt pocs tenen moltíssim i, per tant, compren i amb aquest comprar governen.
5: Doncs el crit d'alerta, diguem-ne, de la Llucia, per si no ho sabéssim, que és veritat que ho sabem, però no sé si tenim alguna cosa a fer per intentar evitar-ho, però la veritat és que tot plegat va cap aquí. Llucia Ramis, gràcies i bona tarda.
16: Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé, una ferrada.
5: Passa un minut d'un quart de quatre. Anem amb el que és el tema del dia, perquè no sé si ho heu notat o no, però fa calor.
13: Sí. Podies saber.
15: Fa dies.
5: Sí, fa dies, però ja ens diuen que en farà per midies, també. El Metrocat adverteix que la onada de calor s'allargarà fins meitat de la setmana que ve, tot i que entre divendres i dissabte, és a dir, demà i demà passat, hi haurà una mica de pausa. A partir de diumenge, els termòmetres tornen a enfilar-se, potser per sobre dels 40 graus a bona part del país, una temperatura que ahir ja es va estendre pràcticament per tot Catalunya. Saludem la Gemma Puig. Gemma, bona tarda.
18: Bona tarda.
5: Això que dèiem, fa calor, farà calor, però una calor de rècord, eh?
18: Sí, la veritat és que ahir vam tenir, podríem dir, aquest primer punt àlgic d'aquesta segona onada de calor, perquè, segons els mapes, sembla que la setmana que ve doncs en tindrem una altra, entre dimarts i dimecres. I sí, aquesta calor de rècord, que a més va ser rècord no només de dia, sinó també de nit, aquests valors ahir dels 40,9 a l'Observatori Fabra, amb més de 100 anys d'elevades, més de 10 estacions del servei també va fer rècord de temperatura mai registrada, però també aquestes nits roents a l'Empordà. 32,5 la mínima més alta mai registrada a Portbou, per tant, aquesta temperatura que aquests dos dies doncs no ha aconseguit baixar durant la nit i matinada. Avui fa calor, sí que és veritat que en alguns casos és una miqueta més baixa a la costa, al prelitoral, fa calor i tenim altre cop valors elevats, però ha afluixat una mica, i aquest és el respir que deies abans, aquest petit descens de la temperatura que tindrem entre divendres i dissabte. Baixarà. Tindrem valors de 40 graus i arribarem altre cop, però seran una miqueta més puntuals. Però aquesta segona onada de calor s'allarga de cara a la propera setmana i fins i tot entre dimarts i dimecres de la setmana que ve podria ser o semblant al que vam tenir ahir, fins i tot una miqueta més amunt. Per tant, una segona onada de calor
5: s'allarga. No donarà ànims,
18: tu, Has de dir, però sí. Sí, almenys com la que vam tenir ahir. Potser una miqueta més.
5: Que déu-n'hi-do. Clar, ja sabem que el canvi climàtic, que cada vegada ens hem de mentalitzar, tota aquella frase que sempre diem, aquest és l'estiu menys calorós del que queda de vida, aquestes coses. Hi ha alguna raó concreta, meteorològicament parlant, perquè aquesta setmana hi hagi aquest pic? És a dir, allò, no, s'ha posat un anticicló, no sé on...
18: Bueno, tenim d'una banda, un anticicló, i tenim una entrada d'aire càlid. És una mica com va passar la primera onada de calor, no? Que teníem aquesta situació d'estabilitat. Llavors, com que tens un anticicló que el que et fa és d'etapa, podríem dir, per explicar-ho així, llavors, aquesta entrada d'aire càlid, l'anticicló apreta més i, per tant, tenim que baixa més la temperatura, o sigui, és a dir, l'aire càlid no pot tirar cap amunt, sinó que queda més concentrat, i la persistència doncs fa que es vagi augmentant cada cop més aquesta temperatura. L'estabilitat doncs no ajuda, aquest anticicló no ajuda a que la temperatura doncs pugui baixar una miqueta.
5: Clar, tècnicament és una tercera onada de calor, és que la segona s'allarga, és que només n'hem tingut una que ha donat moltíssim, o com va això? Perquè clar, la sensació que tenim els que no hi entenem és que ha fet molta calor des de ja fa molts dies.
18: vam tenir una primera onada, clar, perquè sigui una onada de calor ha de superar doncs, aquest percentil, és a dir, aquests valors, aquest llindar màxim, i això va per poblacions. Llavors, perquè sigui una onada de calor, hi ha d'haver 3 dies consecutius perquè els valors superin aquest llindar de temperatura. La primera onada de calor, tot i que es va donar per acabada i llavors va costar una mica de notar, no a tot arreu, potser a la costa i al prelitoral no es va notar gaire aquest descens, però cap a l'interior sí que ja es començava a notar. I aquesta segona onada de calor, de cara a divendres i dissabte, no tot a Catalunya estaria, podríem dir, superant aquest aquests llindars de calor. Però amb la tendència que hi haurà punts que sí que continuarem amb aquests valors per sobre i, per tant, en aquests valors de llindar per sobre d'aquesta onada de calor, llavors s'allarga i de cara a dimarts, dimecres, com que a més es preveu que no es dona per acabada sinó al revés, que encara pugen més les temperatures, es considera que serà una onada de calor llarga, en comptes de dir la segona i la tercera onada de calor, perquè aquests 2 dies al mig, doncs com bé dius tu, no tindrem molt la sensació que baixi molt. Sí que potser no estarem superant aquest llindar de temperatura, però continuarem amb temperatures molt altes.
5: I ja hem après que la meteorologia no són matemàtiques i, per tant, que el mes de juny hagi estat de rècord, que el mes de juliol estiguem tinguent aquesta onada de calor llarguíssima, això no implica que el mes d'agost sigui ni més calorós ni menys calorós, eh? Vull dir, no sabem. Home, si haguéssim d'apostar, apostaria perquè serà calorós, però no hi ha una certesa,
18: si miro els no hi ha una certesa. No vol dir que ara ja ens haguem gastat tots els dies de calor. No és veritat.
5: L'abonament ja el tenim complet, ja.
18: Exacte, no és allò. El que sí que els mapes estacionals que també van variant, ja mostraven un juliol molt càlid, i realment és el que està passant, i força sec, i de moment també s'està complint. I pel que fa a l'agost, continuen mostrant un agost més càlid del que tocaria, però no amb valors tan elevats. Això no vol dir que no tinguem onades de calor a l'agost, perquè això són mapes estacionals i que es van actualitzant i van variant. I sí que sembla que tindríem un agost amb més inestabilitat, és a dir, amb més possibilitat de pluges. Tot i això, són mapes estacionals i, com sempre diem, van modificant-se i sempre s'ha d'anar mirant doncs, a menys dies vista.
5: No sé si et faig un atracament, però ara mateix quines temperatures tenim al país? Ho tens a mà o no?
18: Sí, ho tinc a mà. Vols els valors? Si vols, es mira els valors més alts ara mateix. Ara, espera't, 3 segons només.
5: Sí.
18: 42 graus a Cabanes, 41 a Vinebre, per tant, 41 a Torres de Segre, Espolla, és a dir, tot el que és el sector de les comarques de Girona i de Ponent i de l'Ebre, tornaran a ser els punts més càlids. Respecte ahir, si mirem, nosaltres tenim un mapa que podem comparar quina és la temperatura respecte ahir, és a dir, quina és la sensació, doncs et diria que el que és el prelitoral estem entre 2 i 3 graus menys que ahir. A la costa, si fa no fa, cap a Ponent semblants i cap a Girona també. Però tot aquest sector del prelitoral, des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona, no fa tanta calor. Estic parlant de 2 graus i és evident que costa molt de valorar si estava, ahir estàvem a 39 i avui estem a 37, continua sent molta calor.
5: Bé, estem gairebé celebrant 42 graus, com si fos una bona notícia. Quan fa uns anys 42 graus ens hagués semblat al forn.
18: Sí, clar,
5: això
18: ens sembla... Ara ens hem acostumat molt als 40 graus, però sí que és veritat que durant molts anys, no cada any s'arribava a aquests 40 graus. És a dir, des del 2015, cada any s'ha anat arribant als 40 graus més d'un dia. Però abans, el 2015, s'hi arribava, però no eren tots els anys i de forma molt més puntual. L'any passat en vam tenir 16, i aquest any, comptant que avui ja hi hem arribat, doncs en portem 7.
5: Ara fa uns mesos recordo que l'Ajuntament de Barcelona va fer una prova pilot per si la ciutat arribava als 50 graus. I quan ho vam explicar vam pensar que, que exagerat, 50 graus. Clar, ahir es van ser 41. Vull dir que potser no estem tan lluny.
18: Clar, costa també.
5: L'objectiu era intentar provar si

0: Sí, d'aquests 40, doncs sí, és una calor excepcional i aquesta seria la tendència, esperem no arribar als 50.
1: Abans d'acomiadar la Gemma Puig, li vull dir alguna cosa? Marc Lourdes Bernat? No,
0: els he donat bones notícies. No,
1: que toquis la rodeta del termòstat i que baixis una mica, perquè ja ens has rostit prou, per tant, tu que ho tens a mà aquí, amb tots aquests mapes i tot plegat, roda una mica cap avall
0: i que
1: sigui una mica més fluix. Gemma, gràcies, bona tarda.
0: Bona tarda.
1: Òbviament, que faci calor, ens pot semblar allò, no? Ens fa la vida més insuportable, no? Suem més, tot és més incòmode, però és que també s'evidencia amb aquestes onades de calor les diferències socials que fan que els riscos davant de les onades de calor siguin ben diferents. Per exemple, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, juntament amb la Diputació de Barcelona, han identificat municipis com l'Hospitalet, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Cornellà, Sant Boi, Manresa o Cardona, on coincideix l'elevada exposició a la calor amb habitatges més vulnerables i amb menys recursos econòmics. Una de les conclusions de l'estudi és que cal ampliar els refugis climàtics, però també facilitar l'accés a la refrigeració. Altres accions a més llarg termini són la rehabilitació d'habitatges o incrementar el verd urbà. I és que, avui per avui, protegir-se de la calor continua depenent en bona part de la renda. Només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes tenen aire condicionat, mentre que en les de renda alta la xifra puja fins a 7 de cada 10. És a dir, que també en això la diferència social i la diferència econòmica fa que puguis sostenir més bé o més malament una onada de calor com aquesta.
2: I en això que dius tu encara hi ha una altra cosa. És a dir, resulta que hem tingut ara una dotació pressupostària molt important amb els Next Generation. Mm. I ara hi haurà una altra molt important amb el Plan Vivienda. Amb tota aquesta vulnerabilitat, hi ha entorns socials de barriades que és on hi ha les construccions més vulnerables. Mm. Doncs paradoxalment, aquestes comunitats de propietaris, o aquests espais, aquests habitatges, no tenen les eines per poder optar a les subvencions per millorar la seva estanqueïtat, accessibilitat...
1: Vols dir que les subvencions se les acabaran quedant també les comunitats de propietaris de més alta gamma.
2: Però és que, a més, si tens una comunitat que no està ni constituïda, per tant no té CIF, per tant no pot anar a la Generalitat a demanar cap subvenció, o a vegades són habitatges en precari, que no se sap ni qui és el propietari real, perquè potser ha passat de pares a fills, genets, i no saps qui és el propietari. I tot això, si no es busca la fórmula de poder arribar en aquestes comunitats perquè puguin accedir a la rehabilitació, a la assequibilitat i a l'estanqueïtat, etc., i poder posar mesures de pal·liatius del canvi climàtic, com ho farem, això? O sigui, no és tant que no tenim diners, és que no podem ni tan sols accedir a les subvencions. Jo, permeteu-me, perquè ho diré amb antena. O sigui, hi ha una fórmula, però l'administració no la veu, que és l'administrador de finques d'ofici. És a dir, igual que l'advocat d'ofici, l'administrador de finques que actuï a demanda de l'administració, que digui, escolta, vés en aquest barri i constitueixi una comunitat, tramita amb la subvenció, doncs, escolta, per això està en la col·laboració pública o privada, perquè l'administració això no ho pot fer. Doncs no es veu la figura.
3: Mm. És que a més és determinant, és a dir, al final l'organisme, el cos humà, viu a 36 graus, no? Per sobre de 36, entre 35 i 36, per sobre de 36 està en lluita amb l'ambient, per sota de 36 també, no? Per tant, la temperatura ens condiciona, és una obvietat, no? Però som animals i ens condiciona el descans, ens condiciona l'humor, ens condiciona un procés de deshidratació i evidentment hem de ser sensibles a aquesta qüestió tan determinant, no? Com és la desigualtat dintre d'aquesta igualtat, dintre de la tirania d'un clima que és obvi que s'està posant difícil, no? Per tant, fer posar a l'abast de tothom aquests mecanismes, aquestes possibilitats per tal de poder lluitar i, en definitiva, i acabo, poder descansar, poder dormir i poder conviure.
4: Sí, aquest estudi que comentàveu també fa una mica un retrat robot de les persones que més pateixen aquests efectes de la calor i diuen que són dones sovint grans i malaltes en barris de renda baixa i, evidentment, sense aire condicionat. Jo comparteixo el que diu la Lourdes en el sentit que cal actuar, d'entrada cal protegir ara les persones més vulnerables en aquest sentit, però també cal actuar a mig i llarg termini per adaptar tot el parc d'habitatge públic i també l'urbanisme per poder afrontar aquesta situació que serà normalitat. És a dir, tots els meteoròlegs ens ho diuen, tots els científics ens ho diuen, que els estius a Catalunya, però també a la conca de la Mediterrània seran especialment calorosos, que hi haurà més onades de calor, que hi haurà més nits tòrrides, roents, totes aquestes nits que encara no es pot dormir. Per tant, més enllà de dir-ho i d'alertar-ho, cal actuar, cal regular en quines condicions doncs, potser no es pot sortir de casa o no es pot anar a treballar. Tot això s'ha de planificar perquè serà la nostra normalitat al país.

0: i per tant no es pot deixar per més endavant perquè és que ja estem aquí.
1: I per nosaltres parlem de persones perquè és el que som, no? Que és el que més ens impacta, diguem-ne, però l'impacte que té tot això amb el que és el conreu, el tipus de cultiu que hi ha, o el tipus de fauna que tenim, i com ens impactarà...
2: I de vegetació.
1: De vegetació, no? La flora, la fauna, el conreu, tot això tindrà un canvi. Deien que aviat es plantarien vinyes al Pirineu, no? Això, tot, però clar, si vas reculant, que vas desertitzant... No sé,
0: al final, jo suposo que com fan els països nòrdics, que ara també estan en unes onades de calor que no se'n saben a venir, però els països més freds, que també estan preparats per aquesta situació, doncs nosaltres com a país càlid i que anirà a més, doncs també hem d'adaptar la nostra economia, hem d'adaptar la nostra agricultura, ens hem d'adaptar als nostres habitatges per poder fer-hi front.
2: Bé, senyals horaris de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia... Efectivament, fa calor, des de la ràdio no us podem refrescar, però en tot cas, com a mínim ho comentem, jo he tingut les dades amb la Gemma Puig, mentalitzeu-vos que fins a finals de la setmana que ve doncs farà molta calor. Demà i demà passat potser una mica menys, per tant, aprofiteu-ho, però ja dic, estem celebrant 42 graus com si fos una bona notícia. Com dèiem, eren 3:45, són 3:45, hem sentit els senyals horaris, fem una pausa i de seguida anem amb una altra notícia. Avui hem conegut una enquesta del CEO, Centre d'Estudis d'Opinió, i hi ha canvis importants a la política catalana.
3: Catalunya migdia.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
9: Hola a tothom.
8: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
3: Catalunya migdia.
10: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
12: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
11: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
10: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
11: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
13: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
11: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: L'estiu és tu.
10: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
10: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
10: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Passant pràcticament 3 minuts de 3:45 de la tarda, som al Catalunya Migdia amb el Bernat Surroca, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. Com dèiem, avui s'ha fet públic un nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió en què podem veure la intenció de vot dels catalans si ara es fessin unes hipotètiques eleccions al Parlament. No se'n veuen d'eleccions a la curta, per tant, ara mateix és una fotografia que només té el valor de veure cap on van les tendències, més que no pas els resultats, perquè insisteixo que queda encara molt per les eleccions al Parlament. Si es fessin ara, el PSC les tornaria a guanyar, tot i que perdria entre 4 i 6 escons, els mateixos que pujaria Esquerra Republicana, que seria la segona força parlamentària. Ara bé, Aliança Catalana obtindria un ascens meteòric, passaria dels 2 escons que té ara mateix a una forquilla d'entre 23 i 25. Per tant, li trepitjaria els talons a Esquerra i escombraria de molt Junts per Catalunya. El partit de Carles Puigdemont perdria gairebé la meitat dels escons que té ara. Es quedaria amb 16 o 18 diputats. El Partit Popular i Vox quedarien més o menys igual, entre 12 i 13 diputats, per tant, si fa no fa, el mateix que tenen ara. Els populars en tenen 15, per tant, en prendrien algun. L'extrema dreta de Vox en té 11, per tant en podria guanyar algun. I finalment, els comuns i la CUP, segons el baròmetre fet públic avui, tampoc no es bellugarien gaire. Els comuns perdrien entre un i dos diputats i la CUP en podria guanyar un. Es quedarien tots dos entre 4 i 5 diputats cadascun. Amb aquest panorama electoral que dibuixa el Centre d'Estudis d'Opinió, les alternatives de govern es fan molt petites. El tripartit, és a dir, el que ara hi ha, no el govern, però sí la majoria que dona suport, per exemple, als comptes, amb el PSC, amb Esquerra Republicana i els comuns, aquest tripartit sumaria una majoria molt justeta sempre que agafem els resultats de la part alta de les forquilles. Si ens quedem a la part baixa, no sumarien. Arribarien justet als 68 en aquesta part alta, que és la majoria parlamentària, però seria pràcticament l'única majoria que es veu amb aquests resultats. No sé com ho veieu, si li doneu molta credibilitat, poca, en tot cas, no tan numèrica, perquè ja sabem que els números poden canviar, però sí de tendències, i això sí que més o menys les enquestes ja van insistint en les línies semblants.
0: Jo crec que al CEO se li ha de donar la importància que té, ni més ni menys, i el que fa és dibuixar-nos un escenari d'ara. Què passaria si ara hi haguessin eleccions? I això, evidentment, el que també, per interpretar-ho, mostra unes tendències que jo sí que n'identifico almenys tres, que sí que hi ha una certa confirmació veient les últimes enquestes que s'han publicat als mitjans i l'últim CEO de novembre. Feia temps que l'esperàvem, aquest. La primera, jo crec que és el gran titular del dia, que és aquest creixement d'Aliança Catalana, aquest sorpasso a Junts per Catalunya. Aliança creixeria molt i va en la línia del que ja deia l'últim CEO del novembre. I si mirem d'on ve aquest vot, majoritàriament ve de Junts, un 28% dels vots de la gent que va votar Junts a les últimes eleccions ara ho faria per Aliança Catalana, però a mi em sembla significatiu també que un 23% vindria de Vox. És a dir, que Aliança Catalana, que es presenta com un partit molt independentista, a ulls de l'extrema dreta espanyolista, en aquest cas Vox, no es deu percebre com un partit tan independentista o no prou com per deixar de votar-los. Aquesta és una tendència. Per mi, l'altra és el repunt, segurament, d'Esquerra Republicana, que és veritat que es va una patacada descomunal el 2024, però sembla que hauria tocat fons i les últimes enquestes ja ens diuen també que hi hauria un cert repunt de pujar una miqueta més, i això es pot atribuir a doncs, una consolidació d'aquesta estratègia de diàleg amb l'Estat, que comença a donar alguna mena de resultat, o de donar suport a Salvador Illa en aquesta estratègia complicada de sostenir, de t'apreto però no acabo de trencar del tot perquè tampoc tinc una alternativa gaire clara en la convocatòria d'eleccions. I per últim, jo crec que és el PSC. El PSC no està podent capitalitzar el govern, ni el govern de la Generalitat, ni el fet de governar també a la Moncloa i les principals ciutats del país. A mi això em sembla significatiu, i que el fet de que el PSC, els escons que perdis, anessin cap a Esquerra, també pot ser rellevant.
1: Sí, és un CEO que, com tu bé dius, estàvem esperant per saber a veure com teníem el pols, el trem del sentiment, no?, de la ciutadania, i relativitzes les coses, i després també, ja saps que són tendències, no? Això s'ha dit sempre i sempre es diu el mateix. A mi, del que m'ha cridat l'atenció de tots de les diferents caselles del CEO, o una és, per exemple, que Junts és l'únic dels partits que no té un lideratge. És a dir, la ciutadania no sap si la persona que li dona la rèplica al Parlament de Catalunya serà o no serà candidata, i per tant serà la que marcarà on pivotaran les polítiques, no? Per tant, aquesta manca de definició, jo crec que Junts li convé resoldre l'equació. És a dir, a veure què passa amb l'amnistia, a veure què és el que presenta, el que pretén fer, i qui serà la persona candidata a les eleccions que són més importants en aquest cas per Junts, que són les eleccions nacionals, les de Catalunya. Però aquest, per mi, és un punt. I que, conseqüència d'aquest punt, crec que es deriva una segona lectura, que és que també és l'únic partit de tots els que hi ha a la graella del CEO que té més polifonia de temes d'interès. És a dir, el PSC té tres temes d'interès principals pels seus votants. Els votants de Junts en tenen 9, i és el que més en té. Per tant, jo crec que aquesta manca de lideratge també es tradueix amb una manca de definició de quines són les polítiques a les quals s'hi posa l'accent. I això fa que sigui un partit que ara per ara és poc previsible, perquè saps que li interessen 9 temes i a lo millor defensar una cosa que tu dius, ostres, això no era el que jo pensava que... Per tant, penso que la vinculació, lideratge, ideologia del partit és una vas comunicant molt, molt, molt evident. I l'altra cosa que m'ha fet molta gràcia, i per deixar de parlar de Junts en aquest cas, és dels comuns. Els comuns, la seva principal política, amb diferència, és l'habitatge. Doncs vaig perdre dos diputats. O sigui, no agrada ni els seus les polítiques d'habitatge que està plantejant els comuns. També és un element que m'ha cridat l'atenció.
2: Marc?
9: Jo, d'entrada, seria prudent, com ho soc sempre amb qualsevol enquesta, i sobretot tenint en compte que aquestes enquestes, les del CEO que acabem de veure, es realitzen en un moment molt peculiar, quan hi ha vagues importants al carrer, al professorat, i quan s'estan destapant els problemes de corrupció de Zapatero, de Rodríguez Zapatero. Per tant, és com explicaves, Bernat, és la pulsió concreta en un moment molt determinat. Dit això, és evident que es marquen unes tendències. Jo què destacaria? Jo faig dues lectures molt instintives. En primer lloc, la que afecta el PSC, i en segon lloc, la que afecta l'extrema dreta. A mi, la factura que a priori sembla que li passa al CEO al PSC, penso que pot ser la conseqüència d'aquesta conjuntura tan puntual, perquè quan després es miren els lideratges i la valoració dels lideratges, Salvador Illa apareix com el líder polític més ben valorat i com el principal desig dintre dels encastats per ocupar la presidència de la Generalitat, no? Per tant, és evident que hi ha una certa dissociació, perquè el lideratge personal de Salvador Illa, del president, continua estant extremadament ben valorat, i en canvi el partit sembla que acusa rebut, doncs, probablement d'una circumstància molt puntual com és el carrer en aquell moment. Per tant, jo sóc crític, sóc reticent amb aquest aparent desgast que li dona el CEO al PSC. Però amb molta diferència. El que em preocupa moltíssim és aquest creixement d'Aliança Catalana, perquè en definitiva em dona la sensació que el que demostra aquest CEO és que s'està assentant una anomalia, un fet inèdit a nivell del parlamentarisme europeu, i és que en un mateix Parlament hi han dues forces d'extrema dreta a priori excloents entre si, no? Amb missatges a priori diferents. És a dir, tenim per un cantó Vox, que és el nacional catolicisme d'arrels franquistes amb un vot majoritari en zones obreres, que té un estat propi, en aquest cas l'estat espanyol, i llavors tenim una altra extrema dreta, que és l'Aliança Catalana, que representa, doncs, la tradició, els feixismes catalans dels anys 30. No? En aquest cas, més pròpia o més amb més arrelament polític a les zones més rurals o a determinats feus molt pujolistes. No? Però, en definitiva, hi ha una gran diferència, perquè mentre que Vox té un estat propi, que és l'estat espanyol, que predica un element unitari i centralista, Aliança Catalana no té estat, no té nació, no? Perquè anhela aquesta independència per la que a priori sembla que lluita. I això ens hauria de portar a pensar que són excloents entre si, però com explicava el Bernat, hi ha traspàs de vots, no? I és a mi em genera una sorpresa majúscula. Però més enllà de la sorpresa, el que aquest CEO em genera és preocupació. Insisteixo i acabo, perquè veig com en el Parlament de Catalunya s'assenten i s'arrelen dues forces d'extrema dreta.
2: Només sobre això, i ara deixeu-ho parlar al Bernat, però sobre això que dius de dues forces que són contradictòries entre si, quan demanen als diferents votants quina és la principal preocupació, en la immensa majoria és l'habitatge, uh-huh. En el cas del Partit Popular, la seguretat, i en el cas d'Aliança Catalana i de Vox, la immigració. I aquí coincideixen.
9: Aquest és el punt.
2: I aquest és el punt on es toquen. Òbviament són dos partits que no tenen res a veure en quant a ideologia, però amb això, sí, pels votants o per aquells que es decanten per Aliança Catalana o per Vox, el que més els amoïna en el seu dia a dia és la immigració. I aquí és on hi ha el nexe, i d'aquí aquest trasbassament de vots entre Vox i Aliança, que a priori podria semblar contradictori, però que quan veus les seves preocupacions veus que si volen lluitar contra la immigració, diguem-ne, és on veuen el...
1: Immigració i, en segon punt, inseguretat ciutadana. Mm-hmm. Els dos coincideixen els dos.
0: Però també només cal seguir una mica els discursos de Sílvia Orriols al Parlament, a les sessions de control, que normalment és el moment en què tens més visibilitat en les intervencions parlamentàries, no sé que sigui un debat important. No parla d'independència Sílvia Orriols. Sílvia Orriols parla d'immigració, d'inseguretat, vincula sempre els migrants amb comportaments delinqüencials. I això pot agafar votant de Vox, que potser és molt d'extrema dreta però no és especialment espanyolista, i pot veure, doncs, escolta'm, aquesta és més catalana, doncs voto cap aquí, torno cap aquí. Per tant, en aquest sentit, en el moment en què no es parla i que el debat de la independència ha deixat de ser al centre, a mi em sembla que no és descabellat que les dues formacions puguin compartir un determinat votant. I d'altra banda, el que comentaves del PSC, que ho comparteixo força, vull dir, és evident que també hi ha un moment social que és quan es fa l'enquesta, que pot tenir conseqüències. Jo també crec que hi ha un altre element, que és el fet que l'independentisme, malgrat aquest repunt d'Esquerra Republicana, i un repunt també en el sentiment independentista que detecta el CEO, no està en condicions de governar o de ser una alternativa de govern a curt termini. Jo crec que el votant del PSC també el mobilitza el fet de tenir una amenaça, entre cometes, d'un govern independentista. En el moment en què aquesta amenaça s'ha desactivat, és un votant que es pot quedar a casa, també. És un votant que s'activa per alguns motius, però que potser no té tendència a votar en eleccions catalanes i vota més a les espanyoles, també pensant en clau estatal. I això ho lligo amb un segon element, és el fet de... Pedro Sánchez passa per un mal moment a l'Estat, amb molts casos de corrupció que afecten el seu entorn i el seu partit, i això també és un element que desmobilitza l'esquerra i pot tenir aquesta traducció a Catalunya a desmobilitzar votant del PSC.
9: Jo continuo pensant que Junts pot tenir una importància sistèmica en la política d'aquest país, no? És a dir, necessitarà resoldre alguns dels conflictes i de les qüestions que plantejaves Lourdes, però ahir mateix veiem Alicia Romero com extenia la mà, no? I li deia a Junts, ostres, per què no pugem aquest carro del finançament, de les propostes, de les noves propostes, per què no tornem a fer aquella política sistèmica que ens tiri endavant com a país i en fi... Per què no, no? I em va cridar molt l'atenció que precisament era una apel·lació a Junts, de forma singular.
1: I pot tenir... Perdó, no sé què dius tu, i en relació del que... d'aquesta eventual... això, aquesta mà estesa, si això fossin les eleccions demà, potser seria Junts el que podria conformar el govern.
9: Clar.
1: Per tant, i Junts necessita també tenir capacitat d'aliances, de capacitat de pactes amb alguna força política per poder governar.
9: Però per contra, fixa't, perquè jo em fixo... No sé, per alguna raó tendeixo molt a fixar-me en els lideratges, no? Perquè mesuren un paràmetre que és l'element carismàtic, no? I el lideratge de Carles Puigdemont, que també està valorat en aquest CEO, a diferència del que passa amb Salvador Illa, el lideratge de Carles Puigdemont està profundament polaritzat. És a dir, Salvador Illa té una molt bona valoració personal i no té detractors. En canvi, Carles Puigdemont, dintre i fora del seu partit, genera una escassa adhesió i, en canvi, una enorme controvèrsia, inclús rebuig, no? Per tant, hi han qüestions que Junts ha de posar sobre la taula i que han de decidir pel benestar col·lectiu d'aquest país, perquè Junts té una naturalesa, al meu entendre, sistèmica en la política i no podem prescindir d'un partit com aquest.
1: Passa que suposo que quan es resolgui el tema de l'amnistia, això hi ajudarà, perquè tenim una llei aprovada al Parlament espanyol per donar solució a una qüestió d'exili, a una qüestió doncs, poc natural, una qüestió doncs, que distorsiona, i distorsiona a un propi partit que ha de ser, doncs, el que tu deies, no? Dintre del panorama polític català, un dels pals de paller o un pal de paller. Uh-huh. Per tant, això necessitem factors, hi ha factors exògens a la pròpia política que estan al terreny de la justícia, al terreny dels jutjats, que distorsionen i de quina manera. Per tant, són uns teus també macats amb unes conjuntures especials. I en aquest sentit també esmentar que hi ha trasbàs de vot de Comuns a Esquerra Republicana, no? Uh-huh. Això també deu ser un punt d'efecte rufiant, no?
0: Segurament. És que ara que parlàvem de lideratges, jo crec que una de les claus del CEO és el lideratge de Gabriel Rufián, que no només apareix com a segon candidat preferit a la presidència d'Espanya, que això a mi em sembla sorprenent, en certa manera. Que Gabriel Rufián és molt conegut, ho sabem, pels vídeos, per les intervencions al Congrés.
1: Inquietant, em sembla.
0: Jo aquí no m'hi fico, però em sembla sorprenent que a resposta lliure, és a dir, a l'enquesta et pregunten per tu qui podria ser el president del govern espanyol, es digui Gabriel Rufián, a mi em sorprèn, sincerament. Però és que en el cas de Catalunya, que Gabriel Rufián no té previst, en principi, presentar-se a la Generalitat de Catalunya.
2: En principi i en final.
0: En principi i en final.
2: En principi, com volem dir, no hi ha alguna opció.
0: En principi i en final. Està per sobre d'Oriol Junqueras, també, com a possible candidat o preferit a la presidència de la Generalitat. Però és que si mirem a les dades per partit, crec que és el 20% dels votants d'Esquerra prefereix Gabriel Rufián i el 19% a Oriol Junqueras. És molt ajustat, és, no és significatiu, jo crec, però sí que indica doncs, que Gabriel Rufián aquesta enquesta li haurà agradat.
9: El que és evident és que comença, crec que hi ha una certa sensació d'inflexió, no? És a dir, Salvador Illa ha aconseguit aprovar pressupostos, el dia 16, el dijous vinent, Si Déu vol, o més que res, si el TJUE vol, s'aprovarà la llei de l'amnistia i, per tant, s'esclareix aquest nus, no?, que continua lligant una mica el concepte i l'essència de Junts. És a dir, han de passar coses. I venen dos anys, jo crec que d'alta intensitat, del voltatge polític, que més el país necessita.
0: I han de passar coses, i Junts jo crec que ha de prendre decisions. És a dir, el lideratge de Carles Puigdemont jo crec que també dona pel que dona, és a dir, els ha aguantat fins ara, perquè Junts s'explica amb molta part pel lideratge de Carles Puigdemont, però el moment del país, el seu moment personal, el desgast, jo crec que implica unes decisions dures, que evidentment s'ha d'aplicar l'amnistia de Puigdemont de poder tornar en llibertat a Catalunya, però a partir d'aquí decidir quin és... Què vol ser Junts, també? Si vol ser, com deies, totalment un partit sistèmic, com havia sigut potser Convergència, o vol ser aquest partit que es veu molt al Congrés, inestable, que no se sap ben bé què farà...
9: Erràtic, sí, sí.
0: Que, sí, erràtic, o que no saps què votarà fins al moment en què ho vota. En una banda o una altra, no dic que hagin de donar suport per sempre a Pedro Sánchez, no estic dient això, però sí que depèn d'una decisió de què vol ser i cap on vol anar.
2: Una cosa més sobre el seu. Demana per el suport a la independència, és una pregunta que es fa també periòdicament. Continua guanyant en contra amb un 51%, però a favor un 45%. Es recuperen 6 punts respecte a l'últim baròmetre, perquè estaven al 39 i ara puja fins al 45, mentre que el no a la independència baixa del 53 al 51. Vull dir que aquí l'independentisme, diguem-ne, que té un repunt.
9: Lligat probablement al repunt també d'Aliança Catalana, no? Perquè al final va bastant en el mateix...
2: Tot i amb això, hi ha un 50% dels votants d'Aliança Catalana que diuen que no són independentistes. 50%.
1: És que el fet hi és, perquè això és, o sigui, els independentistes no desapareixen. Potser es queden a casa, però una persona que és independentista ho som i ho sé, i ja està. El que passa que no hi ha la canalització, no hi ha la fórmula, no hi ha la manera, i aquest punt continuarà sent-hi, i aquest malestar continuarà sent-hi, mentre tant no s'entengui des de l'Estat espanyol que necessitem una sèrie d'actuacions a Catalunya perquè això es pugui comportar, si és que volen comportar-nos. Però, per exemple, ara ens trobem una cosa molt d'així, que és la selecció espanyola. Uns quants que volen que, per exemple, jo, que ja pleguin perquè no es lesionin i tornin cap a casa els nostres.
0: I descansin per la Lliga.
1: I descansin per la Lliga i guanyar la Copa d'Europa. I n'hi ha una altra gent que no va amb la selecció espanyola perquè està carregada de barcelonistes. Per tant, aquí hi ha una cosa, que aquest país és raro, l'Estat, no? Per tant, aquí hi ha un fet que s'ha de solucionar, i l'independentisme no s'acaba, ni s'apaivaga, això hi és, sempre hi serà, fins que no se solucioni. I l'última cosa que volia dir... ja l'he dit, el del trasbàs de vot, ja l'he dit, ja està.
2: L'última cosa ja l'havies dit.
0: Bé, sobre l'independentisme, a mi em sembla rellevant la tendència que hi pugui haver, que hi hagi aquest repunt, però ho contrasto amb una altra dada, que és quan preguntes pels problemes dels ciutadans, les relacions entre Catalunya i Espanya estan a l'últim lloc. És a dir, que els independentistes no desapareixen, però el debat públic, el problema en el debat públic sí que està ara mateix...
1: Perquè no hi ha canal.
0: Exacte.
2: Apareix l'habitatge, la seguretat...
1: Els principals partits independentistes sembla que no puguin anar a fer ni un cafè amb llet.
9: I jo em pregunto fins a quin punt aquesta pregunta sobre l'independentisme en realitat actua com a, no la pregunta, però la resposta, com a catalitzador del malestar, no? És a dir, en quantes ocasions el malestar que et pugui provocar un eventual problema de corrupció, un eventual problema, acabes traduint... És a dir, jo no tinc tan clar aquest plantejament de la Lourdes, de que l'independentista ha nascut i mor independentista, i segur que hi ha una base molt potent amb aquest perfil, però crec que en alguna mesura determinats extrems, i penso també en l'extrema dreta, el que fan és respondre a un malestar personal, i aquest malestar personal s'ha de respondre no tant des de l'extrem, sinó precisament des del centre, no? Des de la política sistèmica.
1: Jo no dic tant que neixi, jo dic que es fa.
9: És a dir, o es manifesta, no?
1: O sigui, jo crec que independentista en pots fer, no és de naixement. O sigui, és el desencís, és el veure que això no hi ha solució. Per això no em refereixo a independentistes de pebre. Jo no dono carnets d'això, no se n'haurien de donar, no?
2: Sobre la relació sobre la pregunta, quina relació es vol amb Espanya, un 36% vol dir un estat independent, un 30% una comunitat autònoma dins d'Espanya, un 22% un estat dins d'una Espanya federal i un 7% ser una regió dins d'Espanya? Aquests són els percentatges d'aquesta pregunta del CEO. Bé, en tot cas, insistim, és una fotografia d'ara, del moment, com que no hi ha eleccions catalanes en l'horitzó, veurem com evoluciona tot aquest sentiment i aquestes tendències des d'ara i fins que hi hagi eleccions. Una última cosa, abans de les 4... Podríem dir que és la cançó de l'enfadós, perquè la conclusió seria que el català, la llengua, segueix en estat d'emergència, però té futur. La Plataforma per la Llengua ha fet un informe en què s'evidencia que l'ús del català ha caigut per sota del 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona i que menys del 20% dels catalanoparlants manté la llengua quan el seu interlocutor és castellanoparlant o parla qualsevol altra llengua. I, a més, aquesta tendència s'accentua entre la gent més jove. Per tot això, la Plataforma per la Llengua demana a les administracions un pla de xoc que inclogui un requisit lingüístic estricte per accedir a la funció pública, especialment a la sanitat o la judicatura, i que s'apliquin sancions als comerços que incompleixen els drets lingüístics dels consumidors, per exemple, que no t'atenguin en català. I, sobretot, demana als catalanoparlants que no renunciïn a la llengua. Òscar Escudé és el president de la Plataforma per la Llengua.
16: Fins ara hem pintat un panorama molt negre. No estem per tirar coets ni de lluny. Però també cal que quedi clar que no estem en una situació desesperada. No està tot perdut, és reversible, no hem passat cap punt de no retorn. Per tant, als ciutadans és important que siguem votants i consumidors lingüísticament responsables. Catalanoparlants, iniciem sempre les converses en català i mantinguem la llengua.
2: Doncs no sé si hi ha un intent de Plataforma per la Llengua de ser menys catastrofista, podríem dir, però és veritat que tots els informes van dient que la situació és molt delicada, aquest també, que la situació és d'emergència, tot i que insisteixen que encara hi ha futur, que no hi ha un punt de no retorn i que, per tant, una part de la responsabilitat és pels parlants, però jo sempre insisteixo en una part, perquè posar tota la responsabilitat en el parlant també em sembla un punt injust.
0: Són els dos elements combinats. Jo crec que al final l'administració ha de fer la seva feina, que és garantir que la llei s'aplica i que els drets lingüístics es respecten, i si per això cal doncs, aplicar sancions, s'han d'aplicar i s'han d'executar, diguéssim. D'altra banda, també posar requisits lingüístics per accedir a la funció pública em sembla una bona decisió. Aquests dies veiem que s'havia ajornat una vegada més el requisit del C2 de català entre els docents. Bé, quan et diuen no, és que llavors no hi hauran mestres per substituir les baixes, doncs bueno, contra aquest argument poca cosa es pot dir, però vaja, és que s'ha de fer, és a dir, hi ha dades de l'última enquesta d'usos lingüístics, no aquesta, l'anterior, que apuntaven que la llengua habitual a les classes no és en general el català, o sigui que la immersió no s'aplica del tot i sobretot en determinades zones del país. D'una banda això, l'administració ha de fer la seva feina i ha de fer complir la llei, però de l'altra també els catalans, els catalanoparlants sobretot, han de mantenir la llengua, perquè hi ha dades que ha fet públiques Plataforma per la Llengua, no sé si en aquest informe d'avui, però sí en altres ocasions, que la immensa majoria de gent que viu a Catalunya com a mínim entén el català. Per tant, si tu d'entrada li parles en català, és molt probable que t'entengui. I si hi ha una minoria que no t'entén, doncs evidentment aquí som bilingües, per tant pots canviar al castellà i no hi ha cap problema. Però d'entrada jo crec que s'ha de donar l'oportunitat que aquesta persona t'entengui en català, perquè a més moltes vegades hi ha un component fins i tot racista de dir que aquesta persona em sembla que podria ser que no fos allò català de soc arrel, li parlo en castellà. Sí. Home, no, parla-li en català, sí, perquè és molt probablement que hagi nascut aquí.
1: I el tema del missatge dels mestres va ser una notícia molt mal rebuda, o molt mal emesa, o molt mal comunicada, deixa-m'ho dir així, perquè, clar, el que vam arribar quan escoltes la ràdio és es dispensa el requisit del C2 del català pels mestres. Ostres, si l'escola, que és un baluar, un reducte, on en principi s'hauria d'aplicar la immersió lingüística, si els mestres no tenen el C2, malament anem. Després sí que es va dir que es faria que els l'assolissin en un període determinat de temps, però s'hagués hagut d'explicar la notícia tota seguida, no? Perquè i entenc que els mestres que surten de magisteri i altres formacions que acaben a la docència haurien d'acabar amb un C2 de català d'entrada, vull dir, justificat, no? I pel tema dels parlants, els parlants som els primers actors, sens dubte. Una llengua no es mora si la parles i la vius i l'escrius i la sents i l'evidencies, no? Ara bé, l'administració també té el seu paper i, per exemple, en l'àmbit que és el que ens afecta al Marc i a mi més directament, no és de rebut que no hi hagi ni tan sols bons traductors de català als jutjats. És a dir, per mi és una barbaritat que no s'exigeixi el requisit de saber català, perquè jo sóc de les que pensa que quan on va el metge ha de poder explicar què li passa amb la seva llengua, perquè és la seva llengua, i quan un va defensar-se d'un greuge ha de poder-ho fer amb la seva llengua, perquè transmet molt millor. Però si això encara no pot ser, almenys que els traductors siguin persones que tradueixin com Déu mana.
2: Un minut, Marc.
9: No, jo comparteixo, evidentment, el diagnòstic i parteixo de la premissa de que la llengua és patrimoni cultural i que el patrimoni s'ha de cuidar, no? Perquè si no es malmet, és a dir, no podem confiar en la bonomia ni podem pensar que això funcionarà, no? Que el català s'imposarà. És evident que hi ha processos de dividatge en el llenguatge, en llengua anglesa, en llengua castellana, en llengua... i que és fonamental mantenir una actitud activa i reflexiva per tal de que aquest patrimoni no es malmeti.
2: Bé, doncs en tot cas aquest informe que ha fet la Plataforma per la Llengua, que diu que la situació és delicada, és extrema, però que no està tot perdut i que encara hi ha esperança. Ara posa una responsabilitat en les administracions, exigeixen un pla de xoc i a més de manera urgent, i també una part de responsabilitat en aquest gairebé el 80% de catalanoparlants que quan veuen o inicien una conversa canvien al castellà. És a dir, pràcticament el 80. Per tant, són 20% els que mantenen el català. Bernat Surroca, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A reveure.
9: Gràcies.
2: Queden, 45 segons per arribar a les 4, 45 segons per sentir el butlletí horari amb les notícies més destacades a aquesta hora, i després la tarda de Catalunya Ràdio amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell, o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.
17: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'aspira a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada. I depèn de tu, que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Fes-te voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Manel Elias. El sistema d'emergències mèdiques, el SEM, ha atès 230 persones amb afectacions relacionades amb la calor des de l'inici de l'alerta per altes temperatures des de diumenge passat. Del total de casos, en un 58%, s'ha activat una ambulància i el trasllat a un centre hospitalari. El 42% restant s'han resolt a través del servei 061 Salut Respon sense necessitat de desplaçament. Pel que fa a les temperatures, ahir es van registrar valors excepcionals. Vinebre, a la Ribera d'Ebre, va arribar als 44,1 graus, la temperatura més alta mai mesurada al municipi. A Barcelona, l'Observatori Fabra va marcar 40,9 graus, la màxima registrada en més d'un segle de dades. A més, diversos municipis de les Terres de l'Ebre, el Priorat i l'Alt Empordà, van superar els 42 graus durant aquesta onada de calor. Més notícies, Txell Vallespí.
2: Els bombers continuen treballant per controlar 6 incendis forestals que des d'ahir ja estan estabilitzats. Són dies, doncs, de molta feina i hi ha hagut alguns cops de calor entre els efectius que treballen amb temperatures de més de 40 graus. Tot i que no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat de focs obliga a prioritzar recursos per evitar col·lapsar. Ho ha explicat Oriol Corbella, que és inspector dels bombers.
3: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia. I el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
2: Sobre el terreny, per exemple, una trentena de dotacions de bombers treballant en l'incendi forestal d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. Una quinzena de mitjans terrestres també treballen per controlar el foc de Navarcles, al Bages, que ha afectat una cinquantena d'hectàrees.
1: I han enxampat un conductor que circulava a 189 km per hora per la C14, a Coll de Nargó, a l'Alt Urgell. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
4: Els Mossos van enxampar el conductor de 30 anys ahir al matí en un control de velocitat a la carretera C14 dins del terme municipal de Coll de Nargó. Pels vols de les 11, el radar va detectar un cotxe que anava a 189 km per hora, és a dir, a més del doble del límit de la carretera, que és de 90. Els Mossos van aturar-lo i el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat del trànsit, perquè la velocitat a què anava és punible penalment. Ara s'haurà de presentar davant del jutjat d'instrucció de la Seu d'Urgell. És el segon conductor que enxampen a una velocitat semblant en aquest tram en pocs mesos. El mes de maig, un motorista va ser denunciat per circular 202 km per hora al municipi de Ribera d'Urgellet. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, La Seu d'Urgell.
2: Regal polèmic i insòlid per posar punt final a la cimera de l'OTAN. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha obsequiat tots els líders assistents amb un revòlver gomussai personalitzat i amb 6 bales de munició. És la particular forma d'agraïment a la resta de líders d'Erdogan i un intent de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca. Un regal, però, que, a més, ha generat certa sorpresa, ha provocat mal de caps a bona part dels líders perquè l'arma és funcional i ha obligat a activar protocols de seguretat i tràmits duaners. Alguns líders s'han optat per deixar-les a les ambaixades, donar-les a museus militars o bé les han entregat a la policia de l'aeroport.
1: Tot a punt a Tàrrega per començar avui la 28a edició del Festival Pau Paterres, per on passaran grans noms de la música en català com Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, The Tallets o La Pegatina, entre d'altres, Lleida, Júlia Albacar.
5: Bona tarda. És una edició especial del certamen després que l'any passat en perillés la continuïtat per un temporal de pluja i vent que va obligar a suspendre l'última jornada del festival i va comportar fortes pèrdues econòmiques. Des de l'organització estan agraïts amb la resposta del públic. Eva Balcells és membre de l'associació Pau Paterres.
6: Després del temporal de l'any passat vam quedar tots molt tocats, no només a nivell de pressupostari, sinó també a nivell d'ànims, però sí que vam rebre molt suport de part del públic i això ens ha anat ajudant a refer i recuperar els ànims.
5: Esta edició tindrà un dia menys, però amb un cartell de luxe, amb Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts, The Tallets, La Pegatina, Malifeta o Els Beta, grup infantil del Super 3. I este vespre, inauguració amb la Balkan Paradise Orchestra. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
1: Esport, Joan Fitó.
7: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, pel seu traspàs. El jugador ja ho ha comunicat al club, li ha dit que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara el Barça i el Borussia Dortmund han d'acabar de tancar les condicions del traspàs. El Tour de França, a punt d'acabar la sisena etapa, la primera d'alta muntanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Bona tarda, poc més de 5 quilòmetres per Tadej Pogacar per arribar al final de l'etapa per coronar Gavarnie. Marxa en solitari, atacat a 5 quilòmetres del Tour Malet, i ara mateix li treu més de 2 minuts a Jonas Vingegaard. A 2:40 hi ha un grupet amb la resta d'homes importants: Evenepoel, Del Toro, Ayuso, Sexas, Lipovic, Lenny Martínez, Schiomose i Sepp Kuss. Pogacar, per tant, sentenciant pràcticament tot just a la sisena etapa aquest Tour de França, 5 quilòmetres per al final. L'eslové líder en solitari en 2 minuts respecte a Vingegaard.
7: I avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Qui passi ronda jugarà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica de demà.
0: Fins aquí les notícies.
9: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Can Gent està a Cullera dimarts 21 de juliol, la conferència amb el nom La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en algun dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i acabarà aproximadament a 8:45 de la nit a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673-69-27-55. Pel que fa a medi ambient, l'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència, mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. I pel que fa a societat, Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major 2026 de Sant Just. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestar, en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística a Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament amb Marta Balada, del Carrau Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara.

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i ara comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi. Doncs ja hem arribat al dijous, ja hem arribat a puntet d'acabar la setmana. Ens queda, doncs això, dijous i divendres, per tant, ens queda res per arribar a aquest cap de setmana tan especial, clar que sí. Esperem que la calor ens doni una petita treva, escolta, perquè això ja és asfixiant. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari. Començarem, com sempre, amb el zoom informatiu, on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia. I a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb Sense filtres, amb l'Ariadna Cruz. Seguidament, La vida és joc, amb el Ricard Garcia. I posarem fi amb Foodcat, amb el Víctor Cortinas. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom Informatiu.

El nou baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió confirma importants moviments en el panorama polític català. Segons l'estudi, el PSC de Salvador Illa continuaria sent la força més votada i guanyaria unes hipotètiques eleccions amb entre 36 i 38 diputats, tot i perdre suport respecte als últims comicis. Esquerra Republicana, en canvi, surt reforçada i es posiciona com la segona força amb entre 24 i 26 diputats. Segons l'enquesta, els republicans recuperen votants del PSC, de Junts i fins i tot d'Aliança Catalana. La principal novetat, però, és la consolidació d'Aliança Catalana i el seu sorpasso a Junts. El partit de Sílvia Orriols podria passar de només dos escons a una forquilla d'entre 23 i 25 diputats, disputant-se la segona força amb els republicans. Junts, en canvi, cauria fins als 16 o 18 escons, perdent pràcticament la meitat de la seva representació actual. Pel que fa a la dreta espanyolista, Vox continuaria creixent fins als 12 o 13 escons, mentre que el PP retrocediria lleugerament i empataria amb la formació d'Ignacio Garriga. Els comuns i la CUP tancarien la cambra amb entre 4 i 5 diputats cadascun. En clau de lideratge, Salvador Illa continua sent el candidat preferit per presidir la Generalitat, però destaca l'ascens de Sílvia Orriols, que ja apareix com la segona figura més citada. També sobresurt Gabriel Rufián, que es consolida com un dels polítics més populars de Catalunya. Catalunya viu una jornada marcada pels incendis forestals en plena onada de calor extrema. Els bombers treballen ara per controlar 6 focs que ja estan estabilitzats, però alerten que la situació continua sent molt delicada per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent de marinada previst per les pròximes hores. Durant el moment més crític del dia, més de 16.000 persones han arribat a estar confinades pels incendis de Gavà, Navarcles, el Pla de Manlleu i altres punts del territori. Tot i això, la majoria dels confinaments ja s'han aixecat i els focs no han experimentat grans creixements durant la nit. Els incendis més importants han estat els de Gavà, on unes 6.000 persones van haver de quedar confinades i on l'origen podria estar relacionat amb material pirotècnic. També el de Navarcles, al Bages, que va afectar una trentena d'hectàrees i va obligar a confinar unes 9.000 persones, i el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, que ha cremat prop de 70 hectàrees i ha provocat nous confinaments aquest matí per una revifalla. A més, durant la nit també s'ha estabilitzat l'incendi de Guimerà a l'Urgell, mentre que els equips continuen vigilant el perímetre dels focs de les Gavarres, l'Anoia i Sant Manat. Els bombers han reforçat dispositius, han doblat torns i mantenen tots els parcs de voluntaris operatius. Les autoritats demanen màxima prudència perquè el risc d'incendi continua sent molt elevat i la calor extrema es mantindrà durant els pròxims dies. La Fiscalia ha demanat l'absolució de la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, en el judici que la investiga per presumptes delictes relacionats amb la seva activitat a la Universitat Complutense. En un escrit de 26 pàgines, el Ministeri Públic conclou que no s'ha trobat cap infracció penal. Segons la Fiscalia, ni Begoña Gómez ni la seva assessora, Cristina Álvarez, ni tampoc l'empresari Juan Carlos Barrabés van obtenir cap benefici econòmic directe o indirecte de la càtedra impartida, ni tampoc van pressionar empreses perquè hi participessin o la patrocinessin. També defensa que les gestions puntuals fetes per l'assessora Cristina Álvarez formen part de les funcions habituals del seu càrrec de suport a l'esposa del president del govern. Per tot plegat, la Fiscalia considera que no existeixen indicis suficients per sostenir les acusacions i sol·licitar la lliure absolució dels tres investigats abans de l'inici del judici. La UCO de la Guàrdia Civil ha enviat un nou informe a l'Audiència Nacional en què implica a Juan Manuel Serrano,
expresident de Correus i antic cap de gabinet de Pedro Sánchez al PSOE, en la presumpta trama investigada per intentar influir o desestabilitzar procediments judicials que afectaven el Partit Socialista i el govern espanyol. Segons l'UCO, Serrano hauria mantingut una relació estreta amb l'exmilitant socialista Leire Díez i hauria facilitat la seva incorporació a Correus en càrrecs de responsabilitat. Els investigadors consideren que aquesta xarxa va aprofitar posicions dintre de l'administració pública per obtenir beneficis i defensar interessos polítics molt concrets. A més, la Guàrdia Civil sosté que hi ha indicis d'una participació destacada de Serrano tant en les presumptes irregularitats de Correus com en les maniobres destinades a protegir membres del PSOE i del govern. Per ara, Serrano no està imputat, però el jutge Santiago Pedraz estudia la nova documentació aportada per la UCO per determinar si amplia les responsabilitats penals dins de la investigació.

Donald Trump ha tornat a sorprendre avui amb un nou canvi de discurs respecte a Espanya. Després de les dures crítiques que va llançar ahir contra el govern durant la cimera de l'OTAN a Ankara, a Turquia, el president nord-americà ha assegurat ara que Espanya s'ha redimit completament després d'acceptar una important petició de pagament relacionada amb l'Aliança Atlàntica. En declaracions fetes durant el vol de tornada als Estats Units, Donald Trump ha elogiat l'actitud espanyola i ha afirmat que Madrid està sent molt generós. Tot i això, no ha concretat a quina petició es referia exactament. Les seves paraules contrasten amb les declaracions de les últimes hores, quan havia acusat Espanya de ser un mal aliat i havia arribat a amenaçar amb limitar les relacions comercials. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha revelat que va mantenir una conversa cordial amb Donald Trump durant la cimera, en què, a més, van parlar de futbol i golf. Sánchez ha defensat que les relacions amb Espanya i els Estats Units continuen sent positives. Així, després d'una jornada marcada per la tensió diplomàtica, les declaracions de Donald Trump apunten ara cap a una certa distensió, tot i que encara hi ha incògnites sobre què ha motivat exactament aquest canvi de to. I avui ha mort als 75 anys Bonnie Tyler, la cantant anglesa famosa per la seva inconfusible veu trencada, ha mort a la seva residència de Faro, a Portugal, a causa de complicacions intestinals després d'una operació d'urgència. Tyler va assolir l'èxit mundial amb himnes dels anys 80 com Total Eclipse of the Heart i Holding Out for a Hero, cançons que van marcar tota una generació. L'artista continuava activa i preparava una gira per celebrar els 50 anys del seu primer gran èxit, Lost in France. Amb una trajectòria de mig segle damunt dels escenaris, Bonnie Tyler deixa un llegat musical que forma part de la història del pop i del rock internacional. I ara, la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals. Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. La pedagoga i impulsora del Carrau Blau donarà el tret de sortida a la Festa Major amb el seu pregó, que es celebrarà el dimecres 29 de juliol a les 8 de la tarda des del balcó de Can Ginestar. Control de plagues a l'estiu. La prevenció, clau per evitar-ne la proliferació. La campanya recorda les principals mesures per reduir la presència de mosquits i paneroles i reforça la vigilància davant l'augment de les temperatures i les pluges. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

I avui arrenquen els quarts de final del Mundial amb un gran duel. França i el Marroc es veuran les cares a les 10 de la nit en un autèntic partidàs. La selecció francesa arriba com una de les grans favorites al títol després d'una trajectòria molt sòlida, mentre que el Marroc es continua consolidant com una de les millors seleccions del món. El partit té un últim precedent molt recent. En l'últim Mundial, totes dues es van enfrontar a les semifinals, on els francesos van vèncer per 2-0. Els lleons de l'Atlas arriben amb ganes de revenja i la il·lusió de continuar fent història. El Barça treballa en el fitxatge de Karim Adeyemi. Segons diverses informacions, l'extrem alemany del Borussia Dortmund ja hauria arribat a un acord amb el club blaugrana i hauria comunicat al seu equip que la seva prioritat ara és jugar al Camp Nou. Ara, però, falta l'aspecte més complicat, l'acord entre clubs. El Dortmund, en principi, demana prop de 40 milions d'euros pel jugador, que acaba contracte el 2027 i ja ha comunicat que no té cap intenció de renovar. Adeyemi, de 24 anys, és una petició de Hansi Flick i destaca per la seva velocitat, desequilibri i capacitat per jugar a diverses posicions de l'atac.

La selecció espanyola sub-19 jugarà la final de l'Europeu després de superar amb autoritat Croàcia per 3-0 a les semifinals. Xavi Espart, Salinas i Diallo van ser els autors dels gols d'una roja que continua mostrant un gran nivell. L'equip de Paco Gallardo encara no ha encaixat cap gol en tot el torneig i confirma la seva candidatura al títol. Espanya disputarà la final aquest dissabte a les 8 del vespre contra Alemanya. I acaba de finalitzar l'etapa número 6 del Tour de França, marcada per l'ascens i el descens al Tourmalet, un dels grans pics d'aquesta etapa ciclista. Tadej Pogacar ha guanyat l'etapa, traient 2 minuts 42 segons a Jonas Vingegaard, el seu principal rival, pel mallot groc, una altra exhibició del ciclista eslové. I ara sí, presentem la cançó del dia.

arrosseguem. El tema ens parla de l'amor més pur i desinteressat, d'aquell amor que no espera res a canvi, que acompanya, protegeix i perdura per sempre. Una peça carregada d'emoció que ens recorda que les persones que més ens transformen són aquelles que ens ensenyen què significa estimar de debò. Darrere d'aquesta cançó hi trobem un dels cantautors més estimats de la música en castellà. Amb una trajectòria de més de 2 dècades, s'ha convertit en un artista intergeneracional que connecta molt fàcilment amb qui l'escolta. Les seves lletres acostumen a parlar de l'amor, de les ferides, de les segones oportunitats i de tot allò que simplement ens fa humans. Com sempre, us deixo 3 pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2025 i forma part de l'últim àlbum del cantant. L'artista és d'Hospitalet de Llobregat, com jo, i el tema sorgeix d'una nana que li cantava a la seva filla. Què? Com ho tenim això? Doncs va, avui dediquem Te juro que no hay un segundo que no piense en ti, de Antonio Orozco, a la meva mare. Felicitats, vinga!

Doncs una cançó preciosa d'un artista espectacular. Mama, gaudeix molt del teu dia i després del programa, evidentment, ho celebrem plegats. Però va, ara sí, comencem amb l'efemèride del dia. Avui, 9 de juliol, es commemora el Dia Internacional de la Destrucció d'Armes de Foc, una efemèride que no reflecteix la realitat del món actual. Les guerres continuen existint, de fet, cada cop sembla haver-hi més, i cada dia es fabriquen, es venen i s'utilitzen milers d'armes. Però, precisament per això, aquesta jornada contenia tenint sentit, perquè com a societat hem d'aspirar a un món sense armes. Les armes tenen una finalitat molt concreta: fer mal, ferir o matar. I encara que sovint es presentin com a eines de defensa o de seguretat, la realitat és que darrere de cada guerra o conflicte hi ha persones que pateixen les conseqüències, famílies que ho perden tot, ciutats destruïdes, persones desplaçades i vides que mai no tornaran a ser les mateixes. Quan observem els grans conflictes de la història, sovint ens fixem en els líders, en les estratègies militars o en els moviments geopolítics. Però els qui realment paguen el preu de les guerres sempre són els mateixos, la població civil, els innocents i les persones que no tenen res a veure amb la guerra. I és molt important recordar que els conflictes armats no porten res de positiu. Porten destrucció, dolor, por i desesperació. I sovint, aquells que prenen les decisions es troben molt lluny de les conseqüències directes dels seus actes. I en aquest punt hem de parlar del gran elefant de l'habitació, la poderosa indústria armamentística. Un sector que mou milers de milions d'euros cada any i que continua creixent en molts països. Hem de preguntar-nos quin paper juguen els interessos econòmics en un context en què els conflictes continuen multiplicant-se, perquè quan una guerra esclata hi ha qui ho perd gairebé tot, però també hi ha qui incrementa els seus beneficis, els seus contractes i les seves vendes. I aquesta és una contradicció que com a societat n'hauríem de deixar de qüestionar-nos. Potser pensar en un món sense armes sembla una utopia, però hauria de ser un objectiu fonamental per al nostre planeta, perquè sense armes ens veuríem forçats a dialogar i a entendre'ns, sense haver de recórrer a una pistola. Avui parlem d'una idea, la de veure un món on els conflictes es resolguin amb diàleg i no amb violència, on les diferències no desemboquin en guerres i on la vida humana tingui sempre més valor que qualsevol interès econòmic, polític o territorial.

0: Bona tarda, Ariadna. Què tal? Com estàs?
1: Bona tarda, molt bé. I tu?
0: Et veig molt contenta últimament, no?
1: Sí, deixeu-me. Sí, perquè és estiu, la platja, tu també, no?
0: Sí, sí, jo també, sí. Jo també. Et veig una mica morena, però tampoc massa encara, eh?
1: Ja, fatal.
0: No estàs anant prou a la platja o què? O a la piscina?
1: És que jo sóc més... Ja, no gaire, he de dir. Mm. O sigui, m'agrada, però... És que, saps què? M'estic traient l'advance.
0: Què dius?
1: Sí.
0: O sigui, primer el carnet... Que, per cert, felicitats.
1: Gràcies.
0: I ara l'advance.
1: Sí.
0: Oh, molt bé. Això és, una, llavors, és una bona excusa per no anar a la platja.
1: Em treu temps. A veure, què
0: ara estàs quedant molt d'aplicada.
1: Però, dient, super, eh?
0: Estàs dient aquí, ostres, no, és que no tinc estiu perquè estic fent l'advance.
1: A veure, és online, eh? Vull dir, tampoc m'estic matant gaire.
0: Bueno, però ja
1: però
0: és,
1: em treu temps.
0: Home, clar que et treu temps. Tu ets més de platja o de piscina, però?
1: És que més de platja, perquè m'agrada més el concepte i tal, però jo no sóc de les que s'estan 4 hores a la platja, és que no puc.
0: No pots, eh?
1: I jo odio, o sigui, prendre el sol d'estar quan lagartija no puc.
0: A mi tampoc em passa,
1: jo
0: eh?
1: Jo sóc més d'estar a l'aigua...
0: Jo també, remulladet.
1: Exacte.
0: Sí, sí, jo també sóc d'anar un parell d'hores, 3, i ja cap a casa.
1: Sí, sí, ja està, ja tot
0: està,
1: fet, ja.
0: I s'ha acabat. Una mica d'aigua, una mica de sol...
1: I... Després a la piscina i ja després a casa.
0: Home, sí. Bueno, amb una manguera, no?, a casa.
1: Sí, bueno...
0: Manguerazo. Bueno, has de tenir espai, no?, també per fer això.
1: Exacte.
0: Però, bueno, va, no ens enrotllem més. Avui, de què em vens a parlar? Perquè alguna cosa m'has comentat i ja em posaràs en un compromís.
1: Sí, jo avui he pensat...
0: En putejar-me.
1: Exacte, dic, bueno, anem a posar en compromís al Jaume, que fa molt que tampoc passa això, no?, al final.
0: No fa tant, eh?
1: Sí, sí, de veritat que sí. Vale. I, bueno, avui... I també, a part de posar-te en un compromís, ens agrada a tots aquest tema. Parlar, comentar...
0: Sí, tafanejar...
1: Exacte, escoltar també què ha de dir la gent, no?
0: I per què he de parlar jo?
1: Home, perquè l'he fet jo. Tipo, ara mano jo.
0: Vale, sí, sí.
1: Vale, llavors, que us estaran preguntant de què parlarem. I avui parlarem sobre primeres cites.
0: Ai. Primeres cites.
1: Exacte.
0: Vale.
1: Tu n'has tingut moltes?
0: Ara que és moltes.
1: Doncs pues no sé,
0: normal, he tingut, ja està.
1: Vale.
0: No sé si són moltes o poques, normal.
1: Valoració?
0: Depèn. Depèn de què.
1: Sí, es podria dir que has tingut com cites com molt catastròfiques?
0: Una, només.
1: Una? Catastròfica, rotllo...
0: Sí, tampoc super mega malament, però sí, bastant malament. Una. I després, altres molt bé, i altres, bueno...
1: Sin més. Vale, bueno, molt bé, està molt bé, ja ho sabeu tots.
0: I tu has tingut moltes o no?
1: No.
0: Vale. Bueno, clar, que és moltes, no?
1: Clar que és moltes, jo moltes... No.
0: Però n'has tingut?
1: Suposo, home. Suposo que sí, sí, sí.
0: Vale.
1: Però és que és com... Bueno, sí, sí, deixem un que sí.
0: Vale. Perquè tu quan tens una primera cita, com t'ho prens? Estàs nerviosa en els moments previs?
1: Jo me cago viva.
0: Com un flan, eh?
1: Però molt heavy. Ho passo fatal, però fatal, eh?
0: Va, és una mica mutu, jo crec, eh? Tant el noi com la noia, o de fet, si són noi-noia o noi-noia...
1: Les dues persones estan
0: nerviosetes.
1: Però és que jo ho passo molt malament, eh?
0: Jo crec que sobretot el pitjor és el camí.
1: Uf, la nada cap allà és horrible.
0: La nada cap allà, i quan arribes tu abans i et quedes allà, bueno... Apareixerà, sí, apareixerà, però, ostres, aquests moments...
1: És criminal.
0: Sí, per això és una mica... Jo prefereixo... Bueno, prefereixo arribar i que estigui allà la persona.
1: Home, sí,
0: que no
1: també.
0: Em toquis parar. Arribar en temps, però que ella hagi vingut una miqueta més de temps, saps?
1: Jo he de dir que...
0: Que arriba i que estigui.
1: Sí, no, és el millor, és el millor.
0: Perquè si no et quedes allà fent voltes i dius... Ui.
1: Jo acostumo a arribar tard.
0: Molt malament. Red flag.
1: No és red flag.
0: Sí, és.
1: No, perquè després, jo què sé... No és red flag.
0: Bueno, vale, però red flag.
1: No, però a veure, tard vull dir... Si no, depèn de mi. Jo em pujo el bus a l'hora. Si el bus no col·labora o si les coses no col·laboren...
0: També pots sortir abans.
1: Ja, clar, i llavors arribo jo abans.
0: Bueno, clar. clar, tens raó, aquí tens raó. Molt bé, doncs, bueno, avui parlarem de primeres cites.
1: Sí.
0: Que, escolta, tu vas veure la gran cita de TV3?
1: No, m'ho vull veure.
0: Home, doncs t'agradaria, eh?
1: Ja m'encantaria, segur.
0: No sé per què no ho has vist.
1: Perquè m'estic veient la casa nostra, ara.
0: Bueno, però no té res a veure.
1: Ja, però bueno, jo no deia tantes coses.
0: Vale. I l'advance.
1: I l'advance. Vale. I fins ara el carnet. És que clar, s'ha d'entendre. Vale, pues avui parlarem de primeres cites, però he fet com un llistat de millors i pitjors llocs o plans a fer en primeres cites.
0: Vale.
1: Vale. Segons el meu punt de vista, que jo no he tingut, vull dir, dels que he dit, jo no he fet res d'això, però jo és...
0: Alguna segur que sí.
1: Bueno, però... Rollo, no és per experiència pròpia, sinó perquè jo considero que a mi no m'agradaria.
0: Ara farem i tu diràs llocs
1: sí,
0: i direm la nostra, no?
1: Exacte. Vale. Diràs tu la teva i
0: direm la nostra.
1: Tots l'escoltarem.
0: Direm la nostra.
1: Vale, però abans de dir els llocs, jo vull saber
0: a veure...
1: quin ha estat el millor lloc que hagi dit, buah, aquest lloc va ser la millor cita, però ja no amb la persona o com va anar la cita, sinó de lloc o de plan que vas fer, el millor i el pitjor. A veure si quadra amb el que jo diré.
0: Uau.
1: O si no, si vols, o sigui, pensa-ho i ho dius al final.
0: Independentment de la persona...
1: Sí, el plan.
0: El pla, vale.
1: Exacte. Si Ostres. Vols pensar-ho durant tot el programa, bueno, la secció, i després ho dius, també
0: sí,
1: serveix.
0: Sí, sí, sí. Comencem ara i així vaig fer memòria. Pensat.
1: Vale, perfecte. Doncs bé, comencem amb els millors llocs, vale?
0: Vale.
1: Per mi, bàsic, normal, chill, un bar, una cafeteria, un cafè, una cervesa...
0: Molt correcte.
1: Molt chill.
0: Molt correcte. És el pla fàcil.
1: Sí, sí,
0: no falla.
1: Sí. No falla.
0: Però a mi... Bueno, puc donar la meva opinió, no?
1: Sí, sí, clar.
0: A mi em falta, saps el que em falta? És bar o viceversa, però bar i passejada o passejada
1: sí.
0: i bar.
1: Exacte.
0: No es pot quedar només en bar.
1: No.
0: Perquè aquí estàs molt lluny l'un de l'altre.
1: He de dir que passejar també està en el top.
0: Vale, vale.
1: Però
0: vale.
1: Sí, anem a juntar-ho, rotllo passejar i després bar.
0: Clar, aquí també hi ha un dilema, perquè això ho he parlat amb gent, eh? Primer bar i després passejada o primer passejada i després bar? Bueno, he dit el mateix, no? Bueno, primer passejada i després bar o bar i passejada?
1: Jo crec...
0: Tu com a noia, què prefereixes?
1: Passejar i després bar.
0: És que jo també estic d'acord. Jo també estic d'acord. A mi em van dir que no.
1: Per què?
0: Van dir l'altre dia un amic, ho comentava amb un amic, no, jo prefereixo bar perquè començo a parlar i després passejada.
1: Sí, el mateix, realment. Vull dir...
0: No ho sé, no ho sé. Jo també crec que prefereixo primer passejada, però...
1: Sí, jo també, jo també.
0: Però potser és millor després.
1: Perquè
0: no?
1: Passejant és com que esteu els dos caminant, llavors tampoc cal...
0: No estan tens, no?
1: Exacte.
0: Clar, és que al principi no estan tens.
1: El bar el tens davant i dius, criatura.
0: Exacte, exacte. Per això, a mi també m'agrada més.
1: Sí, jo també en aquesta estic amb tu, la veritat.
0: Uh-huh.
1: Vale, després, un parc, money, vull dir... anar a fer al parc, a fer un pícnic, a passejar pel parc... Depèn del parc, també et dic. Vale. Perquè com et fiquis a Montjuïc...
0: Bueno, cruising, no?
1: Pots exacte.
0: Es pot trobar algú fent cruising.
1: Llavors, si no és tu plan, doncs pues bueno...
0: Parc Mont, a veure, em sembla guai tema passejada, com hem comentat. Inclús primera cita només amb passejada...
1: Ah, sí.
0: Pot estar bé, també. Una estoneta de banc, pot estar bé.
1: Sí. Però és millor si el banc és en un parc.
0: Parc Moni, clar. No, no,
1: clar,
0: no. A mig del carrer no, a mig del carrer no, per l'amor de Déu.
1: Jo he de dir que he vist... Saps? A veure, quan dues persones estan de primeres cites...
0: Es nota, no?
1: Es nota
0: ja
1: que
0: ho
1: flipes.
0: Has comentat, ja
1: sí,
0: ho has comentat.
1: Sí, jo ho he dit. I llavors tu vas caminant per, jo què sé, per qualsevol lloc i veus dos nens, dues nenes o dos criaturies allà.
0: Mm-hmm.
1: I la primera cita és com, amores...
0: Que se us nota, no?
1: És que, a part, se us nota, us veu tothom. És que jo, és que quina vergonya. No?
0: Clar, però... Park Money més pícnic, no et sembla una mica massa?
1: Sí, però hi ha gent que connecta amb ser massa al principi. Jo no, he de dir.
0: Clar, és que potser fer un pícnic a la primera em sembla una mica massa.
1: Jo he de dir que a mi aquestes coses de cites i tal em fan molt de latxe. Vull dir, ho passo malament. Sí, perquè...
0: Latxe.
1: Perquè jo ho veig en altra gent i dic, és que la gent ha d'estar pensant el mateix de mi.
0: Clar, sí,
1: i llavors, és com que a mi aquestes coses tan exagerades de pícnic o de tal, tira una mica cap enrere.
0: Jo crec que pícnic he fet alguna vegada molt puntual, però quan tenia nòvia.
1: Clar, sí.
0: No amb una cita.
1: Clar, sí, són vibres diferents.
0: Sí, sí, sí, sí. A mi, per primera cita, no m'agrada pícnic.
1: No, jo... No, connectes, eh?
0: No, és el meu estil.
1: Sí, és veritat que considero que en un banc estàs també molt bé.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Vull dir, ja si vols menjar alguna cosa, vés al bar.
0: Claro, claro. Sí.
1: Sí, és com que es poden solapar moltes coses.
0: Aquí després... vale, no ho estic veient, eh? Però és molt important. Primera cita, anar a menjar o no. Dinar, sopars...
1: No.
0: Directament, eh? Pa,
1: no.
0: Anar a dinar directament.
1: No, ni de conya.
0: No.
1: No.
0: Per què? Argumenta.
1: Perquè és millor un cafè. Sí, i si va malament...
0: Ja, tu has de menjar tot, no?
1: Clar, o sigui, si va malament, has d'estar allà dinar... No, no, ni de conya.
0: Ja, és jugar-se-la una mica, vols dir, no?
1: És jugar-se-la molt. Sí, sí.
0: Jo l'he fet, eh?
1: Primera, anar a dinar o a sopar. Valiente.
0: Sí. Però va anar bé.
1: Ah, bueno, pues ja està.
0: No, però clar, és veritat que si no t'encaixa res...
1: Exacte.
0: Dius, vaig pel primer pla i encara ja se m'està fent bola, no?
1: Oh, jo què sé, queda a les 7, preneu alguna cosa i si va bé, ja.
0: Aquesta és molt mítica, aquesta és molt mítica. La de quedar a les 7 és molt mítica.
1: Sí.
0: Fas la birreta i, escolta...
1: Si va bé, exacte. Si va bé, doncs pues bueno. Si va malament, doncs pues cap a casa.
0: Clar, les 9 te'n vas cap a casa i ja està.
1: És que, sí.
0: No, no, no. Molt bé, molt bé. Molt ben pensat.
1: Vale, seguim. Jo aquesta he de dir que no em sembla gens mala. Que és bolera, escape room, qualsevol cosa d'aquestes. Que és guai perquè coneixes la persona, però com des d'una altra perspectiva. Vull dir, tampoc t'has explicat. Sí, jo amb 10 anys, saps? Vull dir...
0: Em vaig caure, jo em vaig entrar al cap. Escape room, et diria que no.
1: No.
0: Em sembla una mica too much. No, escape room.
1: Jo crec que si ja, tipus, si ja coneixes a la persona, vull dir que no és primera cita de que no la coneixes i la coneixes allà. Sinó
0: clar,
1: que...
0: no, no, estem parlant d'això.
1: Ah, bueno, però és que hi ha molts tipus de primeres cites, vull dir... Pots conèixer la persona, però que us comenceu a agradar i tallar la primera cita...
0: Vale, com que us presenten, no?, dos amics o una cosa
1: sí,
0: així, no?
1: Sí, sí. O pots directament, jo què sé, o pel Tinder o de festa... Saps? Vull dir,
0: vale, vale.
1: I quedeu, això és diferent.
0: Sí, sí, evidentment, evidentment. Però igualment, a mi escape room és que, saps què? Mai he fet un escape room.
1: No?
0: És una de les grans coses, o sigui...
1: Va, que
0: tothom es queda, tothom es queda superloco, però és que mai he fet un.
1: Pues he de dir, mai m'han convidat a fer un. És molt guai.
0: Sí, sí, deu ser xulo, eh? Està una mica passat de moda, ara s'ha de dir.
1: No, home, no.
0: Sí, home, no. Una mica... Abans va tenir un auge.
1: Però és guai.
0: Sí, sí, ho he de fer, ho he de fer, ho he de fer. Mira, potser... És una bona excusa, no?
1: Sí.
0: Una primera cita en un escape room.
1: Sí, sí.
0: Però, en canvi, bolera m'agrada.
1: T'agrada?
0: Sí, sí, sí. No l'he fet mai, eh? Però crec que està prou bé. Pot ser interessant, divertit. És el que tu dius, és divertit, no? És una
1: sí,
0: manera
1: no, jo tampoc l'he fet mai, però...
0: T'has vist moltes pel·lis, Ariadna?
1: Jo moltes, moltíssimes, moltíssimes. Només veig pel·lis, jo. D'amor, clar. Aquestes idees les he tret amb amics i bé, veient pel·lis.
0: Molt bé, molt bé, ja està bé. Sí, va, escolta, una altra.
1: El Cosmo Caixa.
0: Em sembla bé.
1: El Cosmo Caixa.
0: Sí, sí, sí, em sembla bé. El Cosmo Caixa, però per primera cita, eh?
1: Sí. Sí, sí.
0: Vale, vale, vale. Cosmo Caixa, jo sé de gent que l'ha fet, eh?
1: Jo també, jo també.
0: Sé de gent que l'ha fet. És curiós, eh? També t'he de dir.
1: Sí.
0: Sí, sí, sí. Però jo no l'he fet de primera cita, eh? Jo l'he fet de, mira, et diria de segona o tercera cita.
1: Jo crec que pot estar bé. Vull dir, veus els animalets...
0: Sí, és curiós, és curiós.
1: És curiós. Bueno, però vull dir Cosmo Caixa, a veure, no posaré museu, perquè anar a veure quadros, doncs pues no.
0: Però Cosmo Caixa és més dinàmic.
1: Exacte, rotllo un museu que sigui més guai, saps? El de les il·lusions, sí, sí, sí, sí. Aquest, saps?
0: Sí, sí, sí. Pots estar, però és que han de tenir rius perquè sembla que tenim fans avui a la
1: sí,
0: ràdio.
1: Sí, estan els meus cosins aquí, que han
0: vingut. Ah, són els cosins?
1: Sí, sí,
0: ah,
1: sí.
0: Jo dic, qui són aquests?
1: Sí, que m'han acompanyat i és que els estic veient.
0: Però ja dic que entrin, no?
1: No, no, no, quina vergonya que s'escolta.
0: No, que poden entrar, digue-les que entrin.
1: Que no entrin.
0: Bueno, vale, pues,
1: deixa'ls allà fora, vale, passant calor.
0: Vale, vale. Pues, clar, és que a més estan passant molta calor, eh?
1: Molta.
0: Jo dic, qui són aquests? Vale, va, seguim amb les cites, va, que m'estic desvistant. Ah, mira, ara d'entren, eh?
1: Estan flipant.
0: Bueno, va.
1: Vale, després, uau, i el motiu...
0: Digue-los que no es posin allà, perquè moriran de calor, eh?
1: Bueno, que s'aguantin.
0: Sí, vale.
1: I el motiu pel qual he tingut aquesta idea és perquè jo hi vaig anar amb les meves amigues. Saps el mirador aquest de Montjuïc, que hi ha un bar? Que sí. Són les piscines de polseres vermelles.
0: Ah, sí, sí, sí.
1: Vale, doncs pues vaig anar allà. És un planazo.
0: Amb un noi, Ariadna?
1: No, vaig anar amb les meves amigues.
0: Ah, vale, vale.
1: Però vaig veure moltes pues, parelles.
0: Sí, sí, és molt de cita. És molt de cita. Jo no he anat mai, t'he de dir, però és molt de cita. Aquest amb les piscines, amb les vistes de Barcelona...
1: Sí, molt moni.
0: És xulo. Conec a gent que l'han portat allà per primeres cites.
1: Sí.
0: I gent propera,
1: És que és perfecte. És perfecte.
0: Jo, en canvi... Bueno, és que si ho dic ara...
1: Digues, digues, va.
0: No, no, no ho diré.
1: No, digues.
0: Que a mi m'agrada molt un mirador que n'hi ha al costat, que és el del Manac.
1: Ah, sí, ja sé quin és.
0: Aquell està molt bé, també.
1: Sí, sí, sí.
0: Has
1: anat, el freqüentes?
0: No, no, no. No l'he freqüentat molt, però escolta, algun cop sí que he fet una cita allà. I em sembla que està prou bé.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: A veure, el coneix bastanta gent. Tampoc estic descobrint res.
1: És que aquests miradors, és criminal,
0: Però et sembla bé o no?
1: El què?
0: Si un noi et diu, va, fem una passejada i anem al mirador aquell.
1: Ah, sí, és moni.
0: Vale, vale.
1: És planazo.
0: Sí, vale, no l'estic cagant, no?
1: No,
0: vale, vale,
1: per...
0: Vale. No, no ho sé, no ho sé, per saber.
1: No, és bon plan. Anar a un mirador sempre és bon plan. Però si hi ha conversa, si no...
0: Però compta amb els miradors, aquests de cotxe, potser no.
1: No.
0: Perquè això ja és agafar una temàtica guarra.
1: Sí. La temàtica que no estem anant nosaltres
0: no,
1: per aquí.
0: No,
1: avui.
0: No anem per aquí. Anem a una cosa més sensible.
1: Exacte. Mm-hmm. Més de conèixer la persona.
0: Exacte.
1: No som gent...
0: No, gens. No. Gent marrana, gent. Gens.
1: En fi. Ja per últim, jo considero que anar de compres, vull dir, a veure, tampoc aquí fer el canvi d'armari, però jo què sé, has d'anar a comprar un top, doncs pues va, acompanya'm i després anem a prendre alguna cosa, saps? Què opines?
0: Dudes, eh? Depèn, a veure, si és un top, un, acompanya'm i després anem a prendre alguna cosa.
1: No, clar, això sí, a veure, canvi d'armari no.
0: No, però canvi d'armari no, però jo a vegades he estat... Bueno, amb una exparella, que anàvem de compres i mare meva.
1: Però això no és primera cita.
0: No, ja, però vull
1: dir
0: que...
1: Ahir ja tens confiança, t'has d'aguantar, ja.
0: Clar, sí. Però si és anar, va, que m'he de comprar una peça de roba justa, m'acompanyes i després fem alguna cosa, em sembla bé.
1: Clar, això
0: sí. Em sembla bé.
1: I és guai perquè si és al principi, rotllo, primera cita al principi, pots parlar d'alguna cosa, tipus, si no hi ha conversa o estàs nerviós, tipus, pots parlar d'altra cosa, saps?
0: De la roba.
1: Exacte. Vull dir, és chill.
0: Vale. No, em sembla prou bé, la veritat.
1: És chill. Mm-hmm. Vale, doncs ja amb els millors llocs per mi, ja hem acabat.
0: Clar, perquè, un dubte, eh? Centre comercial en si, mm-hmm. Concepte centre comercial, bien o mal?
1: Complicat. Depèn. Bé, jo estic parlant com si jo aquí fos la
0: ja, bueno, però,
1: professional
0: però sí que,
1: de l'amor.
0: Però
1: no,
0: sí que tens els teus gustos, no?
1: Sí,
0: jo t'estic preguntant pels teus gustos.
1: Sí, no sé. Jo no sé com ho veig, la veritat.
0: Depèn, no? De tot depèn una mica.
1: Depèn, sí.
0: Molt bé, doncs escolta, ara sí, anem a agafar els pitjors llocs, anem a entrar aquí en polèmica.
1: Vale, el primer, el cine, no.
0: No. Completament descartat. Part... Sí, no ho feu mai, o sigui, és molt dolent això.
1: Tu ho has fet?
0: No.
1: A part, te ves el perfil, no.
0: No, és que a més, no parles.
1: Exacte.
0: Parles, dius, ai, sí, va, anem a veure la pel·lícula, entres, ja no parles fins a la sortida.
1: I de què parles de la peli? És que no.
0: No, és que molt mala. És molt dolenta.
1: Molt dolenta. Sí, jo tampoc vibro, he de dir.
0: No, però... I teatre?
1: És el mateix.
0: És el mateix, eh? No. Bueno, té un toc més... No sé. Més bohemi, no ho sé.
1: És el mateix. Tu ho has fet?
0: No, mai.
1: Ah, vale.
0: No.
1: No ho facis, eh?
0: Que no.
1: Vale.
0: Tranquil·la.
1: Vale, després, i aquesta és, em sembla horrible, anar a patinar sobre gel.
0: Tampoc em sembla tan horrible.
1: Vale, et caus. Te pegues la hòstia de tu vida.
0: Clar, però això és graciós. És molt graciós.
1: Però si no coneixes a la persona... I si et fas mal i vols plorar, ja, què fas?
0: Això és veritat.
1: Que no.
0: Pot ser per una segona o tercera cita, no?
1: Sí, o quarta o cinquena.
0: Vale. Però és molt maco, no? I és com divertit. És com una mica la bolera, però...
1: Sí, però... Caete tu.
0: Ja, això és veritat. Tu saps patinar sobre gel o no?
1: Jo no sé.
0: No, cauries.
1: Però molt. I a sobre jo soc de les que... De les que m'intento no caure i com intento no caure...
0: Ui, és pitjor.
1: Caic pitjor.
0: Sí.
1: És criminal.
0: Doncs a mi em passa que jo em pensava que era molt dolent, però sóc bo, eh?
1: Sí.
0: T'ho juro.
1: I t'ho ha dit?
0: No, ho he fet. Ho he practicat.
1: Ah, has anat a primera cita per anar sobre gel.
0: No. M'estàs tergiversant les meves paraules. He anat a pistes de gel pensant-me que era superdolent, perquè jo sóc bastant descoordinat.
1: I resulta que no.
0: Però no, vaig anar i dic, hòstia, però si se'm dona bé. Per una cosa que se'm dona bé així ràpid,
1: pues
0: impressionant.
1: Ja Sí. Apunta't al Barça.
0: No. Tranquil·la, no m'apuntaré al Barça.
1: Estàs bé, no?
0: Sí, estic bé.
1: Vale, després seguim per el camí. Van a fer una ruta de senderismo. No.
0: No,
1: home. Com t'has de... O anar a fer esport. No.
0: Hi ha molta gent que la fa, eh?
1: Però com... A veure, com la primera cita amb una persona has de ser que et vegi suant...
0: Ja, això és veritat.
1: Anar a fer una ruta al sol. Que
0: anar
1: no,
0: en
1: que
0: patina,
1: no.
0: Ja.
1: Que no.
0: Doncs t'he de confessar...
1: Tu l'has fet.
0: Vaig estar a punt, eh? Però al final vam dir que no.
1: Molt bé.
0: Va, fem una muntanya, perquè era com... Uah, és que ara estic dient moltes coses. Però era una noia així, com que feia muntanya i tal, i vam dir, va, fem una ruta, no sé què, però al final vam dir, bueno, va, com és el primer cop, fem una cosa més tranquil·la.
1: Vale, és que és això, em sembla absolutament criminal... que t'hagis d'estar explicant la vida amb una persona... Sense... Exacte, és que no.
0: Sí, jo soc de Barcelona.
1: És que no corresponde.
0: No, tens raó que no. Però és un molt bon pla per quan és la tercera, quarta...
1: Exacte.
0: Cinquena cita.
1: Jo més cinquena, eh?
0: Sí?
1: Sí.
0: És que a mi m'agrada molt, eh?
1: No, sí, a mi també m'agrada.
0: A la muntanya, a veure les vistes...
1: Però com has d'anar a la primera o a la segona?
0: És cert.
1: Que no.
0: Mm-hmm. Vale. T'ho compro, sí, tens raó.
1: Jo sí, sempre.
0: Vale.
1: Després, Vale, aquesta és polèmica, però ni a la platja ni a la piscina. Vull dir, no. I nadie me va a bajar de este barco. No.
0: Estic pensant, eh?
1: No pots tenir una primera cita a la platja. Bueno, per mi, no.
0: Per tu és fatal, eh?
1: Per mi és fatal.
0: Però per què? Argumenta.
1: Perquè no ho veig per lloc de primera cita amb la sorra. Que no. Que agobio.
0: Pot ser, a veure. Si és... Sempre anem termes els depens, no? Però si és sí. Platja més alguna altra cosa...
1: Ja, però no, platja a banyar-te, rotllo, dia de playa.
0: Dia de playa total, eh?
1: Sí.
0: Que portes bocates i tot.
1: Sí, sí, em sembla fatal. No, a mi
0: tampoc m'agrada.
1: Em sembla criminal.
0: A mi tampoc m'agrada.
1: Si és passejar pel passeig marítim
0: ara.
1: I després anar a prendre alguna cosa, sí, vale. Te lo compro.
0: I anar a fer un passeig, vas a prendre alguna cosa i dius, va, un banyet.
1: És diferent.
0: És diferent, ja ho sé que és diferent. És diferent.
1: Depèn, però és que dia de platja de bocata...
0: No, això no. Sí que no, això sí que no.
1: I a la piscina, menys.
0: No, a la piscina amb tota la gent que hi ha, sí, home, no.
1: No llueix.
0: No. Bueno, depèn, a veure, si estàs molt musculat, potser sí que llueixes més, no? Però...
1: Clar, al final depèn també de l'estima que te tengues, no?
0: Clar, això és veritat, aquí també influeix això.
1: Jo, en el meu cas, no.
0: No, eh?
1: És crida conya.
0: No, jo tampoc, la veritat és que no ho faig mai.
1: Si algú vol tenir una primera cita amb el Jaume... A la piscina no.
0: Piscina no, mira. Oh, mare meva.
1: T'està ponent
0: sí,
1: nerviosa.
0: Estic amb el boli aquí que se'm va caient. Si és a la platja encara t'ho puc arribar a comprar. Piscina, no. No, ni de conya. Ni de conya.
1: Us farà ghosting.
0: Sí, totalment.
1: No, això no està bé.
0: No, mai he fet ghosting.
1: Vale, molt bé.
0: Bueno, no, diria que no.
1: Sí, si sois un sí.
0: Que no, que sempre intento donar la cara. No, intento no, dono la cara.
1: Intento donar.
0: No, que ho faig. Bueno, va, canvi de lloc.
1: Estàs quedant fatal.
0: Sí, no, perquè, a veure, no estic quedant malament, però estic dient massa coses sobre mi.
1: Sí, de fet, no sé, m'ha dit, no penso dir res, no sé què, pues no sé què t'està passant.
0: Ah, només he dit que no faig ghosting, que sóc una bona persona.
1: Vale, seguim. Ja vale, una altra cosa que em sembla absolutament criminal, donar una volta pel teu barri, ciutat. És que, això són
0: bueno,
1: ganes.
0: Ciutat, si ets de Barcelona, sí. Mama, i on has d'anar?
1: Vale, si ets a Barcelona i te'n vas
0: a l'altre
1: barri, sí. Però si te'n vas al teu barri, és que em sembla...
0: No, això no. Això és la primera cita que no ho pots fer.
1: No, o sigui... És que ho he pensat moltes vegades i, vale, amb lo còmode que seria, pues, jo què sé, donar una volta per aquí. Vale, surto un dia, em trobo la meva àvia, el meu avi, el meu cosí, el meu pare... Que no.
0: No, que no es pot fer. Que això és impensable. Sempre al barri... Jo no et diria ni al barri tocant, eh? A dos barris més enllà, eh?
1: O tres o quatre.
0: Sí, llunyet. Que no sigui que et trobis algú i... No.
1: Si et trobes algú, si Marc... Tipo, si...
0: I també, això és un tema. Tu te'n vas potser a Plaça Espanya, que ja ens queda lluny, més o menys lluny de casa,
1: algú?
0: I et vas trobar algú perfectament.
1: Sí.
0: I no és plat de bon gust, eh?
1: És criminal, és com, hola...
0: I ella qui és?
1: Bueno, clar, què dius?
0: Una amiga.
1: Una...
0: I aquí ja t'han casat. Vull dir.
1: És criminal.
0: Fatal.
1: És criminal. La cosa és com veure els gegeus i dir, vete, rollo marxa, i ja faig que passejo sola.
0: A mi m'ha passat, eh?
1: Que t'ho han dit o que ho
0: no,
1: has
0: no,
1: dit?
0: No, m'ha passat d'anar a un altre poble, inclús,
1: vale.
0: I trobar-me una persona.
1: És que és criminal.
0: I dius, merda. Però si és una amiga encara, però una persona que és coneguda, però que no és amiga, un amic del teu pare, una cosa així, bueno...
1: Sí, és horrible.
0: Aquí ja es va agotar-li completament.
1: Sí, total.
0: Però bueno, és el que hi ha. I vinga, per últim, quin últim lloc és horrible per tu?
1: A casa.
0: Sí, totalment.
1: Si és una primera cita, rotllo, com hem dit abans, money, això no es pot fer.
0: No, això és impensable, home. Perquè ja se't veuen unes intencions, que potser, encara que no les tinguis, són les que desprens.
1: Sí, no.
0: Anar directament a casa d'algú, malament.
1: No.
0: Molt, no. Malament, molt malament.
1: Molt malament.
0: Sembla que només vas a buscar, doncs...
1: Oh, ja no, això, què fas?
0: O alguna cosa
1: així. I si va malament, què fas? Què fas?
0: Ara pots marxar, exacte. No, totalment.
1: És que no.
0: Sí, no. Casa, per mi, potser és... De tot això pitjors. Que hem parlat, el pitjor.
1: Sí,
0: el pitjor,
1: sí, sí.
0: Dubte, el pitjor, sense dubte. S'ha de tenir molta, una certa confiança.
1: Prefereixo anar a fer senderismo.
0: Home, clar que sí, i al cinema, inclús.
1: Uf, és que el cinema no, és
0: home,
1: molt...
0: Abans que anar a casa d'algú...
1: No, sí.
0: Sí, 100%. Molt bé, doncs escolta, Ariadna, primer, m'has deixat en evidència. Segon, m'has fet explicar moltes coses.
1: Sí, de fet, sí.
0: Aquí en públic.
1: Sí.
0: I tercer, ja m'ha acabat, perquè prou.
1: Perquè ja no vols parlar més.
0: Exacte, no más, no más, por favor, no más, por favor. Que això, no sé qui ho estarà escoltant, però... Però potser ho està escoltant un familiar proper.
1: Potser els teus pares estan a casa. Va, anem a escoltar què fa.
0: I ell, ah, sí, va estar...
1: Sí, però...
0: Bueno, en fi, s'ha acabat. Estan a punt de tocar a les 6, aquesta noia m'està posant nerviós. Ariadna, gràcies per venir avui un cop més i ens retrobem la setmana vinent.
1: Adéu.
0: Adéu. I ara els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de Ràdio d'Esvern.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
3: Bona tarda, us informa Manel Elias. El Meteocat avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a mitjans de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant d'un risc d'incendis simultanis que tampoc afluixa. De fet, hi ha més de 223 municipis de 24 comarques en perill extrem per focs i 9 espais naturals amb restricció d'accés. Una situació que no és exclusiva de Catalunya. L'últim butlletí del Centre Europeu de Previsions Meteorològiques, Copernicus, publicat avui, indica que aquest mes de juny ha estat el juny més calorós a l'Europa Occidental que s'ha registrat mai, concretament 3 graus més que la mitjana habitual entre el 1991 i el 2020. Més notícies relacionades amb la calor, també. Txell Vallespí.
4: A Lleida, aquest dijous ha estat el vuitè dia d'aquest estiu per sobre dels 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu passat i tot apunta que durant aquest mes s'acabarà superant aquesta xifra. En l'última dècada, el nombre de dies per sobre dels 40 graus a la capital del Segrià s'ha disparat. Lleida, Júlia Albacar, bona tarda.
5: Bona tarda. L'estiu passat es van registrar 8 dies en tot l'estiu a Lleida per sobre dels 40 graus. Però aquest estiu, entre el juny i el que portem de juliol, ja s'hi ha arribat. Tenint en compte que l'onada de calor serà persistent, si no hi ha sorpreses, aquest any hi haurà més dies per sobre de 40 graus que l'any passat. Una tendència que ha anat en augment la darrera dècada, com destaca Armando Álvarez, cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
6: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
5: Que remarca que, de moment, el 2026 és dels anys menys freds a Lleida. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio Lleida.
3: L'onada de calor també castiga amb força alguns treballadors com els missatgers a domicili. A França, Uber Eats i Deliveroo no reparteixen paquets al migdia per protegir-los. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals de l'onada de calor i a zones molt delimitades. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT a Catalunya, Reyes Solaz, és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya Ràdio.
7: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
3: Un altre sector afectat per l'onada de calor és el de la restauració. Les cuines es converteixen en autèntics forns amb temperatures que poden arribar als 40 graus. Jordi Asensio, propietari del restaurant Can Culleres de Barcelona.
8: Nosaltres al final el que tenim és una bona campana, que entre l'aportació i l'extracció és veritat que hi ha un gir de vent que ens ajuda molt i tirar de recursos com són ventiladors, roba molt còmoda i molta aigua.
4: El PSC guanyaria les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria diputats. Segons l'últim baròmetre del CE, obtindria 36 o 38 diputats, en perdria entre 4 o 6, els que creixeria exactament Esquerra Republicana, que arribaria als 24 o 26. Segons el director del CE, Joan Rodríguez Teruel, hi ha un transvasament de vot clar.
9: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
4: Junts es desplomaria, perdria la meitat dels escons i passaria de 35 a 16 o 18, una caiguda que el situaria en quarta posició per sota d'Aliança Catalana, que podria pujar dels dos d'ara a 23 o 25 escons lluitant per la segona posició. Aliança també xuclaria amb força el vot de Vox.
9: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
3: I les empreses del Port de Tarragona que treballin amb cereals hauran de tancar els magatzems mentre no carreguin i descarreguin i els camions hauran d'estar coberts amb lones. L'objectiu és reduir l'alimentació disponible per als coloms de la ciutat. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Bona tarda. La ciutat viu una plaga de coloms des de fa temps i tant l'Ajuntament com el Port treballen per limitar-ne la superpoblació. Les mesures anunciades avui busquen limitar precisament la font d'alimentació dels ocells, és a dir, els cereals. Santiago Castellà, president del Port.
11: Els magatzems de gra, de cereal, no poden estar oberts. S'han d'obrir només quan entrin i surtin camions a descàrrega. Per tant, hem de regular que tinguin un tipus de cortines i de portes que evitin que entrin coloms a dintre a menjar. Els camions han d'anar amb lones tapats.
10: Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.

0: Amor, aquesta que sentiu, als 75 anys, Bonnie Tyler, la rockera britànica que va triomfar sobretot als anys 70 i 80. La cantant galesa la van operar d'urgència ara fa més d'un mes a l'Hospital de Faro, a Portugal, país on residia, per un intens dolor abdominal. Estava ingressada a la unitat de cures intensives en estat greu després de sortir d'un coma induït i tenir un atac de cor mentre estava hospitalitzada.
1: Esport, Sonia Olear.
2: El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al club blaugrana. Ara Barça i Borussia Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara el juliol i el segon al novembre. Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. A les 10, França contra el Marroc. Qui passi ronda jugarà contra el guanyador de l'Espanya-Bèlgica de demà. I el Tour de França ja ha acabat l'etapa d'avui, la primera d'alta muntanya. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Bona tarda. Tadej Pogacar ha sentenciat el Tour de França 2026, tot just a la sisena etapa. Ha atacat a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet, se n'ha anat en solitari i al final d'etapa a Gavarnie, un port de segona, ha guanyat l'etapa amb 2:38 respecte de Vingegaard. Això vol dir que a la general Pogacar recupera el mallot groc, li treu 2:42 a Vingegaard per darrere la resta d'homes importants que avui han arribat a 3 minuts, amb Del Toro, Evenepoel, Ayuso, Seixas, Lipovic, Lenny Martínez, Matías Esquiamose o Sepp Kuss. A la sisena etapa, victòria en solitari de Tadej Pogacar, que és líder amb gairebé 3 minuts respecte a Jonas Vingegaard.
2: Gràcies, Isaac. Pere Romeu ha firmat la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Demana una incorporació en atac i, sobretot, fitxatges en defensa.
4: Fins aquí les notícies.
5: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. Can Ginestar acollirà dimarts 21 de juliol la conferència amb el nom La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en algun dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i acabarà aproximadament a 8:45 de la nit a la sala Isidor Cònsul. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673-69-27-55. Pel que fa a medi ambient, l'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència, mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. I pel que fa a societat, Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major 2026 de Sant Just. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestar, en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística a Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament amb Marta Balada, del Carrau Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: T'he dit que no em venia de gust.
2: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
3: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
4: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
1: Deixa'm estar pesat.
4: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
5: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes. Generalitat de Catalunya.
6: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: Són les 6 i 11 minuts, ara arrenquem la segona hora del refugi, arrenquem amb la vida joc amb el Ricard García. Bona tarda, Ricard, què tal, com estàs?
1: Uf, mira, amb un forro polar, amb bufanda i amb un barret de llana, perquè és que no es pot sofrir aquest fred, tu, de veritat.
0: Apropet del radiador, entenc, eh?
1: No, és que estic a les Illes Feroe, eh? T'estic trucant des de les Illes Feroe.
0: Vale. Què són, exactament? Feroe i Molins. Molins de Rei, oi, les Illes Feroe?
1: Molins de Feroe, exacte. Vale. Bona tarda, Sant Just, com esteu?
0: M'ha agradat aquesta de Molins de Feroe, eh?
1: Sí.
0: Ha estat bé, Ricard, ha estat bé.
1: És el calor. És la calor aquesta que m'està destrossant.
0: Que ens està fent delirant, sí, tu, quina calor.
1: Déu-n'hi-do, quina calor més bèstia, tu. Mm-hmm. I tant.
0: Però bueno Ricard, seguirem jugant. Per combatre la calor no ho sé si és ideal. Doncs ara que ho penso, crec que sí, perquè menys pots estar doncs, a caseta tranquil amb l'aire o el ventilador. Va molt bé jugar a jocs de taula i avui ens portes...
1: I tant, és un bon consell, eh?
0: Ens portes un altre, oi?
1: Sí, avui es porto un clàssic, mm-hmm. D'acord? Un clàssic que té més de 20 anys, però que segueix jugant i es segueix considerant potser el millor joc de trens, i mira que tothom coneix l'Aventureros al tren, que és un clàssic de famílies i tot, que és un joc més lleuger, però aquest és un joc que és un equilibri entre complexitat i facilitat, entre interactivitat i treball individual, mm-hmm. I a més és un joc econòmic boníssim. Aquest joc es diu... Originàriament, ara veureu per què ho dic, Railways of the World, d'acord?
0: Vale.
1: Els ferrocarrils del món. Mm. I té més de 20 anys. Aleshores, aquest joc es va fer molt popular, d'acord? Es troba a moltes botigues i tot el que passa és que es troba... És un joc d'importació. Encara no hi ha hagut cap editorial que tingui els nassos de pagar per importar, per tenir els drets aquí. Mm. És boníssim. I aquest joc... A partir de l'any en què es va fer, va començar a tenir ampliacions. O jocs que es diuen stand-alone, és a dir, que tu pots jugar amb el joc que compris solet, o expansions del joc original. Vale. Aleshores, van començar amb Railways of Eastern US, és a dir, del est dels Estats Units, ferrocarrils de l'oest dels Estats Units, ferrocarrils d'Austràlia, de Portugal, de Mèxic, d'Europa, moltíssims, d'acord? Aleshores, tu... tries el mapa amb el que vols jugar i et poses a fer de inversor del món del ferrocarril. I com es fa això? Doncs bé, és un joc que poden jugar fins a 5 persones, d'acord?
0: Vale.
1: I és un joc que, malgrat és un joc que veus que és tot de trens, és un joc econòmic. És un joc amb el qual has d'invertir diners en construir la teva xarxa i, perquè sense això no faràs res, i portar mercaderies d'un lloc a l'altre. D'acord? El joc és el mapa, el taulell del joc és un mapa d'un país determinat, ara mateix aquí tinc Japó, vale. D'acord? El mapa està dividit en hexàgons, cada hexàgon, o diguem-ne, està sobre d'un terreny del Japó, alguns és un hexàgon verd sense res, algun altre té una goteta blava que vol dir que és un hexàgon per on passa un riu o per on hi ha un tros de mar. Després hi ha hexàgons que tenen un punt com gris, que són hexàgons de muntanya. És a dir, tenim territoris diferents. Ara veurem per què, d'acord? Mm. Aleshores també tenim ciutats. Tenim ciutats, entesos, on hi ha colors. Per exemple, Fukushima és groga, Koriyama és grisa, ara veurem per què. Joetsu és lila, Niigata...
0: Ui, Ricard... Hola, Ricard. Sembla que hem perdut la connexió amb el Ricard. Ricard, em sents? Sembla que alguna cosa ha fallat. Doncs sembla que s'ha penjat la trucada. Anem a posar una mica de música mentre intento contactar una altra vegada amb el Ricard, que ens estava explicant aquest joc tan interessant de Railway of Nippon. Anem a posar una cançó, vinga. Anem a posar Taylor Bonney, ja que avui doncs, ens ha deixat. Anem a posar una mica de la cançó de la Bonnie Tyler, que li he canviat els noms. Anem amb Holding Out of a Hero.

0: Doncs sembla que ja tornem a tenir aquí el Ricard. Hem escoltat poquet d'aquesta magnífica cançó, però seguim amb Railways of Nippon. Què tal, Ricard? Tornem a tenir aquí, eh?
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Perfecte.
1: Que la pau envolti la Bonnie Tyler.
0: Clar que sí, home, clar que sí.
1: Molt bé, doncs escolta, on ens havien quedat? Aviam, tenim una ciutat, tenim uns hexàgons de terreny.
0: Ens estaves dient que hi havia diferents ciutats amb diferents colors.
1: Sí. Molt bé, ara veurem per què els hexàgons són de terreny i les ciutats tenen color. Cada jugador, en lloc de tenir fitxes, té màquines de tren. I també té una mena de targetons gruixuts que són nivells de ferrocarril. Ja veureu també per què. Molt bé, aleshores tenim uns cubs amb una bosseta que els traurem de manera aleatòria i els col·locarem a sobre de les ciutats. Uh-huh. Les ciutats que tenen un número 4 posarem 4 cubs. A les ciutats que tenen un 2 posarem 2 cubs i així.
0: Vale.
1: Aquests cubs corresponen amb colors de ciutats. Però evidentment, jo com que els trec a l'atzar, Yokohama és blava, però em pot sortir... De fet, no em pot sortir cap cub blau. M'han de sortir d'altres colors, perquè el que he de fer és portar cubs blaus a Yokohama, i això ho farem posant vies. Molt bé, doncs com es juga? És un joc amb el qual comences sense un duro i de seguida t'has d'endeutar. Per què? Mm-hmm. Perquè el torn, diguem, l'ordre de cada torn es fa per subhasta. I donat que comences sense un duro, t'has d'endeutar demanant préstecs, d'acord? Mm-hmm. Cada préstec és de 5.000, d'acord? 5.000 iens, en aquest cas, entesos? Pots demanar tots els que vulguis. El que passa és que després penalitzen. Penalitzen al final de cada ronda perquè els punts que guanyes per un costat els perds amb els certificats de préstec que has fet servir. Molt bé. Per tant, de què es tracta? Doncs de construir vies de ferrocarril a Japó i portar mercaderies d'una ciutat a l'altra. Mm-hmm. Això com ho farem? Ho farem amb les accions que podem fer, que són ben senzilles. És un joc molt profund, però les accions són senzilles. És, per un costat, puc construir vies, d'acord? Interessa que amb el meu torn, i per això necessitaré demanar diners, pugui acabar una línia de tren d'un lloc a l'altre, perquè si no, evidentment, després perdré la possibilitat de fer portar mercaderies. Per tant, quan amb el meu torn vull construir vies, normalment el que faig és completar una línia, perquè llavors poso la meva maquineta amb el meu color i aquella línia em pertany a mi. Solament jo puc portar mercaderies per aquella línia i els altres m'han de pagar, d'acord? Molt bé. Llavors, recordeu els terrenys? Normal, aquàtic, marítim o de muntanya?
0: Sí.
1: Doncs bé, si jo vull construir vies per un lloc que passi per aquests terrenys, a l'hexàgon, que no té ni aigua ni muntanya, em val 2.000 iens.
0: Mm-hmm.
1: Però si poso un hexàgon que passa per un lloc amb aigua, em val 3.000.
0: Vale.
1: I si he de pagar un hexàgon que passa per muntanya, 4.000. Jo he de sumar els hexàgons que necessito per anar d'un lloc a l'altre amb el tipus que tinguin, d'acord? I pago. A més, si passo per una línia gruixudeta vermella, que és una cadena muntanyosa, he de pagar un extra de 4.000 iens.
0: Mm-hmm. Clar, té sentit, no?
1: Una vegada fet això... Digues.
0: Dic que té sentit, que al final, doncs, escolta, costa més construir en aquests terrenys muntanyosos que no en un altre que sigui pla.
1: Sí, però és més car, eh? No et pensis, eh?
0: No, per això dic que...
1: Costa molt els diners aquí, eh?
0: Dic per això, que costa més perquè és més car, vull dir, que té sentit.
1: Ah, això sí, i tant, exacte. Aleshores... El següent, per tant, una acció és construir vies, d'acord? L'altra acció solen podem fer una per torn, eh? Una altra és urbanitzar. Què és això? Algunes ciutats tenen color gris. Mm-hmm. Això vol dir caca d'oca. Per tant, no tenen cap color determinat. Jo pagant 10.000 iens, puc posar en aquesta ciutat el color que vulgui.
0: Vale.
1: Poso el color que vulgui. Per tant, ja estic planificant quins cubs de color hauran d'arribar a aquesta ciutat. Això val 10.000 iens. Veus com estem planificant?
0: Mm-hmm.
1: D'acord? Una altra opció és millorar la meva màquina de tren. D'acord? Si començo un nivell 1, gratuït, però si vull passar al nivell 2, he de pagar 5.000. Al nivell 3, 10.000. I així, fins al nivell 6, que val 15.000.
0: Mm-hmm.
1: Per què? Molt fàcil. Perquè jo, si tinc el nivell 1, simplement puc portar un cub de mercaderies d'una ciutat a la següent. però si jo vull portar un cub atravessant una ciutat, per tant, a dues ciutats de distància necessitaré un nivell 2, tres ciutats, nivell 3, perquè això dona punts. Quan més lluny, més punts. Vale. Per tant, ja tenim una atracció, millorar la nostra màquina, d'acord? Una atracció, la més important, portar cubs d'una ciutat a l'altra. Hem agafat uns cubs a l'atzar que els hem posat en una ciutat, no corresponen amb el seu color i els hem de portar a una ciutat del color d'aquell cub. Quantes més ciutats atrevessem, per tant, quan el nivell sigui més alt de la màquina, més punts cobrarem que ho posarem al nostre trac de punts, d'acord? Això és una atracció importantíssima. Recordeu, quan més distància, més punts. Portem el cub blau a una ciutat blava, un cub groc a una ciutat groga, un cub vermell a una ciutat vermella. Sempre un cub a cada torn, d'acord?
0: D'acord.
1: I això ens dona punts, depèn de la distància, d'acord? Una altra opció és, en lloc de fer vies, portar cubs o millorar el nostre tren, la nostra màquina, podem agafar cartes. Les cartes ens donen millores. Per exemple, ens donen que els hexàgons de muntanya costen 1.000 iens menys que d'un. O puc fer un recorregut de muntanya com si fos de pla.
0: Vale.
1: O, per exemple, també puc fer posar una ciutat nova sense pagar 10.000 iens, gratuït. Clar, què passa? Aquestes cartes, que són molt bones i molt potents, es posen en un mercat, es posen quatre cartes al principi de cada torn, d'acord?
0: Sí.
1: I què passa? Si hi ha una carta que és molt bona, què farà la gent?
0: Estarà
1: en aquell torn pagarà, però intentarà agafar aquella carta. Què fas per agafar aquella carta? Doncs pagues a la subhasta del torn, de l'ordre de torn, per ser el primer.
0: Clar.
1: Llavors, si ets el primer, en lloc de posar vies, agafes aquella carta i te la guardes. La pots fer servir com vulguis. És un joc brutal. És totalment mecànic, meticulós. Requereix molta preparació a nivell de projectar què vols fer, cap on vols anar, però és fàcil. Ja has vist les accions. Construir vies. Si vols, que no cal, construir ciutats, millorar la màquina per anar més lluny,
0: clar,
1: d'acord?
0: Clar.
1: I portar cubs. I a partir d'aquí, tu has d'anar pujant punts i cada torn, depèn d'on has pujat amb el trac, amb els cubs que has portat d'una ciutat a l'altra, et paguen diners. Al final de cada torn sí que cobres diners. Comences de zero, que has de demanar un préstec. Demanar un préstec segur, però a partir de llavors comences a guanyar diners i per tant ja no vas demanant tants préstecs. A moltes cartes, per exemple, també et diuen si al final de la partida és el que té menys préstecs, suma't 5 punts.
0: Va.
1: És a dir, que hi ha també cartes d'objectiu, eh? Brutal, és xulíssim. Què passa? Que, clar, el territori és finit. I jo estic intentant, per exemple, planificar que posaré vies entre Tòquio i Fukuoka, per exemple, però si algú s'avança i o bé posa aquest recorregut, o, compte,

0: jugues influeix molt, però clar, l'ordre el pots, diguem-ne, modificar tu gastant-te més diners a la subhasta per veure qui juga primer, m'entens? I això passa a cada ronda. Cada ronda té 4 torns, d'acord? I amb aquests 4 torns, tu has de fer posar vies, millorar la màquina si cal, i enviar mercaderies d'un lloc a l'altre. És brutal. Un joc que és antic, porta, té més de 20 anys, més de 20 anys amb el joc de taula, amb les novetats que hi ha cada dia, pots comptar que és un joc antic. Vull dir, diguem, el món que vivim tot ha de ser nou, i un joc quan té 20 anys, déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, això vol dir, doncs, que, escolta, això vol dir que és molt bo, eh?
0: Molt, és que és molt bo. Oh, n'hi ha molts jocs de tren, eh? Un dia, si voleu, podem dedicar un programa sencer. De fet, vam fer una jornada fa un any i mig a Molins de jocs de trens.
1: No sabia que tenien tant d'èxit els jocs de trens.
0: Molt, molt, molt, molt, molt. Home, pensa que no l'hem explicat mai, diria aquí jo, però podem explicar un dia de jocs més fàcils, a l'Aventureros al tren. És un joc familiar que és boníssim i tenen no sé quantes variants i tot, i és un joc per jugar en família, amb crios i amb criaturada, que és molt maco, eh? Però és diferent, és un joc més senzill. Aquest té el punt aquest, que ja és un joc més complex, però que de seguida que veu taula la gent s'enamora. Vull dir, jo aquest, la meva còpia la vaig comprar a, no sé si a Wallapop o una altra plataforma d'aquestes, durant la pandèmia, perquè no es trobava per enlloc. Em vaig haver d'esperar a que desconfinessin perquè me'l pogués portar a Correus i enviar-me'l.
1: Ostres, perquè clar, tu has dit que aquí no l'ha comprat cap productor d'aquí.
0: Exacte, no hi ha cap editorial d'aquí que s'hagi quedat els drets per vendre'l aquí. I es ven, moltíssim.
1: Aleshores, com el compres? En versió original?
0: No, sí, sí, en anglès. Està en anglès, eh? Però ja et dic, en anglès són les cartes. Ja està. Yeah. Una vegada tens clares les accions, ho tens. I a més, per exemple, les cartes, si tu vas a aquesta web que us vas ensenyar una vegada al Jaume, que és la BGG... la Bíblia, exacte. Allà trobes les cartes tradumacatades. És a dir, algú, un voluntari, les ha traduït al castellà, al francès, el que sigui, al català, potser... Llavors tu, si vols, les imprimeixes i jugues amb les cartes ja traduïdes. Això passa en moltíssims jocs, sobretot jocs d'importació. Però és un joc que si el demanes a una botiga te'l porten, eh?
1: Vale. I escolta...
0: I és un gran joc, és un gran joc.
1: Més o menys, quan tardem en fer una partida del Railway?
0: Aquest és llarg, aquest, bueno, pot ser una hora i tres quarts fins a tres hores.
1: Vale.
0: Depèn si jugues, és diferent jugar a Portugal o a Japó, que són mapes més petits, que jugar a Austràlia, que és immens. És que estem parlant d'un tauler que potser té 1 metre per 80 centímetres. És clar, grandiós. Si jugues amb Estats Units sencer, encara és més gran. Brutal, flipa.
1: I escolta, la pregunta de sempre, amb quantes persones ens recomanes jugar això?
0: Mira, el de Japó, els petits, 3. Vale. Més no.
1: Vale.
0: En canvi, els grans, 4. Vale. Menys no. 4 o 5. Per què? Perquè perd la gràcia. Si tu et poses per Austràlia 3 persones, doncs és simple, és un joc multisolitari. Cadascú fa per un costat i no et molestes.
1: Clar.
0: M'entens? El bo d'aquest joc és portar mercaderies tu abans que l'altre, a fer el traçat de la via abans que l'altre.
1: Sí, és un
0: joc que no és de fer-se la punyeta, és de competir i aviam qui té el projecte més ben organitzat i el fa més ràpid.
1: No, totalment. Clar, al final aquesta és la gràcia i és el que tu dius, no? Si sou 2 persones jugant al mapa d'Austràlia, que és gegant, un fa la seva vida per l'est, l'altre per l'oest i no es toca mai.
0: Clar, ja ens veurem, eh? Però jo vaig a cap a Sydney, vale, adéu. Però el bo és fer això, és dir, que el joc tingui un mínim. Jo sempre dic que la majoria dels jocs el millor és 3 persones.
1: Sí, sempre.
0: Però en aquest cas és 3 persones per un taulell petit. Un taulell gran han de ser 4 perquè comenci a tenir interacció i el que diuen així... suquet, no? Vull dir que tingui bastanta interacció. És molt important això, molt, molt, molt. Me n'oblidava, també hi ha unes cartes inicials que donen una asimetria, és a dir, que cadascú comença amb uns avantatges diferents, que són enginyers, eh? Són enginyers i magnats del ferrocarril, per exemple. Tinc el Ichizo Kobayashi, que diu, guanya un punt per cada ciutat grisa a la que estiguis connectada. Vale? En canvi, el Noritsugu Hayakawa diu, guanya 2 punts per cada connexió que tinguis de Tòquio a una altra ciutat.
1: Vale.
0: Tenim el Keijiro Amemiya, que guanyes 1 punt per cada ciutat lila a la que estiguis connectat. Són objectius a final de partida que són diferents a cadascú.
1: Bueno, Ricard, tu feies japonés, oi?
0: Aquest any he fet japonès, sí.
1: Aquesta pronunciació es nota treballada.
0: Ah. És molt fàcil, les vocals són com les nostres, eh?
1: Sí?
0: I moltes consonants, sí, evidentment, és molt fàcil les vocals i les consonants, però és molt difícil, és una llengua molt complicada, eh? He passat moltes hores aquest any, m'ho he passat molt bé, però he deixat de jugar molts jocs de taula per poder anar al dia a les classes a l'Escola Oficial d'Idiomes, eh?
1: M'imagino. Ricard, 30 segons i ens hem d'acomiadar.
0: Molt bé.
1: A qui li recomanes aquest joc?
0: Aquest joc el recomano a persones que ja estan acostumades a jugar a jocs com Aventureros al Tren, com el Catan, com el Carcassona, però que vulguin donar un següent pas. Un següent pas, eh? És a dir, ja començar a jugar amb jocs econòmics, jocs amb els quals has d'invertir diners, has de saber en què te'ls gastes, i a sobre, en aquest sentit, que els agradin els trens i tot el que sigui jugar a jocs amb el qual tu, amb l'altre jugador, l'estimes molt, però vas a guanyar, i segurament intentaràs fer-li una miqueta a la punyeta.
1: Molt bé. Doncs escolta, ens quedem amb aquesta miniconclusió. Gràcies, Ricard.
0: Molt bé, Jaume.
1: Per venir avui al refugi de Ràdio Esvern i ens sentim la setmana vinent.
0: Molt bé. Espero que sigui un refugi climàtic.
1: Esperem que sí. La ràdio sí que ho és.
0: Molt bé, Jaume. Molt bé, Sant Just. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: I ara va, fem una petita pausa musical, anem amb Tu me dejaste de querer, de Zetangana.

0: Bona tarda, Víctor, què tal, com estàs?
1: Bona tarda, Jaume, la veritat que molt bé, entusiasmat per bé, perquè, bueno, és que és el que diem sempre al final, no? Quan ve l'estiu també a mi és una etapa que m'encanta, tot i que aquestes calors tan sufocants, no?
0: Fa molta calor, últimament, massa i tot, eh? M'has dit entusiasmat i tot, eh?
1: Sí, la veritat jo crec que, home, ja estem arribant com per així dir-ho, com a la recta final, no?, la temporada, ja no queden massa els programes, ja, pel que comentàvem fora de micros.
0: Sí, la realitat és que la cosa passa volant i, escolta, ens queda molt poquet, però bueno, això ho estem fent molt bé i ens queda aquesta recta final, com tu deies, que anem a tope, a tope, clar que sí. Molt bé, Víctor. Escolta, avui per començar el programa em portes una mica d'actualitat informativa, no?
1: Sí, una miqueta perquè els espectadors se situen una miqueta com està, què està passant en el món de, o sigui, de l'esport també. Principalment, o sigui, el tema d'estrella de l'estiu és el Mundial 2026, perquè ja estem llestos ja pels quarts de final de les eliminatòries ja que són ja que tenen més pes. Aquesta nova eliminatòria arrencarà amb el partit de França contra el Marroc a les 2 de la nit avui, dijous 9 de juliol, a Massachusetts, on se sabrà el primer semifinalista del campionat. Per la seva banda, Espanya disputarà el seu duel davant Bèlgica el divendres 10 de juliol, o sigui, demà, a les 9 a Los Angeles. Cal destacar també els altres enfrontaments, que serà el dissabte Noruega-Anglaterra a les 11 i la matinada del diumenge Argentina-Suïssa a les 3 de la matinada.
0: Bueno, doncs escolta, quatre partits espectaculars, clar que sí. Víctor, si et demano un pronòstic, què? França-Marroc.
1: Jo crec que aquí compta, perquè jo aposto més per Marroc, o sigui, jo crec que pot acabar passant Marroc també al final.
0: Seria la gran sorpresa, eh?
1: Sí, el que passa que no ens sorprèn tant, perquè Marroc està fent un gran mundial també, i jo crec que li tenen moltes ganes a França.
0: Sí, però clar, la França és la gran preferida, la gran favorita. Escolta, doncs seria una gran sorpresa, a mi m'agradaria, eh? A mi m'agradaria.
1: Sí.
0: Veiem amb Espanya, Espanya-Bèlgica.
1: Jo crec que serà un partit molt dur, però molt complicat, com el de Portugal, però en el fons crec que es decantarà per Espanya amb alguna individualitat o alguna passada així d'aquelles...
0: Màgiques, no?
1: Màgiques, potser de Lamine, potser de Merino, potser de Ferran Torres.
0: Sí, home, o compta amb Ferran Torres, que està... Sembla que ha tornat a ser el tiburón.
1: Sí.
0: Portava uns quants mesos sent el delfín, ara sembla que torna a ser el tiburón.
1: Estàs entrat ja, eh? Sap que són quarts també i sap que hi ha...
0: Un partit molt interessant, Noruega-Anglaterra.
1: Compte.
0: Què és el teu pronòstic?
1: Jo crec que allà voto per Anglaterra, al final, sí.
0: El somni de Haaland s'acaba aquí, eh?
1: Sí, jo crec que seria... Per mi sí que seria molta més sorpresa que Noruega passi en semifinals que Marroc, pel meu cas.
0: Jo al revés, eh? Mira què et dic, eh? Confio més en Noruega que en el Marroc.
1: Doncs mira...
0: I per últim, Argentina-Suïssa. Potser, per noms, la que en teoria hauria de ser més fàcil, però compta amb Suïssa.
1: Sí, perquè li va complicar les coses a Colòmbia va quedar eliminada i compta, perquè si Argentina...
0: Bada, com està badant.
1: Exacte, pot acabar eliminada també. I mira, si t'imagines una semifinals Noruega-Suïssa en el Mundial...
0: No, seria espectacular. No, però jo crec que Argentina deixarà de fer una mica el tonto, es posarà les piles crec que contra Suïssa doncs, té el quart de final més fàcil, més assequible.
1: Totalment.
0: Molt bé, escolta, va, passem al motor. Què està passant a la Fórmula 1?
1: Doncs sí, perquè aquesta setmana, de moment, aquest cap de setmana hi ha descans dels pilots, no hi ha cap gran premi a Fórmula 1 i servirà perquè els equips realitzin millores en els seus monoplaces per tractar que estigui doncs, més ajustat, no, de cara al gran premi d'Espa Francorchamps, que és el de Bèlgica, un gran circuit mític.
0: Sí, i tant.
1: Exacte, i bé, recordar una miqueta la classificació perquè trobem primer encara a George Russell amb 179 punts, Antonelli segon amb els mateixos punts que el seu company d'escuderia, Hamilton tercer una miqueta més a baix, no?, uns 147 punts, i els pilots espanyols de moment aquesta temporada no estan tenint massa bons números perquè Sainz 14 amb 6 punts i Alonso 18 amb un punt encara.
0: El George Russell ja l'ha agafat, eh?, el Kimi Antonelli.
1: Sí.
0: Ja estan iguals de punts, no ho sabia... Doncs escolta, també està que bull la Fórmula 1, eh?
1: Sí,
0: Hamilton jo... apretant per darrere, compta.
1: Estem parlant que Hamilton va guanyar el Gran Premi de Barcelona també, llavors amb això també retalla una mica de punts. Sí que sé que estem veient aquesta temporada que ni Verstappen apareix, ni Norris, ni Piastri també,
0: cert,
1: més en segon pla.
0: Sembla que la cosa va de Mercedes i Ferraris, eh?
1: Exacte.
0: Veurem com va la cosa.
1: I la sensació de Kimi Antonelli també, que sent tan jove està tenint de moment un gran
0: Grans
1: èxits. Sí.
0: Molt bé, doncs seguim amb motor, però anem a les motos.
1: Sí, perquè aquest cap de setmana tenim una gran cita al Gran Premi d'Alemanya. Aquest cap de setmana es disputa, doncs bé, el Gran Premi de Sachsenring, un gran i circuit mític de la de MotoGP, amb més emoció que mai, ja que Marc Márquez comença a remuntar a la classificació, perquè està guanyant a les últimes carreres, està retallant molts punts a les sprints, a les carreres també, però hem de recordar que en el primer lloc trobem a Jorge Martín amb 193 punts, Bezzecchi segon amb 186, Dijan Antoni tercer amb 177 i Marc Márquez l'hem de trobar cinquè amb 153, o sigui que tampoc ha estat tan lluny.
0: Està aquí ja.
1: Exacte, qui sí que està una miqueta més avall és el seu germà Àlex Márquez, que està a 9 amb 78 punts.
0: Bueno, va tenir la lesió important també, a poc a poc, però els Márquez tornen a carburar.
1: Totalment.
0: I mai millor dit.
1: No,
0: eh?
1: hi haurà Mundial per estona, ja veuràs.
0: Sí. Molt bé, Víctor, doncs si et sembla anem ja a descobrir l'equip d'avui. Doncs Víctor, ja em diràs quin equip ens toca descobrir avui.
1: Doncs avui, Jaume, descobrirem els orígens de la Unió Esportiva Tàrrega.

0: Bueno, escolta.
1: Has vist, eh?
0: Himne espectacular de l'Unió Esportiva Tàrrega.
1: Quina emoció que tenen en l'himne al final, també.
0: Sí, visca. Molt bé, doncs escolta, sí.
1: Això jo crec que no és discoteca o petaria al final.
0: Sí. M'agrada l'himne, però m'ha escoltat de millors.
1: Sí, jo crec que sí, al final també. O sigui, és un himne molt, molt clàssic, molt popular, molt així, molt campechano,
0: sí,
1: no, que es diria.
0: Sí.
1: I molt humil, però sí que és cert que, home, hi han hagut altres...
0: Altres grans peces. Entre les grans peces.
1: I les que escoltarem, o sigui, i les que queden per escoltar,
0: eh?
1: O sigui,
0: clar, no, és que, per exemple, teníem la del Lloret, no?, que va ser molt mítica.
1: Hòstia, el Lloret, o sigui, igual aquella per nosaltres seria el top 1 al final.
0: El Saguntino també estava molt bé.
1: Veritat.
0: Hi havia vàries, però escolta, va, anem a parlar de la Tàrrega, deixem-nos de música, que de música no en sabem res.
1: No massa.
0: Parlem de futbol, que tampoc en sabem gaire més, però una mica sí.
1: Una miqueta més sí.
0: Escolta, la Unió Esportiva Tàrrega, què m'has de dir?
1: Doncs és actualment un dels clubs més importants de la província de Lleida i un dels més i un dels que més prestigi té a Catalunya, però per arribar fins aquí han hagut de passar molts fets a la ciutat.
0: M'ho imagino. Com es comença a jugar a futbol a Tàrrega?
1: Doncs mira, segons les cròniques d'aquell temps, o sigui, de l'època, aquest esport s'inicia oficialment a la capital de l'Urgell l'any 1914, en crear un grup d'entusiastes aficionats al club de futbol Tàrrega, en aquell mateix moment, com es deia el club, pertanyent al patronat de Sant Jordi. Abans, però, més o menys en les mateixes dates de 1914, es va fundar un altre club, també a la ciutat, que es deia el Calassanci.
0: Molt bé, doncs 1914 posem la primera pedra.
1: Exacte.
0: En aquest any, amb dos equips, el Club de Futbol Tàrrega i el Calassanci. Molt bé. Seguim.
1: Sí, perquè el Tàrrega Futbol Club, aquest precursor del que avui dia coneixem a l'Unió Esportiva de Tàrrega, que va ser campió provincial als anys 20, 21, 22 i 23, estem parlant del 1920, o sigui, de l'època dels 20, va obtenir un gran prestigi al nostre país, ja que la temporada 50 i 51, per primera vegada, a la tercera divisió nacional debutaria i fins a la temporada 52-53 amb una plantilla d'extraordinaris jugadors. Mira, que això ho anirem detallant al llarg del programa.
0: Molt bé, doncs escolta, va tenir un bon inici. A la dècada dels 50 va arribar a estar a la tercera divisió nacional, per tant, escolta, bon inici de
1: l'Unió Esportiva. Sí, és un gran èxit.
0: Sí. Escolta, però alguns d'aquests extraordinaris jugadors van arribar lluny.
1: Doncs sí, perquè estem parlant que també la Unió Esportiva de Tàrrega seria com una espècie de cantera que han fet que molts jugadors juguessin més endavant a la primera divisió, com va ser el cas de l'Andreu Esquerda, Nogués, i altres com anirem comentant, com Joan Capdevila, per exemple.
0: Què dius?
1: O Gabriel Sabreda, també, per exemple, que va jugar més endavant.
0: Escolta, doncs espectacular.
1: Això després ho detallarem més, però és una pinzellada que us porto fins ara.
0: Per atrapar, eh? Per atrapar
1: la gent.
0: Molt bé. Escolta, però aquest pas per tercera divisió va ser ràpid.
1: Sí, no obstant això, la trajectòria del Club de Futbol Tàrrega, la tercera divisió nacional, va ser efímera perquè la temporada 52-53 doncs va deixar a la categoria regional A. Però després de moltes prometences de Manuel Vidal de Càrcer, de tornar a fer un gran equip, només quedarien paraules perquè al final de la temporada 50-54 el Tàrrega deixaria d'existir, segons consta en els escrits. El dia 12 d'agost de 1954 es va enviar una carta a la federació renunciant a la categoria per un fet que ara no és pas el cas de recordar, que en el fons, clar, estem parlant de que va desaparèixer. I clar, una persona que va prometre paraules que seria un equip exitós també tot, doncs mira, va acabar malament
0: l'història. La caiguda va ser ràpida, perquè clar, de la 52-53, que estaves a la tercera divisió nacional, a la 53-54, que el club desaparegui, ostres, va ser una caiguda fulminant.
1: Sí.
0: Entenc que aquestes raons, aquests motius no es volen donar perquè deuen ser alguna cosa una mica rara.
1: Exacte.
0: Ja tenim aquí el primer, podríem dir el primer,
1: bueno, com
0: antagonista
1: negres,
0: de la història, no? Que és aquest Manuel Vidal, que va prometre moltes coses, suposem, i que no es van arribar
1: que, clar, és a
0: complir.
1: Que principalment, o sigui, es va deixar sense futbol a la ciutat de Tàrrega al final, i això és una pena perquè els aficionats, clar, o sigui, ja no tenien ja aquell divertimento.
0: No, i tant, evidentment. Per tant, 1954 mor el Tàrrega Club de Futbol, però que hi havia algun altre equip per la zona o no?
1: Correcte, sí, perquè només va quedar per allà a la zona doncs, el Tarragense, que es mantindria en competició comarcal o provincial també. Uh-huh. Va ser el 27 de febrer del 57, quan la ciutat va tornar a tenir un equip en competició oficial, i va ser aquest any quan, després de diverses reunions entre aficionats i el Club d'Amigos de Ràdio Tàrrega...
0: El Club d'Amics de Ràdio d'Esvern podria fer un equip.
1: Exacte, és veritat, amb el Damià Martínez com a capità,
0: Sí.
1: Impulsat per Joan Muñoz, es va decidir formar un equip de futbol per participar al torneig de primavera per aficionats, organitzat per la Federació Catalana de Futbol, amb la participació d'equips de la zona, de la regió, clar.
0: Molt bé, escolta, doncs ja està bé que aquests amics de la ràdio doncs s'unissin per tornar a tenir un equip de
1: una
0: futbol
1: bona causa
0: a la ciutat. Home, és que és important, és important. Què més? Escolta, aquest equipet, com va anar?
1: Doncs mira, estem parlant que van quedar subcampions, empatats a 17 punts amb la Fuliola, i fins i tot es parla que van agrair a l'Ajuntament la gentilesa d'haver arranjat el camp de la Plana, i que també van obtenir la promesa de dur a terme les millores necessàries si la facció responia i tornar al futbol, també.
0: Molt
1: o sigui
0: bé,
1: que a part de la ràdio també, no? O sigui, l'Ajuntament també va impulsar una miqueta
0: que bé.
1: A promoure tot aquest moviment, també.
0: Escolta, ja està bé. Van començar, per tant, en aquest torneig de primavera, els van anar prou bé, van
1: quedar
0: els subcampions, l'Ajuntament va apostar per ells, per tant, entenc que això va tirar cap endavant, no, Víctor?
1: Totalment, perquè estem parlant que aquesta mateixa entitat, impulsat, com dèiem, per Ràdio Tàrrega i un grup d'aficionats, va ser l'embrió d'allò que després, en la fusió de la penya Unió Esportiva Tarraguense, esdevindria el que coneixem avui dia, la Unió Esportiva Tàrrega. Per tant, ara posem una nova data, i és que el 3 d'agost de 1957 es constituïa la primera junta directiva de l'actual Unió Esportiva de Tàrrega, encapçalada per Daniel Lloses com a president i Antoni Jordana com a vicepresident, i altres 10 membres més de la directiva.
0: Doncs escolta, ja tenim aquesta nova data, 3 d'agost de 1957, es constitueix, ara sí, la Unió Esportiva Tàrrega.
1: Totalment. I es mantindrà fins a dia d'avui, també. O sigui, estem parlant que...
0: Important.
1: Això és molt important. I, clar, si anem avançant amb el temps, perquè si ens centrem en els anys 50, sobretot a la temporada 57-58, participava a la Unió Esportiva Tàrrega al Campionat Nacional d'Aficionats, ja que des d'aleshores el caminar de la Unió Esportiva Tàrrega no ha estat un pas gaire fàcil, no? Perquè sempre ha hagut de salvar obstacles de tota mena. Només un any després va estar a punt de desaparèixer novament, perquè no els van deixar competir a la primera regional, però, per sort, es van poder salvar d'aquest esglai, no?
0: Sí, doncs, escolta, no va ser un inici fàcil. Al final, sempre ho comentem, no?, que començar és complicat, i, escolta, el Tàrrega, pobrets meus, els va costar,
1: I tant, perquè estem parlant que el motiu que no va desaparèixer és que una assemblea de socis, però, va reconduir la situació i el futbol va continuar a la ciutat de Tàrrega, per fi, també, saps? Després del primer episodi tan lúgubre, no?, que s'havia vist, tan fosc, sempre amb més o menys dificultats, com diem, ara bé, sempre hi ha hagut gent i aficionats disposats a sacrificar-se perquè el club tirés endavant, també. O sigui, això és molt noble, i fa que la gent està molt implicada, també.
0: Per tant, el Tàrrega es va salvar realment per la seva gent,
1: Sí, sí, estaríem parlant amb això, també. I sí, clar, si també anem avançant amb el temps, Jaume, a la temporada 60-61 es va aconseguir l'ascens a primera regional, sent el president Eloi Moncusí. La següent temporada es va enfrontar equips com el Sant Cuat del Vallès, el Berga, el Sant Cristóbal Terrassa, el Ripoll i uns altres 18 clubs que hi havia en aquella categoria. Com a anècdota, s'ha de dir que el juny de 1962 la Ràdio Tàrrega va fer la primera retransmissió d'un partit al que va jugar al camp del Ripoll, on va perdre 4-0 al Tàrrega, a càrrec de Josep Voladeres com a locutor i Josep Amenós com a tècnic de so.
0: No, escolta, important. Aquest club està molt lligat amb la ràdio i vam poder fer la primera retransmissió al 1962. Llàstima d'aquest resultat, però bueno, és el que toca. Però si parlem d'èxits, ara arriben els èxits del Tàrrega.
1: Ara sí, perquè com tu ho deies, després d'uns anys en aquesta categoria, l'Unió Esportiva de Tàrrega va agafar el rumb dels ascensos, després de militar a la regional preferent i a primera catalana, finalment la temporada 93-94 va pujar a tercera divisió.
0: Espectacular, això, no, Víctor?
1: Sí, la veritat és que estem parlant que, bé, o sigui, és a finals del segle passat, també, però, ostres, és un gran èxit per l'equip i que...
0: Bueno, meitats del segle passat, no, finals del segle passat.
1: Correcte.
0: El 93-94 pugen a tercera divisió. Escolta, espectacular.
1: És una fita històrica pels anals de la seva història, també. I és que, clar, és que de la darrera crisi important no fa pas massa temps, ja que amb l'equip a la tercera divisió nacional fou la temporada 96-97, la qual va finalitzar amb un dèficit considerable. Aquesta delicada situació, afortunadament, es va poder solucionar gràcies a l'aportació econòmica de les administracions públiques, però sobretot mitjançant els donatius a fons perdut efectuats per una part d'un elevat nombre de socis, també. O
0: mira,
1: sigui,
0: doncs, escolta,
1: el soci, la ciutat...
0: Sí, estaven en el seu millor moment, no?, a tercera divisió, i encara així van tenir certs problemes econòmics, però mira, gràcies al que parlàvem abans, no?, gràcies a la seva gent van aconseguir salvar la situació.
1: Totalment.
0: Escolta, què més? Bones notícies o dolentes?
1: Bé, cal dir que seguim, perquè el Tàrrega també s'han viscut instants feliços per al club i els seus simpatitzants, que recordar, per exemple, el mític ascens a la regional preferent aconseguit al Camp de l'Amposta, l'ascens a Primera Catalana uns anys després i la fita recent més rellevant, l'ascens a Tercera Divisió, la temporada 93-94, com comentàvem, de la mà d'Antoni Tàcies com a president, Juli Carballo com a entrenador i Josep Maria Andreu de segon entrenador.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Sí, que...
0: No, sí, la veritat és que aquest rumb de final de segle va ser espectacular.
1: Totalment.
0: Després comentàvem, no?, el 97 arriben aquestes crisis, però bueno, es van poder solucionar, clar que sí. I escolta, hem de subratllar també algun fet històric també addicional, oi?
1: Totalment, perquè les 11 temporades consecutives a la tercera divisió catalana, un mèrit del que pocs equips poden presumir i treure pit, cal destacar que la Unió Esportiva Tàrrega fins aquell moment havia seguit una trajectòria ascendent i mai no havia baixat de categoria. Per tant, això, mantenir-se és molt complicat, també és el que comentem. Mm-hmm. I sobretot per equips tant, que tenen menys recursos, també, no?, comparats amb Girona, Barça, Espanyol, per exemple, no?
0: Mm-hmm. Escolta, que... espectacular, doncs, espectacular.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I ara sí.
0: Ara em parlaves abans de jugadors que havien passat pel Tàrrega. Vinga.
1: Sí, perquè estaria parlant que al final que el Tàrrega és com una espècie com de futbol base, no?, com una escola de futbol també, i cal dir per una banda que el mític club de futbol Tàrrega, que en el seu moment va desaparèixer, van sorgir jugadors tan destacats com Andreu Esquerda, que va jugar a primera divisió a la dècada dels 50 amb el Real de Zaragoza i l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a la banda de la Unió Esportiva de Tàrrega, han sortit jugadors que han arribat a l'elit del futbol estatal, com Gabriel Sabreda, que va jugar a segona nacional amb el Sabadell, el Nàstic de Tarragona, el Jaén i el Jazires, com també cèlebre Joan Capdevila, internacional absolut en la selecció espanyola i medalla olímpica com militava el Deportivo de la Coruña, tu.
0: Espectacular.
1: I posteriorment, Joan Capdevila, doncs, el Villarreal, campió d'Europa 2008 i del món 2010 en la selecció espanyola. I no hem d'oblidar mai a Francisco Medina, l'una, que li deien Piti, no confonguem amb els pitis que els joves es prenen avui dia, que aquest jugador va jugar al Real Zaragoza i actualment al Rayo Vallecano. O Marc Carballo, que després de passar pel Barça C, va pertànyer a l'Unió Esportiva Lleida i ara de nou a l'Unió Esportiva Tàrrega, també.
0: Bé, doncs, escolta, tenim un bon planter, sobretot destacar Joan Capdevila, campió del món i d'Europa, que va jugar al Tàrrega i va sortir del Tàrrega.
1: Sí. Has vist que això no t'esperaves, això,
0: veritat? No, la veritat és que...
1: Jo no estava estudiant el Tàrrega, en veritat, deia, ostres, mira, fixa't, o sigui, això en Capdevila, tu.
0: Això és espectacular.
1: I tant.
0: Molt bé.
1: I tant. I llavors, per acabar, així és com va ser fundada la Unió Esportiva Tàrrega, l'any 1957, com comentàvem, amb dificultats i també amb satisfaccions, no? Mm-hmm. Al final, el club ha fet un camí al llarg dels anys de la seva història.
0: I tant que sí, doncs
1: una història,
0: això que deies tu, no?, de dificultats, però també d'èxits, que al final és el que els passa a tots els clubs, moments d'èxit, moments amb més dificultats, però el que està clar és que el Tàrrega té una base social espectacular, uns aficionats que ho han donat tot sempre pel seu club, i això és el més important. Víctor, ara mateix, la Unió Esportiva Tàrrega, com es troba?
1: Doncs ha estat militant a la Primera Catalana, concretament en el grup 3, però no s'ha pogut mantenir a la categoria. Va quedar 13è amb 35 punts a les places del descens i la pròxima temporada, malauradament, disputarà a la segona catalana. Però sí que és cert que, amb esforç i treball i amb valentia i coratge, pot ser que el Tàrrega pugui anar pujant de categoria i seguir fent història, com ha estat fent tots aquests anys.
0: Potser no, segur que sortiran d'aquesta entrebancada, segur que sortiran d'aquest moment una mica més fosc, però segur que a segona catalana la pròxima temporada faran un bon paper i a veure, esperem que aconsegueixin tornar a la primera catalana que, escolta, com a mínim han d'estar en aquesta categoria.
1: I tant, i tant, i tant, i tant. Sí, perquè s'ho mereixen al final, de, o sigui, després d'haver assolit el gran èxit, no?, de tercera divisió, i, ostres, haver estat allà aguantant temporades també, mantenint, que no és fàcil.
0: Hauran de, potser hauran de repescar a Joan Capdevila, no?
1: Correcte.
0: Encara
1: correcte.
0: Que sigui gran, segur que pot jugar a bon nivell.
1: Pensa al final, o sigui, de futbol en sap molt, en té molta base també al final, i estem parlant que era això, és campió del món a la selecció espanyola, i ostres, és una gran figura, jo crec, un gran referent per tots els nanos també
0: sí,
1: del Tarra.
0: Sí, sí, total, al final, ara ho mirava, Joan Capdevila és natiu de Tàrrega, sí. Va néixer a Tàrrega, va créixer a Tàrrega, va jugar al Tàrrega. Escolta, això ha de ser un orgull per tot el poble de Tàrrega. Tenir un campió del món i d'Europa, espectacular, totalment. Espectacular.
1: És un gran prestigi, sobretot per l'equip, perquè sobretot estem... Bueno, sí, sí, o sigui, és un
0: és
1: jugador
0: llegenda,
1: que és mundial.
0: Sí,
1: és una llegenda.
0: Uh-huh. Molt bé, Víctor, doncs, si et sembla, ho deixem per aquí. Gràcies per venir un cop més aquí al refugi de Ràdio Esvern i ens retrobem, espero que molt aviat.
1: Ens retrobem la setmana que ve, això segur, Jaume.
0: Molt bé, doncs adéu, gràcies, Víctor, adéu.
1: Gràcies.

I fins aquí el refugi d'avui. Gràcies per la vostra confiança, gràcies per ser-hi i ens retrobem, com sempre, demà a partir de les 5 de la tarda fins les 7 de la tarda. Com sempre, aquí, al 98.1 FM a Ràdio d'Esvern. Gràcies i fins aviat. Adeu.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern 2026. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 9 de juliol. Us informa Mariona Sales Vilanova.

0: Tot seguit repassem la resta de titulars. Control de plagues a l'estiu. La prevenció, clau per evitar-ne la proliferació. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència. La vida secreta dels satèl·lits. Una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestà. Soledat Sans i Serafini serà la pregonera de la Festa Major de Sant Just d'Esvern. El pregó tindrà lloc el dimecres 29 de juliol a les 8 del vespre des del balcó de Can Ginestà en l'acte que donarà el tret de sortida a la Festa Major. Sans és una de les figures més destacades de la pedagogia artística Sant Just, amb una trajectòria marcada per la creativitat, el compromís educatiu i la defensa d'un model pedagògic centrat en el respecte a la individualitat de cada infant. Amb una formació principalment autodidacta, va desenvolupar una proposta educativa pròpia que ha deixat empremta al municipi. La seva arribada a Sant Just va impulsar diversos projectes col·lectius innovadors, entre els quals destaca la Fundació, conjuntament de Marta Balada, del Carrau Blau, un espai que es va convertir en un referent de l'educació artística i comunitària. A més de la seva tasca pedagògica, Soledat Sans també ha escrit llibres i ha impulsat iniciatives amb una clara vocació social, consolidant una trajectòria vinculada a la cultura i a la participació ciutadana. El seu llegat ha estat reconegut pel municipi amb un homenatge en vida, que va donar nom a un centre cívic, un reconeixement a la seva aportació educativa, artística i social a Sant Just. L'Ajuntament ha reforçat aquest estiu les actuacions de prevenció i vigilància contra les plagues urbanes davant les altes temperatures i els episodis de pluges intenses, que han afavorit la proliferació de mosquits, rosegadors i altres espècies. El consistori manté un seguiment sistemàtic als equipaments municipals, parcs, jardins i via pública i actua quan la ciutadania comunica una incidència mobilitzant una empresa especialitzada per aplicar el tractament corresponent si és necessari. La campanya recorda que la prevenció és la mesura més eficaç per reduir la presència de plagues. Per evitar la proliferació de mosquits, es recomana eliminar l'aigua estancada i mantenir tapats els recipients d'emmagatzematge, mentre que per prevenir les paneroles es demana mantenir nets els espais exteriors i segellar esquerdes i punts d'entrada als edificis. L'Ajuntament també recorda que les incidències relacionades amb plagues a la via pública es poden comunicar al consistori perquè es pugui actuar amb la màxima rapidesa. Pel que fa a seguretat, la policia local recorda les mesures de prevenció per reduir el risc de robatoris durant les vacances d'estiu, un període en què molts habitatges queden desocupats durant diversos dies. Entre les principals recomanacions hi ha no acumular correspondència a la bústia, instal·lar sistemes que simulin presència a l'habitatge, comprovar el bon funcionament de l'alarma i assegurar que portes i finestres compleixen les condicions mínimes de seguretat. També s'aconsella no deixar claus amagades a l'exterior ni informar a persones desconegudes sobre l'absència. La policia també demana evitar publicar a les xarxes socials que s'està de vacances, guardar els objectes de valor en llocs segurs i deixar un telèfon de contacte a una persona de confiança perquè pugui revisar l'habitatge o recollir correspondència. Davant l'avís dels Mossos d'Esquadra sobre possibles marcadors als domicilis, es recomana comprovar que no hi hagi fils de cola, silicona o petits plàstics transparents entre el marc i la porta. Revisar també si apareixen a les portes dels habitatges veïns i, en cas de detectar-ne, trucar immediatament al 112. En cas de detectar qualsevol moviment sospitós, es recomana avisar immediatament la policia local o trucar al 112. Can Ginestà acollirà el dimarts 21 de juliol la conferència La vida secreta dels satèl·lits, una proposta divulgativa que s'endinsarà en alguns dels misteris més fascinants del sistema solar. L'activitat començarà a les 7 de la tarda i finalitzarà a 8:45 a la sala Isidor Cònsol. La conferència anirà a càrrec de Judit Ardèvol i abordarà qüestions com per què la Lluna sempre mostra la mateixa cara o quins secrets amaguen els satèl·lits dels diferents planetes del sistema solar, amb l'objectiu d'apropar l'astronomia al públic. Per més informació, les persones interessades poden contactar amb l'organització al 673-69-27-55. L'Espai de Lliure Creació Carme Malaret de Sant Just ha engegat una nova acció participativa sota el títol Records d'enlloc. Aquesta iniciativa convida la ciutadania a reflexionar sobre el turisme, la manera de viatjar i la vivència de les vacances a través de petits fragments de vídeo de màxim 10 segons de durada. El projecte neix d'una conversa grupal inspirada per una proposta de Xesco Mercè, que qüestionava l'impacte del turisme de masses i la superficialitat amb què capturem els records actualment. L'objectiu és contraposar les imatges típiques dels viatges massificats amb els moments més íntims i personals de pausa estiuenca.
1: El Xesco Mercè ens va fer una proposta d'un escrit on es qüestionava com el turisme, la manera en la que viatjàvem actualment, com captàvem avui en dia els records, no? De, doncs, quan vas de vacances a París i només fas la foto de la Torre Eiffel o fas les cues interminables per després només tenir aquell record al telèfon que potser ni tornes a mirar mai més. I, bueno, i amb una sèrie de referents i així, el Toni López i amb la Iona Quesada vam tenir una sèrie de converses també d'uns quants dies on reflexionàvem això que ens havia plantejat el Xesco i llavors vam decidir fer una proposta per tots, o sigui, on l'acció participativa el focus estava en això, no? De, bueno, que vosaltres lliurement us qüestioneu què és el turisme per vosaltres, com viatgeu avui en dia, què és ser turista, com són també, no, les vacances, perquè igual les vacances no són per tots agafar un avió i anar de vacances a l'altra punta o aquí mateix a la península, com hi ha moltes maneres, no? Igual les vacances són estar estirat en una hamaca o en el teu bar preferit una tarda veient una posta de sol.
0: La convocatòria està oberta a tothom i el format és totalment lliure per afavorir la diversitat de mirades. Les persones interessades a participar-hi han de seguir els següents requisits: que la durada dels vídeos siguin de màxim 10 segons, s'accepten gravacions tant en horitzontal com en vertical, cal mantenir el so de fons original de la gravació i es poden enviar propostes fins al proper 7 de setembre. Els clips s'han de fer arribar a través de l'aplicació WhatsApp al número de telèfon fix de l'espai 93-371-6402. En tractar-se d'un compte professional, els participants rebran una resposta automatitzada de confirmació. Amb tot el material audiovisual rebut, l'espai Carme Malaret elaborarà una peça audiovisual col·lectiva que es presentarà durant el mes d'octubre a la seva seu. La intenció de l'equip és crear un muntatge sorprenent, possiblement en un format multipantalla que conservi l'essència analògica i el record de cada participant. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'organització de la 50a edició dels Cars de Coixinets de Sant Just, que es commemorarà l'any 2027, ha fet una crida a la ciutadania santjustenca perquè s'impliquin en la preparació dels actes del 50è aniversari, participant en les diferents comissions de treball que s'han creat per organitzar les celebracions. Després d'una primera fase de recollida de propostes i d'un procés participatiu entre les persones vinculades a la iniciativa, l'organització ha definit les accions i activitats que formaran part de la commemoració del 50è aniversari. A partir d'ara, l'objectiu és incorporar més persones perquè col·laborin en el desenvolupament de cadascun dels projectes. Per facilitar aquesta participació, s'han creat grups específics de WhatsApp per cada comissió. Les persones interessades només han d'accedir al canal de comunicació del 50è i unir-se al grup de la comissió en què vulguin col·laborar. La celebració de la 50a cursa tindrà lloc al novembre del 2027 i s'organitzaran actes i accions al llarg del mateix any. Sant Just d'Esvern es prepara per acollir una nova edició del tradicional sopar popular del barri Centre, que tindrà lloc el proper dissabte 25 de juliol al carrer Bonavista. Aquesta celebració, que enguany arriba a la seva 26a edició després de 27 anys d'història i de la pausa obligatòria per la pandèmia, s'ha convertit en una cita imperdible pel veïnat del municipi. Després de l'evolució viscuda arran de la Covid-19, l'esdeveniment manté la fórmula del sopar de Cabasset. En aquesta modalitat, cada grup d'assistents es responsabilitza de portar el seu propi menjar, mentre que la comissió organitzadora s'encarrega de facilitar tota la infraestructura necessària, a més d'oferir les postres i la beguda tradicional.
2: La comissió es va anar fent gran, va venir el Covid, vam deixar-ho de fer, i aleshores al Ferran se li va acudir aquesta iniciativa, que hi ha alguns pobles que es fa, del sopar al Cabasset, que cadascú porta el seu sopar per compartir, amb un grup, etc. I aleshores la comissió només fa, venem uns tiquets, que donem coca, cava, posem música i l'espai, la cadira, amb uns tiquets que la gent va buscar la cadira, i llavors també controlem una miqueta l'assistència. El preu d'aquests tiquets són 6 euros pels adults i 2 euros als nens.
3: Entesos. I aquest tiquet, doncs, inclou, diguéssim, les postres, el cafè, el cava, vull dir...
2: Exacte. La gent porta el sopar, diguéssim, primer, segon, el que vulguin, i el postre, que és coca, i el cava, i la música, cal dir-ho, que també està directa i està molt ben muntat, això ho preparem la comissió.
0: Per poder assistir i reservar taula, caldrà adquirir els tiquets prèviament. Del dimarts 14 de juliol al dijous 23 de juliol, de 6 a 8, a l'antiga Granja Carbonell. Un dels grans atractius de la nit serà el concurs de decoració de taules, que enguany arriba a la seva segona edició. Els grups podran engalanar el seu espai de manera lliure i creativa, i com a novetat d'aquest any, cada taula haurà de registrar-se amb un nom per evitar confusions a l'hora de lliurar els premis a les categories de la taula més original, la més elegant i la més divertida.
4: Des de l'any passat es va introduir una nova dinàmica en el sopar, que l'any passat va ser molt ben acollida, va haver-hi molta participació i molta alegria, i enguany continuem amb aquesta nova tradició de guarnir les taules. Cada grup d'amics o amigues, de veïns i veïnes de Sant Just es posa d'acord amb la seva taula, amb la gent que participa en el seu tros de sopar, i decoren les seves taules. I enguany també tindrem tres premis: el més original, el més elegant i la més divertida. Com a novetat, ja que l'any passat va haver-hi algunes petites confusions, cada equip haurà de tenir un nom. La seva taula li hauran de posar un nom, un títol, perquè des de la comissió, quan donem l'entrega de premis, puguem identificar cada grup participant.
0: La vetllada serà amenitzada per les sessions de DJ Vito i DJ Carlitos, que oferiran una selecció musical per totes les edats i un servei de mojitos preparat pels joves de la comissió. Des de l'organització sona crida al civisme demanant als assistents que recullin i reciclin correctament els seus residus en acabar la festa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. L'informe socioeconòmic anual 2025 del Baix Llobregat dibuixa una comarca que manté una evolució positiva dels principals indicadors econòmics i laborals. La població continua creixent, impulsada principalment pels moviments migratoris, mentre que l'economia consolida el Baix Llobregat com una de les comarques amb més pes productiu de Catalunya. El document destaca també el creixement de l'ocupació i el teixit empresarial, amb més empreses registrades i un augment de les afiliacions a la Seguretat Social. Paral·lelament, l'atur registra el cinquè any consecutiu de descens, tot i que continua afectant especialment les dones i els col·lectius de més edat. Entre els aspectes menys favorables, l'informe assenyala un increment de la sinistralitat laboral durant el 2025. També alerta que, malgrat el creixement demogràfic, la comarca continua registrant un creixement natural negatiu i un progressiu envelliment de la població, dues tendències que marcaran els reptes durant els pròxims anys. El celler de Can Ginestà acull fins al pròxim 5 d'agost l'exposició fotogràfica Formanlàndia, una proposta de l'autor santjustenc Francesc Fàbregas que proposa un diàleg visual i poètic entre les illes de Formentera i Islàndia. La mostra, que es va inaugurar el passat dimecres 1 de juliol, recull una quarantena d'imatges en blanc i negre que conviden l'espectador a jugar i descobrir quina part del paisatge correspon a cada territori.
5: Això és una paraula que m'he inventat. És el conjunt de dues illes, com deies, que m'aprecio, que és Formentera i Islàndia, dos llocs que he estat molt a Formentera, no tant a Islàndia, però sí que m'he fet una idea de com són aquestes illes, no? I això és una... Com deia l'altre dia, em ve, doncs, això... un somni d'una nit d'estiu, no? Que quasi em ve primer el títol, no? I a partir del títol aquest, doncs, comença a anar a l'olla i comences a anar a pensar i crear, doncs, una mica, doncs, el que és aquesta exposició.
0: Fàbregas ha explicat a Ràdio d'Esvern que el projecte va néixer com un somni d'una nit d'estiu i s'ha anat gestant al llarg dels darrers anys a partir del seu ampli arxiu fotogràfic. L'exposició defuig els tòpics visuals d'ambdues illes, com les aurores boreals islandeses o les aigües turqueses de la Mediterrània, per centrar-se en conceptes compartits com la llum, el misteri i la solitud. A més, l'autor ha destacat que no s'han utilitzat eines de retoc digital per fusionar els paisatges, conservant així l'essència més analògica de la fotografia.
5: I, hòstia, hi surto molt content, la gent, hòstia, li va sorprendre i això em va animar molt. I a partir d'aquí és com quan m'hi fico molt a sac, no? Digitalitzant molts arxius, perquè quasi tota aquesta exposició és en base d'arxius, o sigui, hi ha molt poca cosa que he fet de nou, o sigui, és a base dels arxius que jo tinc d'Islàndia i de Formentera. I a partir d'aquí doncs, vaig formatejant doncs, aquests conceptes que jo intento trobar semblants de les dues illes, que sent dues illes, que el que vagi a l'exposició i es pensi que trobarà doncs, les típiques i tòpiques fotos d'aurores boreals o cascades o geleres, va ser que no, o que de Formentera trobarà aquella aigua tan fantàstica caribenya, també serà que no, o sigui, l'exposició és totalment en blanc i negre.
0: La mostra no només és una experiència visual, sinó que s'acompanya de fragments poètics d'autors com el formenterenc Maria Villan Gómez i una llista de reproducció musical especialment seleccionada amb artistes com Sigur Rós, Björk o Joana Gomila. Així mateix, l'exposició compta amb textos de l'escriptor Xavier Moret que aprofundeixen en les connexions històriques i literàries d'aquests dos territoris aparentment tan llunyans. Per a aquells que vulguin aprofundir en el procés de creació, l'organització ha programat dues visites guiades gratuïtes amb el mateix Francesc Fàbregas. Una el dilluns 13 de juliol i una el dilluns 3 d'agost, les dues a 7:45 del vespre. Amb tot plegat, Formentlàndia representa un punt d'inflexió en la trajectòria de Fàbregas, conegut històricament per la seva vinculació a la fotografia musical, oferint ara una mirada molt més personal i contemplativa. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. Sant Just d'Esvern celebrarà la Festa Major del 29 de juliol al 3 d'agost amb una última jornada festiva el 6 d'agost, coincidint amb la festivitat del Sant Justí Pastor. La programació, organitzada per l'Ajuntament i les entitats del municipi, inclourà activitats per tots els públics i s'iniciarà amb el pregó de Soledat Sans i Serafini, artista i fundadora del Carrau Blau. La imatge de la Festa Major 2026 és obra del santjustenc Luis Alonso Collado, guanyador del concurs de cartells. La seva proposta ha estat l'escollida entre 27 obres presentades i serà la que identificarà la celebració en tots els seus suports de comunicació. La programació musical tornarà a tenir un paper destacat amb les barraques, que acolliran les actuacions del Poni Pissador, la Noche Quilombera, les Gamberres i l'Orquestra del Futur. Entre les novetats d'aquesta edició destaca la creació de la Coordinadora de Festes, una iniciativa impulsada per persones i entitats de Sant Just per fomentar la participació ciutadana en l'organització i l'evolució de la Festa Major. Oberta a tota la ciutadania, la coordinadora ha celebrat diverses reunions per recollir propostes i organitzarà activitats els dies 29 i 30 de juliol a la plaça Verdaguer, ampliant l'oferta festiva i reforçant el caràcter participatiu de la celebració. El programa complet, amb els horaris, espais i activitats, es donarà a conèixer pròximament.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Avui dijous a les 7 de la tarda hi haurà un campionat de tennis taula a la sala Tallers del Casal de Joves, per joves d'entre 12 i 18 anys. I avui, a les 8 del vespre, Club de Lectura de Novel·la Gràfica, amb l'obra Six Integral 1. Tindrà lloc a la sala Piquet, a l'Ateneu de Sant Just, i és organitzada pel Club Literari. I també avui, a les 9 de la nit, es farà l'entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. L'alcalde parlarà sobre l'actualitat del municipi i el veïnat podrà plantejar-li qüestions en directe. I passem al cap de setmana, dissabte 11 de juliol a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. Soledat Sans i Serafini, pregonera de la Festa Major de Sant Just 2026. Control de plagues a l'estiu, la prevenció, clau per evitar-ne la proliferació. La campanya recorda les principals mesures per reduir la presència de mosquits i paneroles i reforça la vigilància davant l'augment de les temperatures i les pluges. Consells per protegir la llar i prevenir robatoris durant les vacances d'estiu. Les principals mesures de seguretat per reduir el risc d'intrusions als habitatges durant els períodes d'absència. La vida secreta dels satèl·lits, una conferència per descobrir els misteris del sistema solar a Can Ginestar.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 9 de juliol. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
1: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí que no s'adorm mai.
2: A l'estiu, protegiu-vos de la calor. Les onades de calor poden ser un perill per a la salut. En cas de molta calor, què cal fer?
3: Refresqueu o climatitzeu les estances. Ventileu la casa durant les hores més fresques.
4: Abaixeu els tendals i persianes durant les hores de sol. Beveu líquids sovint, evitant les begudes alcohòliques.
5: Al carrer, feu servir gorra i vestits lleugers de colors clars. En els desplaçaments, busqueu les zones d'ombra.
3: Eviteu l'exercici físic a les hores de més calor. Al cotxe, no hi deixeu nens ni persones dependents amb les finestres tancades.
2: En cas de molta calor, molta precaució amb persones
4: d'edat avançada i nadons, amb discapacitats,
5: amb malalties cròniques, que prenen determinada medicació, tranquil·litzants, diurètics,
3: amb problemes d'alcoholisme o drogoaddicció, que han de romandre o treballar a l'aire lliure.
2: En cas de molta calor, símptomes d'alerta:
4: esgotament,
5: set intensa,
4: mal de cap o mareig,
5: rampes a les cames,
4: febre o vòmits,
5: pell calenta, vermella i seca.
2: En cas de molta calor, consells:
4: poseu la persona en un lloc fresc o climatitzat, doneu-li aigua o sucs,
5: apliqueu-li draps humits i freds a diverses parts del cos, afavoriu la ventilació de les estances.
3: En cas de dubte o necessitat d'assistència, podeu contactar amb el vostre centre d'atenció primària, CAP, o al telèfon 061 CatSalut Respon.
2: 061 CatSalut Respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Hola, sóc la Mireia Belmonte. En la natació, la velocitat és clau. I també ho és per salvar una vida. Davant l'ictus, trucar ràpid al 112 és fonamental. Si notes un canvi brusc en una persona, com ara pèrdua de força a una banda del cos, canvis en la parla o en el gest de la cara, truca ràpid al 112. No t'ho pensis.
7: Davant l'ictus, truca ràpid al 112.
8: Generalitat de Catalunya.

0: 21.000 persones confinades per l'incendi de Guimerà, l'Urgell, els nuclis de Verdú, Tàrrega, Vilagrassa, Granyanella i polígon industrial Riambau. El foc s'ha reactivat aquesta tarda després que els bombers hi han estat treballant des d'ahir la nit. Bona tarda, són les 8.
1: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: I també us explicarem que la calor extrema, que encara s'allargarà fins la setmana vinent pràcticament sense treva, és un nou factor de desigualtat. La pobresa energètica ja és també estival i afecta sobretot dones grans soles que viuen en barris de renda baixa. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha presentat un informe que subratlla que 500.000 de persones només a l'àrea metropolitana de Barcelona viuen en zones d'alta vulnerabilitat climàtica. En parlarem amb l'autora de l'informe, Eva Vilaseca.
0: L'onada de calor, de fet, castiga amb força també alguns treballadors, els temporers, i també altres, com els treballadors de la construcció i la restauració i els missatgers a domicili. L'UGT parla de drets de salut.
3: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i, malauradament, ja hem hagut de lamentar víctimes.
0: Doncs tothom es pregunta si la calor seguirà. Gemma Puig, bona tarda.
4: Bona tarda. La calor seguirà, però afluixa una miqueta. Avui, encara costi una mica de creure, ha afluixat. Avui no hem tingut aquesta calor excepcional que vam tenir ahir a tota la costa i al prelitoral. Hem superat els 40 graus altre cop, 42 a Lleida, Alcarràs o a Cabanes. Per tant, ha fet calor, calor intensa. Però sí que tindrem, podríem dir, 48 hores amb una calor no tan excepcional. Serà forta, però afluixa una miqueta, tant demà divendres com dissabte. Amb aquestes temperatures que encara quedaran per sobre dels 35, 5 graus, però costarà una miqueta més d'arribar als 40 en un divendres. De sol, amb alguns núvols i algun ruixat de tarda.
2: El Centre d'Estudis d'Opinió dibuixa l'auge de l'extrema dreta a Catalunya. Si bé el PSC perdria pocs escons i tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, Aliança Catalana es convertiria en la tercera força política, per sobre de Junts i molt poc per sota d'Esquerra. Un de cada quatre diputats serien d'extrema dreta.
0: I us explicarem també el regal polèmic que ha fet el president turc, Recep Tayyip Erdogan, als líders que han participat a la cimera de l'OTAN. Atenció, un revòlver personalitzat i amb 6 bales de munició. Un intent molt particular de promocionar la indústria armamentística turca que ha fet activar alguns protocols de seguretat en alguns aeroports.

0: Doncs que ens serveixi avui, va, de sintonia d'esports també, David ho va contitular.
1: Doncs va, amb el Mundial, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10, amb un fort dispositiu a les principals ciutats franceses, un fort dispositiu de seguretat preventiu. Això serà a les 10 i també parlem d'un fitxatge a prop per al Barça, el de l'extrem Karim Adeyemi, de 24 anys, del Borussia Dortmund. El Barça ha arribat amb el jugador a un principi d'acord, ara faltarà negociar amb el club alemany. But now there's only love in the dark. Nothing I can say. A total eclipse of the heart. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Doncs comencem aquest Catalunya Vespre amb tota l'atenció posada a Guimerà, a l'Urgell. Els bombers treballen a aquesta hora amb contundència per contenir la revifalla del foc que va començar ahir al vespre. De moment, el fum ja ha obligat a confinar 21.000 persones i també a tallar l'autovia A2 a Lleida. Júlia Albacar, bona tarda.
3: Bona tarda, sí. La revifalla ha començat al flanc dret, amb pes pel vent, i està afectant una àrea agrícola i boscosa amb alguns focus secundaris. Hi treballen ara 48 dotacions terrestres i 12 mitjans aeris amb intensitat per intentar que el foc arribi a una granja i estan repartits ara mateix en una àrea d'unes 383 hectàrees. Les flames avancen direcció al nord de Tàrrega, com explica l'alcaldessa del municipi, Rosa Maria Perelló, en declaracions a Trescat Info.
4: Sembla que la marinada havia baixat una mica, però s'ha revifat bastant i, per tant, el foc ja ha passat el camí de Mas de Bon Dia i sembla que es dirigeix cap a la part nord de Tàrrega, cap a la part del polígon Riambau, i això faria que venís cap a direcció Gramont.
3: Com dèieu, Protecció Civil ha enviat una alerta per confinar els municipis on més està arribant el fum: Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Riamabau, a més del nucli de Mas de Bon Dia, Montornès de Segarra. En total, 21.000 persones. També ha quedat tallada pel fum la carretera A2, l'autovia A2, i la carretera secundària LB2101. Al foc també estan ajudant pagesos amb els tractors, que treballen per intentar evitar que les flames avancin pels conreus. L'incendi ara mateix es considera altre cop actiu, després que es donés per estabilitzat esta passada matinada. I, per cert, a Tàrrega s'ha suspès el concert d'inauguració del Festival Pau Paterres, que ja es va haver, de fet, de cancel·lar l'any passat, llavors per un temporal de pluja.
2: Gràcies, Júlia. De fet, ja són diversos els dies que els bombers estan treballant de manera simultània en diversos incendis i això està tensionant al màxim els efectius del cos de bombers. Davant de situacions com aquestes, els principals sindicats del cos estan queixant de les llargues jornades de feina que han de suportar i també de la manca d'efectius, Oriol Pujador.
5: Sí, qualifiquen de sobrehumana la càrrega de feina d'aquests dies amb torns doblats durant dies. Joan Viesques, de Comissions Obreres, destaca afectacions a la salut dels bombers, mentre que Antonio del Rio de la UGT assenyala mancances materials enmig d'un augment de la plantilla.
6: La falta de personal implica que els serveis, el sobreforç humà que tenen que fer els companys, perjudica la seva salut i costa més de tirar endavant els serveis.
7: En unes instal·lacions que no estaven preparades, en una escola que no estava preparada i amb manca de pis i amb manca de recursos.
5: Els bombers voluntaris i les agrupacions de defensa forestal asseguren també que estan al límit. Miquel Massaguer, president de la Federació de Bombers Voluntaris, denuncia que treballen amb vehicles del 2004, mentre Ramon Torrents, president de la Secretariat de les ADFs, lamenta la manca de finançament.
8: No tenen aire condicionat i, sobretot, no tenen un sistema d'autoprotecció del vehicle en cas de tenir un atrapament forestal. Si ens fem mal, no estem coberts. Si demà agafem càncer, no se'ns reconeixerà que ha sigut fent de bomber.
9: Estem a mitjans de juliol, com aquell qui diu, i les ADFs encara no hem pogut cobrar l'ajut de manteniment, que total és 1 milió d'euros repartit en 320 ADFs. Així ens costa molt, molt afrontar una campanya amb totes les despeses de manteniment dels vehicles i d'equipament.
5: El govern assegura, en canvi, que s'ha multiplicat el pressupost. Segons les dades de l'executiu, si l'any 2016 es destinaven 150 milions d'euros, el 2024 es van superar els 300.
0: Gràcies, Oriol. Doncs el Meteocat ja avisa que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana que ve i que repuntarà diumenge després d'una petita treva. Ara ens l'explicava la Gemma Puig per demà i dissabte. Els termòmetres no reculen i la llista de municipis per sobre dels 40 graus s'ha disparat. Protecció Civil apunta que es mantindran probablement totes les restriccions actuals de cara al cap de setmana davant del risc d'incendis simultanis. Cèlia Forment.
10: Sí, les prediccions del Servei Meteorològic de Catalunya apunten que demà començarà un lleuger respir de dos dies on les temperatures es relaxen, però igualment queden per sobre dels valors habituals en un mes de juliol. Però no hem de baixar la guàrdia, perquè a partir de diumenge l'onada de calor revifa i els termòmetres tornaran a pujar en valors que rodaran els 40 graus a bona part del país i no baixarien fins divendres ja de la setmana vinent. Això, sumat a les altes temperatures que hem viscut els últims dies, ens portaria a l'escenari excepcional d'una onada de calor continuada durant uns 12 dies. Hem preguntat a la directora del Meteocat, Sarai Serroca, què representa aquest canvi de paradigma.
11: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. Probablement al voltant del dia 15, 16, potser màxim 17. Per tant, estem parlant d'una onada de calor molt intensa i molt llarga. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
0: Doncs de moment Protecció Civil manté 196 municipis en risc màxim d'incendis, a dir, el nivell 4 del Pla Alfa de cara a demà.
10: Sí, són 27 menys que ahir, en els quals queda prohibit l'accés als espais forestals d'aquestes localitats i se suspenen totes les activitats. Tampoc es poden fer obres o tasques que puguin generar espurnes, com ara la sega, feines amb maquinària, la xarxa viària o en zones forestals, i també queda prohibit l'ús de pirotècnia. En aquesta línia, Interior ha decretat que no es podrà acampar o fer campaments d'estiu en espais naturals on estigui vigent aquest nivell 4 del Pla Alfa. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, no preveu flexibilitzar aquestes mesures si no és que hi ha una caiguda sobtada de les temperatures al cap de setmana.
12: És possible que el que fem segurament sigui graduar una mica la situació que tenim amb els plans. Per exemple, ara estem en alerta del Pla Procicat per calor i possiblement podrem passar a prealerta durant aquest impàs, però ja sapiguent que segurament haurem de tornar a pujar perquè la situació segueix complicada per la setmana que ve pel que fa a la calor.
10: També, ja per últim, s'ha tancat l'accés a nou parcs naturals. Els dos últims a sumar-se a aquesta llista han estat el Montmell Marmar, l'Alt Camp i el del Montsant, el Priorat.
2: Gràcies, Cèlia. Ara parlàvem d'aquest incendi que està cremant ara mateix a Guimerà. El cas és que a Lleida aquest dijous ha estat el 8è dia de l'any per sobre dels 40 graus. És el mateix nombre de dies que es van registrar durant tot l'estiu de l'any passat i tot apunta que durant aquest mes s'acabarà superant. És una tendència que s'ha disparat en la darrera dècada, com destaca Armando Álvarez, que és cap de l'Observatori Meteorològic de Lleida.
13: Des de 1941 fins 2014 n'hi ha 18 dies de 40 graus. Des del 2015 fins ara, 53.
2: L'altre rècord que encara no s'ha superat és més de 4 dies seguits a 40 graus i sembla que de moment tampoc s'hi arribarà perquè demà ja no es preveu que el termòmetre es dispari tant a ponent.
0: I en aquest context hem conegut avui les dades d'un informe de l'IDRA, l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que conclou que els veïns de 39 municipis de la demarcació tenen un risc més destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor. Aquest risc s'accentua segons la renda o el lloc on es viu. A la llista hi ha ciutats metropolitanes com l'Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o Sant Boi, que pateixen més les nits tropicals i tenen un parc d'habitatges dens i envellit, o municipis de l'interior com Manresa, Cardona o Artés, més exposades a temperatures diurnes extremes. L'informe detalla accions per fer a llarg termini, però també d'altres que s'haurien d'aplicar de manera immediata per reduir aquesta desigualtat. Per explicar més a fons què provoca aquestes diferències i entrar una mica més en aquest informe, podem ara parlar amb Eva Vilaseca, que és una de les investigadores de l'IDRA. Eva Vilaseca, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
0: D'entrada, quan parlàvem de pobresa energètica, ens venia a tots de seguida la imatge de l'hivern i les calefaccions. Vosaltres poseu sobre la taula que això comença a canviar i que també a l'estiu i amb la calor hem de parlar d'aquest fenomen.
14: Exactament, és a dir, ja a l'hivern, diguem, públicament ja hem decidit d'alguna manera col·lectivament que ningú hauria d'haver de triar entre passar fred i menjar, és a dir, que tothom s'hauria de poder escalfar a casa, però l'estiu encara, diguem, no ho hem construït com un problema públic. I és més, és a dir, amb totes aquestes dades que ara estàveu compartint, la calor és probable que sigui un problema molt més gran que no pas ho ha sigut el fred fins ara. I vosaltres hi parlem de pobresa energètica, però també ho podem inclús ampliar a precarietat energètica. Mm-hmm. Perquè una cosa és les llars molt vulnerables i tota la gent que té risc de morir de calor, que ara si voleu en parlem, però aquí també hi ha una gran majoria social, que són gent llogatera, que no pot arribar a final de mes per pagar el lloguer, etc. Que la gent, en què també és molt difícil, en què també els és molt difícil poder encendre, tot i que potser en puguin disposar l'aire condicionat, i viure, diguem, totes aquestes onades de calor que estàveu ara anunciant de forma agradable, no? I que no sigui, que aquestes setmanes d'estiu no siguin una situació de supervivència, sinó que puguem viure-ho des d'un lloc de benestar. Vull dir, el que veiem a l'estudi és que tota aquesta protecció de la calor avui depèn exclusivament de, principalment de la renda, de qui es pot pagar aquesta protecció. I que el que cal és un sistema públic, que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor, i no només de protecció, o sigui, que no només parlem de sobreviure, sinó de generar un benestar climàtic i per tant, d'adaptar les ciutats i les nostres economies a un nou clima, no? A un nou clima que ja és aquí. Ens trobem que les ciutats i els nostres barris i les nostres cases estan construïdes en un clima que ja no existeix. I aquest és el repte, no?, que tenim avui, és adaptar-nos ràpid a aquesta nova realitat climàtica i fer-ho de forma justa, que no siguin els més rics només els únics que puguin, diguem, passar bé aquestes setmanes.
0: Clar, per quines polítiques públiques hauríem de passar per resoldre el que heu constatat?
14: Nosaltres proposem mesures a tres temps. Per una banda, o sigui, amb tres velocitats, però que totes han de començar des d'allà. Per una banda, cal actuar ara. És a dir, aquest estiu la calor ja està, diguem, patant. Ja s'han mort més de 200 persones a l'onada de calor passada. I, per tant, calen mesures de protecció. I en aquest sentit, proposem un programa que faciliti, que garanteixi l'accés a la refrigeració, és a dir, a l'aire condicionat i a l'energia, diguem, per poder pagar la factura a les llars més vulnerables, a les escoles, als centres de salut, a les residències. Això en primer terme. Bueno, hi ha tot un bloc de 10 mesures que potser, no sé si ara tenim temps perquè les expliqui, però hi ha un bloc de mesures de protecció immediata, hi ha un segon bloc de mesures que busquem, doncs, probablement, si plantegem l'aire condicionat com una eina, diguem, per salvar vides, amb l'aire condicionat ens trobem també que genera més emissions, per tant, que escalfen més el planeta i, per tant, incrementen, no, més la necessitat de refrigeració, a part de que també incrementen l'illa de calor. Però tot això ho podem solucionar si l'energia que, diguem, que fan servir aquests aire condicionats no és fòssil, sinó és renovable. Per tant, proposem un programa. O sigui, cal que totes les ciutats tinguin, totes les taulades de les ciutats tinguin plaques solars. O sigui, calen plaques solars per tot arreu. Avui les plaques solars encara són una excepció a moltes ciutats metropolitanes aquestes plaques solars permetran, a part de salvar el planeta, per dir-ho d'alguna manera, per dir-ho així de forma simple, molt simple, també poder pagar la factura de la llum, ja que les plaques solars d'autoconsum poden reduir-ho quasi bé, fer que la factura de la llum sigui gratuïta i, per tant, poder pagar l'aire condicionat. I, per últim, també plantegem mesures més estructurals, que també s'han de començar des d'allà, com ara pues un programa de rehabilitació massiu de tots els edificis per adaptar-los a aquest nou clima, que tothom tingui accés al verd a menys de 300 metres de casa. Avui la qüestió del verd, que també mostrem a l'estudi, és superdesigual. O sigui, tenim ciutats com l'Hospitalet de Llobregat, que és la ciutat amb més vulnerabilitat climàtica i on, a més, tenen menys verd per habitant. Per tant, necessitem ciutats més verdes, amb menys asfalt i un verd que sigui també ben distribuït i que no es situï només en els barris rics. O sigui, en resum, situem tot de mesures, de fet això són 10 mesures, que volen construir un sistema públic de protecció a la calor que sigui just i que pugui actuar a temps. I també plantegem
0: No, segueix.
14: No, i plantegem després altres condicions que fan per poder implementar aquestes 10 mesures, com per exemple com es finança, que pot ser una pregunta que emergeixi, no? I això com ho paguem? Doncs ho plantegem un fons climàtic que sigui on la major part d'aquests diners vinguin d'impostos als responsables que ens han portat aquests números que estava anunciant abans, esgarrifosos, és a dir, la crisi climàtica, que són empreses, les empreses fòssils, etc. No? O sigui, tenim tot d'empreses que tenen responsabilitat directa i que hem d'implementar tot d'impostos climàtics per poder pagar aquesta adaptació i que sigui justa per tothom i que no s'hagi de morir, no haguem de perdre més vides cada cop que el termòmetre puja a 40 graus.
0: Ara posaves l'exemple de l'Hospitalet, ja hem parlat abans també de Badalona, o per exemple, més a l'interior, Manresa o Artés. No sé si heu trobat alguns municipis on sí que s'estiguin fent coses interessants, o és un canvi de xip que s'hauria de fer en global?
14: És un canvi de xip molt, molt general. O sigui, el que es veu principalment és això, és la protecció de la calor, sobretot la protecció de la calor a dins de les llars, perquè sí que és veritat que hi ha polítiques de refugis climàtics i hi ha mesures d'adaptació que estan fent els municipis, però no se'n cuiden del que passa dins de les llars. I, per exemple, tota la calor que passa, diguem, la part litoral del país, el principal problema de calor que tenim més a les nits, amb les nits tropicals i les nits tòrrides que no ens deixen dormir i que no ens deixen descansar, i és el que porta problemes més greus de la salut. Llavors, aquí ningú està actuant en aquesta direcció, no? I llavors ens trobem dades com molt... això que us comentava Albert, Albert per habitant, també veiem dades de qui té accés o no, per exemple, a l'aire condicionat, no, que depèn profundament de la renda, és a dir, que passa del 40% de menys renda al 70%, al 72% de les llars, que són els que tenen més renda. Hi ha 30 punts de diferència de qui pot permetre's o no un aire condicionat a casa. I llavors, no, altres polítiques que també veiem que estan que manquen, com poden ser les piscines públiques, que són molt cop, per exemple, l'Hospital de Llobregat només té dues piscines públiques, una piscina pública quasi bé per cada 150.000 habitants. Saps? Mentre, en canvi, hi ha municipis com Gurb, que és un municipi que posem com a exemple, que té 7,8 piscines privades cada 100 habitants. Veiem un cop més, no? Que precisament Gurb, a part que el posem com a exemple, perquè és l'exemple de que es poden protegir de la calor gràcies a la capacitat privada, no? Tenen moltes piscines, això és el poble, bueno, municipi, amb més plaques solars de tota la província de Barcelona, i llavors, per tant, tenen una capacitat, diguem, d'adaptació molt alta, tot i que també tenen dies molt tòrrids allà a Osona.
0: Doncs queda clar que hi ha deures per fer. Són les dades d'aquest informe de l'Hidra. N'hem parlat amb una de les autores, Eva Vilaseca. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
14: A vosaltres.
2: Les 8 i 22 minuts, encara hi afegim un informe més, és el Copernicus del Servei Meteorològic Europeu, que confirma que aquest mes de juny ha estat el més calorós que s'ha registrat mai a l'Europa Occidental, amb una temperatura de 3 graus per sobre de la mitjana del període 1991-2020. A escala mundial ha estat el segon juny més càlid. L'escalfament excepcional del mar ha afavorit una intensa onada de calor al Mediterrani, a la costa atlàntica també, després d'un altre episodi de calor al mes de maig. Aquesta situació incrementa la intensitat dels fenòmens meteorològics extrems i, sumada a la sequera persistent, doncs ja ho sabem, eleva també el risc d'incendis forestals, especialment a la península Ibèrica i al sud de França. Per tant, la situació que estem vivint no és estrictament cosa que passi a la nostra riba del Mediterrani, sinó que va fins i tot més enllà. Ara bé, particularment en el cas que ens afecta, aquesta calorada afecta amb força molts treballadors, sobretot aquells que han d'estar a l'exterior. Per exemple, els operaris de manteniment de parcs i jardins dins. A Barcelona, la CGT denuncia que des de finals del mes de juny hi ha hagut com a mínim dos treballadors que han patit cops de calor, l'últim d'ells abans d'ahir. Roger Santaló, bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Hem de dir que els dos treballadors en aquest cas estan bé.
15: Sí, però el sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona adoptés mesures preventives. Per exemple, denuncien que hi ha més d'un centenar de vehicles de la flota que no té ni aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles i que per això ho han portat a inspecció de treball.
16: Hem denunciat perquè ja veiem que intentar dialogant i parlant aquesta inversió no arribava. I si no hi ha inversió, aquests vehicles que no circulin, perquè s'està posant en perill els treballadors. Ja dic, són temperatures de 38 i fins i tot 42 graus a les cabines dels vehicles.
2: I des de Parcs i Jardins, què hi diuen?
15: Que ara tenen un 36% de la flota amb aire condicionat i que estan invertint per tenir més de la meitat de vehicles amb refrigeració. I sobre el personal, que encara no tenen confirmat l'últim treballador afectat per un cop de calor, però l'altre, a finals de mes de juny, sí. En qualsevol cas, diuen que van activar tots els protocols de seguretat i prevenció i recorden que han format la plantilla i han donat fins i tot polseres de control de la calor corporal per detectar anomalies. Però la CGT alerta que la polsera no va funcionar en el cas d'aquesta setmana.
2: Ah, Roger, també em sembla la següent pregunta. Hi ha operaris, treballadors, que hagin deixat de treballar a l'exterior en els moments de més calor?
15: Tenim l'exemple francès, amb els missatgers a domicili, on els repartidors d'Uber Eats i Deliveroo no entreguen paquets al migdia. A Catalunya, en canvi, només s'ha deixat d'oferir el servei en moments molt puntuals. Per exemple, Uber Eats ahir va tancar l'aplicació durant uns minuts a l'Empordà. Per la secretària nacional de la UGT de Catalunya, Reyes Solaz, això és insuficient, ho ha dit al matí de Catalunya.
17: Protegir-se de la calor no és una opció que l'empresa tria si vol, és un dret. La calor pot matar i malauradament ja hem hagut de lamentar víctimes. Demanem contundència a la inspecció de treball, que els protocols no estiguin en un calaix.
15: I de calor se'n pot tenir tant a l'exterior com a l'interior. Per exemple, a la restauració, on les cuines es converteixen en autèntics forns. Segons la normativa, haurien d'estar a una temperatura màxima de 25 graus, però algunes poden superar aquests dies els 40 tranquil·lament. Recordem que el seu incompliment pot comportar sancions de fins a 900.000 euros.
0: Doncs un altre sector afectat i també amb normativa és el del lleure, perquè el Pla Alfa obliga a traslladar, per exemple, a nuclis habitats les acampades i les rutes que es facin als municipis de risc màxim, i de fet fins al 19 de juliol hi ha previstes 500 activitats. D'aquestes estan afectades per la norma el 3% aproximadament. El director general adjunt de Fundesplai, Carles Xifra, assegura que han hagut de readaptar algunes colònies.
18: Hem tingut afectacions en quatre tandes d'activitats de lleure. Una ruta d'un esplai que ha estat acollit per un municipi tal i com tenia l'esplai previst en el seu pla B de contingències, dissenyat prèviament, i les altres tres tandes de campaments han estat reubicats en altres instal·lacions de Fundesplai en zones de nivell de risc més baix i més segures.
0: Per això diuen que en alguns casos hauran de revisar les activitats que es fan i fins i tot la durada dels campaments. 4 minuts i arribarem a 9:15. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens mirem bé l'últim informe del CEO que hem conegut avui.
19: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
22: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. I

0: la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
1: Xavier Cerdà, Maripau Huguet i el mag Harry Merlin Piper a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
4: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
3: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
3: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
5: El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin avui, tot i que perdria escons. Són les dades de l'últim baròmetre del CEO que situa Aliança Catalana per sobre de Junts, que cau en força i que quedaria molt a prop d'Esquerra, que en aquest cas sí que milloraria resultats. El nou Parlament tindria una quarta part dels diputats d'extrema dreta. Hem analitzat a fons amb Txell Vallespí i Àlex Giral Robert el més destacat d'aquest CEO.
6: El PSC repetiria victòria en les eleccions catalanes.
7: Seria el partit més votat amb entre 36 i 38 diputats al Parlament, uns 4 o 6 menys que ara. Són els mateixos que podria guanyar Esquerra Republicana, que pujaria fins la segona posició amb entre 24 i 26 escons. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEO.
8: Gairebé totes les transferències del PSC es concentren a Esquerra Republicana.
6: Aliança avançaria Junts.
7: L'extrema dreta de Sílvia Orriols es disputaria la segona posició amb Esquerra Republicana. Passaria de 2 a 23 o 25 diputats, absorbint un 28% de vots de Junts i un 23% de Vox.
8: No ve només de la caiguda i de la transferència de vots de Junts per Catalunya, sinó que per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
7: Els de Puigdemont s'enfonsarien de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, amb 16 o 18. Vox creixeria, però menys, i empataria amb el PP amb 12 o 13 diputats. També empatarien els Comuns i la CUP amb 4 o 5 escons.
6: Parlament fragmentat i amb governabilitat complicada.
7: Amb l'escenari que dibuixa el CEO, el PSC de Salvador Illa només sumaria per la mínima amb Esquerra Republicana i els Comuns. I això si només es té en compte el nombre màxim de diputats.
6: Salvador Illa és el líder més ben valorat.
7: El 60% dels encastats aproven el seu govern. Illa és el preferit per presidir la Generalitat. En segona posició, Sílvia Orriols, i a poca distància i per aquest ordre, Gabriel Rufián i Oriol Junqueras. En l'últim lloc queda Carles Puigdemont.
8: Avui Esquerra Republicana seria el partit que tindria una alternança més clara respecte a la resta de partits de l'oposició. I això sobretot contrasta amb Junts i amb Carles Puigdemont.
6: El PSC també guanyaria les eleccions al Congrés, però perd suports vitals per al PSOE de Sánchez.
7: Baixaria entre un i dos diputats, mentre que Esquerra Republicana pujaria en força en tres i quatre més. Vox multiplicaria per tres els resultats i es convertiria en la tercera força davant de Junts i els Comuns.
6: La independència guanya suports.
7: El no continua per sobre del 50%, tot i que baixa lleugerament, i el sí puja 6 punts i ara la voldrien el 45% dels ciutadans.
6: L'habitatge és la màxima preocupació dels ciutadans.
7: És el que diu un de cada tres encastats en totes les franges d'edat. Però si ho mirem per simpatia respecte als partits, els votants de Vox i Aliança el que més els amoïna és la immigració, mentre que els del PP és la inseguretat.
9: Un minut passen de dos quarts de nou. Sempre és una incògnita saber també si els casos de corrupció afecten o no a alguns partits. El cas és que avui la Guàrdia Civil demana permís al jutge per buidar el telèfon de l'excap de gabinet de Pedro Sánchez, del PSOE, i expresident de Correus, José Manuel Serrano, investigat pel cas Leire. La Guàrdia Civil sospita que va formar part del nucli de les clavegueres del PSOE i que va intervenir perquè Correus contactés l'exmilitant Leire Díaz. Àlex Giral Robert, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Què diu l'informe dels investigadors que han enviat al jutge?
10: Sí, doncs que Serrano i Leire parlaven de manera habitual, tant abans com després d'haver estat a Correus, i assenyala que ho van fer fins i tot el dia que Pedro Sánchez es va agafar aquells 5 dies de reflexió i va enviar una carta a la ciutadania. Segons la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, de les converses en poden sortir pistes sobre les comissions, les suposades comissions que la trama s'enduia a canvi d'adjudicacions a través de la SEPI, el braç inversor de l'Estat, però també fins a quin punt l'excap de gabinet de Sánchez estava implicat suposadament en les gestions fetes per Leire Díez i el seu entorn per desactivar causes judicials. Des del PP, Cuca Gamarra assegura que no hi ha ningú de l'entorn de Pedro Sánchez que quedi al marge de les presumptes corrupteles i li reclama novament que convoqui eleccions.
11: Más evidencias que acreditan que todo se montó desde Ferraz. Cada nuevo informe de la UCO lo que desmonta es aún más la pantomima del presidente del gobierno, el que iba a poner en el altar a quienes le ayudasen.
10: La Guàrdia Civil també ha demanat permís a l'instructor per buidar el telèfon de l'exgerent del PSOE, Ana María Fuentes, una altra treballadora del partit i un exagent de l'UCO, també suposadament implicats en la trama.
5: I Amnistia Internacional denuncia que la Fiscalia està posant traves a la investigació judicial sobre l'espionatge a polítics independentistes amb el programa Pegasus. L'entitat Prodrets Humans assegura que el Ministeri Públic no està fent prou per esbrinar quin paper hi van tenir els serveis d'intel·ligència espanyols i també l'empresa d'Israel que comercialitza el software amb què suposadament es van infectar els dispositius de 65 persones de l'òrbita independentista. Virginia Álvarez és membre d'aquesta ONG.
12: Su actuación se está caracterizando por la inacción, la obstrucción y la revictimización.
9: I el BBVA i el seu expresident, Francisco González, s'asseuran al banc dels acusats. El jutge de l'Audiència Nacional ha obert judici oral també contra 14 persones més, exdirectius de l'entitat basca i comandaments policials per l'anomenat cas Villarejo. Els acusa de suposats delictes de suborn, descobriment i revelació de secrets. En el cas de González s'hi afegeixen administració deslleial, grup criminal i falsedat documental. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
9: Àngels, d'on sorgeix la decisió de l'Audiència Nacional de portar a judici al BBVA i el seu expresident, Francisco González?
13: Doncs la causa que es jutja neix de la contractació de l'excomissari Villarejo per espiar empresaris, polítics i periodistes entre el 2004 i el 2016. Per aquests encàrrecs, presumptament il·legals, va cobrar més de 10 milions d'euros. Segons una resolució prèvia, la contractació de Villarejo i d'altres comandaments policials es va fer amb el vistiplau de Francisco González, president del BBVA durant 18 anys. Fet que permet lligar l'entitat basca amb l'excomissari. Segons el magistrat, Villarejo es va aprofitar de la seva posició especial dins la policia per posar en marxa una estructura empresarial i aconseguir contractes i fer treballs sense respectar la legalitat, utilitzant funcionaris públics per accedir a dades de caràcter íntim i personal.
9: A quines penes de presó i multes s'enfronten els acusats, Àngels?
13: La Fiscalia demana 173 anys de presó per a Francisco González i 174 anys per a Villarejo. El BBVA serà jutjat com a persona jurídica i se li reclama una multa de 181 milions d'euros. El jutge ha fixat en 1.200.000 euros la responsabilitat civil dels acusats i els adverteix que se'ls embargaran béns en el cas que no disposin d'aquesta fiança en el termini de 3 dies. A partir d'ara, els advocats dels acusats disposaran de 10 dies per presentar els seus escrits de defensa i proposar les proves que considerin oportunes de cara a la vista oral. El cas del BBVA és rellevant perquè serà la primera i única empresa de l'IBEX 35 que anirà a judici pel cas Villarejo.
5: Iranians han acompanyat avui el fèretre amb les despulles del líder suprem, l'ayatolà Ali Khamenei, assassinat el 28 de febrer en un potent bombardeig a Teheran, el primer dia de la guerra a l'Orient Mitjà. La processó funerària culmina aquest vespre a la ciutat santa de Mashhad, al nord-est del país persa, que és el lloc de naixement de Khamenei. Darrere del camió que portava el seu taüt hi havia una gran pancarta de color vermell on posava «Ei, Trump, et matarem». Els funerals es produeixen en plena represa, justament a més d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. Ignasi Abad, bona tarda.
14: Sí, bona tarda. De fet, fa pocs minuts s'han sentit explosions en diversos punts de la costa iraniana. Això apunten algunes agències que estan apareixent en aquests moments. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans per tercer dia consecutiu, després dels que en els últims dos dies els que ja han fet els bombardejos nord-americans han causat 14 morts a l'Iran, entre els quals hi ha tres membres de la Guàrdia Revolucionària. La República Islàmica ha respost als aquests dos dies de bombardejos amb més atacs amb míssils i drons contra interessos nord-americans a bases militars dels països àrabs aliats a Washington, a llocs com Kuwait, Qatar, Bahrain i Jordània. El Pentàgon assegura que no hi ha hagut danys importants pels atacs iranians i cap ciutadà nord-americà ha patit ferides a Kuwait, però sí que hi ha hagut un ferit per la caiguda de restes de drons llançats per l'Iran. El ministre de Defensa d'Israel, per si no n'hi hagués prou, de la seva banda ha manifestat que està preparat per una tercera onada d'atacs israelians contra l'Iran si fos necessari.
9: Fins ahir, deia, hem estat parlant de la cimera de l'OTAN encara. Doncs bé, avui hem d'afegir un epíleg, i és que hem sabut quins són els regals que l'anfitrió ha fet als assistents. És una cosa habitual fer regals quan acaben aquest tipus de cimeres, però aquesta vegada podem dir que ha estat insòlid i segur que ben polèmic, perquè el president turc, Erdogan, ha decidit regalar un revòlver personalitzat i amb munició. Txell Garriga.
15: Bona tarda. Si es tracta d'un revòlver Gumusai 357 Magnum, és un tipus d'arma que Turquia produïa cap als anys 90 i, de fet, és el primer revòlver que el país va produir. Per tant, és un clàssic d'aquest país pels col·leccionistes. Cada arma, com deies, estava a dins d'una caixa de fusta amb el logotip de l'OTAN i també la bandera de Turquia. Però, a més, com deies, cada líder va rebre una arma personalitzada, és a dir, portava el seu nom gravat, també una bandera turca, i bales de munició. En general, contenien 6 bales, tot i que en el cas del regal del primer ministre anglès, Keir Starmer, contenia 500 bales.
9: Ostres, no sé com s'ho deu haver pres. Estem parlant, deixem-ho clar, d'armes reals, que en teoria funcionen, eh?
15: Sí, sí, són armes reals i que funcionen. Això ha provocat un autèntic mal de cap a tots els líders i els serveis de seguretat que acompanyaven les delegacions. Les armes les van rebre ahir, per tant, abans de sortir de Turquia, havien de prendre una decisió sobre què fer-ne, perquè els ser armes de foc, com podeu pensar, estan subjectes a regulacions molt estrictes. Però és que hem sabut que alguns no van obrir la capsa abans de marxar en aquest intercanvi de regals institucionals i la sorpresa se l'han endut ja quan arribaven al seu país. És el cas, per exemple, del primer ministre belga, que ha hagut de lliurar l'arma ja a les autoritats policials de l'aeroport de Brussel·les.
9: Darrerament estem parlant d'aquest tipus de regals, especialment a Espanya. Entenc que Pedro Sánchez també ha rebut una d'aquestes pistoles. No sé si se n'ha parlat o què se n'ha fet.
15: Sí, l'arma del president del govern espanyol, però ja ha viatjat cap a Espanya, està custodiada pel Ministeri d'Interior i serà inutilitzada i després s'arxivarà com una peça de col·lecció. Alguns han optat directament per deixar les armes encara a les seves ambaixades, per exemple, els primers ministres neerlandès, el suec o l'anglès, amb la mateixa idea que el del president espanyol, inutilitzar l'arma perquè pugui viatjar. D'altres, com per exemple el polonès, sí que s'han dut l'arma i actualment es trobaria a l'aeroport de Varsovia, on ja han iniciat els tràmits de duana perquè entri al país. I alguns també, com dèiem, han optat per donar l'arma a un museu, com per exemple la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, o també el primer ministre grec, que la donarà en principi al Museu de la Guerra d'Atenes.
9: Clar, podem imaginar els organitzadors d'aquest tipus de cimeres habitualment pensant què els hi regalem als líders, quina serà la tria, algo típic del nostre país. Això deu anar a gustos i la discussió deu ser llarga. Què se sol regalar, Txell? No sé si has trobat algun regal similar.
15: Similar no. Solen ser regals més aviat culturals o commemoratius. Per exemple, Espanya va regalar una moneda commemorativa dedicada a Francisco de Goya quan va acollir la mateixa cimera el 2022. I també se solen regalar peces d'artesania o petites obres d'art similar a un revòlver, en principi sí que no. El d'Erdogan és un regal que ha despertat perplexitat, no només per les complicacions que estàvem explicant, logístiques que han generat, sinó també pel simbolisme, perquè ha estat una cimera marcada sobretot pels debats sobre la guerra d'Ucraïna, l'Iran o el reforç de seguretat de l'OTAN. És, doncs, la particular forma d'Erdogan de promocionar la indústria de defensa i armamentística turca.
9: I tan particular. Gràcies, Txell.

0: A la Xina, almenys 28 persones han mort en un incendi de gran magnitud que ha afectat una fàbrica de sabates a la ciutat xinesa de Xinjiang, és a la província de Fujian. De moment no se sap exactament què és el que ha provocat el foc, però sí que el president del país, Xi Jinping, ja alerta que el nombre de víctimes mortals podria ser més elevat. A Pequín, Francesc Canals.
1: Flames sense control i una immensa fumarada negra s'enlairava de la fàbrica de calçat sinistrada, malgrat la presència de gairebé 200 bombers. Es podia veure en imatges de la televisió xinesa. Alguns dels empleats de la factoria havien quedat atrapats a la teulada. Conscient del potencial desestabilitzador d'aquestes tragèdies impròpies d'una potència, el president xinès Xi Jinping ordenava arribar al fons de les causes perquè no torni a passar. De fet, era la primera notícia que s'entenia en el fortament controlat aparell de propaganda del règim, perquè, efectivament, eren paraules de Xi Jinping que recollia el presentador del principal informatiu de la televisió central xinesa, sense imatges. El sentim.
2: Xi Jinping ha remarcat que aquest any s'han produït accidents laborals importants al país. Les autoritats pertinents n'haurien d'extreure lliçons importants.
1: Si eren paraules d'així, volia dir que el nombre de víctimes, que no es deia, havia de ser alt. Passava no fa gaire amb una mina de carbó, ara la indústria del calçat. Són recordatoris tràgics dels diferents graus de desenvolupament d'un país que presumeix, i amb raó, de robots, però que alhora encara viu força vinculat a les indústries de mà d'obra intensiva que en van fer la fàbrica del món. El sinistre ha passat a Xinjiang, a la província de Fujian, a la costa continental enfront de Taiwan. La localitat és el centre de la indústria del calçat xinesa, d'on es calcula que surt el 20% de la producció mundial del sector.
3: Detenen a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, un professor jubilat de 74 anys acusat de fer tocaments a alumnes quan feien classe a casa seva. Com a mínim, l'han denunciat 6 víctimes. Girona, Laia Claret.
4: L'home ajudava nois i noies d'entre 15 i 18 anys a preparar el batxillerat i la selectivitat. La primera denúncia es va interposar l'1 de juliol després que, presumptament, a un alumne a qui preparava per l'assignatura de matemàtiques li va fer tocaments mentre feien les classes a casa del professor. A partir d'aquest moment, altres noies van afirmar que els havia passat el mateix i 5 també han denunciat. Com a mínim, 3 de les víctimes eren menors d'edat quan van passar els fets. L'arrestat està pendent de declarar davant del jutge de guàrdia a la Bisbal d'Empordà en les pròximes hores. Ara la policia investiga si pot haver més casos un cop s'ha detingut el sospitós.
0: I els Mossos d'Esquadra han pogut identificar aquesta tarda la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Per intentar saber qui era, havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós. És una iniciativa molt poc habitual en la policia i que ha permès ajudar a identificar-la. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys que anava vestida amb una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre, com dèiem, a la ciutat de Lleida. Fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada Crònica Cultural passant pel Festival Cruïlla de Barcelona.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
5: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
13: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Bonnie Tyler, la rockera britànica de veu esquerdada i potent que va triomfar als anys 70 i 80, ha mort avui a Portugal. La cantant estava ingressada en un hospital del país després d'estar en coma induït, Montse Pujol.
1: Sí, It's a Heartache va ser un dels seus grans èxits. Tot i així, el seu principal hit va arribar al 1983 amb Total Eclipse of the Heart, que va aconseguir el número 1 als dos costats de l'Atlàntic. Va vendre més de 6 milions de singles d'aquests dos temes. A més, el seu llegat inclou 18 àlbums d'estudi que la van fer optar a guanyar 3 Premis Grammy i 3 Brit Awards. Les xarxes avui s'han omplert de missatges d'agraïment i recorda la seva carrera de més de 5 dècades marcada per una veu única i icònica.

0: Doncs aquesta és la veu d'una altra banda mítica i més jove. En aquest cas estem sentint Garbage, que actuen en la segona jornada del Cruïlla, on aquesta nit també hi actuaran els Pixies. A aquesta hora dèiem Garbage, al Parc del Fòrum, i tenim en Marc Ruiz. Marc, bona tarda, com va?
1: Hola, bona tarda. Doncs mira, han arrencat amb un fragment de la banda sonora de Twin Peaks, d'Angelo Badalamenti, i de fet estan presentant el seu nou disc, Let All That We Imagine Be Light, i de fet han arrencat amb aquesta cançó que sona, There's No Future For Optimism, d'aquest àlbum. Però el públic què és el que vol? Doncs escoltar els èxits de fa 30 anys. I han arribat de seguida, eh? I Think I'm Paranoid i Stupid Girl han sonat al cap de només 4 cançons, i ara només faltarà, doncs, que la carismàtica Shirley Manson faci servir la seva poderosa veu per cantar Only Happy When It Rains, i ja ho tindrà tot fet. És un concert de Garbage que se solapa amb el de l'Osa, que han omplert la carpa amb cançons basades en la cultura popular, com Marieta Cistellera o l'Areu Riera, un clàssic que no es troba al seu primer disc, per cert, El primer cant del matí. I és que l'arrencada d'aquesta segona jornada ha estat feta entre Catalunya i Mallorca. Mishima, que han debutat al Cruïlla, han repassat clàssics del seu repertori, com La vella ferida, Cert clar i breu, Una sola manera, Tornaràs a tremolar o L'olor de la nit. I el públic veterà a complir el segon escenari, doncs ha agraït que recuperessin cançons que els han acompanyat durant un parell de dècades. I al mateix temps, Maika Makovski ha tret a l'escenari el barroquisme de l'esplèndid búnquer rococó, un disc ric en matisos que al directe es tradueixen en una secció de vent de trombó i trompa, viola i violí, probablement un color que té a veure, doncs, en part de la seva cultura balcànica, i un piano decorat a l'estil rococó, un conjunt que fa créixer cançons com Love You Till I Die o Reaching Out To You. I entre el públic s'han sentit comentaris com molt bé, molt bona, i és que tenen raó.
0: Gràcies, Marc, bona tarda.
1: Vosaltres.
2: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
3: Jo no mesuro res. Som un equip. No?
2: Ara hem de dir complex. No, no és que soni millor. És que de conflictes n'hi ha tot arreu.
4: El meu fill no se li dona bé...
5: Aquest tipus de discussions a la Villarroel, a Barcelona, en l'estrena de la primera llei de Newton, un text d'Edu Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius. Inclòs dins la programació del GREC, es podrà veure fins al 2 d'agost. Marta Vives.
6: La primera llei de Newton estableix que un cos continuarà en estat de repòs o de moviment, a no ser que una força externa actuï sobre ell. De manera figurada, també significa que les coses que s'han fet sempre d'una manera determinada costen molt de canviar. Així ens ho explica un dels intèrprets, Daphnis Batos.
7: Que si tu no mous fitxa una mica, les coses no canvien, no? O sigui, les coses només canvien quan tu acciones, quan tu apliques alguna força perquè allò es mobilitzi.
6: I aquest és el marc de fons d'aquesta tragicomèdia que dirigeix Nelson Valente i que explica la història d'un alumne, futura estrella del futbol, que ha copiat i que depèn de la decisió dels professors decidir-ne el seu futur. Anna Saúl.
8: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que, doncs, que el mantenen anclat, doncs, a la seva realitat.
6: I tot plegat en un moment en què el sistema educatiu, els recursos, les necessitats especials i el paper dels professors està en debat i en contradicció.
8: Tenim molts professors que venen a veure l'obra i diuen que realment ens trobem en casos d'aquests amb dilemes de què fem amb aquest alumne, què fem amb aquest. És a dir, és molt difícil posar tot un claustre de professors, diguéssim, d'acord, amb una unanimitat de que aquest xaval ha de fer això i li hem de perdonar això, doncs, perquè s'ho mereix, no?
6: L'obra, que vol ser una reivindicació a l'empatia, planteja totes les preguntes, fa reflexionar, però també riure, fins al 2 d'agost a la Sala Villarroel. L'estiu
9: és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls.
10: Som 3K.
9: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El Mundial ha arribat a la fase final.
11: Després de les eliminacions del Brasil, Alemanya, Cap Verd, deixem enrere el Canadà i Mèxic i ens quedem als Estats Units.
9: La fase més emocionant cada dia al Club de la Mitjanit.
11: Fins a arribar a la gran final, el diumenge 19 de juliol, a Catalunya Ràdio.
9: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
9: De dilluns a diumenge a les 11, al Club de la Mitjanit.
11: El Mundial més llarg de la història està a punt d'acabar.
10: està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
13: Aquest estiu, crims.
10: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
13: A Catalunya Ràdio.
14: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
13: Posem llum a la foscor.
15: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
13: Què va passar? Qui ho va fer?
16: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
17: No ho sabem.
13: I per què?
18: No ser perquè cogí el martillo i el pegue.
13: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
15: Comencem.
9: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: 7 minuts i arribarem a les 11... Ai, no, a les 9 de la nit, Encara vaig amb el xip de la temporada d'hivern. David, Duval, com estàs?
1: Què tal? Bon vespre.
0: Aviam, a les 10, per tant, d'aquí una hora, ha de començar els quarts de final del Mundial de Futbol amb la primera eliminatòria del voltatge, eh? És aquesta eliminatòria?
1: Sí, entre França i el Marroc, que de fet es van enfrontar a la semifinal de fa 4 anys al Mundial de Qatar. Aleshores va guanyar el combinat francès. Avui juguen a partir de les 10 a Boston i ja podem dir que el blaugrana Koundé és titular a lateral dret de la selecció francesa. Tots els equips ja es van enfrontar, doncs, com dèiem, fa 4 anys. Aleshores va guanyar França. Demà torn per a les seleccions d'Espanya i Bèlgica en el segon partit dels quarts de final d'aquest Mundial de Futbol.
2: Doncs per aquest partit que començarà d'aquí una estona, França ha desplegat per el maig entre les seleccions marroquina i francesa 20.000 policies i gendarmes que estaran pendents del postpartit. A la capital són 8.000 els agents que controlaran que les aficions no es prenguin malament el resultat final. La nostra corresponsal ha captat l'ambient i de moment més cordialitat podem dir que atenció, París. Isabel Galí, bon vespre.
3: Bon vespre. L'Ajuntament de la capital francesa no ha volgut habilitar una fan zone, però n'hi ha diverses de privades instal·lades arreu de París i hem estat a la que els marroquins o francesos que van amb el Marroc han muntat, el cinema Rex, on veuran el partit en una gran pantalla. A la cua per entrar hi havia una majoria de samarretes vermelles, però també algunes de blaves, de grups de joves que han decidit passar aquest moment junts. La rivalitat entre França i el Marroc, que va ser protectorat francès entre el 1881 i el 1912, és històrica, però els lligams són tan forts que aquí França preval la cordialitat, almenys ara, abans de saber el resultat final del partit. Les terrasses dels bistrots estan plenes a vessar, s'ha de reservar plaça en aquelles que tenen pantalla, i avui, excepcionalment, tenen permís per tancar les 2 de la matinada.
0: Gràcies, Isabel. Veurem com va la nit a París. Mundial a banda, hem de dir que el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi.
1: És un jugador de 24 anys i que ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar perquè vol fitxar pel Barça. Ara el club blaugrana i el Borussia Dortmund han de negociar les condicions d'aquest traspàs i per afrontar aquesta i també altres operacions el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió pels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
2: I ara no és un fitxatge, és una renovació, la de Pere Romeu, que ha firmat com a tècnic del Barça femení. Fins quan?
1: La coneixíem i el que ha fet avui és firmar el seu nou contracte, que serà per 2 temporades més, fins al 2028, en què Pere Romeu seguirà dirigint el Barça femení.
4: Jo gaudeixo molt del dia a dia, gaudeixo molt de poder treballar a casa, gaudeixo molt de poder treballar en aquest club, gaudeixo molt de la gent que m'acompanya en aquest camí, així que aquí tinc moltes de les coses que vull tenir a la meva vida, per això he decidit renovar aquí.
1: L'entrenador blaugrana reconeix, això sí, que el club s'ha de reforçar, l'equip s'ha de reforçar perquè hi ha hagut sortides importants com la d'Alexia Putellas, la d'Ona Batlle, la de Mapi León i la de Salma Parelluelo.
0: Molt bé, ja. També en futbol l'Espanyol ha presentat el tercer reforç en aquest mercat d'estiu.
1: És el migcampista brasiler de 20 anys, Gabriel Moscardo, que arriba cedit pel Paris Saint-Germain i aquí sentim.
5: Va ser una disputa molt bona per la posició. Sé que tots volen jugar, entonces voy a hacer de todo para ser titular, dejar todo en las partidas de pretemporada, en todos los entrenamientos voy a mostrar al míster.
1: Per la seva banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge de la davantera andalusa Anita Marcos, que arriba procedent del Madrid Club de Futbol.
2: I el tour avui, exhibició, cop d'efecte de Tadej Pogacar,
1: que torna a liderar la ronda francesa, un cop d'autoritat, després de guanyar en solitari, a més, la sisena etapa, després de 186 quilòmetres entre Pau i Gavarni, ascensió al Tourmalet inclosa. Ja ha estat allà aproximadament a 5 quilòmetres del cim del Tourmalet, quan Pogacar ha seguit l'acceleració del seu company a l'Emirates, Isaac del Toro, ha marxat en solitari i ha anat incrementant l'avantatge respecte dels seus principals rivals.
6: I think top 5, I would say.
7: Et diria que està al top 5 de les meves victòries aquí al Tour. He tingut molts records d'una etapa similar també amb el Tourmalet al mig durant el Tour del 2023. El final va ser molt similar. Sí, la d'avui ha estat una victòria increïble.
6: It's really incredible victory.
1: Ara la general Pogacar torna a ser el mallot groc, com dèiem, en 2 minuts ja i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard, que és el segon a la classificació.
0: I últim punt, definida ja la final femenina de Wimbledon dissabte.
1: Sí, s'enfrontaran doncs Carolina Muchova i Marta Kostiuk, que han superat a les semifinals Coco Gauff i Linda Noskova.
2: Doncs moltes gràcies, David. I ara ja ho hem avançat a la portada. La calor és protagonista. Escoltem què ens ha d'explicar de cara a les pròximes hores la Gemma Puig.
8: La jornada d'avui ens ha portat temperatures altre cop altes, calor intensa, però afluixat una miqueta respecte ahir, sobretot d'aquesta forma que hi vam tenir excepcional a la costa i al prelitoral. Hem tornat a superar els 40 graus, 42 a Lleida, Alcarràs, a Cabanes, 41 a Vinebre, però la majoria de comarques i sobretot a la façana litoral han baixat un, dos o tres graus. Per exemple, a Barcelona, l'Observatori Fabra, ahir arribàvem als 40,9 graus, aquesta temperatura de rècord, i avui hem tocat aquests 38 graus. Fa calor, xafogor, i la tendència, però, és que tindrem 48 hores, divendres i dissabte, amb una mica de menys de calor. Afluixa aquesta onada de calor. Això no vol dir que tinguem temperatures normals per l'època, però sí que no tindrem aquests valors tan disparats. Demà, moltes màximes encara arribaran als 35 graus o per sobre, les més altes tocarien els 40, en un divendres, amb sol, al matí, amb alguns núvols cap al terç oest, perquè de matinada hi pot haver encara alguna gota, i a la tarda els ruixats quedarien força restringits cap a l'extrem nord del Pirineu. Com dèiem, aquesta segona onada de calor no s'acaba, s'allarga ben bé fins a finals de la setmana que ve, altre cop amb un punt àlgid que se situaria entre dimarts i dimecres.

0: Catalunya Vespre.
1: Bona nit, són les 9. A Guimarà, a l'Urgell, els bombers continuen treballant per intentar tornar a estabilitzar l'incendi que va començar ahir al vespre. El foc avança en direcció a Tàrrega i, de moment, es manté tallada l'A2 i s'ha confinat 21.000 persones. Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. De moment hi treballen 65 dotacions, tot i que ara que es fa fosc es retiren els mitjans aeris. El foc es va donar per estabilitzat esta passada matinada, però esta tarda ha revifat i ara afecta unes 167 hectàrees que, sumades a les d'ahir, arriben a 328. Ara es treballa esperant que el foc arribi a un canal d'aigua al nord de Tàrrega per poder ajudar a estabilitzar-lo. També s'intenta protegir una granja que es troba al flanc esquerre. Per ara continuen confinats 21.000 veïns dels municipis de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial Remabau, a més del nucli de Mas de Bondia, Montornès de Segarra. També està tallada encara la 2 pel fum i la carretera LB2101.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que l'onada de calor s'allargarà fins a finals de la setmana vinent i Protecció Civil mantindrà les restriccions vigents. Segons la directora del Meteocat, Sarai Sarroca, el país podria encadenar fins a 12 dies consecutius d'onada de calor, un episodi que qualifiquen d'excepcional.
4: Aquesta onada de calor va començar diumenge passat i es preveu que la puguem mantenir fins divendres de la setmana que ve. No era normal tenir tantes onades de calor i enguany ja anem per la segona i a més molt llargues i molt intenses.
3: De cara a demà, 196 municipis de 22 comarques continuen en risc extrem d'incendi i es mantenen les limitacions d'accés a 9 espais naturals.
1: I la CGT alerta que dos treballadors de manteniment de parcs i jardins de Barcelona han patit cops de calor l'últim abans d'ahir. El sindicat creu que els dos casos es podrien haver evitat si l'Institut Municipal de Parcs i Jardins adoptés mesures preventives durant la jornada laboral i que la majoria de vehicles amb què treballen no tenen aire condicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que Parcs i Jardins no vol adaptar els vehicles.
5: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
1: L'Institut Municipal de Parcs i Jardins diu que han modificat horaris i tasques per prevenir riscos i que estan invertint per aconseguir que més de la meitat de vehicles de la flota tingui refrigeració.
3: I els autors d'un informe de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que alerta que hi ha 39 municipis de la ciutat de l'àrea metropolitana amb un risc destacat de mort i de problemes de salut durant les onades de calor, demanen a mesures públiques per protegir els ciutadans. Volen que s'impulsi un fons climàtic provincial perquè els habitatges de renda baixa puguin accedir a refrigeració o per adaptar l'urbanisme de les ciutats poc protegides de la calor. Una de les investigadores, Eva Vilaseca, ho ha dit al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
6: El que cal és un sistema públic que les administracions públiques, que els responsables polítics se'n cuidin de construir sistemes públics de protecció a la calor.
1: I a l'Iran s'han tornat a sentir diverses explosions aquest vespre per tercer dia consecutiu en diversos punts de la costa del país. Un dels llocs on s'ha informat que hi ha hagut explosions és a Bushehr, un dels objectius dels bombardejos nord-americans d'ahir, on hi ha una planta nuclear. Seria la tercera onada d'atacs nord-americans després dels que en els últims dos dies han causat la mort de 14 persones. La República Islàmica ha respost avui amb bombardejos, també amb míssils i drons contra interessos nord-americans i bases militars en països àrabs aliats de Washington, com Kuwait, Qatar, Bahrein i Jordània. El trànsit marítim per l'estret d'Hormuz s'ha reduït notablement després de la represa dels atacs entre els Estats Units i l'Iran.
3: I ara els esports, David Ubach.
7: Doncs esports que passen pel Mundial de Futbol, que avui arrenca les eliminatòries dels quarts de final amb un primer enfrontament entre França i el Marroc a partir de les 10 de la nit i amb titularitat per al defensa del Barça, Koundé, el bandul francès, un partit que arriba a mitja fortes mesures de seguretat a les principals ciutats franceses. Del Barça destaquem el principi d'acord del club blaugrana amb l'extrem de 24 anys del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, un alemany doncs que ha dit ja al seu club, al conjunt alemany, que no vol renovar per fitxar pel Barça. Descarta, doncs, renovar amb el Borussia quan li queda un any més de contracte. I el Tour de França, cop d'efecte de Tadej Pogacar, que s'ha imposat en solitari a la sisena etapa després de 186 quilòmetres amb ascensió al Tourmalet inclòs. Ara Pogacar lidera la general amb 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte de Jonas Vingegaard.
1: Gràcies, David. El Catalunya Vespre torna demà a les 8.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
4: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren el lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
5: En el capítol anterior...
1: La família Borrell Bracs ha passat la nit del 5 al 6 de març del 2009 segrestada a casa seva, a la Roca del Vallès. El pare és el director d'una oficina de Caixa Catalunya de Mollet i els assaltants volen els diners que hi ha a la caixa forta de la sucursal. Són almenys 5 atracadors. Uns parlen brasiler i uns altres espanyol amb accent argentí. I coneixen molt bé les rutines de la família. A casa dels Borrell Bracs, la cuidadora dels avis és brasilera i la seva filla surt amb un dels nois Borrell, el Lluís. A primera hora del matí, tres dels segrestadors s'han endut el pare al banc i la resta de la família s'ha quedat a casa amb els altres dos. El Lluís i el seu germà Albert estan lligats boca terrossa i els segrestadors els apunten amb una escopeta. Estan esperant que el telèfon soni a les 8. Serà la trucada clau per saber si l'operació ha anat bé i si ja tenen els diners, o ha fallat alguna cosa.
6: I en aquell moment, jo me'n recordo que sentia... Jo estava, com que estava estirat cara a terra, sentia el cor, perquè saps que és aquell moment. O s'acaba tot de tot. O sigui, s'acaba la situació o et foten un tret. Ostres, potser són els últims segons de la teva vida.
7: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Què us passaria pel cap si penséssiu que esteu vivint els últims segons de la vostra vida? No ho sé, eh? Jo potser pensaria que el següent capítol de Crims parlarà de mi. Fora conyes, tornem a la Roca del Vallès, on hi ha una família segrestada esperant a veure si el seu pare aconsegueix robar la sucursal bancària que ell mateix dirigeix i donar els diners als segrestadors. Aquesta història, que va passar al març del 2009, va portar cua i molta feina als investigadors. I tindran un paper molt important la telefonia mòbil i la casualitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
8: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
1: Crims. Per què matem?
8: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
7: És divendres 6 de març de 2009 i falten pocs minuts perquè siguin les 8 del matí. A l'avinguda de Caldes de Mollet del Vallès encara hi ha poc moviment. Al número 16 hi ha la sucursal de Caixa Catalunya que dirigeix el Josep Borrell. És un barri humil, de blocs de pisos de 4 alçades com a màxim. Al davant hi ha una escola que obrirà a les 9. I llavors sí que el carrer s'omplirà de criatures, pares i mestres. Abans de les 8, el Josep ja ha obert la caixa forta, n'ha tret els diners i els ha posat en bosses de plàstic corporatives de Caixa Catalunya. Quan sortia al carrer per entregar-les als segrestadors, ha arribat un treballador de l'oficina i el Josep, nerviós, li ha dit cridant que anés a la sucursal del costat, a la número 130, perquè hi ha una baixa i l'ha de suplir. La tensió és màxima. El Josep només té al cap la seva família, que està retinguda a la Roca del Vallès, la seva dona, els dos avis i els dos fills, el Lluís i l'Albert. Encara li ressonen les paraules que li ha dit un dels segrestadors quan sortien de casa.
9: Acuérdate que me quedo con tu familia.
7: El Josep sap que si alguna cosa surt malament, els segrestadors que s'han quedat a casa són capaços de tot. Lídia Oriols.
10: I això que el Josep no ha vist que el Lluís i l'Albert han quedat lligats i estirats boca terrosa i que a aquella hora, quan falten pocs minuts per les 8 en punt del matí, el segrestador més violent els està apuntant amb l'escopeta retallada. Aquest que sentirem ara és el Lluís Borrell, un dels fills.
6: No saps com acabarà, perquè jo imagino que no ha de ser fàcil anar al banc, obrir la caixa forta i treure els diners. No ha de ser una cosa molt, molt fàcil, no? I en aquell moment allà, estant apuntat amb una escopeta, ho veus molt difícil. Però també veus difícil que una persona tingui aquesta facilitat de disparar-te, no? Era un moment que no tenies res al cap. Simplement esperar que passés el temps i cada vegada que senties el telèfon tenia que ser una cosa bona o una cosa dolenta. I estaves en aquella... a veure què contesta. I esperar, i aquella hora i mitja es va fer eterna.
7: A la Roca, segrestadors i família Borrell Bracs estan cada cop més neguitosos. Mentrestant, a Mollet, el treballador de l'oficina que ha arribat abans d'hora s'ha aturat en sec en sentir l'ordre del seu cap perquè vagi a l'altra sucursal. Ha girat cua i ha marxat, obeint l'ordre. S'ha adonat de la situació? El Josep no les té totes. Va carregat amb les bosses de plàstic plenes de diners i no sap si el treballador ha notat alguna cosa estranya. Si no fa el que li han demanat, aquest empleat tan matiner que ha arribat abans d'hora a treballar pot posar en risc tota la família.
6: I imagina la situació, no? I l'home de seguida gira, no li posa cap impediment ni cap... i gira cua i se'n va i no se n'adona de res.
11: Això es veu que era una cosa normal, que de vegades passava, que al matí potser feien alguna reunió, etc. I llavors algun treballador s'havia de desplaçar a la sucursal aquesta propera. El treballador no va sospitar res i se'n va anar cap allà, mentre ell anava amb les bosses, amb els diners, per donar-los-hi als atracadors.
7: El sergent Ivan Moncusí, dels Mossos d'Esquadra, va ser l'encarregat de dirigir la investigació. L'anirem sentint durant tot el relat. Continuem. El treballador ha marxat sense sospitar res i el Josep i els segrestadors respiren alleujats. En canvi, a la Roca del Vallès, la tensió ha arribat al punt més àlgid.
6: I tothom en silenci, notes el nerviosisme de tots, tant nosaltres com els dos que estaven esperant la trucada, i de cop, a les 8 o pocs minuts per les 8, se sent el telèfon. No he sigut mai religiós, però en aquell moment, no sé per què, vaig estar parlant a la meva manera, no? Però amb la Verge de Montserrat, ja et dic, no he tingut cap educació religiosa en la meva vida, no? I sí que li vaig dir que si tot anava bé, que aniria a Montserrat i faria la caminada fins a la cova de Vall, la faria descalç. I me'n recordo que sentia el cor, me'l sentia... Jo no recordo haver sentit les pulsacions d'aquella manera. I sí, i se sent, ja tenemos el dinero, i pengen. I els dos comencen a fer una celebració com si haguessin marcat un gol, comencen a dir, ja tenemos el dinero, no sé què. I li diuen a la meva mare, i diuen, mira, hem deixat un mòbil a la cuina. Fins que no toqui aquell mòbil, vosaltres no us podeu moure de les habitacions, perquè us estem vigilant des de fora, i si sortiu al carrer ja sabeu el que passarà.
10: La Roser, els avis i els dos germans, el Lluís i l'Albert, respiren alleujats. Finalment, el batec del cor comença a normalitzar-se. Estan tots exhausts, tant físicament com psicològicament, i segueixen al peu de la lletra les instruccions dels segrestadors. Es queden molt quiets esperant que soni el telèfon que els assaltants han deixat a la cuina.
7: A Mollet del Vallès, el Josep també ha rebut instruccions dels atracadors.
9: Tienes media hora. En media hora te llamaremos por teléfono y te diremos dónde está tu familia.
7: Això el posa més nerviós encara. Els atracadors no han mogut la família de lloc, però a ell li volen fer creure que sí i li fan entrar més por al cos. Amb tot, tenen un detall, entre cometes, amb ell.
11: Li van donar 30 euros perquè pogués agafar un vehicle, un taxi, el que sigui, i llavors doncs, els atracadors van marxar.
7: Però al Josep no li caldrà agafar cap taxi.
6: Quan el meu pare entrega els diners i marxa al cotxe negre, hi ha la gran casualitat que passa amb el cotxe una la companya seva que està buscant lloc per aparcar. I ell, de seguida, li explica no, tot el que ha passat.
11: La Míriam, que era la sotsdirectora, l'agafa amb el seu vehicle i el porta fins a la Roca.
7: En l'únic que pensa en el Josep i la seva companya de feina és arribar el més aviat possible a la Roca i 25 minuts més tard hi arriba.
10: Com que no sap què es trobarà a casa per no posar en risc la Míriam, el Josep li demana que s'esperi a l'oficina de Caixa Catalunya del poble, que està al mateix carrer. Ell puja corrents les escales i obre la porta.
6: Sentíem el meu pare que pica a l'habitació que estàvem, preguntant si estàvem bé, si estàvem allà. I clar, en aquell moment, jo i el meu germà ja ens vam aixecar, ens vam deslligar, no sé com ens vam deslligar, perquè mira que portàvem de cinta americana, i vam aconseguir deslligar-nos, vam obrir el meu pare.
7: Els segrestadors s'han passat la nit fumant puros, bevent whisky i menjant-se el conill que tenia preparat la Roser per sopar. Si aquesta nit la família Borrell Bracs ha tingut la sensació que no passaven les hores, a jutjar pel panorama que es troben a casa, sembla que els segrestadors no han tingut gaire temps per avorrir-se.
6: La casa estava totalment com si hagués passat un huracà. Me'n recordo la imatge de la cuina del menjar, de la imatge de la taula de la cuina. Estava tot de coses de casa. És que no sé què dir-te. Tot el que hi havia als calaixos dels meus pares, els calaixos de la cuina, els calaixos del... Tot allà, com si fos un mercadillo. El monedero de la meva mare, tot allà, les targetes, tot com si fos un escorcoll policial. Tot molt arreglat. El que també va quedar gravat, que quan es van fumar els puros, els van apagar a la paret. I durant un temps, abans no vam pintar, evidentment, però durant un temps hi havia la marca dels puros al costat de la porta on ens van tenir retinguts.
7: Però a part de regirar-ho tot, també s'han endut unes quantes coses.
6: Es van demanar els mòbils, es van endur el portàtil, els ordinadors, les quatre joies que tenia la meva mare. Que et dic, hem sigut una família molt humil i ma mare mai ha sigut de portar moltes joies ni d'ostentar molt. Doncs li van agafar, pobra, li van agafar les quatre joietes que tenia. Van tenir compassió amb el meu germà, que no li van robar una medalla que la meva iaia li havia donat. I li volien treure, i li diuen, hòstia, no, sisplau, que és... I li van tenir compassió i li van agafar. I una cosa molt curiosa també, jo tinc una col·lecció de cotxes de Fórmula 1 en miniatura. En aquell moment en tenia 60. I quan amb el meu germà vam anar cap a la cuina, que he explicat que he vist la taula tota d'allò, al posar el cap al menjador vaig veure que havien posat tots els cotxes en una bossa de basura per emportar-se'ls, i o se'ls van deixar o vés a saber què, però em vaig trobar tots els cotxes a dins d'una bossa de basura.
7: Els segrestadors els havien dit que havien deixat un telèfon a la cuina i que no podien sortir de les habitacions fins que no sonés.
11: Finalment es va veure que no havia un telèfon, no havien deixat cap mena de telèfon damunt de la cuina i per tant, no podien trucar enlloc els atracadors.
7: El Josep demana als seus fills que vagin ràpid a l'oficina de Caixa Catalunya a dir a la Míriam, la sotsdirectora, que estan bé i que no es preocupi. I llavors truquen a la policia.
11: El dia 6 de març és quan es rep una trucada a Mossos d'Esquadra, que a l'època estàvem parlant del 088, no? Era una trucada d'emergències, era tan bon punt que nosaltres vam entrar a treballar, que entràvem sobre aquesta hora a les 8:30, que ja vam anar directament cap al lloc dels fets. Però nosaltres ens desplacem als llocs. Primer ha arribat unes dotacions policials de Mossos, dotacions uniformades, que són les primeres que estan 24 hores al carrer i arriben a auxiliar a la família, etc. No havia, familiars que estaven allò en estat d'angoixa, no?, d'ansietat, per tot el que havia passat de tota la nit detinguts. A més, havien doncs, dos avis d'avançada edat.
7: Els Mossos acordonen la zona. La família està en xoc i els agents saben que no és el moment d'interrogar-los. Els investigadors comencen a treballar amb la informació bàsica que obtenen en un primer moment a través del Josep. Els atracadors són almenys 5 i van amb un Seat León de color negre que té els vidres tintats. Aquesta informació es trasllada de seguida a tots els cossos policials, per si se'ls pot interceptar en algun control de carretera. Però hi ha dos inconvenients.
11: Que tot això no és com avui dia, no? No és fer un WhatsApp, no? A l'època has de fer el document, l'has d'enviar, se rep a la sala de coordinació interpolicial, val? Es valida, llavors se reenvia, es fa difusió i fins que amunt li arriba i algú li comunica, no? Perquè la persona, a lo millor, que està allà pues, fent control de documentació a la Jonquera, doncs a lo millor ningú li ha comunicat aquesta informació perquè està l'atenent a l'oficina, diguem, no? A vegades, clar, has de tindre en compte l'estona que fa que ha passat el fet fins l'estona que se't comunica a tu. I aquest decalatge de temps, doncs això pot fer que puguis dir, bueno, aquesta persona igual ja ha agafat l'avió i ha marxat. Vinga, a dir, en aquest cas, doncs, si el decalatge de temps, doncs, fiquem el cas que ara no tinc el cronograma horari, però si ens avisen a nosaltres, fiquem el temps a les 8:30, no?, que arribes al lloc, unes primeres informacions, tranquil·lament ja són les 9, i si l'últim contacte de les víctimes amb els atracadors ho situem més o menys com són les diligències a les 7:50, doncs és que ja estem parlant d'una hora i 10, no? Llavors, doncs, amb una hora i 10 dona molt. I si vas amb un vehicle i vas ràpid, tranquil·lament pots estar doncs, a Lleida, per dir alguna cosa, no? Llavors, que el més fàcil és sortir per la Jonquera.
7: El segon inconvenient és que els atracadors van caricaturitzats. Recordem que quan surten de casa dels Borrell Bracs per anar a la sucursal bancària de Mollet, es treuen el passamuntanyes i es posen perruca i bigoti. I també que s'emblanquinen la cara. Això fa que la policia, en aquests primers moments, no sàpigui ben bé quines fesomies ha de buscar, perquè les poques descripcions que pugui obtenir seran falses i no s'ajustaran a la realitat. Els investigadors tenen poques esperances de poder-los localitzar de seguida. Mentrestant, una ambulància trasllada la família a l'hospital, on se'ls fa un reconeixement mèdic.
6: El meu avi li van posar una fèdula en el dit. No sé si li va torçar o no tenia gran cosa, però sí que anava bastant temps amb el dit, amb la fèdula. La meva mare li van donar cops a la cara, tenia morats. El meu germà tenia el trau aquí i jo tenia l'esquena, que tenia un mal d'esquena. Per això no va ser res, però un mal d'esquena que...
7: Cap al migdia, el Josep, el pare, ja ha sortit de l'hospital i va a declarar amb més calma. El Josep explica als Mossos que una cosa en la qual es va poder fixar quan el portaven de la Roca a Mollet és que el conductor duia una jaqueta amb una bandera del Japó. Aquest detall tornarà a sortir, ja veurem quan. Després del pare, aniran a declarar l'Albert, el Lluís i la Roser. A mitja tarda, i després de passar per comissaria, el Lluís torna a casa.
6: Recordo que arribo a les 5:30, 6 a casa. En cap moment havia plorat, però en el moment que arribo a casa i entro al meu quarto i entro a la meva habitació, em ve la imatge de quan em tiren que em tiren com si fos un sac de patates. I en aquell moment sí que em derrumbo i començo a plorar sense parar i allà vaig treure-ho tot. Però fins a aquell moment, tipus, no ho vaig acceptar, no ho havia acceptat, no m'havia donat compte del que havia passat. Però quan obro la porta de la meva habitació i em ve aquella imatge, em toco de peus a terra, no? I dic, sí, ha passat. No era una pel·lícula, ha passat, i per sort estem tots bé i ho podem explicar.
12: I'm ready, my lord.
1: Crim. Amb Carles Porta.
7: Han passat 12 anys des d'aleshores i la distància emocional que dona el temps fa que el Lluís ara es pugui expressar amb tranquil·litat. Però la situació límit que van viure els va deixar seqüeles. Després en parlarem. Ara continuem amb el relat. A partir de les declaracions de la família, els investigadors comencen a treure les primeres conclusions. Des del primer moment tenen clar que els atacants no són professionals.
11: La manera de preguntar de repetían molt que lo sabemos todo, sabemos los horarios, sabemos que en la caja fuerte hay dinero y son todo billetes de 500, ¿vale? O sigui, tota la manera de narrar, d'explicar de com donaven les ordres, etc., veus de que no és un grup d'atracadors professional, d'acord? Que tot és clar, amb templança, ¿vale? I les ordres clares i directes, no repetitivament, no allò d'insistir, lo sabemos todo, lo sabemos todo, lo sabemos todo. No, vull dir, un atracador professional sap el que vol i diu les coses una vegada i les explica correctament i ja està. Però no està tota la nit això de ara et deia que jo ho sé tot i que sé on tens els diners i que tal, vull dir, aquest matxaca constant, no, que és per infundir la por. Val? Però per què? Perquè tu també estàs nerviós i no saps com fer-ho i com salvar la situació.
7: Recordeu que el matí del dia 5, abans que comencés el segrest, una persona va trucar el timbre de la porta de casa dels Borrell i va preguntar per un tal Jordi, quan en realitat es referia el Josep.
11: Un professional no va a trucar el timbre. Val? Llavors, són coses de que tinc la voluntat de fer-ho, no tinc les capacitats o habilitats d'un professional per fer-ho bé, però com que tinc nassos, sé que ho podré fer. No? Llavors això és el que ja et diu, que dius, tampoc no pots anar a buscar un gran grup de professionals que es digui això, que tampoc no teníem casos similars, vull dir, no pots trobar cap mena de patró, no? Però sí que ja et diu que no són professionals i que, per tant, pot ser qualsevol que tingui la capacitat de dir, jo això ho faig. Va? Llavors, per tant, aquí ja és diferent a l'hora d'enfocar la investigació.
7: Els Mossos intentaran que no se'ls escapi cap detall. Ja veurem si ho aconseguiran.
10: Comencen fent una inspecció ocular a fons del domicili dels Borrell Bracs.
6: La científica, amb el pols d'identificació d'impremta, també m'han comentat que la casa estava tota com a les pel·lícules, no?
10: Troben un objecte que pot ser determinant.
11: Un tros de guant de làtex que portaven els dolents.
10: El tros de guant de làtex l'ha trobat el Josep i és d'un dels assaltants. Els Mossos l'envien a la policia científica perquè l'analitzi i miri si hi ha empremtes o restes d'ADN.
7: També fan la inspecció ocular dels cotxes del pare i la mare, els dos Citroën Xara Picasso. I aquí troben un altre objecte que també pot ser inxar.

0: de dir, d'acord, una opció d'una línia d'investigació, quina serà? Vale. Pues mirarem totes les ulleres que s'han venut. Vale. Totes les ulleres que s'han venut a Espanya. De totes les ulleres que s'han venut a Espanya, doncs, com podem saber qui les ha comprat? Clar, el que hagi pagat amb targeta. O el que hagi passat la seva targeta de fidelitat de client.
1: Us imagineu quantes ulleres s'havien venut d'aquell model? Uns quants milers. Saber una per una a qui s'han venut totes les ulleres és possible, però és una feinada. I els Mossos són conscients que potser no els aportarà res. De moment, doncs, aparquen aquesta via i ja s'hi posaran si no troben cap altra pista més prometedora. Els investigadors parlen amb els dos germans, l'Albert i el Lluís, i amb la mare, qui entre tots tres els donen detalls importants. Per exemple, sobre el cotxe negre que van utilitzar els segrestadors.
0: Llavors tenim una matrícula, que la matrícula només coneixem un parell de lletres. Val? La familiar és la que dona les dues lletres i el fill també ho va dir quan ell va veure aquest vehicle, al matí recordava que podia tindre aquest parell de lletres. No se sabia la numeració i les lletres eren la G, la F i l'última lletra no se sabia. Per tant, només teníem dues lletres de tota la placa matricular.
1: És possible localitzar un Seat León de color negre només amb dues lletres de la matrícula?
0: Tu pots demanar una sèrie de combinacions a la Direcció General de Trànsit que apareguin doncs, aquestes dues lletres. I el mateix, sortirà una quantitat ingent de matrícules. Després hauries de fer la discriminació de que estiguin doncs, muntades en un Seat, val? León. Però, a més, jo miraré també, m'interessa amb les meves pròpies bases de dades, saber quins vehicles Seat León estan sostrets, i si hi ha matrícules que tinguin aquestes dues lletres que estan sostretes.
1: En aquell moment, el model de Seat León que fabrica Seat és l'FR, el més esportiu. Però els Mossos dubten que el cotxe que porten els segrestadors sigui aquest model, perquè l'FR no té els vidres tintats.
0: Parlem amb Seat Espanya per veure, venga, de tots aquests models, quins s'han venut. I llavors, bueno, obtenim una llista de tots els models venuts a Espanya. Dels FR i el que nosaltres pensem que no pot ser FR.
1: I passa el mateix que amb les ulleres del Decathlon.
2: L'any 2008, Seat va vendre a Espanya més de 32.000 vehicles Seat León. Els investigadors poden arribar a rastrejar què ha passat amb cadascun d'aquests vehicles venuts i saber quin és el propietari i on està el cotxe. Però és una xifra molt elevada que comportarà moltes hores de feina i abans de posar-s'hi s'estimen més buscar per altres canals. De moment se centraran en els sistemes de videovigilància, a veure si alguna càmera ha gravat alguna cosa. Estem al 2009.
0: En aquella època no estava tan instaurat com avui dia que tothom té una càmera i està gravant, sinó que principalment només podies trobar sistemes de videovigilància, sucursals bancàries o una benzinera. I per comptar, avui dia gairebé totes les botigues tenen un sistema de videovigilància, a l'època no. I també hem de recordar que a l'època tots aquests sistemes eren de VHS, no? Que eren cintes i que per tant doncs, havien d'anar canviant, etc. Vinc a dir... El tema aquest de les cintes, de les dificultats que després moltes vegades no trobes unes imatges de qualitat. I això també és un hàndicap. Per exemple, els bancs en aquella època estan obligats a guardar els 15 dies, darrers dies de gravació. Però, tot i que a l'època doncs, els bancs tenien diguem, uns alts moviments de diners, però, per exemple, la matèria de seguretat no feia una gran inversió. Llavors et trobaves que aquelles 15 cintes, que era una per cada dia, que gravava 24 hores, doncs clar, feien no se sap quants anys que doncs cada dia, avui poso la del dia 1, la del dia 2, la del dia 3, 15, torno a començar el dia 1, i per tant, com tots sabem, els que som de l'època de les cintes de vídeo, que amb el temps doncs ja no es veu molt bé, ja no enregistra bé, no grava bé.
1: La sucursal bancària de Mollet del Vallès va donar als Mossos 14 cintes amb 24 hores de gravació cadascuna.
0: O sigui, són 24 hores de visionatge. Més tota la resta que demanes, perquè en aquella època era totes de visionatge, després sí que ja es van instaurar alguns sistemes de que només era quan entrava el client s'accionava, no. Però en aquell moment era cinta i està funcionant 24 hores. O sigui, per tant, són hores i hores i hores de visionatge. I en aquest cas t'interessa visionar totes les hores. No només en el moment dels fets, sinó per saber si hi ha hagut vigilància prèvia, surten els dolents passejant per davant de la sucursal, si algú entra per mirar i fa veure que està operant el caixer o va a caixa per mirar quants treballadors, etc. Vull dir, o per obtenir una targeta del director i saber doncs, qui és, com es diu, etc.
1: Els investigadors

0: investigadors hauran de visionar 336 hores d'imatges. Ho aniran fent mentre tenen oberts altres fronts, com el dels bitllets.
1: Moltes sucursals, doncs en aquella època, usaven bitllets esquer. El bitllet esquer no és res d'altre món que dels bitllets que tu poses allà t'apuntes les numeracions. Llavors, doncs, el director de banc tenia doncs, un document en el qual diu que doncs, aquest bitllet de 100 euros o de 500 euros amb número de sèrie tal està doncs, posat a la caixa i aquest serà el bitllet esquer. Per dir, si algun dia m'atraquen i algú s'emporta doncs, el feix de diners i la policia l'atura, doncs, si entre aquests bitllets hi ha aquest bitllet amb aquest número de sèrie, doncs vol dir que aquests diners provenen d'allà. Llavors això doncs, és un dels bitllets esquer. Si el detecten en algun lloc, bueno, doncs, potser em pot aportar o em pot obrir una línia d'investigació.
0: Un altre dels fronts oberts serà el dels objectes de la família que s'han endut els atracadors, sobretot els mòbils del Lluís i de l'Albert.
1: Jo vull saber si des de que s'ha sostret li han posat alguna targeta SIM diferent. Val? I vull saber si la targeta SIM que ja portava, que era de les víctimes, si s'ha introduït en un telèfon diferent. Per tant, vull saber si és així o no. Després també que m'interessa saber, com que m'han dit que han estat trucant per telèfon, vull saber totes les trucades entrants i sortints d'aquests telèfons, per si els han utilitzat els dolents mentre han estat tota la nit o quan han marxat.
0: Però deixant de banda els mòbils del Lluís i l'Albert, com diu el sergent, els segrestadors s'han intercanviat moltes trucades durant tota la nit i sobretot durant el matí del dia 6, mentre ha durat el robatori de la sucursal de Caixa Catalunya. Per tant, la policia té dos punts de referència, la Roca del Vallès i Mollet del Vallès. Amb el corresponent permís judicial, els Mossos es posen en contacte amb les operadores de telefonia.
1: Jo demanaré que vull saber tots els telèfons que amb aquestes franges horàries estan inscrits en els repetidors que donen cobertura en aquella zona. De les operadores, que si en aquell moment teníem l'operadora que era Vodafone, Movistar, Yoigo i Orange. Val? Eren les quatre operadores.
0: Les operadores trigaran dies a donar aquesta informació als Mossos. Mentrestant, els investigadors recorren a les seues fonts d'informació habituals.
1: Informadors que tu puguis tenir, que coneguis, doncs que tu li dius, escolta, mira, hi ha aquest fet, què saps, què diu el carrer, alguns que estan a presó, doncs, escolta'm, si tens alguna informació o algú t'ha explicat alguna cosa, etc. Perquè tot això, quan arriba al coneixement del món criminal, doncs sempre hi ha algú que diu, ostres, o a mi m'ho van proposar i jo vaig dir que no, o, ostres, això ho ha fet, o de la manera de que ha passat això ho va fer fulano. O un em va dir una vegada que volia fer una cosa similar i tal. I, per tant, d'aquí doncs, pots treure altres informacions que també després s'haurà de verificar i comprovar.
0: De tota la informació que ha recopilat la policia, hi ha un element que de seguida es converteix en la principal línia d'investigació.
1: En aquest cas, havia el Lluís, que el Lluís explicava que l'accent era brasiler, val? Era un portuguès però amb accent brasiler, i ho va tindre molt clar. Per què ho tenia molt clar? Perquè havia una senyora que era la que netejava o ajudava els avis a la casa, i aquesta senyora era brasilera. Aquesta senyora era brasilera i tenia una filla, la qual era la xicota d'en Lluís. Llavors, per això, ell coneixia també l'accent. Per tant, ell, la credibilitat que té en aquest sentit, és un 100%. Llavors, va analitzar una quantitat ingent de dades, d'informacions, de gent que està empadonada, de les nostres bases de dades de delinqüents, val? Per mirar doncs, d'on puc treure un brasiler.
0: La policia té sobre la taula el cens de brasilers a la Roca i a Mollet i també a poblacions veïnes, però centra les sospites en l'entorn de Lluís i la seva xicota.
1: Clar, tu m'estàs dient brasiler, m'estàs dient que la teva xicota és brasilera, m'estàs dient que la dona que està a casa és brasilera. Una vegada analitzat això, et pots plantejar el dubte de dir, clar, i si ha facilitat informació o ha dit que aquí hi ha diners o aquí qualsevol cosa. I jo no dic que sigui voluntàriament, però potser de manera involuntària tu has pogut dir, pues aquesta família té diners i ell és director i molts calés, etc.
2: Em trucaven molt sovint preguntant-me detalls i qui és fulano? I aquest el coneixes? Em van fer una llista de tots els brasilers que coneixia i si podia ser que indiqués algun que... Si d'aquests diguéssim que és un, quin diries que... Qui et fa sospitar? I va passar tot l'abril i cap al maig va arribar un dia que també van demanar per interrogar la que era la meva parella en aquell moment.
1: Per què un dolent tria fer aquest delicte, val? Normalment, perquè tens una vinculació amb el lloc, una vinculació amb la Roca o una vinculació amb Mollet del Vallès. Normalment, tu, quan vas a fer un fet d'aquestes característiques, és perquè coneixes el lloc, o te l'has estudiat, o l'has treballat.
0: Per més que al Lluís li costi de creure, els investigadors no descarten que els atracadors segrestadors siguin persones del cercle d'amistats brasileres del Lluís i la seva nòvia. El Lluís assegura als Mossos que l'ambient dels brasilers amb qui es relaciona és molt familiar i que posaria la mà al foc per tots ells. Però els investigadors insisteixen i interroguen la nòvia i algun dels amics brasilers.
2: No van trobar res, perquè és que no hi ha res a trobar.
0: Abans de continuar, recapitulem.
3: Els investigadors tenen clar que els segrestadors són amateurs per la seva manera d'actuar. Els assaltants portaven guants de làtex i el Josep, el pare, n'ha trobat un tros que la policia ha portat a analitzar. En un dels cotxes s'han trobat unes ulleres de sol que comercialitza únicament Decathlon. També s'han portat al laboratori. Una altra línia d'investigació és el Seat León dels assaltants i dues lletres de la matrícula. També miren sistemes de videovigilància que hagin pogut gravar alguna cosa. De moment, els investigadors estan visionant 336 hores d'imatges de la sucursal de Mollet. Els bitllets també poden donar pistes. Entre els diners robats hi ha bitllets esquer, és a dir, bitllets que estan identificats amb un número de sèrie. A més, els segrestadors s'han endut el telèfon mòbil dels dos fills. Com que les víctimes els han sentit que trucaven tota la nit, la policia ha demanat a les companyies telefòniques el llistat de les trucades que s'han fet des dels mòbils del Lluís i l'Albert, per si els segrestadors els han utilitzat. També han demanat tots els números de telèfon que apareixen als repetidors que donen cobertura a la zona de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès. D'altra banda, tenen l'ull posat en els brasilers que estan censats en aquestes dues poblacions i en localitats del voltant. Seguint la pista brasilera, els investigadors han interrogat la nòvia i les amistats del Lluís, però no n'han tret res. Mentrestant, no perden l'esperança que algun dels confidents de la policia, de dins o de fora de la presó, els pugui donar alguna pista.
0: Amb tots aquests fronts oberts, els primers resultats arriben a través de la matrícula del Seat León de color negre.
1: Estàvem parlant abans de fer cerca en les bases de dades, doncs això, nosaltres quan ja mirem, trobem, clar, una denúncia i que hi havia una matrícula sostreta. I que això era una matrícula que era la 2035GFM. I per tant dius, bueno, si més no, jo sé que el 4 de febrer de 2009, sobre les 6 de la tarda, doncs a la zona de Rubí van sostreure aquesta matrícula.
0: Els que teniu una memòria privilegiada ja us hauran sonat les lletres G i F, que són les úniques que recordava Lluís. La matrícula s'havia robat el 4 de febrer del 2009 i el segrest va passar el 5 de març. Hi ha un mes de diferència. Fixeu-vos que el sergent diu que es va sostreure una matrícula, no un cotxe.
3: La hipòtesi és que els segrestadors podrien haver col·locat aquesta matrícula al Seat León per confondre la policia.
0: A principis d'abril, un mes després del segrest, la policia ha visionat les cintes de les càmeres de la zona que podrien haver captat alguna cosa. Recordeu que els fets van passar al 2009, fa 12 anys.
1: Les entitats en aquell moment tampoc no és que tinguessin una gran inversió en seguretat. La seguretat tampoc no era una cosa primordial. Llavors passava el que passava, no? Què trobaves? Càmeres mal ubicades, que no enfocaven res. Imatge de mala qualitat, les càmeres també eren de mala qualitat, a més si tenies sistema d'UVHS i anaves repicant les càmeres. Per tant, doncs, al final, bàsicament, no van aportar res. Val? Van ser càmeres que no van poder extraure cap mena d'informació.
0: El sergent Moncusí parlava de les càmeres d'entitats bancàries properes a la que va ser robada, però de les 336 hores de la càmera de videovigilància de la sucursal afectada, tampoc se'n va treure cap informació valuosa. Només un fet curiós.
1: L'anècdota és de la càmera del banc. Sí que finalment nosaltres fem una extracció d'alguns fotogrames perquè s'observa el director, no com entra, com surt, sobretot el dia dels fets. Els altres dies no es pot apreciar bé perquè està molt deteriorades i, per tant, no podia visualitzar res. Però sí que és anecdòtic que quan narra el senyor Josep, no?, que bé, arribem al banc i estem esperant uns 25 minuts, no?, fins que jo ja baixo i vaig a fer pues, tota l'operació, pues, mentre estan esperant a dins del vehicle, que fins i tot ella explica que, tot i portar els vidres foscos, van ficar un parasol al darrere perquè així hi ha contrallum, que no se'ls pogués veure, etc. Doncs passa un vehicle de Mossos d'Esquadra, no? Una dotació policial, doncs passa per allà. Llavors, són aquelles anècdotes de... Pues, que també ells ni es van donar compte, vinga a dir, quan nosaltres també després se detenen a uns dels autors i parles, dius, ningú es va percatar. I el senyor, ho dic per l'estat de nervi, i el senyor Josep, que està dins del vehicle, tampoc es va percatar que passava pues, un vehicle, una dotació policial uniformada, no? Pues, va passar fent la seva ruta, no va veure res anormal i se'n va anar, no? Però vinga a dir que a lo millor tu pots veure una miqueta de mira, no? M'arriba l'ajuda, però estàs tan ficat en la teva missió, que és pues, anar a buscar els diners, salvar la família, etc, que no estàs ni percebent el que t'envolta.
0: Ni el Josep es va adonar de la presència d'una unitat de Mossos d'Esquadra, ni els agents es van adonar que en aquell cotxe hi passava alguna cosa estranya. En aquest cas, la sort va estar del costat dels segrestadors. You want
4: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
0: Més coses. Què ha passat amb les empremtes que es van trobar al domicili dels segrestats?
1: Les empremtes que es van revelar eren de la família. Cap era dels dolents.
0: I el tros del guant de làtex que portava un dels segrestadors?
1: Mirar empremtes del guant de làtex i es va mirar de fer la cerca d'ADN. No es va portar enlloc. Tot va sortir negatiu.
0: Als investigadors no els està funcionant res. Arriba el resultat de les anàlisis de les ulleres que s'han trobat dins d'un dels dos Citroën Xara Picasso de la família i que comercialitza Decathlon.
1: D'aquelles ulleres es va buscar també pues, empremtes, va sortir negatiu, es va buscar ADN i va resultar negatiu.
0: De moment, tot són males notícies per als investigadors. Sapiguem què passa amb les dades de les operadores de telefonia. Primer, amb les trucades rebudes o emeses pels telèfons dels fills de la família segrestada.
1: Tampoc no s'observa cap trucada que haguessin pogut fer els atracadors. Això parlo dels telèfons de les víctimes. Se'ls hi mostren bé, ells visualitzen la relació de trucades, etc., i no identifiquen cap telèfon com a normal.
0: Ara falta saber quins són els telèfons que els repetidors de la Roca del Vallès i de Mollet del Vallès van enregistrar els dies 5 i 6 de març del 2009. Dins la franja horària del segrest estaven connectats en aquests dos repetidors 14.223 telèfons. Així que els investigadors van haver de treballar amb tot aquest volum de dades que no estaven informatitzades fins a arribar a observar això que ens explica ara el sergent Moncusí.
1: Aquí sí que sortien molts telèfons que estaven en els dos llocs. Per tant, havien moltes coincidències de que tenies pues, un telèfon que ara el tinc en un repetidor i després el tenia l'altre. Després d'anar netejant i anar descartant, pues, es quedava que havia un telèfon que apareixia en els dos repetidors i que aquest telèfon, analitzat tot el flux de trucades que havia realitzat doncs, el dia dels fets, veies que seguia el patró dels fets.
0: I quin era aquest patró dels fets?
1: El patró de trucades, en aquest cas, era... Hi ha un telèfon que és el telèfon principal que rep moltíssimes trucades, val? Però, clar, que interactua amb altres quatre telèfons. Llavors, observant tot el flux de trucades, dius, aquest telèfon pot ser de la persona que estigui a fora vigilant o pot ser, potser, de el cap, no? El que més interactua, el que més mana, no? Però, dius... truca a la resta, llavors podria ser aquest que estigués a fora o podria ser el que manés. Però veus que hi ha un telèfon que és el que sempre pues, es truca amb la resta.
0: Els investigadors han trobat un fil per estirar. I a més, observen que dos dels cinc telèfons que han assenyalat com a sospitosos fan dues trucades que els criden l'atenció. Una és a un fix que té una numeració molt llarga.
1: Resulta que és un telèfon de fixa d'Argentina, que això ja ratifica pues, que és les sospites de que podia haver algú que era un argentí.
0: I l'altre lloc on truca l'altre telèfon és aquest.
1: És un restaurant de menjar mexicà.
0: Els investigadors contactaran amb el restaurant, però abans fan una altra gestió.
3: Consulten si a la base policial de dades hi consta algun dels 14.223 telèfons que els han facilitat les companyies.
1: I a les nostres bases de dades sí que hi ha un telèfon que consta, vale? Aquest telèfon que ens consta és fruit de una identificació, dic, per lo important que per nosaltres a vegades també són les identificacions. En aquest cas és una identificació que fa en un control de pas policial i doncs es fa aquesta identificació i un dels identificats és un tal Sydney. D'aquest Sydney, doncs, en la seva identificació, doncs, que a part de mirar la documentació, etcètera, tot això, doncs se li anota el seu número de telèfon i s'anota doncs, el seu domicili. I llavors aquí és quan ens coincideix aquest telèfon.
3: La persona identificada en un control rutinari es deia Sydney Alves de Mata i la identificació era força recent perquè la fitxa policial s'esborra automàticament després de 6 mesos si l'individu no té antecedents. A l'historial diu que el Sydney és portuguès i també hi apareix al seu domicili.
0: La identificació del Sydney serà crucial. De les 5 línies de telèfon que es van estar comunicant entre elles durant tota la nit, l'únic titular a qui poden posar nom i cognoms és el Sydney. I això gràcies a una identificació casual. És un detall important, i ara veureu per què. El jutjat no pot autoritzar cap escolta telefònica a cap línia si no se'n sap el titular. Si no són independentistes, és clar. Així que el dia 6 de maig de 2009, els investigadors demanen punxar només el telèfon del Sydney i el jutjat hi dona el vistiplau. 8 dies després, el 14 de maig, els Mossos senten una conversa que els fa pensar que van pel bon camí.
1: Cap al 14 de maig sí que en una de les trucades s'està parlant d'aconseguir documentació, val? Aconseguir posar algun NIE fals.
0: I el dia 20 de maig, 2 mesos després del segrest, se sent aquesta conversa que consta al sumari i que hem dramatitzat.
5: Ha llegado más pronto.
6: Ha llegado a las 7:45. Algunos días llega más temprano y otros más tarde. He ido con Víctor y ahora lo estoy esperando para poder seguirlo hasta su casa.
5: Tenemos que salir antes, porque a las 3 tenemos que estar en el sitio.
6: Sí, sí, de acuerdo.
5: Estoy trabajando en Mollé y mi jefe no tiene dinero y no sé si podré cobrar. Lo que tenemos que hacer es robar porque trabajar no lleva a ningún sitio. No podemos parar con el tema.
0: Els investigadors interpreten que el Sydney i el tal Víctor estan vigilant un home per saber a quina hora arriba a la feina i també a quina hora marxa, possiblement a les 3 de la tarda. Amb tot, no saben si estan sobre la pista correcta. A la fitxa que ha quedat a les bases policials hi diu que el Sydney és portuguès i els investigadors estan buscant brasilers i argentins. Si, com sembla, aquesta gent està vigilant algú, els Mossos no poden badar perquè potser preparen un altre segrest com el de la Roca.
3: Doctor Àngel Cuquerella, hi ha un fet que crida l'atenció, que és que després de cometre l'atracament, de tenir els diners de l'oficina bancària, donen 30 euros, els atracadors donen 30 euros al Josep perquè pugui agafar un taxi i tornar a casa, un cop ells ja tenen el botí.
7: Bé, jo crec que una situació similar pot semblar fins i tot sarcàstica o irònica, no? És a dir, hi ha un component aquí que gairebé està fregant, no? la sornegueria o el victimitzar secundàriament amb aquesta persona perquè ja pagar-li un taxi em sembla curiós, no? Bé, jo crec que això formaria part d'un control final, és a dir, quan mirem delictes o mirem situacions individuals o grupals, sempre avaluem, no?, respecte a les capacitats del subjecte, el pre, el per i el post-crim, no? És a dir, com funciona la gent abans, durant i després. Home, si després, fins i tot, hi ha aquesta mostra, diguéssim, de control extrem, no?, que és facilitar la marxa d'un dels membres del grup victimitzat, jo crec que ja, diguéssim, el que denota és un control total de la situació, no? Això en primer lloc. I l'altre, bé, jo crec que una persona que és capaç de fer aquest gest, realment, o un grup similar, no volen causar lesions greus o poden amedrentar, però la realitat o l'objectiu real, no l'aparent, el real, no és fer mal. Si cal, probablement el faran. Però l'objectiu real és, com diuen a Sud-amèrica, no, matar segrestos, doncs el benefici econòmic, no? Tot això està molt estudiat, aquella zona. I si l'obtenen, no tenen per què anar més enllà. És a dir, aparentment no és un grup violent, tot i que probablement aquest tipus de grups, si calgués, aplicarien la violència instrumental, freda, calculada. Però com que no ha calgut, diguéssim, el premi final és aquest, no? El deixar marxar les víctimes fins i tot amb un control de la situació final que sorprèn, no? Sorprèn perquè pràcticament sembla que ridiculitzin la pròpia víctima, no? Facilitant-li la marxa d'aquesta manera.
8: Què passa amb una persona que ha viscut l'experiència que potser està vivint els últims segons de la seva vida?
7: Home, amb situacions de risc vital, amb situacions de risc per la integritat greu, no? Física, psicològica, sexual, econòmica de la persona, el que és més freqüent és que pugui aparèixer un trastorn per estrès posttraumàtic, d'acord? És a dir, no complexa, perquè la situació és la que és i, per tant, l'estímul és claríssim, però habitualment podria aparèixer, tot i que s'ha de comprovar, trastorn per estrès posttraumàtic. Tot això depèn de la personalitat, insisteixo, és molt important, de la personalitat prèvia de les persones victimitzades, d'episodis traumàtics anteriors i de la unió o de la cohesió com a grup que tindran després d'aquesta experiència, no? Si hi ha una resolució ràpida i després d'aquest episodi són capaces les persones que formen part d'un grup similar reeixir i, per tant, donar-li la volta a la situació, probablement, diguéssim, no fan un relat dramàtic del que ha passat, probablement se'n sortiran amb menys seqüeles o amb cap seqüela per sobre de grups que o ja havien estat victimitzats o viuen d'una manera molt més dramàtica la mateixa situació, no?
8: És habitual recórrer, per exemple, a la religió sense creure-hi? Per exemple, el Lluís diu que no és religiós i que no sap per què en aquell moment, quan l'estaven encanonant, va estar parlant a la seva manera amb la Verge de Montserrat.
7: Bé, la religió, la religiositat, és un tret o és un tarannà que tots tenim. Tothom creu en alguna cosa, ni que sigui amb ell mateix o amb ella mateixa, no? Per tant, creences irracionals en tenim tots. Quan hi ha una situació crítica, tendim a perdre la racionalitat crítica per nosaltres, per la nostra supervivència, pel nostre futur, no? Tendem a perdre la lògica, la racionalitat, i ens decantem cap a la fe. Clar, quan hi ha una situació tan crítica, jo crec que el que fa és aflorar el pensament màgic, no? Com el nen que s'amaga darrere la cortina i així ja no el veuran, doncs el pensament màgic és: si faig no sé quins moviments amb la mà tindré sort, si faig no sé quant, doncs si tot va bé me'n vaig a la cova, això voldrà dir que he compensat tot aquest patiment que ara estic passant, no? Bé, és pensament màgic, pensament, diguéssim, preadult, però que funciona com a clau ardent, diguéssim, al qual ens agafem, i que en aquell moment sí que pot ser una solució emocional compensadora. No racional, però en aquell moment ens fa tirar endavant, no?
0: Queden detalls per esbrinar que potser seran importants. Saber de qui és el número de telèfon argentí, parlar amb l'amo del restaurant mexicà que apareix a les trucades. Al proper capítol sabrem si els policies tindran sort i on porta tot plegat. Aquest cas encara ha de donar moltes voltes. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
4: Crims. Guionistes: Lídia Oriols, Albert Mercader i Sílvia Comet. Cas d'avui: Lídia Oriols. Revisió de guions: Imma Falcó. Producció: Núria Ventura. Muntador musical: Sergi Cotillas. Direcció artística: Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació: Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Manel Elias. Els bombers continuen treballant en l'incendi de Guimerà a l'Urgell, que evoluciona favorablement. S'espera poder donar-lo per estabilitzat en les properes hores per la millora de les condicions meteorològiques, tot i que es manté el confinament a la població. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
2: Bona nit. Els bombers a hores d'ara són optimistes perquè ja ha baixat la intensitat del vent i no està creixent més el perímetre de l'incendi. Ho explica Josep Joan Bellostas, inspector cap de la Regió d'Emergències de Lleida.
3: Doncs podem dir que la situació de l'incendi és molt millor, val? I si doncs, no canvia la situació meteorològica, doncs amb la baixada de la velocitat del vent, esperem que doncs, en unes hores puguem donar l'incendi per estabilitzar.
2: De moment, el foc no ha deixat afectacions ni a persones ni a granges. El CAP a hores d'ara està aturat i s'està treballant als dos flancs on s'intercala zona agrícola amb forestal. La revifada afecta unes 167 hectàrees i en total són 328 les afectades per l'incendi. Es manté encara el confinament a 21.000 persones, però ja s'ha pogut reobrir el trànsit a l'autovia A2. Júlia Albacar, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Més notícies, Txell Garriga.
4: Els Mossos d'Esquadra han identificat la dona que va aparèixer morta el mes passat al riu Segre, a Lleida. Es tracta d'una dona espanyola d'uns 50 anys. Per intentar saber qui era, els Mossos havien fet una recreació amb intel·ligència artificial i l'havien difós, una iniciativa poc habitual en la policia. Així, després que no la localitzessin en els registres de persones desaparegudes ni tampoc en els canals policials estatals ni internacionals, la dona portava una camisa rosa, malles blaves i sabatilles esportives negres. El cos es va trobar el dia 3 de juny, sense cap document, en una zona urbana del riu Segre de Lleida. Segons els investigadors, es tracta d'una mort violenta, però no descarten cap hipòtesi.
1: El grup Volkswagen vol reduir la seva producció un 25% i deixarà de fabricar 3 milions de cotxes anuals. Així ho ha comunicat la direcció de l'empresa al Consell de Vigilància, el qual també ha informat que anirà eliminant progressivament fins a la meitat dels models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius per al mercat. Els responsables de la companyia consideren que les mesures faran més resistent l'empresa a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya. Prèviament a aquest anunci, el grup ja havia aprovat l'eliminació de 50.000 llocs de treballs a Alemanya fins a l'any 2030, 35.000 dels quals afectaran Volkswagen. De moment, no s'han previst nous acomiadaments.
4: Al setembre es publicarà la tercera part i última dels Faura, una saga escrita per Marc Picó, que s'ha convertit en una de les revelacions literàries de l'any. És una novel·la històrica, romàntica, que revisita l'imaginari rural català i que omple un buit, segons l'autora. És una història de conflictes, poder, intrigues i passions que estan inspirats en clàssics des de Jane Austen a Terra Baixa d'Àngel Guimerà, però la catalana, com ho ha explicat Marc Picó a Catalunya Ràdio.
5: Vam adonar-nos que no hi havia a Catalunya res que fos una mena de Bridgerton, però nostrat, diguem. Amb espardenyes de set vetes, no? Barretines i tot això. I vam dir, ostres, per què no? I va ser, bàsicament, va néixer d'aquí. Era un buit que, simplement, doncs, no n'hi havia.
4: Picó, que és neboda neta de Josep Maria Benet i Jornet, reivindica també el català.
5: Una cosa que em diuen molt sovint era que treballar en català tancava portes i per mi al final ha sigut el contrari, a mi me les ha obert perquè els Faura jo crec que no tindria sentit en cap altre idioma que no fos el català.
4: Un llibre que va dirigit al públic juvenil, però que ha acabat arribant a tota mena de lectors i s'ha convertit en un èxit que no esperava.
5: Gairebé cada dia rebo missatges per Instagram de lectors que em busquen i m'escriuen per dir-me que els hi ha agradat molt, que l'estan recomanant. Això em fa molt, molt, molt feliç. Jo hi ha dies que encara no ho acabo de processar, no?
1: I ara els esports, Sergi Andreu.
6: Avui comencen els quarts de final del Mundial de Futbol. Ha començat ara a les 10 el primer enfrontament d'aquesta ronda, el França-Marroc, de moment amb empat a 0 al minut 4. Qui passi aquesta eliminatòria jugarà contra el vencedor de l'Espanya-Bèlgica de demà. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Adeyemi. El jugador de 24 anys ja ha comunicat al club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. Ara, el club blaugrana i el Dortmund han de negociar les condicions del traspàs. Per afrontar aquesta i altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros dels drets de televisió dels propers anys. En ciclisme, triomf en solitari de Tadej Pogacar a la sisena etapa del Tour de França amb ascensió al Tourmalet. Ara l'eslové té 2 minuts i 42 segons d'avantatge respecte al seu immediat perseguidor, el danès Jonas Vingegaard. I Pere Romeu firma la renovació com a tècnic del Barça femení de futbol fins al 2028. Romeu demana una incorporació en atac i, sobretot, fitxatges en defensa.
0: Fins aquí les notícies.

0: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
2: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig van i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestar i Mamaduixa.
1: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
3: Tot el que cantes.
4: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
5: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.

0: Ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1961. Milà, Itàlia.
1: Mira, anava ja a dir un altre cop Itàlia, no sé què, però amb aquest musicote...
0: Ah.
1: Callo.
0: Ah.
1: Callo perquè ens esperen aventures fortes, suposo. Oh,
0: sí.
1: A veure.
0: Aviam, acostuma a ser així. L'última vegada que vam parlar d'art conceptual...
1: Conceptual!
0: Art conceptual... Va ser en el capítol 83 d'aquesta cinquena temporada que us vam parlar d'en Chris Burden, un artista que disparava els avions i que es va deixar fotre un tret al braç.
1: És art conceptual.
0: Art conceptual.
1: Art conceptual és quan el tio, que l'artista, t'ha de dir que és art.
0: Exacte.
1: Perquè si no tu dius, què conya els cardes, no?
0: Si no és... Què li passa a aquest boig?
1: Què li passa a aquest? És el boig del poble.
0: Em vaig veure un l'altre dia...
1: A on?
0: En un museu. Bueno, era un vídeo, eh? Però que...
1: Passa que anaves a dir pel carrer a Pons,
0: no,
1: que podia haver sigut.
0: Va fer una pila de galledes amb sorra i estaven fordades
1: sí,
0: i s'anaven buidant.
1: Sí, senyor.
0: I avui un moment que queien les galledes i la gent...
1: Sí, senyor, l'he vist aquest...
0: Bravo!
1: Aquesta performance, l'he vist. Fa un forat a la galleda de baix.
0: Sí, està
1: va,
0: molt bé.
1: Molt bé, està molt bé.
0: Simbolitza...
1: Com et va ressonar a dins?
0: Em va
1: interpel·lar?
0: Em va interpel·lar.
1: Val.
0: Em va interpel·lar en el sentit de dir... Bueno, deu apel·lar al suïcidi, suposo. Perquè no m'han quedat cap ganes de viure, ara mateix.
1: Sí, és allò que tu li dius a l'artista, es m'ha fet pensar en el suïcidi, el tio et dirà,
0: sí, clar. No, cadascú li fa la lectura que...
1: Què t'he de dir, si m'han donat una beca de 50.000 euros per omplir galledes de sorra?
0: Bueno, recordareu aquest capítol, va ser un capítol amb molta xerinola,
1: molta.
0: Però us he d'avançar que avui anirem per un altre camí. No riurem tant, eh? La història d'avui és força més dramàtica. És més dramàtica que la del tio que es va disparar el braç per fer d'artista.
1: Clar, és que no sé pas per on anirem.
0: Bueno, ens situem al taller d'en Piero Manzoni,
1: home,
0: un artista conceptual que acaba de crear la seva gran obra. Merda d'artista. És bàsicament uns pots que ha omplert amb els seus excrements.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, ja us comença a agradar més el de la sorra,
1: sí,
0: ara, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Encara funciona aquesta obra, eh?
0: Què vols dir?
1: Que encara hi ha els pots aquests,
0: està
1: encara.
0: Encara?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Mira, no t'avancis, no t'avancis, no t'avancis. Merda d'artista és una obra composta per 90 pots que en Piero s'ha encarregat d'omplir amb la seva caca.
1: 90?
0: 90 pots. Els ha omplert pacientment, els ha signat i els ha posat a la venda.
1: I hi haurà el típic que dirà, vaya merda d'obra, Piero.
0: Piero, que merda. Us pot semblar una simple bretolada, però la veritat és que Merda d'artista és una obra seriosa, una crítica al mercat de l'art. L'obra pretén ser un exercici de reflexió. Qualsevol cosa que faci un artista es transforma automàticament en art, sigui el que sigui, ni que es tracti de merda posada dins un pot.
1: M'ho estàs preguntant o ho estàs fent així?
0: És a l'aire.
1: Vale, endavant, sí.
0: La creació el converteix en un referent de l'art conceptual. La merda d'artista encara s'exposa als principals museus del món. Hi ha pots exposats al MoMA de Nova York i al Teatre Modern de Londres. De fet, fa poc es va subhastar un dels pots i se'n van pagar...
1: Aviam, què?
0: 150.000 dòlars. Bueno, hi ha gent dient... Joder.
1: Tindia,
0: joder.
1: Que no sap si ho diu en positiu o com,
0: no,
1: eh?
0: Clar.
1: O, ostres, jo els pagaria.
0: Clar, però tenim aquí, per exemple, l'Abril, que encara ha de decidir què estudia, el seu futur,
1: sí.
0: La nena de 14 anys.
1: Sí.
0: Llavors li fots aquest dato a la cara.
1: I ella, que volia ser psicòloga, ara potser diu...
0: Bueno, tampoc vaig ser malament de ventre.
1: No. Com per omplir 90 pots de caca?
0: La merda d'artista és l'obra més important d'en Piero, el reconeixement més gran que aconseguirà mai. Un cop mort, sempre se'l recorda pel mateix.
1: Però com que mort? En Piero és mort?
0: Sí, és mort d'un infart el 1963, dos anys després de crear Merda d'artista.
1: Però què coi pintaven aquestes? Ja hem acabat la història?
0: No!
1: Ja... Que entri la Neus, ja!
0: No, un moment, portem 4 minuts.
1: Ja m'estranyava.
0: En Piero té un paper molt important a la història d'avui. La seva obra ha influït molt en els artistes conceptuals que han vingut després. I justament una de les que més s'han inspirat en ell és una parenta seva, la Giuseppina Pasqualino di Marineo, la seva neboda. Sua nipota.
1: Nipota.
0: Nipota. És ben bonic en italià, nebot.
1: I nebot mascle és nipote?
0: El nipote, sí. Però la merda és que també serveix per dir net. Això ho trobo un lío tremendo, sí. Il mio nipote. I tant pot ser el seu net com el seu nebot. Llavors és a mi, escolti, a mi no m'emboliqui. Tant costava, o sigui, quan has fet no sé quantes paraules té un idioma, però fer-ne una més no costa tant.
1: No costa tant, una més. No crec que costi tant. No. Ostres.
0: En fi, la mossa seguirà els passos de... del senyor de la merda, per dir-ho així.
1: Has collit ser artista en honor al... És el meu tiet, era aquell que cagava els pots.
0: Exacte, jo vull fer el mateix.
1: Ai, faré el mateix que ell.
0: Malgrat la influència que té en la seva carrera artística, heu de saber que la Giuseppina i en Piero no es coneixeran mai, perquè quan ella neix, ell ja fa 11 anys que és mort. Per trobar-nos amb la Giuseppina, ens cal avançar fins l'any 1974.
1: Era la... Va, ara comença.
0: Ara sí, la Giuseppina ja ha nascut, ho ha fet a Milà, de manera que no ens movem de lloc. Som a la part alta de la ciutat, perquè els pares de la mossa remenen pèl a llarga. Tant el seu pare com la seva mare són ben milionaris.
1: Ara, part imprescindible. Si vols ser artista, els pares han d'haver fet la gran moneda.
0: No es necessita res més que una casa a la Cerdanya per ser artista. Foc a terra, una mica de fuet, una truita...
1: Te l'has de saber tallar tu el fuet, però, eh? Si no... Te l'has de menjar queixalades i fa, molt de pobre.
0: Sí. Què? Però no és res més, eh? Res més, eh? És que a vegades ens empapiem per lluitar, per no sé què. Res més no es necessita.
1: Que sí, que no.
0: No,
1: que ja t'ho compro.
0: És que la gent... No, amb una casa a Cerdanya. Foc a terra.
1: Dins una llar de foc, entenc.
0: Sí, clar.
1: Que tu en un espanyol li dius foc a terra no, i es pensa que ets a Sarajevo.
0: No. Vull dir que no cal que treballeu tant.
1: Tens raó.
0: Amb una casa a Cerdanya n'hi ha prou. No vulgueu acaparar, no. Tranquils. La Giuseppina té quatre germanes i quan van totes juntes són ben curioses de veure perquè la mare té el costum de vestir-les a totes igual.
1: Ai.
0: Quina angúnia.
1: Ai.
0: Totes porten el mateix vestit i el mateix color, verd. A l'escola i a missa, on no falten mai, tothom riu molt quan les veu juntes.
1: Uita, Josep, aquelles semblen un ramat de bledes.
0: Un ramat de bledes?
1: Manat, volia dir. Hòstia, un ramat de bledes és espectacular, eh?
0: I un gos allà. Escolta, és ben bé que abans la gent es distreia d'una manera, també, anar-se'n rient de les nenes que van verdes.
1: La gent amb poca cosa,
0: ah, sí.
1: Una casa a la Cerdanya...
0: Ja està. Una truita i quatre nenes verdes. Passes la tarda, eh?
1: Oh, cuidado, eh?
0: Cuidado, que també existeix aquest cas. Per la Giuseppina, el verd es torna una obsessió. Només vesteix de verd. A l'escola només fa servir tinta verda. I quan fa 10 anys decideix que des d'ara només menjarà coses verdes. O dit d'una altra manera, es fa vegetariana per una qüestió estètica.
1: Nena, que ets italiana, home! Carda't uns espaguetis.
0: Bueno, per sort el pesto és verd.
1: El pesto és verd.
0: Sí.
1: El pesto és verd, sí.
0: Artista conceptual i vegetariana. Quantes coses en comú, no?, amb aquesta persona.
1: Ara mateix te podries asseure amb ella i prendre't un prosecco.
0: La Giuseppina és així. Des de petita demostra tenir molt sentit per l'estètica. La seva mare creu que ha heretat els dots artístics del seu oncle Piero. Cal potenciar-li la vena d'artista i acaba apuntant la filla a les millors acadèmies d'art de Milà. Allà la nostra protagonista en surt graduada amb honors. A mitjans dels anys 90 ja la poden considerar una de les artistes més prometedores d'Itàlia.
1: Carai, no és poca cosa.
0: Ojo. A partir d'ara, la nostra protagonista ja no li direm Giuseppina, sinó que li haurem de dir Pipa.
1: Pipa?
0: És el seu nom artístic. És Pipa Bacca, que li agrada més.
1: Home, fa molt més d'artista dir-te Pipa que Giuseppina, que és com... Bueno.
0: Giuseppina té nom de iaia italiana que fa espaguetis.
1: Iaia italiana que fa espaguetis. En canvi, Pipa. Pipa, què més? Pipa Bacca, eh?
0: Pipa Bacca.
1: És bon nom, eh?
0: Bon nom. Els primers anys d'un artista sempre són difícils, de manera que durant força temps la Pipa s'ha de conformar participant a exposicions conjuntes amb altres artistes emergents com ella. Però el 1997, una galeria confia en el seu talent i li fa un lloc perquè exposi ella sola. Ho fa presentant uns quadres fets amb fulles que ha recollit al bosc i que ha retallat de manera que tinguin la forma d'un tipus de fulla diferent.
1: Eh? Què? A veure... A veure.
0: Pinta lo del raïm, hòstia. La taula amb el raïm, ja està.
1: La taula amb el raïm, un bodegó,
0: sí, home, sí. Un raïm, una taronja, una fruitera, ja està. Tot avalis ara aquí. La Pipa agafa una fulla d'un tipus d'arbre i amb unes estisores li dona forma d'una altra fulla diferent. Per entendre'ns, fulla de roure. Agafes la fulla, la retalla i... Ah, és una fulla de freixa, això, saps? Ho emmarca i aquí està, ja està fet el quadre, ja el tens.
1: Però si això ho fan els alumnes de la Neus de primer.
0: Ah, No? No siguis descregut, Jair. Hi ha un significat. Amb la seva obra, la Pipa vol explicar que la forma de les coses només és una escorça, que l'essència no es pot canviar mai. Som el que som, tinguem l'aparença que tinguem.
2: Ah! Saps? Amigo! Ara... Molt bé! Artista!
0: Vaig explicar la seva segona exposició. Aviam si us agrada més que la de les fulles. A veure, d'aquesta en sabem el nom. Es diu Mutacions quirúrgiques.
1: Aquest, a mi ja em tens.
0: Té més bon màrqueting,
1: ja
0: de moment.
1: Mi... Vols venir aquesta tarda a veure mutacions quirúrgiques?
0: Sí. Vinga, sí. Anem-hi. En aquest cas, la Pipa torna a fer servir unes estisores per transformar els elements. Ara recull papers, plàstics i fins i tot bitllets que troba pel carrer, sí, i els retalla donant-los formes diferents de les que tenien originalment. En fa serps, escorpins, angelets, estrelles... Depèn, cadascun és diferent de l'altre. Va fent formes amb coses que trobes pel carrer.
1: Però no? És una exposició d'art o el treball d'una classe de plàstica?
0: No,
1: on som?
0: És que quina mirada tan super... Em sorprèn la teva mirada tan superficial. Has de mirar més enllà. Obre't de mires, Jair. T'has de centrar en el missatge que vol transmetre. Val, si agafa un bitllet i li dona forma d'escorpí, aquella figura pren un significat. Se'n va entenent o no?
1: Jo no sé, vaig fer dos anys de teoria de l'art.
0: I què?
1: Que era una classe que també et diré que estava com ara, més o menys. Però què? Quin significat té?
0: Què collons sé? Jo no ho sé, però algun, algun.
1: No
0: ho sé, no ho sé, no ho sé, no ho sé. Ens està costant interpretar el que la Pipa ens vol transmetre, però que quedi clar que és cosa nostra. La crítica la té en un pedestal, sí, i nosaltres no som ningú tampoc per donar-los, per portar-los la contrària. Respecte per la Pipa...
1: No, el respecte el té. Respecte per la Pipa. Això t'ho diu molt al carrer, també.
0: Bé, intentem-ho. La tercera proposta artística de la Pipa potser, sí, anirà millor.
1: Aviam.
0: La fa un cop entrats als anys 2000. No vull sentir més riures ni vull tenir la sensació que ens prenem el que fa una mica de lleugera.
1: Zero riures. T'ho prometo i parlo en nom del públic.
0: El públic també, sisplau.
1: És la meva responsabilitat, el públic. No riuran.
0: Gent oberta de mires.
1: Sí, ja ho són. Si la meitat són dissenyadors gràfics.
0: És
1: com
0: veritat.
1: No han de ser oberts de mires.
0: En la següent exposició, la Pipa presenta un penis que ha fet amb ganxet.
1: Aquí la primera fila han aguantat bé.
0: Sí.
1: Que són tatuadors, dissenyadors i estudiants.
0: Sí.
1: Allà darrere algú s'ha desmaiat. Com? És que no ens ho està posant fàcil, la Pipa.
0: Noi,
1: què vol dir un penis fet amb ganxet? Què ens hem d'imaginar?
0: És conceptual. L'art conceptual té això, a vegades costa d'entendre. Li va passar a l'oncle de la Pipa i ara li està passant amb ella mateixa. Però el que és important és que ella està contenta amb com li van les coses. Té força èxit i se li ha d'admetre que, bueno, a més té unes conviccions fortes i molt interessants.
1: I sap fer ganxet, que no és ni tu ni jo en sabem.
0: No. A diferència dels seus pares, que eren de dretes, monàrquics i amb certa simpatia pel feixisme... Està bé, certa simpatia.
1: Certa simpatia. A veure, t'hi has de trobar.
0: Sí, sí, sí. Ella és just el contrari. És d'esquerres i defensa que tots som iguals i ens hem d'estimar els uns als altres. És una activista i una pacifista convençuda. I aquest tema és el que tractarà la seva nova proposta, una performance que anomena Esposa en viatge.
1: Què vol dir això? Aviam què ens surt, què ens hem d'esperar.
0: La Pipa ha preparat una performance amb la Sílvia Moro, una companya que també és artista. Han treballat una proposta per demostrar que la gent és bona per naturalesa, que tothom està disposat a ajudar-se quan cal.
1: I tant que sí, ànims i escalf. Hi ha gent que ho pensa, això, eh?
0: Sí. Per tal de demostrar que tothom és bo, les amigues creen una performance amb la que viatjaran des de Milà fins a Jerusalem fent autostop.
1: Val.
0: Dormint on les deixin i alimentant-se del que els donguin. A canvi, elles rentaran els peus a qualsevol persona que els ajudi.
1: Bueno. Coi de hippies.
0: De veritat.
1: O sigui, jo allò de cosir tites de ganxet m'agrada.
0: Vale.
1: Ja hasta t'hagués comprat una tita.
0: Sí.
1: Però això?
0: Espera't, perquè falta el detall més important.
1: Aviam.
0: De la història.
1: Sí.
0: Ella és una artista. El viatge té un objectiu. Esposa en viatge és una declaració de pacifisme i per fer-la efectiva decideixen donar-li una particularitat que la faci única. La Pipa i la Sílvia faran el trajecte vestides de núvia.
1: Aviam, a veure si ho he entès. Anem a fer un repàs.
0: Sí.
1: Volen travessar mitja Europa fent,
0: sí,
1: autostop vestides de núvia per demostrar que l'ésser humà és bo per naturalesa, eh?
0: Sí, acabant a Jerusalem.
1: Acabant a Jerusalem, eh? Any 2000 i escaig, eh?
0: Sí.
1: Val.
0: És això, i per tal que tota l'experiència quedi plasmada d'alguna forma, han acordat que durant tot el que duri el trajecte, el vestit de núvia no es pot rentar mai, sota cap concepte. Cal que mantingui tota l'essència viscuda.
1: Ànims, ànims al camioner que les pugi, eh?
0: Sí.
1: Bona catipent fotran, eh? Quant dura el viatge, però?
0: Mira, el viatge comença el 8 de març de 2008.
1: Sí.
0: Dia de la dona.
1: Sí, no? Està molt bé.
0: I durarà 2 mesos.
1: Perfecte.
0: Les dues mosses aniran per separat i es trobaran a Jerusalem. Els primers quilòmetres els fan a bord d'una vespa.
3: Adéu, Pipa! Adéu, adéu, l'altra!
1: És que no me'n recordo com es diu.
0: Jo tampoc. El primer destí cap on es desplaça la Pipa és Eslovènia. Quan hi arriba, es troba que la seva performance ja té alguns seguidors.
1: Ah, molt bé, tu!
0: La premsa eslovena s'ha fet ressò de les seves intencions i l'espera per fer-li una entrevista on fa proclames a favor de la pau i la igualtat. En Cabat continua el seu camí a bord d'un cotxe que s'ha ofert a portar-la.
1: Molt bé.
0: Bé.
1: Bé, comencem bé.
0: El següent destí és a Croàcia. I s'hi troba encara més ressò. La Pipa i la Sílvia estan fent una bona feina. La gent comença a conèixer la seva performance pacifista. Cada nit s'envien un missatge amb el mòbil per posar-se al dia. Recordem, van separades, eh?
1: Sí, sí, clar, clar. Hola, Sílvia, escolta allò que vam dir de no netejar el vestit, poder que ens ho replantegem, eh? M'estan empaitant les mosques, ja.
0: M'ha caigut maionesa.
1: Clar, clar.
0: La nostra amiga continua el seu camí creuant fronteres, rebent cada cop més atenció de la gent. S'estan fent famoses i estan podent predicar el missatge pacifista per allà on van. Fent autostop, creuen Bòsnia, Sèrbia i Bulgària. Tothom les rep amb alegria i això fa que cada dia tingui la mirada més pura i brillant.
1: Bé, bé, bé, va molt bé, desconfiàvem d'elles, però endavant.
0: Però, per desgràcia, és a punt que la mirada se li apagui. Quan creua la frontera turca, el viatge de la Pipa es torça del tot.
1: Ai, pena.
0: Turquia.
1: Turquia, a veure...
0: Jo hi vaig anar i
1: què?
0: També és veritat que no vaig anar vestit de núvia ni fent autostop.
1: No. Ara... Són dues coses que no recomana l'agència de viatges.
0: No. Som a finals de març del 2008. Com cada vespre, la Sílvia espera el missatge de la nostra protagonista per tal de comentar la jornada. Però la Pipa no l'escriu i tampoc respon als seus missatges ni a les seves trucades.
1: És que a Turquia la cobertura és xunga.
0: Horrible.
1: Perquè, clar, si estàs a la part europea,
0: clar.
1: Molt bé, però... Ah, a l'altra...
0: El running.
1: Pepefone no le cubre.
0: La Sílvia sap que la Pipa té cobertura perquè el seu mòbil dona senyal. Però arriba a la conclusió que la nostra amiga es deu haver trobat amb algú amb xerrera i que no pot estar pel telèfon. L'endemà segur que la Pipa li dirà alguna cosa. Però l'endemà... tampoc hi ha notícia de la Pipa.
1: Ai, Peyo, ha perdut el mòbil, no? És que aquests hippies són uns... amb la tecnologia són un desastre.
0: Sí, noi.
1: El deixo aquí, total. No,
0: no
1: em trucarà
0: no estan,
1: ningú,
0: no
1: he de parlar amb ningú.
0: La Sílvia es comença a preocupar a partir del tercer dia sense notícies de la Pipa. També l'amiga una mica fresca. 3 dies ha deixat passar, eh?
1: Sí. No, això no, eh?
0: No.
1: Això no.
0: Al final decideix avisar la família de la nostra amiga. I també avisa la policia.
1: Sí, això és el principal.
0: La policia descobreix que el telèfon de la Pipa s'està fent servir i que les targetes de crèdit de la mossa també s'estan utilitzant.
1: Ep.
0: La policia turca inicia una investigació arreu del país. Tracen una ruta seguint els pagaments que s'han fet amb la targeta de la Pipa fins que finalment l'aconsegueixen trobar.
1: Bé!
0: No, bé,
1: bé.
0: No, gens bé.
1: Què vols dir?
0: No diguis
1: què
0: bé,
1: passa?
0: Perquè no, bé, no. Resulta que la policia descobreix la nostra protagonista morta en un marge. Ja fa dies que l'han assassinat.
1: A la Pipa!
0: A la Pipa. A la Pipa l'han violat i després l'han estrangulat.
1: Bueno, has dit a la primera pàgina que seria...
0: Sí, ho he avisat, he avisat.
1: Sí, has dit que seria dramàtic,
0: sí.
1: Però després ens has enredat amb els penis de ganxet.
0: Bueno, noi, mira. El
1: no
0: cas
1: no
0: de la mort de la Pipa commociona Europa. La policia turca es volca per trobar el culpable de l'assassinat i el troba en una estació de servei. Es tracta d'un home que va portar-la durant el seu trajecte i que va quedar demostrant que no tothom és bona persona. A l'assassí de la Pipa el condemnen a 30 anys de presó. Ell és l'únic condemnat per l'assassinat de la Pipa, però no l'únic culpable del crim. Queda demostrat que hi va haver més implicats, però no se n'ha trobat mai cap més.
1: Quina, quina manera d'acabar més seca, no?
0: Ja ho he dit al principi jo, que això era dramàtic. El final de la Pipa és ben trist. Mor assassinada amb 33 anys, tot intentant demostrar que les persones són bones per naturalesa.
1: Sí, sí, sí.
0: Malgrat tot, sempre ens quedarà pensar que se la recorda com una pacifista i feminista convençuda i com una de les artistes conceptuals italianes més importants de la seva generació. La seva tomba, situada a Milà, sempre és plena de flors on en record seu. Si voleu anar-hi i deixar-hi un penis de ganxet...
1: Ja anirem. Aviam.
0: Què? La voleu veure?
1: Sí, clar.
0: La Pipa.
1: Com la tenim?
0: Pipa vaca.
1: Fent ganxet.
0: Fent autostop,
1: bàsicament. Fent autostop.
0: Sí.
1: Ostres.
0: Aquí la teniu.
1: Ostres.
0: Porta un gorro
1: de... Pipa!
0: Porta un gorro de ganxet, semblaria.
1: Gorro de ganxet, vestida de núvia, anant cap a Sarajevo.
0: Cap a Sarajevo.
1: És que...
0: Sí, clar. Sí, a veure, aviam.
1: Vés a Llanars la propera vegada, home, que no crec que t'assassinin.
0: A Llanars?
1: Sí, home. Passa res.
0: No, bé, bona gent.
1: En fi, a veure què en pensa el nostre públic. Jo crec que està molt clar, però vés a saber. Pipa vaca! L'artista és digne d'entrar al búnquer, sí o no?
4: Sí!
1: Home!
0: Molt bé, a tothom li ha semblat bé.
1: Bona persona.
0: Bona persona.
1: Tristament desapareguda.
0: Milionària, sense massa ofici ni benefici, també.
1: Però és que l'artista ha de ser això.
0: Ha de ser això.
1: Què voleu, artista?
0: Massa ofici.

0: Sí, s'acaben de llevar, aquesta gent. Són tots artistes.
1: Què?
0: Què et passa amb la Pipa
1: que
0: Vaca?
1: Que m'agrada, m'agrada.
0: Què t'agrada, la Pipa Vaca?
1: Vaca. Sabeu que la Peppa Pig està embarassada?
0: Ah, què? No. Un moment. Para. La Peppa Pig té 10 anys.
1: No, és la mare de la Peppa Pig. Ara esteu més tranquils.
0: Sí. Hòstia, sí. No, clar, no. Que un porc amb 10 anys ja deu ser mort.
2: Un porc amb 10 anys ja ha parit 300
1: és
2: vegades.
1: Veritat.
2: Ja. Bueno, una truja.
1: Sí, és sí, veritat, clar. Doncs no ho tenen en compte.
0: Clar, tens raó.
1: Els tindran germans, veu? Ho diuen els companys del que no surti, ens ho va fer saber.
2: Mira,
0: el que no surti, van a fondo, eh?
1: Sí, les coses que interessen.
0: També s'afreix. Te diuen si està embarassada l'Aitana o la mare de la Peppa Pig, que no sé com es diu ara mateix.
1: Va, a veure, l'art conceptual.
2: Sí.
1: Ja, anem a parlar.
0: Vols que parlem d'art conceptual?
1: Sí. A veure, us ha de sonar, no només per la biografia que van fer, sinó perquè fa 2 anys un nano es va menjar un plàtan enganxat a la paret perquè tenia gana i no havia esmorzat.
2: Una pesadilla, allò del plàtan. Us en recordeu,
1: eh?
2: Sí.
1: Li va passar als Estats Units.
0: El plàtan amb cinta americana,
1: sí.
2: Va pagar molts de diners aquell home per aquest plàtan.
1: Sí. No, ell se va menjar i ja està. Però va passar moltes coses amb aquest plàtan, realment. Això va passar als Estats Units, sembla que l'estudiant no havia esmorzat.
0: Sí.
1: És greu perquè l'obra té un preu de 6,2 milions.
2: Això, veus.
0: Uf!
1: Sí.
0: Això es pica, eh?
1: Home, i tant que pica.
0: Ja no sembla tan cara la merda d'artista,
1: no,
0: ara, eh?
1: No. A més,
2: I al final, el pagès que va cultivar el plàtan, no?
1: Ja, és veritat.
2: Què se li va pagar?
1: Creieu que era de Canàries?
2: No ho sé d'on era. No ho sé.
0: Jo crec que no.
1: L'artista és italià.
0: Sí, és italià.
2: Mira, veus?
1: Maurizio Cattelan.
2: Maurizio Cattelan.
1: Molt bé. Va dir que no passava res perquè canvien el plàtan cada 2x3.
2: Perfecte.
1: Vull dir que no passa res, l'obra continua. Mira, la gent de Sabadell... Gent de Sabadell.
0: Sí, la gent de Sabadell en sap d'art conceptual.
1: A veure, com es diu l'obra del plàtan enganxat amb cinta adhesiva? Vinga. Opció A, intelletto. Opció B, a pesa banana. I opció C, comediante.
3: Quina ens dona més confiança?
2: Quin accent, Neus, m'encanta.
3: No sé per què.
1: A veure, feia. Ja no em poso.
4: Si vols, aneu la C, per mi.
3: Bueno, no, sí? Jo no en tinc idea.
5: La responsabilitat per vosaltres.
1: A veure, un moment. Peyu, què vol dir intelletto?
2: Intelletto...
1: Ah, ho vaig buscar, eh? Bueno.
2: Què vol dir, ho saps tu?
1: Intel·lecte. Ah, no, ho vaig buscar.
2: Intel·lecte.
1: Sí, intel·lecte. A pesa banana.
2: A pesa, no sé què vol dir, a pesa.
4: A pesa és
1: enganxada.
2: Enganxada.
1: Enganxada, jo. Vale.
0: Molt bé.
1: Què creieu?
0: Comediante.
5: No sé si la ve.
4: Voleu la C?
2: Jo per la que vulgueu, però ho hauríem de decidir avui.
0: La C, anem a veure. Correcto!
1: Comediante. Perquè s'encarda de tots nosaltres, suposo.
2: Molt bé.
0: I tant que s'encarda.
1: Bé, això de fer enganxat és una activitat que sempre s'ha fet. Les àvies ho feien, no sé si les vostres àvies feien enganxat.
2: No, la meva iaia brodava.
1: Ah, mira.
2: Brodava, sí.
1: I la teva àvia feia enganxet?
0: La meva àvia sempre estava treballant, vull dir, no tenia dret de fer enganxet.
1: Bé, doncs, de fet, vam tenir un oient aquí davant.
0: És veritat, una oienta estava aquí.
2: La que ens va fer aquests posagots, una noia que ens va fer aquests posagots.
1: Exacte, sí. Però feia enganxets i feia ninots.
2: Feia ninots amb enganxet.
1: Exacte.
2: Que té un nom, però no recordo com és la tècnica.
1: Mira, és que ara mateix aquesta és la pregunta. Molt bé, sort que no ho sabia.
0: Si no, ho diu tal qual.
1: Clar, vull dir, abans es feien més cobertures, cortines, i ara es fan, doncs, ninots, d'acord? Que es fan amb 3D, diguéssim.
0: Que tenim uns ninots fets, no?
1: Vinga, sí. Gent de Riudoms, ja saben la resposta.
0: Sí, ho saben, eh? Ho saben.
1: Com se'n diu de la tècnica d'enganxet on es fan ninots?
0: Aviam.
1: Opció A. A veure, digue-ho directe.
6: Arigumis.
1: Amigurumis.
6: Digues.
1: Opció A, amigurumi. Opció B, punt de creu. I opció C, uindo.
2: Se saben guanyadors i ja no fa falta ni contrastar la resposta. És la o no és la?
1: És la. És fàcil, no? És una tècnica japonesa. La traducció seria ninot de punt i és una barreja entre teixit i peluix. Poca broma, perquè tenim tites de ganxet.
0: Ah,
1: sí?
0: Això és el que volia veure.
1: Mira, una tita de ganxet.
2: Mira, que maco.
1: Amb amigurumi es pot fer tot.
2: Quina cosa... Això on ho poses, diguéssim?
0: On vulguis.
2: On vulguis.
0: Perquè això queda molt... Li falta una mica...
1: Mentre no te'l posis a algun lloc concret.
2: Ja.
0: Sí, perquè és punt, eh?
2: És punt. Cuidado.

0: Molt bé. No sabem si el nostre convidat sap fer ganxet, però no, eh? Però sí que sabem que ja, quan va tenir l'edat de treballar, sí, va fer-se monitor de natació.
1: Mira.
0: Així que sap nedar. Aquesta persona que tenim aquí sap nedar.
2: I treure gent de l'aigua, entenc.
0: Esperem sí, que sí. No sé si hi ha gent que sàpiga nedar, però no sàpiga treure gent.
2: Bueno, sí, bueno jo sé nedar com un gos, més o menys, sí, perquè nedo molt malament.
0: Clar, però els gossos no saben treure
1: és
0: gent.
1: Això, jo m'aguanto, però no em demanis d'aguantar-ne un altre.
0: No t'ho demanaré, sí, no t'ho demanaré mai, Peyu, no pateixis. No. D'ell també en sabem que és un home, que és economista i que és doctor en relacions internacionals i també en ciències de l'educació i l'esport. Però no és conegut per ser bon mestre o bon nedador, tot i que podria ser poder, no ho sé. Però nosaltres no el coneixem per aquest assumpte. Va ser conseller d'Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya.
2: Això és una targeta molt, molt gran.
1: És un bon càrrec.
0: És un bon càrrec i molt llarg, sí. El que passa és que el 2017 van passar unes coses amb uns sobres i uns vots i uns feelings que es va aplicar un article i van fer que el destituïssin. De fet, no només va passar això, també el van condemnar a 12 anys de presó i va anar, el que passa és que no s'hi ha estat 12 anys, afortunadament. El fet que estigui vinculat amb la independència de Catalunya fa que la gent l'insulti fins i tot a la cara.
1: Ah, carai.
3: A vegades passa que tu vas caminant o estàs sents una conversa i sents mira aquest idiota. A vegades amb una ho diuen amb una intenció que ho escoltis, de vegades no, però ho escoltes.
1: Vaja.
0: Fortíssim, eh?
1: Home, sí.
0: Cuida l'idiota aquest, home.
1: És gros.
0: Actualment és president de la Fundació IRLA i continua escrivint llibres. Ja suposo que sabeu d'aquí parleu.
1: I tant.
0: Parlem.
2: Nosaltres ho sabem perquè l'estem veient.
0: El tenim aquí. Rebem un fort aplaudiment a Raül Romeva!
1: Raül Romeva.
0: No, bon dia, com estàs?
1: No estàs còmode, perquè no t'has tret la bandolera, encara que...
0: Veig
1: que
0: és veritat!
1: Tens poca...
0: No, ara complicat, perquè tens els...
4: No era ni conscient que encara la portava. Ah, ja la
0: forma part de
2: la
0: tu, eh?
2: Integrada.
1: Vol dir que és còmode, vol dir que
4: sí,
1: és còmode.
4: Sí. És per allò de no portar les coses a les butxaques.
1: Ja.
4: Perquè llavors ens passa allò que llavors portes sota la butxaca i et pesa molt, i un dia van dir, escolta, deixa de portar coses a les butxaques, agafa una bandolera.
1: Molt bé.
0: És que els homes teniu aquest problema, nosaltres sempre anem amb
4: bolsa. I molesta molt les butxaques al final. Llavors m'he acostumat a portar això i mira, ja no.
1: Jo sóc tan idiota que porto totes les monedes aquí a la butxaqueta aquesta. I cada dia vaig a dormir, penjo els pantalons i cauen totes a terra.
0: Cada vegada, eh?
1: Cada dia.
2: Comprem-nos un bolso, Peyu. Jo fa temps que ho vull fer. Perquè veig en Marc Giró que arriba amb un bolso.
1: Clar.
2: I penso, quina enveja. Mira. Perquè hi pot fotre tot de
0: merda. Clar, les compreses.
1: Però és que sí.
2: Per repartir-les.
1: Si jo sense bolso, quan buido les butxaques porto 300.000 coses...
2: Imagina't.
1: Si em foto un bolso, portaré...
2: Navalla, ràdio...
1: Masses coses.
4: Però a mi el que em sorprèn és que encara portis monedes per això, no?
0: Sí, és veritat.
4: Sí, bueno, pràcticament ningú porta monedes.
1: Van quedant allà...
2: Bueno, però clar, si aquest tio, per exemple, un dia normal pot comprar una ovella. Llavors no accepten
4: crèdit. No accepten crèdit.
1: Una mica d'efectiu s'ha de portar sempre. Una mica d'efectiu, sempre.
0: Avui no us he dit d'on és el convidat perquè no és de Catalunya.
1: Ah, què dius ara?
0: Què dius ara?
2: Perdona.
1: Oh!
2: Això és molt... Cares d'estupor?
0: Sí.
2: Cuidado, eh?
0: Raül Romeva no va néixer a Catalunya.
1: Hòstia.
0: Llavors la pregunta per la gent de Manresa és la següent. On va néixer Raül Romeva? Opció A, a Roma. Opció B, a París. I opció C, a Madrid.
1: Oi, va.
0: Home, fortíssim, ja.
2: No sé què és més gros. No sé què és més gros de les tres opcions.
0: Què us sembla?
5: Us sembla bé?
2: Us sembla bé?
5: La C.
1: Madrid, eh?
0: A Madrid, eh? Vinga, la C.
1: Mare de Déu, senyor.
2: Raül Romeva, per què vas decidir néixer a Madrid?
1: Per què?
4: Collons, això hauria de preguntar a la meva mare, que era la que estava allà. Jo no vaig decidir res.
0: Quan vas venir cap a Catalunya?
4: No, era molt jove. Molt jove, vol dir molt petit, tenia 4 anys.
1: Val.
0: Home, en 4 ja pots...
4: Val a dir, un moment, val a dir que els meus pares són catalans i estaven treballant a Madrid en aquell moment.
0: Sí, però et van fer allà.
1: Sí.
0: I va per allà.
4: Sí, exactament el lloc, no ho sé, però... Diguem, quilòmetre amb un quilòmetre avall devia ser per allà.
2: I en 4 anys ja podria ser de l'Atlètic de Madrid. Madrid perfectament, eh? Que esperem que no sigui així, home, però...
4: No, soc culer, soc culer.
1: Ostres, bon dato
4: però,
1: aquest, eh?
4: Però, bueno, escolta, en aquella època, clar, suposo que avui, si vols arreglar-ho, agafes un AVE i tornes ràpid, no? Però en aquell moment, avui era molt més complicat.
1: Sí, sí. Ah, llavors,
4: i el meu pare i la meva mare treballaven allà i, mira, escolta...
1: El teu DNI posa nascut a Madrid.
4: Sí, sí. Donc, què pone en tu DNI?
1: Ah, això.
4: Pues en mi DNI pone nacido en Madrid.
2: Soy más de Madrid que usted.
4: Ah, exacte. No, que he de dir que la primera vegada que vaig entrar a la presó a Madrid...
1: Que has entrat diverses vegades.
4: Diverses vegades, sí. Mira, m'agrada.
2: És el convidat més delinqüent que hem tingut.
0: Sí, és el delinqüent, sí.
2: Vull dir, és molt gros, això.
0: És dels delinqüents grossos que han passat per aquí.
4: 12 anys, no ho pot dir tothom.
0: No,
4: ho pot dir tothom.
0: És una bestiesa, eh?
2: Perdona, si haguessis dut una furgoneta carregada de cocaïna...
4: No
2: et cauen 12 anys.
4: Per tant, escolta, un moment, respecte.
2: El meu ja el tens de fa anys.
1: Respecte.
4: No, però recordo la cara del funcionari, el primer que vaig entrar, que a més anàvem, ens van separar. El primer cop ens van separar tots per parelles, per allò, per la dispersió, no? En aquell moment encara tenien aquella mentalitat, dispersaus.
2: Calarien, els terroristes.
4: Anàvem dos per dos amb dos furgonetes i a mi em va tocar amb el Turull. Anàvem els dos i ens van fotre... A la presó, i quan entràvem, el primer que et fan és et fan entrar el DNI perquè t'han de fitxar.
1: El check-in.
4: Ningú problema. Jo li dono el DNI i el funcionari, veig la cara al funcionari, que li dono el DNI, mira, i més que mirant, se'm mira, i diu...
0: Decepció,
2: Decepció.
4: El pitjor que li podies fer era això, perquè clar...
1: Ha nascut a Madrid i mira com ha quedat. Mira com
4: s'ha... Si hagués nascut a Ripoll...
1: Ja s'entén, llavors ja s'entén.
2: Que l'han hecho los catalanes.
4: No, però realment ho vivien molt malament, això.
1: Déu-n'hi-do. En fi, l'ha encertat absolutament tothom. Avui tenim un públic exemplar. Per tant, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
2: No, home, arribava, home, ara hi ha de tot avui.
1: Vinga, mongeta, seca, sal i oli, salsa de calçots, que seran...
2: Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
1: A veure.
5: Flying Free!
1: Flying Free? S'ha precipitat un pèl, la Mireia.
2: Perdona, què ha dit?
1: Flying Free.
5: Flying Free. És la versió d'Amigurumi, ho sap tot abans.
1: No és Flying Free.
2: Com haureu notat, perquè no ha parat de tocar...
5: No, perquè he pensat com... A veure si vaig continuar.
2: Aviam quina és, perquè jo ja sé quina és, eh?
1: Flying free.
2: Raül, si la saps tu, t'emportes el lot, eh? Va.
1: És catalana, eh?
5: Sí.
2: El seu autor ha estat assegut aquí.
5: Sí.
2: I no fa gaire. Quan sí que fa.
1: La música...
2: De qui és aquesta cançó?
1: Sopa de cabra.
2: Molt bé.
1: Sopa de cabra.
2: Sopa de cabra.
1: Sopa de cabra. Molt bé. Sopa de cabra, com es diu la cançó, Neus?
5: Quan es faci fosc.
1: Quan es faci fosc. Això ho han divinat.
5: Entre cometes.
1: Entre cometes, però ja sabeu que són benevolents. L'Èric de Manresa. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
7: Hola a tothom.
6: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
0: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
9: Estic ben emprenyada. Bueno. He comprat un cotxe fabricat a Catalunya i no sap parlar català.
10: Oh.
9: El problema és que jo soc de Collsuspina, visc a Mollà, i jo no rebo missatges en castellà. Els missatges que rebo són en català.
10: Sí.
9: Què em foto d'això, jo? Ho tiro? El cremo? Me'l venc? Digueu-me què s'ha de fer perquè un cotxe fabricat a Catalunya parli català. Gràcies.
11: Vinga, Raül.
12: Vinga, Raül.
11: Què s'ha de fer? Què s'ha de fer?
13: El Duolingo fa miracles, eh?
11: El Duolingo.
10: Sí, però clar, és veritat que els missatges, no, clar, te'ls llegeix malament. Sí, el meu pare també li passa.
13: Totalment, sí, sí.
10: Escriu unes coses al meu pare, sí, mig en castellà, mig en català, amb unes faltes, perquè el cotxe ho fa perquè no en sap el català.
13: No, clar.
10: Ja està.
11: Els cotxes no saben català.
10: Sí, ja, però si són fabricats a Catalunya...
11: Sí, clar.
10: No estaria de menys.
11: D'aquí poc, els cotxes ho faran tot i no ens entendran. Sí, sí. La gent de Collsuspina no l'entendran. No.
14: Serà un desastre.
13: No. Home, és veritat que puguem enviar gent a Mart, doncs estem plantejant enviar gent a Mart i no puguem resoldre un problema com aquest. A mi em sembla difícil de creure.
11: Ara,
13: a mi em sembla difícil de creure.
11: És veritat que hi ha coses que dius... Vols dir que... Vull dir que amb l'intel·ligència artificial...
10: Clar.
11: Tu li dius...
13: No és un problema. Jo crec que tècnicament no és un problema.
11: Però... Amb la intel·ligència artificial...
12: Què passa?
11: Jo he provat de fer... Fes-me una... Li poso una lletra i...
10: Una magdalena.
11: Fes-me una cúmbia... Ah. O fes-me no sé què i et fa una cançó al moment.
12: Sí.
11: En canvi, estem sempre al mateix... No sé què passa amb Catalunya.
12: Que
11: li dius, fes-me una sardana amb aquesta lletra... I no la sap fer.
12: No sap fer una sardana.
11: No sap...
12: La intel·ligència artificial no està preparada.
11: Hem hackejat el sistema catalans. No són capaços
10: no
11: de
10: fer-ho. No poden nosaltres,
12: una sardana.
10: Ostres...
11: Noi, escolta'm,
10: però des
11: això...
10: Però hem decidit que sí que s'ha de poder fer.
11: Això...
10: Nosaltres que som tecnòlegs.
11: Sí.
10: Creiem que sí, que el català s'hi pot posar, no?
11: Sí.
10: Llavors
11: sí.
10: Que es posin les piles.
11: Ara que tenim la Generalitat de Catalunya, un departament...
12: De què?
10: Què? Com es diu?
11: D'això de la llengua, hi ha un departament.
12: D'algú d'això de la llengua, que es diu així.
11: És el departament d'algú d'això de la llengua.
12: D'acció de la llengua.
11: Que ja es cuidaran de que ja vagi, el català estarà tot arreu, ja
12: ho veuràs. No hi ha molts de canvis en els departaments, a la Generalitat i en els càrrecs i tot això?
13: És un debat sempre, perquè en el fons, clar, hi ha una mica la tendència aquesta de quan arriba un govern nou,
12: sí.
13: Tot s'ha de renovar.
10: Oh,
13: jo crec que això no té gaire sentit en general.
12: No.
13: Perquè al final, escolta, ni tot el que s'ha fet abans està mal fet, ni tot el que faràs tu estarà ben fet i, per tant, al final ja s'ha de trobar. I l'altra cosa és que hi ha una sobredimensió per mi, de departaments. I, per tant, jo crec que ja hauria d'haver una dinàmica de menys departaments i més tècnics.
12: Ara, president.
11: Bueno, podria ficar-te en política.
12: Sí.
11: Parles
12: molt bé.
13: Fins al 2030 ho tinc complicat.
12: No,
13: i per altra banda, també he de dir que jo, en tot cas, escolta, no renego de res, però també és veritat que la meva feina, jo realment m'ho passo molt bé escrivint i donant classes. Això és on jo em sento molt còmode i estic ara aquí i m'ho estic passant molt bé.
11: Per què fas ara? Quin és el teu dia a dia?
13: Jo estic a la universitat.
11: A la universitat,
13: sí.
11: O sigui, pots apuntar-te a la universitat i que ens toquis tu de professor.
13: O sigui, esclar, has de pagar la matrícula.
11: Ja, no. Sí. I de què és la classe? De què és?
13: Mira, dono classes en aquests moments de gestió esportiva, de legislació i governança esportiva, d'esport pel desenvolupament.
10: Què vol dir? Què fas?
13: De canvi climàtic i de desenvolupament i globalització. Toco els meus dos àmbits són esport i relacions internacionals.
11: Hòstia, va fort, Hòstia, va fort, eh?
12: Hi ha molts, molts conceptes.
11: Hi havia 70 substantius, eh?
13: No, sí, perquè passa que són diferents assignatures dels mateixos. Jo tinc dos doctorats i el que faig és classes dels dos àmbits, llavors els barrejo.
10: Clar. Però la gestió de què? D'esports?
11: Algú de l'esport, ha dit.
13: Bueno, la facultat és gestió de l'esport, és la facultat de gestió esportiva.
10: Però on posar el podi i tal?
13: No. Bueno,
11: també.
13: Algú ha de decidir i algú ha de fer.
11: Exacte.
13: Algú ha de decidir on i algú ha de fer.
10: Que faci el que té el doctorat.
13: No, és la gestió d'entitats esportives, de clubs, de federacions, d'associacions.
11: Exacte. Podria ser president del Barça.
13: Hòstia, el Barça, que el Barça és una altra lliga. No, em sembla que amb aquest curs no n'hi ha prou, eh? Has de tenir un màster en finances.
12: No sé si et demanen doctorat per ser president del Barça.
11: Més aviat et demanen el compte corrent.
13: Però vosaltres heu entès alguna vegada un contracte d'aquests als jugadors al Barça?
11: Mai.
13: És que amb dos doctorats no l'entens.
10: No, jo només em vaig quedar amb el tovalló, que va signar el tovalló. I vaig pensar, això sí puc entendre.
13: És un altre nivell. Jo no em dedico a això.
11: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
10: Mira, la Mireia de Ventalló ens ha portat una cosa, diu.
11: A veure, la Mireia. Què ha portat? On t'ho tenim?
10: Què ens has portat?
11: El gos és molt maca. Oh, que és maca.
7: Cuidado. El tàper és de tornada. Ens van dir que hi havia un piscolabis, una mica de cafè que
10: hem
7: fet. I aquí portem la nostra... Bueno, és que el cap de setmana passat vam fer la dansa de la mort.
11: Sí.
12: I què va passar?
10: És la Peppa Pig!
11: La dansa de la mort del porc. Vam fer la matança del porc, diguéssim.
7: Bueno, com que ara se suposa que no...
11: No es pot dir matança del porc.
10: Hòstia,
11: que ens l'hem de menjar viu.
7: Bueno...
12: Com funciona això?
7: En principi...
13: No, és el fet.
7: La matança no es fa.
10: Ah!
7: I...
11: No es fa, però... Aquí teniu un tàper amb embotits.
12: Val. Vull dir, en el porc no fas així, es mor d'un esglai i queda convertit en botifarra de fetge.
7: Exacte.
10: Home,
7: que bé. Perquè ho tasteu i veieu el que fem a l'Empordà, però això ja és a nivell casolà.
11: Molt bé, molt bé.
7: Bueno, familiar, perquè tota la família ens hi hem de volcar.
11: Tots participeu, eh?
7: Sí, sí. Des de grans a petits.
12: Una persona sola no ho pot fer.
11: Bull blanc, bull negre, botifarra negra...
12: El nen petit ha de fer embotit. Ja ho diu el refrany.
13: Jo vaig treballar amb un escorxador.
12: Què dius?
13: Bueno, que m'havia de pagar els estudis.
11: Sí.
13: I una de les coses que fèiem era les botifarres. Llavors hi ha el xurro, bueno, tu cap, el xurro que posa la carn picada.
11: I el budell.
13: I tu vas posant la tripa, i amb compte, perquè si no es trenca, però clar, has d'anar apretant el pedalet aquest, i anar omplint, i que quedi més o menys uniforme, que no es fa... No és fàcil, eh?
12: No, clar que no és fàcil.
13: No és fàcil.
10: Però i el bé que tu passaves?
13: Això sí.
10: Veus?
13: Això sí. Érem uns quants, a més tots érem... Bueno, és igual, no entrarem en detalls.
12: Raül sap farcir botifarres, sap fer botifarres.
13: Perdona, i no és el mateix una botifarra que una salxitxa, eh?
11: Exacte.
13: Perquè, clar, la salxitxa és molt més prima...
11: Més difícil.
13: I molt més difícil. Bueno, a mi em costava més, clar.
10: I la sacallona? La sacallona també és molt prima?
12: S'ha de secar.
10: També costa molt?
13: És diferent.
10: No hi entenc.
13: Clar, la botifarra i la salxitxa és més fa... És un xurro i fas fotent. La sacallona és més artesanal.
12: M'agrada molt la gent que sabeu fer embotit, després quan us trobeu algú que diu que sap tallar fuet, com a habilitat...
13: Home.
12: La vida.
11: El fuet s'ha de tallar gruixut, sobretot.
13: Hòstia, perdona.
12: Espera, no.
10: No estàs d'acord amb això, eh?
12: No, baralleu-vos.
10: Sí, vinga, endavant.
13: No, és que tinc una baralla amb el meu fill, amb això.
11: Home,
13: com... Perquè ell és a la tesi, Peyu.
11: Clar, evidentment.
13: Jo no.
11: Bueno, però tu t'has nascut, fill meu.
12: A Madrid. A Madrid.
11: Fins aquí les preguntes. S'ha acabat el debat.
13: Perdona, però ja no menjava fuet.
11: Ah, bueno.
13: Però, perdona, el Merlí...
11: Sí.
13: El Merlí explicava...
11: El Merlí, eh?
13: El Merlí.
11: Tu creus que el Merlí és la referència d'embotit a Catalunya?
12: Jo estic amb en Raül.
13: Hòstia,
12: més enllà de que se'ns pot fotre un clatallot i arrencar-nos el cap...
11: El fuet ha de ser finet,
12: mira.
11: El fuet ha de ser finet.
12: Finet.
13: Ves, amb el meu fill tenim guerres amb això. Sí. Perquè ell no és que el talli gruixut, és que l'agafa i se'l...
11: Com s'ha de fer? No, com s'ha de fer? No, home, no, és de boig, això. No, no,
13: a veure, som salvatges. També no és un ganivet, ben afilat, el talles i te'l poses
11: normalment,
13: en pla.
11: Normalment el que paga el fuet li agrada prim i el que no paga se'l carrega. Normalment va així, això.
10: És veritat. És veritat.
11: Vull dir que és lògic que el teu fill se'l carrega queixalades i tu dius, bueno, anem fent finet, no?
12: Sense exagerar i menjar-ne molt. No com aquell anunci que feien que un fuet se'l fotien entre quatre i hi havia algú que es queixava.
10: Ah, és veritat.
12: No us ha durat res. Home, fuet entre quatre ha durat 30 segons.
11: Fuet se n'ha d'agafar un percà.
12: Per cap,
11: hòstia,
12: home,
11: no fotem. El fuet gruixut, ja està. Prou discussió.
14: El Búnquer, un programa que canvia de separadors cada mig any. De dilluns a divendres a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
15: Hola, gent del Búnquer, mireu. Jo quan anava a l'escola tenia un company de classe que deia que li apareixien a la nevera coses que havia perdut. Per exemple, si perdia les claus o perdia la cartera... Ah. Doncs que ell el primer lloc que buscava era la nevera perquè eren apareixent les coses que havia perdut. A mi això sempre em va cridar l'atenció perquè a mi no m'ha passat mai que m'apareguin coses a la nevera que havia perdut. Però sí que he detectat amb els anys que la meva parella també té un lloc on apareixen les coses quan les perd, que és a sota els seients del cotxe.
11: Ah, mira.
15: Normalment, doncs mira, buscant una moneda que li ha caigut, doncs apareixen unes ulleres que va perdre fa 2 anys, un pulsòmetre, jo què sé, peces de roba, bambes, mil coses.
11: No busquis
15: coses
11: gaire, no busquis gaire.
15: Ni recordava que tenia. I, bueno, us volia preguntar si vosaltres també teniu algun lloc on us apareixen les coses que perdeu, perquè jo no l'he trobat, el meu no he detectat quin és encara. I, bueno, si el teniu, doncs saber quin és i si és normal o és un lloc també una mica peculiar com això de la nevera. Gràcies, adéu.
11: A tu. Jo les coses que perdo normalment no apareixen enlloc.
12: I d'aquí, es perden de veritat.
11: Raül, ets de perdre coses o ets un...
13: No sóc de perdre coses, sóc molt endreçadet.
11: Sóc ordenat,
13: Sóc
11: molt ordenat,
13: No, rosso el toc. Rosso el toc. A casa tenim també discussions amb això. Però si alguna vegada perd alguna cosa, el primer lloc que vaig és al lavabo, al vàter.
10: Mira, ara ho anava a dir. Heu arribat a obrir la tapa per veure si hi ha
13: les claus? Ostres! A dins el vàter, no.
11: Al lavabo.
13: Al lavabo.
10: No, ho dic perquè quan estàs molt desesperat acabes obrint la tapa del vàter per veure si hi ha les claus allà. Això passa. És d'expressió màxima, ja,
13: ja un punt... molt... No, però anar al lavabo, allò típic, que vas, no sé què, deixes el caio, això ho deixes allò, perquè... I no ho trobes, les ulleres, el mòbil, tot, i no ho trobes, i llavors penses, calla, on he anat? Clar, cony, al lavabo.
11: Doncs, el recorregut aquell.
13: Doncs, sí. I si és al lavabo de casa, encara el trobes, el problema, si te l'has deixat al lavabo d'un bar.
11: Ostres, jo ho intento, faig l'esforç i tal, ara m'he posat com a objectiu, no?, de quan he d'agafar una cosa, la deixo allà a l'entrada...
13: Això sí.
11: I es queda allà a l'entrada. I marxo i ho deixo a l'entrada.
13: Per exemple, la tens un lloc a l'entrada per les claus?
11: Sí, sí.
13: I les sabates?
11: Sí, el que passa és que hi acaba anant a parar tot allà, aquell moble.
13: Ja,
11: estic fent com un castell de coses a sobre aquell moble.
13: A casa és la batalla. És que si no, per exemple, amb les claus del cotxe, que un fa servir el cotxe, arriba i deixa les claus, si no estan al seu lloc, després busca-les. I al final han d'estar en el seu lloc. La dita aquella, hi ha un lloc per cada cosa i una cosa per cada lloc, jo a casa la tinc molt clara.
11: Quants sou a casa?
13: 4. Però com que no tothom la té clara, has de buscar.
10: A Can Robert hi ha discussions.
11: Sí,
10: el fuet.
11: I que jo no hi podria viure de cap manera. No. Un tio que talla el fuet primer, que és molt ordenat.
13: Ens mataríem,
11: raó. Quin desastre. Bé, arribem a l'últim minut de programa. Temps just per fer 4 preguntes que teníem preparades per en Raül.
12: Sí, Raül, sabem que ets de llarg el polític més mamat que ha passat pel Parlament.
11: És veritat.
12: Quina és la teva rutina?
11: Més fort. Aquí sempre hem defensat que el president de Catalunya hauria de ser el més fort.
12: Sí.
11: Ja està.
12: Ja ho vam dir. Que abans,
13: Antes era així.
12: I s'ha perdut.
11: I ens va anar més bé quan era així. Ens va anar més bé.
12: Ha anat tot malament. És el teu ADN o tens una rutina diària d'aquelles de boig?
13: Jo crec que hi ha les dues coses. A veure, jo vinc de tradició. El meu avi va ser campió de Catalunya de boxa.
10: Alerta amb això.
13: I tinc fotos. El que passa que llavors va conèixer la meva àvia i la meva àvia li va dir, escolta, o la boxa o jo. Per sort va triar l'àvia, perquè si no jo no estaria aquí. Però sí, tinc fotos. I he jugat a la primera selecció catalana de bàsquet. Jugava al Laietà. I el primer equip d'una selecció catalana que va jugar contra un equip argentí, contra la selecció argentina, el meu avi era un dels integrants. I tinc fotos molt...
10: Però boxa i bàsquet, eh?
13: Boxa, bàsquet i salts de trampolí.
10: Però que no s'equivoqui, que però caldrà no, un cop de puny...
13: És una combinació molt rara.
10: Molt rara, sí,
13: però, no té no, però aquella època era multiesport, la cosa. La gent que feia esport feia de tot.
11: Feia de tot.
10: Feia de tot.
13: I després va ser àrbitre d'una cosa que no existeix, que és handbol a 11. Que juga en camp de terra. Es jugava, ja no es juga.
10: Però
13: jugava
10: en camp de terra. Va
13: que... Bueno, per això ja no es juga. Per això, per això van entendre que, diguem que... Bueno, que la cosa no anava.
11: No anava massa,
13: i llavors... I jugava en camp de terra. El camp de futbol, on jugava el camp de futbol a terra, doncs ells jugaven a handball. Llavors van dir, home, algú va dir, vols dir?
11: Vols dir,
13: vols dir? Que és el millor en tot. I llavors suposo que d'aquí ha acabat. I jo vaig fer esport tota la vida, evidentment, i els meus fills són esport... Els bons, per dir-ho, són els meus fills. No?
11: Molt bé, molt bé. En fi, si us heu quedat amb ganes de sentir el Raül, demà ens continuarà acompanyant al búnquer i tornarem, com sempre, a la una del migdia. Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
10: Adéu-siau.
16: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
17: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
18: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
19: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
17: El divan, el valor de la conversa.
20: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic, per xavals, que no sabeu el que és una dictadura.
17: El divan amb Sílvia Coppolo.
21: El divan s'hi està divinament.
17: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
22: Atenció, atenció! A tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte, es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom!
23: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
22: Parlarem de gastronomia.
23: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
22: La Fonda. D'una

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que s'està jugant el França-Marroc a Boston. És el primer partit dels quarts de final d'aquest Mundial. El partit és al descans. De moment, França 0, Marroc 0. Mbappé ha fallat un penal al minut 28, l'ha aturat Bono, que déu-n'hi-do quina estadística aturant penals té Bono, però és que Mbappé avui l'ha xutat fatal. França ha arribat molt més que Marroc, ha generat moltes ocasions, algunes de molt clares, un xut al pal de Digne, l'ex del Barça, que és el titular de lateral esquerre francès, des de fora de l'àrea, el seu xut ha impactat el travesser. La veritat és que molt bé França, ha minimitzat el Marroc, però de moment empat a 0. Hi ha ambient a Boston, que és on s'està jugant el partit, i hi ha ambient a París. Hi anirem durant la segona part a la capital francesa i també passarem pel barri d'un dels jugadors del Marroc per comprovar, un dels jugadors de la selecció del Marroc, per comprovar com s'està seguint aquest partit. El barri és de Terrassa. El segon partit de quarts de final del Mundial es jugarà demà al vespre, demà divendres a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Fa 40 anys hi va haver una Espanya-Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic, l'any 86. Ja sabeu que va perdre Espanya els penals. Assajaran, o hauran assajat els penals els jugadors de la selecció espanyola abans del partit de demà, el Roger Bosà ho sap. D'aquí una estona, Luis de la Fuente farà la roda de premsa prèvia al partit i Gavi ha dit fa una estona, avui mateix, que assumia fer un gol a la final del Mundial. Un gol de xilena. De xilena. S'espera que demà contra Bèlgica juguin els mateixos 11 jugadors amb la selecció espanyola que van eliminar Portugal als vuitens i Àustria als setzens. Ferran Torres està amenaçat de sanció. Si veiés una groga, no podria jugar en una hipotètica semifinal. Entre dissabte a la nit i la matinada de dissabte a diumenge jugaran els altres dos partits de quarts de final. Dissabte a la nit a les 11, Noruega-Anglaterra, duel de golejadors entre Haaland i Harry Kane. Haaland ha fet 7 gols, està empatat amb Mbappé i tots dos són a un dels que ha fet Messi i Kane n'ha fet 6 de gols. A Anglaterra s'espera que Anthony Gordon, el blaugrana, sigui titular. I dissabte de matinada, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Argentina ve de dos avisos contra Cap Verd i contra Egipte i Suïssa té el dubte de Manzambi, que sembla que no jugarà. I avui, atenció a això, la FIFA ha confirmat que hi haurà un show al descans de la final del Mundial el pròxim diumenge 19 de juliol, o sigui, diumenge de la setmana vinent. Show a l'estil de la Super Bowl. El descans de la final durarà prop de mitja hora. Entre el muntatge de l'escenari, l'actuació dels artistes i el desmuntatge, gairebé mitja hora. La final començarà a les 9 del vespre i acabarà vés a saber quan. Ara, la convocatòria d'artistes és destacadíssima. Shakira, Madonna, Justin Bieber i Coldplay, entre d'altres. 11 minuts durarà l'actuació de tots aquests artistes durant el descans de la final. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: Club de la mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Mundial, el Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada dia de Mundial, de dilluns a diumenge a les 11, per seguir tota l'actualitat mundialista, que és molta, edició del dijous 9 de juliol, és el dia 28 del Mundial. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que escolteu o sentiu, i també amb el Roger Bosà, que és als Estats Units seguint el Mundial. Roger, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: A Los Angeles encara, eh?
1: Sí, a Los Angeles, on demà Espanya jugarà aquest partit de quarts contra Bèlgica, i si guanya després, cap a Dallas, un altre cop.
0: Tu saps si els jugadors de la selecció espanyola han assajat els penals? Sí, eh?
1: Sí.
0: Ho saps. Sí. Ho saps, després sí, sí. Ens ho expliques. També hi haurà, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
3: Molt bé, bona nit.
0: A la producció hi ha l'Aina Grau, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el Salva Pou, al control central, el Lautaro Quinteros, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
4: Bona nit.
0: Han passat més coses aquest dijous, més enllà del Mundial. El Barça reconeix que té avançat el fitxatge de l'extrem del Dortmund, Karim Adeyemi.
4: Sí, en principi sembla que hi ha un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund. El jugador, que té 24 anys, ja ha comunicat, o ja hauria comunicat, al club alemany que no vol renovar i el que vol és venir al Barça. Ara els dos clubs han de negociar les condicions del traspàs.
0: El club blaugrana ha demanat un préstec important, milionari, per poder afrontar el mercat de fitxatges.
4: Per afrontar aquesta, per exemple, o altres operacions, el Barça ha demanat un avançament de 210 milions d'euros pels drets de televisió dels propers anys. D'aquests 210 milions, el primer cobrament seria ara al juliol i el segon al novembre.
0: Pere Romeu ha signat el contracte que el mantindrà dues temporades més com a entrenador del Barça femení.
4: Pere Romeu, per tant, serà tècnic del femení fins al juny del 2028. L'entrenador blaugrana reconeix que el club ha de reforçar l'equip després de les sortides d'Alexia, Dona, Mapi i Salma.
0: Pogacar s'ha exhibit en la primera etapa d'alta muntanya i gairebé ha deixat sentenciat el Tour.
4: Sisena etapa, victòria en solitari de Pogacar. L'eslové ha atacat a 5 quilòmetres de coronar el Tourmalet i ja no l'ha atrapat ningú. Recupera el mallot groc i és que, a més, li treu compte. 2 minuts i 42 segons a Vingegaard.
0: Gairebé 3 minuts en una etapa que era de muntanya, però no era la més dura de la història, imagina't. L'Espanyol ha presentat Gabriel Moscardo.
4: Mig centre defensiu brasiler de 20 anys arriba cedit pel PSG fins a final de temporada.
0: El Girona ha fet oficial el fitxatge d'Ivan Morante.
4: És un migcampista de 25 anys que arriba lliure, procedent del Burgos, i firma pel club gironí per les 3 pròximes temporades.
0: Atenció, la Pro Vítola està a prop de fitxar per la penya.
4: L'argentí ja ha rebut l'oferta del Joventut i el jugador la veu amb molt bons ulls, tot i que tenia una oferta superior d'un equip de l'Eurolliga. D'altra banda, demà el Joventut farà pública la contractació del bosnià Emir Suleimanovic.
0: El Barça renovarà Joel Parra.
4: Sí, el Barça treballa per la renovació del contracte de Parra per millorar el sou, la clàusula...
0: Ho ha explicat avui el Macià, aquí a Catalunya Ràdio.
4: Allargar el contracte, tot i que Parra tenia també ofertes d'equips com el Fenerbahçe o el València.
0: I el Barça de bàsquet, que està negociant amb el nou entrenador.
4: Alexander Sekulić, fins ara tècnic del Dubai, vencedor de la Lliga Adriàtica, negociacions perquè vingui Sekulić.
0: I Wimbledon?
4: Doncs ha quedat definida la final femenina, la jugaran dues txeques, Carolina Muixova, que s'ha desfet de Coco Gauff, i Noskova, que ha guanyat Kostiuk.
0: Demà semifinals masculines, gran atenció pel...
4: Sinner Djokovic, que serà la primera de les semifinals.
0: A quina hora ho saps?
4: A les 4, diria que és. Ho dic de memòria, però em sembla que és a les 4.
0: Això és el Club de la Mitjanit, el Mundial, el Club de la Mitjanit. Això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Ja han començat els quarts de final d'aquest Mundial amb aquest França-Marroc que s'està jugant a Boston. De moment, França 0, Marroc 0. El Sergi Andreu està seguint el partit. Ha seguit la primera part amb molta atenció, és a punt de començar la segona.
1: Sí, a punt ja per fer el servei inicial en aquesta segona part. De moment, empat a 0. Una primera part, ho deies tu, Xavi, amb domini dels francesos, que han tingut les millors ocasions. Fins i tot Mbappé ha fallat un penal al minut 28. Podria anar guanyant i, de fet, mereixeria anar guanyant la selecció de Deschamps.
0: Ha fet una molt bona primera part la selecció francesa. Molt bé França, molt superior. El Marroc ha quedat absolutament minimitzada. En algun moment, entre Olise, Dembélé, Mbappé, semblaven els Glover Trotters i potser sense fer gols, però han estat 45 minuts d'exhibició futbolística de França com no hi ha hagut cap altra selecció que hagi pogut demostrar aquest potencial fins ara. Ricard, Àlex?
2: Molt superior França, amb falta de contundència, que és el que fa que no pugui anar per davant el marcador. Excepcional Bono, que ja no és el primer partit que fa sobreviure Marroc en alguna fase del partit, esperant que el Marroc es tregui la timidesa de sobre, perquè sembla una altra selecció.
0: Excepcional Bono i excepcional Ada, que ara aquí en dos minuts, quan l'Àlex Almas ens expliqui com està veient el partit, ens donarà el Sergi Andreu. Àlex.
3: Doncs aniré ràpid, perquè tenim ganes d'escoltar-la.
1: No, agafa't el teu temps, Àlex, no pateixis.
3: Superioritat de França, sí. A mi, mira, sincerament, després del futbol ja sabem que va com va i que és imprevisible, no? Però a mi és la França que més m'agrada de l'era de Deschamps, més que la campiona del món.
0: A mi també.
3: Veurem com acaba, però crec que la posició aquesta d'Olise li dona molt més futbol, que és la que veig més atrevida, més valenta, amb més jerarquia per dominar tots els partits independentment del rival. Li estic trobant a faltar una miqueta més d'incorporació dels laterals, sobretot de Koundé entrant per dins, entre lateral central, en aquestes ruptures interiors que les fa molt bé i l'hem vist poc, però vaja, molta superioritat. El que passa que davant hi ha el Marroc és un equip que avui estan anant a remolc, però és que domina tots els registres.
0: Sí, ha passat de ser
3: una selecció.
0: Sí,
3: i per cert, impressionant Bono, però a mi deixeu-me dir que Boadí i Elainaui em semblen dos jugadors d'equip gran. Per cert,
0: sí, Elainaui... Jo els he vist una mica
2: ofegats.
0: Estan
2: espessos avui.
0: Sí, jo els he vist... És que la pressió francesa és molt, molt alta.
3: És molt alta, però tot i així són... Tot i així són els dos que tenen més jerarquia per quedar-se a la pilota i intentar alguna cosa.
2: Se l'han quedat molt poc avui, molt poc. Per això al Marroc li està costant molt allargar les possessions.
3: De moment sí.
0: A veure, Mbappé ha fallat un penal, era el minut 28 de la primera, el penal era molt clar, Sergi.
1: Sí, claríssim.
0: Molt clar, sobre el mateix Mbappé.
1: Sí, sí.
0: Sobre
1: sí.
0: El mateix Mbappé. L'ha aturat Bono, però Mbappé l'ha xutat fatal. Tens estadística a mà, Sergi?
1: Mira, en tinc unes quantes.
0: Dels penals d'Mbappé, primer.
1: Els penals d'Mbappé, sí. Mbappé ha llançat 80 penals, n'ha marcat 65 i n'ha fallat 15.
0: Amb el 81%. Sí. Entre Cristiano i Messi, que l'altre dia repassàvem l'estadística de penals entre grans xutadors de penals.
1: Saps quan és l'últim penal que va fallar Mbappé? El clàssic del dia 25 d'octubre de l'any passat contra Chesney.
0: Compte que ataca el Marroc.
1: Sí, ataca el Marroc, s'incorpora Brahim, és a l'interior de l'àrea, perfil dret, fa la centrada al segon pal, la refusa enrere amb el cap Koundé, la pilota cau a l'altra banda... La controla l'equip marroquí, Stalbi, vol fer jugada d'extrem per la banda esquerra, davant del seu Koundé, combina el Bertram amb Unahi entra a l'àrea, li han pres la pilota, la recupera França, no, la torna a recuperar Brahim a la frontal de l'àrea, prova el xut, topa la defensa de Marroc.
0: Un mur, la defensa de França.
1: I torna a tenir la pilota l'equip francès.
0: Ara intenta sortir per la banda esquerra, però vaja, deies que Mbappé té un percentatge d'un 81%, encert en els penals, avui ha fallat un.
1: I et demà dir que l'últim que va fallar va ser contra Stechne, amb el Barça, el clàssic, l'octubre de l'any passat. Exacte, sí.
0: És una estadística correcta amb els penals. Bono és el porter del Marroc, va jugar al Girona, al Sevilla, el coneixem, va ser clau en la tanda de penals dels setzens contra els Països Baixos. Quants penals va aturar en aquella tanda, Sergi?
1: En aquella tanda dels Països Baixos diríem que l'equip neerlandès va fallar 3 penals, un de cada, un va anar al pal, un altre va anar fora i un el va aturar Bono.
0: A l'embol li sumarien les tres aturades. El futbol és una mica diferent, però vaja, quin percentatge d'aturades té Bono als penals en tota la seva carrera?
1: En tota la seva carrera té un 17,5% d'aturada.
0: No és gaire.
1: No és molt.
0: Però a veure, aquí ve la dada excepcional.
4: Exclusiva mundial.
0: És que flipareu, flipareu.
1: Ara aquí, escolta, ja.
0: I aquesta és del Sergi Andreu, no ha anat a buscar el Mr. Chim.
1: No,
0: i...
1: aquesta no me l'esperava, aquesta.
0: Mira, el Salva té cops amagats.
1: Bono, penals contra Bono als mundials.
0: Penals contra Bono en dos mundials, en aquest i l'anterior.
1: Nou.
0: Nou, comptant les tandes.
1: Comptant les tandes. Penals de tot tipus contra Bono als mundials. Sí. Nou. Sabeu quants han acabat en gol?
2: La meitat.
1: Dos.
0: Ostres!
4: Exclusiva mundial!
2: Hòsties, exclusiva mundial total.
0: Però jo crec que Bono no hi és conscient d'això.
1: Dos i set.
0: Del set
1: que no han acabat en gol, són quatre aturats per ell, dos al pal i un fora.
0: Home. És bèstia, eh?
2: Molt bèstia. És millor no tenir un penal contra el Marroc. I arribar a l'estat, ja no t'explico.
0: Sí. De moment això va camí de la tanda, tot i que França ha començat, Sergi, la segona part. Bé, potser no dominant tant com la primera, en aquests quatre primers minuts i mig, però es veu una França molt sòlida, ara s'ha fet mal Koné.
1: Sí, Koné és a terra, l'estan atenent, som al 5 de la segona part, de moment amb l'empat a 0, eh?
0: Empat a 0 entre França i el Marroc. Aquest partit es va jugar al Mundial de Qatar fa 4 anys, a les semifinals, i França va guanyar el Marroc per 2-0. Un partit que França va marcar molt, molt ràpid, un gol de Theo Hernández al minut 5. Després el Marroc va tenir fases de domini, recordo, però cap al final Kolo Muani, al tram final del partit, va fer el 2-0 i va sentenciar la classificació de França per aquella final de Qatar inoblidable contra l'Argentina. A veure, estem pendents de Boston i del partit que s'està jugant ara mateix, el primer dels quarts de final, però connectarem un moment amb París, perquè sabeu que a la capital de França hi ha molta població d'origen marroquí, i el partit bé, hi ha hagut certes mesures preventives per mirar d'evitar que pugui haver incidents. Des d'aquí sembla que ens ho mirem amb un punt d'atenció. A París hi tenim la Isabel Galí, que és la corresponsal de Catalunya Ràdio de TV3 a la capital de França. Isabel, bona nit.
5: Què tal? Bona nit.
0: Està justificada aquesta mirada un punt desconfiada o temerosa?
5: Bueno, la veritat és que aquí a França ningú fa servir la paraula el risc, partit del risc, eh? Mm. Però és cert que alguns partits aquí a França doncs han acabat amb el darull, sense anar més lluny, la final de la Champions de fa un mes, no?
0: Sí, sí.
5: Però un França-Marroc doncs no és ben bé un França-Algèria, que Algèria va ser colònia i va haver-hi una guerra cruenta que ha deixat ferides obertes, encara hi ha tensions. És un altre tipus de relació, tot i que també va ser un protectorat Marroc. Hi ha molts marroquins o francesos d'origen marroquí que avui segurament tenen el cor trencat. Ara, jo el que he vist, que he anat, m'he acostat amb una fan zone privada, després he baixat al bar d'aquí de sota casa, on hi ha moltíssima gent, el que veig en general és bon rotllo. Sí. Hi ha aficionats de França i del Marroc junts, gent amb samarretes d'un país i de l'altre, d'una selecció i de l'altre, i si hi ha d'haver incidents, doncs mira, ja es veurà, no? Però m'agradaria de bones a primeres destacar primer això, que hi ha bon rotllo, i he vist gent de bon rotllo. En tot cas, és cert que el Ministeri de l'Interior ha desplegat 20.000 policies i gendarmes per tot França. A París són 8.000 policies. I aquí a París l'Ajuntament, en lloc de muntar una sola fan zone oficial, com hi havia, per exemple, durant els Jocs Olímpics, doncs ha tancat primer dues zones al trànsit i ha deixat doncs en aquest espai que la gent faci una mica el que vulgui allà, i ha deixat que les terrasses obrin fins les 2 de la matinada, que normalment tanquen a les 11 de la nit.
0: I si obren fins més tard, hi ha menys problemes? O perquè a mi em fas pensar que no, que si allà
5: no,
0: les terrasses...
5: No, és perquè la gent està mirant el partit a les terrasses. Penseu que avui fa una calor espantosa, no és la calorada, la canícula de fa 15 dies, però avui estem entrant en una segona fase de canícula, fa molta calor, i sort que la gent està al carrer refrescant-se una mica. Ara comença a passar una mica de brisa, que s'agraeix moltíssim.
0: Són les 11 de la nit, i París és 6.000 quilòmetres al nord de Barcelona.
5: Sí, però està fent molta calor. I veig aquí els veïns, us podria dir almenys 5 o 6 amb finestres obertes, amb les televisions posades, veig perfectament que estan mirant el partit, i sento també el bar de sota. Tothom està mirant el partit en aquests moments, i ha generat una mica de malestruga aquest penal raro que ha fallat Mbappé.
0: Sí.
5: I bueno, s'han quedat una mica... Vull que fa estona que no criden, vaja.
0: A veure, tu ets al centre de París.
5: Més o menys, sí. Estic al districte 9, et diria que sí, ben bé al centre de París.
0: Molt bé, i dius que l'ambient de moment és agradable.
5: Sí. Sí, l'ambient és agradable. M'he acostat fa un parell d'hores amb un cinema que és el que han fet servir, o el que estan fent servir, els aficionats de la selecció del Marroc, que s'han tancat. De fet, hi havia una web semioficial que deia aquest és l'espai on han d'anar els marroquins a veure el partit. Però jo he vist a la cua que també hi havia francesos anant-hi amb les samarretes, exacte.
0: Sense problemes, no? Això està molt bé, això està molt bé. Escolta'm, un moment, Isabel. Sergi, ha passat res al partit?
6: No, res destacat, no.
0: Però sí que és veritat, Ricard i Àlex, que la segona part és diferent a la primera, i el Marroc té més presència que amb rival i França no domina tant.
2: Té més pilota, està tenint més ritme, més el ritme que li interessa, i tinc la sensació que França també no li molesta perquè en la transició que ha tingut a la primera part ha arribat al penal d'Mbappé, i per tant recollir-se una mica tampoc no li incomoda. Tot i això, la sensació és que quan a França ha dominat i ha submès ha generat més perill.
0: Àlex?
3: Sí, segona part amb 55% de possessió del Marroc quan a la primera estava compartida, però sobretot la sensació de que ha fet un pas endavant. És com si el Marroc a la mitja part hagués parlat de que no era sostenible estar tan al darrere i que havien de guanyar una mica de quota de pilota i sobretot una mica d'alçada, tot i que França la continua veient per sobre, però el Marroc ha fet un passet endavant.
0: Ataca França per l'estat.
1: El xut d'Atué a les mans de Bono.
0: Ha aprovat el xut d'Atué, aturat amb molta seguretat Bono. Isabel, se sap més o menys la quantitat de població d'origen marroquí que viu a París i a la Rodalia?
5: Ostres, ara sí que m'enganxes. No, però pensa que aquí hi ha molt, sobretot, immigrant de tercera i quarta generació, que per tant ja és francès.
0: Sí.
5: I en dobles nacionalitats també. No t'he buscat aquesta xifra,
0: no passa res.
5: Però hi ha molta gent que probablement té el cor partit avui, perquè doncs tenen la família al Marroc, que potser el pare i la mare són marroquins, però que ells són francesos i, bueno, amb qui vas, no? Doncs potser amb els dos o amb cap dels dos o et decantes per un dels dos. Hi ha algun jugador també amb doble nacionalitat que...
0: Sí, hi ha uns quants que han nascut a França i juguen per la selecció marroquina. Exacte. Mira, el Roger Arbós em passa la dada per línia interna, 2,2 milions de marroquins a França. Això no... Entenc que no són els que els seus avis eren marroquins i han nascut a França, no?
1: Paulista, xut fora! Per sobre del travesser, el xut d'Mbappé.
0: No està fent Mbappé, sí. Escolta'm, Isabel, moltes gràcies. Si hi ha qualsevol novetat, saps que tens l'antena oberta i tornem a parlar, d'acord?
5: Molt bé.
0: A veure, aquesta ocasió, gràcies, Isabel.
1: Bona jugada d'Olise, eh?
0: Sí, està fora de joc.
2: Potser en Ursai, però ve Olise trencant pel mig en l'esquena de Boadi i filtrant la pilota per Mbappé. Bé, França continua tenint tants recursos i tants mecanismes per atacar l'àrea que fa la sensació que és gairebé impossible que França no marqui un gol.
0: Sergi, qui té la pilota?
1: Mira, som al 11 de la segona part, torna a construir, jugada d'atac França, avança per l'eix, banda esquerra, és Mbappé, entra a l'àrea, Mbappé ha de sortir-ne, el tapen tres jugadors, pilota enrere, Digne, Rabiot, en vertical, cap a Mbappé, punta esquerra, s'atrepitja, rectifica posició, va enrere, el tapa Hakimi, amics íntims, Mbappé, Hakimi.
0: Sí, molt amics, amb el Raf.
1: Enrere. No,
0: a mi m'agrada més dir-li Raf que no pas Raf, Hakimi.
2: Sí?
0: Però no,
2: a mi també.
0: Però crec que la gent li diu més Hakimi
1: ell que Raf. Ell a la samarreta porta Hakimi, però vaja, si voleu li dic Raf.
2: Bé, ell va començar al Madrid sent el Raf, sí. Per això nosaltres el tenim més familiaritzat.
1: Com a Raf, no? Com
0: però ara Olise.
1: S'acosta a la frontal, enrere el tapa Boadi, enrere cap a Upamecano, Kone, jugant al mig del camp ara, la zona ampla, França, Rabiot, compta que la té, Doué, s'acosta a la frontal, la deixa per Mbappé, la trepitja, un retall, encara Mbappé, fa la centrada al segon pal, massa llarga. Directament línia de fons, porteria per Marroc.
0: Ara farà dos gols, però veig a Mbappé potser una mica afectat per l'error en el penal i... No el veig especialment precís avui, tot i que aquesta última jugada ha fet una bona maniobra dins de l'àrea, l'espifiada amb la centrada amb l'esquerra massa llarga.
2: Ara veu, Marroc té fases de pilota com la que ha tingut a l'inici de la segona part, això se li farà llarguíssim i insostenible, perquè insisteixo, té tants recursos França, ha de fer els canvis, si no és Olise, és Mbappé, si no serà Dembélé, si no serà Doué, i si no serà una pilota aturada. El Marroc necessita control a través de la possessió i enganyar França, que França dubti si recollir-se per córrer la transició i tenim la sensació que està sent protagonista, perquè no és un equip ara mateix, el del 2022 sí, però aquest no és un equip per ser tan reactiu.
0: Ho està intentant el Marroc ara, tenir una miqueta més de pilota, Àlex, en aquesta segona part.
3: Ho està intentant una mica més. És veritat que França està molt ben posat i és un atac i un reatac. A mi, personalment, Koné m'està encantant en aquest Mundial. No entenc com no va començar de titular. Per mi és el millor dels tres, en els quals ha entrat a la rotació.
0: Que són Rabiot, Tchouaméni, que està lesionat, i Koné, que és el tercer mig. On jugat ja... Koné, ho sabeu?
2: La Roma.
0: A la Roma.
3: La Roma.
0: Mira,
3: la Roma,
0: doncs, al davant té el seu company al mig camp,
3: el Ainaoui.
0: Sí. Encara sí. Continuem sense trobar el pare, Sergi?
1: Hòstia, fa 3 setmanes que busquem el pare de l'Ainaoui, tu. Però t'haig de dir una cosa, no? T'haig de dir una cosa, Xavi.
0: Què?
1: No te la diré en antena, però crec que haver trobat la manera per aconseguir localitzar-lo.
2: Quan el trobeu, que es faci una anàlisi de la final de Wimbledon.
0: El diumenge el truquem.
1: Jo crec que demà al matí, avui hem tingut una il·luminació, demà al matí engegaré aquesta gestió i crec que el podrem trobar.
0: Empat a 0 entre França i Marroc en aquest partit dels quarts de final del Mundial que s'està jugant a Boston. En quin minut, Sergi?
1: Som al 59-14 de la segona.
0: Ara connectarem amb Terrassa, amb el barri de Can Parellada. És un barri amb molta població marroquina o d'origen marroquí i és el barri on va néixer una de les estrelles del Marroc.
1: Com del xut! Golàs! Golàs d'Mbappé! Acaba de marcar França! Una pilota a la frontal, l'ha controlada, aixecat al cap i l'ha posat on ha volgut. És un xut marca de la casa d'Mbappé, pal esquerre de Bono, que s'ha estirat, però vaja, anava tan ajustat que ha estat impossible...
0: Estan queixant els jugadors de la selecció del Marroc, em sembla que d'una possible mà.
2: Unes mans, però no me n'he donat jo.
0: Aquest seria el 8è gol d'Mbappé, igualaria amb Messi.
1: Igualaria amb Messi i amb...
0: No, i amb ningú, i amb Messi.
1: No, i amb Messi, sí.
0: Perquè 7 són Haaland i 6 Harry Kane.
1: Exacte. Ja comptava abans mentalment, abans que xutés el penal de la primera part.
0: No, és el 8è gol d'Mbappé, bon gol, amb un xut superajustat. Ja us deia que no estava precís després de l'error amb el penal, doncs mireu, aquí tenim Mbappé.
1: No es pot parlar.
0: Que encara hi ha trobat l'angle superior, a prop de l'escaire, el seu xut, i se l'intentava tapar, i és que ha trobat... L'únic forat que hi havia és un autèntic golaç d'Mbappé. Reclamava en mans els marroquins, de moment no les assenyala quin golaç d'Mbappé, Ricard, Àlex.
2: Sí, però és que si veus la jugada des del darrere, no hi ha la porteria.
0: No hi ha forat.
2: La porteria no està oberta. L'obra la trajectòria, a més a mitja alçada... Impossible per Bono, una gran finalització d'Mbappé. Aquests jugadors estan per sobre, com Messi, de les errades. O sigui, els afecta les coses, els afecta molt poc, perquè són capaços de revifar en qualsevol moment un gol més.
0: Un golàs, Àlex.
1: Sí, ara sí,
3: un golàs. Primer de tot, la memòria de peix que parlava Luis Enrique, no?, aquell dia, de la capacitat d'esborrar els errors i tornar-se a enganxar el partit, com va fer Messi, doncs ho ha fet Mbappé. Sí, per mi una mica massa contemplatius la defensa del Marroc. És veritat que tapen, però amb Mbappé això a vegades és massa risc, no?, perquè et treu un xut com el que t'ha pogut treure. Jo sóc més partidari quan arriba al balcó de l'àrea intentar-lo entrar i incomodar, però vaja, golàs, i jo crec que fa justícia al partit que hem vist fins ara.
1: Mira, no li agradarà a l'Àlex que tregui del camp Boadi i també marxa el Hanús i entren Rahimi en Rabat.
0: Un mig centre i un davanter. Anem a Terrassa, al barri de Can Parellada, que jo us deia que té moltíssima població marroquina o d'origen marroquí. És el barri d'Ismael Saibari, el davanter del Marroc, que està lesionat de moment, és a la banqueta i no juga. Fa uns dies vam saludar el Xaraf Dinar Belaves i avui el tornem a saludar aquí al Mundial al Club de la Mitjanit. Xaraf, bona nit.
6: Bona nit.
0: En mal moment et toquem, amb el gol d'Mbappé.
6: Mare meva. Está jugando bien. Francia es fuerte. Tiene mucho juego individual. Teniendo jugadores como Mbappé, como Dembélé y la lista larga, en cualquier momento, en cualquier oponente, pues van a marcar. Y lo que ha pasado. También, desde Sibare, pues se nota mucho. Y el central, que es Shadi Riyad, que también tiene familia aquí en Terrassa, también se nota muchísimo que no están. Y pues mira, Bono ha parado lo que no está escrito, pero bueno, un gol.
0: Xaraf, ¿on estás viviendo y siguiendo el partido a casa?
6: Sí.
0: I avui hi havia molt d'ambient a Can Parellada, moltes samarretes de nens o d'adults de la selecció marroquina per anar preparant el partit?
6: Pues sí, mucha gente, bueno, claro, como ha salido un jugador de este barrio, pues la gente está animando, pero donde hay más gente viendo el partido, digamos, en los bares, pues en el barrio de Can Inglada, porque en el barrio de Can Inglada, donde hay más comunidad de origen marroquí.
0: A Can Parellada també, en sou alguns, sí. I ja deies que avui esteu notant, esteu trobant molt a faltar Saibari, el vostre veí, aquest davanter de la selecció del Marroc, que acaba de fitxar pel Bayern de Munic, golejador contra el Brasil, ha fet 3 gols en aquest Mundial. Saibari lesionat, no, de moment no pot jugar, i el Marroc el troba a faltar, Xaraf?
6: Molt, molt, se troba molt. Una cosa, hace poco estaves hablando de Rinawi, del sí. Padre de Nair...
0: Pues,
1: no coneixeràs tu. Potser tens el telèfon i tot.
6: Escolta, no. Sí, pots aconseguir el número.
0: Què dius?
6: Esta criatura comenzó en Gabá.
0: Sí.
6: O sea, comenzó jugando en Gabá. Porque el padre, cuando dejó el tenis profesional, ha decidido venir a vivir aquí, cerca de Barcelona. 10 años.
0: El nano, o sigui, el que està jugant ara contra França... Sí, va començar...

0: fixa, la primera parte eran superiores, ¿eh? Imagínate si no ha parado Bono el pilante, que podía pasar. Bono que jugó en Girona. Sí.
1: A Girona, sí. Això ho sabíem tots, eh? Aquí ja no t'has marcat un punt tan notable. Ho provava...
0: Una cosa, perdón.
1: Sí.
0: El entrenador de porteros del Marroc,
1: sí,
0: és Omar, de Mataró.
1: Aquest no havia estat al Girona, Ricard, i Àlex?
2: Sí, estava amb Machín. Sí. Omar Harruk,
0: sí,
2: no?
0: Sí, con Pablo Machín.
1: Sí.
0: Estuvo con Pablo Machín en la época de segunda división, luego de primera división, luego se fichó por el Getafe, si no me equivoco.
1: Compte que ataca a França.
3: Compte que xuta i el gol. Acaba de marcar Dembélé. Un xut des de la mitja lluna, exterior de l'àrea, avançat per la zona de tres quarts. Per l'eix l'han deixat xutar, ha ajustat el pal, crec que l'ha tocat Bono,
1: sí,
3: però la pilota ha acabat al fons de la porteria. Fa el segon, França, el 66, França 2, Marroc 0.
1: Xaraf, ha estat bonic el que ha durat, eh? O sigui, això s'acaba aquí pel Marroc, perquè amb aquest 2-0 gairebé sembla un miracle, però vaja. Gràcies per ser amb nosaltres i ja t'anirem trucant perquè ens continuïs descobrint detalls de jugadors marroquins o nascuts a Catalunya d'origen marroquí, d'acord?
0: Moltes gràcies. Bona nit.
1: A tu. Ricard, Àlex, gol de Dembélé. Si havia flotat a Mbappé en l'1-0, aquí ni t'explico. Aquí sí que han recolgat excessivament i Dembélé amb la dreta ha fet un xut, ha ajustat el pal, ha tocat Bono, però aquest 2-0 em sembla que pràcticament sentencia els suars a final.
2: Sí, és que han deixat oberta la transició i ara França pot córrer. La línia de 4 s'acula perquè de seguida amb la descàrrega d'Mbappé ja han superat la línia de pressió del mig camp. El Marroc ha estat molt tímida, el Marroc no ha amenaçat, sense xutar porteria no pots fer gol i ara has de canviar molt el partit. És veritat que la baixa de Saibari ha estat capital pel Marroc perquè no ha tingut profunditat, ni ha tingut desequilibri, ni ha tingut rematada. Ara potser la desesperada poden intentar entrar en el partit amb un gol, però el més lògic és que la desesperada França tingui més opcions en la transició.
1: Àlex?
4: Sí, és un gol que, una altra passada magnífica d'Olise, que és qui gira i la posa entre línies, però un gol que demostra les virtuts de Dembélé, perquè és com si tinguessin por a entrar-li. No
1: condueix cap endavant, sí.
4: Sí, i és el mateix gol que vam veure l'altre dia amb l'esquerra, no? Aquell dia que fa el hat-trick, doncs avui amb la dreta. Sí, superioritat de França, que la que ha fet el primer, doncs, bueno, s'ha obert, i és veritat que al Marroc li ha faltat profunditat. A la primera part, alguna sortida amb Brahim encara feia, però aquesta segona semblava els primers minuts que havia donat el pas endavant, però jo crec que el punt d'inflexió del gol ja ho ha trencat tot.
1: Pausa per veure, minut 23 de la segona, França 2, Marroc 0, acaba de fer el segon Dembélé, fa 5 minuts havia fet el primer Mbappé. Ara tornem.
5: El Club de la Mitjanit, edició mundial.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
8: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marca les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
9: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
10: 28 de març de 2004.
9: I el número de la sort, el...
10: 4.
9: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Jo, després de la llet materna, vaig passar a consumir gazpacho, però no té res a veure que jo m'hagi alimentat en gazpacho en que aquest plat sigui cuina catalana. És d'origen de cuina andalusa.
1: Aquest estiu, el restaurant Caníbal continua obert.
2: La sensació a vegades que restaurants on la hospitalitat sigui una bandera acabarà sent algo exclusiu.
1: Rescalfarem els millors plats que us hem servit durant la temporada.
3: I es prepara el microones sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats.
4: Tot és del nivell aquí, eh?
3: Sí.
5: Un restaurant Caníbal a Berlín.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges a la una del migdia.
5: Amb Paula Molés.
7: El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: 5 minuts per sobre de 11:45 de la nit amb el Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada nit de Mundial de dilluns a diumenge. Vam començar l'11 de juny, arribarem el diumenge 19 de juliol, el dia de la final. Estem seguint en directe la segona part del França-Marroc de quarts de final, Sergi.
1: Sí.
0: El partit s'ha reprès després de la pausa per veure.
1: Sí, som al minut 71 de partit, 19 més el temps afegit, guanya França 2-0.
0: El 26 de la segona.
1: 26 de la segona, sí. Guanya França 2-0 amb gols de Mbappé i de Dembélé. Un parell de coses molt ràpides, sí. Xavi, si em permets. Hi ha hagut canvi a França, ha marxat del camp Koné i ha entrat Zaïre Merí, i abans ha vist una groga clara i Issa Diop, el central de Marroc, per una entrada a Mbappé, que en el cas que es produeixi un miracle i Marroc arribés a les semifinals, no podria jugar.
0: Era un dels jugadors amenaçats. Em sembla que ja a França hi ha ja jugadors importants.
1: Mira, Olise, Koné, que ja ha marxat, Barcolà també estava amenaçat.
0: Barcolà no està jugant, oi, de moment? Barcolà no està jugant. O sigui, Olise potser que el treguin els francesos, que fàcil que vulgui deixar-nos, però vaja, no seria una mala idea per ells que evités el risc d'una groga que li suposaria sanció ara que França és a 20 minuts per classificar-se per les semifinals del Mundial. Ens fixem un moment en l'altre gran focus d'atenció d'avui a França. Un és aquest partit del Mundial. Estic convençut que bona part de la població francesa està seguint el partit, però fa unes hores, a la tarda, segurament estaven pendents del Tour i del Tourmalet.
2: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Isaac Vilalta, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
0: Tu què creus que ha generat més expectació avui a França? El Tour, el Tourmalet, Pogacar, o aquest partit entre França i el Marroc del Mundial?
3: No, jo crec que s'han repartit l'atenció, no? Però fixa't, Emmanuel Macron, el president francès, avui ha estat a l'etapa del Tour.
0: L'he vist, sí, sí.
3: És a dir, que en un dia tan important... És cert que ell pot abandonar la zona...
0: L'helicòpter i...
3: Exacte.
0: I se'n va cap a casa ràpid.
3: Sí, sí.
0: Escolta'm, ha arribat avui al Tour l'alta muntanya, el Tourmalet, i baixant del Tourmalet, oi que Indurain també el primer Tour el guanya atacant en un descens als Pirineus i no sé si va ser el Tourmalet?
3: Era aquella etapa que Rominger estava per davant amb un minut llarg.
0: Jo crec que era una Indurain, altra.
3: Crec que era una Indurain, altra.
0: Ah. Sí,
3: bé, Indurain altra. Sempre explica que el Tourmalet es baixa sense frenar, que és una manera de dir, eh? No,
0: doncs és el que ha fet avui Pogacar, perquè ha atacat i ha rebentat el Tour a les primeres de canvi.
3: Sí, mira, amb el pas de les hores estava repassant dades i Pogacar no tan sols ha marcat el millor temps pujant el Tourmalet en tota la història, sinó que també ha marcat el millor temps baixant-lo.
0: Mare meva!
3: És a dir, que el que ha fet avui, de fet, repassant, jo crec que és de les millors exhibicions, o de les més grans que li recordo a Tadej Pogacar, i mira que n'acumula unes quantes, eh? Però avui ha atacat a 5 quilòmetres de coronar, com deies, ha obert forat, ha coronat amb 30 segons respecte de Jonas Vingegaard, que era el segon de l'etapa en aquests moments, i també al final, però és que en el descens ha ampliat l'avantatge, i després ja l'ascensió a l'últim port, Gavarnie, de segona categoria, ha fet gran el forat, ha guanyat amb gairebé 2:38 clavats sobre Vingegaard, gairebé 3 minuts sobre la resta d'homes importants, i la general sentenciada, Pogacar líder, amb 2:42 respecte del danès.
0: Tu ets prudent, i ni tu t'estalvies l'adjectiu la general sentenciada.
3: És que, bé, home, pot passar de tot. L'any passat, per exemple, sí, Pogacar va completar l'última setmana malalt. Recordes que diem que si està avorrit, que si no... De fet, això no s'ha filtrat mai. Ho hem conegut ara fa pocs dies. Havia estat malalt. Clar, això també pot passar, però és que...
0: Sí,
3: és
0: si no hi ha cap imprevist o cap sorpresa inesperada, Pogacar ha guanyat avui el Tour i és la sisena etapa?
3: Exacte, sí, sí, la sisena. És que, clar, ara Vingegaard està obligat a atacar i Pogacar, el contraatac, probablement és el millor del món. Ja, fins i tot ho és a l'atac, eh? Però el contraatac, claríssimament.
0: Què li ha passat avui al fins ara líder, el noruec Torstenstrein? Ha caigut i s'ha fet mal de debò?
3: Sí, jo crec que li han caigut tots els mals a sobre, que ho he dit en excés d'aquest mallot groc. Jo no m'esperava que patés tant d'hora, ha patat a 10 quilòmetres de coronar el Tourmalet, i de fet, quan ha caigut, ja estava perdent de manera virtual el mallot groc.
0: Sí.
3: Però sí que és cert que ha perdut, al final...
0: Mitja hora, gairebé.
3: Sí, 25-30 minuts. Ha quedat molt lluny, però és que ja moralment estava destrossat per Pogacar.
0: Demà què?
3: No, demà l'esprint. Com diu el Costa sempre, s'arribarà a l'esprint amb el permís de Pogacar.
0: Ja. Gràcies, Isaac. Bona nit.
3: Bona nit.
4: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Sergi.
1: Entrem en l'últim quart d'hora. Massachusetts. França continua guanyant 2-0 al Marroc en el moment en què l'àrbitre atura el joc perquè Mbappé s'ha deixat anar a terra. Arrufa el nas.
0: Ui,
1: mal gest de cara.
0: S'ha deixat anar a terra. És el cercle central. Li diu que no a l'àrbitre. Fa mala cara. És com si hagués notat algun problema muscular. Oi que sí que sembla això, Àlex i Ricard?
5: Totalment. Home, s'hauria preocupat.
0: Sí,
5: i no és un tema d'articulació.
0: Sembla que no, tot i que ahir, recordem, va tenir un problema al turmell, no aquesta temporada, sinó l'anterior, i aquesta temporada també va tenir un problema al genoll, però sembla un problema muscular, en aquest cas, d'Mbappé. Quin moment, havia fet un golaç, havia igualat a Messi amb 8 gols com a màxim golejador del Mundial, marxa cap a la zona de les banquetes, sí, caminant.
1: Cap cot.
0: Sí, amoïnat, entrarà a Barcolà. No sembla una gran...
1: Potser més per precaució, potser, o...
5: A mi m'ha semblat que se'n va saludant,
0: Va saludant, sí.
5: Per tranquil·litzar, jo crec, tothom.
0: Sí, o sigui, no sembla una gran lesió muscular.
5: Saps aquell pilot que aixeca el dit polze després d'un accident?
0: Sí, però no deu estar gaire tranquil, Ricard,
1: No ho sé,
0: El moment ha estat... Vaja, ha estat sorprenent.
5: Ara somriu.
0: A veure si està fent comèdia.
5: Deu haver notat una coseta i s'ha plantat.
1: Mira, entren Barcolà i Mateta per ell, per Mbappé i per Doué.
0: Doncs vaja, haurem d'estar pendents les pròximes hores d'aquesta possible lesió de Mbappé, que és veritat que ha marxat més o menys tranquil, saludant i fins i tot somrient quan s'ha aprovat els seus companys a la banqueta. Això sembla sentenciat, Ricard i Àlex. Difícilment el Marroc sembla que pugui tenir capacitat de reacció.
5: Si no hi ha un accident i fan un gol i entren al partit i generen aquests últims minuts de tensió...
6: Sí, per mi sí, perquè a més França, de totes les qualitats que té a les transicions i quan el deixes una mica camp obert, doncs encara ho és més. Jo ho veig molt complicat, tot i marcant un gol, crec que hauria de remar moltíssim.
0: Demà juga la selecció espanyola a les 9 del vespre, divendres 9 del vespre, contra Bèlgica a Los Angeles, i d'aquí una estona a Los Angeles, Roger, hi ha la roda de premsa prèvia de la selecció espanyola amb Luis de la Fuente, oi?
7: Sí, serà a 2:15 vostres.
0: A 2:15, o sigui, d'aquí 2 hores. Crec que no... Si hem d'anar a dormir, crec que anirem a dormir. No ens esperem per escoltar. No. Escolta'm, fa 40 anys, ho hem dit aquests dies, Espanya va perdre contra Bèlgica als quarts de final del Mundial de Mèxic als penals. Bèlgica va fer els 5 penals, a la porteria de la selecció espanyola hi havia Andoni Subizarreta, i per part de la selecció espanyola va fallar Eloy Olaya. I ahir deies que ja es comentava una miqueta aquest record. Saps si han practicat els penals els jugadors de la selecció espanyola aquests dies o avui?
7: Sí, avui. Els han assajat a l'entrenament, sí. També ho van fer abans de jugar contra Portugal, als vuitens, i avui han tornat. En la prèvia contra Àustria saben molt bé que tot està molt igualat, que hi ha hagut ja 4 tandes en aquest Mundial i que és molt possible que el partit arribi aquí.
0: Tu ahir vas estar amb Unai Simón i li vas descobrir al Costa una estadística molt bona d'Unai Simón. No tan bona com la de Bono i els penals al Mundial, però Unai Simón té bona estadística en els penals a les tandes, oi?
7: Sí, a les tandes, si no recordo malament, encerta el 36%, Unai Simón.
0: I saps els números?
7: Mira, ara no. T'ho recupero. 8 dels 22 que li han llançat.
0: No està malament. Ataca França.
1: Sí, compte que entra l'àrea Barcolà, banda esquerra, la centrada, fora.
0: L'ha tret
1: un defensa, sí.
0: Sí, serà córner per França, queden 10 minuts. Mbappé a la banqueta, no sembla gaire preocupat, la veritat. I França...
5: He vist la jugada, són dues... carreres, basculant d'una banda a l'altra la pressió, hi ha un moment que aixeca la mà a la banqueta i s'asseu, però jo tinc la sensació com dient aquí m'aturo, no s'ha posat la mà a la cama ni res, vull dir que jo veig més la sensació de dir potser estic fatigat, millor que aquí en lloc de començar a fer carreres aquí a la pressió ens parem.
0: Amb 0-0 no fa aquesta actuació, no té aquest gest ni es planta.
5: Però vaja, ja veurem.
0: Arbu, deies que la selecció espanyola assagen els penals, els practiquen abans de cada partit d'eliminatòria, no per aquesta vegada que sigui especial amb el record de Bèlgica i el Mundial del 86, sinó que ja ho van fer en els partits anteriors,
7: Sí, sí, sí, ho van fer segur contra Portugal, en la prèvia contra Portugal.
0: A
7: sí,
0: veure, sí. Fa una estona, oi que han fet zona mixta i un dels jugadors que ha parlat ha estat Gavi?
7: Sí.
0: I què?
7: Sí, sí, el jugador del Barça, que li han preguntat com està vivint aquest munt que va deixar de tenir minuts després de ser titular el primer dia contra Cap Verd, insisteix que està aquí per ajudar, que clar que li agradaria jugar més, però que està aquí pel que De La Fuente necessiti, té ganes de ser decisiu en aquesta selecció espanyola, en aquest Mundial, somia fer el gol de la final i se l'imagina així i contra aquesta selecció.
8: No sé, yo siempre pienso, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. Pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien
0: sea. De chilena, diu Gavi. Àlex Dalmas, què?
6: Home, jo també, no? El meu somni. No ho veig gaire, no ho veig gaire, tot i que a Gavi se l'ha sentenciat després d'aquell primer partit, que jo crec que no tenia culpa perquè era més un tema del que hem parlat, no? D'aquest tercer graó del mig del camp, d'un tema de ritme de pilota, d'encaixar totes les peces, del tema del lateral dret, d'aparèixer Lamine, i se l'ha sentenciat bastant i jo crec que el veurem d'aquí al final del Mundial en alguns minuts de qualitat.
0: Mm-hmm. Hi ha falta favorable al Marroc a l'esquerra del seu atac, és una de les últimes opcions pels marroquins, sí, per intentar entrar en el partit.
1: Som a 8 minuts del temps reglamentari. Picarà Agraf, és com un corre més curt amb la dreta, pilota tancada a l'interior de la petita, la treu França.
0: La treu França, Bundé. De moment. No...
1: Cap a la zona 3-4, un àgil la controla, enrere cap a Rabat, és a Masraoui, perdó, obre l'esquerra, Agraf, fa jugada a prop del vèrtex de l'àrea, per la banda esquerra, se'n va cap dins, zona interior, la té el Marroc, Unahi, entra a l'àrea, perfilat a l'esquerra, l'àrbitre invalidat de la jugada.
0: Falta sobre Agraf.
1: Falta sobre Agraf, una falta pell llunyana, però
0: sí, pot ser. Segurament la penjaran. Aru, ràpid, hem sentit també a les últimes hores a Lamine en una entrevista a Mundo Deportivo.
7: Sí, està bé aquest moment, quan parla del seu gest seriós després del partit contra Àustria, en què no va fer cap gol ni tampoc cap assistència, però va jugar molt bé, i ell explica per què aquest rostre tan seriós.
9: Por ejemplo, el partido contra Àustria, que todo el mundo se pensaba que yo estaba enfadado por no haber marcado. Siempre digo a mis amigos que nunca me he ido de un campo enfadado por no marcar, pero siempre lo digo que no es mi objetivo meter un gol. Meter un gol puede meterlo cualquier jugador del campo. Quería más, quería pues, subir mi nivel en el juego, ser más decisivo. Pero no era por meter gol. Entonces, a lo mejor la gente nota que porque yo estoy intentando muchas jugadas es porque quiero meter un gol, pero no, es porque yo juego así, siempre he sido así. La gente que me ve todos los partidos en el Barça sabe que a lo mejor hago 60 unos contra unos.
0: Ha aprovat el xut Marroc a Unahi, no sé si era el primer xut que portaria en tot el partit dels marroquins.
1: L'ha refusat Mañán, un xut des de la frontal, ha picat aquesta falta en curt Marroc, i ara tindrà un corna. Raf, el picarà des de la cantonada esquerra.
0: Potser Lamine Yamal, que no s'ha amagat mai, que està orgullós que el seu pare sigui marroquí, i el segueix a la selecció, pot seguir. Aquí no la tenen entrenament, no? Ja han entrenat i ara tenen temps lliure els jugadors de la selecció espanyola, Arbo.
7: Sí, temps lliure, ara s'han entrenat ja.
0: És possible que l'estigui mirant el partit, no? Perquè a Lamine li agrada molt el futbol i li agrada seguir la selecció marroquina. Córner pel Marroc.
1: Vinga, el 84, 6 més el temps afegit. Picarà córner el Marroc, banda esquerra. Hi ha una mica de ball de bastons a l'interior de la petita. Agraf la posa al central. Gol! No. M'ha enganyat l'efecte òptic. Ha anat al lateral de la xarxa. La rematada.
0: De l'Alnaoui.
1: El primer pal ha anat a caçar amb el cap i ui, no ha estat gol de miracle.
0: Segurament sí, la més clara del Marroc en tot el partit, aquesta rematada de l'Ainaoui.
5: Les dues accions de pilota aturada, el xut d'Unahi era el cop de cap de l'Ainaoui, poca cosa del Marroc, però amb aquesta pilota aturada intentant entrar al partit i com a mínim acabar competint i exigint França defensivament.
0: 5 minuts pel final, Sergi.
1: Sí, ara hi ha hagut un canvi. Ha marxat Talbi, ha entrat Esbai pel Marroc. El 85-5 pel final, guanya França, 2-0.
0: De Bèlgica, què en sabem, Marbo?
7: Doncs mira que Onana, el migcampista, està lesionat, no podrà jugar aquest partit, i que hi ha un central, que és Zeno de Bast, que juga a l'Sporting de Portugal, sí. Que no ha jugat encara en aquest Mundial, perquè es va lesionar just abans, però sí que està convocat, és aquí, i tant ell com el seleccionador estan forçant perquè jugui, estan forçant molt perquè pugui jugar, ja va estar a la banqueta en l'últim partit contra els Estats Units, però no va jugar, i per tant veurem si demà força o no i juga al final contra Espanya.
0: Tan bo és aquest de Bast?
5: M'estranya,
7: jo no el conec tant.
5: No, a mi també m'estrany. Titular indiscutible.
6: Sí, a mi també m'estranya, però sí és cert que Rudi García ha canviat molt les alineacions, hem parlat sí. més d'una vegada, però sobretot en defensa, l'ha canviat pràcticament a cada partit.
5: Però clar, tenint en Goitiate i Mejele, ara de cop i volta inventar-te de Bas, que ve
0: lesionat, sí, sí, sense
5: jugar. Partit transcendental.
0: Però vaja.
1: Compte que va fer Olise, volia enroscar una pilota a l'interior de l'àrea buscant l'escaire oposat, però li ha sortit desviat el xut. El jugador francès, som ja a les acaballes del partit.
0: De Shams no canvia Olise i recordem que si veu una groga es perd les semifinals. A veure, una altra de les notícies del dia, a banda d'aquest partit de quarts de final del Mundial, que de moment està guanyant França i sembla que guanyarà França, de l'atac de Bastador, de Pogacar al Tour, és que el Barça està a punt de fitxar Adeyemi i els detalls els té la Laia Tudel. Laia, bona nit.
10: Què tal? Bona nit.
0: A veure, ens ho expliques bé, això del fitxatge de Karim Adeyemi?
10: Doncs que de moment el que tenen és l'acord amb el jugador perquè vingui al Barça. El jugador, de fet, li queda un any de contracte només amb el Borussia Dortmund i ja ha dit que el club alemany que no vol renovar i que vol marxar al Barça. A partir d'aquí han començat les negociacions. El Barça ha fet una primera oferta d'uns 20 milions d'euros. El club alemany, el Borussia, ha dit que és insuficient. Li agradaria més estar al voltant dels 40, però vaja, el Barça en farà una segona una mica més alta, però també és cert que recorden que és això, que només li queda un any de contracte i per tant, i el jugador vol marxar, tampoc és que vulgui arribar als 40 milions al Barça. Tot just són en aquest punt, negociant amb el Borussia Dortmund, la negociació entre clubs, però el Barça està bastant segur que l'acabarà tancant. No és qüestió imminent de dies, però sí que per l'estaix d'Anglaterra, doncs li agradaria tenir Flick aquest jugador.
0: Això és seria a finals de juliol. O sigui, no sí. començarà la pretemporada dilluns, però d'aquí un parell de setmanes sí que s'espera haver ja tancat la negociació amb el Dortmund i poder fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi. Serien aquests els timings.
10: Sí. Més o menys és el que calcula o que té previst el Barça. A partir d'aquí, si les negociacions s'encallen en algun punt amb el Borussia Dortmund, cosa que entenen, que tenint en compte que la voluntat del jugador és marxar i que, el que dèiem, només li queda un any de contracte, el Barça confia que puguin resoldre aquest traspàs aviat.
0: Espera un moment, Laia.
1: Mbappé amb el turmell.
0: Turmell,
1: embolicat de gel. No sé si és un cop o alguna cosa...
0: Ell havia tingut problemes en aquesta zona. Diria que la passada temporada, no, l'anterior. Recordeu que es va retirar l'eliminatòria contra l'Arsenal a la Champions i no va acabar el partit al Bernabéu. I potser és aquesta zona. Però insistim que no sembla gaire preocupat.
1: No.
0: Laia, Flick coneix Adeyemi.
10: Sí, el coneix. I, de fet, és una petició seva que li va dir directament a Deco que ell volia Adeyemi i que li agradaria tenir-lo. D'entrada pensen en la banda dreta.
0: Com a revulsiu per quan no jugui Lamin.
10: Sí, una mica per doblar la posició de Lamin. És cert que Adeyemi també l'hem vist a l'esquerra i també fins i tot de davanter centre, però d'entrada el Barça pensa en la banda dreta. També hem de tenir en compte que el Barça s'està reforçant pensant en aquest mercat i en el de l'any que ve, de l'estiu que ve. I d'aquí dos anys, la davantera del Barça, els davanters que hi ha ara, potser tots no hi seran. Vull dir,
0: què vols dir
10: amb
0: això?
10: Mínim, no, que potser que el Barça treballa amb aquesta idea, també amb aquesta opció, diríem, amb aquesta possibilitat de que, per exemple, Rafinha, que diu que es vol quedar aquest any, però potser l'any que ve no. Bé, Ferran, veurem, li queda un any de contracte, de moment de la renovació no s'han assegut i no tenen notícies, i per tant veurem també cap a on va el futur de Ferran. Vull dir que hi ha qüestions que el Barça, en previsió també de cara a que l'estiu que ve no pugui fitxar, doncs està fent tota la inversió ara i també ha de contemplar aquests escenaris.
0: Flick coneix Adeyemi de la selecció alemanya. Us sorprèn? Us agrada? Ricard, Àlex, Adeyemi?
5: A mi, jo trobo prescindible, el trobo prescindible i que falta la lletra petita, que és això que ens explica la Laia. Per mi és l'indicatiu que el Barça està preparat perquè no continuïn tots els davanters que hi ha a la plantilla
0: aquest
5: la pròxima
0: estiu,
5: temporada.
0: Aquest estiu.
5: I per tant, que sigui previsor i digui, per si de cas, trobo aquí una oportunitat, que si em surt econòmicament bé, un jugador que li agrada l'entrenador, doncs mira, un futbolista relativament polivalent, doncs ja el tinc, no? A partir d'aquí després ja puc construir més, però això ja ho tinc. Però em sembla un jugador que es mou millor en espais amplis, en transicions, que no en atac posicional. És un jugador de màxim vertigen, que necessita molta llibertat de moviment, no li agrada treballant espais reduïts, molt sectorials. No sé, no em sembla el perfil ideal, però em sembla que segur que té lletra petita. Potser Flick el veu com amb els minuts de residuals que deixi Lamine Yamal. No, evidentment, doncs és un jugador que pot estar ell o pot estar Bardaggi, i si a més el veu en una altra funció, com per exemple un davanter com Ferran, que pugui estirar en les desmarcades, que pugui treballar intensament, tot i que no té tanta descàrrega d'esquena a porteria, li agrada jugar més de cara, o fins i tot a la banda esquerra si Rafinha marxa, no sé. Jo el veig com una solució de tenir-lo per si de cas passen coses, com que ell també ve d'una temporada fluixa, no pot venir amb un to exigent, sinó amb un to de veure si té oportunitat, doncs un jugador que pot acceptar ser suplent.
0: Temps afegit al França 2, Marroc 0, Sergi.
1: Se n'afegiran 6, dels quals un ja s'ha consumit. Marroc ho va intentant, però se'n fa molt difícil imaginar que en aquests 5 minuts que queden pugui produir-se el miracle marroquí. Compte que ataca el Marroc per la banda esquerra, pilota la frontal per Unahi, que entra a l'àrea dels jugadors més actius en aquest tram final. Res, la treu Udinye. Sí, corner. Serà córner.
0: Àlex Adeyemi.
6: Adeyemi, a mi m'ha sorprès, sincerament, perquè bé, em quadra una mica amb la versió que ens ha donat la Laia, no? Aquí o Rafinha no seguirà, o Flick està pensant amb Lamine per dins, o amb algun canvi de rol, però clarament és un futbolista que a mi em semblaria un moviment espectacular si arriba finalitzant contracte, és a dir, a cost zero. Si ha d'arribar aquesta temporada, em sembla un bon moviment sense més. Crec que és un jugador de primer nivell, però no és un jugador que et marqui diferències, no el veig com a titular a l'equip, i em costa molt a la vegada veure'l en el rol de Rooney, no? Jo crec que és més que un rol de Rooney. Clar. Per tant, veurem. Si l'ha demanat Flick és perquè té plans al seu cap, però evidentment és això, com deia el Ricard, jugador de transicions. És un jugador que és més atrevit en l'1 contra 1 que fiable, que pot jugar a diverses posicions i que, per tant, hem d'esperar que Flick tingui un pla per ell.
0: Gràcies, Laia. Bona nit.
10: Bona nit.
0: I gràcies també al Ricard Torquemada. Faltant 3 minuts per les 12. Gràcies al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas. No s'espera una reacció del Marroc que forci la pròrroga, eh?
5: No. Podeu anar tranquils al butlletí.
0: Que sí, anirem al butlletí.
1: No sé si certificarem al final dins del club.
0: No, això segur que no, però dins del butlletí et quedes aquí i el dones, perquè no entra per temps. Però no passa res. Gràcies, Àlex, i gràcies, Ricard. Fins demà.
1: Adéu. Fins demà, bona nit.

0: I gràcies també al Roger Arbusà. Encara hi és el Roger?
1: Sí, sóc i sóc. Bona nit, Xavi.
0: Quins plans tens a la tarda, vespre de Los Angeles?
1: Mira, ara dinaré una mica i després a seguir de la Puente.
0: Ara dinaràs perquè quina hora tens allà?
1: Ara són les 3.
0: Les 3.
1: Les 3, sí. Falten 3 minuts, dinaré i a seguir de la Puente, que parla d'aquí poc.
0: Molt bé, Roger, gràcies. Bona nit i fins demà.
1: Bona nit.
0: Sergi, ataca França.
2: Sí, ataca França, és Dembélé, pilota cap a Mateta, és a la frontal, fa un retall, xut, i la treu Bono.
0: Cama dreta, ha xutat malament Mateta, però era una ocasió molt clara. S'havia fet un espai a la frontal de l'àrea. Faltant 2 minuts perquè s'acabi el partit, França 2, Marroc 0. França serà la primera semifinalista. En el moment que hem de tancar aquest club de la mitjanit al Mundial, el club de la mitjanit d'avui, i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb la història dels Mundials, amb els Mundials, una cançó que selecciona el Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa, i avui el Salva Pou ha escollit un Camarro. One More Time. De Daft Punk, un clàssic de la música electrònica, una cançó que ja té uns quants anys, és de l'any 2000, però que ha resistit bé al pas del temps i que és l'escollida per la selecció francesa perquè soni als estadis cada vegada que fan un gol. Avui ha sonat dues vegades després dels gols d'Mbappé i Dembélé. En aquest Mundial, la FIFA va proposar a cada selecció que escollís una cançó per fer-la sonar als estadis, per megafonia, després que fessin un gol. França va escollir One More Time. Bona elecció. Avui ha sonat dues vegades a Boston. França jugarà les semifinals del Mundial. És a punt d'acabar el partit contra el Marroc. França 2, Marroc 0. Mbappé l'han substituït a la segona part. Sembla poca cosa, però li han hagut de posar una protecció al turmell. Bona nit i que descanseu. Ara ja s'han acabat els partits de matinada. Dissabte, però, encara queda el de l'Argentina. L'endemà serà diumenge i podeu descansar el que vulgueu. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
4: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Ha estabilitzat l'incendi de Guimerà que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i ha confinat més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Joan Josep Ballostes, inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida.
5: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los, però en principi doncs, l'incendi dona noble estabilitzat. Esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment. Avui ens ha sorprès la intensitat de la marinada i la seva intensitat ha provocat que aquest retén no fos suficient per abastar doncs, el potencial de l'incendi.
4: Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana a Navarcles, al Pla de Manlleu, Setmanat, en l'Anoia i Gavà. Més notícies, Oriol Pujador.
6: L'onada de calor continuarà fins com a mínim a mitjans de la setmana que ve. El Meteocat preveu una petita treva divendres i dissabte amb temperatures una mica més baixes, però encara per sobre del que és habitual en un mes de juliol. A partir de diumenge la calor s'enfilarà de nou, màximes que tornaran a acostar-se als 40 graus en molts punts del país. Mentrestant, Protecció Civil manté el nivell 4 del Pla Alfa en 196 municipis de 22 comarques pel risc extrem d'incendis.
4: Tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar de Bushehr al sud del país aquest dijous als Estats Units, però han negat que hagin atacat l'Iran novament després de dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb Benjamin Netanyahu per coordinar-se en diversos fronts, segons ha informat l'oficina del primer ministre d'Israel.
6: L'últim baròmetre del CEO pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 5, 6 menys que ara. Són els mateixos escons que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició amb fins a 26 escons. Esquerra quedaria frec a frec amb Aliança Catalana, que amb 25 diputats puja amb força i fa el sorpasso de Junts. L'extrema dreta de Sílvia Orriols absorbiria bona part de la tendència de vot dels de Puigdemont i de Vox, segons explica el director del CEO, Joan Rodríguez Teruel.
7: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada cinc.
6: Pel que fa a Junts, s'enfonsaria de la segona a la quarta posició amb la meitat d'escons que ara, 16 o 18.
4: El grup Volkswagen anuncia la reducció de producció i que deixarà de fabricar la meitat de models que ofereix actualment per acabar centrant-se en els segments que resulten més atractius pel mercat. En un comunicat, l'empresa assegura que les mesures faran més resistent la companyia a la competència d'altres fabricants i permetran que es mantingui la localització industrial a Alemanya.
8: Per què no podem dir que estem en un centre d'un barri conflictiu? No, no, no. Conflictiu no és un terme adient.
4: La Sala Villarroel a Barcelona estrena l'obra de teatre Primera Llei de Newton, un text d'Hugo Manzanares que reflexiona sobre l'empatia i les desigualtats en els centres educatius.
6: Es tracta d'una tragicomèdia dirigida per Nelson Valente sobre un estudiant d'institut que va per estrella de futbol i que ha copiat els exàmens. El seu futur al centre depèn de la decisió dels professors. Una de les docents l'interpreta l'actriu Anna Saúl.
9: I aquest és una mica és el drama de l'Ethan, que és aquest xaval que està encallat en una situació i en unes circumstàncies familiars que el mantenen anclat a la seva realitat.
4: I els esports, Sergi Andreu.
2: França és la primera semifinalista del Mundial. S'ha desfet del Marroc, que ha guanyat per 2-0. Gols d'Mbappé al 60 i Dembélé al 66. El davanter del Madrid, Mbappé, ha hagut de retirar-se ja ben avançada la segona part, amb un cop al turmell. Demà jugaran Espanya i Bèlgica, també per un lloc a les semifinals. El vencedor d'aquesta eliminatòria, d'aquesta ronda, jugarà contra França en aquesta semifinal. D'altra banda, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després d'aquesta sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus, amb ascensió al Tourmalet, on ell ha atacat.
3: Fins aquí les notícies.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
11: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
11: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
11: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
11: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
3: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
16: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
16: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
16: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
16: Escolta'ls abans que ningú.
17: Catalunya Ràdio.
18: Ai, les calderes d'en Pere Botero! Ai, pobres de nosaltres! Tanta por que només que el seu nom em feia quan era petit i pensar que ara m'hi faran prendre un bany.
19: I que serà d'impressió, Però no cal que t'exclamis tant, que ets tu mateix que t'ho has buscat per la teva ambició de diners.
18: Són ells que m'han enganyat pel procediment de l'enterrament. Però tu em salvaràs, oi, Lluquet?
19: Aquest cop sí que m'ho veig molt mal parat. Ens tenen envoltats per tots cantons.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Són capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació però on s'hi viu prou còmode. Aquí tothom està de vacances indefinides i ningú té cap pressa.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden les preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Ja és la primera pregunta, això?
0: Sí. Hi ha música després de la mort?
2: Després de la mort hi ha de tot. Hi ha tot el que vulguis posar i em sembla que tot i cap.
0: Tot i cap, m'encanta això. Avui hem mogut la porta d'entrada de l'altre barri i l'hem situat a la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú. Com sempre, us saluda Blai Mercè, porter, DJ, cambrer, el que faci falta que serveix d'aquesta zona. Fa molta ràbia quan els periodistes ens referim a algú molt famós dient que no necessita presentacions. En realitat, tothom necessita presentacions. El problema és que, com més conegut és el personatge, més difícil és presentar-lo sense caure en els mateixos tòpics de sempre. Avui hem anat a veure algú que, si algun dia té una experiència alienígena, li ensenyarà aquesta cançó per explicar qui som.

0: I és que casa meva és casa teva, casa nostra és casa vostra, avui ens hem plantat a casa seva, o si més no, a la seva ciutat. Perquè si creuem la porta de l'altre barri que hem situat aquí, hi podríem trobar Eugeni d'Ors, Víctor Balaguer, Eduard Toldrà, Pere Tàpies, Josep Tomàs Ventós, el Moro Manani o fins i tot la Mòmia Nessi. Però de moment seguim a l'altra banda, entre els vius, i no ho diem nosaltres, sinó que ja ho diu ell, que amb la vida que ha tingut ja es podria morir demà. Ara ens ho explicarà. La vida o les vides, perquè ja ha fet més pel·lícules dels anys que porta en aquest món. I qui sap si ara, als seus 60 anys, tot i que tampoc tinc clar si ho vol, Hollywood el podria descobrir gràcies a l'èxit de Sirat. Sergi López, benvingut a l'altra banda.
1: Què dius, Mercè, com va això?
0: Bé, com estàs?
1: Jo bé, bé, encantat d'estar viu, de moment.
0: Sí? Sí. Et notes viu?
1: Em noto viu, sí, sí, sí, em noto viu, em noto viu.
0: Mira, darrere teu veig el Josep Tomàs Ventós, aquest monument sí? D'aquí de la plaça de la Vila, un indiano que va fer fortuna a Cuba i que va passar la història. Si creus a la porta de l'altra barri te'l trobes... Què li diràs?
1: Li diré que, bueno, que en fi, que els negocis, millor fer-los nets, no? Que fer-los amb tràfic d'esclaus. No, no, no va ser precisament el que... Bueno, era una època on la riquesa de Vilanova i dels indianos ve malauradament lligada al comerç d'aquella època amb Cuba i tot això, i hi havia aquesta idea, no?, del tràfic amb persones. Però no, li diria que la seva estàtua ja forma part de nosaltres, però que estaria bé canviar-la també un dia.
0: Podríem posar la teva?
1: No, la meva no cal, la meva no cal. La meva no cal.
0: Home, temps al temps, eh?
1: No, no, no, però no cal, no cal. A més, jo no sóc prou esbelt. Aquestes estàtues així fan falta un cavall o fa falta algú primer tial.
0: Algun dia aquí a Vilanova un carrer es dirà Sergi López.
1: Espero
0: això
1: no.
0: Ho saps. Espero o deixaràs
1: no.
0: Escrit que no.
1: Deixaré escrit que no.
0: Que no.
1: Si és que tinc temps de deixar-ho escrit, però bueno, ja ho dic ara.
0: Deixa-ho aquí.
1: No cal. No, jo no sé, saps això de passar la història o saps deixar un llegat o tot això? A mi això, com tantes coses a la vida, m'ha passat una mica per sobre, tan lluny, que ja n'hi ha prou amb les pel·lis. La gent que vegi pel·lis de davant de la Picó, veurà i ja està. Però el cas és la gent que m'estimi, que em recordi i que no li sàpiga massa greu.
0: Uh-huh. Quina relació tens tu amb el més enllà, amb l'altre barri? No ho sé. Et sents que és un lloc familiar? O més aviat allò com més lluny millor?
1: No sé com dir-ho. És un lloc que... O sigui, jo vaig començar sent escolanet a l'església del Geltrú i vaig començar tenint fe. Vaig començar fins que vaig adonar que no en tenia i que llavors vaig dir que no em confirmava. Però aquesta idea del més enllà... Jo no hi crec, jo soc molt, molt, molt pragmàtic. Jo penso que la gent es mor i com un préssec doncs es podreix i llavors l'enterres a terra i llavors surt un arbre i anar endavant i la matèria no es destrueix, es canvia de forma i tot això, no? Però no hi crec que més allà, però en canvi sí que trobo que molt interessant la idea de pensar en que hi ha alguna cosa que ens uneix amb els morts i alguna energia, el record, alguna cosa que en algun lloc deu estar. I poèticament m'agrada la idea de pensar que hi ha un lloc on es troba tothom.
0: Mm-hmm. Has tingut alguna experiència propera a entrar a l'altre barri?
1: No.
0: Allò, algun dia que...
1: No.
0: Que dius,
1: no,
0: ai, si no hagués estat en aquell moment allà, hagués agafat el cotxe a una altra hora o hagués agafat el bus a no sé què...
1: No, jo directament que... propera no, però sí que fa molt temps que ja hi penso bastant, amb la mort. Amb la por, és amb aquesta cosa que té d'inexorable, de que no saps si serà demà, passat demà, l'altre d'això, i com aprenem a viure amb aquesta idea, com avancem amb aquesta idea, no? I quan la mort m'ha tocat de més a prop o de més lluny, o amb gent amb qui m'he identificat més, que he pensat, hòstia, pues, sí, hagués pogut ser jo, no? I és veritat, això, haguéssim pogut ser nosaltres qualsevol dels casos.
0: Uh-huh. Tu hi creus en allò que abans de morir se'ns passa la vida com si fos una pel·lícula, o que hi ha flaixos?
1: Això diuen, no? Hi ha molta gent que ho diu. Llavors no sé si és que ens ho han dit tant que ja és una cosa que de manera suggestiva ja t'ho pots imaginar, no? No sé, no m'imagino. Jo realment m'imagino que t'apagues com un misto i ja està, i deixes de veure, de pensar i de ser. Uh-huh. Per tant, no veus res.
0: Ara he recordat el que deia el Pau Riba a l'última entrevista que va fer, no? Que deia... És un tururú, no? Ho va dir així, crec, no? Que va dir, pam, ja està.
1: Sí. Bueno, és el que passa amb la vida, de fet, no? Uh-huh. Amb la vida... Aquesta cosa del present és brutal. És a dir, estem vivint contínuament en present i ja quan diem present ja ha passat el present. Ja estem en el passat, que ja no és el passat, és el present. Aquesta cosa inexorable, que la cosa avança, avança, avança i que sempre ho sents a dir amb els avis, ho has sentit tota la vida a dir, ui, que ràpid que va, que... I realment És que jo tinc la impressió que fa 4 anys que estava jugant a futbol aquí amb els meus nanos, i abans dels meus nanos jugava jo de petit, mm-hmm. saps? Vull dir, va ràpid això. Mm-hmm.
0: I si fos veritat això dels flaixos, quins flaixos apareixerien a la pel·lícula de la vida de Sergi López? Allò, quins Hòstia. Moments, pam, aquest altre... Allò.
1: Hòstia, no sé, apareixerien flaixos de jugant a futbol al meu barri quan encara no estava asfaltat. Saps? El recordo com una... O sigui, la meva infància al barri de Sant Joan d'aquí a Vilanova sí que la recordo com una cosa curiosa, perquè el barri en molt poc temps va canviar molt. Mm-hmm. Es van asfaltar, van començar a construir pisos, supermercats, pàrquings i això, i ja no és el mateix. Però nosaltres anàvem caminant a l'escola, al Cossetània, anàvem caminant a peu pel mig dels camps. Tinc un record que em sembla que sigui el segle XVI, saps? Vull dir, una cosa molt d'això. I després, bueno, jo tinc records, clar, d'aquí al costat, de fer pastorets. És a dir... Mm-hmm. Saps? També és una cosa que hi ha moltes imatges de gent vestida de dimoni i d'àngel entre cametes, que això també són imatges que formen part de la meva vida. No sé, per dir alguna cosa, mm-hmm. n'hi ha moltíssimes. Jo, això que deies abans és veritat, jo tinc la sort de viure moltes coses diferents, de conèixer molta gent diferent, no sé, és difícil resumir-ho. Mm-hmm.
0: Alguns altres flaixos de la teva vida són aquests.
2: O sigui, el que nosaltres presentem aquí és un contraculebró. Mm? És la resposta al culebró que està produint actualment a l'Alt Penedès.
3: És espectacular. Hi ha televisions de tot el món que... Ara et sorprèn, no?, que en una televisió de Corea li pugui interessar fer una entrevista amb mi, que no és en de rei, que sóc d'allò, no? doncs, bueno, no sé, sorpresa, tot plegat.
4: L'atrezzo d'aquesta comèdia dels errors a Mac, que presenten el jove teatre Regina, Sergi López i Toni Albà. I la gent riu molt.
5: Sí, em sembla que riuen més d'ell, per això, que no pas de mi.
2: Sí. Això t'ho sembla amb tu.
5: No, riuen de tu.
2: Perdona,
5: riuen molt de tu.
2: Perdona,
5: la gent riuen.
2: Perdona, riuen de tu.
6: L'ha dirigit un francès, Manuel Poirier, i l'interpreta un rus i un català, l'actor Sergi López, la parella més fresca i divertida que ha passat aquests dies per Canes i que ahir a la nit encara no es creia un premi com aquest.
7: I estem super mega de passar, sobrepassats per la situació. No sabem massa bé què passa, però estem super contents. Té com t'ho fa?
2: Yeah! Ah.
8: And the award for best European actor goes to Sergi López.
9: Sergi López va ser reconegut ahir com el millor actor europeu per l'Acadèmia Europea.
10: Com encens el saballot, vols que te l'ensenyi de...
11: No! Qui és vostè? Què fa aquí?
10: Jo sóc en l'ampista. Sóc a la pista, estic aquí treballant, fent coses de la pista, veu? I acabo aquesta feineta i marxo.
0: Són alguns flaixos professionals, eh? Se t'han desbloquejat algun record, Sergi?
1: Sí, molts. Molts. Molts, perquè és que... Bueno, perquè, primer perquè no me'ls repasso, tampoc, saps? No recordava aquest àudio amb el Sasha, amb el Toni parlant amb els Sius, parlant del Brahms. Sí, són... És massa la memòria, eh? És massa. Les fotos també ho tenen, això. Però com el so és brutal, també. La imatge quan transporta realment a un altre moment.
0: Van ser les primeres aparicions mediàtiques, d'alguna manera. Però també hi ha sons que potser han estat importants a la teva vida, com per exemple aquest. Què et ve al cap? Què et ve al cap amb això?
1: Això ve no sé si era una Vertem, una Singer, no, em sembla que tenia una Vertem, ma mare. Una màquina de cosir, que tenia ma mare amb un flexo d'aquells clàssics, que ara són de disseny, i van un pastor, aquells flexos que fa d'això, i estava allà amb les ulleres de cosir, i cosint quan tornàvem del col·le, i senties aquest soroll amb la ràdio de fons. Sí, la màquina de cosir de ma mare.
0: És veritat que estàs escrivint una pel·lícula?
1: Sí, és veritat.
0: I anirà sobre la teva vida?
1: Sí i no.
0: Sí i no, eh?
1: És a dir, no, perquè és evident, jo no parlaré de la meva vida, ja en tinc prou de parlar de la meva vida, i ja, saps, em passa, en fi, el Sergi López aquest que sóc jo i això, però estic una mica fart de veure'l i de parlar-ne, però al final, quan fas creació, tinc la impressió, el Non Solum és una prova evident, Non Solum, o el que sigui, el Fins al Fons, o el 30-40 Límits... Quan escrius coses tu, encara que estiguis parlant d'un altre, acaba retratat. Llavors, d'alguna manera, no serà autobiogràfica, però al final segur que alguna cosa meva surt per allà.
0: I en quina fase està?
1: està en fase d'escriptura. Uh-huh. Estic escrivint amb el Lluís Carrizo, un amic, i estem donant-li tomb, estem donant-li tomb. Tenim una estructura i això, però encara és tot secret.
0: Sí, sí. Ho seguirem, ho seguirem. Hem sentit quan et donaven el premi millor actor europeu, per Harry, un amic que us estima, no? Això va ser el 2000-2001, sí. No? Per tu els premis, què signifiquen?
1: És molt raro, tio, això dels premis. És molt raro. És molt raro perquè, bueno, a veure, va a persones, és a dir, no sé com dir-ho. Jo, saps, tinc una sensació, això que diuen, de que no, el ser humà, per estar, sentir-se realitzat, pues, busca contínuament l'amor dels seus pares o dels seus germans o de la gent que l'envolta, el reconeixement de la tribu, de la societat, no? Llavors, clar, jo tinc com una sobredosi de reconeixement. Vull dir, a mi em passava abans de ser més famosillo i això, però vull dir, perquè sóc simpàtic i perquè també tenia un pare que el coneixia tothom i perquè mon germà també el coneixia tothom i ma mare també i els cosins i els no sé què, la família. Llavors, viure a Vilanova, ja la gent ja em saludava. Però, clar, jo tinc un retorn del poble, vull dir, la gent del carrer, molt brutal. O sigui, la gent, tens la impressió que els hi caig bé a tothom, que tothom troba simpàtic, tothom troba... Llavors ja tinc molt de retorn d'això. Llavors els premis sempre et quedes amb cara que no saps quina cara fotre, no? Perquè de la mateixa manera que saps que a vegades... Bueno, mira, el Premi Europeu aquest, per exemple, uh-huh. aquest me'l van donar i estava nominat un senyor que es diu Bruno Ganz, que és un tros d'actor brutal i tal, però que ell havia sortit en una pel·lícula que l'havien vist quatre gats, i la meva la va veure quasi tot França i Europa, i llavors pues, la van votar.
0: Protagonista del Ciel sobre Berlín, també, no?
1: Sí. No, clar, un maqui... Bueno, un senyor... Bueno, sí, en fi, un actor d'aquests que... Un nom d'aquests que dius... Aquest, bueno,
0: un mite.
1: Un mite.
0: Sí.
1: Un mite. Pues, mira, vaig guanyar, saps? Llavors et quedes una mica amb cara de dir, bueno, pues, el millor actor de l'any d'Europa, bueno, millor actor que ha entrat dins de les apostes i de les ternes i que ha fet una pel·lícula que ha tingut un èxit i un recorregut, no? Mm. Llavors, bueno, sempre et quedes una mica amb cara de que està bé, és guai, és un reconeixement, però sempre et tens una mica deslegitimat.
0: Mm-hmm. En el moment d'aquesta conversa, Cirat podria anar als Oscars, encara no se sap, però és que, clar, tu tens una relació una mica estranya amb els premis, no? 8 nominacions als Gaudí, però no n'has guanyat cap, 4 nominacions als Goya, no n'has guanyat cap, ets el Peter O'Toole del...
1: Que el Peter O'Toole te volia donar...
0: No li van donar cap a Gaudí? 8 nominacions als Oscar...
1: Ah, sí? No
0: i no li van donar cap.
1: I quantes el Gaudí? Ah, perquè jo en tinc més. Ja. Sí. No, és que jo això ni ho sé. És a dir, no ho sé. Sí que sé que m'han nominat vegades i tal, però és que, vull dir, de la mateixa manera que no aconsegueixo donar-li una importància rellevant. No ho aconsegueixo. No ho aconsegueixo. Ho trobo bé, em sembla bé, trobo que té un sentit tot això, però que és una cosa molt endògena, de, saps? Un grupillo de gent que entre es donen premis entre ells... perquè, al final, que això sí que ens dit, pues, que la gent vagi més al cine, vagi més al teatre, i, bueno, i això consumeix més cultura, i això sí que és interessant, i per això ho fem, no? Però, bueno, la consciència de que és algo relativament superficial.
0: Mm. On els guardes, els premis?
1: No ho sé, depèn. Hi ha un al d'Europa, mon pare li va fer molta gràcia de seguida, i dic, pues ja te'l dono, se'l va quedar allà baix, mon pare ja no hi és, està a l'altre barri, però el teva mare, vaja, i el César... deu estar en alguna caixa, potser està damunt d'una estanteria. Mm. Però vaja, tampoc en tinc tants, eh? Va ser que aquest el César era sonat i l'Europa, això, però tampoc en tinc tants, eh? Mm-hmm. Bueno, fa poc em van donar el Premi Transhumant. Premi Transhumant amb una associació superpetita que fan cinema per poblets allà perduts pel Pirineu i per si fora de la capital, diguem-ne, i porten cinema amb pantalles petites en els que no tenen cinema. I m'han donat un premi a la transhumància perquè van considerar que jo també era transhumant.
0: O si no, també el teu germà és escultor.
1: Sí.
0: També te'ls pot guardar ell, quan en tinguis més.
1: No? Ell...
0: Prou feina té, no?
1: Sí, prou
0: guardar
1: feina
0: les seves escultures.
1: I els seus premis, les seves escultures, sí, que és veritat que ocupen molt espai. Mm-hmm.
0: Parlant de viatges, ara farem un viatge a través dels llocs, d'alguns llocs de la teva vida, des del més gran fins al més petit, i el joc consisteix en que jo vaig dient el nom del lloc i tu em contestes el que et suggereixi. Allò, començarem per l'univers i acabarem per una cosa molt petita.
1: Vale.
0: Ah? Doncs vinga. Som-hi.
12: Espècies d'espais.

0: Univers.
1: Univers? L'infinit, allò que no s'acaba mai, allò que tot i cap, tot és possible.
0: Galàxia.
1: Galàxia. Algo hi ha més llumetes, més focus i més... no sé per què, em fas pensar en una cosa més superficial.
0: Planeta Terra.
1: Planeta Terra, de color blau. Blau que s'està posant de color marró, però natura blava.
0: Europa.
1: Europa em suggereix una associació de bancs. Una associació de gent que té interessos econòmics i que diu, això saps què fotrem? Fotrem junts i així tindrem un mercat més gros.
0: Mar Mediterrani.
1: La mare de tot i la toma més gran del món, del planeta en aquest moment. I, en fi, ho té el més místic, el més grandiós del món i el més tràgic, el més negre.
0: França.
1: És un país d'aquí al costat, que tenen un gall com a mascota d'això i primer ministres.
0: Espanya.
1: Espanya, un país veí bastant empàtic. Jo soc bastant empàtic amb aquest país veí nostre. Sí?
0: Catalunya.
1: Catalunya, aquest concepte.
0: Concepte, eh?
1: Sí, aquest concepte com a mitja independent dels països catalans, com si anés sol. Bueno, sí, els catalans, aquesta cosa que tenim, ens pensem que som el centre del món.
0: Barcelona.
1: Barcelona, la capital. La capital on no se m'acut viure.
0: Mai, eh? Ja has viscut en algun moment?
1: Viure i no. He anat a estudiar, a treballar i tot això, però... Hòstia, a mi em sembla gros Barcelona. Imagina't, Madrid o París o Nova York, com es conoce, no? Però Barcelona ja em sembla la capital. Em sembla una cosa que se m'escapa de les mans.
0: El Garraf.
1: El Garraf és un parc natural rebentat per tot arreu, que té unes pedreres que fan vergonya, i que s'assembla a nosaltres, jo trobo. És un parc natural de merda. És un parc natural, vull dir, té coses molt boniques, però vull dir, vas a Olot i trobes uns cebrons, i vas al País Basc, i bueno, aquí tenen...
0: I un verd allà, no?
1: Sí, aquí és un verd així mig grisós, sí. Els pins pobrets estan tots assecats, la sequera li afecta molt, però el Garraf, per mi, és el massís.
0: Tenim margallons, també.
1: Tenim margallons. Va de llop.
0: Sí. Vilanova i la Geltrú.
1: Aquest poble de mala mort en el que em toca viure.
0: Sitges.
1: Perdona?
0: Sitges.
1: No, és que no. No. Sí,
0: un festival bonic, no?
1: Tenen un festival de cinema molt maco. Tenen moltes coses. Són uns veïns aquí amb els que ens encanta jugar aquest joc de que no ens caiem bé.
0: Plaça de la Vila.
1: L'Àgora de Vilanova. Sobretot jo ho relaciono amb... És on han crescut els meus fills. La Júlia i el Magí van... O sigui, aquí és un lloc on pots venir a la tarda, els pots deixar per aquí sueltos. Bueno, algun se t'escapa i l'han de trucar a la policia. Però és un lloc on es troben amb altres nens d'altres edats, d'altres cultures, d'altres llocs. Estaven tots aquí, jugant... És una zona peatonal que trobo on també van passar adults, també. Un àgora on educar els nens.
0: De fet, ja ho sentim de fons.
1: Sí, ja els sentim, estan plegant. Sí.
0: Casa teva.
1: Casa meva, què?
0: Casa teva, què et suggereix, casa teva?
1: Casa meva... És casa vostra, és que hi ha casa d'algú. Casa meva és una cosa curiosa, perquè ara he tornat a casa on vivia quan era jovenet, quan era petit, amb un germà, amb un pare i ma mare, i en el fons és casa meva, però és una mica casa amb uns pares, i casa meva tinc la impressió que ha sigut a vegades en diferents llocs, sempre ha sigut a Vilanova,

0: que quan els converteixes amb algú, no? Que llavors vol dir que és algú que t'estimes molt, no?
1: Sí, bueno, jo amb això sóc poc...
0: Tu ets de compartir-ho
1: amb tothom. Jo sóc de compartir-ho tot, del drac, del baix, sóc més brut amb això, saps? Mm-hmm. Però, a veure, jo què sé, per exemple, els colls, però no sóc jo l'únic, però, saps? A més, amunt del far i tot això, és un lloc que ressona a algú, no? I que és dels pocs llocs que pots estar sol, tranquil i lligat a la terra. Mm-hmm.
0: La teva habitació?
1: Què li passa a la meditació? La meditació?
0: No, em diràs tu.
1: Doncs està desordenada, tio. No sé si fas un pensament. Vull dir, mira que ja fa dies que m'he canviat de pis, però ho tinc tot cap per avall i tot això. Però, bueno, vinc bé en aquest desordre.
0: I el llit?
1: El llit és gros, és relativament dur i...
0: En fi... Te'l fas cada dia o no?
1: Me'l faig cada dia? No, cada dia no. Cada dia. Però bastant de tant en tant, de tant en tant.
0: Un minut abans d'anar a dormir.
1: No, quan vaig a dormir ja no me'l faig, ja és massa tard. Però abans no me'l feia gens, quasi per militància, perquè no era una conducta que no m'agradava com posar els colzos damunt de la taula de menjar, cosa que m'agradava fer malament expressament, passar-te per sota una escala, xiular en un escenari. I abans no el feia per militància. I mica en mica he anat pensant que, bueno, que té un sentit. Si m'endreço, si faig el llit, m'estic endreçant una mica jo mateix.
0: Fins aquí aquest viatge de l'univers fins al llit de Sergi López. Ara posem-hi preguntes una mica filosòfiques.
2: On voudrait vivre.
3: Preguntes metafísiques.

0: Sergi López, la pregunta que fem sempre a tothom qui passa per aquí és obligada, i més crec que tu ja l'has pogut assaborir d'alguna manera, ara ho explicarem. Si ara tornessis a néixer, voldries tornar a ser Sergi López, viure a Vilanova i la Geltrú, tot més o menys igual, o voldries canviar radicalment?
1: No, ja em va bé.
0: Ja et va bé, eh?
1: Sí, sí.
0: El mateix.
1: Sí, ja em va bé, però si m'ha passat a mi és un xollo al·lucinant, vull dir... Però ja no perquè vagi... No, precisament no pels premis o per les coses, no sé quantos. Jo m'he trobat amb una feina, m'he trobat amb una vocació que jo feia de pallasso per passar-m'ho bé i perquè era una cosa lúdica, era un joc i tal, i he acabat trobant un lligam superprofund amb la idea d'actuar, d'escriure teatre, de compartir això amb el Jorge Picó, que escric, com qui sigui, i després posar-ho... Jo la vida, el teatre m'ha... Hòstia... M'ha trasbalsat i m'ha donat tot.
0: A més, has tingut la sort, tens la sort, d'anar vivint vides diferents, no? Cada vegada que sí. Fas una pel·lícula o una obra de teatre, o en un sol, un mateix, no? Que no sé quants personatges fas en, sí. Només en una obra, i sí. Això, clar, és el que molts humans voldríem, no? Viure moltes vides en una de sola.
1: Sí, passa que en un sol, els que faig són tots iguals, llavors són tots jo mateix, una mica, però sí que és veritat que aquesta cosa del cinema, de fer personatges diferents, per tant, d'estudiar-te una mica les situacions diferents, universos diferents, circumstàncies diferents, de vida i tot plegat, però a més que una pel·li és, clarament, quan ho fas, és un d'això col·lectiu. Llavors vol dir que he conegut mogollon de gent. Mm-hmm. Mogollon de gent que estan tocats del bolet, que s'ajunten per anar enmig d'un bosc amb una càmera a gravar, a fer veure que em dic Antonio i que, saps, i que em passa una cosa i que... Bueno, no sé, o sigui, la gent que he conegut amb rodatges i això, clar, això és una cosa que ha tingut una sort molt gran. Mm-hmm.
0: Si tornessis a néixer i haguessis de ser un animal, quin animal series?
1: Bueno... Sempre he anat descobrint amb els anys que tinc una... Que un senglar, per mi, és un mirall. Saps? Bueno, primer per forma, per una mena d'estructura esquelètica i corporal, així una mica gruixuda, ampla. I després aquesta cosa que té de que li és igual tot, vull dir, que és igual tant, és a dir, que sobreviure, tirar per aquí, aprofitar les oportunitats, a tirar pel dret, a no respectar les normes, bueno, una mica, saps?, a escapar-se dels que li volen fotre un tret, no? Però sempre és un tio que m'ha caigut simpàtic, tot i les destrosses que fot, saps?, perquè és molt animal. Però sí, sempre m'he reconegut amb aquesta cosa així peluda que es fot per mig dels esbarzers.
0: Te n'has creuat algun?
1: Per aquí, sí, sí, sí.
0: Pel massís del Garraf?
1: Pel massís del Garraf, sí, algun cop també, algun cop també. Sí, sí, algun cop també, inclús me'n recordo un cop que de nit em vaig acostar, dic, aquí hi ha un senglar, no els veia bé, vaig baixar del cotxe, em vaig acostar i em van fer un ronc que vaig entendre el que m'estaven dient, saps? Sí. Em vaig cagar a sobre, em va fer molta por i vaig pensar, veus, ens entenem.
0: Us vau reconèixer, eh?
1: Sí. Mm-hmm.
0: Sí. Què has fet per convertir el món en un lloc millor per viure?
1: Saludar a tothom. Saludar a tothom. L'altre dia ho pensava. L'altre dia, mira, ara he tornat al barri de Sant Joan, no? Jo, quan era petit, ens trucaven al timbre i ens deien «Están los catalanes?» i m'anàvem a jugar a futbol, no? Perquè hi havia molta immigració del sí. Sud d'Espanya. I ara ha canviat molt, està tot asfaltat, però també hi ha molta immigració magrebina, d'Amèrica Llatina, tot això. I l'altre dia, clar, jo torno al pis on he viscut sempre i surto al carrer i em trobo amb gent que no conec. Que són magrebins, llatins, o catalans, o castellans, o no sé què són. Doncs jo surto de casa i els dic, ei, hola, què tal? Ja. Perquè penso que si tothom fotés això, el món seria diferent. Si ens diguéssim, ens reconeixéssim, ens diguéssim, hola, què tal? No cal fer-se petons, i no cal estimar tothom, i no cal estar d'acord amb tothom. Però començar per lo petit, començar pel barri, començar perquè tu a casa teva, el tio del supermercat de davant, sàpigues qui és. I la senyora que viu a dalt, també. Bueno, i si no et contesta, no et contesta. Però a força de dir-li bon dia, al final t'acaben dient bon dia. Mm-hmm. I això.
0: Sí, sí. No. I jo me n'adono que els nens petits ho fan i arriba un moment que algú els hi diu no saludis a la gent, no? Clar. I ja ho deixen de fer per Clar. Sempre. I llavors el món va pitjor.
1: Clar.
0: No?
1: Quan tenim aquesta cosa que és natural en l'ésser humà, mm-hmm. que és empatitzar amb els altres i tenir compassió. O sigui, no, la gent, els nanos petits, si un es fot de cap, hosti, l'ajuden, en principi. Saps què vull dir?
0: Sí, sí.
1: Això ho tenim de fàbrica. Mm-hmm.
0: I què has fet per convertir el món en un lloc una mica pitjor?
1: Bueno, cada cop que he sigut rancuniós. Mm-hmm. Cada cop que he sigut rancuniós, cada cop que he sigut... Envejós, no he sigut gaire envejós, però sí, cada cop que he notat que tinc mala llet, no m'agrada. No m'agrada, penso que és una energia... Bueno, això que diem, saps, de no creure en l'altre barri, però jo crec amb aquesta l'energia, lo espiritual, no sé, que hi ha una cosa que ens uneix, que no es toca, que és intangible, però que això hi crec bastant, saps? Llavors crec que l'energia que tu generes, el que tu dones, el que li fas als altres, és, et torna d'una manera o altra. Llavors no està bé pel món anar de mal rotllo.
0: Ara ens parlaves de la teva infància al barri de Sant Joan. Ara el que farem serà activar una màquina que tenim aquí, que és una jukebox. Posarem la teva data de naixement i sonarà alguna cosa del...
2: Pots comptar, ja
0: ho del moment que vas néixer. Digue'ns la teva data de naixement, Sergi.
1: El 22 de desembre del 1965.
3: La jukebox.
4: Los Títeres, Teatro Nacional de Juventudes de la Sección Femenina, en su sexta temporada de éxitos, presenta en el María Guerrero de Madrid un verdadero regalo de Navidad para los pequeños espectadores y para los grandes, porque la obra tiene también atractivos para estos. El Pequeño Príncipe es una obra original de Saint-Exupéry, traducida y adaptada por el poeta José Hierro con
0: Això
4: música de Bernaola.
0: Era el nodo d'aquell dia i sí. Jo ho sento, el Petit Príncep.
1: Sí, el Petit Príncep.
0: Sortint al nodo, em sembla
1: sí, sí.
0: curiós.
1: Però Déu-n'hi-do, no? Sí, sí. O sigui, he anat a buscar el nodo, l'única cosa que hi havia bé cultural, a part de pantanos inaugurats.
0: Més coses del nodo d'aquell
4: dia. El cigarrillo es un descanso entre dos ocupaciones. Pero la limpieza de la ciudad exige que no se haga esto ni a pie ni desde la ventanilla del coche. Un remate de cabeza sin pensar con la cabeza y sin mirar al cartel.
0: I van sortint imatges de persones fent incivisme. I al final diuen...
4: O sobran las reiteradas advertencias. Mantenga limpia España, no lo olvide.
0: Diuen que s'ha de netejar Espanya.
1: No lo van acabar de netejar del tot, per sort. No, sí. Es va netejar a mitges, no han acabat la feina.
0: I he pensat que ara hi ha polítics que fan servir aquesta expressió, no? S'ha de netejar Catalunya, s'ha de netejar Espanya, no? Sí, això sí. Que dèiem abans de la immigració i de ciutadans de primera i ciutadans de segona, no? Sí. Doncs en aquell moment el nodo parlava de netejar Espanya, però d'una manera literal.
1: És curiós que parlin llavors de que fumar, que no està bé, que no s'ha de tirar el cigarro a terra.
0: Sí, sí.
1: No?
0: Molt avançat, no? Al final el nodo era progre, no?
1: Sí.
0: I una cosa més del nodo que m'ha sorprès.
4: En cambio, estos descomunales troncos traídos de las arboledas vascas están destinados a un singular desafío. Miden unos 2,5 metros de circunferencia. He aquí los aizcolaris contendientes y las hachas que van a emplear el veterano Polipaso, actual campeón de España de 40 años, contra el joven aspirante Recalde.
0: O sigui, la secció d'esports obrint-se amb els aizcolaris, tallant troncs, allà, i es veuen unes imatges espectaculars, realment, de veure qui guanya. Jo et veig fent un paper d'aizcolari.
1: Tronc... Jo veig al costat de la plaça Xuriguer de Vilanova, i jo me'n recordo quan la van construir, perquè abans era un descampat, van venir uns aizcolaris allà a tallar uns arbres i van fer un espectacle. I jo no ho havia vist mai. Van posar una música d'això i van posar... I quan van acabar... van agafar els trossos que quedaven d'això i no sabien què fotre. I em vaig dir, hòstia, m'he desunit, em van acompanyar i em van portar un tros de tronc que li vaig posar al magatzem a un pare que em va dir, què fot això aquí? Doncs em vaig tenir que era amb uns bascos que tallaven troncs.
0: Veus, ja et veia cara de...
1: Ja em veies tu ara, amb la llenyeta aire.
0: Sí, sí. Tu has plantat arbres?
1: Plantat arbres?
0: Allò d'escriure un llibre, tenir un fill...
1: Ja, bueno, sí.
0: Plantar arbres, no sé si creus en el tòpic aquest.
1: Derrocar algun govern. Sí. Hauríem de fer coses una mica més...
0: Cremar un contenidor.
1: Més profitoses. No, ja. Clar, coses més profitoses s'haurien de dir. Que plantar un arbre també està molt bé. Però, de fet, hauríem de plantar 35.000 cada un. Mm. No? Potser si algun arbre sí que he plantat, però em sembla que no m'ha viscut, perquè em sona a mi plantar un arbre quan va néixer amb un fill, una filla, i que després no vam tenir notícies. Mm.
0: Ja vas tenir prou feina amb els fills i amb
1: el fill
0: i la filla.
1: Que van créixer ells, que és el que importa.
0: Era el que importava. Ara anirem escoltant algunes cançons de la teva vida importants, començant pels Tres Tambors.

0: cantat per la teva àvia. No? Sí. Quins records et porta, això?
1: Bueno, entre altres això, de records d'una àvia i un avi que tenien una casa molt modesta, però amb un pati molt gran, en un lloc que efectivament ara ja no hi ha res, amb blocs, amb una figuera immensa, i mon avi tenia conills. I cria, perquè era un d'aquells recursos que s'havien... Ell era, treballava a la Renfe, era maquinista, bueno, era fogoner de màquines de tren, i tenien conills, que era una d'aquelles coses que la gent es buscava la vida per guanyar-se un segon sou, uh-huh. I llavors allà sempre hi havia conills. I mon àvia tinc una relació curiosa, perquè no tinc una relació, un record d'algú especialment carinyós amb nosaltres, perquè érem tots, anaven tots els cosins, tots, 8 o 10, tots pallassueltos, de diferents edats i això. I no era especialment carinyosa, però a mi em sona això, això de... Nana, si n'eren tres tambors que venien de la guerra. Mm-hmm. Jo més petit de tots, això.
0: I apanem-hi tots, ara va de bo.

0: Sí.
1: Una mica més grandet ja,
0: sí.
1: Aquí.
0: Sí. Sí, això sí, perquè el Jordi Roure, que era un dels components de l'Ara va de bo, va ser mestre, va estar un temps, un any, molt poc, un any o dos va estar de mestre a l'escola on anava jo, i mon germà també, i de fet el disc Cavallet de Cartró van fer un... d'això, bueno, van fer un... els nanos els van fer dibuixar coses, i mon germà, que dibuixa molt bé, encara llavors ja deixa 8 anys, va dibuixar la portada és un dibuix de mon germà, i llavors era clar, allò, hòstia, els Ara va de bo, doncs, quan, des de llavors quan els senties era com una cosa... com si fos una mica família.
1: Sí, sí, sí. Mm. Tu has après a tocar algun instrument?
0: Jo vaig fer... vaig preliminar de guitarra, preliminar de piano, i no en tinc ni fava. Vaig dir, no en tinc ni fava. Després vaig aprendre a tocar amb la guitarra, a fer... bueno, aprendre a tocar, és que es fa vergonya dir-ho així. No, aprendre a tocar no. Tres acords. La, mi, re...

0: coses. De fet, els pensàvem una mica, amb els tres acords poden tocar gairebé tot. Però no, no, aprendre no. Sempre, de fet, és una premonició de que va fent d'actor, perquè per fer d'actor, al final, has de fer veure que fas moltes coses, no fer-les realment, saps? Has de fer veure que jugues a billar, que vas a cavall, que saps cantar, que saps ballar, però només un rato.
1: Per ser periodista també,
0: També pots fer-ho veure, no?
1: Sí, home, i tant, periodista de ràdio.
0: Tu portes molt rato, molt rato fent-ho veure.
1: Home, i jo alguna vegada he fet veure que sé alguna cosa i no la sabia realment, saps?
0: I ha colat, ha colat.
1: Sí, sí, home, llavors diuen, has de fer una crònica de 20 segons.
0: Hòstia.
1: Sobre, no sé, música clàssica, per exemple, que a mi sempre m'ha costat una mica, no? Doncs... t'has d'espavilar.
0: Clar,
1: no?
0: Clar, doncs això, per això. Però bueno, quan t'has d'espavilar, quan et posen contra la paret, clar. I quan la vida, bueno, la vida és això, la vida et posa preguntes i problemes i això, i és com reacciones, com t'ho prens, com li dones la volta, o com t'adaptes a això per tirar endavant. Mm-hmm.

0: En quin moment descobreixes Pau Riba?
1: Jo descobreixo Pau Riba, que jo devia tenir pues, 14, 15, així, 16, però amb un germà, que en tenia dos més, l'escoltava. I tenia el disc Licors.
0: Quin disc,
1: eh? El disc, perdona, tenia el caset Licors. Era un caset. I és un... Bueno, llavors... van descobrir una passeta brillant com una bombeta. Marc Caseta, el Philips, de 25 anys. Marc Caseta.

0: bueno, era, era un tipus de música, bueno, no sé, marciana, extravagant, que jo no en sabia res de música, no? Però després amb el temps em dono compte que hi havia una llibertat brutal, que era un tema llarg, llarguíssim, de 10 minuts, no sé quan, però, bueno, no sé, sí, perquè ho escoltava amb un germà, de fet. Uh-huh. I jo darrere d'ell doncs, també sentia alguna cosa.
1: I vas coincidir amb el Pau?
0: Sí, amb el Pau Riba, sí, el vaig conèixer. Sí, perquè vaig fer l'espectacle Non Solum i vaig posar una cançó que és L'Home Estàtic i llavors vaig dir, hòstia, tio, a veure, jo l'havia creuat en algun lloc perquè ell tenia un grup que era el Pau i Jordi, que era amb el Bala, amb el Jordi Pujol, que és el pare de l'Avet, bueno, jo què sé, gent que conec, i feien, jo sabia que teníem gent que ens coneixíem, teníem amistats comunes. Uh-huh. I llavors vaig dir, home, ja que faig aquesta cançó, dic, el trucaré i li diré, tio, escolta'm, dic, no és per no cobrar, però perquè ho sàpigues, que he fet una obra de teatre i que faig L'Home Estàtic, que si vols venir a l'estrena. I va venir a l'estrena a Salt. Okay. I llavors ens vam conèixer, llavors ens vam veure més un cop, i, sí, llavors ens vam veure alguns cops i vam parlar de coses. I, sí, mm-hmm. Va fer propostes, sí.
1: Trobem a faltar.
0: Sí. Sí.
1: Potser ara si anem a l'altre barri el veiem.
0: Segur. Sí? Veus, aquest segur.
1: Sí.
0: Aquest segur. Mira, aquests són dels tios que penses, a l'altre barri no hi crec, però si penso en ell vull creure, saps? Penso, sí, estic convençut d'això. Estic convençut que quan pleguem d'aquí, te'n vas on vulguis. I jo, on vulgui, espero trobar-me'l. Mm-hmm. Espero trobar-me'l, em descollonaré si me'l trobo.
1: Segur. Si et dic Something dels Beatles...

Sí, Something també, darrere d'un germà i dels seus amics i això, però el disc blau i el disc blanc i el no sé què i els... Something in the Way, sí, una cançó que sense saber massa bé, és de les que entenies, sense saber massa anglès, entenies bastant bé el que deia. I bueno, i una cançó que m'ha semblat preciosa, sempre. Vull dir, aquesta i moltes altres, aquest Bach també em va impressionar molt, i... Però sí, Something em recorda l'època en què aquell era una mica així exhaustiu. És a dir, hi havia el disc dels Beatles, que bons era el disc dels Beatles durant 3 mesos o durant un any, o sigui, cada dia de la baix. Llavors m'acabava aprenent les cançons, on vaja, em sonaven molt sense parlar anglès, que tot érem One and Flanging, One and Lights.

0: Arribem a la recta final d'aquesta conversa amb en Sergi López aquí a l'altre barri i ara el que farem és sortir de festa amb els difunts.
1: Vale.
0: Et sembla?
1: Sí, home.
0: Vinga, va, som-hi.
2: La festa morts.
0: Si haguessis de formar una banda, Sergi, amb, ja que vas aprendre alguns acords i aquí a l'altre barri, pots formar una banda. A qui aniries a buscar?
3: Una banda? Bueno, pues sí, pues el Pau Riba. No sé, una banda que digués coses, l'Ovidi Montlló, que ens ho passéssim bé, la Jenny Joplin, no?

0: Una sobretaula que s'allarga.
1: Una sobretaula que s'allarga. Doncs amb gent que faci riure però que no digui coses buides. Darío Fo, amb el Darío Fo, el senyor Lecoq, no sé, clar, també amb gent que t'expliqui anècdotes. Sí, no sé si se m'ha acut l'Ava Gardner.
0: L'Ava Gardner, eh?
1: Sí, l'Ava Gardner, sí, sí, perquè era una mena d'icona, una tia... Clar, és una, com una referència d'una cosa molt curiosa. El Guillem Terribas d'allà... de Girona, de la Llibreria 22, bueno, m'explicava anècdotes, perquè ell és un cinèfil empedernit, i m'explicava anècdotes de l'Ava Gardner lligades al seu... a la seva... el que es diu? El seu petit? Es diu petit?
0: El seu...
1: a la seva gana... a la seva gana sexual.
0: El seu desig?
1: El seu desig sexual. El seu desig desmesurat sexual. I això ho trobo un regal.
0: I un sopar íntim?
1: Un sopar íntim...
0: amb l'Ava Gardner estaria bé, no? Però...
1: sí, amb l'Ava Gardner estaria bé. Hòstia. Pues un sopar íntim se m'acut la Rosa Maria Sardà.
2: Sempre he pensat que la raó principal que et va impulsar a deixar-me... a independitzar-te... és així com ho dius tu, oi? Va ser les poques vegades que sonava el telèfon a aquesta casa. De debò.
0: Vau coincidir a Carícies, no? Amb ell?
1: Sí. Sí, sí, a Carícies i, bueno, darrere del Ventura Pons, que ella gairebé hi era tot arreu. I després, doncs, ens havíem vist alguna altra vegada, alguna vegada més. I, bueno, és una d'aquestes paves que ho té tot. Senyora, ties, no, sí, ties, saps? Que ho té tot, que la trobo encantadora, intel·ligent, divertida, llarga, no sé, amb una retranca, amb una tia amb una gràcia, vull dir, una cosa, vaja, lluernant. Sí.
0: Si poguessis agafar algú de l'altre barri i portar-lo al món dels vius, perquè s'hi quedés, a qui triaries?
1: Triaria l'Ovidi Montlló. Perquè trobo que se'n va anar molt d'hora i perquè, joder, és necessari, seria necessari, ens iria tan bé aquest lligam amb els valencians, amb les illes... No, bueno, ja no amb les illes... Bueno, saps? Un tio crític amb el poder, amb intel·ligent, amb carisma... Vull dir, que ens hagués ajudat molt a crear pensament, a estar junts, a cuidar-nos uns als altres, i tot això és un tio que seria... ens fa molta falta fa molts anys.

0: Sergi, sentim de fons unes campanes i això ens indica que ja hem arribat al final i que tenim tres opcions per tu. Tenim aquesta porta aquí de l'altre barri. Opció A és obrir aquesta porta de l'altre barri, que tu entris i que l'Ovidi Montlló surti. I pensa que tu tens 60 anys...
1: Clar, això m'haig de prendre com si fos possible, diguem-ne, no?
0: Sí, ja. Sí, clar, clar. Tu tens 60 anys, l'Ovidi Montlló va morir amb 53, per tant...
1: Sí, doncs...
0: Espera, que tens dues opcions més.
1: Ja anava...
0: Tens dues opcions més.
1: Digue'm.
0: Opció B, reencarnar-te en un senglar i, a canvi d'aquest sacrifici que fas tu de ser senglar, tot i que potser t'agradarà, podràs fer realitat un desig col·lectiu. Col·lectiu pot ser a nivell vilanoví, a nivell català o a nivell mundial, fins i tot. I opció C seria quedar-te aquí al món dels vius, però has de triar un record de la teva vida, només un, i viure eternament repetint aquest record.
1: Està claríssim, ja està?
0: Sí.
1: Reencarnació en senglar. Claríssimament, claríssimament. Perquè reencarnació en senglar vol dir que ho vaig a fer ara. Quan la palmi, no?
0: Home, no, a veure.
1: Fer-ho ara...
0: Ara mateix tampoc. Ja, sí, et podem donar un any de marge.
1: No, però jo he quedat ara després que haig de fer una truita, haig de dir, no puc ara, puc morir-me ara.
0: O et podem deixar que acabis d'escriure la pel·lícula, que clar, que estaves escrivint, clar, que la rodeu i tot plegat.
1: Escolta, tu saps, com a periodista saps que el tema és la formulació de les preguntes. La teva m'has dit reencarnar-me en senglar.
0: Sí.
1: I, a canvi d'això, un bé col·lectiu. És que l'has clavat. L'has clavat. El que sigui.
0: Quin seria, no? Has de triar.
1: El que sigui, eh?
0: Has de triar el bé col·lectiu.
1: Què vol dir que hagi de triar el bé?
0: Has de dir quin?
1: Però és molt íntim.
0: No, però col·lectiu.
1: Home, a veure, els països catalans decideixin el seu futur per si mateixos, que no hagin d'esperar l'autorització de ningú, això, vamos, això la humanitat sencera ho celebrarà, home.
0: Doncs aquí queda dit, Sergi López serà senglar algun dia. El dia que veieu un senglar amb la cara de Sergi López, voldrà dir que els països catalans
1: poden, són lliures i independents.
0: Podran decidir el seu futur. Sergi López, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu. Molt divertit, eh?
0: T'ho has passat bé?
1: Sí, xulo.
0: I també gràcies al Nil Vi a la producció i al Martí Cuní al so i al Xavi Francés a la imatge. I al Sergi Minguell, també, que també ha vingut avui. també li agraïm. Ens acomiadem amb Cançó de fer camí.
1: Ah, hòstia, sí.
0: Lletra de Maria Mercè Marçal,
1: sí, cantada per
0: que també Mireia. Està per aquí, per l'altre barri, cantada per la Mireia Vives amb la guitarra del Borja Penalba.
1: Sí, quines dues paies, quines tres paies, sí. Comptant el Borja Penalba. Quines tres dones.
0: Doncs anem a fer camí.
1: Vinga.
0: Gràcies.
2: I serem dues, serem tres.
3: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Estabilitzat l'incendi de Guimerà a la comarca de l'Urgell, que havia revifat aquest dijous i que ha cremat més d'un centenar d'hectàrees. El foc fins i tot ha obligat a tallar l'autovia A2 i a confinar durant unes hores més de 20.000 veïns de Tàrrega i diverses localitats properes. Mentrestant, els bombers treballen per controlar els altres 5 incendis d'aquesta setmana. A Navarcles, el Pla de Manlleu, Sentmenat, l'Anoia i Gavà. Tot i que aquests dies no s'han activat tots els efectius disponibles, la simultaneïtat dels focs ha obligat els bombers a prioritzar recursos per evitar el col·lapse. Ho ha explicat Oriol Corbella, inspector del cos.
2: El que estem fent és avançar en tot el que és estructura organitzativa, intel·ligència, anàlisi i estratègia, i el que ens permet això és no col·lapsar. O sigui, el nostre objectiu inicial és poder, l'objectiu bàsic és mantenir la resposta permanentment en el temps, independentment del que succeeixi.
1: La inversió en prevenció d'incendis ha passat de 150 milions d'euros l'any 2016 a més de 300 en els últims pressupostos aprovats. Altres notícies, tercera nit de bombardejos sobre l'Iran. Les autoritats de la República Islàmica han informat de l'atac sobre una instal·lació militar al sud del país. Els Estats Units, però, han negat que hagin atacat l'Iran novament, després, això sí, dos dies de bombardejos. El president Donald Trump ha parlat amb el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per coordinar-se en diversos fronts. La xifra de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela de fa 15 dies puja ja a 3.900 morts i més de 16.000 ferits, d'acord amb l'últim balanç oficial. Les autoritats de Caracas han dit que s'han atès més de 86.000 famílies damnificades pel doble sisme del dia de Sant Joan i que hi ha prop de 17.000 persones en 89 campaments temporals muntats pel govern. Segons el balanç governamental, hi ha 856 edificis afectats per la catàstrofe, dels quals 190 van col·lapsar. L'últim baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió pronostica que el PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament si es fessin ara, tot i que perdria escons. Obtindria entre 36 i 38 diputats, uns 4 o 6 menys que ara, els mateixos que guanyaria Esquerra Republicana, que pujaria fins a la segona posició. Esquerra quedaria, però, frec a frec amb Aliança Catalana, que puja en força i fa el sorpasso a Junts. El partit de Sílvia Orriols arreplega vots de Junts i també de Vox. Joan Rodríguez Teruel és el director del CEU.
3: Per primer cop ja hi ha una transferència molt important de votants de Vox que passen a Aliança Catalana. Com a mínim, un de cada 5.
1: L'Agència Tributària de Catalunya podria assumir l'any que ve algunes gestions relacionades amb l'impost de la renda. Aquesta és la intenció del govern, que creu que podria ser un primer pas de cara a la futura gestió integral de l'IRPF. En la campanya de la renda d'aquest any, l'Agència Tributària de Catalunya contribueix a atendre els ciutadans. Aquest any n'ha ajudat prop de 59.000 a fer la declaració, un 25% més que l'any passat. L'onada de calor que estiga en força molts treballadors que han d'estar a l'exterior, com ara els jardiners. La CGT denuncia que a Barcelona, en el que portem d'estiu, dos operaris de parcs i jardins han patit cop de calor. El sindicat alerta més que la majoria de vehicles de la flota no tenen aire acondicionat. Mariano Peinado, delegat de la CGT, diu que parcs i jardins no vol adaptar els vehicles.
4: Si al final no volen fer aquesta inversió, nosaltres el que volem és que aquests vehicles es paralitzin. Nosaltres estem per donar un servei al ciutadà, però els hem de protegir.
1: La selecció de França és la primera classificada per disputar les semifinals del Mundial de Futbol. Els francesos han derrotat el Marroc per 2-0 als quarts de final, amb gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El Barça ha arribat a un principi d'acord amb l'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. El davanter de 24 anys li queda un any més de contracte, si bé ha transmès al club alemany que descarta renovar perquè vol jugar al Barça. I cop d'efecte de Tadej Pogacar al Tour de França, amb triomf d'etapa i lideratge per l'eslové després de la sisena etapa. El corredor de l'Emirates ha guanyat en solitari després dels 186 quilòmetres de muntanya als Pirineus amb l'ascensió al Tourmalet, on ha llançat l'atac definitiu.
0: Fins aquí les notícies.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
8: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
10: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.

0: Cada cop ho veiem més. Moltes persones grans van acompanyades de les seves cuidadores, sobretot dones migrants. Dos mons diferents que s'entenen o els toca entendre's perquè es necessiten. El que comença com una situació de dependència acaba sent, en alguns casos, un intercanvi entre dos universos. Diferents edats, diversa procedència, altres llengües i també una font de riquesa inesgotable. Són, com dèiem, dones migrants, la majoria, les que fan aquesta feina. Són elles les que cuiden les nostres àvies. Quan la ultradreta les menysprea, no hi pensen mai que són tan necessàries a la nostra societat, cada cop més envellida. Avui parem l'orella a una parella d'àvia i cuidadora. Un honor i un regal sentir-les.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili. Com...

Ja ho diu aquesta cantant francesa, Zao de Zagazan. Aquesta cançó parla de vella amiga. Tant de bo totes les amigues ens durin molts anys. Siguin amigues velles o velles amigues. O tot és el mateix. Són dues dones de les que sentirem avui. Una de 94 i l'altra de 46. Aquesta tarda ens hem acostat a un barri de Barcelona ple de pujades i baixades on viu la Dolors, una senyora de 94 anys que viu sola. Va amb cadira de rodes i només té una cama. La Maria és boliviana i l'ajuda a fer la seva vida més fàcil. Hello there, Sal, it's your old friend Tom. I am very proud of the person you've become. Benvingudes, benvinguts a les Dones i els Dies.

0: Som al barri del Coll i avui ens fa molta il·lusió conèixer la història de dues dones que diguéssim que la seva relació va començar una mica per necessitat, però s'han fet molt amigues, jo crec. Estem parlant d'una dona de 94 anys, la Dolors, i la seva cuidadora, que és la Maria, que en té 46. Benvingudes, com esteu?
1: Moltes gràcies, molt bé.
0: I tu, Maria?
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Escolta, quan va començar la vostra història? Quan comenceu doncs a trobar-vos, en principi, per ajudar-la, Maria? Quan vas conèixer a la Dolors?
2: Hace 2 anys, más o menos.
0: Tu ets de Bolívia i ella va néixer a Cardedeu, però fa molts anys que viu a, Barcelona.
1: Sí, als 3 anys ja vaig vindre a Barcelona.
0: Sí. I escolta, això és ràdio, la gent no ho veu, però tu et falta una cama.
1: Sí.
0: Te la van tallar el 2018, vas amb cadira de rodes, tens 94 anys, et veig molt eixerida, però clar, tens unes dificultats i necessitaves algú que t'ajudés.
1: Sí, exacte.
0: I escolta'm, quan et van dir que et portarien algú per ajudar-te, perquè tu tens 3 cuidadores, podríem dir, una entre setmana, que és la Maria, una de cap de setmana, i després, a més, tens una persona que ve a ajudar-te a fer les tasques de casa.
1: Correcte.
0: Llavors, quan a tu et van dir, la primera vegada, que et van dir que necessitaves ajuda i va venir algú, quina idea tu tenies al cap? Què pensaves? Et feia una mica de por? Entre tu i jo, ara que no en sent ningú.
1: No. Jo quan vaig anar a demanar... No, res. Jo quan vaig anar a demanar ajuda, perquè m'ho deien, has de demanar ajuda, que estàs sola. Vaig anar aquí dalt al Coll, de l'Ajuntament, i em van donar ajuda al cap. Res. Ajudes. I després, quan vaig necessitar més fort les ajudes, ja em van vindre les noies de l'Ajuntament o de la Generalitat, no sé, i em van oferir...
0: I et van oferir unes persones que et vindrien a ajudar.
1: Sí, que jo caminava encara, ja vaig tindre la primera noia, i anàvem a comprar juntes, jo anava amb bastó, que sempre he tingut d'anar amb bastó per operacions, i... aquesta noia després va haver un temps, va estar bastant temps aquí, no sé, 5 o 6 anys amb mi.
0: O sigui que ja tenies experiència amb això de tenir algú que t'ajudés.
1: Correcte, sí. Aleshores, jo quan caminava anàvem a comprar amb el bastó, jo sempre. Llavors hi va haver un canvi que van treure les noies d'aquest sector i les van portar amb un altre i van vindre unes altres.
0: Com la Maria.
1: Com la Maria.
0: Que va venir fa 2 anys. Però em fa la sensació, pel que m'han explicat, que tenia una relació molt bonica.
1: Molt maca,
0: que...
1: molt maca.
0: Que amb l'altra noia que va venir, si en tenies, però que amb la Maria hi ha hagut alguna cosa més.
1: Sí.
0: Què hi ha hagut més aquí?
1: No sé, però jo tota la vida m'ha faltat algo interiorment. I amb la Maria ho he trobat, unes explicacions. Les persones grans, quan ens fem gran, doncs necessitem... anem pensant molt i necessitem una ajuda interior.
0: Vols dir que converseu molt?
1: Sí.
0: Teniu converses profundes?
1: Sí, molt bé. Sí, això és. I a part de que m'ajuda a la casa i així, que és el total que m'ajuda, coneix com agafar, com el que em falta i tot, i com m'haig d'aixecar, i quan veu que jo faig l'esforç d'aixecar-me, però faig l'esforç i ho aconsegueixo, altres persones potser et donarien una empenta. Ella no, ella espera que jo faci l'esforç. I això per mi és molt. Jo crec amb totes les persones que fem l'esforç, persones grans que hem perdut les forces i que fem l'esforç de fer-ho, si ens ajuden, pensem, ai, m'han d'ajudar. Ja m'ajudaran si caic a terra, llavors ja m'ajudaran.
0: I vols dir que ella sap esperar el temps?
1: Sí.
0: I això t'ho agraeixes molt.
1: Molt, molt, total.
0: És a dir,
1: total.
0: Que us heu entès molt també amb les paraules, però pel que dius tu també amb els silencis.
1: Sí, i tant, amb els silencis sobretot, sí.
0: Ara parlem d'això. Espera que li pregunto a la Maria.
1: Sí.
0: Maria, tu, per exemple, quan vas arribar aquí i et van dir que havies de cuidar una dona de 94 anys amb cadira de rodes, amb una cama amputada... Vas tenir pors? Què pensaves tu quan vas venir? De dir, sabré fer, tindré prou força... Quines eren les pors que tenies? O potser no en tenies cap, eh? I t'estic aquí posant pors que no tens.
2: Bueno, para empezar, digamos, este trabajo y tal, pues uno tiene cursos y tienes un poco de idea pero siempre cada persona es un mundo. Cada persona en su casa tiene sus propias maneras, sus propios costumbres. Y no podemos siempre poner el mismo lugar a todos. Entonces tenemos que nosotros adaptarnos a su costumbre, conocer lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le va bien, lo que no le va bien. En principio, pues nunca sabes qué es lo que te vas a encontrar. Y vas conociendo, pues, poco a poco.
0: Tu treballes per aquest barri, pel barri del Coll, aquí a Barcelona, i a part de la Dolors tens altres dones. Però també amb la Dolors expliques que teniu una relació molt especial des del principi. Què creus que és el que us ha unit?
2: Porque cuando yo veo que muchas personas mayores necesitan ser escuchadas. Necesitan más allá de solamente cumplir el trabajo. Sobre todo, Dolors no tiene familia y necesita, cerca, ponte el caso, ¿no? Necesita un poco más con las nuevas tecnologías. Las personas mayores han quedado muy de lejos y orientarles. Las empresas, por ejemplo, de facturas de luz, gas, y todas las cosas, pues, de las personas mayores se aprovechan. Entonces, uno tiene que estar más allá de solamente, pues, cumplo con mi trabajo y marcho, ¿no? Ver sus necesidades.
0: Si tu estàs també, l'escoltes i també fas una mica de sentinella, pel que veig. Sí. És a dir, que tens com la guardes i la prevens de determinades coses. Vull dir que això és molt bonic. M'imagino que no tothom ho fa igual, però més enllà d'això... Sí. Què és el que creus que t'ha unit a ella o què és el que t'agrada que fa que tingueu aquesta relació tan bonica?
2: Jo la veig a ella com molt fuerte. Tu ves les circumstàncies que ella tiene. És una persona que tiene esa valentia. Nunca la he visto en situació de depressió.
0: No l'has vist plorar?
2: No, sí que...
0: Alguna vegada.
2: Algunas vegades. Cuando hablamos... Y esas cosas, ¿no? Cuando llegamos a más profundas. Y yo creo que esa relación ha surgido tal vez que con tantas limitaciones que tal vez tenemos, ¿no? Es como una... bueno, yo no tengo familia aquí, no tengo mi madre, no tengo mi abuela. Y es como ver a alguien en ella.
0: Sí.
2: Y es estar pendiente de decir, pues, no es... muchas veces creo que es mi responsabilidad, pero siempre debo pensar, decir, pues yo simplemente soy...
0: La treballadora, no? Exacto. Perquè m'imagino que també es crea un efecte molt especial amb aquestes persones que cuides cada dia. I, de fet, a tu ja t'havia passat que havies estat amb altres dones i després, quan, per exemple, han mort, ho has passat malament.
2: Sí. En el primer trabajo, la experiencia fue 4 años de fija y cuando... ella murió, pues prometí que no trabajaría más en este sector. Pero claro, el don se podría decir o algo, ¿no? Que yo necesito servir a otras personas. Y en los cuales encontré a personas mayores. Nunca quise trabajar con niños porque la situación era que yo a mi hijo lo había dejado en mi país. Y aquí era como yo estar cuidando de otros niños. ¿Por qué? Si no le cuido ni siquiera a mi hijo, ¿no? Bueno, eso es lo que me pasó y la experiencia, pues, lo pasé muy mal.
0: I has preferit treballar amb gent gran, però no tothom vol treballar amb gent gran perquè és difícil, perquè a vegades és molt dur el que demana a nivell de forces i també a nivell de forces emocionals, perquè m'imagino que no tots els dies són flors i violes. No sé com ho dieu, això, Bolívia. Però hi ha dies que no són fàcils. Tu tens 94 anys, que dèiem, vas amb una cadira de rodes, et van tallar una cama, no fa pas gaire, no surts gaire al carrer, oi, Dolors? No surts gens.
1: No.
0: Però ara m'explicaves que l'any passat vas sortir per Nadal,
1: sí,
0: i vas fer un viatge amb autobús i que ho recordes com una cosa meravellosa.
1: Sí. Sí,
0: com va ser això? Explica'm aquest dia com va ser.
1: Vaig demanar el taxi aquest de l'Ajuntament i a l'hora vam pujar la Maria i jo i ens va deixar a la plaça Gala Placídia. I mira, unes turistetes, havíem de comprar una paella, un vestidet, sí. I no ens agradava. I diu, anem cap avall. I vam anar cap avall, avall, avall, avall, fins a carrer Pelai.
0: Déu-n'hi-do, eh? Això per no sortir del coll, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n vas al mig de la marabunta.
1: Res. Ella, vam baixar pel passeig Gràcia i al passar per la casa...
0: Batlló?
1: Batlló. Diu els abuelits, els avis, em va dir. Diu, els avis, perquè hi havia tot una col·lecció, molts senyors mirant, els turistes o persones. Sí. Res, nosaltres anàvem avall, avall, avall, disfrutàvem, vam ser en els bancs...
0: Això, perdona, però per tu va ser pràcticament una excursió.
1: Una excursió,
0: tenint en compte...
1: Una excursió.
0: Tu, per exemple, enguany, des del Nadal, no has sortit de casa, des del Nadal passat.
1: No, he sortit amb ambulància, o sigui, sí.
0: Com ho portes, tot això? Això és durillo, eh?
1: És què?
0: És dur.
1: Home, sí, però no sé què em passa, que em sento bé, perquè tinc cosetes aquí per fer, llegeixo, descanso una miqueta, surto de la cadira perquè és fort. Pels braços els tinc els tendons trencats i m'assec aquí en el sofà, surto de la cadira, m'assec al sofà, em poso un coixí cada costat i descanso. Lliures, els braços lliures.
0: I escolta'm una cosa, em crida molt l'atenció que tu dius, tot i que tens, evidentment, aquestes ajudes, no estan tota l'estona amb tu. Tu et passes moltes hores sola, també.
1: Sí, sí.
0: Però,
1: sí.
0: En canvi, dius que no et sents sola.
1: No, gens.
0: Com és això?
1: No, gens. Perquè això és que tinc... Serà el meu caràcter, eh? No sóc de sortir, que em falti les sortides, eh? Sóc...
0: T'entretens tu sola.
1: Em conformo, no sé si és aquesta paraula, però ho accepto, Ho accepto perquè sóc així. I llegeixo bastant, Ve una noia cada dilluns a llegir-me una hora...
0: Per què, si tu llegeixes? Perquè ve una altra persona a llegir-te.
1: No, ella em llegeix a sí. mi. Perquè em van donar una hora, em van dir, Dolors, vols que vingui una senyora aquí a jugar cartes i així? Dic, ai, no, a fer-te companyia? No. I ella així, sí. I llavors van concedir de la Jaume Fuster sí. una van concedir, no sé si ella és de...
0: Una biblioteca.
1: Sí, de la... però ella és voluntària. Ai, ella és voluntària, I ve cada dilluns a les 4, 4:45, a llegir. I estic llegint un llibre molt maco, que es diu La paraula que em sosté. Si el trobeu, llegiu-lo.
0: I escolta'm una cosa, et llegeix perquè tu no hi veus?
1: Bueno, tinc un ull que no hi veig. Però al donar-me aquesta
0: les
1: hora...
0: opcions,
1: sí,
0: vas preferir que algú et llegís?
1: Sí, ve una hora, diríem, a fer-te companyia, sí. Xerraríem, però si em van dir-me a llegir, dic sí.
0: Doncs això et va encantar,
1: sí.
0: Perquè és com tenir un audiollibre, però
1: sí,
0: allò
1: sí,
0: a la voreta de casa, no?
1: Sí, sí.
0: Al sofà de casa.
1: Sí, sí.

0: t'agrada llegir, trobes aquests moments per tu, descanses. Tu ets una dona que ha treballat molt. Has treballat de modista.
1: Sí, des dels 4 anys.
0: Des dels 4, de modista?
1: Sí, senyora.
0: Això es diu explotació infantil, a casa meva.
1: El cas és que ajudava la meva mare, modista, sí. I em deia, Lolita, aguanta'm, perquè em deia familiarment, em deia Lolita, tots. Ah, sí? Em deien, aguanta'm aquesta roba. Jo li aguantava. Jo veia com anava cosint. Uh-huh. Veia unes apuntades a sobre la seva falda, unes puntadetes blanques, blanques, les estic veient ara, i em va entrar una vocació ja de
0: sí,
1: modista.
0: Un coquet. Sí.
1: Això mateix.
0: I llavors ho has fet tota la vida, has treballat per grans sastres i modistes de Barcelona, vas treballar per Roser, vas treballar per Balenciaga.
1: Sí, senyora.
0: Al tanto, eh? Això.
1: Sí.
0: I com era el Balenciaga? Perquè a mi no me n'han parlat gaire bé.
1: No, ell no ho sé.
0: No
1: jo
0: ho
1: la
0: sé.
1: Roba que
0: ho
1: feia...
0: veies de lluny, tu.
1: No, jo no, és que no els podíem veure, que devia estar cap al nord, cap al Sant Sebastià.
0: Ah, d'acord, o sigui, tu treballaves per algú que li feia peces.
1: Sí, aquí a Barcelona hi havia un taller molt gran, hi havia la talladora de fantasia, fer vestits, i el tallador de fer sastre, jaquetes, tots abrics, tots abrics. Aleshores, la meva tieta em va dir, diu, jo havia començat a anar a treballar en una casa... feia 15 dies i em va dir, mira, en lloc de quedar-te'n aquí, que és un taller fluixet de la Gran Via, diu, per què no vens a Balenciaga que falta una noia?
0: I tu vas dir, a bodes me conviden.
1: Sí. Vaig estar 10 dies allà, o 15, dues setmanes.
0: Doncs escolta, meravella, tota la vida cosint, tota i ara també cuses? També estones t'entretens i cuses alguna cosa, o
1: sí,
0: no?
1: Sí, alguna coseta. Sí? Sí,
0: però que... podem encomanar uns pantalons o què? Ens podem encomanar uns pantalons o no?
1: No, fer-los no. Jo només els escurso o estrenyo una noia que es talla la mida que vol del faldilla, sí. Jo li passo a màquina, amb una cama, tota la vida he cosit amb una cama. Haig d'explicar que al tindre la paràlisi infantil, aquesta cama dreta, doncs jo a la dreta, l'esquerra sempre la feia anar, i la dreta només feia pam, pam, pam. Si parava a l'esquerra, aquesta no es movia per
0: no
1: res.
0: No es movia. Clar, tu t'has acostumat a viure amb això i hi ha hagut moments difícils.
1: És que era necessari, no sabia... I ara acuso, si haig de cosir alguna cosa, amb l'esquerra...
0: Clar, perquè no tens la dreta.
1: Com si tingués l'altra cama, que no feia res. Era per fer bonic.
0: Clar.
1: Ja està.
0: Escolta, quan va venir la Maria sí. aquí, i et van dir, per exemple, que era de Bolívia, tu sabies situar Bolívia al mapa?
1: No. Tots aquests països m'encanten. I totes les noietes que han vingut, i han sigut de fora, d'Àfrica i d'així, no sé si dir-ho bé, o al sud de l'Àfrica, doncs els he preguntat com viviu o com esteu allà. Els he anat a preguntar petita cosa perquè no els hi sapigués greu que no
0: però
1: preguntar
0: tu també
1: massa.
0: No tens curiositat? També, per saber coses del seu país? No sé si li expliques coses, Maria. ¿No le explicas cosas de Bolivia?
2: No, creo que el tiempo nos queda corto.
1: Sí, això sí. Sí.
0: Perquè jo m'imagino que com tu has hagut de marxar, Maria, del teu país per poder venir a treballar aquí, també hi ha una espècie, no sé si m'equivoco, una espècie de dol, de duelo. Com que a vegades et fa una mica de mal recordar la teva terra perquè t'agradaria tornar-hi. O què?
2: Bueno, hay una melancolía, pero bueno, ahora mismo es como que no eres ni de allá ni de aquí.
0: Yeah.
2: Entonces, ¿dónde estás? ¿Dónde tienes algo? Pues aquí, ¿no? Trabajo.
0: D'alguna manera, cuidar la Maria és com una pertinença.
2: Clar.
0: És una manera de pertànyer aquí.
2: Sí, en el sector que trabajo, pues sí, es una manera de... Aquí tengo la vida hecha, tal vez. En mi país tengo que volver a empezar. Y es como que, bueno, te conformas. No te pones a pensar tanto, ni a celebrar en Navidades, ya es igual.
0: Ara ja tens els teus dos fills aquí?
2: Sí.
0: Clar, els teus fills també necessiten que els atenguis, que els cuidis. Com ho portes, això? Com fas el balanç entre cuidar-la ella i cuidar també els teus fills, la teva família? Com ho portes? I els teus fills, ara que no en sent la Dolors, tenen una mica de gelos de la Dolors o què?
2: No, ja m'agradaria que le conozcan i tal, però clar, con las restricciones...
0: Tenir unes restriccions, a vegades.
2: Sí, no lo conoce, pues sí que le hablo algunas veces, pero bueno...
0: Li vas parlant dels teus fills.
2: Sí, cada cosa a su hora, no?
0: Clar. Pues... Ara has començat, m'ha semblat que començaves a intentar parlar català.
2: A força.
0: A força. Ella és molt catalana, m'has dit
2: molt
0: tu.
2: Molt catalana.
0: Molt catalana. I tu li parles en català o com?
1: No,
0: o com ho porteu, això?
1: En català, al principi... Em semblava que només parlava una miqueta en castellà, jo també, però no, d'entrada vaig començar en català, i després sempre m'en don compte i també li parlo en castellà.
0: Estàs aprenent idiomes, tu?
1: Sí.
0: I al revés, també? Tu també, sentint la Mella, tens cada vegada més ganes d'aprendre català?
2: Sí.
0: Com ho portes, això?
2: Bueno, yo tengo un idioma que es el aymara desde nacimiento, ¿no? Entonces me es un poco más fácil, pero me cuesta formar las frases.
0: Claro.
2: Por eso no hablo el catalán así fluidamente. Pero sí, lo entiendo, lo puedo leer y esto. Y sí que me esfuerzo mucho tal vez a entenderla, o mejor dicho, a tratar de hablarla, a explicarla, porque me cuesta formar frases. Però bé, lo llevo bé, no...
0: A poc a poc, d'alguna manera, les dues esteu fent classes.
1: Sí.
2: Sí.
1: Però jo voldria saber l'idioma.
0: L'aymara.
2: Aymara.
1: Sí. Aymara és?
0: No ho sé, has dit aymara,
2: sí,
0: oi?
2: Aymara.
0: Sí, aymara. Digue'm alguna frase amb aymara.
2: Camisa estasa.
0: Què vol dir això?
2: Com estan?
0: Camisa estasa. Déu-n'hi-do.
1: Ara, quan tornaràs? Tradúce-lo. Quan tornaràs, Maria, a mi... Ah, demà dimecres. Tradúcelo.
2: En aymara, deus dir.
1: Sí, sí, sí. Hello.

0: la teva vida, quan no està la Maria, és el que dèiem, descansar, llegir una miqueta... M'ha dit que també mires el com si fos ahir.
1: Jo i tant.
0: Que estàs una mica enganxada.
1: A l'alçada?
0: Que estàs una mica enganxada.
1: Enganxada, oi tant, total.
0: O sigui, també el colabrot de tarda també et va,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I després tens unes rutines que et truquen cada dia unes amigues.
1: Sí.
0: Tens una amiga que et truca cada dia.
1: Una amiga és la que m'ha trucat ara.
0: Sí, la Julieta.
1: La Julieta.
0: Ho he sentit tot, aquí.
1: Que
0: ho he sentit, ho he sentit.
1: Sí, la Julieta.
0: I la Julieta dius que està en una residència.
1: Sí.
0: És a dir, que us truqueu però no us veieu.
1: Bueno, ella estava o està en una coral. Jo també havia anat a la coral, Mare de Déu del Coll, de sí. Tidal. I ella, ni que estigui a la residència, els seus fills li van arreglar l'habitació com si estigués encara a casa seva, saps? Perquè no estigui tan desenganxada. I la filla l'acompanya cada vegada, cada dia que ha d'anar a ensejar, l'acompanya en cotxe. Quan acaba...
0: A cantar?
1: A cantar, sí.
0: I tu també hi vas encara o no?
1: No, jo no, no, no. Jo el quedar amb cadira ja no.
0: Clar, la cosa és que és molt bonic perquè vosaltres no us podeu veure, no podeu anar a fer un xocolata amb xurros.
1: No.
0: Però us truqueu cada dia.
1: Sí.
0: I què us expliqueu?
1: Ell em llegeix llibres.
0: També, eh?
1: Ell em llegeix...
0: Per telèfon?
1: Sí.
0: Però escolta, tu ets una marquesa. Et llegeix tothom.
1: No l'entenc gaire, però... Li vaig pescant alguna cosa i li pregunto, i riem molt, i em fa il·lusió quan riu ella, que ara ric més jo, i allà és quan me la felicitat. I ella, jo li vaig dir, Julieta, tu des d'on em parles, des d'on em llegeixes, de l'habitació o de la sala? Diu, de l'habitació. Dic, ah, bueno, i això va ser un dia. I després vaig pensar, no deus sortir... mai, cap a la sala. I jo li dic, tens una veïna també aquí a la residència, no la veus? No vull sortir, no vull sortir. I així s'està.
0: La sí. Cosa és que el contacte que té amb el món ets tu.
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Exacte. Sí, sí.
0: I escolta, la ràdio també m'han dit que t'agrada bastant, eh?
1: La ràdio?
0: Sí.
1: Sí, ara em culpo perquè feia temps que no escoltava la nit dels ignorants.
0: Però escolta, les dones i els dies també ho has de sentir, eh? Que és el programa aquest que t'estem
1: sí,
0: entrevistant.
1: Sí, m'ho he dit a les 9,
0: eh? A les 9, perfecte.
1: Va bé, i tant.
0: Amb tota aquesta relació que teniu, Maria, tu també m'imagino que has après moltes coses. No sé si tu també a vegades li llegeixes algun llibre, si mires pel·lícules amb ella... Quines coses t'han arribat a tu del que li agrada a la Dolors?
2: Más que tal vez hacer cosas que ella hace, la fuerza interior que ella tiene. Uh-huh. Es lo que más me impacta. Y siempre le llevo de ejemplo a otras personas que tal vez con un poco de discapacidad tienen más amargura que ella, ¿me entiendes?
0: Claro.
2: Entonces, el ejemplo es eso. Y con ella, pues, como el tiempo es corto, pues no tenemos mucho tiempo de hacer cosas juntas.
0: Però sí que, per exemple, tu li cuines, li vas a comprar...
2: Sí, sí.
0: I ella ha de fer una dieta molt concreta perquè és una persona amb cadira de rodes i doncs li van tallar la cama. Però tu t'has plantejat alguna vegada cuinar-li alguna cosa especial, per exemple, del teu país, o alguna recepta? Ah. Això ho heu provat o què?
2: M'agradaria, però no me l'he plantejat perquè sempre tinc por de que li faci mal.
0: Yeah.
2: Perquè la comida de mi tierra
0: sí.
2: Tiene mucho picante, es mucho guiso. Mm-hmm. Entonces, pues no lo sé si le sienta mal.
0: Potser ho vols provar, tu, Dolors, un dia d'aquests.
1: Podria ser. Sí, tot amb això que ara m'estan fent una dieta especial mm-hmm. perquè tinc cristalls a la sang, àcid úric, em diuen.
0: Clar.
1: Això, eh?
0: Sí.
1: Però potser un dia, potser sí, Maria, que m'agradaria picar.
0: Clar, si no pot ser també un batut o alguna cosa, una beguda.
1: Ah, també.
0: De fruita.
1: També.
0: Jo
1: també.
0: Ho deixo aquí. Jo us ho deixo aquí, un mango.
1: El mango, oi?
0: Exacte. Com ho fas? Tu vens cada dia a casa seva? No, quan hi vas? Més o menys quan us veieu a la setmana?
2: Tres veces a la setmana.
0: Tres cops. Mm. I els altres dies, per exemple, que no ve la Maria, qui et cuina, tu?
1: És que em porten el menjar de l'Ajuntament.
0: També?
1: Sí, me'l porten. I vaig menjant. Em fa... El que aprecio més és purés o sopes de ceba. Purés de carbassó, perquè a la nit me'ls menjo. I me'ls prenc, i així. Això sí. Perquè l'altre ja vaig... Ara ja em donen la dieta més bona, més especial, i menjo més d'aquesta dieta. En principi no. Em va fer mal dos cops, dos dies. I així, sí. I així vaig fent.

0: m'has dit abans que amb la Maria teniu aquesta relació tan especial que us expliqueu intimitats. Ja sé que a la ràdio no ens explicareu les intimitats que us expliqueu íntimament.
1: No.
0: Però deies que t'ha omplert un buit que tenies.
1: Sí, sí. Les converses especials és perquè el que he dit abans, ella ja em veu gran, jo sóc gran, no? Ja me'n vaig cap a...
0: Una mica només.
1: Una miqueta.
0: 94.
1: És que no sé si en tinc 49.
0: En tens 49, claríssimament.
1: I, bueno, a part la vermeta, sí. És que jo sempre ho dic, em fa il·lusió, penso, mira, potser sí, que encara sóc jove. Bé, doncs, jo deia que les persones grans, jo crec que totes sentiran alguna cosa de quan han de morir, alguna cosa que els hi falta interiorment, que no hauran rebut, una cosa espiritual que no els hi hauran arribat. I a mi...
0: I també perquè tu deies, tu no has tingut fills, no tens família propera, tens la família lluny,
1: sí,
0: no t'has casat... És a dir, no, que has viscut una vida bastant, bastant tancada en aquest sentit.
1: Sí, bueno, tota la vida cosint.
0: Sí.
1: No he tingut temps ni de llegir, ara és quan m'he aficionat.
0: I ara ho estàs gaudint, sí, tot això.
1: No he tingut temps ni de sortir, ni de trobar nòvio, perquè no he sigut coqueta, això ho he de dir. I no tinc el d'allò d'haver-me casat.
0: A vegades ho trobes a faltar i penses en això?
1: No.
0: M'agradaria haver tingut un nòvio?
1: No, només ho dic amb riure, per riure. Sí.
0: O sigui que ara no t'imagines aquí
1: no,
0: amb un nòvio.
1: No, és que no hagués sabut educar.
0: Educar no què, a les criatures?
1: No hagués sabut educar, la veritat.
0: Per què?
1: Perquè no hagués sabut. No tinc el sentiment d'allò d'educar. Potser els hagués mimat massa i els hagués fet mal.
0: Yeah.
1: En els crius, saps?
0: Tant de bo hi hagués gent que s'ho plantegés tant com tu,
1: no,
0: saps?
1: Jo crec que sí.
0: Sí.
1: Perquè quan jo suposo que quan has de formar una personeta petita, té els seus temps d'anar pujant graó en graó fins que arriba a dalt de tot i ja és una persona gran, ferma i valenta per tornar. Però quan és petit i no rep les ensenyances ni les trompadetes que després has de tindre, no...
0: Tu de trompadetes n'has tingut unes quantes. Vull dir, amb tot això de trompadetes,
1: sí,
0: com deies,
1: sí,
0: n'has tingut unes quantes, perquè això de la cama t'ha donat una mica de malviure.
1: Sí.
0: És a dir, a part d'anar coixa,
1: sí,
0: tota la vida, que te l'hagin tallat, ara no pots sortir de casa... Vull dir, tu has tingut una vida dura,
1: sí,
0: i altres persones no s'ho haguessin pres bé.
1: Pensem que jo soc del 32, 34, va començar la guerra... postguerra i tot això, i tot postguerra, i més feina, més problemes. I jo, saps què passa? Que haver tingut tota la vida paràlisis, m'he sentit coixa,
0: sí,
1: m'he vist coixa, i al fartar-me la cama penso, bueno, encara en tinc una altra. Perquè jo
0: sí, que ets molt optimista, també.
1: Bueno, digue-m'ho així.

0: Estem amb la Maria, que dèiem. La Maria és de Bolívia, té 46 anys, és una dona jove, gairebé tant com tu. Però la cosa és que hi ha molt de discurs anti-immigració.
1: Sí.
0: Molta gent que... Molt de discurs de dretes, dient fora migrants. Mm. Però la realitat autèntica és que són els migrants els que estan cuidant de la nostra gent gran.
1: Exacte.
0: I aquesta feina no la vol fer ningú. Només la fan ells.
1: Exacte, exacte.
0: Què en penses de tot això?
1: És un honor que ens puguin cuidar aquestes persones. És un honor total. Jo amb ella tinc... Qualsevol noia que vingui a ajudar-me és total, però amb ella dic, ens compenetrem més per la meva falta. I jo penso moltes persones, moltes noies, dones allà pel desert, com treballen, i els hi falta tot, però es veuen alegres. Però són dones igual que nosaltres.
0: Sí, sí, evident. Maria, aquests discursos anti-immigració, però el que deia, al final sou vosaltres, sobretot les que esteu cuidant gent gran a les grans ciutats. Tu creus que hi ha prou consciència de la feina que esteu fent? Hi ha prou amor? I es veu la feina que feu?
2: No. La societat actualment se ha convertido muy frívolo. Se desvaloriza muchos trabajos donde tiene que ser, donde compenetra cuidar a personas, ¿no? Y sobre todo yo creo que no se valora el trabajo, el aporte de los migrantes, porque en realidad los migrantes no solamente tal vez ocupamos los trabajos que los que son de aquí no quieren trabajar porque ya hay otros sitios mejores, ¿no? Pero también aportamos a la seguridad social para que puedan cobrar las pensiones, ¿no? Entonces, también, o sea, nos sabe muy mal porque la historia es una cosa. Nosotros venimos de nuestros países, ¿me entiendes? Pero antes se migraba de aquí a nuestros países, a Venezuela, a Chile, a Argentina, a México, ¿no? Entonces, los que migraron de aquí en ese entonces se quedaron allá. Actualmente son grandes terratenientes, grandes empresarios.
0: És com que no tenim memòria.
2: Exacto.
0: No tenim memòria. I a més, tu m'estàs explicant de la bonica relació que tens amb la Dolors, però segur que també has tingut males experiències, i si no tu, companyes teves. Migrants, diari, no?
2: A diario.
0: Clar.
2: Són actitudes...
0: Menyspreu...
2: Sí, són paraules, són... Simplemente són...
0: Racisme.
2: Exacto. Però jo crec que és la societat. I no debe afectar-nos, ¿me entiendes? Nosotros, los que trabajamos, sabemos qué estamos haciendo, ¿me entiendes? Y no debe afectarnos porque...
0: El que passa és que teniu una feina dura i teniu una situació fràgil, perquè normalment quan alguna persona migra, moltes vegades doncs, es deixa els fills allà, té situacions difícils, ve a vegades de situacions econòmiques dificultoses. Llavors vosaltres veniu aquí en un moment de fragilitat màxim i a sobre heu d'aguantar els maltractes de determinades persones. És bèstia, això.
2: Sí. Se escuchan como, ¿por qué no te vas a tu país? Nos estás quitando el trabajo y tal. Pero claro, nosotros creo que ya venimos mentalizados, ¿no? Sí. Porque el racismo siempre ha existido. Tanto nosotros como yo, por ejemplo, soy migrante dos veces, ¿vale? Yo soy de los Aymara, pueblo Aymara, que es un pueblo originario de Bolivia. ¿Vale? En Bolivia existe 36 pueblos originarios y yo soy migrante del ¿cómo se dice? De ese pueblo a la ciudad, donde se ha creado las ciudades que son ciudades coloniales, ¿no? El colonialismo español. Entonces soy migrante ahí. Y ya desde entonces se siente el racismo hacia los pueblos originarios. Entonces cuando vas a otro sitio y escuchas las mismas palabras, es como que... Es más de lo mismo.
0: Y ya te las habías sentido dir, aquestes.
2: Exacto. Mm-hmm. Y uno tiene que ser fuerte.
0: Yeah.
2: No dejar que te afecte lo que los demás te digan.
0: María, Dolors, Moltes gràcies a les dues.
1: Molt bé.
0: M'ha encantat conèixer-vos.
1: Ja també.
0: Escolta, avui a la ràdio, eh?
1: Sí, home, a les 9 i a després... 9.
0: Bueno, ara ja no deuen ser les 9, ens estan sentint els oients. Ja deuen ser 2:15
1: de 10. És veritat, és veritat.
0: Perquè, clar,
1: és veritat.
0: A la ràdio tot és fals.
1: És veritat.
0: Merci. Gràcies a les dues.
1: Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
3: Caroline, I just
1: want
3: to talk to you. I've been thinking about you all day. And I thought about you yesterday. So I want to talk to you, honey. You give me a call if you...

0: just want to say how I think about you so much. Wish I could see you, and I love you, honey. Bye.
1: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Estàvem al coll i ara on estaríem? Estaríem al millor lloc on podem estar, que és al costat d'Irene Pujadas. Carai. En directe, quan falten 10 minuts per les 10 de la nit.
3: Bona nit, Montse.
2: Bona nit, bonica.
3: Com
2: avui
3: va això?
2: No estàs molt fina, m'has dit, quan has arribat, no. Així que admiro moltíssim la teva presència en aquest estudi.
3: Vinga, va.
2: Escolta, has vist una sèrie?
3: Sí.
2: Que no sé si la recomanes gaire, però t'ha fet pensar.
3: M'ha portat cap a llocs.
2: T'ha fet pensar.
3: Sí, aquesta setmana he mirat una sèrie que es diu Vladimir. La podeu trobar a Netflix. És una sèrie que va sobre una professora de literatura que s'obsessiona eròticament amb un professor molt més jove, que efectivament es diu Vladimir, i alhora que el seu marit, el marit d'aquesta professora, està sent acusat d'assetjament sexual per diverses alumnes d'aquest mateix campus. És a dir, que ella es troba ascendida entre aquesta obsessió eròtica per un profe més jove, alhora que el seu marit està en ple cas de denúncia per assetjament.
2: A veure, d'entrada, no ens hi posem per poc.
3: Sí. El que passa és que és una sèrie, en realitat, bastant lleugera, bastant de plaer culpable, sincerament. Al final és... Jo, personalment, el trobo bastant dolent.
2: El definies com a terrible, potser.
3: Sí. Però tracta temes interessants com el desig femení, les diferències generacionals pel que fa com a tota la visió del consentiment, o el que es pot o no es pot fer a les aules. I a mi m'ha portat... la sèrie està basada en un llibre homònim de la Júlia May Jonas, i a mi m'ha portat a dos altres llibres, els dos llibres que m'agradaria recomanar avui.
2: Doncs, escolta, recomanem llibres i la sèrie Vladimir, que suposo que ens trasllada a Nabokov.
3: Exacte.
2: Hi ha una Lolita.
3: Sí.
2: Comencem aquí. És aquest el paral·lelisme que hem de trobar o no?
3: Bueno, no ben bé, però sí que és veritat que la sèrie proposa com aquesta mena de revers de la dinàmica de la musa jove, no? Perquè en aquest cas és la professora la que està obsessionada amb un home molt més jove que ella. I que, a més, es diu Vladimir, no? Vull dir que, igual que Nabokov va escriure Lolita per parlar, efectivament, d'un cas de pederàstia, aquí la sèrie es diu Vladimir per parlar de l'obsessió completament desmesurada d'aquesta dona. Però a mi aquesta sèrie m'ha interessat per parlar d'un altre tema, que és què passa quan algú que t'estimes és acusat de conductes inapropiades o d'assetjament sexual, que és el tema que tractarem avui.
2: Clar, què passa quan el teu gran amic o el teu amic és l'assetjador? Com ho portem, això?
3: Exacte. Llavors, les novel·les que us presento tenen un punt incòmode, però són molt llegidores, són molt interessants. Les dues es van publicar els anys 2018 i 2019, a més, als Estats Units, vull dir que és ben bé durant just després de l'auge del Me Too, cosa que és rellevant perquè les dues novel·les se centren en la qüestió del consentiment, la cancel·lació i els homes del món de la cultura. En els dos casos és ficció pura, però les novel·les exploren temes que llavors i encara ara són rellevants, que és sobretot doncs, això que passa o que es fa amb aquests homes que no són depredadors però que s'han comportat de manera inapropiada.
2: Digue'm les novel·les, no puc esperar més, tinc moltes ganes de que em parlis d'aquestes novel·les. Comencem per una,
3: parlem...
2: que és la tenim aquí.
3: Ah, exacte.
2: És primeta, sembla una cosa llegidora, lletra grossa.
3: Sí,
2: digue'm.
3: Estem parlant d'Això és plaer, de Mary Gaitskill. És una novel·la molt curteta, publicada en català, amb traducció de Marc Vidal a Univers. I la segona novel·la que us recomanarem és L'amic, de Sigrid Núñez, que està publicada en català a Nabona amb traducció del Ferran Ràfols.
2: Comencem amb aquesta de Això és plaer, de la Mary Gaitskill. De què va i cap on ens porta aquest títol?
3: És una novel·la molt curta, de 100 pàgines, us la podeu llegir en una tarda, i la cosa interessant és que alterna les dues perspectives dels personatges principals. Un d'ells és el Quin, que és un editor extravertit i magnètic que acaba de ser acusat de conductes inapropiades per diverses ex-treballadores i dones amb qui ha coincidit en el món laboral.
2: Un editor, un senyor que treballa en una editorial, eh?
3: Sí, un editor...
2: El que remena les cireres a l'editorial.
3: Món de la literatura, efectivament.
2: Sí.
3: L'altra narradora és la Margot, que també és editora i és de la mateixa generació que ell, és amiga d'en Quin seguint des de fa 20 anys i té una relació ambivalent amb ell perquè se l'estima molt, sap que ha fet moltíssimes coses que no havia de fer i està empipada amb ell i en desacord amb moltes coses, però no està d'acord amb que el facin caure en desgràcia, per entendre'ns.
2: Podríem dir dos col·legues d'ofici del món de l'edició, què fas quan el teu amic té la mà una mica llarga, per explicar-ho d'alguna manera?
3: Sí, completament.
2: Com funciona aquesta novel·la?
3: Clar, la cosa interessant és que la novel·la està escrita en primera persona des de les perspectives dels dos personatges, de manera que coneixem en Quin i la manera com s'autojustifica a si mateix i tota la seva visió del món, no? Com justifica els actes que ha fet des d'un lloc entre ridícul i com
2: passat de voltes. Són elles que van massa curtes, són elles que em provoquen...
3: Més com sacralitzant la relació amb els humans d'una manera completament inapropiada i fora de lloc, però és interessant. I també coneixem doncs, la perspectiva de la Margot, que sent dolor i està enrabiada amb el seu amic, però alhora se l'estima molt. En principi, ell no ha fet res pròpiament sexual, en principi, perquè clar, estem en la primera persona, vull dir que mai saps, ha tingut conductes clarament inapropiades, flirtejant tot el dia, fent preguntes fora de lloc, anant a comprar-los roba a les seves treballadores,
2: home,
3: fent comentaris eròtics... No, clar, clar.
2: I escolta, i els dos protagonistes de què es coneixen?
3: Ells es coneixen del gremi literari i, de fet, l'escena en què es coneixen, que la narra Mary Gaitsky, és bastant reveladora perquè un dia van a dinar... un dels dies que es coneixen van a dinar i ella en algun moment li diu la teva veu és molt forta, és com si parlessis directament des del clítoris.
2: És la típica frase que li dius a un amic, és claríssim.
3: I després...
2: quan vas a sopar amb ell.
3: Exactament, i després li intenta posar la mà entre les cuixes. Llavors ella li diu que no molt ràpid, ell ho accepta tranquil·lament i a partir d'aquí van passant els mesos i a poc es fan amics. Ell no la jutja gens, l'anima amb moltes coses i realment doncs, es crea com un vincle molt important entre ells. I alhora, al llarg de la novel·la van sortint coses bastant problemàtiques, no? I ella l'acusa a ell de ser un provocador, de tractar les persones com si fossin una distracció i diu que les acusacions que li han fet potser no se sustenten legalment, però que les entén perfectament perquè doncs, ella també està enrabiada, no? I alhora hi ha el conflicte una mica de la gent que li pregunta com pot ser que siguis amiga d'una persona així... És a dir, hi ha com tota una miqueta com aquesta ambivalència.
2: I clar, la gràcia és que jo m'imagino que hi ha molta tensió aquí perquè veiem també la perspectiva d'ell, com ell veu el món. Em sembla superinteressant aquest llibre. És una meravella, això.
3: És un llibre molt interessant. I clar, els apartats d'ell són interessants perquè veus com s'autojustifica, veus les esquerdes i les costures del personatge, coses moralment reprobables, i alhora també veus, sincerament, una certa ridiculesa i un cert patetisme, perquè hi ha un punt ridícul en el fet que ell creu que sap que és el millor per les dones, no? I en la seva actitud aquesta com d'això, com de sacralitzar experiències que són clarament inapropiades, no? Llavors, hi ha un moment, per exemple, que la Margot diu que l'ha vist al supermercat mocant-se amb un mocador enorme, com tot corbat, i és com una imatge molt ridícula, en realitat.
2: O sigui, hi ha també una mica de sentit de l'humor...
3: Sí.
2: I una mirada cap a les dues bandes.
3: Sí, completament.
2: La novel·la està escrita en primera persona, més, com deies, eh?
3: Sí, o sigui, tant la novel·la de la Mary Gaitskill com la de la Sigrid Núñez, que recomanarem ara, estan escrites en primera persona, i jo trobo que això és interessant perquè, clar, és una manera d'acostar-se com a totes aquestes temàtiques subjectivament,
2: no? Sí, perquè seria també molt fàcil com parlar en tercera persona o dir, no, això és el que li passa a ell,
3: clar.
2: Però no posar-se allò un mateix en aquesta situació tan incòmoda,
3: clar.
2: De ser l'amic o l'amiga d'un depredador sexual o d'un assetjador.
3: Totalment. De fet, en una entrevista a la Mary Gaitskill deia que ella això ho havia escrit molt des de la visceralitat perquè era com la seva manera de poder-se acostar a aquest tema, no? I al final, al no ser un narrador omniscient, no hi ha com aquesta cosa d'una autoritat dient-nos que hem de pensar sobre aquest tema, sinó que hi ha senzillament perspectives, narradors subjectius,
2: exacte,
3: amb els que pots estar d'acord o no.
2: Em sembla bé, perquè ara també amb aquest feminisme una mica del 2026, que a vegades vas a veure pel·lícules i t'ho donen tot mastegat i dius, he d'opinar com tu opines. L'altre dia parlàvem de Frankenstein, de la nòvia de Frankenstein, que en un moment donat es posa a dir me too, amb una història que passa als anys 20-30, que això no s'ho creu ningú, Antònia.
1: Les dones i els dies. Ric

0: Ai, riques d'esperit. Irene Pujada recomanant-nos llibres meravellosos que ens fan pensar Mary Gaitskill, Això és plaer, editat per Univers. I Sigrid Núñez, l'amic, que ja m'imagino de què va això.
1: Doncs sí, la Sigrid Núñez ha escrit aquesta novel·la que es diu L'amic. És una novel·la fragmentària en què la narradora està passant un... La narradora és escriptora i professora d'escriptura. Sempre estem en el món literari.
0: Sí, ja veig que està ple de senyors que toca la cuixa.
1: Ella està passant pel dol pel suïcidi d'un amic seu, que també era escriptor i professor d'escriptura i era un senyor molt mujeriego, per entendre'ns,
0: Femaller,
1: no?
0: Femaller.
1: Ens
0: truquen de lingüistes.
1: D'acord, femaller. Es tracta d'un home que creu que l'erotisme a les aules és indispensable, que prohibir l'amor a les aules era fútil i que els grans professors són grans seductors.
0: Jo crec que ho hem pensat moltes durant molts anys, eh? I m'incloc aquí.
1: Evidentment, i és un home que s'ha enllitat, sabia abans de suïcidar-se.
0: Això no, eh?
1: S'havia enllitat amb moltes...
0: Aquesta part no, eh?
1: Amb moltes alumnes seves. Llavors, de fet, la narradora va ser alumna seva i diguem que se sent... va tenir la seva pròpia història amb ell i diguem que se sent entre dues aigües perquè està en desacord amb moltes coses que ell ha fet, però han sigut amics durant més de 20 anys.
0: I escolta, cap a on va la cosa? Tens 30 segons, eh? Que ja saps la ràdio.
1: El tema, en aquesta novel·la com tracta moltes altres coses, perquè el tema és que la narradora s'ha de quedar amb el gos del seu amic i a partir d'aquest moment és com que està fent el dol per la mort del seu amic, cuidant el gos i alhora pensant en tots aquests temes de com aquest home va actuar en el món, no? I de quina relació ambivalent ella té amb ell. És una novel·la que us la recomano moltíssim. Tracta molts més temes a part de
0: ser l'amiga de l'assetjador.
1: Exacte. Tracta molts més temes, parlar del procés d'escriptura, de la relació entre els humans i els animals, però aquest tema també hi és i és interessant perquè el tracta amb molta simpatia per les alumnes que han acusat aquest home, però també amb un cert desconcert.
0: T'he de dir adéu perquè queden 2 segons a l'equip de les dones i els dies. Us diu adeu, fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Quim Balaguer. 6 persones han mort en l'incendi forestal que ha començat aquest dijous a la tarda al municipi de Los Gallardos.